0: No, és que jo m'agradaria dir que aquest cap de setmana, dissabte, serà la 6a edició del Festival Contrast Ibiza. Jo faig feina allà ajudant el productor musical que ho organitza. I que hi serà...
1: Has estat fent una falca, també.
0: I serà una llegenda dels Guns N' Roses.
1: Sí?
0: Sí. I un fotògraf, en Tinenbaum, que va conèixer lo más granado del panorama musical internacional. Los Beatles, Jimi Hendrix, dissabte. A sa punta d'esmolir. Ibiza.
1: Aquest dissabte, a sa punta
0: d'esmolir. Aquest dissabte, dia 9. Des de les 7 fins a les 12.
1: Molt bé. Era bon cap de setmana, no?
0: Moltes gràcies.
1: Haurà moltes coses.
0: Sí.
1: Per cert, en Toni Cardell, que tenim el control tècnic, en Raquel Bosagrades va vaganuix.
0: I molt.
1: M'agrada la reacció d'en Toni, que diu sí. Raquel, tu també?
0: Molt.
1: I ara en parlarem, perquè...
0: Ara vos en sentiré dins el cotxe.
1: Va, eh? Idò, gràcies, Raquel.
0: Adéu, caret.
1: Fins la setmana que ve. Tenim la connexió dels Baba Ganoush Quartet.

0: Els Babaganoush Quartet és una formació integrada per Miquel Àngel Aguiló al violoncel, Gori Matas a l'acordió, Xisco Aguiló al contrabàs i Antolo Genestà al clarinet. Aquest divendres el grup presenta el seu primer treball discogràfic, una proposta que transita entre la música clàssica, el swing, el klezmer i les músiques del món, amb una sonoritat que s'ha definit com a hipnòtica i plena de matisos. Una música també que, segons els mateixos integrants, vol evitar etiquetes i convertir cada concert en una experiència única gràcies a la improvisació i la complicitat entre músics. Una proposta ben interessant que volen comentar en profunditat en dos d'ells, en Miquel Àngel Aguiló i en Gori Matas.
1: En profunditat.
2: I de si els Babaganoush són dos d'ells, en Miquel Àngel Aguiló, com estàs, Miquel Àngel?
3: Hola, bones tardes,
2: bé,
3: com estàs?
2: Molt bé, ets a Eivissa ara mateix?
3: Som a Eivissa ara mateix i a més gaudint d'un sol encara superbo, diuen que demà ve aigua.
2: Vaja. No, i mira que cap de setmana hi ha la Fira Medieval, que sé que a tu t'encanta i no hi podràs anar justament, però per una bona cosa.
3: Ja haurà de ser diumenge quan hi vaig jo.
2: Exacte. Com dèiem, per una bona cosa, perquè és aquest concert, aquesta presentació de disco dels Babaganoush Quartet amb en Miquel Àngel Aguiló i amb Gori Matas. Gori, com estàs? Benvingut tu també.
4: Hola, com va? Molt bé, molt bé.
2: Com te vas deixar enredar, Gori, per aquest projecte?
4: Sí, són molt perillosos. Els germans Aguiló són molt perillosos. Però bé, la veritat és que és un projecte molt interessant i estic molt content de formar-ne part.
2: I també és com un altre tipus de música, no? Perquè, Gori, tu també estàs com molt immers en el jazz, la música més d'aquesta més jazzística, i aquí tens un altre registre.
4: Sí, aquí tinc un altre registre, per començar, perquè toca l'acordió principalment, tot i que alguna també en aquest nou disc toques piano, però bàsicament és l'acordió, i perquè també la música, això, el que tu deies, no? La música que creem amb Babaganoush té un altre... No és que s'allunyi del jazz, perquè hi ha coses que són prescudes, però potser té un altre enfocament, no? I un altre tipus de idiosincràsia, diguem.
2: Totalment. I a qui
3: li
2: agrada?
3: Que...
2: Digues, Miquel Àngel.
3: No, jo diria que el que... Són més sedosos, són més fins en espalarà. Entrant fina-finet i això, pues, no sé, crec que és un tret distintiu del grup. La veritat és que és un grup allà on, quan ens juntem, surten espurnes de pertot, ens divertim molt, molt, molt estant junts, reim molt, feim molt sasa, molt, de fet, el disc, la gent que se connecti en so disc, la gent que se'n va a Spotify per escoltar-lo, se'n donarà compte tot d'una, que hi ha una supercomplicitat entre nosaltres, feim bromes, i de fet, el disc està ple d'aquestes bromes musicals i animalades, bé, o sigui, molt desmadram i tot.
0: I això de Babaganoush, és perquè és el plat que sempre preparau quan acaba un assaig?
3: Cercàvem nom, que és un dels problemes que tenen tots els grups, no? I vàrem barrejar diversos. I és veritat que aquest plat el havíem menjat, representa un plat amb una arrel forta mediterrània, i després la definició del Babaganoush, així com és, pues una pasta fina, un mousse d'aubergínia, que ja no és típic mousse, diguem, ja no és de ciurons, no sé, m'ho va fer com a gràcia, perquè té aquest punt com a de finura, però en el mateix temps molta arrel mediterrània, i també té aquest punt de... Bueno, d'exotisme, que encara no és un menjar, diguem, que nosaltres tenim incorporat aquí, i bueno, ens va fer gràcia que un grup musical tingués una denominació purament alimentícia, perquè nosaltres també som alimentícies.
0: Sou un aliment per l'esperit, que això també sempre, Miquel Àngel, és necessari de tant en tant. Clar, en Gori Mates deia que els germans Aguiló són perillosos, es va vegar Nuix Quartet, neix de la trobada entre músics en trajectòries molt diverses, però no sé quan se produeix aquest punt de connexió entre vosaltres quatre, que per separat també formeu part de múltiples formacions, però com és que aquests quatre elements varen decidir fer aquest va vegar Nuix Quartet?
3: Vinga, Gori, dale.
4: No, jo anava a explicar un poc els orígens de la formació de l'univers i tot això, però faré un vot un poc més llarg i me remuntaré a, no sé quan fa, però fa bastant, que Miquel Àngel, en Tolo i jo ja vàrem fer una espècie de prequela de Baba Ganoush, perquè vàrem tocar allà a la plaça Gomila, on se feia com una... Ara no me'n record molt bé, però tenia a veure amb el tema de jueus, i vàrem fer un concert allà amb poesia també i narrativa, així com a... o sigui, se llegien fragments d'un llibre de na Carme Riera,
3: sí.
4: Dins el darrer blau, exactament.
3: Sí, se commemorava la darrera cremada de Joel. Sí,
4: exacte. I allà ja varen començar com a fer un primer acostament de lo que ara ha derivat en Baba Ganoush. Després, durant molts anys, no vàrem estar fent res i un dia els germans, això, Miquel Àngel i en Xisco, varen dir «Ei, si tornem a posar en marxa això», i d'aquí va sortir un poquet, no?, el grup. I ja des del primer dia va ser molt divertit, varen sortir moltes idees i, de fet, surten tantes idees que a vegades no arribem a tot.
0: Clar, Miquel Àngel, el vostre primer disc combina estils molt diferents i sobretot heu dit que volíeu fugir d'etiquetes. No sé si és conscient això de que tu que dus tota una vida dedicada a la música, dius, vull fer una cosa totalment diferent i que la gent només vengui pel gust de passar-ho bé, sense haver de classificar-les.
3: Sí, més que res, que com que jo m'ho mou molt dins el terreny de la música clàssica, doncs de vegades estàs dirigint una orquestra o fent un quintet d'en Borsak o una peça superclàssica, la veritat és que quan mos ajuntam amb Baba Ganoush és amb la idea de passar-nos-ho molt bé per transmetre això al públic i que el públic s'ho passi molt bé. I crec que és aquí el grup, és aquí allà on hi ha la química. I mos agrada desmadrar-nos un poquet, també damunt l'escenari, ficar bromes surrealistes, tocar molts temes surrealistes. I després, és curiós, perquè cada un de nosaltres per separat pot ser més seriós o menys, però és veritat que la química dels quatre junts, sempre que viatjam o sempre que hem fet coses, perquè ja duim una certa trajectòria. El que passa és que ho volíem tenir molt clar abans de fer un disc. Discos n'hi ha molts i tots en gravam molt. I quan mos hi vàrem posar, vàrem dir, ara és el moment, ara és un bon moment. Què vàrem fer? Vàrem anar al Teatre Sants, allà on ho presentarem. Mos agrada molt l'espai, aquest escenari, que té una vibració espectacular, el lloc, té una càrrega històrica que mos interessava molt. Allà se varen enrotllar molt, mos varen deixar les claus i entràvem i sortíem, ens varen posar a gravar, i després pues, en els discs se reflecteixen coses com ens varen contar que hi havia un fantasma dins el museu, pues, un dia varen anar allà, varen apagar tots els llums, varen quedar totalment a les fosques i varen dir, anem a improvisar un petit tema que sigui el fantasma de dins el Teatre Sants. I després hem volgut presentar-ho allà, perquè, trobam que és la conclusió perfecta, no?, de tot aquest procés de creació i de gravació.
0: Clar, Gori, ara en Miquel Àngel parlava de la improvisació, no sé quin paper hi jugui dins aquest projecte. Si vols, el que vos agrada és, encara que el disc ja està gravat, si després la gent no l'escolta talment, el teniu publicat, no passa res, perquè si una cosa té els directes, que es viu i és que és màgic. No sé si vos deixeu endur gaire quan sou tot quatre plegats.
4: Sí, la veritat que molt, perquè per molt que hi hagi temes, no?, que tinguin una melodia i al final una harmonia com a tancada, però després nosaltres quan els toquem els fem diferents, i sobretot també jo crec que una cosa que crec que distingeix o crec que té, que dona un punt interessant a Baba Ganoush és que és fins i tot quan presentam els temes, a vegades no sabem molt bé cap on anirem, tant de lo que xerram, de lo que expressam, no? I després així com on se va desenvolupant el tema i el concert en si, per nosaltres sempre és com un viatge interessant, no? On també hi ha moments totalment improvisats. Hi ha cançons que farem, per exemple, aquest divendres, que seran totalment improvisades i no sabem ni com sortiran. I després n'hi ha d'altres que sí que estan com a més tancades, però que sempre tenen aquest marge, no? Marge fins i tot, i això és una cosa que m'agrada molt. Per exemple, hi ha una cançó que fèiem que... jo crec que a un concert concret, que crec que va ser a Menorca, a una cala, aquell dia, per una sèrie de motius, hi va haver un moment de la cançó on vàrem tenir un atac de riure tots junts, però real, un atac real de riure, i des d'aquell dia, cada pic que arribàvem en el mateix moment de la cançó, mos torna a passar exactament el mateix, i no hi ha hagut manera de solucionar aquesta situació, però mos fa tanta gràcia que ho seguim fent, i per nosaltres no és un error ni és una cosa negativa, sinó que simplement el que ens passa en aquell moment i ens agrada que el públic també pugui participar-ne i pugui veure que hi ha una certa espontaneïtat que no podem evitar mai, no?, les persones humanes.
0: Heu sintonitzat...
3: Sí, també
0: No anava, perdona, a dir, perdona. Anava a dir, Miquel Àngel, que heu sintonitzat i Petra Ràdio, sou Atento, el vostre programa de cap vespre, i som en conversa amb en Miquel Àngel Aguiló i amb en Gori, Mates, dos integrants d'aquest Babaganoix Quartet, que aquest divendres al Teatre Sants, ara mos explicaven, que presentaran aquest primer disc. Miquel Àngel, què volies afegir en allò que ha dit en Gori?
3: Volia afegir que un element per nosaltres realment, realment important és el públic. O sigui, nosaltres canviem molt i el concert pot ser d'una manera o de l'altra, depenent del públic. És curiós, quan estàs damunt d'un escenari, així, en el públic molt proper, que és el que esperam ara en el Teatre Sants, hi ha tot d'una una comunicació, una connexió molt especial en el públic. De fet, els interpel·lam moltes vegades, els demanant coses, què tal, com va, no sé què, tal, i parlam amb ells, i s'estableix també un tema molt, molt poc protocolari, molt fresc, i si el públic s'ho està passant bé, tot d'una, automàticament, tu comences a tocar d'una altra manera, tu comences a tocar molt millor, mos comuniquem entre nosaltres i amb ells. A part, aquí, en aquest concert, també volem fer qualque experiment, allà on el públic participi d'aquest experiment, o sigui, els volem ficar també un poquet dins el sac. I tenim intenció de fer una gravació, un vídeo també, durant el concert, i esperam que se produeixin moments màgics allà on el públic també quedi reflectit dins d'aquesta gravació musical i de vídeo.
0: Per tant, ja ho sabeu, gent que té centrada per anar aquest divendres al Teatre Sants, com a mínim aneu una mica curros, perquè s'han de fer un vídeo i després l'han de mostrar que vos vegeu guapos si participeu d'aquesta màgia. Gori Mates, tinc una pregunta frívola que fer-te a tu directament com a acordionista, sí, perquè ets el primer que conec. Sí. I clar, te volia demanar quantes vegades qualcú t'ha demanat que toquis Los Pajaritos.
4: Bueno, me passava més abans, no sé per què. A lo millor és que Los Pajaritos ja... No sé, abans hi havia més gent que m'ho havia demanat, però ara darrerament no m'ho demanen gaire, la veritat, i estic contenta, perquè és que no sé ni si la sent, aquesta cançó.
0: Clar, és que després d'anar a Maria Jesús, hi ha en Gori Mates, com a referència de l'acordeonisme mundial. Clar, i què suma? Gori, què suma un acordió a un grup que tots hem escoltat un violoncel, per exemple, hem escoltat altres un contrabaix, clarinet, però tenir un acordió no són totes les formacions que poden aportar aquest tot diferent.
4: Clar, sobretot aquí, perquè clar, per els països, per segon quin països de l'est, això sí que se toca molt, però és vera que aquí no tant. Jo crec que la combinació d'aquests quatre instruments és molt interessant, perquè cada instrument aporta com un timbre que fa que se compacti molt. És com realment, no, és com literalment el babaganoix, no? Que és com una crema d'aubergini, així com per untar, no? Llavors crec que aquests quatre instruments se compacten molt bé i l'acordió dona com un matís que a vegades pot recordar això, precisament, no? A música de l'est, també a vegades té aquest punt més afrancesat, i també és capaç de sonar molt fort i molt fluix, llavors es té molt de registre de dinàmica, no? I crec que tot això li aporta en el grup, no? Igual que cada instrument del grup, no? Perquè el clarinet també té molta personalitat i ja no diria el contrabaix i el violoncel, sinó en Miquel Àngel i en Cisco tocant els seus respectius instruments els hi aporten també moltíssima personalitat.
0: Miquel Àngel, aquest primer treball, aquest primer babaganuix, aquest primer disc, és un punt de partida o ja marca una línia clara de futur? Perquè si mateix ja fa una sèrie de... Ja vareu fer una sèrie d'actuacions abans de publicar aquest disc, ja heu rodat una mica sa formació, ja heu vist que hi ha una acceptació i que sa música agrada, i no sé si aquest primer disc ha estat sa cristal·lització d'un inici de camí que esperen que sigui fructífer.
3: Sí, és veritat que el fet de ser nosaltres quatre ja li donem una personalitat a tot el que tocam, no? Vull dir que entre quatre persones se crea una sola veu, que és un poc el que deia en Gori, també. Però sí que el que tu comentes, que és un punt de partida, també, perquè no sabem exactament cap a on tirarem. O sigui, pot ser que fegem un segon disc que llavors hi hagi 3-4 temes dins d'aquesta línia i a lo millor la resta amb línies absolutament diferents. Vull dir, precisament, una de les coses que ens encanta és sorprendre-nos a nosaltres mateixos i explorar i anar un poc més enllà i, sí, experimentar. O sigui que no sabem allà on mos pot arribar. També és vera que és un grup que, perquè per fet que jo visc a Eivissa, en Tolo viu a Menorca i els altres dos pollastres viuen a Mallorca, pues és veritat que tampoc no mos proliferam massa. I això, en certa manera, pot anar a favor, també, perquè cada vegada que mos trobam és una festa, és una alegria de veure-mos, de retrobar-mos i de tornar a assajar. I sí que hem tingut un poc de problema amb aquest disc, de triar les peces, m'ho anant sobrades, no els hem incloses totes, i també n'hi ha moltes, ja dins el tinter, a punt de ser aprovades, que no han arribat a provar perquè hem dit, ostres, és que encara no han cremat el repertori i ja n'estan pensant de nou. Per tant, havien de gravar aquest disc per, almenys, deixar tota aquesta música enregistrada i poder passar pàgina i anar més endavant i fer més coses.
0: Som a conversa amb Miquel Àngel Aguiló i amb en Gori Matas. Tots dos formen part d'allò que seria la reialesa de la música illenca. Són homes de múltiples projectes i volia demanar-vos, Gori, començaré per tu, què aporta Babaganuix que no trobassis en altres projectes en els quals has format part i formes part?
4: Bueno, és que, clar, jo crec que realment cada projecte en el que tinc la sort de participar m'aporta coses diferents per si mateix i cap a jo, no? I és vera que Babaganuix, a jo m'agrada molt també estar en contacte amb músics que potser, precisament un poc en relació amb el que demanàveu abans, no?, del jazz i això, que no venen a lo millor directament del món del jazz, sinó que venen més de la música clàssica, per exemple, perquè sent que tenen un tipus de sensibilitat i una manera d'entendre la música que per jo és molt nutritiva, no? I que jo, en el final, sempre en qualsevol projecte amb el que estic, me sent que sempre estic aprenent molt i amb ells tres aprenc moltíssim, no? I sobretot també això, aquesta apreciació també de l'instrument de corda d'una manera que jo potser no estic acostumat, perquè és molt diferent un contrabaixista de jazz, no?, que potser està més acostumat a fer un paper més concret, a ells, que tenen, no sé, molta, una versatilitat i una manera d'entendre la música molt interessant.
2: I també que, com que no vos fieu per les modes, perquè tal vegada aquest tipus de música que ara feis no ets la més comercial, que també
4: Exacte.
2: Té molta coherència en aquest sentit amb el vostre projecte.
4: Sí, jo crec que això me passa molt, que sempre he estat una persona que, per molt que també m'agraden les coses que estan de moda, evidentment, però és vera que quan estic en l'instrument i amb els projectes no estic intentant encaixar dins una música que ara mateix estigui de moda, perquè en realitat penso que això és un poc absurd, perquè les músiques que se posen de moda perquè a qualsevol moment hi ha una que precisament és molt diferent de les altres i fa que de cop se posi de moda qualque cosa, no? I no és que jo pretengui posar de moda res, però sí que penso que lo interessant és que facem un poc el que a nosaltres mos fa ganes i que disfrutem en el màxim, i això és el que després, com a producte artístic o com a... Sí, com a moment artístic és el que compta, no? Crec.
2: Sí, sí. I els compositors en Miquel Àngel? Miquel Àngel, tu has compost tots els temes o un poc
3: no,
2: entre tots?
3: No, no, no, no. Jo n'he composat diversos i després molt també en Xisco. Som els dos que més o menys duim i res, però hem de dir que nosaltres duim, duim un guió, duim un mapa. Però després aquest mapa s'ha de transitar, s'ha de caminar, i tot el grup tothom aporta. I des d'en Tolo, en Gori, tots aporten. Això vol dir que des del que és, en teoria, la partitura, el que seria el resultat final, hi ha molta cosa que hem fet entre tot el grup. Mm-hmm. Simplement sí que jo puc dur una idea inicial, o en Gori, o en Xisco, i després, entre tots, la transformam. I després m'agradaria comentar, sí, igual que ha comentat en Gori, aquesta, de que ell, per exemple, a nosaltres li agrada juntar-se a nosaltres perquè som d'una altra galàxia del tema clàssic. Just exactament igual mos passa a nosaltres amb ell. És un plaer juntar-nos amb un músic tan espectacular com en Gori, bueno, també com en Tolo, no? Però és veritat que en Gori li aporta tot aquesta... de vegades jo dic, tu vens del lado oscuro, no? Tu vens d'una altra banda. Que nosaltres estem acostumats a un altre tipus de tarannà, a una altra rigorositat en els assajos, i ell a lo millor ve i és el tio que s'admet, se desmarca de les partitures, és el que va un poquet sempre en el límit i després encara dona una passa un poc més enfora i li aporta una gran frescura. I la veritat és que jo estic orgullós de poder tocar amb músics tan bons, en realitat. No? O sigui que... no sé, no crec que hi hagi en el grup un músic amb més talent un que un altre. Som quatre tios bastant diferents i que ens combinem molt bé, no? I que surt química per un a tope, no?
2: I talent, sí, ja se nota.
3: També personalment, personalment també.
2: I man, que vol vengui a veure molta gent, perquè és veritat que aquest divendres no sé què passa, hi ha 50.000 activitats culturals a Palma, però segur que hi haurà molta gent que vos vendrà a escoltar, que ho poden fer, recordem-ho, Miquel Àngel, lloc i hora.
3: Sí, això serà 8:30, Teatre Sants, en el Teatre Sants, en el carrer Sants, de vora Can Joan de Saigo.
2: Exacte, davant.
3: Sí, començam divendres dia 8, a les 8:30, i bé, hi haurà sorpreses, hi haurà presentació original del disc, perquè avui en dia ja sabem que un disc és una cosa que no se pot treure, un CD no te pot posar per nas, en un CD ja no serveix, així que hem pensat una presentació diferent i crec que a la gent li farà bastanta gràcia i passaran coses. Si la gent vol anar a altres bandes, perquè n'hi ha moltes, me sabrà greu per ells, pobres, ai, perquè se prendran una cosa realment
2: extraordinària.
3: Espectacular.
2: Això és ben bé. I mira, avui hem obert el programa precisament, ha confluït, que fa 335 anys de la cremadissa, del moment que varen matar, que la Inquisició va matar a Caterina Tarongí i aquelles 25 persones del carrer de l'Argenteria de Palma, tots ells xuetes, jueus conversos, per tant, ha coincidit també que vosaltres vareu fer aquell acte l'any passat.
3: Sí, jo encara de vegades me not les cremades. Per lo de Guiló. Això de Guiló encara pesa molt.
2: Ai, que bé, sou fantàstics. Una ferrada, tot quatre, i que vagi molt bé aquest concert.
4: Bé,
3: moltes gràcies.
2: Baba Ganoush, per cert, com s'escriu? Com ho hem de cercar?
3: Ui, aquí hi ha hagut lío, aquí hi ha hagut lío, sí. I en Gori la quillada.
2: Ai, Gori.
4: Bueno, mira, en el principi el grup s'escrivia amb una N, o sigui, Baba Ganoush amb una N, però ara han fet una reforma de la constitució del grup i s'escriuen dues N's. Per tant, si el volen cercar a Spotify, això ho trobaran amb Baba Ganoush, amb dues N's.
3: Uh-huh. I separat, Baba Ganoush.
2: D'acord, beníssim.
3: En el principi sí. Ho escrivien tots junts, també.
2: Uh-huh. No, perquè si gent vos escolti.
4: Sí, sí, sí.
2: Acomiadam aquesta entrevista amb, i tant que sí, aquest tema dels Baba Ganoush. I així vos deim adeu amb la vostra música. Miquel Àngel, Gori, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Escoltam, i tant que sí, gràcies.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illa Balears Palma Futsal.
2: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
3: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
1: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
2: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Quina paraula creus que s'està perdent?

0: Una paraula molt menorquina o expressió que m'agrada molt i que me faria pena que es perdés és més tost, que allà a Menorca l'empran com per dir més tost, es fem massa llarg, o més tost, has passat, que vendria a ser com més aviat. A tot això no sóc cap filòleg català, ni en tinc ni idea. Sóc en Josep Orfila.
1: Gastronomia Artziana amb la senyoreta Brita.

0: Torna a començar, Aida. Bon dia.
1: Bon dia, i ens detentes.
0: Beníssim. Com us avui?
1: Mira, avui vos duc la copa Romanov. I la qüestió és que volíem fer un joc amb en quin era l'ingredient principal. Vinga, per qui no s'hagi enterat...
0: Copa Romanov.
1: Mira, jo ara vos donaré unes pistes per manquin el ingredient principal, maduixes, de la copa Romanov. Vinga. Si començ i dic que l'emoji, per exemple, comunicació, de vegades, perquè ja se sap que els emojis tenen diferents interpretacions, però representa principalment la dolçor, la frescor i l'alimentació saludable. Si encara no queda clar, també te puc dir que comúment s'utilitza com a per denotar coqueteria, amor, romans, un toc tendre a converses informals.
0: Jo amb aquestes pistes no ho hagués entès.
1: Seguim amb altres pistes. En contextes de sexting, pot simbolitzar el pit femení, el genital i a convidar a pràctiques. I la darrera, i la darrera que ens han ensenyat a escola és que té la llavor per de fora.
2: Clar, aquesta pista m'ha fet intuir... Crec que són les fraules, les maduixes, tio.
1: Beníssim! No ho sabíem, d'acord? Estan parlant de les maduixes i és que avui vos duc la copa Romanov, no? Que és un nom que li ve de la família imperial russa i que senzillament és aquestes postres que són senzilles però saboroses i meravelloses, amb un sabor exquisit, si són bones, evidentment.
0: I si estan ben fetes.
1: I si estan ben
0: fetes. Jo vull aprendre fent-ne, perquè... Bé, ara ho diré. Però si poses la fraula així, seca,
1: ara vos ho diré. Perquè les postres aquestes, que són tan senzilles, fetes amb nata muntada, sucre i maduixots, tallats, perquè, clar, no és el mateix una maduixa que un maduixot. Una maduixa seria la petita, aquestes que surten com a quan... Sí. Que es mengen els ratolins en els dibuixos animats petitetes i tan tendres com a de bosc.
0: Dissabte passat vaig comprar al mercat i de porreres i són petitetes així.
1: Boníssimes, no? Boníssimes.
2: Jo, en canvi, a la genera nostra entén de grosses de Manacor.
1: Ah, bones.
2: Les de Manacor són espectaculars.
1: I heu vist aquestes noves, entre cometes, perquè són noves per jo, potser, que són blanques?
0: Ah, sí. Però són bones.
1: No les he tastat.
0: Jo tampoc.
1: Has tastat, tu? No? Bé, ja ho mirarem.
2: Són bones.
1: Les has tastat?
2: Sí, el meu ropi me'n va dur una grapadeta.
0: I quin gust tenen?
2: Fan gust de maduixa.
1: Si te posen una... Si te tapen els ulls, no sabria si són d'una o d'una altra?
2: No. Jo és que aquestes coses són dolentíssim per deduir-ho. Jo els vaig veure a maduixa i li vaig dir, però no són verdes. I el meu ropi me va dir, no, tasta-les, que no són verdes, que és que són les blanques. Ben igual que un temps se va estilar kiwi vermell. Perquè els kiwis també et fan com evolucionar. Hi havia verd, es groc, i una temporada en varen d'un de vermell que de dins era com a vermell de sang. I també era ben bo, aquest kiwi. No n'he tornat a tastar, per favor, que tornis kiwi. I se maduixa.
1: El kiwi vermell. Bé, la qüestió és que avui anem a explicar com fer una copa Romanov i, a partir d'aquí, receptes, conceptes, que és així com la gastronomia arsiana, d'acord? I també explicarem una petita anècdota en el final que mos du a la Eivissa. Bé, començam amb la copa Romanov. La copa Romanov no és més que una copa guapa, transparent, si pot ser, perquè així se veuran les capes de nata i de maduixes, que pots decorar després amb una sombrilla, amb una cuera llarga i de més, maduixes trempades en sucre i nata muntada. I tu vas fent capes.
0: Està.
1: Això seria la copa Romanov.
0: Però una cosa... Quan, per exemple, feim amb maduixots...
1: Sí, anem a dir maduixa i cadascú la seva butxeca... Sí, exacte.
0: Que n'hi ha més cares i més barates.
1: De fet, l'altre dia vaig anar a mercat a fer una volta foc.
0: Quines?
1: Totes.
0: Totes.
1: Les cireres i les maduixes estaven... pels aires, sí. Però bé, vull dir, menjar-te un grapat pot ser una festa, tampoc,
0: sí,
1: vull
0: sí,
1: dir...
0: Sí.
1: També n'hi ha d'oferta, també pots anar a una gran superfície. Jo no ho recomano, és a dir, a mi se't demana cop...

0: Semblen meravelloses, sí, també.
1: És que són molt bones,
2: tan cares,
0: Depèn de la butxaca, Margalida.
2: Sí.
0: Però... Parlàveu de ses gambes l'altre dia, es de matí.
2: Però mira, aquest dia...
1: I bé, que escoltes totes el programa del seu divendres.
0: Jo, sempre que puc, sempre que puc. Vinga.
1: No, però, tio, tinc un dubte, això que has dit. Ses maduixes o ses fraules s'han de trempar en so sucre o si se nata ja du sucre?
0: Clar, ara anem a mirar, perquè duc Copa Romanov, maduixots de l'abuela Else, les maduixes amb preva verd i la melmelada de maduixots. I aquí trobareu les diferències. Si comencem parlant de la Copa Romanov, el que s'intenta és tenir una bona maduixa madura que després, en conjunt, que de vegades se li posa sucre perquè a la gent li agrada la dolçó, en nata muntada, que la nata muntada normalment també du sucre. Això, si la maduixa fa molt de líquid, a nivell presentació, si ha d'estar dins la copa X rato, no agrada perquè suca i embruta la nata. Ara bé, si ho has de preparar al moment, és ideal, m'explic. Tu aquí podries superar i trempar les maduixes, com jo t'explicaré, maduixots Abuela Else, i utilitzar aquests maduixots, que és el segon concepte, utilitzar-los per fer la copa Romanov. Però una copa amb maduixes, nata i en sucre o sense sucre ja és una copa Romanov.
2: És a dir, que va a gust de cadascú.
0: Hi ha gent que les trempa, les maduixes, per la copa Romanov, amb un pot de licor. Però no cal. Ah. És a dir, tu les pots...
2: I amb un pot de suc de...
0: O de llimona, taronja... Un àcid. La qüestió és que hi hagi un àcid perquè faci suar aquesta maduixa.
2: Això també ho havia sentit a dir.
0: Sí. Sí? Fins aquí bien. Aquesta copa Romanov, si per exemple un dia heu preparat nata muntada i maduixes i resulta que en el final hi ha altres persones que no venen o heu menjat tanta paella que no... Si ho congelau, na Margalida Mas, una amiga, ho va congelar un dia junt i va tenir gelat de maduixes i nata. I ho va fer, que el primer dia ho va fer així dins el mateix bol. Però si ho fas dins un molo de púding, ja tens com un gelat de corte. Fantàstic. I ja per rissar risc, el que va fer és ja fer-ho per separat, que cadascú se faci la seva Romanov dins el seu propi tassó i així, si en sobra, ho congela i sempre té un gelat de maduixa i s'ha anat amuntada. Perquè ella el que fa per fer aquesta copa Romanov és triturar les maduixes i fa com un puré de maduixa amb la llimona i el sucre, sí? Li lleva l'obert a la maduixa, les posa en sucre, les posa amb un pot de llimona, quan t'han suat les tritura i això ho congela. M'explica en lloc de deixar-la sencera. Fins aquí, això seria copa Romanov, trempades en el licor i sucre llimona amb les maduixes. Després venen el maduixot de l'abuela Else. L'abuela Else és la meva padrina alemana, la mare de mon pare.
2: La mia Else?
0: Else, sí. Isabel, però li deia l'abuela Else. Era de Múnich. La qüestió és que ella preparava unes maduixes meravelloses, vivien a Madrid, llavors mos veien poc i sempre que hi anàvem mos feien uns menjars boníssims, no? I preparava les maduixes que les feia hores abans de menjar-les, les feia netes, les teava més petites a rodanxes i després hi posava X quadrades de sucre i vinagre. I això ho tapava i ho deixava dins la gerera. Tot allò pegava una suada que tenien un brovet meravellós, que el que mos agradava era veure-nos el brovet. Això ho podries utilitzar perfectament després per fer una Romanov. O senzillament per acompanyar-les amb una bolla de gelat de vainilla, xocolata, el que vulguem. O fins i tot natilles. Unes natilles napades amb uns maduixots així estan més que bons.
2: Vinagre normal.
0: O de Mòdena. És a dir, aquí si pots emprar unes gotes de vinagre que sigui de color blanc, i si no, si ja la vols més sofisticat, ho fas amb Mòdena, perquè és un vinagre que està envaït, per dir-ho de qualque manera, i és negre, que és vera que potser te distorsionarà una mica el color. Però si els teus convidats són atrevits i no has de donar explicacions, com en Xisco diu, amb una banana azul no saps si la maduixa és blanca o...
1: Jo abans hi posava sucre, i d'ençà que varen començar sense restricció calòrica, Nafani Pons em va dir, posa-hi un rajolí de vinagre de Mòdena. Ara ja no és un rajolí, ara ja és molt de vinagre i fan com un suquet. És que és una
0: un
1: fantasia.
0: Un brau meravellós, sí, sí. Fan un brau meravellós, però meravellós. Clar, et sucre, torna líquid, se maduixa també, sua, se com a macera i fa aquesta cosa que sembla com un... No sé què dir-te. Sí, com, sembla com una sangria.
1: Com
0: de,
1: un, sí, queda com un xaropet.
0: Un xaropet deliciós.
1: I quan vas agafant allà curades, i sobretot s'àcid, potencia molt el gust de la maduixa. I si no pots menjar sucre, com a mínim, li treus tota la dolçó.
0: Exacte. I a més, és el que deia la Margarida en el principi, que fa que no estigui tan eixuta. Que no sigui aquella... La mossegada ja torna com a més amable, no? Més, sí?
1: Més humil.
0: Sí. Sí, més...
1: Que diria mo mare. Més humil.
2: També és important trobar el punt de maduració de... Perquè, clar, si són molt verdes...
0: Són massa... Sí, són massa granyals. Sí, són aspres.
2: En canvi, si són massa dolces,
0: no agraden. Massa fluixes, sí. Per fer confitures són ideals.
2: Sí.
0: Mira, hem dit la copa Romanov. Hem dit els maduixots Abuela Elsa. Ara anem a unes postres superclàssiques que són les maduixes saltades en prevevert. Sabeu aquest prevevert que també s'utilitza per fer llomets del que sigui, per fer carn, hi ha salsa de prevevert, no l'heu tastada mai, que és una salsa que du nata i que hi ha unes bolletes que suren per allà, no l'heu vista mai?
1: De prevevò.
0: De prevevò, però no de prevevò sec, molt, amb un molinet, sinó és... Com si comprassis un salmorra, n'hi ha de llauna, n'hi ha de pot, i són bolles de prevevert en salmorra, tal qual. De vegades no estan en salmorra, ja estan dins un líquid, les trobaràs de diferents maneres, perquè evidentment si venen en salmorra les hauràs de passar per aigua. Però la qüestió és que tu treballes les maduixes, en aquest cas són unes postres teves, llavors el que has de fer és amb sucre, prevevert, mantega, suc de taronja i licor, fas, en el principi desfas el sucre, la mantega, el suc de taronja, i qui fa unes creps, que fan aquell suquet, les creps suzet aquestes que tenen. Que, sí, i aquí, dins aquesta pella, hi tires també el prevevert i en el final tires les maduixes. I clar, fan un xup-xup molt ràpid, tot depèn de la maduresa també de la maduixa. Però són unes postres molt clàssiques, són unes postres teves que se servien amb gelat de vainilla. Sí? És a dir, agafes una pella, desfas el sucre, que és com un caramel, conjuntament amb la mantega, aquí també pots tirar les maduixes, suc de taronja i una copeta de licor opcional. No tens per què, hi ha gent que ho flameja i així evapora, hi ha gent que ho deixa com estigui. Allò fa un xup-xup i quan t'ha fet un xup-xup que a tu t'agrada, ho tires per damunt una bolla de gelat de vainilla. Són unes postres que se fan al moment. Són unes postres que se feien amb carro.
2: Quan tenen anaves... un punt de picant.
0: I tenen
2: de
0: un
2: covent,
0: punt... Un hi ha gent que no se menja cebolla. Senzillament ha quedat per allà com a despistada i si la mossegues no pica tant com mos pensam. No pica tant com es pensam. Les venen, les bolletes, en els supermercats. Sí. Ho podeu provar, i si us agrada, perquè fins i tot per una carn, per un... acompanya molt bé. Sí.
2: Curiós, aquest maduixes en prevevert.
0: Sí, ja vos dic que si les mireu també per internet trobareu molta informació. Després, la marmelada de maduixots, que ja ho dèiem, no? Quan ja són molt madures, que ja no fa gola menjar-les així en Romanov, o que ja no aguantarien la calor de la pella, o que per fer-les a Abuela Elsa quedarien com un puré, sempre les podem deixar amb sucre i fer la confitura, que aquí vos recoman, per exemple, el disc de musicogastronomia de Natiu, que hi ha la cançó de recepta, que surt la lletra de com fer una confitura, i una vegada tingueu la melmelada feta, l'acompanyeu amb un iogurt natural. Està superbo. De fet, ja ho venen fet en els súpers, hi ha les terrines que avall de tot hi ha...
2: Exacte.
0: La melmelada
2: d'en Fraula. Acabam amb una història.
0: Men, si vos agrada.
2: Sí?
3: Bones tardes, som Manuel i faig feina amb la nostra estimada senyoreta Brioix ja fa un bon grapat d'anys. En relació amb el tema d'avui, vull parlar-vos de la memòria, però no d'aquella que està en els llibres, sinó la que duim a la pell. No us passa que sentiu un olor i de cop el present desapareix i us transporta un moment precís de la vostra infància? Per jo aquest viatge en el temps té olor de maduixa. Aquesta olor em torna als estius, als matins on tot d'una d'aixecar-me recordo de ballar al local de baix per estar amb els meus avis, en Pedro i en Pilar. Allà m'esperava un aroma intensa i dolça, l'olor de tones de maduixes fresques, i és que els meus avis es dedicaven a vendre maduixes a Eivissa. Però darrere d'aquella dolçor hi havia també una història de superació. Els meus avis varen arribar a Eivissa fugint del fang, poc després de la famosa riada de València del 57, on varen perdre molt, la seva botiga de queviures, el seu dia a dia, els seus somnis. Varen mirar cap a la mà i varen triar Eivissa per tornar a començar. A finals dels 50 l'illa començava a despertar el món, començaven a arribar turistes, intel·lectuals, amb ganes de viure la llibertat i també la pau i l'amor. Amb la maleta mig buida, però l'agenda plena de contactes, de proveïdors que tenien, varen tornar a començar a muntar una altra tenda de queviures al mateix port. La cosa va anar bé. La diversitat de productes que oferien, que no es podia trobar a cap altre lloc de l'illa, va fer que en poc temps poguessin muntar una altra tenda a la platja de Figueretes. Però la seva visió anava més enllà, allí que el que volien els visitants que omplien els hotels d'Eivissa. Volien un luxe ben senzill, maduixes i nata. I així va ser com varen acabar dedicant-se exclusivament a portar aquest tresor vermell a l'illa, en els mesos d'estiu, i varen saber transformar una tragèdia d'una riada en... Així que ara ja sabeu el que sento cada vegada que sent l'olor de les maduixes.
2: Quina història més preciosa.
0: Sí, quan me la va contar, dic, Manu, me l'has de contar favor, via WhatsApp, Manu, que la vull pinxar, atento'l, perquè és una meravella. Gràcies, sí. Manu, i gràcies
2: a... I que vengui un dia amb Manu.
0: En en Pedro i en Pilar. Sí, sí, sí, sí.
2: Que
0: sí,
2: tots
0: sí,
2: són
0: sí.
2: Pa i sa mare.
0: No, són els padrins, que contava aquesta història, però en Manu avui de matí, que coincidim a sa feina, m'ha explicat que per poder redactar això ha hagut de fer telefonades a sa mare i demanar els anys concrets. Bé, una meravella, sí, aquesta cosa que és un luxe senzill, que és ses maduixes en nata, no?
2: Totalment.
0: Sí, fan festa.
2: Una ferrada, gràcies.
0: Molt bé.
4: IB3 Ràdio és diversitat. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. El Guateque Musical.
2: Amb música, i avui música dedicada a les flors, Cisco.
1: Així és, ja que avui hem dedicat el programa a les flors, també hi dedicarem la nostra selecció musical i començarem per un Capullito de Aleli, en la versió de Nat King Cole. Lindo.

I tancarem la paradeta en les Flowers de Miley Cyrus, una dona autosuficient que, com la senyora Dalloway de Virginia Woolf, ella mateixa es comprava les flors.

Això sí, unes flors de Miley Cyrus sempre van bé per acabar un programa. Moltes gràcies, Xisco Nadal, Celestí Oliver, Miquel Jung. Demà tornem i també gràcies a en Toni Cardell, que ha estat aquí amb nosaltres. La nostra floreta, el control tècnic. Fins demà, una abraçada.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Avui al programa parlant d'una cantautora que presenta disc i de les propostes teatrals que estan a punt d'arribar. Comença la cultura IB3. Benvingut tothom.

0: La cantautora menorquina, residenta Felanitx, Annabel Villalonga, presenta aquesta setmana el seu nou disc, que ha titulat Mà. L'ha gravat amb diferents col·laboracions i també musica els poemes de Miquel Àngel Adrover. Tot d'una mos farà un tast. I després tota l'actualitat teatral de les Illes amb el productor Javier Matesanz. Un dels temes que ens destacarà serà el del Festival de Teresetes, que molt aviat, de l'11 al 17 de maig, es farà a diferents punts de Mallorca.
1: I tot des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor. Ai, l'amor.
1: Sentim ara un dels temes de la cantautora menorquina, que ja vos han dit que viu a Felanitx, Anabel Villalonga. A més, aquesta setmana presenta el disc Mà, que consisteix en musicar diferents poemes de Miquel Àngel Adrover. Com vos dèiem, el presentarà aquest divendres a Maó, en el claustre, dissabte a Felanitx, a les portasses de l'Hospici, i llavors tindrà encara més actuacions a Mallorca i també a Menorca al llarg de l'estiu. És un disc molt variat. Aquesta cançó que sentiu se diu Contra els vells que escriuen l'amor, però també hi ha les xeremies.
2: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.
1: I també trobam fins i tot una ranxera. Ni car

0: I doncs, Anabel Villalonga, benvinguda, moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per ser convidada.
2: Ándale, m'encanten les ranxeres.
1: Sí, és un... jo també m'agraden les ranxeres, és curiós.
2: Fan ganes de ballar.
0: La veritat és que sí.
2: Sí, jo sento una ranxera i començo a parlar amb mexicà.
0: I de ja per començar.
1: Quan de quiera.
2: És que faci tota l'entrevista amb mexicà.
0: Sandale Manito ha estat genial, mos ha encantat. I a més, on va escoltar en Tardís, comença efectivament amb aquest tema, amb ses xeramies, molt tradicional, i a mesura que avança mos vas preparant sorpreses, Anabel. Com ha estat la tria dels temes i es treballar cada un d'aquests poemes de Miquel Àngel Adrover?
1: Tots són d'un llibre, d'un poemari seu, que es diu Les cares de la Cogula. I va ser una idea del poeta, que som amics, també és glosador, i me va passar el llibre i diu, abans si li poses música a qualque poema d'aquests. Llavors anava llegint i n'hi havia que eren musicables, no? Llavors, un poc la tria va ser, sobretot per els qui jo creia que es podien musicar, tant a nivell de mètrica, de llargada, de moltes coses, perquè clar, hi ha poemes que són més difícils posar-los música, i també per els qui m'entraven i m'agradaven. Llavors, cada poema va transmetre una història diferent, per això el disc és tan diferent, perquè cada poema és un món i cadascun m'inspirava a coses diferents.
2: Això s'ha votat d'una, la musicalitat d'un poema? Tens com una primera impressió que difícilment falla? O...
1: Sí, jo ho veig amb els qui jo crec.
2: Te parla, el poema te diu, pots musicar.
1: Me pots musicar i alguns veig que aquests no. Clar. O a vegades el vas llegint i de cop una darrera frase o una frase que dius, mira, s'ho ha repetit i ja te ve una melodia, no? I a partir d'aquí ja treballes tota la resta.
2: Te deixa Miquel Àngel canviar cosetes?
1: No.
2: O sigui, el poema ha de ser tal qual.
1: Ha de ser tal qual. De fet, un parell de temes els vaig haver de canviar perquè havia salat l'article i me diu, aquests poemes estan escrits... I és aquell és campaner, vull dir que és d'aquí. I sí, algunes... Sí. No, aquesta paraula no la pronuncies bé, si és una E obert o és... Vull dir que si no, se va ser molt pulcre.
2: Sí
1: que he canviat alguna cosa del... repetir alguna frase per donar-li un motiu. En aquest sentit, sí, no?
2: Per exemple, però les paraules són les mateixes.
1: Les paraules són les mateixes. Hi ha una cançó que es diu Clapers de son, que en el disc es diu Plou, i sí que vaig emprar... Hi ha un moment que diu... Acaba amb la paraula plou, i de partir d'aquí me va sortir la idea de plou, que és com es diu la cançó en el disc, i sembla que està plovent tota l'estona, i ja som una onomatopeia de plou, perquè encara que no ho sembli, quan dius plou, sembla que està plovent.
0: Sí.
1: I sempre aquesta onomatopeia, i vaig dient de fons la paraula plou, però el poema està totalment...
0: Que bona, Anabel, segurament l'heu sentida perquè té molt de grups i ha col·laborat també, sense anar més en fora, amb en Cris Joan Ico, suposo que també amb molt d'altres artistes, però mantens encara totes les teves altres bandes, no? I a més, ets glosadora, vull dir que ets una dona molt completa, i tenim Figues d'un altre paner, repassam els grups.
1: Sí, tenim Figues d'un altre paner, que per cert dissabte també toquem a Pollença, no sé com ho farem, m'hauré de dividir amb espai i temps, però bueno, toquem el capvespre, eh? Llavors vespre presentant disc a Falanitx. I també estic amb Dues i Unes, que és un duet que tenc amb una altra lota que fem cançons de dones. També tenc a Romandre, que és un grup de veneres.
0: I tens escola de gospel.
1: Tenc escola de gospel a Falanitx, també. I també amb en Cris Joan Ico també estem fent coses, que ara tenim un projecte en mans que presten s'entera a xerrar.
0: Sí. I també com a glosadora i sonadora estàs a Soca de Mots.
1: A Menorca i a Mallorca amb els glosadors de Mallorca.
0: Carai!
2: O sigui, no, que cap de setmana que no tinguis bolo i de vegades doblet.
1: Sí, doblet o aquest triplet, perquè triplet, diumenge també hi ha glosada. Però...
2: Uau!
1: Però sí. Bueno, després d'entre setmana me dedico a treballar-lo des cap de setmana, eh? Vull dir que...
2: Na Núria és la mànager, que està aquí d'hora, no ha volgut que li posem el micro davant.
1: Pots dir hola.
0: Ets la mànager i xelista,
2: Que guapo. És l'instrument que més m'agrada, diria jo, el xelo.
1: Sí, és curiós, perquè he hagut de pensar com presentar aquest disc en directe. Va ser tot un repte de dir, ara l'he gravat tot, m'han vingut moltes idees... d'instruments diferents, i de fet les dues persones que presenten el disc en jo no sonen el disc.
2: Correcte.
1: Vull dir que després vaig pensar en quina manera puc englobar totes aquestes coses tan diferents damunt d'un escenari. Llavors vaig pensar en la part més melòdica, que en aquest cas la fan a Núria, que fa el xelo, i una part un poc més electrònica que la fan a Sara Mingoia en els teclats.
2: Sara, com l'estimem, sí. Sara. Jo he col·laborat molt amb ella, temes de teatre, clar.
1: que bé. Sí, sí. Ella fa la part
2: espais sonors, molt
1: de teclats i espais sonors i aquesta part més, més electrònica que en els discs que hi ha qualque...
0: Molt bé, idò, anem a escoltar un altre dels temes, si vols. De fet, ja sona de fons és aquesta cançó de Foganya, en la qual hi ha una col·laboració. Si vols, aprofitam que la sentim uns segons i després parlem de tota la gent que hi ha participat.

0: la cançó de Foganya, en sabeu, d'Anna Maria Camps, que a Menorca, clar, i aquí també és molt coneguda, no? Na,
1: sí, és la cançó, la cantant lírica per excel·lència de Menorca, sí, sí.
0: I ha estat difícil? Sou amigues o li
1: sí,
0: vares proposar?
1: Sí, mos coneixem, hem fet algunes coses juntes, projectes, clar, Menorca, els músics més ho manco tots. En un moment o l'altre hem col·laborat, no? I amb ella sí que havia fet unes quantes coses i vam, bueno, li vaig proposar de fer aquesta cançó perquè era una cançó que m'havia quedat clàssica, com que d'estructura poètica no en tenia, vull dir, no és allò que dius, és un sonet, heptasilàbic, tot quadrat, com a deia sa lletra, vull dir, no repeteix res, no? És com una història llarga, no?, aquesta cançó. Sí, sí. I va quedar tan lírica que li vaig demanar que la cantés i és molt curiós perquè la canta una octava més amunt que jo.
2: Wow.
1: I sa guitarra està igual i ella la va fer octava, diu, jo m'ha fet molt greu, dic, no passis pena. I li queda increïble. I la van gravar, és l'única cançó que van gravar juntes, vull dir, ens vam tancar les dues, vam apagar els llums i la vam gravar, està gravada amb d'una tirada, wow, de dalt a baix.
0: Que bé, quina impressió. I a part d'Anna Maria, qui més ha col·laborat en el disc?
1: Vam en el disc, hi ha, espera que me'n recordi, hi ha Anna Maria nostra, Anna Maria de ses Pitxorines, que sona ses Xirimies, que de fet el poema va dedicat a ella, diu un altre per Xirimies, perquè el poeta és un cosí d'Anna Maria.
0: És tot un poc endèmic,
2: eh? Hi ha una Maria Drové, Pitxorines.
1: I d'Anna Maria Drové, és aquí sona, aquesta cançó que ara sona de Es Nocturn, que està dedicat a ella, i llavors que vam...

0: Va venir a estudiar, vam fer com aquesta composició d'una cançó que ja estava mig feta, que és el Fandanguillo, i li vam donar unes quantes voltes per poder-li fer així. Llavors també hi ha el meu cosí, en Moisès Pelegrí, que és cosí meu, llavors al final tots som on d'ells aquí. I que estava per Mallorca, li dic, tu vine a gravar un parell de bateries. Diu, com? Dic, vine, cosa faràs. Després també hi ha Sona Maria Camps, hi ha en Miquel Huguet, que és un jovenet de Perfalanix que sona saxo, que és la cançó de Contra els vells que escriuen l'amor. Després també hi ha, que ara per exemple està cantant, que és Nahua Villalonga, que és la meva neboda, i ella canta dos temes. No podia no comptar amb ella perquè sempre fem moltes coses juntes i té una veu increïble. I després m'hi queda...
1: I després hi ha en Josep Maria Sánchez.
0: Exacte, ara pensava, m'hi queda com espinyol de les col·laboracions, perquè és el qui m'ha fet de productor, el qui va produir el disc, i clar, no es va poder estar de posar coses. Bueno, ni ell ni jo de dir-li, aquí podries posar un llibut perquè és molt polifacètic, i li anava posant coses.
1: I en el directe hi haurà també na Sara Mingolla.
0: En el directe hi haurà na Sara Mingolla i na Núria, que sonarà xelo.
1: Na Núria Drobé, que ets la nostra convidada muda avui, que no vol xerrar. Sí. Idò, na Anabel ha duit la guitarra, cosa que mos ha fet molta, molta d'il·lusió, i mos cantarà un tema, mos tocarà una de les cançons d'aquest disc que trobeu també a les plataformes i que ha titulat Mà, com sa mà, no?
0: Sí, mà perquè està fet a mà tot, i també perquè és Miquel Àngel, i el tinc com a mà posat, i Miquel Àngel musicat per Anabel. I va quedar
2: tot quadrava. Tot
0: quadrava.
2: Sense fer massa esforç, que bé.
0: Sí. I també, bueno, volia dir, molt ràpid, que aquest disc, bueno, era una idea que jo havia anat musicant poemes, però que realment ha sortit d'una beca del Teatre Principal de Palma, que me van donar l'any passat, d'una residència artística, i he sortit d'aquí. Ja tenia 4 o 5 poemes musicats, però va que vaig acabar de fer-ho tota la residència. Vull dir que si no hagués estat per aquesta, tampoc no...
1: Que bo, bé, i no hem parlat de Miquel Àngel, que a part del poeta, participa en tu i a més té una veu, no només per recitar, sinó també per cantar.
0: Sí.
1: Sou amics de fa molt. Com ha estat aquesta feina i dur-lo també a l'estudi?
0: Bueno, ens coneixem de fa uns quants anys, perquè dins el món de sa glosa, els dos ens anàvem coneixent i havíem coincidit unes quantes vegades, i des que jo visc aquí a Mallorca, clar, hem coincidit molt. I clar, per ell dur-lo a l'estudi, a ell va ser tot un repte, no? Perquè ell recita els seus poemes quan fa alguna mostra, no? Però a l'hora de gravar és una altra història, i la veritat és que ho va fer superbé, té una veu molt xula. Hi ha alguns poemes que hi ha música de fons i recita, i a més canta níquer.
2: Canta níquer, sí. Sí, bueno, l'hem sentit abans, no?
0: Sí, la ranxera és ell que la canta.
2: Molt bé, idò, estem preparades, no?
1: Sí.
2: Per escoltar l'Anabel.
1: L'Anabel mos farà una de les cançons del disc que se diu Cançó inacabada d'existir. I per què has triat aquesta o de què parla?
0: Aquesta cançó, bueno, aquest poema, va dedicat a un professor d'en Miquel Àngel que es deia Toni Artigas, de la universitat.
2: Home, mític, no? Mític. Toni Artigas, sí, sí.
0: I li dedica aquesta cançó perquè, bueno, perquè es va morir, i llavors sí, diu que ja els versos no li surten i li acaba sortint aquest poema, que no acaba. Ja veureu com no acaba.
2: Molt bé. I de vinga, endavant.

0: Me'n toco un ou si just penses en mi com a cançó. Per sempre inacabada.
1: Pum, que xulo. Quin homenatge amb el guapo. Anabel, t'anava a demanar per Passing Bolos més enllà d'aquest cap de setmana, però clar, tens tant de projectes en actiu que hauries de... No sé si tens una web o un blog que...
0: Sí, tinc un Instagram.
1: Ah, l'Instagram, sí.
0: Anabel barra baixa Villalonga i allà vaig penjant.
1: I allà tota la informació per seguir-te de molt a prop. També en totes les teves múltiples facetes. Moltes gràcies per estar aquí.
0: Gràcies per ser convidada.
1: I a la Núria per acompanyar-te, tot i que no ha volgut xerrar. El pròxim dia dus el cello i ja veuràs com parles, com a mínim, amb el teu instrument.
2: Exactament. I res, molt breu per recordar. Aquest divendres en el claustre de Maó també estaran divendres a Falanitz, a les portasses de l'Hospici. Hi haurà el poeta, hi haurà també sa neboda, Nauba Villalonga, i llavors més endavant, dia 6 de juny, a sa refinadora a Marratxí, també amb el poeta, dia 12 de juliol a cas retratista a Montuïri, també amb el poeta, i de moment tenen confirmat també dia 16 d'agost a Fornells, o sigui que ja mos podem apuntar ses dates, que mos vagi bé a tots.
0: Super, també dic que a Menorca vindran a Moisès Pelegrí i na Maria Camps a col·laborar.
1: A col·laborar. Sí,
2: que bé, beníssim.
0: Teniu diferents col·laboradors a cada banda.
2: Aquesta setmana, dius.
0: Sí.
1: Molt bé. Una xarxa molt extensa. Molt bé. Moltes gràcies, Anabel Villalonga.
0: Gràcies. Vinga.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'haver dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Com ho fas per triar aquestes històries?
2: Això és una bona pregunta personal.
1: Com s'entén el concepte de buit?
3: És una molt bona pregunta.
1: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
4: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
1: Quan necessita un pinzell per no pensar.
5: Una bona paret seca que pot durar.
1: Quantes jubiles de cosier?
6: Això és una gran pregunta.
7: Bona pregunta.
2: Això és una molt bona pregunta.
8: És una de les preguntes difícils de contestar.
1: Te sap greu contestar?
2: Ja et pregunto del millor, ara ja...
9: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
10: Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
11: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
12: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
10: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
11: L'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
10: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numància Poblense.
11: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
9: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
13: A Atsena, amb Javier Matesanz.
14: Javier Matesanz, que ens acompanya, com sempre, cada setmana. Javier, com estàs?
15: Hola.
14: I avui parlant de dos festivals, pràcticament pel preu d'un. Un que ha passat, just ha passat, però hem de fer balanç, el Festival de la Paraula. Cristina Bugalló, com estàs?
16: Molt bé.
14: Una de les mares de la criatura, perquè forma part de Produccions de Ferro, que està darrere de tot el que ha passat durant mesos i mesos, que n'ha estat poca cosa, i a més, molt interessant. I el Festival de Teresetes, que arriba a l'edició número 28.
15: És una barbaritat, ara parlarem d'ell, però...
14: És una barbaritat, però, no?
15: Sí, sí. Hi ha 28 anys de aquest festival, és una meravella. I el programa d'enguany, no sé, és de premi.
14: I ve l'Albertí, que també forma part de la direcció del festival. Bel, com estàs?
17: Hola, molt bé.
14: I a més, és actriu, és productor, és tantes coses, Nebel. No estaria fins demà presentant-te. El sector. Després podem parlar també del sector. I Toni Adrobé, que és de La Fornal. Com estàs, Toni?
18: Hola, bon dia. Molt bé.
14: I que teniu una presència activa en aquest festival perquè feis ni més ni manco que un clàssic... de la literatura, dels dibuixos animats, de les Teresetes, òbviament, Pinocho.
18: Un Pinocho. Molt bé contar perquè no s'han de dir mentides.
14: Correcte. Molt bé, després en parlarem
15: també. Encara queden coses a contar d'en Pinocho. És un dels personatges...
14: Digui-li en Guillem el Toro, no?
15: Sí, no, no, per això t'ho dic que...
18: A l'època que vivim de desinformació i d'estafes piramidals i etc, justament...
15: Està més de moda que mai, o més actualitzat que mai.
14: Bé, començant per les Teresetes, perquè deien que a part d'arribar a l'edició número 28, que això ja és un petit miracle, obris el programa i hi ha moltíssima cosa de moltíssima qualitat, de moltíssimes bandes, venen companyies d'arreu, a més, molt descentralitzat. Està molt bé que en aquest cas, tot a Mallorca, no sé si hi ha coses també a la resta de les illes, crec que
17: no. A Menorca.
14: A Menorca, veus? I doncs, molt falta Eivissa, la nostra estima d'Eivissa.
17: Sí, costa.
14: Que hem d'arribar-hi, també. I clar, tot això, Bel, no sé quant de temps dur programar-ho, engestir-ho, però la veritat és que el resultat impressiona una mica.
17: Sí, ets la paraula ara mateix. Sí, són moltes coses, internacionals, moltes coses nacionals i també d'aquí, no?, nostres, que també és important. A més, també venen programadors de fora, bé, programadors del Canadà, de Txèquia, venen persones de molt de llocs diferents per veure la programació també nostra, no?, per veure si algunes propostes, com pot ser Pinocho, poden anar fora, que seria molt interessant. I el que comentava Rafa, que és molt una de les coses més positives del festival, és això de descentralitzar, no?, de sortir de Palma, d'anar món, és una mica la part forana, i també intentar-me les illes. A Menorca sempre és com habitual, però és vera que Eivissa costa
14: una mica.
17: Perquè mos costa tant, nosaltres volem.
14: A l'Aró, el Cudi, Andratx, Colònia Sant Pere, Felanitx, Muro, Llummajor, Inca, Manacopa, Llança Porres, Porto Cristo, Sant Llorenç, Sineu, So Poble, Serracó, Porto Colom, i a més a Menorca. I hem de dir que clar, he dit així, de corregut totes les, diguem, ubicacions a part de Palma, tot això se pot consultar a la web de Festival Teresetes Mallorca, sense el D, festivalteresetesmallorca.cat. I a més, és una web que he de dir que és molt xula i és molt pràctica i molt intuïtiva.
17: Sí, és atractiva, intuïtiva, i jo crec que és el millor lloc per consultar tota aquesta programació.
14: Clar,
17: que n'hi ha tanta.
14: Cada companyia amb la seva fitxa, amb el seu vídeo, amb el seu dossier, molt bé.
15: I una programació, a més, i abundant amb això de la densitat i intensitat de la programació, és que el creixement de la fira no és només en programació d'obres de cara al públic oberta, sinó que també a fer jornades professionals, teresetes socials, espais no convencionals de teatre, a les biblioteques, també per nins, per adults, tots els gèneres de possibles amb teresetes, que inclou el teatre d'objectes, inclou, evidentment, el guant, el fil, bueno, absolutament tot. Quin és el sostre? Fins a on? Ibiza, no? Arribam a Ibiza
3: i posam la bandera.
15: Ja, clar, sí, exacte.
18: No, sí, jo crec que... Et digui que ho duiem a Cabrera, serà.
17: Jo crec que ja està. Jo crec que en el final s'ha de cuidar i fer bé tot el que se fa, que ho intentem, però és veritat que són moltes coses. També, enguany, sumam una cosa més que volia comentar avui aquí, i és tindrem en el punt Teresetes, que és com el nostre espai estrella, en el Pati de la Misericòrdia, dia 16, tindrem un intèrpret de signes, de llenguatge de signes, perdoneu, que estarà interpretant totes les obres que se fan allà per a aquelles persones sordes que no poden accedir a la cultura fàcilment, i més a un espai obert que és menys freqüent que un teatre.
15: Això, una meravella d'accessibilitat, evidentment, però una de les coses meravelloses que passa amb vosaltres també és que venen gent com a... Jo és que he tirat de confiança, ja he dit, recomana'm-te unes quantes, no? Perquè no les podré veure totes, i jo, i amb la Nina, o sigui, recomana'm adultes i infantils. I les que m'ha recomanat ja veig, que una de Txèquia, una d'Eslovènia, una franco-espanyola. Clar, a part del llenguatge de signes, meravellós, després, no sé com vos ho feis, a cada espectacle, que clar, hi ha un senyor d'Eslovènia, i o ho fa en castellà, perquè com ha passat alguna vegada, que se m'han après quasi de memòria per nosaltres, per vosaltres, sí. o cercau solucions. Perquè clar, òbviament, si mos han de contar, perquè de vegades no hi ha text, meravellós, però si n'hi ha, cercau solucions perquè els nins, perquè nosaltres superem aquesta barrera de l'idioma.
17: Clar, també crec que és un poc la màgia del teatre de Teresetes, no? Com superar aquesta barrera. Però és cert que crec que també la directora del festival, Naina Jimeno, du molt d'anys organitzant aquest festival, i sap perfectament just això que comentes, no? Com companyies, ja inclús l'any passat va venir una companyia que va fer s'obra en castellà per primera vegada, sí. Ho varen fer estupendo, venien del Canadà, i ho varen fer només per nosaltres, i Naina ja fa tota aquesta conversa prèvia i aquesta negociació, no? Perquè pugui ser accessible per nosaltres.
14: Mira, com que sabia que parlaríeu dels idiomes, he baixat el teaser de Viva, que és com una col·laboració franco-espanyola i que parla en francès i espanyol, i crec que tot s'entén perfectament, no m'escoltar.
6: Dans mon cabinet d'avocat en Espanya. Ah, oui, parce que je sais pas si quelqu'un parmi vous a remarqué que j'ai un petit accent.
7: Carguen! Apunten! Fuego! Viva! Viva!
14: I estic segur a més que els infants i les infantes... Les infantes també. Les infantes que són un poc grans ja per les teresetes. No, perquè és per tot el públic. Els nins i les nines supos que ho entenen tot en qualsevol idioma, fins i tot. No?
17: Jo crec
14: perquè
17: que sí.
14: Perquè al final és el llenguatge, és el gest.
18: Home, l'idioma de l'art s'entén per tot.
15: Viva, de tota manera, és per adults, crec, no?
17: Sí, aquesta justament...
15: Perquè és la història d'un feminicidi com és durant la dictadura franquista, no sé jo si els al·lots han arribat... No, segons com se conti, se pot arribar. Però vaja, que sí que és anar superant barreres, ja, la idiomàtica, les de temes també, i totes aquestes. I després Pinocho. I després Pinocho, que també el tenim aquí, que és la recomanada de les mallorquines, no? La formada d'espectacles. Digue'ns, què ens aporta aquest Pinocho?
14: Sobretot un partiu sí. De l'original.
18: Sí, l'idea és partir de Pinocho original, i donam els tocs d'actualitat o de la realitat d'avui en dia que les persones que el vegin s'hi sentin més identificats, perquè tal vegada hi ha coses que de llavors a ara han quedat desfasades. I sobretot juguem molt amb l'activitat visual. Sí. Intentam que no sigui tan text, que al final la història l'has de contar, però intentam que sigui molt més visual, molt més activitat, personatges, clars.
15: Quina tècnica utilitzes? Totes?
18: Te podria dir quina no. Ah. Perquè tenim putxinel·lis, titelles, tenim... actuació de personatge real, vestuaris, ombres, teatre d'ombres, músiques, tenim un poquet d'ombres, músiques, tenim un poquet de tot el que hem pogut

0: T'han
1: fet
0: diferents.
1: Un contracte col·lectiu.
0: No, només han contratat una persona i mira que em passen moltes.
1: Cobres per personatge?
0: Si cobrés per titella, cobraria més.
2: Sí, millor per titella. No m'ajuda això.
1: Bel, de l'11 al 17. Això és el calendari, no?
3: Sí.
1: Què passa dia 11? Perquè les primeres actuacions arriben...
2: Són el 14, no?
1: Exacte.
3: Clar, de dia 11 a dia 14 tenim el curs de formació, que enguany és un curs especialitzat en teatre d'ombres, que també molt necessari i també molt bo per la part educativa. Ho dic per si qualcú, encara hi ha places, per si qualcú se vol animar, que està fet per una companyia valenciana que mos acompanya enguany, que els Teatres de la Llum també faran una funció, però fins dijous tenim aquest curs de formació en el Teatre Principal de Palma i després ja mos ficant dins les jornades professionals durant els 14 i els 15 i la programació comença els 14 i inauguram amb aquest Viva que en Rafa ha posat el teaser tan xulo. I res, i ja a partir d'aquí no aturam, hi ha moltes coses.
1: El 13 començava a les biblioteques, veritat,
3: sí,
1: i també a les... Bueno, aquestes targetes socials. Què és la programació d'actuacions de targetes socials exactament... És pels temes que toquen, òbviament, o el públic que vos adreçau?
3: Sí, perdona, si digues tu, Toni.
0: Bàsicament, targetes socials és la manera d'apropar el teatre, en aquest cas de targetes, en aquests col·lectius normalment discriminats o que tenen més dificultats per accedir en el teatre o a la cultura en general. I, clar, la política d'aquest festival és l'accessibilitat de tothom. Fer un teatre o un teatre de targetes de tots i per tots. Per això s'afegeix llengua de signes, se va a centres com es Mater Misericordiae, les biblioteques de
2: Sant Goldeu,
0: per exemple,
2: és allà on feix Pinocho, a Sant Goldeu i a Mater.
1: Espinaret.
3: Espinaret, també,
0: en aquestes biblioteques o en aquests centres per això, per fer una cultura del poble, no una cultura elitista. Perquè a la vegada que se va a llocs que solen tenir dificultat d'accessibilitat, també els preus són ridículs a nivell del preu de l'entrada per tot el que se fa. És accessible, no? Accessiblíssim.
3: Sí, gratuït i de 3 a 8 euros, vull dir. Els 8 euros són els màxim.
1: N'hi ha, com està el presentat més banco d'espectacles gratuïts? Perquè jo recordo tots els que feis allà, que és el Punt Teresetes d'enguany, no? El Pati de la Misericòrdia, allà hem entrat sempre gratuïtament.
3: Bueno, té un cost de 3 euros, però tens un accés a més de 5 espectacles, instal·lacions, punts interactius, hi ha 1.000 coses per 3 euros,
2: No trobes una canya de 3 euros en tot topada. T'has d'anar a Sant Goleu, precisament, a la perifèria o a qualque poble.
1: Però, efectivament,
2: comparar coses que la gent consumeix.
1: I col·laborar amb altres tothom, pràcticament, perquè anava al Maruja Alfaro, al Pati de la Misericòrdia, el Teatre Principal, el Sants, el Xes Fortès, el Teatre Llurià, l'Estudi General Llurià, i biblioteques, com hem dit. O sigui, està per tot. Més després, quants de pobles has llegit abans, Rafa? Ni ho sé.
2: Una desena llarga.
1: Una dotzena de pobles. O sigui que la presència és absoluta. I destacam algunes o què?
2: Vinga, Bel. És una mica injust, però anem a orientar.
1: És impossible fer...
2: Perquè jo crec que Pinocho és un d'aquests títols que la gent anirà sí o sí, però anem a fer una mica de pluja fina.
3: En representació mallorquina tenim Pinocho, ja l'hem esmentat, de la Fornal, i diria que és Caramelet, si no que és aquest Viva de la Locuace, aquesta companyia franco-espanyola.
2: Que minta molt bé.
3: Després, també un bon caramelet és Amélie, en el Teatre Xes Fortès, a divendres, de Chit Chap, una companyia mítica catalana que...
1: Ja ha vingut diverses vegades.
3: Sí, ha vingut molt d'anys.
1: Ja els he vist aquí, gràcies a vosaltres, diverses vegades.
3: Multim premiats, moltes coses. També tenim Bing Don Quixote, de Teatre Matita, d'Eslovènia, que venen al Teatre Principal de Palma, i també és un bon caramelet. I és que no podria acabar mai, però vos recomano a tots que pegueu un de la programació, perquè
2: la Leoparda de Rocco Gamanjó, de Cine Pantufi, que està molt bé, Mudanzas Portes,
1: que també. Que els van tenir aquí, també, que són menorquins, i tal, ja l'hem vist en altres, perquè els dos que tinc aquí apuntats són el Ben Don Quixote i Pau i el seu Estel, que són d'Eslovenia i Txèquia, però són dos dels exemples que dèiem, perquè a baix posa idioma, castellà, i dius, ah, carai, pues no sé com ho fareu, jo aniré a comprovar-ho, aniré a comprovar-ho perquè tenen una pinta meravellosa i bueno, no tenim temps de parlar de sinopsis de cadascuna d'elles, però jo, mira, Hamelin és que me passa com a Pinocho. Quantes vegades s'ha tocat

0: El hammering, la flauta, les rates i tal. Però clar, encara hi ha coses...
1: És una bona
2: sinopsi. I el tema de les rates, justament, ara està a l'alça.
0: Exacte, però és que el telediari els posa d'actualitat cada que és així, és així. I per aquí hi ha una reflexió magnífica de com plantegen aquests. Però, i si les rates no venen d'enlloc? I si les rates sempre hi han estat?
1: Sí.
3: Quina por, jo, que és que tenen ratofòbia.
0: I dius, alerta, que aquest hammering no és el mateix hammering de sempre. Així que ho veurem, Chip Chap mos ho presentarà, un hammering ben actual, i a veure què passa. No molt acabarem aquesta fira,
4: no,
0: aquesta
4: serà
0: festival.
4: Serà intensiu.
2: I que s'excusa de... No, és que està molt en fora, amb aquest festival no serveix.
0: No serveix.
4: Sempre
0: no serveix,
4: tens un espectacle a tocar. Bé, l'Albertí, moltíssimes gràcies, enhorabona.
1: Moltes gràcies.
4: I la Fornal, jo crec que és una d'aquestes companyies d'aquest espai que cal reivindicar sempre, i amb aquesta presència al Festival de Teresa Terme més encara, Toni.
0: Recordam on veure tot el que hem dit i molt més, perquè ens hem quedat en un 10% de les coses que s'ofereixen. Festival Teresetes Mallorca, festivalteresetesmallorca.cat. Aquí ho teniu tot.
4: Gràcies.

0: I de festival a festival parlam del Festival de la Paraula, el cicle literatura, el torneig de dramatúrgia, col·loquis entorn la dramatúrgia contemporània, espectacles d'aquí i també de fora. El Festival de la Paraula que, com dèiem, va tancar divendres passat. Va ser divendres, Cristina?
1: Sí, tot i que encara queda un darrer regal, sí, que és aquest que m'avés, aprofit que hi ha Anabel aquí, aquest crossover que hem fet entre el Festival de la Paraula i el Festival Albopàs,
0: sí senyor.
1: Que tancarem, posarem sa cirereta amb aquesta...
0: Aquesta
1: darrera sorpresa, Bel, sí, sí, que és una sorpresa que tenim preparada. Però sí, podem dir que sa cluenda oficial va ser divendres passat, sí, sí.
0: Molt bé, que va acabar amb Els Miserables, de Miquel Massa Fiol, que tanca també una trilogia, la trilogia Millennial, que va començar en Càndid a l'Optimisme i va continuar en Les Penes del Jove Werther, i que van riure molt. La vas entendre, Javi? Perquè a Javi li costa entendre les coses així.
2: Amb aquestes coses...
0: Sí, moltes vols, moltes personatges...
2: Me van seure d'esquena, no sé per què, però no, fins i tot me vaig veure a pantalla i vaig dir, això ja no m'agrada tant.
1: És moment pantalla, és un dels moments que t'enfoquen.
2: No, però mira, vaig riure per les butxaques, me vaig sentir interpel·lat jo i pràcticament tothom, perquè al final... El que més m'agrada d'aquesta peça, a part de que té moltíssim de criteri, de talent i de comicitat, és que al final el plantejament de tot d'ells mateixos és autocrític. Són les contradiccions que tenim tots, no? I és d'allà on parteix els Miserables, un novel·laco de 1.000 pàgines, revolucionari, antisistema, i acabat sent el musical més comercial de la història, quasi, si no fos per El Fantasma de l'Òpera, no?
0: En tres actorassos damunt l'escenari, ni amb el Salvatierra, per favor, que jo anava a dir, m'avui a casa amb ella, dic professionalment...
1: Artísticament,
0: vull ja que entri a la meva vida.
2: Quina quantitat de recursos.
0: Amb en Lluís Oliver, que estava fònic, pobret.
1: En Lluís Oliver,
0: i ho va
1: des d'aquí, volem
0: bé.
1: Agrair moltíssim, ho comentàvem,
2: no?
1: Abans al principi.
0: Ho va salvar
1: el gran
0: com un campió,
1: que va fer.
0: I en Gerard
1: és un
0: Frank
1: gran
0: també, que canta, que balla.
2: Escolta,
0: canta.
2: Els 10 primers o 15 primers minuts de l'espectacle musical de Miserables, còmic, i fent canvis de registre... De vegades, mig còmic, de vegades amb una lírica que ja voldrien molts, i dius, però què és això? Però quin tio? Però quin tio és aquest?
1: És una gran
0: persona.
2: En Gerard Frank.
0: Se diu Gerard Frank.
2: Quin fenomen.
0: També te pots casar amb ell.
2: Jo, doncs també me casaria amb ell. I na Mel, és que era espectacular. A més, amb una precisió, que és el que li deia ell, perquè tira per terra i cau i corre i s'ho i baixa, i té una precisió en la dicció i en el moment i en el tempo que dius, però no sé.
1: Us ho vau passar bé, vaja.
2: Molt bé. I després, canyes... Per...
0: Això era el colofó, anem a parlar del Festival de la Paraula, que comença molt abans, jo crec que el tret de sortida, Cris, és el torneig...
1: S'octubre...
0: Que...
1: Abans, comença s'octubre, sí, novembre, senyor. Normalment, i arriba fins a això. Enguany ha estat fins a maig, que tancarem amb...
0: No sé si teniu ja comptabilitzat... No és el més important, tot i que és vera que nosaltres fem teatre perquè la gent vingui a veure-nos, només faltaria, però clar, el públic dona gust, no?, que respon. No sé si ha anat evolucionant...
1: La veritat és que no fem una... No comptabilitzam nombre d'espectadors, si podem fer una mitjana, però realment sí que notam, i això es nota, no duim tantes edicions com a Festival de Teresetes, que és una victòria meravellosa i que admiram.
0: Ja són 12,
1: però ja són 12, que també consideram també una bona fita, i sí que notam que el públic respon de cada vegada més. De fet, és un festival... sobre dramatúrgia contemporània,
0: sí,
1: no ho hem d'oblidar,
0: sí,
1: que no és a priori no és una disciplina o una temàtica que pensis que és que ha de traure grans quantitats
2: de públic. No cerca allò comercialment fàcil. Digui.
0: Però jo els espectacles que he anat estaven plenets.
1: Sí, sí,
0: jo, ara, per exemple, per parlar dels darrers, una casa a la muntanya d'en Boronat, que se va fer en el Casal Balaguer, les dues sessions plenes a vessar. Sí. De fet, havies d'espavilar per no quedar-te sense entrada. I Els Miserables també estava pràcticament plena.
1: I una cosa de la qual també estem molt, molt orgullosos és una nova producció inclosa dins d'aquest festival, com és l'arquitecte,
0: sí,
1: que vam fer una aposta que intentarem fer de cada vegada més, i és ampliar el nombre, o sigui, ampliar l'exhibició En aquest cas van fer dos caps de setmana seguits d'un mateix espectacle, cosa que de vegades aquí és difícil d'aconseguir, ho volem intentar perquè volem donar vida en els espectacles que són noves produccions i podem dir que pràcticament tots sis dies vam omplir
3: el
1: teatre.
3: Que va rebre el premi de l'Associació d'Espectadors i Espectadores del Teatre del Mar i va coincidir amb el final del Festival de la Paraula i la veritat
1: estem molt agraïts de
0: molt merescut per aquesta obra d'en Pere Ramon Serra dirigida per Rebeca del Fresno. Clar, supos que això és un continu, que ja ho està pensant a l'edició número 13, que ha de tornar al torneig, literatura, coses que clar, si no les feis ja el sector vos dirà, hola.
1: Bé, mira.
0: Clar, creeu precedent.
1: No ens sentim pressionats. En absolut.
0: Correcte, no se te nota.
1: La veritat és que agraïm molt que ens faceu fer aquests balanços, perquè hi ha una cosa que tenim... Nosaltres sabem quin festival volem quan el planificam, no? I tenim uns objectius i creem un festival. Però després, quan ja entrem dins la voràgina, que Anabel també estarà d'acord segurament perquè sap què és, no tens temps de mirar les coses en perspectiva, perquè vas solucionant i vas dia a dia.
2: Llavors,
1: pensant ara en fer una miqueta de balanç, pensant que m'ho demanaríeu, no? Clar, què és? Què he aconseguit? No, què aconsegueix el Festival de la Paraula? I jo crec que aconsegueix parlar de nosaltres. És a dir, si alguna cosa aconsegueix el Festival de la Paraula és parlar de nosaltres com a societat, com a parlar del nostre passat, com amb espectacles, per exemple, com l'Arquitecte, o espectacles com espectacles de literatura d'enguany, per exemple, que és Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà, un text de Miquel Àngel Riera, un altre text d'en Brai Bonet. Parlar també del nostre present, com és en la trilogia de la condició millennial d'en Miquel Mas, que parla de l'actualitat més absoluta i més radical d'una generació com ets la millennial, però que també ens interpel·la les altres generacions. I també parla del futur, perquè els dramaturgs i dramaturgues que participen en aquest festival també escriuen o imaginen quin futur podem tenir, com per exemple van fer en Joan Fullana i en Joan Tomàs Martínez amb De la ciutat eixuta,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que també parlaven d'aquest futur una mica...
2: I també empenyeu una mica a que se creï material, perquè potser hi ha materials que et pots tenir una idea i ara no és el moment, ara no puc, ara no... I és aquesta l'oportunitat de fer-ho i de que pugui tenir primer unes lectures, després un possible muntatge.
1: Aquest és un dels principals objectius, deixar o donar oportunitat a que...
0: Bel i Toni, podeu intervenir, ja que heu quedat, que sou del sector, sou del rotllo, per tant...
4: Jo estic escoltant.
0: Esteu més que autoritzat i que convidat.
4: M'està interessant moltíssim.
5: És que sap qui xerra de bé.
4: Exacte, estic com mirant-la, escoltant-la.
0: Jo sempre he dit, bueno, si no tornaré a repetir.
2: I alguna de les iniciatives ben diferents i variades i que una planta en marxa no ha arribat a les expectatives esperades o ha trigat més? Ha necessitat 2, 3, 4 edicions i la paciència ha fet que funcionés? O...
1: Seré sincera, les trobades dramàtiques, que són unes xerrades que organitzam amb l'Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears, pobra Anabel me diu que sí, perquè Anabel és a tot i també és aquí. És una iniciativa que obrim en el públic en general, però que sempre trobam que podria tenir més participació. Jo de cada vegada que acabam una trobada dramàtica amb algun creatiu, normalment són dramaturgs o dramaturgues, directors, directores teatrals, sempre pens, ostres, quina pena que no hagi vingut més gent, perquè el que hem viscut en aquests moments, en Rafa hi ha estat present a moltes, i em queda moltes... He de dir que... hi ha algunes que sí que són molt participades, però d'altres, que tal vegada no són noms tan coneguts o tan famosos, no ve tanta gent. I sempre em queda aquesta idea. Ostres,
0: Carol si López, de memòria, Paco Gámez, Alfredo Sanzó, Lola Arias, clar, són...
1: Marc Artigau.
0: Marc Artigau,
1: noms són potents. Noms dels quals crec que
0: val
1: podem
0: aprendre
1: i també compartir experiències.
2: Sí.
1: És a dir, no només
2: I qual
1: per aprendre, sinó
2: I qual és la vostra
1: compartir.
2: Estratègia? La perseverància fins que la gent se doni compte, tu... Acabin pensant, ja m'he perdut la
1: insistència.
0: Sí, t'acostes, mira que du anys a la ràdio i encara no aconsegueix que... Acosta-te la...
1: La nostra estratègia és la insistència, perquè creiem fermament amb el que feim, rebem respostes molt positives també, i volem continuar i que la gent es boca orella, que s'escampi i que l'any que ve tornem a organitzar i tornem a dur gent interessantíssima i que aquesta gent s'apunti.
3: La clau de tot plegat, crec que pot ser una por que podien tenir tots a l'inici, és que tot quedàs molt de portes endins, molt endogàmic. I jo, clar, insistes, als espectacles que hi he anat, i fins i tot he trobat gent en aquestes converses, xerrades de dramaturgia contemporània, alien al sector, i això és l'interessant.
1: Sí, perquè no te n'adones que nosaltres dèiem, com a eslògan, no? Veniu a parlar de teatre i de dramaturgia, que és parlar de la vida i del món, perquè
3: correcte,
1: realment te n'adones que van parlant de moltíssimes més coses que no de textos teatrals, no? I això és realment el que és interessant.
4: Clar.
0: Que guapo. Idò, ja te deia que pensant ja en l'edició que ve, sí, que serà la 13, tocant fusta...
1: Una
0: no
1: més 3,
0: res,
1: crec que direm una més 3.
0: I supos que ja, clar, si mos hem de posar l'octubre, qualque idea ja tenia en el cap.
1: Algunes coses tenim pensades, però em permetràs que no...
2: I per què durant sempre a l'agost? Bueno, a l'agost, a l'estiu, el teatre, és com...
0: L'agost està bé, però el problema és que alguns teatres públics, per exemple, mitjan juny ja...
1: Clar.
0: Sí, pescau,
1: i
0: jo
1: una
0: no
1: cosa també aquí una mica sindical, aturant perquè necessitem descansar.
0: Sí,
2: però un mes com tothom està molt bé, però me refereixo és que el que acaba de dir ell, comencen a caure espais i gent que ja no
1: sí,
2: comptis
1: perquè...
2: amb ella fins al setembre, sí, i tal i qual, tu saps el que mos costa trobar temes?
4: Clar, aire lliure, és que només aire lliure tot, i se'ns limita molt.
2: I cercaviles, i no sé què, i tal, però i els teatres, bueno, algú uns fins i tot tenen l'aire condicionat.
4: Però, sí, sí,
0: no, però massa fort. Sí.
2: Però és com a acceptar una... fer una petita renúncia, com la gent se'n va a la platja en lloc del teatre i no m'agrada.
0: No, i d'això és veritat que s'ha de canviar. Bel, aprofitant la falca publicitària per parlar del Bopass, tot el que ens ve damunt.
4: Uau, vamos.
0: La cara que m'has posat, diu, ui, ara me dirà, no? Jo ja...
5: Ara s'ha canviat de capa.
4: No, sí, exacte.
0: Vinga, el capell...
4: Res, no? Moltes ganes del Bopat, 6a edició, també un festival tan petitó que l'estimam molt, hem fet amb molt d'amor i que també estem com molt contents des d'ovni presents d'aquesta fita. Res, començàvem demà en inauguració, l'hem hagut de moure d'allò perquè plou, això ha estat un tema avui de matí a gestionar. I res, divendres ve Cyrano, coproducció de l'estat principal, dissabte tenim l'estrena de la lectura dramatitzada El caire de les campanes, un text que Alexandra Ballester va morir sense veure escenificat i que per fi hem aixecat gràcies a la col·laboració del Teatre Principal de Palma. I diumenge així és Caramelleta a la Cloenda en 39 graus a l'ombra, dirigit per Carme Serna, de Rata Cultura. I res, convidar-vos a venir a passar una bona estona al Bopass, a les cases, famílies...
0: Hi ha un vermut també dissabte,
4: hi ha un vermut fantàstic, sí, sense sorpreses, que clar, m'he deixat coses. També hi ha una infantil de Mia Tragos Teatre, tenim una sessió de pensament...
2: En valenciano.
4: Sí, sí, en lluís valenciano. I res, convidar-vos a venir. Mirar si Instagram, el Bopass, arroba el Bopass Fest, que està allà tot.
0: El Bopass, que és a poble al revés, per si algú encara no...
4: Sí, és molt imaginari d'Alexandra Ballester, poètic, i res, molt content, la veritat.
0: I de no fluixeu tampoc, val?
4: No.
0: O sigui, és que tenim aquí la Fornal, el Bopass...
1: Allà ens hi trobareu.
0: Procés de ferro, estàu generant moltíssimes coses.
5: La cultura que nostra hi viva.
0: Ni tant.
5: No, de vegades no la valoren suficientment, però...
0: Es falta un poc de més suport institucional. Falques, publicitat, una darrera santa. Es falta aquest suport, però el talent hi és i la feina, també. Moltes gràcies, Bel, Toni, per estar aquí.
4: Moltes gràcies per acollir-nos avui.
0: I, Cristina...
1: Moltes gràcies.
0: Ja xerrarem.
1: Ja xerrarem.
0: Teniu tantes coses en marxa, o sigui que potser la setmana que ve torna a estar aquí.
1: Ja us anem contant coses.
0: Javier, gràcies.
2: A vosaltres.
0: I, entretant, arriba el cranc. De fet, ja és aquí, també, un festival enorme que se fa a Menorca, però també té aquest spin-off a Mallorca, que cada setmana ple d'actuacions, per exemple, Maika Makoski aquest dissabte amb una... A més, amb una actuació, com sempre, des de Maika Makoski, espectacular, però és que a més és en Desvaluar, per tant, imagineu-vos també el lloc. I a més, sentim ara un tema nou, de Maika Makoski, i amb això ens acomiadem per avui. Demà més, a partir de les 6, ja sabeu que a les 7 arriben les notícies.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Un vel és un tros de roba destinat a tapar una cosa que no es vol que estigui exposada a les mirades. Aquest tros de tela, aquest tros de roba, cobreix específicament alguna part de les dones. Això sí que no ho diu el diccionari. Històricament, la cara de les novies, de les vídues, el cap de les dones nobles, el de les dones dins l'església, el de les monges i el de moltes dones de països musulmans. Xador, niqab, burka, el nom és igual. Jo deia històricament, però ahir i avui. És un costum, és un signe d'identitat, és una moda o és un símbol de submissió?

0: A la boca, concretament al final del paladar, tenim un vel, que és la paraula polisèmica d'avui, molt a prop de la campaneta, que deim vulgarment. Un vel que té una funció en la deglució i en la fonació. Per exemple, la primera consonant de la paraula gasa és velar, gasa, i notam allò justament al final d'espaladar, al principi d'escoll. Doctora Ana Araujo, especialista en otorrinolaringologia, Juaneda Hospitales, benvinguda entre avui i demà, com està?
1: Gràcies, molt bé.
0: Començant per definir avui què és el vel, el situam aquest vel palatal.
1: Bueno, el velo del paladar, que también se conoce como el paladar blando, está en la parte más móvil del paladar, en la parte posterior. Y a diferencia de lo que es el paladar duro, que es la parte más ósea que tocamos con la lengua en el techo del paladar, pues el velo del paladar es un tejido como más blando, más flexible y muscular, y que termina justamente, como comentabas, en la úvula o campanilla.
0: No sé si té res a veure aquesta paraula, aquesta definició de vel, no sé, amb un vel de roba, no? Amb un tros de tela, ja que aquest programa és polisèmic.
1: Sí, de hecho es una analogía como muy visual para describir un poco la función del paladar, porque al final lo que hace es recordar como una especie como de un telón móvil o una cortina, que lo que hace es cerrar el paso del aire hacia la nariz. Entonces realmente es una buena... És una bona analogia, vamos.
0: Val, perquè també, clar, recordem, otorrinolaringologia, tot està connectat, no? I han de tenir portetes,
1: sí, efectivament.
0: Han de tenir portetes o vels perquè no passi pel forat que no toca. I jo deia
1: Exacte.
0: Que té diverses funcions. Podríem començar per la deglució. Com funciona en aquest cas?
1: Bueno, el velo del paladar, como antes comentábamos, al final es como una cortina, como una pared. Entonces, lo que permite es que cuando hacemos la deglución, o sea, cuando tragamos, lo que hace es elevarse y se desplaza un poco hacia atrás. Entonces, lo que permite es evitar que tanto los alimentos como los líquidos nos vayan hacia la nariz, como regurgiten hacia la nariz, y
0: Sí.
1: entonces hace como es una válvula de cierre entre la boca y la cavidad nasal.
0: Val. Per tant, si quan li va passar una vegada a un nebot meu un macarró te surt pel nas, vol dir que...
1: Exactamente, eso es que el velo del paladar no ha hecho su trabajo.
0: Exacte, no ha funcionat, molt bé. Idò, aquí tenim aquesta primera funció importantíssima, que és la deglució, i després jo posava l'exemple de gas, no? De la fonació, perquè és important en aquest cas també.
1: Bueno, realmente vamos un poco en el mismo sentido de hacer esta puerta, y entonces cuando el velo regula un poco por dónde sale el aire, sea por la nariz o por la boca, y cuando está elevado el aire va a salir por la boca y nos permite hacer los sonidos más orales, como la mayoría de las letras, y cuando baja lo que hace es permitir el paso de aire por la nariz, entonces eso hace que hacemos los sonidos como más nasales, como la M o la N. Y nos permite además también proyectar la voz, ¿no? Porque, por ejemplo, los cantantes o cuando bostezamos, lo que hacemos es elevar el velo del paladar y hacemos que el sonido salga más resonante, más proyectado. Entonces, al final, lo que nos permite es una voz como más clara y más articulada, por así decirlo.
0: Molt bé. I des del punt de vista mèdic, quina importància té aquest vel palatal?
1: Pues en la misma línea eso, la deglución,
0: sí.
1: O sea, que sea una deglución segura, en que el alimento vaya por donde toca, en la fase oral, ¿no? En la fase de la masticación, y luego que tengamos un habla que sea inteligible, ¿no? Que sea clara, que sea articulada, y luego otra función también muy importante es la respiración, ¿no? O sea, es cuando hay un mal funcionamiento del velo del paladar, pues también se asocia mucho a lo que es el ronquido y la apnea del sueño.
0: Val. Serien aquestes les patologies principals? No sé si n'hi ha d'altres més freqüents relacionades amb el vel.
1: Sí, bueno, cuando el velo no funciona bien es lo que se llama la insuficiencia velofaríngea, y esto es verdad que es algo frecuente. Luego hay algunos problemas que son de nacimiento, congénitos, que se llama la fisura palatina, que
0: Sí.
1: ya termina en un poco una cirugía. Y luego algunos problemas que pueden ser neurológicos, como parálisis del velo, que ya serían problemas del ámbito neurológico en el que el paladar no funciona tampoco como toca.
0: Sí. I aquest vel, aquest múscul, que és un múscul, se pot entrenar o se pot reeducar en cas de patologies?
1: Sí. Especialmente cuando son patologías más leves y más funcionales, el trabajo con el logopeda lo que hace realmente es mejorar el cierre, mejorar cómo funciona en la articulación del habla y coordinar también la respiración y la fonación. Luego ya, si no logramos entrenarlo solo con el logopeda, sí que también hay otras posibilidades que ja serien cirurgia, per exemple.
0: Perfecte. Idò, mira, avui aquesta paraula bel mos ha duit fins a aquest múscul que tenim a sa boca, que és petit però que és fonamental, perquè tot funcioni com toca. I n'hem parlat amb la doctora Ana Araujo, que és especialista en otorrinolaringologia, Joana d'Hospitales. Doctora, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch. I Vetres Ràdio és investigació. Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Serveis informatius.
4: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears Palma Futsal.
5: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
6: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay mucho ojo puesto en nosotros.
4: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
5: Viu amb Vivetres Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
2: Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
0: Toni Camps, benvingut a Cateva. Com estàs?
7: Molt bé, cobert amb un bel.
0: Estàs cobert amb un bel, eh? Ja te veig. També poden tenir bels en els ulls. Com t'has d'anar a ses ueres, tu?
7: Bé, normalment bé.
0: Perquè segons ben com netes. Estiguin de brutes, no, pots tenir un bon bel.
7: Habitualment sí. Els de sol d'un netes, però sí. M'ho porto molt nerviós. Si sí, no hi sí.
0: Avui hem triat la paraula bel com a eix conductor d'aquest programa i t'he posat una tasca complicada, com quan la paraula dona molt de joc.
7: Sí, dona molt de joc i sí que jo m'he complicat més la vida, perquè me l'he complicada bastant aquesta vegada, ja que dir-ho. Començam amb els vels físics, perquè sempre pensem que se posen voluntàriament els vels físics, com els de les núvies, però també te poden venir imposats.
8: When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small, and I would hide them.
9: What did they say?
8: They were just like things I wanted to remember, so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting.
7: Això és A Ghost Story, la història d'un fantasma. Bàsicament, és la història d'un músic que mor en un accident de cotxe i torna a sa vida com a fantasma, amb un llençol, físicament amb un llençol. Un vel, en dos forats, en els ulls, i torna a sa casa allà on vivia amb sa seva dona. A pesar del seu títol, no és una pel·lícula de terror, sinó un drama filosòfic i molt, molt poètic sobre l'amor, el dol i la soledat. És molt curiosa perquè és una pel·lícula molt estranya, molt inquietant, atrevida i molt provocadora, però en el mateix temps és molt hipnòtica. Clar, el personatge va en el típic vel de fantasma, en dos forats.
0: És la típica disfressa de fantasma.
7: Exacte, o sigui, la de net té. El que passa és que, clar, és una pel·lícula molt sèria, molt filosòfica, i tens aquella presència allà, tot el temps, el muntatge és... És com un quadre il·luminat d'existents d'una vida. És cert que és una pel·lícula que exigeix paciència, però a canvi te regala una experiència cinematogràfica que recordaràs molt de temps. I vos he de dir que, clar, a mi els dos actors principals, que són Casey Affleck i Rooney Mara, m'encanten, aleshores és que ja està. Però sí que és vera que és una pel·lícula molt peculiar, sobre un vol, sobre un tio que va amb una disfressa de fantasma.
0: Mentre xerra estic mirant el tràiler i, clar, fa com a gràcia, entre cometes, veure aquest senyor amb el llençol damunt i amb els dos forats, però és que també fa que la presència sigui molt física i molt intensa, no?
7: Exacte.
0: Molt real.
7: Sí, és molt real, però en el mateix temps és molt poètica.
0: Sí, sí, sí.
7: És una pel·lícula molt xula.
0: Apuntadíssima, ni me sonava apuntadíssima aquesta Ghost Story. I de val és la nostra paraula, Toni?
7: I el val físic, per definició, és allò que disminueix el llum, no? Que mos impedeix veure en claretat. I això pot ser perfectament un accidente atmosférico.
9: Que nadie salga de aquí, ¿de acuerdo? Quédense en el supermercado.
10: No puedo. No me puedo quedar. Tengo que ir con mis hijos.
11: No, no salga. Ahí fuera está la muerte. Es el fin del mundo.
10: Cállese, ¿vale? Ya basta.
12: Atención, por favor. Que todo el mundo se calme, ¿vale?
9: Tiene razón. Vamos a tranquilizarnos e intentar averiguar lo que ha pasado.
10: Lo siento. Yo no puedo quedarme. Tengo que ir a casa con mis hijos.
12: Señora, no puede salir ahí fuera.
13: Quizás sea una nube de gas venenoso.
14: ¿No ha oído gritar a ese hombre?
15: Sí, es cierto. Vamos a quedarnos aquí hasta saber lo que pasa.
10: ¡Es que no me escuchan! ¡No puedo quedarme aquí!
7: La niebla és la versió cinematogràfica de la novel·la de Stephen King, en la que una boira molt densa cobreix un poble després d'una terrible tormenta, deixant un grup de persones atrapades a un supermercat. A la boira, a més, suposadament, hi ha alguna cosa molt terrible.
0: Bé, si hi ha en Stephen King per mig, alguna cosa de bo.
7: Alguna cosa molt terrible. Bé, Frank Darabont, que és el seu director, ja havia dirigit Cadena Perpètua, havia dirigit La Milla Verde, dues pel·lícules tremendes basades en dues novel·les de Stephen King, que sí que era molt obvi que s'encarregàs d'aquesta. El resultat és molt estimulant. A la vegada, molt estimulant. A la

0: deixa de ser una boira amb un bitxo de dins que maten persones, clar, resulta un film total i absolutament disfrutable com a tal, no? Com un film de bitxos que maten persones.
1: Ah, val, val això.
0: O sigui, són les dues coses en el mateix temps. Ja, ja, ja. És una pel·lícula molt estranya perquè, clar, pesa per un costat tota aquesta part molt, molt sociològica, molt filosòfica, o sigui, molt de com ets la societat en realitat, els fanàtics religiosos, els que volen sortir, els que no, els que ajudau-me, els que tal, els que se mira per benefici propi, etc etc. Però, clar, en el mateix temps, pues és el que és, no? I un moment donat allò s'ha de solucionar. No poden estar allà de dins tancats i ja està, no? Ha de passar algo. Aleshores, clar, quan passa algo, és aquesta sèrie B que està allà tot el temps, que tu ja ho saps, que allà ja passen coses, i és molt xula. A mi m'agrada molt. És una pel·lícula que m'agrada molt. És vera que no tant com Cadena Perpètua, ja, com que, La Via Verde, és que... però és una pel·lícula que mola molt.
1: Són dues grans, però venga, aquesta també l'apuntam. La boira, la niebla, de Frank Darabont.
0: Exacte.
1: Val.
0: I he de dir que d'entrada, qualsevol pel·lícula d'Audrey Hepburn, per jo, és obligatòria, val? Així, d'entrada. Però és que, a més, aquesta fa servir una altra excepció de vel. Prendre el vel, que és fer-se monja.
2: Siempre debe salir del quirófano al momento de acabar la operación. No debe quedarse a discutir un caso. Sentirá la tentación de hacerlo, porque él es maravilloso. Pero no olvide que también es un hombre. Está soltero y, por desgracia, no es creyente. No piense ni por un segundo, hermana, que su hábito la protegerá. Ahora la dejo para que revise su equipo.
0: Una jove burguesa ingressa com a novícia en un convent des d'on l'enviaran a una missió al Congo com a ajudant d'un cirurgià d'un hospital de blancs, que és això que acabam exactament aquesta seqüència que acabam d'escoltar. És Història d'una monja, de l'any 1959. Està basada en la novel·la de Catherine Hulme, a la que s'aproximava en el catolicisme, a pesar de que sí que deien que estava basada en fets reals, en la seva pròpia història, però en realitat no. Jo crec que és una pel·lícula imprescindible per tots aquells fans de la carrera de la protagonista de Dos en la carretera. Vull dir, és que és això, és que qualsevol pel·li d'Audrey Hepburn ja val la pena. Però, a més, és una pel·lícula que, a pesar de mantenir un missatge espiritual que en segon quin moment pot tirar enrere a segon quins espectadors, és una pel·lícula lluminosa. O sigui, de fet, les seves 7 nominacions a l'Oscar ja ho diuen, va guanyar el BAFTA a la millor actriu, a més de Concha de Oro a la millor actriu i a la millor pel·lícula en el Festival de Sant Sebastià. Vull dir que és una pel·li de molt de pes a nivell cinematogràfic clàssic.
1: Història d'una monja, si l'he vista fa mil anys, vull dir, ja me n'has donat tres d'excuses per veure bon cinema. Avui, a partir de la paraula vel, aquesta història de fantasma, aquesta ghost story, aquesta niebla, la boira i història d'una monja. I què més, va?
0: I ben, podríem haver duit un vel de novia a Sus, no? Una novia a la fuga, fins i tot moltíssimes pel·lícules de novies i de casaments, el padre de la novia, l'abuelo de la novia, el hijo de la no, tots els novies que vos podeu imaginar. Fins i tot la novia de Kill Bill. Però hem preferit apropar-nos a la història que va inspirar aquesta darrera. She was a bride when the violence happened. Now she's a widow. And it's going to happen again. Jean Moreau stars in The Bride Wore Black. Això és el tràiler de La novia vestia de negro, una pel·lícula de François Truffaut en Jean Moreau, de la qual va veure, sense cap dubte, Quentin Tarantino a Kill Bill. La història és aquesta. En sortir de l'església, després del seu casament, una núvia, encara vestida de blanc en aquest moment, a pesar del títol de la pel·lícula, que és La novia vestida de negro, veu com maten a tirs en el seu home. Decidida a venjar la seva mort, emprèn la recerca de responsables, en fa una llista i els va matant un darrere l'altre mentre els va tatxant.
1: Mossona
0: de res. I estem en 1968. O sigui, a més és una pel·lícula que és un matrimoni perfecte entre la Nouvelle Vague de François Truffaut, aquella manera de rodar així com a molt espontània, teatre,

0: sense quasi muntatge, una cosa com molt, vinga, va, aquí. I la tradició de Hollywood d'Alfred Hitchcock, perquè clar, no saps exactament què és el que va passar. Bàsicament, és un exercici d'estil, però ostres, quin exercici més bo,
1: Que
0: eh?
1: bo, la novia vestida de negro, 1968, per a tots els
0: Anem molt
1: amants.
0: enrere avui, eh?
1: Sí, per a tots els amants de Kill Bill, anava a dir, però també de Truffaut.
0: Exacte.
1: I amb Aquí acabant, tenim bola extra avui, bola
0: Sí,
1: extra.
0: tenim una bolla extra que, bueno, recordeu? Que clar, tu m'has dit Val i a mi la primera pel·lícula que m'ha vingut en el cap és El velo pintado, aquella pel·lícula d'Edward Norton i Naomi Watts de l'any 2007. Però ja en vàrem parlar d'aquesta pel·lícula. Aleshores, clar, no la podia dur. Però, bueno, el que farem és dur la versió anterior amb una altra gran estrella, que és Greta Garbo.
2: It doesn't seem possible, it's so strange.
3: Look down there, a temple. There are mighty gods down there, been there hundreds of years, incense burning. Want to go?
2: Yes, please.
0: Això és El velo pintado, any 1939. Una dona burgesa que passa un mal moment decideix fer un viatge per la Xina i allà coneixerà un prometedor doctor en qui se casarà, però la seva professió li lleva massa temps i descuida a la seva nova parella, que començarà un romanç secret amb un amant. Això és història d'un velo del velo pintado.
1: Qui se lia amb qui? Es metge amb un altre o ell amb
0: no,
1: un
0: ella,
1: altre?
0: No,
1: ell amb un altre.
0: Ella,
1: val, val,
0: ella, com que som o fa feina de metge i fa una feinada,
1: val, val.
0: Pues, abandona la seva nova esposa,
1: sí,
0: i que ella ha decidit quedar-se allà a la Xina amb ell i...
1: com que s'avorreix...
0: Com que s'avorreix, pues, se
1: val,
0: cerca un amant. Clar, estem
1: val,
0: a 1934.
1: Sí.
0: Ojo, és una pel·lícula feta, única i exclusivament per lluïment de Greta Garbo.
1: De la Garbo.
0: De la Garbo, tal qual. Sí que és una pel·lícula que hi ha poques coses que facin, que xirrin, no? D'aquestes que dius, ai, quin renou, quina cosa més lletja. A mi m'agrada molt la Garbo, així que, clar, me va agradar molt veure aquesta pel·lícula, sobretot després d'haver vist la d'Edward Norton i Naomi Watts, que també me va agradar, la vaig trobar super subtil, amb aquest, era quasi com es vol del títol, no? Aquesta tela que s'oscil·la en la brisa, amb una mica d'aire, no? La pel·lícula de Negarbo és el mateix, però clar, estem en 1934 amb un llenguatge cinematogràfic molt diferent i amb una actriu que era tot ímpetu, no? Era important.
1: I ara que veig aquí imatges, en aquesta època també poden dir que el cinema tenia un pot de vell perquè tenia aquest color en blanc i negre.
0: A mi hi ha una cosa que darrerament me molesta, ho diré així, de veure les pel·lícules per televisió i de veure segons quines definicions. Jo trobo que aquesta definició tan ultra 4K, 11K, 26K, o sigui, tant de puntets i tantíssima definició, el que li lleva és aquest vel que li dona el cinematogràfic, aquest vel de fantasia, de història que t'estan contant, no? Tu quan te conten una història sempre t'has d'imaginar una cosa, algunes coses, no? I en el cinema clàssic sobretot passa, no? Les pel·lícules tenen com un tel per damunt, perquè clar, si no tinguessin aquest tel, el que veuries són caixes de cartó, perquè en els finals decorats eren cartó-pedra.
1: Sí, total.
0: Aleshores, i volies aquells maquillatges lletjos i aquestes coses terribles, no? Que dius, que mal feta. No, no és que estigui mal feta, és aposta. Aleshores, clar, quan li dones aquesta definició tan bestial, te trobes que dius, uf, és que a mi m'apareix, estava gent un videojoc més que una pel·lícula, no?
1: I la Garbo té aquest vel cinematogràfic per davant. Fantàstic, sí. I de Toni Camps, bona llista a partir de la paraula. Jo tinc molt de deures aquesta setmana, mare meva.
0: Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
2: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
2: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
2: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
2: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale a play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 21 anys amb tu.
1: Se dins una cova de mama aniria, per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira fina.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com va això? Com esteu?
0: Escolteu, Jordi i Xavi, vosaltres teniu por de ses altures?
2: Home, jo no li tenc por res.
0: Hola, és que és un valent. Xulo!
1: Jo sí, no, jo li tenc por.
0: Sí.
1: No te vull dir que tenc vertigen, però...
0: És vera?
1: Home, si jo m'alces, m'agafes d'una corda per, no ho sé, o fas puenting, tot això no va bé.
0: Però, per exemple, d'unes roques no te tires.
1: A menys, si és molt alta, no, em fa por.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oh.
1: No som gaire valent.
2: I tu, Ines, com ho dus?
0: Jo, beníssim, no tinc gens de vertigen, la veritat. A veure, jo sóc una terremoto, jo, per exemple, m'encanten les atraccions de parcs temàtics.
1: En aquell del Ram, la forta del Ram, hi vas colcar?
0: Sí.
1: Sí, el booster.
0: Sí, sí, sí.
2: Aquest sí.
1: Però, no, jo crec que no gaire.
0: A veure, Mèmida, heu pujat o pujaríeu un globus estàtic?
1: No.
2: Jo he dit que no tinc porres, però no me pujaria.
0: Idò, jo he pujat.
1: És vera.
0: Idò, com quedes?
1: És més valenta, és valenta, simpàtica, intel·ligent,
0: es que
1: guapa.
0: Tot,
2: és que això de que la teva vida depengui d'un tros de plàstic, plat, no, a mi no me treus idea.
0: I un
2: no
0: poquet de gas.
1: Que s'alça en calor.
0: En gas, exacte.
2: A mi no m'acaba de fer.
0: Bé, amb la calor que m'ha a través d'un gas.
1: Bé, si això és a forada, caus com una pedra.
0: Bé. et segur, perquè tant és així que si voleu viure l'experiència de pujar un globus aerostàtic o el manco veure'ns molt a la vegada i l'espectacle que fan en el cel, ho podreu fer a octubre d'enguany, perquè ja s'està organitzant a Manacor l'edició 24 del Campionat Europeu de Globus Aerostàtics.
1: No mos bastaven les bicicletes, que ara també tindrem trànsit en el cel.
2: Ja ho val,
1: de
2: no?
1: Tot.
2: Ja ho val.
0: Bicicletes i cotxes, de tot. I motos i de tot. Ja ho val, Jordi?
2: Sí, sí, jo trànsit aeri estic cansat, que són de Sant Jordi i passen avions cada dos minuts.
1: I jo som de cada gamba, imagina't.
2: No se pot dormir.
1: Per un
0: bé, en general, jo som de tal, jo som de qual, no m'importa fer distincions.
1: Tu de Bunyola, que teniu a Bunyola?
0: Uf, ciclistes.
1: Bici,
2: aquí la qüestió és queixar-se. Ja
0: sí, exacte. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Carli, Jordi, jo vos faré una pregunta íntima. Vos voleu casar qualque dia?
1: Mira, darrerament, aquest programa està convertint en una espècie de sàlvame. Nosaltres no som el programa. Fan moltes preguntes
0: íntimes. Voleu casar-vos o no? No intentis evitar la pregunta.
2: Jo, sí. Oh. Sí, crec que sí. La Cicla i Nova, Son Cervera, una festeta...
1: Home, jo si trobo la persona indicada, no t'ho dic que no.
0: Oh. I de segons l'associació de professionals de noces i esdeveniments, prepareu la butxaca, perquè a les Illes Balears el cost de mitjana d'unes noces són entre 20.000 i 30.000 euros.
1: I d'un cotxe.
0: Exacte.
1: Un Mero cotxe, banco.
2: Sí. No, haurem de partir, no? Llavors casarem amb una altra banda, no passa
0: no
2: res.
0: No crec que surti més barat, tampoc. En tot cas, teniu en compte que heu de pensar en tot, amb els autobusos, el lloc de la cerimònia i la festa, les flors, el disc jockey, el fotògraf, el menú, el vestit...
1: I tot el que has dit és ben call, i això només per un dia, sobretot el vestit.
0: Sí.
1: Com podem gastar-nos milers d'euros en un vestit que només dura un dia?
0: És una molt bona pregunta. I li farem a una dissenyadora que precisament vol evitar que els vestits de núvia només siguin per un dia, que siguin especials, però que se puguin reciclar una mica. Ella és na Carme Vidal. Carme, m'he vingut de xiu-xiu.
3: Ah, que bon cap, però...
0: Com anem?
3: Va bé. Sí,
0: a veure, sí. Tu entens el disseny de núvia, més enllà de la idea que tenim tots dins el cap. En què se basen els teus dissenys? Exactament.
3: Bueno, doncs conto un poc el que tu has dit, no?
0: Sí.
3: La meva idea és un poc allunyar-me un poc de tot el que estem acostumats, vale? I que també no és necessari gastar-te molt de duros, és a dir, pots cercar una cosa més senzilla o, efectivament, reciclar, aprofitar una altra peça.
0: Se poden tornar a duidor un altre dia o part.
3: Exacte. També pot dissenyar un vestit que després pot-ho perfectament en el teu dia a dia, o sigui que no fa falta. O sigui, si tu ho vols fer, perfecte, però que també sàpigues que hi ha altres alternatives, com, per exemple, el meu cas, exacte.
0: Carme Vidal, dissenyadora d'aquí, de Mallorca. A més, tu vols que ses novies s'hi reconeguin. Això vol dir que ja han dit adeu a sa pompositat?
3: Sí, és veritat que, home, poc a poc tot això també va transformant i tal, també a ses modes i tot això, però sí que és veritat que cada vegada, pues, se cerca un poc més la comoditat, el tipus de celebració, de festa també ha canviat, també...
0: Com és ara? Com més, tot més distès? O...
3: Sí, més modern, més natural, també tens més opcions a triar. Abans, potser, només hi havia una opció i t'aguntaves. Ara no, ara pues, la novia també té més capacitat de decidir. I
1: com descriuries la teva col·lecció Monco? És a dir, clar, per la ràdio no podem ensenyar, però almenys com la podries descriure, com és?
3: Bé, senzillament hauríeu de pensar que... Pensar un poc en la part rústica de Mallorca, totes les imatges que vos puguin venir, de la pagesia, per exemple, de la flora i la fauna, la col·lecció està plena d'elements com florals. I també recordo un poc això, les nostres padrines, com anaven vestides.
0: Que guapo.
3: Sí, exacte, les teles també, més rústiques, tot això, sí.
2: I creus que això és més ara una tendència? Perquè, per exemple, a Sant Cervera hi havia una tenda de vestits de novien clàssics i ha tancat, no? Duien molt d'anys i ara de cop ha tancat. Per tant, és una tendència això, deixar aquests vestits tan clàssics i tan cars?
3: Sí, sí, cada vegada hi ha més tendència, o sigui... Tot ha canviat, també la moda en general també ha canviat, o sigui, anar més relaxats, més còmodes...
0: Però el ritual d'anar a cercar el vestit de novia, sobretot les dones, bé, i els homes, però acompanyats de familiars, sobretot les dones, de les mares, de les predines, de les amigues, un grupet de dones...
3: Sí, sobretot...
0: No crec que hi hagi poques novies que hi vagin totes soles a cercar el vestit.
3: No, normalment venen amb la mare, que és veritat que és una peça clau, o sigui... Jo també normalment...
0: Clau per bé o per mal?
3: No, jo diria per bé, perquè també elles ja s'han casat, segurament amb un vestit que no era ideal per elles, o millor, perquè no tenien altra opció, i, clar, no volen el mateix per la seva filla. O sigui, com que volen, pues, ja que han après, que la seva filla, pues, saben d'acabar la cosa, volen, per això, que a mi no falta que se gastin tant de duros, o que vagin més còmodes, i com que al final també...
0: L'experiència ajuda.
3: Exacte, ajuda
2: i també
3: molt.
2: Moltes vegades han pagat una part de les noces i també volen anar allà.
0: Això passa, Carme.
3: Sí.
0: Encara paguen les mares.
3: Sí, ajuden bastant, la veritat. O sigui, sí. També jo crec que els fa il·lusió. O sigui, és un bon com regal de...
0: Exacte.
3: Sí, sí.
1: Creus que moltes núvies de les Balears van a cercar el vestit més important de les seves vides a fora de les illes?
3: Podria ser, però també troc que, clar, heu de pensar que també un vestit de nòvia és molt... O sigui, bé, a part de personal tal, també és un procés llarg, o sigui, no és un d'un dia. Mm-hmm. O sigui, són entre 6 mesos, un any, entonces...
0: Mare meva,
3: perdó,
0: wow.
3: Sí, com bé que sigui, com més local, millor, o sigui...
0: Clar,
3: que sigui no, més que... còmode, també. I...
0: La logística...
3: Exacte, o sigui, sí, tu no... també has de valorar, o sigui...
2: No és com comprar-te roba per un festival que se compren per internet, que li surt barat un
3: no.
2: dia
3: això
2: i ja està.
3: Això és molt personalitzat i moltes, moltes proves perquè tot surti bé i el vestit sigui superpersonalitzat per tu, les teves mides. O sigui.
0: Tornant a la teva col·lecció, que és Montcó, i parlant de tu, on has après a dissenyar aquestes teles amb inspiració mallorquina, aquests dissenys a cosir... Qui t'ho ha ensenyat o on ho has après?
3: Bé, jo vaig estudiar disseny de moda per començar. Després vaig aprendre l'ofici de patronatge i de costura per diverses vies. I també he fet feina sempre en el món de tèxtil, tot això. O sigui, un cúmul de coses però m'han aportat tot això. I també, bueno, el que és inspiració i tot això és que al final la meva marca, perquè al final estic fent una marca, és que som jo. O sigui, tot... Som jo, o sigui, com pens, com...
0: Tu fas el disseny, després fas
3: tot.
0: El patró, de fet, després, sí. No sé, quin procés hi ha?
3: Tot, o sigui, el que és inspiració, la col·lecció, la filosofia, tot és que som jo i ho faig tot jo, o sigui, no, o sigui, no pretén res, no faig res que no sigui jo, diguéssim, o sigui, superfidel a jo, i també, bueno, els clients i tot això també, com que també s'entengui i tot això, sí, això també és molt important.
0: Ho agraeixen també,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí.
0: I has tingut, ara que et parlaves dels clients, clar, les novies tenen fama de molt exigents. Encara ho són o tenen aquesta fama? Ho confirmes o ho desmenteixes?
3: Jo suposo que hi ha un pot de tot i tal. Jo de moment he tingut sort i la veritat que pres la teva amiga, o sigui, tot sí. És molt natural, jo també entenc que sí, un procés molt relaxat, natural, que sigui còmode també, o sigui, que no sigui molt tens ni res, que disfrutin també. I perquè ja jo trobo que muntar unes noces ja prou estrès i que no és necessari tampoc.
0: No, clar, s'ha de disfrutar.
3: Exacte.
2: A tu t'acaben convidant a les noces? Tu hi vas, has anat a qualque noces?
3: No, però no passa res, perquè d'una manera o una altra ja particip a lo que ets les noces,
2: sí,
3: però...
2: Sí, sí.
0: T'envien fotos,
3: banda.
0: No?
3: Sí, sí,
0: després.
3: Sí,
1: imagina't
3: exacte.
1: Que te convidassin a totes les noces que fas vestit i arribar un poc i escolta...
0: No, i s'han de pagar bé, ja fas vestit, que ja paga d'aquella manera.
1: Un vestit de noces, més o manco, quan pot costar?
3: Hi ha un poc de tot, és que... Però bueno, lo normal... Entre 1.000 i 2.000. És que també, clar, no és el mateix que te'l faci una dissenyora... Artesana com jo, per exemple, que comprar-lo fet una multinacional. O sigui que
0: ni una marca d'aquestes tan conegudes, d'una casa d'aquestes
3: sí.
0: amb una gran reputació
3: sí.
0: aquí a Espanya.
3: Jo crec que el més important és on poses valor. Tu, que, com a nòvia, que t'estimen més. Que t'ho faci una persona que te coneix i que t'ho pot entendre i t'acompanya tot el procés. O sigui, al final el preu és el preu. L'important és el valor. O t'estima més comprar a una casa que és internacional, que tant mateix aquest vestit és que no és gens personalitzat. O sigui...
1: És a dir, val el que tu vulguis pagar, el que valgui per tu.
3: Exacte, o sigui, el preu, vale. El més important jo trobo que és el valor.
0: I alguna clienta t'ha demanat que facis qualque cosa que no anava per res amb el teu estil? No ho sé, que és allò més boig que t'han demanat i que no hagis acabat fent, fins i tot, perquè hagis dit, no, jo això no ho puc fer.
3: No, la veritat que no m'ha passat. I també, el ver que jo faig molta feina en el que et marca. O sigui, jo transmet lo que un estil, o sigui, com que faig molta feina i ja com que les clientes que ja venen, o sigui
0: ja saben on van.
3: Exacte, o sigui, com que això troc que ho he fet bé. O sigui,
0: clar,
3: ho he transmetre i tal, i seria molt random que ara vengui una persona que és que ja anirà a una altra banda ja directament.
0: Per exemple, que seria... contradictori amb el teu estil, no ho sé, unes plomes, per exemple, no ho sé,
3: Sí, algo molt artificial, molt de plàstic, per exemple, molt encorsetat, molt de volum, moltes faldes i molt de tul, molt princesa,
0: D'acord. Una Lady Di és el vestit que va d'una Lady Di.
3: Sí, bueno, no. Això és molt tot xentero.
0: Sí, no?
3: Les ombreres aquestes, sí, això ja...
0: Com un pastís, no?
3: Sí, exacte.
0: I algun vestit o novia que t'hagi marcat especialment?
3: Realment, tots. És que algo, hi ha algo sempre en tots que me marquen.
1: Ha de ser blanc, el vestit de novia?
3: No, no té per què. O sigui, jo ara, per exemple, en aquesta col·lecció, és perquè els colors, que normalment, bueno, això són el blanc, cru, marfil, però perquè aquesta col·lecció n'he posat un que és tipus salmonat, que dones pego, no apareix per res. O sigui, apareix un vestit de novia, no apareix. I també el pot dur un altre dia, no...
1: On acaba, doncs, aquest vestit de novia que només s'han fet servir un pic a la vida?
3: Bueno, això també depèn de...
1: Clar, però on deuen ser? Com un armari gegant de vestit de novia.
3: Sí, bueno, jo intento un poc... També, jo què sé, hi ha gent que se passa els vestits. I jo m'han arribat clientes, per exemple, que volen aprofitar els vestits de la seva padrina, per exemple, i tunyar-lo un poquet o modernitzar-lo un poquet. I, bueno, també un abric, jo què sé, ara... Si vam passar, una nòvia va dur un abric... I m'ha dit que esperarà un poc, però el tenirà de negre o de gris.
0: Ah, molt bé, clar.
3: Se la farà un poc més curt i el durarà perfectament a la feina. O sigui que...
0: Que bona.
3: Sí, sí.
0: I tu estàs casada o te casaràs qualque dia?
3: Supos que sí, qualque dia.
0: Amb un dels teus vestits o no?
3: Sí, sí, sí. De fet, sí. El tinc aquí no el pens fer, perquè després ja m'és igual, però...
1: Pregunta, el podries descriure o per ventura si, no sé si hi ha una parella que t'estigui sentint escoltant, això pot dur mala estrogança?
3: El puc un poc descriure. És veritat que serà un vestit un poc experimental. O sigui, jo tinc sirenes cap i hi hauria de fer una prova amb ell, perquè vull fer com una textura, amb una tela, amb ell com surt. O sigui, també com que...
0: Faràs la prova amb tu mateixa.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: Bé,
3: sí,
0: sempre sí. En pot fer dos, perquè ara està molt de moda tenir donadors, no? Un per la cerimònia i l'altre per la festa.
3: Sí, sí, pot fer dos, tres, ja.
0: Bé, si tu fas tot, te sortirà més barat.
3: Sí, sí, sí. Jo amb això tens sort i podré estalviar duros, però...
0: Exacte. Que bé. Idò, parlàvem amb la Carme Vidal, que ella és dissenyadora de moda, perquè en Jordi i en Xavi han dit que estaven interessats en casar-se.
1: Torna-hi, com li agrada estranya i estranya.
0: I jo he dit, bé, idò, prepareu-vos, perquè s'han de pensar en moltes coses, entre les quals el vestit de
1: això és important,
0: bé,
1: però no hem de fer res.
0: No, això és veritat.
1: A tu, Jordi, t'agradaria triar el vestit?
2: A mi, no. O sigui, no ho triaria.
0: Tu, Jordi, no t'agradaria.
2: És vera?
0: Bé, una altra cosa, molt important. Dou mala sort veure el vestit abans.
3: Sí. Bé. És que això també depèn de cadascun de les manies que tinguin de si ets molt supersticiós o no. O sigui, però sí que saber que se'ls respecta bastant, perquè també és guapo. S'ha fet de sorpresa, saps?
0: Tu, Jordi, t'agradaria veure el vestit abans? O
1: dijous que ve, un passi.
2: Dijous que ve t'acases.
1: No, dijous que ve no t'acases, d'aquí dos dijous. Però dijous que ve, i que faltaria una setmana per ses noces, t'han d'anar a fer un passi. I tu has de triar aquest vestit o l'altre vestit. Tu t'agradaria acompanyar la teva futura esposa en aquest procés de triar un vestit?
2: És que jo, sap què passa? Que crec que té bastant mal gust. O sigui, no podria donar jo un consell massa...
1: Tu diries, aquest,
2: me diria, aquest.
0: Bueno. Diria, aquest, au, no, vinga, ja està. I d'això, continuàvem aquí en Carme Vidal, xiu-xiu-etjant.

0: Un, dos, tres, suís. Llarga vida al rei.
1: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
2: Jonas Lauwiner, un suís de 31 anys, ha posat en alerta les autoritats del seu país després que s'hagi conegut que ha aconseguit fer-se amb 148 terrenys repartits per Suïssa sense que ell els hagi pagat.
0: El cas recollit per The Times va començar el 2019, quan Lauwiner es va autoproclamar el rei de Suïssa, tot i que el país mai no ha tingut monarquia, i va organitzar una coronació simbòlica a una església de Berna.
2: La seva adquisició de propietat s'hauria basat en un buit legal del sistema immobiliari suís, fet que li ha permès reclamar terrenys que no tenen cap propietari registrat. A través d'aquest mecanisme, aquest senyor Lauwiner hauria inscrit el seu nom parcel·les oblidades, camins privats, accessos veïnals i espais afectats per errors o llacunes administratives en el seu nom.
0: I segons informacions publicades, en Lauwiner hauria començat a explotar econòmicament aquests terrenys mitjançant quotes de manteniment, negociacions per drets de pas o intervencions en operacions urbanístiques que siguin properes.
1: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.

0: IB3 Ràdio és informació. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
2: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
3: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
1: Des de l'estadi de Son Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
2: L'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
1: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numància Poblense.
2: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
4: Xiu, xiu.
5: Hola, bona nit. Som en Sergi i li vull dedicar la madre de José, del Canto del Loco, en el meu amic Fran, perquè sempre que l'escolt me recorda ell. Que bona

0: Mos encanten aquestes dedicatòries que vos transmeteu a través del nostre WhatsApp, que si voleu és...
1: 646-93-45-01. 646-93-45-01. El WhatsApp d'Ivetra Ràdio.
0: Envieu-vos les nostres vostres dedicatòries a qualcú, a qui vulgueu, a través de nosaltres.
1: Exactament.
0: Exacte. Aquesta anava dedicada a un amic, però crec que anava més per sa mare. No.
1: Ah, pare, la madre de mi amigo José.
2: Sí. Li ha dedicat en un Fran, la madre de José. No sé.
0: Continuem en directe, xiu-xiu, ens acompanyem d'Anna Carme Vidal.
1: I ara, com no podia ser d'altra manera, jugarem una estoneta.
0: Exacte, Carme, t'ho estàs passant bé, avui, xiu-xiu.
3: Sí, és veritat que sí.
0: I no, ara t'ho passaràs encara millor.
2: I a veure, l'idea és que te direm tradicions o supersticions a noces d'altres països i mos has de dir si són verdaderes o mos les hem inventat aquí en un moment. Estàs preparada?
3: Sí.
2: Vinga, la primera és Alemanya. Diuen que és tradició que la nit abans del casament els amics i familiars rompin plats de ceràmica en terra.
0: Verdader o fals? Carme Vidal, dissenyadora de vestits de núvia.
2: És a dir, si ves per abans, agafen plats i els rompen.
3: Me sap aquesta tradició, però no diria que és Alemanya. Bueno, diré verdader, no sé.
1: Molt bé.
2: I doncs, sí, efectivament, efectivament és correcte.
0: Sí,
2: és una tradició que segur que té com a fi espantar els esperits malvats. Mm. O sigui, no. Quan acaben, a més, quan
0: el
2: acaben de rompre, és malfratge. Això m'ha agradat.
0: Malfratges com actes vandàlics. M'he equivocat de paraula.
2: Ah, vale. Jo dic que guapa.
0: Mal estrugança.
2: En tot cas, això, quan acaben de rompre tots els plats, sa parella ha de quedar a recuir-ho. I d'aquesta manera, si aconsegueixen netejar tot aquest desastre dels plats, tindran una relació més forta i seran un bon equip en el futur.
0: Ah, mira.
1: Molt bé.
2: És guapo, això.
1: Sí.
0: Molt punt.
2: Tot punt, es rompre els plats, és diamants. Bueno, tu no
0: l'has de rompre. Si arriba.
2: Tu has de recuir. Seguim.
0: Per què?
2: O sigui, si te cases tu, has de recollir.
0: Ah, vale. Sí,
1: recollir en parella.
0: D'acord, d'acord.
2: No està bé, la nit abans de casar-te, fer net.
0: Me pensava que en Jordi m'anava a feines. Vinga, següent superstició.
2: Vinga, la següent diu que a Corea la novia no pot obrir cap porta durant els 3 dies abans de la cerimònia. Si ho fa, tindrà mala sort el primer any de casament.
3: Un poc heavy, això, no? O sigui, no surt de casa, idò.
2: No, o no van al
1: bany. No van obrir la porta.
2: No van al bany, tampoc.
3: Amb un segurata o alguna cosa que faci...
1: O ser futura parella.
3: Sí, sí, sí.
0: No te convenç, Carme?
3: No, no, jo diria que és falsa.
2: Idò, efectivament, és fals. És fals. Poden obrir totes les portes que vulguin.
0: Molt bé, Carme. Les estàs clavant.
2: Sí, és que se nota que té aquest ull.
0: Aquest ull de novies. Vinga, la següent.
2: Vinga, la següent diu... A Rússia, la família del novi ha de deixar un tros de pa dins la gelera el vespre abans del casament. Si ho fan, vol dir que la parella no passarà fam durant el matrimoni.
3: Jo crec que té pinta de ser vertadera, o sigui...
2: I de... No, aquesta no és verdadera.
0: Oh.
2: Sí que hi havia qualque tradició amb el pa, però no era deixar-lo en una gelera, que se quedi ja podrit. No era aquesta.
0: No era aquesta.
2: No era aquesta.
0: Però no te'n recordes de sa verdadera.
2: No li he prestat
0: atenció. Qualque cosa amb el pa. Fan
2: coses amb el pa.
0: Molt bé.
2: Per allà.
0: I a l'Índia què fan ara, Índia?
2: I de, a l'Índia, abans del casament, s'ha de cobrir a sa parella, en els dos, amb una pasta de cúrcuma per protegir del mal d'ull i dur bona sort en un futur.
0: Amb una pasta de cúrcuma.
3: Sí, sí, això el dia abans.
2: El dia abans, sí.
3: Sí.
2: El dia abans.
3: Aquesta, pues... Falsa?
2: I dos, vertadera, aquesta. Se coneix com a la cerimònia Haldi o Aldi. Ahà. I és això, se celebra un dia abans o és de matí de ses noces i s'aplica aquesta pasta de cúrcuma perquè la cúrcuma segur que és un símbol de fertilitat, vitalitat i bona fortuna.
0: Molt bé.
2: I fan això. I després suposo que se'n van a dutxar-se. Perquè...
0: Pel cent demà està ben nets. Curiosos. Més se posen uns vestits espectaculars.
1: Sí, són cerimònies
0: molt
1: intenses, molt colorides. Va, una tradició nostrada. Du ous a Santa Clara. A ses monges de Santa Clara. Vertader o no?
3: Sí, això ho fan per evitar que ploguis dia de casament.
0: A Palma, no?
3: Sí, a Palma, sí, sí.
1: Tu els dius, si dic qualque dia a casa, fas comptes dur ous a Santa Clara?
3: Pues la vaig conèixer fa poc, bueno, m'ho sonava, però fa poc, com que m'ho va venir al cap, vaig dir, ah, mira, pues m'ho apuntaré per si un dia que me cas, sí. Ja que el tenc prop, pues...
2: Ben matisat, Xavi. Jo quan vaig al Japó i quan vaig per tot, i tenim aquí coses guapíssimes. Sí. Vinga, Japó, de fet. Quan una núvia se posa el vestit, ha de caminar exactament 1.024 passes fins a arribar en el moment del casament. Si en fa més o en fa manco, la relació no avançarà exactament com toca.
3: Jo crec que... falsa. O tu d'això per controlar les passes, o no sé, és que...
2: Tampoc crec que sigui... Bé, sí, efectivament és fals.
0: Falsa,
2: no
0: falsa.
2: Compten 1.024 passes, però seria bé.
0: Sí. Qui sap?
2: Qui sap? En tot cas era fals, així que no ho sap ningú.
0: Sa darrera, Jordi.
2: Sa darrera. Diu, a Turquia és habitual que sa novia escrigui els noms de ses amigues

0: solteres a la sola de la sabata abans de la cerimònia. Uh-huh. En el final del primer ball, el nom que s'hagi esborrat primer serà la primera persona en casar-se.
1: Això me sona, això apareix quan tenen el ram de flors, també, que és... Bueno, sí, seria sí que violent, no? Jo crec que això és vertader.
0: Efectivament, és vertader, és una tradició certa, i exactament se pot comparar amb el de tirar ram de flors i que ho agafi, és que ho agafis, serà la pròxima en casar-se. En aquest cas sí que no és una tradició com a tal, no és antiga, simplement és un moment divertit que s'ha fet popular, i això, i segons idees, l'esborrat simbolitza el pas dels temps i el destí de la persona.
2: Ai, idò. Molt bé, idò, bones, no, bones núvies. Qualcuna altra superstició que vulgueu remarcar?
3: No.
2: La de ram ja l'han dit, no sé si els homes en tenen d'altres, però...
1: No, ara no se m'acord cap, crec.
2: En tot cas...
3: Amb els rituals n'hi ha moltíssims.
2: I tant, i tant. Sí. Que jo he de dur qualque cosa blava...
1: Sí, exacte. Algo viejo, algo prestado, algo azul...
2: Exacte.
1: Que a vegades la mateixa cosa pot ser dues coses. Pot ser una cosa bé i blau en el mateix temps. Mm. O sigui... Però bueno. I no sé si hi ha alguna més... Bueno, no ho veuré, se no havia abans de les noces, diguéssim.
2: Mm. Per no embrutar les places.
1: No, és per els coloms.
3: Ah, sí, perquè els coloms diuen que...
2: Que bueno. Esplaten.
3: Esplaten
2: si mengen arròs.
1: Sí, tiren petals, ara.
3: Ah, exacte, petals, sí, sí, sí.
2: Molt bé. I de Carme Vidal, dissenyadora de vestits de núvies, en la col·lecció Montcom, us ha encantat impregnar-nos de la teva filosofia, així que moltes gràcies per venir.
1: Gràcies avui. A vosaltres.

0: IB3 Ràdio és memòria. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Volen saludar en Juanjo Montserrat, ja sabeu qui és.
1: El dels dos Grammys.
0: Exacte, i avui és en el seu estudi a Lloseta. Hola, Juanjo, com estàs?
2: Com anem?
0: Molt bé, molt,
3: molt
0: bé.
3: A molt distància, avui.
0: Oh.
2: Avui, distància, tinc aquí en Dàtil, de vora jo, com sempre, en el seu llitet. I ara, quan arribi Naina de la feina, m'apegarà un susto de mort.
0: El sentirem lladrar, com habitualment.
2: Per suposat.
0: No. Molt bé, això és com et saluda, això és com et saluda.
2: Sí, sí, i bé, ja sabeu, la setmana que ve, lo millor hi haurà una sorpresita.
0: Idà, no facis spoiler.
2: No, sense spoiler, sense spoiler. Un spoiler que sí que us puc fer ara mateix és que d'aquí 4 horetes o alguna cosa així, a 3 i mitja, no sé comptar, les matemàtiques no són la meu, és que serà dia 7, les matemàtiques no són la meu, és que serà dia 7 de maig.

0: La meva sempre va ser de cantar en castellà, no, no. Curiosament.
1: Happy no birthday.
0: Que no té cap sentit.
2: S'ha acabat.
1: Eins refinen.
0: No, en alemany és un Geburtstag für Russ.
1: Uau. Idiomes. Sí, sí.
0: Efectivament, idiomes.
2: No, idiomes, querida.
1: Ara, en sèrio, molt d'anys. Juanjo, quants en fas?
0: Això se pot dir, és ràdio autonòmica. De
1: bé, jo crec que ho descobrirem.
0: Sí, no, em faig 34 anys, que ja sé que em paresc de 21, jo en som conscient, però sí, 34 anys. I, clar, això a mi m'ha fet demanar-me cosetes. Clar, tu, Ines, ja t'he hagut de dir més o menys de que va a la secció, sí. i ja, home, ja tindràs un spoiler una miqueta, no? Però Xavier i Jordi, sabeu per on vaig?
2: No, és un misteri ara mateix, hores d'ara.
3: Bueno, qualque pista tenim.
0: Mos
3: ha fet certa pregunta, Nines, abans de començar.
0: Clar, clar. Jo m'he demanat quin número 1 hi havia en el món, i també concretament a Espanya, el dia del nostre aniversari, de cada un de nosaltres, no? I començant per més vell, que som jo, jo m'he demanat quin hit hi havia el 7 de maig del 1992 bé, començarem sempre per la Billboard, que sempre està com a, bueno, a chart que ha duit per bandera, no? Sempre és el que se considerava número 1 en tot el món. No m'estic explicant gens.
1: No, és entenc.
0: Sí, la llista Billboard...
1: Què era
3: el
1: número
3: 1,
1: el hit dels hits, 17 de maig del 92, al món?
2: Juanjo Montserrat?
0: Ah, bé, que
1: sony.
0: Sí, que sony millor. Sí,
1: vinga, dali.

0: Uau! Que dels anys 90, no?
1: No, no, degueres néixer ballant, ja, directament.
2: Una locura. Jo no havia escoltat mai aquesta cançó, ni, vamos, desconeixia completament aquest duo. Bueno, un duo de rap juvenil d'Atlanta. Mm-hmm. He de dir que he estat a Atlanta i me quadra aquest rotllito, en plan San Andreas, GTA i tal. Sí, sí, m'encaixa.
0: Qui són aquests dos?
2: Són un duo que se diuen Criss Cross, amb dues paraules van amb K de quilo, i bueno, se denominen, no estan morts, suposo, Criss McDaddy Kelly i un altre Criss, Daddy Mac Smith.
3: I de ben nostrats.
1: I s'han posat nom d'estació de tren, Criss Cross.
2: Sí, sí. Criss Cross, sí.
0: No ho he entès, jo ara en això.
1: L'estació de tren de Londres, típica. De King's Cross, es diu.
0: Ah, com se nota que no hi ha estat.
3: Com no passa més enllà.
0: Bé, això m'agrada molt, Juanjo. Tu t'agrada? Proves aquest número 1 del dia que vares néixer?
2: Bueno, aquí, o sigui, mundialment i concretament també als Estats Units, bueno, sí, m'encaixa, però la Bip va ser número 1 a la Billboard durant 8 setmanes consecutives.
0: Escolta, a lo millor és per això que tens dos Grammys, perquè vares néixer amb aquest guitarro.
2: Pot ser. Això era la cançó Jump, que no m'han dit, de Criss Cross. Però jo m'he demanat, i que era número 1 a Espanya, concretament? Jo crec que està un poc més guai. Vinga, man, que soni.

0: Home, el teu estimat Michael Jackson.
1: Hombre, aquí ja s'entenen les cosetes sí. meves.
0: I clar, tant.
1: Aquí tenim la cançó Remember the Time, i va ser un single que de Michael Jackson, com o no, no feia falta ni dir qui està cantant. I aquesta cançó se va incluir en el seu àlbum Dangerous.

0: All right.
1: I, clar, bueno, no és de ser més que... famoses de Michael Jackson, però tot i així no. Era número 1 a Espanya dia 7 de maig del 1992, el dia que en Juanjo Montserrat va néixer.
0: Gràcies. He de dir que, encara que no sigui de ser més famoses, ara mateix està superviral a TikTok, perquè s'ha fet un... s'ha fet com un remix on només se deixa la bateria i se deixa la veu de Michael, sense instrumentació, i se veu que hi ha, molt, hi ha com un tren de ballarins, no? De que ballen una coreografia famosa d'en... d'en Michael. He de dir que me fa molta gràcia que en el final se posa a dir de tot. Do you remember? You and me, on the beach, no sé que quantos. I diu, in Spain.
1: Ah.
0: Sí, sí, o sea, menciona.
2: I per això, per això explicant que siguis, que eres número 1 d'Espanya.
3: És una cosa de
0: que sigui per algo així, no? Ha mencionat Espanya, anem a fer-li suport. Bé, seria espectacular. Però clar, aquí no acaba la cosa. Qui ve després d'allò? Bé, Neines.
1: Home, jo soc la segona més veu de...
2: i ser important.
1: D'ara mateix, aquest grup.
0: Quarteto.
3: Juanjo Montserrat, sí, sí. 7 de maig del 92. Inés, quin dia vas néixer?
1: 3 de febrer del 1993. I en Juanjo m'ha descobert quin eres número 1 mundial el dia que vaig néixer. I he de dir que, Juanjo, m'he sentit molt identificada.
0: Hombre, hombre, per favor... Això és una locura i és tot un orgull que aquesta cançó fos número 1 el dia que neixes tu. Vinga!
1: Que sona.

0: Per favor, estic tan contenta que el dia que jo vaig néixer sonava això com a banda sonora al món.
1: Locura. Completament locura. Aquí tenim I Will Always Love You, Whitney Houston, com o no, amb aquesta versió, perquè he de dir que aquesta cançó no és seva.
2: No,
0: ah, no?
1: Si no, aquesta cançó la va escriure i la va gravar sa, sa madrina de na Miley Cyrus, na Dolly Parton.
0: Què dius? Ah,
2: és que crec que en vàrem parlar d'això, Juanjo, és possible, que me'n recordi, qualque dia que en parlàrem.
1: I, bueno, i ja en el seu dia ja va ser una cançó famosa. Què passa? Que 20 anys després, bé, concretament de 9 anys després, va arribar la pel·lícula El guardaespatlles, amb en Whitney Houston i en...
0: aquell
1: altre. Aquell altre, efectivament. Sí, sí, l'altre. I, claro, bueno, és un temazo. I s'ha de dir que jo, quan era petit, òbviament tenia un any i pico, això, la meva família i tothom ho podrà corroborar, i és que quan m'aporava en aquesta cançó, jo m'aporava a plorar. Automàtic.
0: Wow.
1: M'emocionava moltíssim sense entendre una paraula d'absolutament res, perquè veieu, no?, el que sempre he contat, que jo ja vaig néixer a una família musical i, bueno, aquestes coses, sentiment, emoció, tot estava a dins.
0: Perdona, no? Whitney Houston i Kevin Costner.
1: Efectivament, en Kevin Costner. Així és, guardaespatlles. Crec que la vaig veure fa poquet. I, bueno, està molt bé. Està molt bé. I, mem, què estava sonant a Espanya en aquell 3 de febrer de l'any 93? D'acord.

0: És bona també aquesta.
1: Jo no la coneixia, he de dir. Tu sí?
2: La varen fer,
0: jo no,
2: és una cosa que varen fer especialment per Nina, esclar, Nina es va néixer el dia 3 de febrer, i quan va néixer, son pare i sa mare li posaven Baby, don't cry.
0: Ah, clar. No, però ma mare sempre m'ha dit que no vaig plorar molt, que vaig, naturalment, com tots els infants, vaig plorar quan vaig néixer, però després vaig obrir els ulls, vaig dir, ah, d'acord, ets tu, encantada de conèixer-te, i vaig tornar a dormir. Mm.
1: He de dir que, bé, no només el títol té relació amb ella, no? Baby, don't cry, en Nines, és que sa banda se diu Inks.
2: Ui.
1: És com si fos Inés, però com si fossis neutre.
0: Ah, mira. Saps? Com, sí, sí.
1: Ets they, them, ets tu, saps?
0: Exacte.
1: Inés, però amb jo d'una E és
0: una X. Una X, mira.
1: Sí,
0: que
1: bueno. Que
0: és veritat.
1: No sé ni qui són, són australians, és l'únic que he pogut saber. No l'he sentit mai a cap ràdio.
0: És curiós
1: ràdio, no
0: que fossin número 1 a Espanya.
1: Sí, sí, sí. Mm. Sí, no ho acabo d'entendre.
2: Pot ser va ser un èxit d'aquests que duren dos dies una flor d'estiu, que li diuen.
1: Pot ser, sí.
2: Vinga,
1: que votam en el següent d'aquest quarteto que tenim ara mateix. Que
0: Xavi, te toca.
1: Tu, Xavi.
2: Ah, que bé, que bé. Sí,
1: quin dia vas néixer, mem?
2: Jo vaig néixer dia 2 de juliol del 1997.
1: Idò, he de dir que tu no estaràs molt content amb el teu número 1 del Billboard.
2: Ai,
1: vinga, que soni.

0: favor, Juanjo.
1: Juanjo, això és un tamacle.
2: Molt de rapero.
3: Això és un tamacle espectacular.
1: És increïble.
3: I... si no fos perquè l'artista principal és en P. Diddy.
1: I per què? I jo no el coneixia, en P. Diddy, però sí que no sé si és el sample, però és una cançó de Police, no? De Every sí. Breath You Take.
3: Bueno, en Puff Daddy és... es presunta... com dir-ho? És que, bueno, presumptament va abusar de tanta gent i entre ells en Justin Bieber.
1: Ah, sí?
0: Ah, jo no ho sabia.
3: No estàveu enterats de la història.
1: No, per
0: però
1: res.
0: Això no sabíem perquè deies que no mos agradaria.
3: Ah, no, hombre, vos heu d'informar. Aquí, allà.
1: No, bé, jo coneixia aquesta cançó i Radio Fórmula, de fet, és una cançó que a dia d'avui encara sona bastant.
3: Sí, aquí hi ha un... bé, això es diu I'll Be Missing You, d'en Puff Daddy, en P. Diddy, o sigui, és pederasta de moda ara mateix, a part d'en Jeffrey Epstein. I bé, té un sampler de Every Breath You Take, de Police, i aquí en Sting va dir, com? I se'n va dur, en teoria, a 100% de sobre les dies de
1: no sabia aquest pleig.
3: Sí. Això és Every Breath You Take, no li varen demanar permís, i en Sting va dir, sí, anda, que t'ho creus tu. Bé, Espanya, home, què sonava Espanya? Que soni?
1: No ho sé, home.

0: I aquest tema, Juanjo?
1: No tinc ni idea de què és això. Això se diu La suerte que viene y va, i és una cançó de Nacho Cano, que va entrar en el seu disc de El lado femenino, no? I té una col·laboració d'una lota que es diu Esmeralda Grau.
2: I Nacho Cano tampoc és que tingui molt bona premsa, precisament.
1: No. Ara bé, de fet, ahir fa uns dies vaig veure que el seu espectacle musical de Malinche se n'ha anat un poc en orris perquè, per la vist, no pagaven en els cantants. Que...
0: Bé, ella ha hagut precisament Nacho problemes Cano a Eivissa per això, perquè va presentar un musical que s'ha d'Eivissa Paradise i sé que va tenir problemes perquè va plagiar el nom... Bé, en definitiva, una no llarga... Nacho Cano tampoc té bona premsa, com ha dit.
1: No, o sea, lo que me contes, Xavi, la veritat, no me ve molt de nou. Bueno, pues això ha estat... Clar, Xavi, per ara, tu has estat una miqueta que s'ha endut el pitjor.
2: Jo he estat damnificat, però és veritat que només per sample de Police, que jo, per cert, quan tenia de 12 anys, vaig anar amb mon germà, mon mare i mon pare a veure un concert de Police a Palau Sant Jordi.
0: Quines experiències, que t'han regalat el pai i ta mare.
2: Sí, no, va ser fantàstic. Bé, fantàstic, tenia 12 anys, me recordo fer una fretada.
1: No és tothom, que ha dit de Police.
2: No.
1: És tothom.
0: Però bé, vinga, confirmant que el 97 no va ser una quintada musical gaire bona.
1: Home, en aquell moment devia ser espectacular, però ara ja...
0: Sí. Sí. No han vellit bé, no han vellit bé.
1: Perdona. Sí. Vinga, Jordi, quin dia
0: va?
3: Jo, és meravellós, 5 de setembre de 2002. Oh, ho he rimat i tot.
0: I fa dos dies.
2: Ai, Jordi.
1: 2002,
3: mare de Déu. Ja fa 23 anys.
1: No,
3: 24.
1: Vinga, llista Billboard americana, a menys que sonava.

0: Jordi, t'agrada aquest macle per
1: quin
0: tu?
1: Quin flowcito, Vanessa Janso.
2: Amb un buga allà, d'aquest que ballen.
3: Amb buenas de sol,
2: Vanessa. Marítim.
4: Aquí tenim un Grammy, literalment, per millor col·laboració entre na Nelly i na Kelly Rowland amb aquest Dilema, per cert, cançó que he escoltat tota la vida i no sabia que se digués Dilema. Uh-huh. I la veritat que és un temacle. Aquí, ara mateix, és molt graciós, hi ha una cosa graciosa, és que s'ha vist que en el videoclip, ja ho mirareu si voleu, ella intenta enviar un SMS, el xeram de l'any 2002, amb Excel. Sabeu que estava fent qualque col·laboració amb Nokia o el que sigui, un típic d'aquests mòbils que s'obrien i que apareixia un mini portàtil, i intenta enviar un SMS de "Hey, where are you?" amb Excel sí, de Microsoft.
1: El fotograma és boníssim. O sigui, és ell allà amb un mòbil i a més després fa com que se decepciona, no? No me contesta. Dius, quan t'ha de contestar si estàs en Sextel? No, que no estàs enviant un missatge.
2: No,
0: bé, Jordi, molt bon tema, la veritat.
1: Sí, sí, sí.
4: I acabam amb aquest mateix dia, quin era el número 1 a Espanya.

0: un he acabat de conèixer... No, m'ha dit Juanjo Bisbal, no? David Bisbal, Juanjo, per favor, és que l'acabàvem de conèixer ja en Bisbal.
1: Sí, just sortia de sa Academy i en el seu disc Corazón Latino va sortir aquest tema.
0: Quin discasso, eh?
1: I jo m'he demanat...
0: Com no sonaria
1: Lloraré las penas de David Bisbal a mallorquí?

0: ¡Juanjo Montserrat, oh, per favor! Increïble! Mos hem arrencat aquí, no sé si mos has sentit bé, no sé si t'han desconcentrat.
1: Mos han hagut de tenir el micro.
0: Sí, perquè...
2: No, he sentit un oi!
1: Ah, en Jordi, ole, i na Inés, bravo! I coses així.
0: És que, per favor, era la banda sonora de la nostra infància i justament el dia que va néixer en Jordi, dia 5 de setembre del 2002, en David Bisbal era número 1 a Espanya i això en Juanjo avui mos ho ha recordat perquè demà fas anys. Juanjo, molt d'anys!
2: Moltes gràcies.
0: Que tinguis molt bon dia demà i que ho celebris i puguis brufar amb tota la gent que estimes.
2: Ho serà perquè dinarem a un italià molt bo.
0: Ai, que bé.
2: Feliç.
0: Que bé, que bé.
1: Quina sort.
0: Molt bé, Juanjo, una ferrada forta, idò.
1: Molt d'anys.
2: Fins la setmana que ve.
0: Adéu. Adéu. I ara, ara tot d'una tornam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dijous augmenta la inestabilitat i ho farà a totes les illes perquè s'espera que tinguem un cel ennigulat i que aquests nígols puguin deixar ruixats que localment serien forts, com ja va passar ahir en alguns punts, sobretot de Mallorca, per exemple, a Calvià, on en poc temps va fer unes pluges bastant significatives. Tot això quan les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, avui fan vaga, exigeixen un canvi profund en el sector i reclamen el desbloqueig immediat del conveni autonòmic d'educació infantil, així com millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Si no hi ha una reacció per part de les patronals, han convocat una nova jornada de protesta per al 20 de maig. Coincidint amb aquestes aturades, han convocat manifestacions simultànies a totes les illes. Escoltam la portaveu de Comissions Obreres, Pepa Ramis.
2: És un dia de convocatòria de vaga general a tot el sector 03, esperant i desitjam que tothom que pugui s'assumi en aquesta vaga i que faguem molta pedagogia, sobretot també en les famílies, perquè els grans beneficiaris de tota aquesta mobilització sempre seran els infants i les famílies.
1: I també destacam que el creuer afectat per un brot d'antivirus ja ha començat la travessia des de Cap Verd cap a Tenerife, on està previst que atraqui aquest cap de setmana. El més segur és que quedin dins l'embarcació fins dilluns dia 11, quan arribaran els avions i podran ser evacuats. El virus ha provocat la mort de 3 persones. En total hi ha 8 casos sospitosos i d'aquests 3 han estat confirmats en proves de laboratori. Una vegada el vaixell arribi al port de Granadilla de Abona, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió fins a Madrid, on romandran aïllats a l'Hospital Gómez Ulla fins que superin la quarantena preventiva, que dependrà de quan s'estimi que van estar en contacte amb el virus. El període d'incubació és llarg, és de 45 dies. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
1: I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran individualment l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha activat un termini de 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el desallotjament. El consistori adverteix que si una vegada finalitzat aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial forçosa per recuperar l'immoble. Llorenç Boussà és el portaveu de l'Ajuntament de Palma.
4: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
1: Algunes de les persones que hi viuen diuen que no saben on aniran quan acabi aquest termini.
5: Ma no sabes dónde vives para ahora, dónde vives, no sabes.
1: Així arribarem a les 6 i 4 minuts d'aquí una hora. A partir de les 7 ampliarem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
6: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ens ha tant segona hora de xiu-xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i ha arribat el moment de s'endevinar.
1: A més, i la sabreu aquesta, avui és important, eh? Diu així. Té manxa i no respira. Té tecles i no escriu. Si l'abraces i les tires, una cançó reviu. Que és...

0: Sí, avui és el Dia Internacional de l'Acordió i nosaltres n'hem duit un, en concret.
1: I també
0: l'ha duit
1: un acordionista.
0: En Gori Mates, benvingut a Xiu Xiu.
2: Hola,
0: Gori.
2: Com va? Moltes gràcies.
0: Ha estat una entrada triomfal.
2: Sí, sí, ha estat. Pareix que ho hem assetjat i no ho havíem assetjat.
0: Per veure que no hem assetjat. Gori, escolta, quan volíem d'una persona per celebrar Dia de l'Acordió, varen demanar i ens varen dir, clar, en Gori Mates, però no és un poc excepcional que un músic toqui l'acordió?
2: Bé, aquí a Mallorca no és molt comú, n'hi ha no només jo el toc, n'hi ha més que el toca, no? Però és vera que si te passeges per altres països, per exemple, a Itàlia hi ha molta afició a l'acordió i se fabrica molt d'acordions i després hi ha molts de països d'Europa de l'Est i això, on l'acordió, bueno, és com molt, molt, molt, molt típic.
0: Com aquí la guitarra, a lo millor.
2: Sí, exacte.
3: Sí, de fet, sí. Ja escoltes un acordió i t'imagines ciutat europea.
2: Sí.
0: Venècia, no?
2: Sí.
0: Una mica. Me confonc d'instruments, segur.
1: No, jo, és que jo, de fet, t'he dit, per exemple, el que són els tangos, l'acordió, i m'has dit que no, que és el bandoneó.
2: Sí, el bandoneó, que és el que és el sistema de l'emissió del so, que són llengüetes de metall, és el mateix, però és un altre instrument, és a dir, té un altre sistema.
0: Com funciona, Gori? Veurem. Ara tenim aquest acordió teu, és bastant gros, és blanc. Sí. No sé si és una mesura estàndard o...
2: No, concretament aquest acordió que jo duc és un model de dona, perquè és més petit de lo normal. O sigui, aquest acordió, si fos un model d'home, seria molt més gros que aquest. I aquest té les tecles més petites, perquè en el moment això deu ser aquest dels anys, no sé si és dels anys 50 o això, o 60, i se va fer com a per dona.
0: Se nota, perquè té una estètica això dels anys 60, aquest blanc de perla.
2: Com a nacarat, sí. I com funciona? I de vosaltres sabeu una harmònica, no?
0: Sí.
2: Que és un instrument que té unes llengüetes de metall, que se bufa o se xucla, i a més el so pot canviar si se bufa o si se xucla. I llavors l'acordió és el mateix, però és com si tingués harmòniques aquí de dins.
0: D'acord.
2: De fet, el puc obrir.
0: Sí.
2: A veure si el puc obrir.
0: A veure, ara l'està intentant obrir.
1: Te prestaríem ajuda, però segurament farien coses
0: malament. Sí, és que no... Jo és que, de fet, encara no he entès molt bé. Ara
2: sí, ara veureu.
0: Com que ara el tocarà...
2: No sé si puc obrir ara mateix, però per ara és intenció. Bé, la qüestió és que vos heu d'imaginar que aquí de dins hi ha com a llengüetes.
0: D'acord.
2: I les tecles, quan tu les pitges, diguem, que obrin la porta d'una llengüeta, i llavors és amb aquesta manxa que té enmig... Estires, empenys i feim la nota.
1: És a dir, és com una harmònica, però gegantina.
2: Gegantina, exacte. Sí.
3: O sigui que cada tecla són dues notes, s'ha de...
2: Exacte, cada tecla fa... Sí, té dues llengüetes per... Bueno, de fet, té més llengüetes, perquè tots aquests botons que veus aquí, que són com uns dibuixets...
0: Clar, primer té el teclat, diguéssim, de piano, perquè mos entenguem,
2: sí,
0: i després té altres llengüetes una mica més amunt, que són...
2: Bueno, en realitat, aquests botons d'aquí el que fan és canviar el so. És que ara m'ha passat una cosa.
0: Que l'ha volgut obrir.
2: He volgut obrir l'acordió i ara no el puc tancar.
3: Sí, rompem un acordió en directe.
2: Sí.
0: El dia de l'acordió el celebrant rompent un acordió.
2: Això, seria realment obrir-lo, però... Me fa falta aquí una eina. Bé,
0: si vols, després posam una música.
1: Quina eina te fa falta? Què has de mestrer, Gori?
2: Com unes alicates o qualque cosa.
0: Enduis.
2: Bé, si no, és igual. Així pot tocar.
0: Ara te m'han de cercar unes,
2: Vos volia mostrar lo dels botons, perquè era bastant interessant i veure les llengüetes aquí de dins, però bé, de moment. I a l'altra banda, veus que hi ha un munter de botons.
1: Sí, potser n'hi ha una cinquantena de botons.
2: En realitat, n'hi ha 120.
1: 120.
2: A l'altre costat. Coses com a la part de l'esquerra, i serveix bàsicament, en aquest cas d'aquest acordió, serveix per fer com el que se diria acompanyament, no? Llavors jo, per exemple, puc fer això...

0: I llavors la mà dreta faig la melodia.
1: Bé, jo no, jo el tècnic m'ha trasllat una pregunta, perquè jo tampoc sé gaire bé què vol dir. Me demana si va en clau de fa.
0: Bé, lo de la clau de fa seria més quan xerrant de l'escriptura, de les partitures, però no és que tingui una fa concreta, una clau concreta.
1: Gori, una cosa també de l'harmònica, l'acordió, també s'ha dit que popularment que és el piano dels pobres. No sé si és vera que és com un... popularment s'entén com un poc això, com un instrument humil.
0: És curiós, perquè la veritat és que quan, com heu dit per venir aquí, he llegit un poc sobre la història de l'acordió, perquè realment era un poc ignorant, no?
2: Sí.
0: Perquè he pensat, ostres, vaig a xerrar de l'acordió i realment no... O sigui, sabia coses, però també moltes coses que m'havien contat. I el que he descobert és que realment quan és aristocràcia. I era un instrument com a molt de gent rica, en el principi, perquè tenia moltes decoracions i... Mira, ara m'han deixat...
2: Perdoneu, és que acaba d'entrar...
0: Sí. Gràcies.
2: En Toni Cardell, en el control tècnic, que s'ha tret a sa butxaca una caixa d'eines que no us podeu imaginar.
3: És que en Toni Cardell fa pinta de tenir una eines.
1: No, exacte. Però tenia una butxaca màgica ara,
0: quan de Doraemon. Ara quan hi hagi un minutet ho intentaré.
2: I ha duit no una, sinó dues alicates. Increïble, la veritat. Moltes gràcies, Toni.
0: I d'això sabeu que... Sí, gràcies, Toni. I doncs sabeu que era un instrument com a de la gent aristòcrata i després sí que ha derivat amb els anys a un instrument de gent a lo millor més pobre, també perquè evidentment, com que és molt transportable, no és com carregar un piano dins un carro d'això, l'acordió se pot dur per tot i doncs ha esdevingut un instrument molt, molt viatger, diguem.
2: És del carrer, no? Exacte. Del carrer al viatger.
0: Sí.
2: I tu t'hi dediques professionalment, Gori, tu a la música, a fet, sí?
0: Sí, jo me dedico a la música, som més pianista, l'acordió seria com un poc el meu segon instrument i jo me considero que no és que sigui un acordionista com a tal, però bueno, l'utilitza molt de projectes i en moltes situacions.
2: Per exemple, no sé si amb un duet de cant...
0: Mira, ara justament el pròxim concert on toc l'acordió serà divendres en el Teatre Sants, perquè presentam un disc amb Baba Ganoush, que és un grup, un quartet, i jo allà toc l'acordió. Sí.
2: Espera, que ara està fent...
1: Sí, ara
0: estic intentant, perquè és que a més això ja és un arreglo que me va fer un homo, que se dedica a arreglar acordions a Catalunya, perquè hi ha molt poca gent que arregli acordions. I ell me va fer com un apanyo, però bé,

0: Ho deixarem així, ara.
1: Sí?
0: Sí,
2: bé.
0: Sí.
2: Bé, és que ara està impacient perquè el vol arreglar, clar.
1: Sí, no, i vol mostrar les llengües metàl·liques que té a dins, que fan ganes de veure.
2: Fem una cosa, per què no anem, no fem un minut d'aturada, Lluís,
0: venga,
2: en el control tècnic i mirant d'arreglar l'acordió perquè soni, perquè clar, sí, sí, sí, avui sonarà l'acordió.
0: Sí, sí.
2: I tant, que

0: Gori, ja ho has arreglat més
1: abans.
0: Sí,
1: sí, sí, ja ho tenim. Ja ho tenim.
0: Fa falta tureta, parlar un poquet de música d'ambient. Clar, entre les curiositats de l'acordió, podem mencionar això, que va tenir el seu origen en l'harmònica, com tu bé has explicat. I com també hem explicat, se van amonar el piano dels pobres. No sé si la gent se sorprèn, Gori, quan en vez d'una guitarra te treu l'acordió.
1: Sí, aquí és un instrument que sorprèn bastant. I fins i tot a vegades jo he anat a qualque situació, no? d'estar amb amics o tal, i dius l'acordió, i a lo millor qualcú se posa a tocar i quan treu l'acordió hi ha gent que diu, ah, un acordió, saps? Perquè a més dins la maleta no se sap molt bé què és, però és una motxilla normal i clar, clar.
0: A veure, sí. És que jo quan t'has comparegut en la motxilla, però
1: sí.
0: I l'acordió...
1: Se l'ha deixat.
2: Sí, per exemple, fa unes setmanes varen dur una arpista i se la veia venir.
1: Exacte, sí. Se veia que duia una cosa bastant grossa.
3: Sí, quants acordionistes pot haver-hi a Balears que s'hi dediquin?
1: Jo en conec un parell que toquen, o sigui, conec bastanta gent que toca piano i també toca acordió, perquè en el meu cas aquest acordió, que és un acordió amb teclat de piano, és bastant senzill de tocar per pianistes. És vera que hi ha acordions de botons, perquè clar, l'acordió al final no només n'hi ha un tipus, n'hi ha bastant de tipus, hi ha acordions... Aquest és un acordió cromàtic amb teclat de piano. Després n'hi ha de cromàtics que tenen botons. I després hi ha l'acordió diatònic, que és un acordió que se toca sobretot per la zona, per exemple, del Pirineu i també pel País Basc. I aquest acordió ja funciona totalment diferent, ja és un altre món. Llavors jo aquí conec gent que toca l'acordió cromàtic amb teclat de piano i algunes persones que també toquen el diatònic i tot.
0: Bé, Gori... L'han de sentir, l'han d'escoltar en aquest acordió que has duit meravellós dels anys 60, sí. Amb aquest color nàcar, color perla. Mos has de tocar qualque cosa. Hi ha les cançons clàssiques, però també n'hi ha de conegudetes.
1: Sí.
0: A veure-me.
1: Bé.
0: Quines mos podries tocar que nosaltres endivinem, a veure-me?
1: Jo vos tocaré. Ara començarem una cançó que... Jo crec que la coneixereu, però sí? Ja ho intentaré dissimular un poc, fent-ho com si fos una cançó més clàssica d'acordió i a menys si qualcú li sona de qualque cosa.
0: A veure, preparau-se les oïdes. L'oïda.
1: Amem...

0: Antoni
1: Abad. Antoni
2: Abad, sí.
0: Jo crec que els fans d'Antoni Abad, m'ha costat, sí. M'ha costat, però els fans d'Antoni Abad ho
1: jo no
0: ho
1: he agafat, jo no ho he agafat.
3: Són de nacres. Se ser ratxes d'un avió al cel, tots els motors, no? O no?
2: Aquesta crec que s'ha de... que després diu... M'he convidat ses mans d'aquesta, sí, sí, sí.
1: Sí, molt bé.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, que bé, Gori.
3: I és agradable, sí, és molt, és un tema molt melòdic, molt...
2: Sí, sí, sí, la veritat és que pot tenir un so molt, molt melós. M'ha passat això a un parell de concerts de gent que m'ha dit és la primera vegada que sento un acordió i m'agrada. Però perquè potser la gent ho relaciona, sense voler evidentment fer cap menyspreu, que a vegades un va pel carrer sí. Hi ha qualcú que toca un acordió que sona super desafinat perquè potser estan molt vells i això. I clar, hi ha gent que ho associa com en aquest so un poc estrident.
3: És un instrument difícil?
2: De tocar, vols dir?
3: O d'aprendre.
2: En el final, com tots els instruments, té les seves dificultats i les seves facilitats. Per una part, les notes ja estan fetes, no és com un violí que l'has d'afinar o com una trompeta que has de saber emetre el so així com toca. Però és veritat que aquí tenim com a tres coses principals que s'han de coordinar, que són la manxa, no? on has d'anar donant aire, la mà esquerra i la mà dreta. I cada una fa coses diferents. Llavors hi ha aquest punt de coordinació que en el principi a la gent li costa molt. Això és vera.
0: I, per exemple, quin és el lloc més boig que has tocat aquest instrument, també una mica boig?
2: N'hi ha una que... N'hi ha una que per jo va ser molt boig i, a més, va ser un mai més. Per tant, va ser com un poc estrany perquè me varen dir per anar a tocar, això ho fan bastant d'anys, a un beach club d'aquests que se diu un Nicky Beach, que és una
0: bar de platja d'aquest molt moderns, blanc molt de moda
2: d'alto standing, però no vos podeu imaginar la situació, era com un Oktoberfest. Jo havia de tocar tipo cançons així de l'Oktoberfest, vestit d'Oktoberfest, i bàsicament allà el que fa la gent, perquè també molts amics meus que han anat a tocar també m'ho han explicat el mateix, la gent que té moltíssim de doble allà, se compra botelles de xampany que valen com a 5.000 euros i se les tiren per damunt.
3: Jo estava
2: allà tocant i pensava, no entenc res d'aquesta situació.
0: És en Gori Matas, que avui ha vengut amb el seu acordió i mos ha tocat, per exemple, focs artificials d'Antònia Font.

0: Ara que està de moda.
1: Molt bé, exacte. Thriller de Michael Jackson.
2: Molt bona, jo m'he torbat, en reconeixer-ho.
1: En Jordi, el Jordi és primera nota, ja fet.
2: En Jordi ha tancat els ulls i s'ha concentrat.
3: També m'he com emocionat i amb mi t'he fet ara, ara.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé.
2: Normalment no les toques, aquestes cançons.
0: No, no, normalment no les toco, però avui m'ho feia gràcia com a...
2: Sí,
0: cançons que normalment no les sentiries amb un acordió, idò.
2: I tu la toques així per avorriment, per hobby?
0: Mira, t'he de confessar que no gaire, perquè estic més centrat en el piano i l'acordió com que el tinc allà i, evidentment, si he d'estudiar per concerts o això, sí, però no l'agaf molt, no l'agaf moltíssim. He tingut èpoques que sí, però
2: tot té. Hi ha molt de cantants que vulguin estar acompanyats d'un acordió?
0: Mira, idò... En moltes situacions de, sí, de música, potser més així mediterrània, això sempre és un instrument que crec que agrada bastant, perquè juntament amb, jo que sé, guitarres o violoncels o contrabaixos, això li dona com un so com molt especial, perquè és vera que l'acordió té un so que és bastant únic, no? És com que...
2: Això no sé per què me recorden el circ.
0: Sí, perquè també, clar, sí.
1: Has composat mai una cançó?
0: Sí, amb l'acordió, sí. De fet, amb aquest grup, amb Baba Ganoush, que feim aquesta presentació del disc, amb ells vaig composar una cançó que es diu Reunió, que la vaig composar en l'acordió.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè normalment altres músiques a lo millor les compon més amb el piano i tal, però en aquest cas, com que és un grup on toc l'acordió, i de... així va ser.
2: Sí, feim un altre?
0: Vinga, un altre.
2: Vinga, a Nori li agrada aquest joc.
0: Sí.
1: A nosaltres mos encanta.
0: Vinga, mem, ara aquesta m'ha vengut ara de... A menys si sabeu. Crec que la sabreu tot d'una, no?

0: Jo crec que ho tenc, bé, jo ho tenc claríssim.
1: Són els amics de les arts?
0: No. No. Això és, per l'amor de Déu, Corred Insensatos, la banda sonora del Senyor de les Anelles.
2: Sí. És vera, totalment.
1: Normal que no les apiguis.
3: Ah, sí, això has de ser un poc friqui.
1: Clar. Sí. Lluís Fortes en el control tècnic, tu l'has sabuda, no?
0: No, fa que no, m'ha estranyat molt.
1: Que bona.
0: Molt bé. I molt aconseguida, de fet.
3: Bueno, sí. Ha estat un poc així improvisat, però...
1: Corre, insensato!
3: Aquesta.
0: Sí, guapa.

0: molt èpica. Gori, m'ho vol fer una així per acomiadar de forma èpica i guapa.
1: Ara
0: és el que vulguis, ja.
1: S'ha acabat. Sí, sí. No, ara improvisaré una cosa així, un poc acordionística, menys que surt.
0: Gori, mates l'acordió.

0: quina alegria ha tingut avui en Gary Matos a l'acordió per celebrar el dia de l'acordió. Era el nostre objectiu d'un nou.
1: I el nostre somni.
0: I en Gary l'ha complit, exacte. Gary, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat increïble venir aquí.
1: Ah, sí? Sí. Però nosaltres també, tornaràs.
2: I no, sí,
0: de fet,
2: sí,
0: teníem apuntat a la llista.
2: I no, mira, ja està, sí, sí. Moltes gràcies.
1: A tu
0: Gari, que en Gari acompanya molt de músics d'aquí de les Balears i per això el teníem a la llista, precisament. Gràcies, Gari.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és esport. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
3: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
4: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
2: I des del Palau d'Esport de Salmoix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
3: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
6: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, per les coses bones que hi puc...
0: Amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu!

0: acaba d'entrar per la porta després d'aquest momentàs en l'acordió, na Mònica Borrat, la més xula de la ràdio, que ella sempre du.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs! Com anam?
2: Molt bé, com estàs?
0: Molt bé, tenim una cançó dedicada per tu.
2: Ai, vinga.

0: Volem ser canto.
1: Que xula, sa cançó. Oh, moltes gràcies. Vos queden molts anys per arribar a Bon Estitge.
0: Home, i tant, com i tant, per això.
1: Bueno, moltes gràcies. I de, avui vos parlaré d'un moment important que no sé si vosaltres heu viscut com tant d'altres, però que vam en Lluís, el company tècnic, sí que n'hem parlat un poc, i amb d'altres. I és que avui volem recordar aquell gran moment en el qual varen començar a ser usuaris d'internet. Mm. Vosaltres, clar, ja vos ha agafat nascuts, tot això. Vull dir...
0: Sí, jo me'n record quan va començar que, bé, el manco que nostre, que no podíem xerrar per telèfon si hi havia internet posat.
1: Exacte, tu eres molt petita.
0: Bé, me'n record, sí. Suficientment com per recordar-me, ja fa primari, i se sentia un...
2: Clar, que això quin any va ser?
0: No ho sé, potser el 99, jo parlo del 99.
1: No, jo crec que va ser molt abans,
0: no? El 98.
1: Jo crec que el 90... Jo record personalment que el 95, si no abans... Inclús vos diria el 93. No, en els anys 90 va començar realment la revolució com a usuari. Jo segur el 95 me connectava fitxa.
2: I d'això no era anat encara.
1: I jo crec que fins i tot el 93, 94, ja mos connectàvem. Tenim el so del mòdem i un poc de
0: com... Nostàlgic.
1: Sí, nostàlgic, perquè recordau en aquell temps...
0: Ai, a veure... Sí, era així.
1: Això era ja quan se connectava. Jo record.
0: Oh, quin record.
1: Petita.
2: Era Terminator, això.
1: Quan tu intentaves connectar-te i allò no se connectava, no se connectava, no se connectava, i tu ho tornaves d'intentar. Efectivament, això eren... I tu ho tornaves d'intentar. Efectivament, això eren messengers i missatges d'aquests que... Mm.

0: No.
1: I va mirar,
2: en Jordi ja va néixer amb un iPad a sa mà.
3: No m'han contat res perquè esperaven que m'ho contés la Mònica Borràs.
1: Molt bé.
2: En sap cada
4: dia. Molt bé, Jordi, ben filat.
1: I dels mitjans de comunicació tampoc hi havia internet. Quan va arribar el govern, a cada mitjà de comunicació li va posar un ordinador amb internet. I a cada redacció hi havia un ordinador allà, a una taula, que tenia internet.
2: I vos havíeu de tornar?
1: Clar, és que a part no tenien res que fer a internet, perquè no hi havia res per cercar. Vull dir, encara no hi havia tota aquesta informació que ara. Hi havia el correu electrònic, però tu deies si tu mateix el puc cridar perquè li he d'escriure un correu electrònic. Mm. Vull dir que no li va haver molt bé s'ús o sa necessitat o el fet pràctic a tot allò. Clar, en aquell temps, però el que sí passava és que te connectaves a través de sa línia telefònica, que és això que hem comentat, i clar, el router o el modem tenia ses dues vessants, i per xerrar per telèfon o per connectar-te a internet. Clar, si te connectaves ja no hi havia telèfon. Si te connectaves i algú telefonava, seteava sa connexió. Clar. Clar, llavors, dins les famílies hi havia un poc de discussió, podríem dir. Tothom volia estar connectat, tothom tenia una necessitat màxima. Un cop veus la necessitat que tens, ho necessites. Clar, en aquell temps, el primer que hi havia era el correu electrònic, i llavors una de les primeres xarxes socials, entre cometes, molt primigènia, va ser CRC. Internet Relay Chat. Crec que hem parlat alguna vegada per damunt, però era com un sistema, com el chat d'ara o el Messenger o el que tu vulguis, però amb aspecte de MS2. Segur que és MS2.
2: Mm-hmm. No
1: en tenia idea. Idò, que fort. Quan t'entraves a l'ordinador...
2: Espera, ho cercaré a internet.
1: No, pot surt Windows, tal, s'obri, te connectes, te demanes la contrasenya. Però no sé si a vegades veus, sobretot aquesta ràdio, quan entram dins el programa que feien servir per emetre la ràdio, a vegades s'obrin com unes finestres negres.
0: Sí.
1: Pim, pim,
0: sí,
1: pim, pim, pim, sí, sí. Unes tres, pim, pim, pim, quatre, amb unes lletres blanques típiques de màquina d'escriure.
2: Sí. Ah, sí.
1: I d'aquest entorn de MS2, a on la gent feia les programacions.
2: Com unes notes.
1: Mm. No, no exactament. Era un poc on posaves els comandos del que havia de passar.
2: I la gent podia contestar?
1: Clar. I tu creaves un canal i s'obria una finestra. Totes anaven amb aquesta, com se diu, la celdilla.
2: La finestra?
1: No, en el teclat. Això...
2: Coixí.
1: Coixí, gràcies, perdó. Uh-huh. I de tot, cada canal tenia un coixinet i tu podies crear el canal que volguessis.
4: És a dir, t'imagina que anaves amb una guia que te deien, si fas això, pot passar això, programes això.
1: No.
3: O sigui, era un exercici de programació.
1: Ara hem esclat. No, perdona.
4: M'he
1: explicat malament.
4: Gràcies, Lluís.
1: Molt bé. No, el que volia dir és que l'entorn no era com ara, com Windows o com el Messenger, que té colors i tal. Tot era blanc i negre. Mm-hmm. I llavors només hi havia la pantalla en negre, les lletres en blanc o en revés. I tu creaves com una... Entraves allà, que també t'havies de connectar i costava, i un cop eres a de dins, tu podies entrar a canals on ja hi havia gent o crear un canal teu que se digués xiu-xiu. Mm-hmm. I tu feies xiu-xiu, pam, qui està en el canal? Tu tot sol, però algú altre que ho veia podia entrar i podies tu comandar en el teu canal. Clar, la gent anava en els canals on hi havia més gent, per exemple, hi havia el canal Mallorca, hi havia Illes Balears, que no n'hi havia ningú, hi havia el canal Catalunya. En aquell temps record que tenia molt d'èxit el canal Catalunya. De fet, jo vaig fer alguns amics que encara els atenc.
2: Què dius?
4: Ah, sí?
1: Brutal. Aquest molt fort.
2: Sí. Després ets de vegades conèixer en persona?
1: En persona, però clar, en aquell temps...
2: I que deieu, conèixer... Sí, jo soc descomando.
1: Descomando.
3: Bé, però vos veus molt sorpresos. I quanta gent s'ha conegut ara per internet?
1: És impressionant. Sí, clar, en aquell temps ningú se coneixia. I feia... Era com un poc agosarat, perquè deia jo no sé qui és, com he de quedar amb aquesta persona, si passa alguna cosa...
2: Però... Bé, un poc com ara, però llavors encara més.
4: Però més fotos no n'hi havia.
3: Tens fotos, clar.
1: No, n'hi havia fotos, no n'hi havia res. Hi havia com a moltes bots, hi havia uns robots a cada canal, que, jo què sé, per exemple, hi havia alguns de Trivial, que tu podies anar a canals de Trivial i jugar amb l'altra gent a Trivial, per exemple. Però bé, aquesta era una vessant que primer feien servir els informàtics realment per comunicar-se. Llavors se va com a popularitzar, però els primers eren informàtics, realment, la veritat, la gran majoria de gent. A veure que a casa nostra en aquell temps teníem un ordinador connectat a internet, en arribar de la feina... Tothom se volia connectar a internet. I clar, hi havia bregues. Tu ja t'has connectat, surt, no, tal, pim, pam. I llavors hi havia tota aquesta part. Clar, avui em volgut recordar tot això perquè ahir, dia 5 de maig, se va extingir, se va cancel·lar, se va llevar del món per sempre més l'aplicació de Skype.

0: Aquella aplicació que m'he utilitzat tants...
1: Exacte.
0: Quan m'ho hem anat a distància, per exemple, fort, clar, moltes famílies varen començar a xerrar, varen començar les videotrucades amb aquesta Renault.
2: Clar, perquè si no, havies de pagar les telefonades a l'estranger. Mm-hmm. Si algú se n'anava, si tens família als Estats Units o allà on sigui, a Austràlia, era una molt bona manera de fer videoconferència. Era vera que hi havia les telefonades internacionals, les pagaves també, però a un preu molt més reduït. Clar, Skype va ser tota una revolució. Hi havia gent que, clar, que se comunicava només per Skype. No sé si heu vist a ma mare, per exemple, un temps, només estava tot el dia en Skype, per aquí, per allà, i pareixia...
0: Sí, va haver una onada de xats per Skype, no?
1: Exactament. Jo crec que Skype va morir una mica també en la pandèmia, és a dir, que van entrar molt de competidors, i hi havia altres canals que eren més senzills, més bé accessibles.
0: A Zoom, a Smith...
1: Després,
3: més especialitzats,
1: evidentment,
3: també, no?
1: El WhatsApp, les videotelefonades de WhatsApp, que
0: quan ja va tenir WhatsApp.
1: Sí.
2: Clar, quan jo era petita i telefonaves a la teva predina a Alemanya o això... passava això que surten les pel·lícules que xerraven més fort. Ah, va bé tot, no sé què. I llavors, clar, havia de telefonar ràpid, que és molt car. Penja, que és molt car. Clar, amb això, ara avui en dia ni mos ho podeu imaginar, no? Hi havia també, abans hem parlat dels missatges, abans d'entrar els SMS, que eren els primers missatges curts que hi va haver, que clar, tenien, no sé si eren 140 caràcters o... no me'n record quins, però clar, si gent després va començar a escurçar les paraules per no pagar dos missatges i concentrar tota la informació
0: només
2: en bon. És
0: que valia 5 cèntims cada missatge, a més, no ho sé.
2: No me'n record que valia. Valia pessetes primer,
0: us ho diré. Més 25 cèntims, diu en Lluís.
2: Sí, però primer devia costar pessetes perquè va començar en l'època de les pessetes. L'euro va arribar el 2002. 2002 va arribar a l'euro. O sigui que abans, des del 90 i pico, ho fèiem a pessetes.
0: Però en el 90.
2: Pues claro que sí, dona.
0: Clar, com que jo no vaig tenir mòbil fins l'any 2002 o altres,
2: sí, teníem aquells
0: 5.
2: Nokias vermells, blaus, exacte, tan xulos.
0: El meu era gris, el de Snake.
2: No sé
1: això sí que era
2: això.
1: Un joc, Snake.
2: Ah, Snake.
0: Els de la Serp.
2: Sí, sí, ja me'n recordo aquest
0: Jordi,
2: joc.
0: Tu, Jordi, saps quin és?
3: Sí, sé que Snake.
2: És molt bàsic, aquest joc. Molt bàsic.
1: Jo diria més Call of Duty.
2: Idò, clar, després, més endavant, se va crear l'opció de tenir, de poder xerrar per telèfon i estar connectat a internet. La qual cosa va ser una,
0: màgia, ja,
2: una gran revolució, la veritat. Però es verà que hi havia moltes aplicacions, moltes maneres de funcionar. Jo recordo en el principi també que vaig anar a la universitat, no sé per quin motiu, però vaig fer un curs d'internet.
0: No sé per quin motiu, però a mi vaig apuntar.
3: Bueno,
2: no, no sé per quin motiu,
3: però
2: mos van ensenyar a manejar el correu electrònic, a fer FTP. Segur que és CFTP.
0: Sí, és de sa web, no?
2: No sé què és sa web, què és això?
1: No ho sé, tabular és saber fer servir l'ordinador fora.
3: Però
1: n'has
3: fet un curs, tu.
2: Sí.
1: Això és...
2: Jo vos ho diré, però pensava que vosaltres ho sabríeu.
3: CFTP
2: era com una transferència d'arxius grossos que se feia abans. Ara, clar, els enviàvem com adjunt en el correu electrònic, tal, tal. Però quan eren grossos, se feia com una connexió d'ordinador a ordinador. Era com un altre sistema, ja no me'n record com era, però a la línia, a on posa el BBB, bla, bla, bla, no sé què, havia de posar FTP, no sé quin, no sé quants. I és curiós, perquè ara dius, clar, a veure, que hi ha gent gran que fa cursos d'internet.
0: Ara és cursos de grans actius.
2: Que estan molt bé. I
0: exacte,
2: com una cosa
0: que moltíssima de gent s'hi ha apuntat, però, precisament per actualitzar-se.
2: Però molt en el principi, no? Que clar, era realment una cosa molt curiosa.
0: És una època paral·lela a l'actual, perquè era innovació total. En aquell moment, i ara també hi ha moltes coses que és que si no va viu d'un dia per l'altre quedes enrere.
1: Mira com va començar, que hi havia aquest nigul primigeni que deies amb CFTTP que és, i el que ha passat fins ara, després de tant d'anys, és intel·ligència artificial que ara comença... Bé, ara comença no, ja fa un bon grapat d'anys, però que ara de qualque manera s'està democratitzant, la gent la comença a adoptar, què passarà d'aquí a 10 anys?
2: És que no se sap, perquè canviarà tantíssim.
1: T'ho imaginaves, tu, quan començava a fer servir internet, que arribaria on ha arribat?
2: No.
1: Ni t'ho planteges?
2: No, és que en el principi no sabies que...
1: Clar,
2: no, volies,
1: és màgia.
2: Clar, ara que per preparar entrevistes, ara, si no tinguéssim internet... És un desastre, perquè abans havies de recórrer a revistes, havies de recórrer a enciclopèdies, a mil coses, que tal vegada una redacció no hi havia tantes coses. Llavors, havies de dur molta cultura ja impregnada, en certa manera, coses que ja havies de saber, perquè no les podies trobar. I
0: havies ara, de fer moltíssima més feina prèvia.
2: Sí, i ara estem aquí, m'ho hem donat tu, cerques FTP. Tenim un ordinador aquí davant, abans, clar, tot això no ho teníem. No?
3: I si la persona que entrevistes no està a internet, no existeix, pràcticament.
2: Però ara no existeix.
0: Hauríem de cercar per entrevistar la persona ja, per això.
3: A veure com l'entrevistem.
0: Però la coneixeríem
2: en persona.
0: Un dia.
2: Llavors, clar, enviar fotos, enviar vídeos, impossible, no? A més, hi havia programes que s'acarregaven en disquet. Amb un disquet, l'heu vist alguna vegada, un disquet d'ordinador?
0: Sí.
2: I d'on allà...
0: Crec que encara en tenim.
2: I d'allà no hi cabia res, eren de cas, de només, jo què sé, 100 cas, ara m'ho estic inventant, però la capacitat era mínima, no hi cabia res. Clar, llavors tot això se va anar millorant, va arribar Messenger, que va ser com una revolució, perquè ja no hi havia aquelles finestres en format de MS2 que dèiem abans, sinó que ja tenia colors, era com a Windows, podies enviar emoticones... Clar, abans de ses emoticones tu les feies en lletres.
0: Dos punts,
2: x de x, petita, d grossa, era una persona rient, etc. Clar, abans ho creaves tu, no?
3: Ja van entrar els dissenyadors web, no? I disseny gràfic, ja van entrar tot aquest tema.
2: Sí,
1: amb Windows. Emoticones, nous codis, és molt interessant, això.
2: Idò, el Messenger de MSN va arribar el 1999, va canviar completament la manera de relacionar-nos, perquè abans vols dir que CRC era més per informàtics o gent que estava un poc ficada en aquest món. Això ja era directament per usuaris. Podies xerrar hores i hores amb una persona, escriure's, xatejar...
0: Gratuïtament. I si tenies un camp web, webcam,
2: també te podies veure. Clar, a veure, que llavors compraves la webcam a part i te l'havies de col·locar allà a damunt.
0: A mi mai me funcionava.
2: Llavors hi havia... Clar, hi havia els nics. Ara tothom té un nick, un mal nom, però al principi era difícil trobar un mal nom. No?
1: Quin era el vostre? En teniu? Recordeu el vostre?
2: Jo me'n recordo, és que vaig triar i...
0: Quin nom te vas posar a internet, Mònica?
2: Jo volia cercar un nom que no se notés que era una lota, vull dir que no fos un nom de nina.
0: Clar,
2: sinó...
0: t'amagaves en aquell moment, ara t'esposes absolutament...
2: No, no t'amagaves, però és vera que...
0: Anaves alerta.
2: No, però jo volia anar... com tothom. A veure, que els tios, com que era un món molt masculí, d'informàtics i tal, hi havia, els tios sempre te feien un poc arbuit si eres una nina. Te feien arbuit i un poc sabús. Llavors jo no volia que vessin que era una nina si jo no volia dir. Llavors, jo també... Bueno, és un poc hortera el nom que m'ho hi posa.
1: Tots
2: però és el primer que m'ho va venir, perquè clar, llavors necessites un nom, ja, quin nom me pos, quin nom me pos. I jo, el nick que feia servir en aquell temps era... Boniem.
1: Bueno, està bé.
2: Bueno, sí, no està malament.
0: Està guai.
2: Està
0: bé, beníssim.
2: Ara, veure, vosaltres coneixeu en Benjamí Villoslada, que ha estat col·laborador moltes vegades d'aquesta casa, va ser director general d'alguna cosa tecnològica, i ell el vaig conèixer a través de CRC i altres persones, no? Ell vivia a Catalunya encara, el seu mal nom, espero que no li sàpiga greu que ara jo ho digui, era Aigo, però escrit com sona, no ben escrit, sinó escrit Aigo, com ho deim aquí. I me va cridar l'atenció, vaig xerrar amb ell, i després ell me va dir que tenia família mallorquina, que volia venir a viure a Mallorca, que encara no vivia aquí. I ja fa 1000 anys que hi viu, o sigui que imagineu-vos si fa temps.
1: Totalment.
2: Després, clar, va arribar Messenger, Arnix, a veure que... era, jo què sé, la gent se canviava també moltes vegades de nick per passar desapercebut.
0: Era com un joc, no?
2: Sí, era com un joc. Després van arribar, com han dit, les emoticones, podies fins i tot escriure en colors, en cursiva, això era supernovador.
0: Era fascinant, escriure en color.
2: Totalment. Llavors, podies...
0: Canviar la tipografia.
2: Vosaltres heu conegut el poke, això que feien a Facebook, que és fer un toque, poke. En anglès.
0: Com a crear
1: com un zumbido. Que se den un zumbido.
2: Exacte, crec que és com el zumbido.
0: Cridar l'atenció de qualcú a través de la pantalla.
2: Exacte, que era, vinga, contestem.
1: Sí, exacte.
0: Zumbido, nosaltres teníem.
2: Alerta, contesta.
0: El zumbido era que tu enviaves un zumbido i la pantalla de l'altre se movia.
1: Exacte, ja se podia ser tòxic en els principis de tòxic.
0: I si volies crear molt l'atenció, enviaves molt de zumbido. Ara te connectaves i desconnectaves moltes vegades perquè la finestreta de que te connectaves sortia... Intermitentment.
2: Veure, i també a veure que va començar un llenguatge nou, per exemple, en CRC, que vos deia abans, perquè hi havia els OPs, que són els operadors de canals, que comanden, que tenen

0: roba davant. Llavors hi havia els kicks, te faig un kick, que és que t'expuls d'escanal però pot tornar a entrar, però t'és un toc d'atenció.
1: Ja, com els grups d'avui en dia.
0: Clar, llavors hi havia un band, te faig un band, te manejaré. Hi havia els scripts, o hi havia el float, que era quan se connexionava tan lenta que no t'arribava res, no t'arribava res, i llavors de cop t'arribaven 5 o 6 missatges, no? I llavors tu, això te creava molta angoixa també, no? Que anàs lenta sa connexió, que no t'arribàs, t'agobiaves. La veritat és que és molt, molt estressant tot això. Hi havia un cert caos, com vos han dit també, gent que feia amics, i també va arribar un moment en què la gent va començar a anar moltíssim en els cibercafès, que ara continuen, no ho sé.
2: Hi havia locutoris.
0: Clar, ara hi ha locutoris, però allò hi havia cibercafè, que era un lloc on tu podies anar a connectar-te a internet amb una connexió bona, amb un ordinador gros. Allò se connectava sempre, no fallava, i clar, tenies com a ràpida velocitat.
1: La veritat és que és increïble com els temps han canviat tan i tan ràpid, i com sobretot estan canviant tan ràpid aquests darrers anys. Qualsevol cosa més que vulguis destacar?
0: Sí, molt curt. I llavors va arribar a ser Mule, a Snapster, ses descàrregues...
1: Que és allà on te descarregaves ses pel·lícules de forma pirata. Clar, i avui mira quantes plataformes tenim.
0: Sí, també abans, quan llogaves una pel·lícula en vídeo, o això te deien al principi...
1: Queda prohibit.
0: Sí, no te la copiï, no la baixis pirata, i tal.
1: I, de fet, moltes vegades les gravava sa gent en el cinema, i quan se piratejava se sentia la gent riure a les sales.
0: I a més,
1: se
0: veia la pel·lícula a Sant Revés, com amb un mirall.
1: Sí, exacte.
0: Quan la gravaven així en el cine.
3: Bé, encara se fa la de gravar en el cine.
1: Sí, però on se penja?
2: La pel·lícula d'estrena.
1: Però s'utilitzen les pàgines pirata avui en dia?
0: Sí. I a més,
3: ja m'han contat.
0: Ja no sé.
3: Que piratege pel·lícules.
1: Aquí no piratege ningú,
2: I dels oients tampoc.
1: Exacte. Tothom és legal, aquí.
0: I, clar, és un temps en el qual no hi havia influencers, no hi havia algoritmes, no hi havia gent convertint cada plat que te'n menges, cada lloc on vas, en contingut.
2: Mira, jo a vegades penso, i no m'hauríem pogut quedar allà.
1: No.
0: Sí.
1: Perquè les coses evolucionen.
2: Exacte, hem de ser més productius, hem de fer més feina.
1: Hem
2: de mostrar al món el que feim, hem de veure què fa el món.
1: Quin esgotament de món modern.
0: També vol dir que una cosa, fa un parell d'anys, molt curt, abans de la pandèmia, a la ràdio varen fer uns programes especials que se deien Carta Blanca. I jo em vaig fer una sèrie de 4 programes que anaven de què passaria si hi hagués una gran apagada digital. Clar, en aquell temps ningú pensava. Això va ser abans de la apagada aquesta que hi va haver l'any passat. Abans de la pandèmia. Abans de moltes coses que ens han passat i que realment això encara podria passar. O sigui,
1: no, és que passarà, segur.
0: És que podrà passar i tornarem a... Imagineu-vos, si ja no tinguéssim internet, com faríem un programa? Ja no podem ni anar a comprar en el supermercat perquè no ens saben cobrar si no va en la màquina i no saben moltes vegades ni sumar. O sigui que...
1: Sí, exacte. Serà un abans i un després quan passi.
0: I de quan passi en tornarem a parlar.
1: Exacte, passarà, jo crec.
0: Alguna vegada passarà.
1: Bé, Mònica, vols jugar?
0: Sí.
1: Hem de fer publicitat, Lluís. I vinga, ara juguem.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Ja ho hem dit, Mònica Borràs, avui, com sempre, juga en nosaltres, endivina la pel·lícula, i ja sabeu que vosaltres podeu jugar en nosaltres, participant en directe, en el 971-139-00. Si mos telefoneu, en Lluís vos agafarà el telèfon i vos passarà perquè juguem en nosaltres. 971-139-00.
4: Exactament. Pistes. Va, pistes. Sempre fem pel·lícules de culte i avui farem autèntics èxits de taquilla, blockbusters, que se li diuen que van marcar generacions. Molt bé, Mònica Borràs, no sé com vas d'això.
5: Jo de Blockbuster no vaig tan bé. No.
6: Mònica és de culte, més.
5: Sí,
4: molt
5: més
4: bé.
5: De culte.
4: Primera pel·lícula. Preparats, perquè aquest va ser un autèntic desastre. Aquesta pel·lícula es va estrenar l'any 2009 i té a veure amb un grup d'amics desubicats.
3: Ah, ja la sé.
4: I de, va, agafa i anota-ho.
6: Me faig una idea.
4: Anota-ho bo. Però, bueno, pista musical. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Això és una té lloc a Las Vegas. Mamem. La Inés va molt bé, en Jordi va també molt bé.
3: És que jo de Blockbusters...
4: I la Mònica li està mirant el paper, no val mirar.
3: No m'ho miris. 971-139-00, si ho sabeu vosaltres, si voleu jugar.
4: Exactament, pista d'escena. Mike Tyson li pega una punyada a un dentista i li rebassa una dent.
3: Ah,
4: que fàcil. Ai, un tauró. Un tigre.
3: Sí.
4: Molt bé. I la pel·lícula acaba així.
7: All right, we'll look at it once,
8: and then we delete it.
4: Bueno, aquesta és l'escena final, en què miren fotos del vespre anterior.
3: La puti, la puti.
4: Sí, va, tu la saps, Mònica?
5: Jo primer pensava que era una altra, una merda culta, miedo y asco en Las Vegas. Però no, ara després he sabut precedent, me'n recordo, l'he vista per la tele.
4: I de va.
3: Tu la saps, Jordi?
4: Sí, Jordi va bé. 3, 2, 1...
3: Resacón en Las Vegas!
5: Però n'hi ha molta, 1, 2, 3, 4, 5, o no?
4: No, per mi només n'hi ha dues.
5: Ah, molt bé, molt bé.
4: Això saps què passa?
6: Vaig venir jo la setmana passada en Pulp Fiction, Psicosis, ja. En Xavi ha dit, això no pot ser.
4: No, home, no, hem de tenir un pot de tot, ho hem de democratitzar, perquè clar, si comences aquí a posar Casablanca, aquesta història, no tothom et sabrà, però bueno. Va, continuem, més pel·lícules. Va, i aquesta és pura energia. Aquesta pel·lícula es va estrenar l'any 2003 i té molt de ritme. Molt bé. Pista argumental. Nins de l'alta societat anglesa que estudien música clàssica. Què passa?
3: Que ja la sabem.
4: I tu que ho saps?
3: Bé, ja l'apuntaré.
4: Nins de l'alta societat anglesa. Volen ser moltes pel·lícules. Canvien radicalment gràcies a una persona.
5: Ah, jo ho sé.
4: Sí. Ara ho diguis, has d'apuntar.
5: No me sé el títol.
4: El nom del protagonista és...
5: Ah, sí, ja me'n record.
4: El llinatge és Finn.
6: Vale.
4: No?
5: Jo, el llinatge no, però la pel·li ja sé quina
4: és. I els noms... Ah, no. Ubo, Nina, és que et pensava que anava bé, no anava gent bé.
3: No. Clar, quan després has dit...
4: No ho veig.
6: No és aquesta, Mònica, no és aquesta.
4: No, Dui Finn, en Dui Finn.
6: No, però és vera que, bueno, podria tenir un prescú, però és aquesta.
4: Amem? No, no. No. Molt bé, Jordi. Ara n'hi
3: he mirat. No, l'he vist.
4: No val. Va, pista musical. Una de les cançons més icòniques de la pel·lícula és aquesta i representa la seqüència del canvi de la música clàssica al rock and roll. Exactament. El protagonista és un músic fracassat que se fa passar per professor i descobreix que els alumnes tenen molt talent musical. La frase mítica, el rock no és només música, és una actitud. Ah, mira.
3: Ja la sabem.
4: Amen, quines?
3: Mònica, digueu.
5: No, jo dic primer ser d'oculta que me pensava que era el Club de los Poetas Muertos.
6: Clar, l'alta societat.
4: Però... Inés havia dit Los Chicos del Coro.
5: Però ja sé quines.
6: No són francesos.
3: Ja, i no, són d'alta societat, crec.
5: Vinga, ara anem
4: a dir-ho. No.
3: Per això, per això.
4: Digues.
5: Escuela del Rock.
4: School of Rock. School of Rock. Protagonitzada per Jack Black.
3: Molt bé, molt bé. Així hem arribat en el xiu-xiu número 379. Mònica Borràs,
5: moltes
3: fins la setmana
5: gràcies,
3: que ve. Gràcies,
5: fins la setmana que ve. Adéu.
3: Xavi i Jordi, tornareu demà.
4: Demà, exactament.
3: A vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
8: Se dins una cova de mama aniria. Per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife. Va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana. Després, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió a Madrid, on estaran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla perquè facin una quarantena preventiva. Ho explicava ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, que llançava també aquest missatge de tranquil·litat a la població.
2: No va suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protecció de la salut pública.
0: El període d'incubació d'aquest virus és de 45 dies, una malaltia que el creuer ha provocat la mort de 3 persones dels 8 casos sospitosos. A les 8 i mitja en parlarem amb Xavier Mesquida, que és el cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor. Tot en aquest dijous, dia 7 de maig, en què també posam el focus en una vaga al sector educatiu. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, aturen avui.
3: Reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Pepa Ramis és la portaveu de Comissions Obreres.
4: Aquest sector està reconegut que forma part de l'etapa educativa, segons la normativa a nivell estatal, però després, a nivell de condicions, se'ls tracta com unes professionals, no ja de segona, sinó ja de tercera.
3: La Conselleria d'Educació ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Hi haurà el director del centre i una educadora per cada 3 classes.
0: I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma.
3: L'Ajuntament els ha donat 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el desallotjament. El consistori adverteix que, si una vegada vençut aquest termini, les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
0: I també avui tindrà lloc la quarta conferència de presidents aquí a les Illes, que se celebrarà a Formentera.
3: La presidirà Marga Proens i començarà a les 11 del matí i seran presents els responsables de tots els consells insulars. Entre els temes que es tractaran hi ha els efectes de la guerra a l'Iran, l'habitatge i les qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
0: I condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces, l'home acusat de matar la seva parella en escoll d'en Rabassa, Palma, a finals del 2024.
3: Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament la dona durant 15 anys. A l'acusat també el jutjaran a finals d'any per la mort de la dona.
0: I queda vist per a sentència el judici del cas Mascaretes.
3: Va acabar a nit passada després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats per a qui es mantenen els 24 anys de presó. Ábalos ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
5: Desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. Y además todos los que tenemos una edad lo valoramos enormemente.
0: I en els esports, el Real Mallorca continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar a la primera divisió. Una salvació que requereix guanyar diumenge a Sant Mos, a la que serà la primera de les 4 finals que queden els vermells. A la Champions ja està definida la final després de l'empat a 1 entre el Bayern de Múnich i el PSG, un resultat que deixa el global de l'eliminatòria en 6 a 5 favorable als francesos. Per tant, el PSG cercarà a revalidar el títol contra l'Arsenal. I en tenis, Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda del Masters 1000 de Roma després de perdre contra l'italià Matteo Arnaldi per 3 a 6, 6 a 3 i 3 a 6.
0: I pel que fa al temps, avui serà una jornada complicada. S'activarà l'avís groc a totes les illes per pluges i tempestes. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, tornarà a ser un dia de temps insegur a totes les illes. Ara començam amb una relativa tranquil·litat. Tenim núvols baixos, el cel molt variable. Serà a partir de mig matí, sobretot a migdia, que començarà a ploure. Començarem a tenir precipitacions a Eivissa, Formentera i també al sud de Mallorca i progressaran a la resta de les illes. Per tant, sobretot, la situació complicada serà a partir de migdia, al capvespre i també de cara al vespre. Les precipitacions seran intenses, poden ser persistents en molts punts de l'arxipèlag i arribar a acumular grans quantitats d'aigua. De fet, l'avís groc està activat per precipitacions que poden arribar als 60 litres per metre quadrat en 12 hores a Eivissa, Formentera i també a Mallorca. Tot això en temperatures molt semblants a les que teníem ahir o fins i tot una mica més baixes. Per tant, unes màximes que arribaran a pujar com a molt fins als 21-22 graus a totes les illes. Ara començam amb vent fluix, és de component est. S'anirà reforçant així com vagi avançant el dia. Tenim molt de radals de marejol. Les zones ara no passen del mig metre d'altura a l'entorn de les illes, però sí que a partir d'avui cap vespre ja tindran radals de maró amb ones entorn d'un metre. Per demà encara continua aquest temps insegur, ja no tindran precipitacions tan extenses com les que esperam a partir d'avui a migdia i sí que tindran qualque redol amb núvols d'evolució i també qualque ruixat. També dissabte, pols en suspensió i possibilitat de precipitacions. Ara començam amb temperatures semblants a les d'ahir o una mica més baixes. Tenim 15 graus a Mó, 14 a Ferreries, 15 a Ciutadella, també 15 a Artà, a Sa Pobla 14 o 16 a Palma. I a les Pitiuses començam el dia amb 17 graus a la Savina, 13 a Sant Antoni de Portmany i 17 a Eivissa.
0: I són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Sant López, Caterina Bany, Toni Escanillas i Neus Pericàs. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El creuer afectat per un brot d'antivirus ja ha començat la travessa des de Cap Verd fins a Tenerife, on està previst que atraqui aquest cap de setmana. Ara bé, el més segur és que els prop de 150 passatgers quedin dins l'embarcació fins dilluns 11, quan arribin els avions i cadascú pugui ser evacuat al seu país. El virus ha causat la mort de 3 persones del total dels 8 casos sospitosos i d'aquests 8, 3 han estat confirmats amb proves de laboratori.
3: Una vegada el vaixell arribi al port de Granadilla de Abona, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió fins a Madrid, on romandran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla fins que superin la quarantena preventiva, que dependrà de quan s'estimi que van estar en contacte amb el virus. El període d'incubació és de 45 dies. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
3: En paral·lel, s'han evacuat de l'embarcació 3 persones contagiades. Anaven cap als Països Baixos en 2 avions ambulància, però un d'ells, amb 2 casos a bord, ha hagut de fer escala tècnica a Gran Canària per un problema elèctric en el sistema de suport vital al pacient. Abans, el Marroc els havia negat fer aquesta escala. Des d'ahir, l'avió és a les pistes de l'aeroport i espera l'arribada d'un altre avió medicalitzat per fer el canvi. A més, els passatgers del vaixell han explicat que 23 turistes van baixar del creuer a l'illa de Santa Helena per tornar cadascú a casa seva amb avió, després d'haver pogut estar en contacte amb el virus dins l'embarcació.
0: De fet, dels 8 casos localitzats fins ara, n'hi ha una que havia estat al vaixell i que havia desembarcat abans que es declarés el brot. Ja va donar positiu en una prova que li varen fer a un hospital de Zuric, a Suïssa. Hem de recordar que les persones que queden a bord són asimptomàtiques. Els casos amb símptomes i els cossos dels morts ja han estat evacuats del creuer.
3: El primer cas en iniciar els símptomes amb febre, mal de cap i diarrea va ser el primer morir, dia 11 d'abril. Se sospita que els contagis s'han produït dins de el mateix vaixell, ja que la soca d'antivirus del brot és l'anomenada Andes, que és l'única que s'ha demostrat que s'encomana entre persones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, les infeccions d'antivirus registren una mortalitat d'entre l'1 i el 15% a Àsia i Europa i del 50% a Amèrica. No existeixen tractaments específics ni tampoc vacunes però l'atenció primerenca i la derivació a una unitat de cures intensives poden millorar la supervivència.
0: El punt que ha generat controvèrsia a Espanya, però, és que el vaixell ja sense infectats faci aturada a les Illes Canàries. El president d'aquesta comunitat, Fernando Clavijo, acusa la ministra Mónica García de deslleialtat institucional.
8: Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional. Y aquellos que ahora mismo están en una situación dramática dentro de ese buque, se merece también que las autoridades intervengan de manera ágil. No tiene sentido, insisto, tres días de viaje a Canarias, cuando pueden ya ser repatriados directamente desde el Cabo Verde.
0: El govern espanyol sosté que ells només han seguit indicacions de l'Organització Mundial de la Salut. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que Espanya col·laborarà amb aquesta crisi per una qüestió d'humanitat.
9: En el MV Ondius viajan algo más de 140 personas entre turistas y trabajadores. Todos ellos y el conjunto del pasaje evidentemente se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela és Canàries.
0: I enfront del renou mediàtic que provoca el brot d'antivirus, els experts insisteixen a fer una crida a la tranquil·litat. Cal recordar que, en general, només es contagia per contacte directe o estret amb els fluids dels rosegadors o per inhalació de partícules dels seus excrements. En el cas de la variant en què s'han contagiat els passatgers, l'Andes, es pot transmetre entre persones, però ha de ser en ambients tancats i el contacte ha de ser directe, estret i profund. El cap de Vigilància en Salut Pública, Ramon García.
10: Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir-nos la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que la tinguessin, doncs estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
0: Hem arribat a les 7 i 12 minuts. I avui les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys d'Espanya, també aquí a les Balears, fan vaga. Exigeixen un canvi profund en el sector, reclamen el desbloqueig immediat del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Es preveu que la protesta sigui massiva si no hi ha una reacció per part de les patronals. Han convocat una nova jornada per dia 20 de maig. En qualsevol cas, els centres han d'obrir avui per atendre els infants que hi vagin. Per això la Conselleria d'Educació ha decretat uns serveis mínims, presència obligatòria del director, també d'una educadora per cada tres classes. Coincidint amb aquestes aturades, han convocat manifestacions simultànies a totes les illes.
3: El mes de novembre, gràcies a les pressions, es va acordar amb les patronals que es revisaria el salari, però després es van remetre el conveni estatal i es va tancar la negociació sense avanços significatius. És per això que, asseguren, es veuen abocades a la vaga. A l'acte central d'avui, a més de no anar a fer feina, deixant estrictament el servei mínims, s'hi afegeixen les concentracions a les 6 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya de Palma, que coincidirà amb la de Ciutadella, la plaça d'Esborn i a Vara de Rei, a Eivissa. És la portaveu de Comissions Obreres, Pepa Ramis.
4: És un dia de convocatòria de vaga general a tot el sector 03, esperant i desitjant que tothom que pugui s'assumi en aquesta vaga i que faguem molta pedagogia, sobretot també en les famílies, perquè els grans beneficiaris de tota aquesta mobilització sempre seran els infants i les famílies.
3: A banda del conveni autonòmic, en l'àmbit estatal el focus es posa en la precarietat estructural, ràtios elevades, sous baixos, manca de reconeixement professional i dificultats per garantir unes condicions adequades per a les treballadores i també per als infants. Per això, tot i tenir un conveni propi signat amb el Consell de Menorca, la plataforma d'aquesta illa també se suma a la causa.
0: I la patronal critica els serveis mínims que ha posat la conselleria. José Luis Picó, president de la Federació d'Escoletes d'Infants de la Petita i mitjana empresa a les Balears.
11: Hauria de ser molt més alt, almenys d'una tutora per aula. I nosaltres ens demanen una tutora cada tres aules. És a dir, un centre en cinc aules ha de tenir dues persones. Val? Llavors, és veritat que nosaltres, a l'hora de fer feina, què passa? Que nosaltres ho hem informat a les famílies i, lògicament, les famílies, si han de tenir 60 nens tot mesclats en dues educadores, potser n'hi haurà qualcunes que no els aduran.
0: I en aquesta hora anem en directe fins a una de les escoletes que avui secunden l'aturada en el marc d'aquest conflicte laboral. Volem veure com funcionen els serveis mínims que s'han decretat, que diuen les educadores i les famílies. Caterina Banyàs, a l'Escoleta Infantil, Ses Cases Noves a Marratxí. Caterina, bon dia.
12: Bon dia, així és. Som aquí a Sacabana, en aquesta escoleta infantil, i just a la façana principal, a les portes d'aquesta escoleta, ja hi veig diversos cartells reivindicatius, com per exemple, educació comença al 0, no pas als 3 anys, o també un altre que diu, avui no t'he pogut mirar als ulls. Són aquests emblemes avui d'aquesta reivindicació. Ja per parlar-ne m'acompanya Aina Caimari, que és educadora. Molt bon dia, Aina.
13: Molt bon dia.
12: Avui sou servei mínim en aquest cas. Com penseu que pot arribar a afectar la vaga que feis avui a les famílies, sobretot?
13: Bé, per començar, no donem el servei complet. Hem reduït l'horari, no podem donar ni servei de menjador ni de descans. I jo crec que això pot afectar les famílies, ja que han de venir a recollir els infants abans d'hora.
12: Perquè vosaltres els heu enviat un correu electrònic, me deia fora de micro, per un poc explicar la situació i alertar que avui estàveu de vaga, no?
13: Sí, exacte. Ja vam enviar un correu fa unes setmanes per explicar un poc lo de les camisetes i el que s'estava moguent. És vera que ahir a darrera hora vàrem saber que se reduïa aquest horari, perquè no, encara no havíem decidit que se podia reduir. Sabíem que només podíem ser tres educadores i direcció i dues educadores, i ahir a darrera hora vàrem saber que se reduïa també l'horari i que no se donava aquest servei de menjador, i a darrer moment vàrem poder enviar un correu.
12: Per tant, serveis essencials de menjador que queden anul·lats avui per motiu d'aquesta vaga. En qualsevol cas, quins són els principals motius que han duit a secundar aquesta protesta? Reclamau, per exemple, el desbloqueig immediat del conveni col·lectiu autonòmic, però hi ha altres reivindicacions de fons avui, eh?
13: Sí, bé, nosaltres volem reivindicar el reconeixement de la nostra professió, i les millores que trobem que s'haurien d'implementar en els centres serien una baixada de ràtios, ja que el número d'infants per aules és elevada i no ens permet donar l'atenció que necessiten. També necessitem una parella educativa, és a dir, dues educadores per aula per donar una millor atenció a aquests infants, i una millora salarial.
12: Això te volia demanar precisament. Consideres que el vostre sou, el vostre salari, ara en parlaves, és adequat, és adient a la responsabilitat que assumiu? Hem de recordar que acompanyeu infants de 0 a 3 anys, una de les etapes educatives més importants.
13: Majoritàriament no. A Mallorca són molt poques les treballadores les que cobren un complement autonòmic, i la resta tenen un sou bastant indigne.
12: Amb aquest sou que ens deia Aina Caimari, aquest sou indigne es manifestava, recollim ara mateix aquesta entrevista des d'aquí, des de l'escola infantil Ses Cases Noves a Marratxí, que recordem aquí a Sacabana, avui també està de vaga, se suma en aquestes reivindicacions a nivell autonòmic, també a nivell estatal. Gràcies, Aina.
13: Moltes gràcies.
12: I aquí, Campanys, recollim aquest primer directe des de l'escola infantil.
0: Gràcies, Caterina. Avui tornarem a connectar amb tu durant la segona hora de l'informatiu. Són ara les 7 i 18 minuts.
14: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran de manera individual l'ordre de sortir de les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha activat un termini de 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions que han presentat contra el desallotjament. El consistori adverteix que si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
15: El portaveu de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bausà, defensa que la decisió respon al greu deteriorament de l'antiga presó abandonada des de finals dels anys 90 i assegura que l'espai presenta problemes d'insalubritat, però també riscos per a la seguretat.
16: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
15: El president de l'Associació de Veïns de Casca Piscol, Son Busquets, Vial González, considera que el desallotjament no resol el problema que hi ha de fons, ja que moltes de les persones que viuen a l'antiga presó es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat.
17: no va solvar el problema principal, que és on van aquesta gent que està aquí de dins. Per nosaltres la màxima preocupació que tenim com a veïnats i com a ciutadans, principalment, és saber que aquesta gent se li doni una solució, perquè si no l'únic que farem és traspassar el problema a altres barriades, o aquí mateix, no ho sé.
15: De fet, algunes de les persones asseguren que no saben on aniran quan acabi aquest termini.
18: Ma no sabes dónde vives para ahora dónde vives, no sabes.
15: L'Ajuntament insisteix que ofereix alternatives residencials temporals a les persones afectades, tot i que de moment ningú no ha acceptat aquestes opcions.
0: I després d'un any i mig amb despreniments al penya-segat de Mó i de molts d'anys d'inactivitat del Consorci que l'ha de preservar, aquest dimecres s'ha anunciat que es reactiva aquest organisme amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i per garantir la seguretat de l'entorn, Axel Camarasa.
19: S'actuarà en els punts més crítics com la costa d'Esmoret, on al desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginne Xuriguer, i també la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant al Consell Insular de Menorca en forma de préstec. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
20: ¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Penya-Segat, también imprescindible para saber a partir de ese momento a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también pues, contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Penya-Segat.
19: A més del pressupost, que es destinarà en la seva gran majoria a inversions, es contractarà personal tècnic i d'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Mou. El batle és Héctor Pons.
21: Això és important, especialment per l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del Consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt, molt ambiciós.
19: A més, es farà una diagnosi global de l'estat del penya-segat i un vol aerofotomètric per obtenir una imatge precisa de la zona. L'autoritat portuària, de moment, queda fora del consorci per decisió pròpia.
0: Precisament, l'habitatge serà un dels temes que es tractaran a la quarta conferència de presidents que tindrà lloc avui a Formentera.
15: I que presidirà Marga Provenç i començarà a les 11 del matí. I seran presents els responsables de tots els consells insulars. A banda del d'habitatge, a la reunió també es parlarà també dels efectes de la guerra a l'Iran i de qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
0: Investiguen la mort d'un jove britànic a Santa Margalida, Mallorca. El seu cos va ser trobat ahir i el cas ja està en mans de la unitat de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Pollença.
15: I la policia local de Santa Margalida ha trobat el cos del jove mort i en signes de violència, però no es descarta que s'autolesionàs després d'una llarga nit de festa. Està previst en les pròximes hores que li facin l'autòpsia i que es puguin resoldre més detalls de l'incident i si hi ha implicada alguna tercera persona.
0: I quatre ciclistes han resultat ferits lleus en una col·lisió amb un cotxe a la carretera vella de Bunyola, Mallorca.
15: L'incident va passar ahir a la MA 2031, a l'alçada dels serveis educatius de la Fundació Espace, després d'una col·lisió frontolateral amb un turisme. S'hi han vist implicats el turisme i quatre bicicletes. Els ciclistes, com dèiem, han patit ferides de caràcter lleu. El conductor que ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia n'ha sortit il·les. Francisco Cuenca és membre de l'associació Please Baleares, que demana més respecte cap als ciclistes.
22: És molt difícil trobar una carretera preparada per conviure, però sí que és vera que la carretera és de tots i tots hem de tenir simpatia suficient com per poder desenvolupar aquesta convivència amb una miqueta de tranquil·litat i seguretat. Però sobretot el tràfic de vehicles ha de pensar que duen una eina molt pesada, amb un motor molt potent i que sempre nosaltres serem la part més dèbil.
0: Hi ha hagut un accident laboral a Palma. Un operari de 43 anys ha resultat ferit crític després de caure des d'una gran altura en una obra.
15: Un fet que varen passar ahir. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar d'urgència el servei mèdic i patrulles de la policia local i nacional. El treballador va ser evacuat a Son Espases amb un politraumatisme de caràcter greu.
0: I a està condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella al coll d'en Rabassa, Palma, a finals del 2024. L'acusat també serà jutjat a final d'aquest any per la mort de la dona.
15: Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament la dona durant 15 anys. La sentència recull, a més, diverses situacions de violència i de control cap a la víctima per part de qui era la seva parella. La dona va denunciar aquests fets un mes abans de la seva mort. L'home estava acusat de mort violenta, evidentment, i serà jutjat a l'octubre.
0: I amb totes les versions recopilades, la Guàrdia Civil investiga la presumpta agressió homòfoba ocorreguda dissabte a Sant Ferran a Formentera. Ha de determinar si es tracta d'un delicte d'odi o d'una baralla per altres qüestions.
15: La víctima, Canon Tomàs, i ja rebut l'alta hospitalària, ha explicat a IB3 que tot va començar quan es feia una fotografia davant el cartell d'una obra de teatre Entre pares, que ell mateix protagonitza.
5: Encima maricones, y el otro dice, no te preocupes, que me los cargo a los dos. Y el coche viene en marcha atrás, a toda velocidad, con intención de atropellarnos. Entonces, claro, no nos dio, pero sí que en ese momento golpeamos las ventanillas ya con fuerza diciendo, tío, ¿a dónde vas? Y ya siento que el otro vino corriendo por el otro lado, que no lo vi, y me atizó el golpe que tengo aquí en la cara. Y en un momento vi todo en blanco y solo sentía los golpes que caían.
15: Després de l'agressió, va anar al metge, però no va voler quedar ingressat perquè la seva intenció era poder protagonitzar l'obra de teatre. Una vegada a Eivissa, va tornar a l'hospital i va quedar ingressat a la policlínica Nostra Senyora del Roser.
5: Y ahí vieron que tenía hematomas y tenía hemorragias pequeñas en toda la cabeza.
15: La denúncia també la va presentar una vegada a la Pitiusa del Nord.
0: I l'associació LGTBI Benamics finalment celebrarà la Revetlla de l'Orgull a Palma sempre i quan es compleixin dues condicions.
6: Exigimos una fecha límite plazo que no pase del 15 de septiembre de este año de la publicación del contrato de Palma Educa, que es lo que garantiza que todos los centros educativos de este municipio puedan acceder a educación en diversidad sexual y de género y que el alcalde se comprometa a recuperar la cuelga de la bandera que se ha hecho los últimos 13 años.
0: Ho explica el coordinador i portaveu de l'entitat Jan Gómez després d'una assemblea a Iora Baixa.
15: Hores abans s'havien reunit a l'Ajuntament de Palma per acostar posicions després de la polèmica d'aquesta setmana. El consistori insisteix que mai havien descartat coorganitzar l'orgull amb l'entitat i reconeix el caos que s'ha generat enguany, diuen, per la falta de personal municipal. És la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca.
7: Al final se ha montado durante esta semana pues un show o por unos malentendidos que obviamente pedimos perdón por estos malentendidos. También nosotros ya trasladamos las disculpas a la entidad por no haberles contestado de enero a marzo.
15: D'aquesta manera tanquen setmanes de polèmica al voltant de la celebració de la Revetlla que finalment, si Cort accepta els requisits, tindrà lloc el 28 de juny.
0: I llegim ara la premsa, començant aquí a les Illes. Avui les portades destaquen temes de societat i també de política.
15: És així, de política exterior també, com en el cas de l'última hora, que obre dient que un ciutadà nord-americà demana asil polític a Mallorca perquè té por que de Donald Trump. És un home de 34 anys que diu que no vol tornar al seu país perquè tem per la seva vida. Fotografia en aquest cas pel Futbol Sala. Avui, en canvi, Diario de Mallorca la dedica a la cultura, amb una entrevista que li fa a la cantautora Cristina Rosenvinge. En titular, però, diu que el govern es compromet amb el comerç a mantenir l'impacte ambiental, l'informe d'impacte ambiental per les grans superfícies. Això després d'anunciar precisament ahir que no ho farien. OK Baleares, per la seva banda, explica que els policies locals podran emprar pistoles de corrent elèctrica, les Taser, gràcies a una esmena que varen presentar Partit Popular. I Vox, parlam ja dels digitals, Mallorca Diario diu que 4 de cada 10 pares manté econòmicament els seus fills menors de 30 anys. I tancam amb l'Ara Balears, que assegura que Pedro Bestart va ordenar al Consell que li reservassin un cotxe oficial sense rotular. El periòdico d'Eivissa, i tornant ja amb els diaris fets en paper a la resta de les Illes Balears, tema recurrent també, diu que els veïns i els hotelers de Punta Xinxó tenen por dels ocupes. Això mentre precisament el diari d'Eivissa el que diu és que hi ha un nou assentament de barraques a Vila. I el Menorca, per la seva banda, obre avui dient que el radar mòbil de Mahó ha sancionat ja més de 1.500 vehicles.
0: També temes diversos a la premsa balear i també a la premsa estatal, en què, sobretot, però, es parla de l'antivirus.
15: És així, i cada un diu la seva, cada un explica els fets que més li interessen. I ho combina també en les notícies que vol. Anem a pams i un per un. El País, per exemple, ho treu en gros, aquesta qüestió, i diu que 23 passatgers varen deixar aquest vaixell i varen viatjar sense cap mena de control als seus països. En petit, això sí, parla de la guerra política que s'ha produït entre el govern central i el govern canari. I l'ABC, en canvi, d'això en fa bandera i titular. L'enfrontament institucional el treu a tota plana avui. El Mundo, per la seva banda, encara escora un poc més i diu que les Canàries esclata contra el Ministeri de Sanitat i, en gros, en aquest cas, prefereix obrir amb una altra qüestió, amb el judici pel cas Mascaretes, del qual n'ha fet un seguiment la resta dels dies, amb l'al·legat final del fiscal avui entre cometes. També La Vanguardia prefereix obrir amb el principi d'acord anunciat per part de Trump amb l'Iran. Les borses es disparen a causa d'això, diu, i a baix explica que els passatgers del vaixell seran repatriats des de Canàries als seus països.
0: I són ara les 7:30. Resumim els principals titulars. El vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife. Va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana.
3: Després, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió a Madrid, on estaran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla perquè facin una quarantena preventiva. Ho explicava ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, que llançava aquest missatge de tranquil·litat a la població.
2: No va suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública.
3: El període d'incubació del virus és llarg, d'un mes i mig. La malaltia al creuer ha provocat la mort de 3 persones dels 8 casos sospitosos. A les 8:30 en parlarem amb Xavier Mesquida, cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor.
0: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, fan vaga avui.
3: Reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Pepa Ramis és la portaveu de Comissions Obreres.
4: Aquest sector està reconegut que forma part de l'etapa educativa, segons la normativa a nivell estatal, però després, a nivell de condicions, se'ls tracta com unes professionals, no ja de segones, sinó ja de terceres.
3: La Conselleria d'Educació ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Hi haurà el director del centre i una educadora per cada 3 classes.
0: I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortir de les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma.
3: L'Ajuntament els ha donat 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el desallotjament. El consistori adverteix que si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
0: I avui tindrà lloc també la quarta conferència de presidents aquí a les Illes, que se celebrarà a Formentera.
3: La presidirà Marga Proens i començarà a les 11 del matí. I seran presents els responsables de tots els consells insulars i entre els temes que es tractaran hi ha els efectes de la guerra a l'Iran, l'habitatge i qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
0: I està condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella al coll d'en Rabassa, Palma, a finals del 2024.
3: Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament la dona durant 15 anys. L'acusat també el jutjaran a final d'any per la mort de la dona.
0: I queda vist per a sentència al judici del cas Mascaretes.
3: Va acabar a nit passada després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats, per a qui es mantenen els 24 anys de presó que sol·licita la Fiscalia. Ábalos ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
8: Desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. I, a més, tots els que tenim una edat lo valoramos enormement.
0: I Eivissa tornarà a viatjar des d'avui a l'edat mitjana amb una nova edició de l'Eivissa medieval.
3: Serà fins diumenge que els carrers i places de Dalvila, la Marina i altres espais s'ompliran amb centenars de parades, espectacles, música, animació, activitats culturals, parades...

0: també hi havia a Formentera, i aquestes precipitacions s'han d'anar estenent a poc cap a la resta de les illes. Esperam que aquestes pluges, especialment avui a darrera hora, també durant el vespre, siguin intenses a Mallorca i també a Menorca. Les temperatures avui davallaran una mica, sobretot a partir d'avui cap vespre, unes màximes que se situaran entre els 20 i 23 graus. Vent de component est, que serà moderat a partir d'avui a migdia, i la situació a la mar comença a empitjorar una mica, tindran ja redols de maró amb ones entorn d'un metre d'altura també avui cap vespre. Aquestes plogudes s'estenen fins demà a primera hora, que afectaran també l'àrea de Menorca, i demà a partir del matí temps una mica més tranquil, però tornaran a créixer els núvols i tornarem a tenir ruixades, però ja seran més localitzades que les que esperàvem avui. Per tant, de moment encara queden uns dies de temps insegur. De fet, dissabte encara poden tenir qualque precipitació, que ja serà de terra roja. No, ara mateix tenim unes temperatures de 16 graus a Ciutadella, 16 també a Manacor, 17 a Santa Eulària i 18 graus a Sant Francesc.
1: Informatiu Matí. Esports.
2: I són ara les 7:35, encetant amb els esports, parlant del Reial Mallorca, que continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar la primera divisió, una salvació que requereix guanyar diumenge a Somos, a la que serà la primera de les quatre finals que queda al conjunt vermell. El capità Martin Valiant, protagonista i el programa Esports 3, ha parlat de màxima concentració.
4: Depende de lo que hacemos nosotros, depende de cómo haremos el partido el domingo, pero por la experiencia que ya tengo, que tienes que estar hasta última jornada absolutamente concentrado y trabajar cada día de aquí hasta el final que queda con la concentración 100% hacia el siguiente partido y yo confío mucho en nosotros.
3: L'eslovac també posa l'accent a no deixar escapar cap punt a Somos.
4: Obviamente ahora tenemos partido en casa con nuestra gente que en últimos partidos nos en casa nos ha dado un grandísimo empujón, nos ha ayudado muchísimo para conseguir esos puntos. Igualmente en Girona una gran entrada y eso para nosotros es muy muy importante y por eso el domingo en casa tenemos que jugar absolutamente todos para conseguir los tres puntos.
3: A la primera federació, l'U d'Eivissa continua preparant el partit de dissabte contra l'Hèrcules, un duel en què pot assegurar la permanència. Quan falten tres partits per disputar-se, el conjunt blau-cel és novè a la classificació i té a 5 punts l'opció de jugar a la Copa del Rei la pròxima temporada. El davanter Davo ha parlat d'ambició.
5: Hay que confiar, que si no hay que tener esa motivación porque, vamos, yo creo que, que hay posibilidades reales de hacerlo. Si hacemos nuestro trabajo, yo creo que sí y, bueno, y con este equipo hay que ser ambicioso, no ver ahora mismo que estamos novenos, ver para abajo. Ahora mismo creo que es eso, asegurar eso de la permanencia, pero viendo un poquito con la cabeza hacia arriba de intentar quedar eso. Pues si se puede quedar séptimo, mejor que octavo.
3: I els que volen pujar a la primera federació són l'Atlètic Balears i el Poblense, que encetaran aquest cap de setmana el play-off d'ascens. L'equip blanc i blau jugarà a l'anada diumenge, finalment a les 7 del capvespre, al camp del Coruixo Gallec. Escoltam el jugador Jaume Pol.
6: Hem fet feina durant tots els anys per arribar en aquest moment, que és un moment clau, i crec que tant afició, club, jugadors, cos tècnic, ens mereixem una alegria així de passar aquesta eliminatòria i d'aconseguir sensiat ascens.
3: Tant aquest partit com el Numancia Poblense a les 12 del matí els podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. A la Champions ja ha estat definida la final després de l'empat a 1 entre Bayern de Múnich i PSG, un resultat que deixa el global de l'eliminatòria en 6-5 favorable als francesos. Escoltam el tècnic Luis Enrique.
7: Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como Los Ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
3: Per tant, el PSG cercarà revalidar el títol contra un Arsenal que vol aconseguir la seva primera Champions. A la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà avui vespre el partit de tornada de les semifinals al camp de l'Estrasburg. Els madrilenys, recordam, el partit d'anada s'imposaren per 1-0. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a terres italianes preparant la semifinal de la Champions. L'equip mallorquí s'enfrontarà demà a l'Étoile Lavallois quan siguin les 8:30 del vespre. Escoltant Fabinho, jugador del Palma.
8: tenemos que nos preparar y disfrutar de esos momentos, porque como yo siempre digo, no sé cuándo vamos a volver a

0: jugar otra. Entonces tenemos que aprovechar porque esto es muy especial tanto para el club, tanto para los jugadores también. Parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar una final four, pero esto es un sueño de todos los jugadores de estar ahí.
1: La semifinal entre Illes Balears Palma Futsal i Etoile Lavalois la podreu seguir demà en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I acabam en dos apunts en tennis. Jaume Munar ha quedat eliminat dels Masters 1000 de Roma després de perdre contra l'italià Matteo Arnaldi per 2-7 a 1 amb un parcials de 3-6, 6-3 i 3-6. I en ciclisme, a la quarta etapa de la Vuelta, les participants mallorquines varen completar ahir els 115 quilòmetres entre les 20 primeres. D'una banda, Mavi García va acabar a la 12a posició, mentre que Marina Garau va arribar a la meta 7 places per darrere. A la general, Mavi és ara 12a i Marina puja ara a la posició 76.
2: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
3: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
4: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en Joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
5: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
6: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
4: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
5: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
4: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
5: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
7: Com ho fas per triar aquestes històries?
8: Però això és una bona pregunta personal.
7: Com s'entén el concepte de buit?
9: És una molt bona pregunta.
7: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
10: És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
7: Quan necessita un pinzell per no pensar.
11: Una bona paretsa que pot durar.
7: Quantes jubiles de cosier?
10: Això és una gran pregunta.
7: Bona pregunta.
8: Això és una molt bona pregunta.
9: És una de les preguntes difícils de contestar.
7: Te sap greu contestar?
8: Ja et pregunto del millor, ara ja està.
12: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
13: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari. La preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
12: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
13: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
12: per
13: ja...
12: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
13: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
12: El dia, amb Marta Garau.
13: El 22% de la plantilla actual
12: de deixarà... dilluns a divendres, a les 9 del matí, ahir. IB3 Ràdio.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
14: Passen 43 minuts de les 7 del matí. El Consell de Mallorca reuneix avui la seva comissió de transparència. Es tractarà la polèmica sobre la utilització de dos cotxes de la institució, segons l'oposició, per a usos personals per part del vicepresident del Consell, Pedro Bastard.
15: Aquesta comissió es reuneix dues vegades cada mes i hi participen tots els grups polítics del Consell. Segons ha criticat l'oposició, Bastard hauria fet servir els vehicles per motius aliens a la seva jornada laboral, un fet que el vicepresident del Consell mallorquí nega.
16: No hem platicat en cap moment el cotxe com us particular, sinó per fer feina, perquè vull dir, el que faig és feina. Sí que estic tot el dia, vull dir, perquè estic de matí fins a molt tard fent feina i, bueno, que hagi emplat el cotxe oficial, no, el cotxe de departament, sí que l'he empleat, perquè de fer feina.
15: La compareixença de Pedro Bastard a la comissió serà a les 11 del matí.
14: I la Comissió General de Comunitats Autònomes del Senat exigeix a l'Estat una moratòria que permeti frenar les demolicions dels immobles afectats per la llei de costes. Aquest és un dels 10 punts que han aprovat la majoria del PP en aquesta comissió i que ara elevaran el pla de la Cambra Alta per a la convalidació definitiva. És l'eina del Partit Popular per pressionar el govern estatal, ja que ara mateix fa feina per modificar el reglament de costes. De moment es planteja obligar a licitar les concessions en concursos públics i

0: posar fi a les pròrrogues automàtiques. A més, els consellers de diverses comunitats del PP que donen a la mà entre elles les Balears varen compareixer ahir a la comissió per explicar com afecta aquest tràmit al seu territori.
1: El conseller de la mà de les Balears, Juan Manuel Lafuente, ha rebutjat sobretot l'increment del cànon que preveu la normativa, més quan diu la inversió que fa després l'Estat és mínima.
2: Que se preparen si modifican el reglamento tal como lo tienen previsto, que también modifican ahí el canon y no tiene nada que ver con la Unión Europea en este caso. En Baleares se recaudan más de 12 millones de euros por parte del Ministerio en materia de canon. La inversión es prácticamente nula. Yo creo que 1.500 kilómetros de costa merecen como mínimo la atención del Ministerio y su inversión.
1: El govern de l'Estat ha optat per modificar el reglament general de costes mitjançant un reial decret, un fet que critica el Partit Popular, que defensa que s'hauria d'haver fet a través d'una reforma legislativa i creuen que si no es fa així és perquè el PSOE no té prou majoria per tirar-la endavant.
0: Aquesta qüestió ha provocat molt d'enrenou, sobretot a Menorca. La delegació del govern però ha aclarit que no hi ha cap modificació als paràmetres de càlcul del cànon d'ocupació de domini públic marítim o terrestre per part de la demarcació de costes.
1: La directora insular de l'administració de l'Estat a Menorca, que és Clara Mayans, assegura que Costes no repercuteix aquest cànon al ciutadà, sinó que ho paga l'empresa adjudicatària, que obté beneficis econòmics per l'ocupació del domini públic. Mayans ha fet aquesta petició als ajuntaments en rerefons polític.
3: Demanarien als alcaldes que anessin aquest alarmisme dia darrere dia, que no alimentin aquesta confrontació amb el govern d'Espanya i que es dediquin a altres temes que creuen que són més importants i potser és que volen defensar uns interessos que no són els de la ciutadania.
1: Segons la delegació, aquest càlcul té en compte des de fa anys el valor catastral dels terrenys limítrofs, com la resta de criteris sobre el qual s'extreu periòdicament l'import final. A més, especifiquen que els ajuntaments exerceixen únicament de recaptadors d'aquest cànon, que repercuteix íntegrament a l'empresari a qui s'adjudica l'explotació d'aquesta ocupació d'espai públic per a la iniciativa empresarial.
0: I de l'educació avui parlem de la formació professional. El curs que ve es torna a ampliar. Hi haurà cicles nous a totes les illes, 25 en total. Educació preveu també un increment important dels certificats professionals.
4: En els cicles formatius hi ha novetats des dels graus bàsics fins als superiors. S'amplien estudis en gairebé tots els sectors, amb especial incidència en els més sol·licitats actualment. En aquest sentit, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que per primera vegada a les Illes s'impartirà la doble titulació de grau mitjà en cures auxiliars d'infermeria i atenció a persones en situació de dependència. Una altra de les novetats té a veure amb l'omnipresent intel·ligència artificial.
5: I és d'aprenentatge automàtic, gestió de dades i entrenament, que és en el Centre Integrat de Formació Professional Politècnic de Llevant, que aquesta és de la nova família d'intel·ligència artificial i dades i que aquest curs d'especialització és pioner a les Illes Balears.
4: El procés de matriculació serà del 16 al 30 de juny i el tràmit s'ha de fer preferentment de manera telemàtica. Per matricular-se als cicles formatius en què s'hagi obtingut plaça, el període serà de dia 17 a 21 de juliol.
0: I anem ara amb els tribunals. Queda vist per a sentència. El judici del cas Mascaretes va acabar nit després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats per a qui es mantenen els 24 anys de presó. Ábalos ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
6: Y desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. Y además todos los que tenemos una edad lo valoramos enormemente.
0: El primer entorn de paraula va ser l'exassessor ministerial Koldo García i per aquí la Fiscalia demana 10 anys i mig de presó. Va assegurar que l'advocat del PP li va oferir col·laborar enganant.
7: Pueden decir absolutamente ya lo que quieran. No me pueden hacer más daño. Me han destrozado por todos los medios. No puedo realizar ningún proyecto ni nacional ni internacional. Mi familia la he perdido, mis amigos los he perdido, pero es que les entiendo, lo comprendo perfectamente. ¿Cómo se van a acercar a mí? Si toda persona que se ha acercado a mí ha sido destruida mediáticamente.
0: Ara per ara, Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez liderarà la trama d'aquest cas i continuen les discrepàncies entre les acusacions populars per la rebaixa de la pena al comissionista Aldama que planteja el Partit Popular.
1: Segons el fiscal Alejandro Luzón, el president espanyol no era el número 1 de la presumpta trama corrupta, tal com afirma sense proves l'empresari.
8: No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
1: Per part seva, la defensa d'Avalos ha volgut remarcar que l'exparella del ministre i figura clau en el procés judicial, Jéssica Rodríguez, va ser un ganxo d'Aldama.
0: I avui es reprèn a l'Audiència Nacional el judici pel cas Kitchen, que investiga una presumpta trama per a policial que espiava a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
1: Declarar qui era el cap de processos selectius de la policia en el moment que l'antic xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, va ingressar en aquest cos. També intervendran en qualitat de testimonis un funcionari de presons i els policies que varen participar en aquests registres.
0: I el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmat que la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, li va enviar la fotografia dels dos periodistes del País que investigaven sobre el pis de l'empresari i que ell mateix va difondre en un xat.
1: També va enviar dades personals dels comunicadors, ho han declarat en seu judicial per la suposada revelació de la identitat dels periodistes.
9: Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí. Lo más importante es que no fue la policía. Se ha llegado a decir que fue la policía la que hizo la foto. La policía no puede entrar en un domicilio particular para hacer una foto. Que no hay secretos oficiales, no hay revelación de secretos oficiales y ya veremos cómo sale de esta el Partido Socialista.
0: I la visita oficial del Papa a Lleó XIV a Espanya durarà 7 dies, arribarà dia 6 de juny a Madrid i el viatge inclourà escales a Barcelona, on anirà a la presó de Brians, també a Gran Canària i a Tenerife. Dia 12 tornarà a Roma.
1: Avui els bisbes de les quatre diòcesis explicaran els detalls i preparatius dels actes que el pontífex protagonitzarà a cada un d'aquests territoris. La seva agenda política inclourà reunions amb Pedro Sánchez i amb els reis. També farà una aturada al Congrés dels Diputats, on pronunciarà un discurs. De fet, serà el primer papa que parli a la Cambra Baixa. Luis Argüello és el president de la Conferència Episcopal Espanyola.
10: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no? Precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
0: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, apunta a un acord imminent amb l'Iran després d'haver mantingut converses positives durant les darreres 24 hores.
1: També assegura que Teheran ha acceptat renunciar a les armes nuclears.
11: In the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly.
1: Diu que veu molt possible arribar a un acord, tot quan hores abans havia amenaçat l'Iran amb atacs de més intensitat si no acceptaven el pacte i pot després que Teheran hagi qualificat la proposta dels Estats Units d'esbiaixada.
0: 7:53 minuts, vas parlar ara de la celebració de l'Eivissa medieval. És la gran fira Eivissa que commemora la declaració de la ciutat com a patrimoni mundial per part de la UNESCO. La celebració tindrà lloc d'avui fins diumenge als carrers i places de Dalt Vila, la Marina i altres espais del centre històric amb centenars de parades, espectacles i música. La fira, que ja supera els 20 anys d'història, s'ha convertit en una de les cites més multitudinàries del calendari festiu pitius. En parlem avui amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, en Fran Torres. Bon dia.
12: Muy buenos días.
0: Eivissa medieval és ja una cita plenament consolidada que continua creixent en nombre de visitants i d'activitats. Com es gestiona aquest equilibri entre l'èxit de públic i els residents?
12: Esto es muy complicado, pero por suerte lo tenemos. A ver, nosotros primero lo que queremos hacer siempre es agradecer a todos los vecinos y comerciantes de la zona, tanto de Dalvila, La Marina, Vara del Rey, Plaza del Parque, Reina Sofía, la paciencia que tienen, el cariño que le ponen, el trabajo conjunto, porque esto hay que recordar que es un trabajo conjunto. No solo el ayuntamiento trabaja, sino son muchas empresas externas, muchos comercios, muchos restaurantes, todos los artesanos que vienen desde la península, los artesanos que tenemos ibicencos y la convivencia esta de los vecinos que gracias a ellos nos hacen un poquito más amable el trabajo que sabemos que es unos días de molestia porque hay un montaje, luego un periodo de desarrollo del evento y luego el recoger. Y bueno, pues la paciencia que ellos nos tienen, el cariño que nos dan, nos hace un poquito más fácil y llevadero esta organización de Medieval que dura meses, porque al final es un evento que es el de los más importantes de la isla, de todo el año. Y esto pues tiene una importancia, y además que jugamos con una zona también importante, que es nuestra zona patrimonio, que es declarada por la UNESCO.
0: Sovint es parla del risc que aquests esdeveniments acabin sent molt comercials. Com ho heu fet perquè Eivissa Medieval mantingui la seva identitat?
12: Bueno, nosotros trabajamos mucho en la parte cultural, en una parte para que se pueda ver pues esa parte de teatro, esa parte de danza, esa parte de músicos y cantantes en vivo, donde intentamos que con 70 espectáculos fijos en las diferentes localizaciones, con tres escenarios que tenemos, tanto en Reina Sofía, con la parte infantil en el claustro del ayuntamiento, en el baluarte, y luego también en nuestras iglesias como el Cumbén, Santo Domingo o la Catedral, que como os digo, más de 70 espectáculos fijos tendrán lugar allí, y luego los más de 150 pasacalles, que durante los 4 días pues van a dar color, alegría y sobre todo esto, mucha cultura, que hará que no solo sea una feria donde tengamos 200 puestos con gastronomía, con artesanía, sino que además pues con la engalanación que tenemos de las calles y todos estos artistas, pues harán un poquito que la feria no solo se centre en la venta, sinó també en la part cultural.
0: Ja són molts anys de trajectòria d'aquesta fira. Quines són les novetats o qualque aspecte destacat d'aquesta edició d'enguany?
12: Bueno, primero como novedad el espectáculo de esta tarde a las 19 horas, el espectáculo inaugural, Sestaules, un espectáculo que va a pasar el umbral del tiempo gracias a la empresa de Pablo Méndez Performance, que viene desde la península. Ellos nos traen un espectáculo visual increíble, con una voz en off, contando la historia, introduciéndonos en esas murallas de Ibiza. Este espectáculo, como les digo, va más enfocado en la parte de la danza, en la parte de la acrobacia, en la parte de elementos gigantes visuales. Yo creo que nos va a dejar a todos con la boca abierta, y de ahí pues bueno, damos el paso esta misma mañana a las 10 de la mañana con todos los colegios, mañana con una mañana dedicada a los mayores, y como novedades pues muchos de los espectáculos, porque el 80% de los espectáculos viene por parte de artistas de la isla, en estos 70 fijos que os contaba, y ellos pues lo que hacen es preparar sus obras de teatro, sus conciertos especialmente dedicados y creados para la isla de Ibiza. Además, como novedad, también tenemos las pulseras que las familias podrán poner a los niños y niñas en la muñeca, y estas pulseras lo que hacen es tener un código donde cualquier niño que se pueda perder en la feria, pues con las fuerzas de seguridad podamos encontrarlo mucho más rápido. Esto se encontrará en los dos puntos de información, uno de ellos en Baradere, y como novedad, el segundo lo tenemos en el Soto, que antiguamente, pues por ejemplo, no lo teníamos. Así que bueno, esto como novedad de este año. Además, por supuesto, aumentamos en seguridad, aumentamos en puntos de basura, en recogidas de basura, que para nosotros pues creemos que es un refuerzo que es importante.
0: I també algunes novetats en aquesta edició d'enguany de l'Eivissa Medieval, que comença avui mateix. N'hem parlat amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, en Fran Torres. Gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
12: Gràcies, és un plaer.
0: I Vetres també desplegarà una cobertura especial amb motiu d'aquesta nova edició de l'Eivissa Medieval. La Ràdio Televisió Pública Balear oferirà connexions en directe, programes especials i continguts des de diferents punts de dalt vila per acostar l'ambient d'aquesta fira a les llars de les Illes. La cobertura començarà avui hora baixa amb el programa 5 dies, que connectarà en directe amb l'espectacle inaugural al portal de Sestaules. L'acte també es podrà seguir en streaming a través del web d'Ivetres.
1: Divendres els serveis informatius d'Ivetres es traslladaran a Eivissa mateix. La nostra companya Martina Ramis presentarà l'Ivetres Notícies des d'allà, des de la plaça de la Constitució, una de les principals entrades, a més de Dalvila. I, per suposat, la ràdio pública també dedicarà una programació especial en aquest esdeveniment. A més, el programa El dia a Eivissa i Formentera s'emetrà en directe des de la plaça d'Espanya, en aquest cas amb entrevistes a artesans, a músics i a participants de la fira, i també el programa Tentol es desplaçarà fins a Vila amb una edició especial dedicada a aquesta celebració.
0: I també comença avui el compte enrere perquè Solla Mallorca aculli dilluns el Firo. Avui s'investiran Lina Santpol Bisbal i Sílvia Arbona Santpol com a valentes dones d'aquest 2026.
1: L'acte se celebrarà a les 7:30 de l'hora baixa a l'església de Sant Bartomeu d'aquest municipi. En aquest mateix esdeveniment es llegirà el pregó de festes, que per cert, enguany aquest pregó de festes anirà a càrrec de Patricia Eugenio Dons.

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 6 de maig, dia en què les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, fan vaga. Reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Pepa Ramis és la portaveu de Comissions Obreres.
2: Aquest sector està reconegut que forma part de l'etapa educativa, segons la normativa a nivell estatal, però després, a nivell de condicions, se'ls tracta com unes professionals, no ja de segona, sinó ja de tercera.
1: La Conselleria d'Educació ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Hi haurà el director del centre i d'una educadora per cada 3 classes. Tot d'una connectarem de nou en directe amb una de les escoletes afectades. Abans, però, repassam els titulars del dia. El vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife, va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana.
3: Després, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió a Madrid, on estaran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla perquè facin una quarantena preventiva. Ho explicava ahir la ministra de Sanitat, Mònica García.
4: No va suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública.
3: Una malaltia que el creuer ha provocat la mort de 3 persones dels 8 casos sospitosos. A les 8 i mitja en parlarem amb Xavier Mesquida, cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor.
1: I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma.
3: L'Ajuntament els ha donat 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el desallotjament. El consistori adverteix que si una vegada vençut aquest termini i les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
1: I avui tindrà lloc la 4ª conferència de presidents que se celebrarà a Formentera.
3: La presidirà Marga Proens i començarà a les 11 del matí. Hi seran presents els responsables de tots els consells insulars i entre els temes que es tractaran hi ha els efectes de la guerra a l'Iran, l'habitatge i qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
1: I condemnat a 7 anys de presó per maltractament i per amenaces, l'home acusat de matar la seva parella al coll d'en Rabassa, Palma, a finals del 2024.
3: Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament a la dona durant 15 anys. L'acusat també el jutjaran a finals d'any per la mort de la dona.
1: I queda vist per a sentència al judici del cas Mascaretes.
3: Va acabar a nit passada després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats per a qui es mantenen els 24 anys de presó. Ábalos ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
5: Desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión y además todos los que tenemos una edad lo valoramos enormemente.
1: I en parlàvem fa uns minuts. Eivissa tornarà a viatjar des d'avui a l'edat mitjana amb una nova edició d'Eivissa Medieval.
3: La celebració es farà fins diumenge i omplirà els carrers i places de centenars de parades, espectacles, música, animació i activitats culturals. El regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa és Fran Torres.
6: És un evento que es el de los más importantes de la isla de todo el año y esto pues tiene una importancia y además que jugamos con una zona también importante que es nuestra zona patrimonio que es declarada por la UNESCO.
1: I en els esports, el Real Mallorca continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar la primera divisió, una salvació que requereix guanyar diumenge a Somos, la que serà la primera de les 4 finals que queden als vermells. A la Champions ja està definida la final, PSG contra Arsenal. L'equip francès va empatar una ahir al camp del Bayern de Múnich, deixant així el global de l'eliminatòria en 6 gols a 5. I en tenis, Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda dels Masters 1000 de Roma després de perdre contra Matteo Arnaldi per 3 a 6, 6 a 3 i 3 a 6.
1: I pel que fa al temps, avui continua l'inestabilitat amb avisos grocs per pluja arreu de les Balears. Cesc Cifra, bon dia.
8: Activat l'avís groc a Eivissa i a Formentera i a les 12 s'activarà a Mallorca i a Menorca. Ara començava amb un cel mig anigulat, però de moment tranquil·litat. A partir de mig matí ja podran tenir les primeres ruixades a Eivissa i a Formentera i també a migdia, sud, sud-est de Mallorca i a poc aquestes ruixades avançaran a la resta de les illes. Tindrem, per tant, un capvespre complicat amb precipitacions intenses que poden ser persistents i també es mantindran durant el vespre. A Menorca s'ha de aturar de ploure a partir de demà de matí. Una situació, per tant, de possibilitat d'acumular grans quantitats d'aigua a punts de Mallorca i també a Menorca aquestes pròximes hores. Esperant temperatures avui cap vespre una mica més baixes que les d'ahir, màximes avui entre els 20 i 23 graus. El vent de component est s'intensificarà aquestes pròximes hores, ja serà moderat, i a la mà tindran redols de maró. Ara començam amb una mà bastant tranquil·la, amb marejol i ones que no passen del mig metre d'altura. Però, així com avancem el dia, una situació un poc més complicada a la mà i ja amb ones que passaran del metre. Demà divendres encara possibilitat de precipitacions a primeres hores a Menorca i després ruixats d'evolució durant migdia, a punt sobretot de Mallorca, temperatures estables. I dissabte encara continuem amb la possibilitat d'algunes plogudes que ja seran acompanyades de terra roja. Per tant, de moment, encara temps insegur i en temperatures que no canviaran gaire. Ara començam amb 18 graus a Sant Francesc, tenim 17 graus a Eivissa, 16 a Sant Antoni, a Mallorca 18 graus a Alcúdia, 15 al Algaida i 17 a Palma, i a Menorca tenim 16 graus a Mó i a Ciutadella i 18 graus a Es Mercadal.
1: I són ara les 8 i 7 amb Rafa Andresa, el control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Continuem.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, fan avui vaga. Exigeixen un canvi profund en el sector, reclamen el desbloqueig immediat del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. En aquesta hora anem en directe fins a una de les escoletes que avui secunden l'aturada en el marc d'aquest conflicte laboral. Vegem com funcionen els serveis mínims que s'han decretat, que diuen les educadores i les famílies. Caterina Bany és a l'escola infantil de Ses Cases Noves a Marratxí. Caterina, bon dia.
9: Bon dia. Aquí continuem des de primera hora del dematí a Sa Cabana i llegim ara mateix cartell justament a l'entrada d'aquesta escoleta infantil. Per exemple, hi pot llegir les mestres lluitam, també estem educant i també educació comença als 0 anys i no pas en els 3 anys. De fet, de mica en mica van arribant aquí algunes famílies, hem de dir molt poques, poquíssimes, i és que heu de pensar que avui han reduït l'horari d'obertura d'aquesta escoleta a petició també de l'Ajuntament, s'obri de les 7 i mitja del matí fins a la 1 del migdia i, a més, sense servei de menjador. Han de pensar que és una de les mesures decretades, també hi ha servei mínims, decretats en aquest cas per la Conselleria d'Educació, una direcció de més, una directora en aquest cas, i dues educadores per un total de 68 infants, recordem, de 0 a 3 anys. Aina Caimari, és educadora, reivindica aquestes millores urgents. L'escoltam.
10: Reconeixement de la nostra professió, baixada de ràtios, parella educativa i millora salarial.
9: Hem de dir que les educadores han rebut, això ens informa, el suport gairebé majoritari de les famílies. Escolta'm aquesta mare que a primera hora del matí ha hagut de dur el seu infant aquí a l'escoleta perquè diu no pot conciliar. L'escolta'm.
11: Claro, las apoyamos totalmente. Lo único que es eso, al final la vida, la conciliación, no te deja hacer otra cosa que tener que traerlos a la guardería y no poderles darle el apoyo 100% para que no tengamos que traerlos.
9: Parlant, de fet, d'un conflicte laboral que se focalitza especialment amb uns salaris mínims, ens expliquen també la desigualtat laboral. Existeixen clares diferències, expliquen entre les treballadores segons quin tipus de contracte tenen i les condicions laborals, diuen, amb ràtios molt elevades, càrrega de treball important i falta de reconeixement professional. L'educadora Aina Caimari recorda la importància d'aquesta etapa educativa. L'escoltam.
10: el 0-3 és on comença tot, és on s'inicia aquests infants que agafin confiança, seguretat. Després, a nivell emocional, també necessiten un bon reforçament des de baix. Si nosaltres no fem una bona feina, després és molt complicat continuar que ells se vagin desenvolupament d'una manera integral.
9: Aquesta és, per tant, ara mateix la situació aquí en aquesta escoleta infantil de les cases noves a Marratxí. De mica en mica, com vos deia, van arribant algunes famílies, molt poques, majoritàriament són mares, i hem de pensar que tenen, com vos deia, aquest horari reduït de 7:30 del matí a la 1, i també sense servei de menjador i en serveis mínims decretats per la Conselleria d'Educació. Companys.
1: Gràcies, Caterina. I si avui no hi ha una reacció per part de les patronals, els sindicats han avisat que convocaran una nova protesta per dia 20 de maig. Per a la jornada d'avui, la dels empresaris han criticat els serveis mínims decretats per la Conselleria, que impliquen la presència obligatòria, ho dèiem ara, del director i d'una educadora per cada 3 classes. José Luis Picó, president de la Federació d'Escoletes d'Infants de la Petita i Mitjana Empresa de les Balears.
12: Hauria de ser molt més alt, almenys d'una tutora per aula. I altres ens demanen una tutora cada 3 aules. És a dir, un centre en 5 aules ha de tenir 2 persones. Val? Entonces, és veritat que nosaltres, a l'hora de fer feina, què passa? Que nosaltres ho hem informat a les famílies, i lògicament les famílies, si han de tenir 60 nens tot mesclats amb 2 educadores, potser n'hi haurà qualcunes que no els aduran.
1: Estaran pendents de com transcorre aquesta jornada de vaga a les escoletes de 0 a 3 anys a les Illes. Són les 8 i 11. I avui també és notícia el creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha començat la travessa des de Cap Verd fins a Tenerife, on està previst que atraqui aquest cap de setmana. Ara bé, el més segur és que els prop de 150 passatgers quedin dins l'embarcació fins dilluns 11, quan arribin els avions, i cadascú pugui ser evacuat al seu país. El virus ha causat la mort de 3 persones del total dels 8 casos sospitosos, i d'aquests 8, 3 han estat confirmats amb proves de laboratori.
3: Una vegada el vaixell arribi al port de Granadilla de Abona, els passatgers estrangers seran repatriats directament, i els 14 espanyols aniran amb avió fins a Madrid, on romandran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla fins que superin la quarantena preventiva, que dependrà de quan s'estimi que van estar en contacte amb el virus. El període d'incubació és de 45 dies, un mes i mig. Mònica García és ministra de Sanitat.
4: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
3: En paral·lel, s'han evacuat de l'embarcació 3 persones contagiades. Anaven cap als Països Baixos en 2 avions ambulància, però un d'ells, amb 2 casos a bord, ha hagut de fer escala tècnica a Gran Canària després que el Marroc els ho negàs. El motiu va ser un problema elèctric en el sistema de suport vital al pacient. Des d'ahir, l'avió és a les pistes de l'aeroport i espera l'arribada d'una altra aeronau medicalitzada per fer el canvi. A més, els passatgers del vaixell han avisat que 23 turistes van baixar del creuer a l'illa de Santa Helena quan encara no havia transcendit públicament l'alarma sanitària, per tornar cadascú a casa seva amb un avió de passatgers.
1: De fet, dels 8 casos, n'hi ha un que s'ha localitzat a Suïssa. És un home que havia estat al vaixell que va desembarcar abans de declarar-se el brot. Hem de recordar que les persones que queden a bord són asimptomàtiques, els casos amb símptomes, i els cossos dels morts ja han estat evacuats del creuer.
3: El primer cas en iniciar els símptomes amb febre, mal de cap i diarrea va ser el primer en morir, va ser l'11 d'abril. Se sospita que els contagis s'han produït dins la nau, ja que la soca d'antivirus del brot és l'anomenada Andes, que és l'única que ha demostrat que s'encomana entre persones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, les infeccions d'antivirus registren una mortalitat d'entre l'1 i el 15% a Àsia i Europa, i del 50% a Amèrica. No existeixen tractaments específics ni vacunes, però l'atenció primerenca i la derivació a una unitat de cures intensives poden millorar la supervivència.
1: El punt que ha generat controvèrsia a Espanya, però, és que el vaixell ja sense infectats faci aturada a les Illes Canàries. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, acusa la ministra Mònica García de deslleialtat institucional.
13: Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional. Y aquellos que ahora mismo están en una situación dramática dentro de ese buque, se merece también que las autoridades intervengan de manera ágil. No tiene sentido, insisto, tres días de viaje a Canarias, cuando pueden ya ser repatriados directamente desde el Cabo Verde.
1: El govern espanyol sosté que ells només han seguit indicacions de l'Organització Mundial de la Salut. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que Espanya col·laborarà amb aquesta crisi per una qüestió d'humanitat.
14: En el MV Ondius viajan algo más de 140 personas entre turistas y trabajadores. Todos ellos y el conjunto del pasaje evidentemente se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela és Canàries.
1: Enfront del renou mediàtic que provoca el brot d'antivirus, els experts insisteixen a fer una crida a la tranquil·litat. Cal recordar que en general només es contagia per contacte directe o estret amb els fluids dels rosegadors o per inhalació de partícules dels seus excrements. En el cas de la variant en què s'han contagiat els passatgers Landes, es pot transmetre entre persones, però ha de ser en ambients molt tancats i el contacte ha de ser directe, estret i profund. El cap de Vigilància en Salut Pública és Ramon García.
15: Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir-nos la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que la tinguessin, doncs estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder adoptar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
1: A les 8:30 en parlarem amb Xavier Mesquida, que és el cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor.
16: ¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran de manera individual l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha activat un termini de 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions que s'han presentat contra el desallotjament. El consistori adverteix que si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
17: El portavoz de l'Ajuntament, Llorenç Bausà, defensa que la decisió respon al greu deteriorament de l'antiga presó abandonada des de final dels anys 90 i assegura que l'espai presenta problemes d'insalubritat i també riscos per la seguretat.
18: L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
17: El president de l'Associació de Veïns de Casca Piscol, Son Busquets, Vial González, considera que el desallotjament no resol el problema de fons, ja que moltes de les persones que viuen a l'antiga presó es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat.
19: No resolvem el problema principal, que és on van aquesta gent que està aquí de dins. Per nosaltres, la màxima preocupació que tenim com a veïnats i com a ciutadans, principalment, es sabe que a aquesta gent se li doni una solució, perquè si no l'únic que farem és traspassar el problema a altres barriades, o aquí mateix, no ho sé.
17: De fet, algunes de les persones asseguren que no saben on aniran quan acabi aquest termini.
20: Ma no sabes dónde vives para ahora, dónde vives, no sabes.
17: L'Ajuntament insisteix que ofereix alternatives residencials temporals a aquestes persones afectades, tot i que de moment ningú no ha acceptat les opcions.
1: I després d'un any i mig amb despreniments al penya-segat de Maó i molts anys d'inactivitat del Consorci que l'ha de preservar, aquest dimecres s'ha anunciat que es reactiva l'organisme amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions. Axel Camarasa.
21: S'actuaran els punts més crítics com la costa d'Esmoret, on al desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Gine Xuriguer, i també la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant al Consell Insular de Menorca en forma de préstec per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
22: ¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Peñasegat, también imprescindible para saber a partir de ese momento a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también pues, contar

0: con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Peñasegat.
1: A més del pressupost, que es destinarà en la seva gran majoria a inversions, es contractarà personal tècnic i d'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Maó. El batle és Héctor Pons.
2: Això és important, especialment per l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del Consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt ambiciós.
1: A més, es farà una diagnosi global de l'estat del penya-segat i un vol aerofotomètric per obtenir una imatge precisa de la zona. L'autoritat portuària, de moment, queda fora del consorci per decisió pròpia.
3: I l'habitatge serà un dels temes que es tractaran a la quarta conferència de presidents que tindrà lloc avui a Formentera.
4: La presidenta Marga Provenç hi serà i començarà a les 11 del matí. També hi seran presents responsables de tots els consells insulars. A banda del d'habitatge, a la reunió també es parlarà dels efectes de la guerra de l'Iran i de qüestions relacionades amb la mobilitat i amb les costes.
3: Investiguen la mort d'un jove britànic a Santa Margalida. El seu cos va ser trobat ahir i el cas ja està en mans de la unitat de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Pollença.
4: La policia local de Santa Margalida ha trobat el cos del jove mort i en signes de violència, però no es descarta que s'autolesionés després d'una llarga nit de festa. Està previst que les pròximes hores li facin l'autòpsia i es puguin resoldre més detalls d'aquest incident i si hi ha implicada alguna tercera persona.
3: Hi ha hagut un accident laboral a Palma. Un operari de 43 anys ha resultat ferit crític després de caure des d'una gran altura en una obra.
4: Un fet que varen passar ahir i fins a aquest lloc s'hi varen haver de desplaçar serveis d'urgències del servei mèdics i patrulles de la policia local i nacional. El treballador va ser evacuat a Son Espases amb un politraumatisme greu.
3: I està condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella al coll d'en Rabassa, Palma, l'any 2024. L'acusat també serà jutjat a final d'any per la mort de la dona.
4: Un jutjat penal de Palma considera provat que va maltractar físicament i psicològicament la seva dona durant 15 anys. La sentència recull també diverses situacions de violència i de control cap a la víctima per part de qui era la seva parella. La dona va denunciar aquests fets més abans de la seva mort. L'home està acusat de mort violenta i serà jutjat el mes d'octubre.
3: I continuem ara amb la crònica dels tribunals. Ha quedat vist per a sentència. El judici del cas Mascaretes va acabar a nit després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats, per a qui es mantenen els 24 anys de presó. Ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
5: Desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. Y además todos los que tenemos una edad lo valoramos enormemente.
3: El primer torn de paraula va ser l'exassessor ministerial, Koldo García, per a qui la Fiscalia demana de 9 anys i mig de presó. Va assegurar que l'advocat del PP li va oferir col·laborar enganyant.
6: Pueden decir absolutamente ya lo que quieran. No me pueden hacer más daño. Me han destrozado por todos los medios. No puedo realizar ningún proyecto ni nacional ni internacional. Mi familia la he perdido, mis amigos los he perdido, pero es que les entiendo, lo comprendo perfectamente. ¿Cómo se van a acercar a mí? Si toda persona que se ha acercado a mí ha sido destruida mediáticamente.
3: Ara per ara, Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez liderarà la trama d'aquest cas i continuen les discrepàncies entre les acusacions populars per la rebaixa de la pena al comissionista Aldama que planteja el Partit Popular.
4: Perquè, segons el fiscal Alejandro Luzón, el president espanyol no era el número 1 d'aquesta presumpta trama corrupta, tal com afirma, sense proves, l'empresari.
7: No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
4: Per part seva, la defensa de l'exministre Ábalos ha volgut remarcar que l'exparella del ministre, que també va ser una figura clau en el procés, Jessica Rodríguez, va ser un ganxo, diu, d'Aldama.
3: I avui es reprèn a l'Audiència Nacional el judici pel cas Kitchen, que investiga una presumpta trama parapolicial que espiava l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
4: Declara qui era el cap de processos selectius de la policia en el moment que l'antic xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, va ingressar en el cos. També intervendran en qualitat de testimoni testimonis, un funcionari de presons i els policies que varen participar en aquests registres.
3: Amb aquest apunt arribarem a les 8:25, moment ara pels esports.
8: Informatiu matí. Esports.
3: I encetem la informació esportiva parlant avui del Real Mallorca, que continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
9: Bon dia. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar la primera divisió. Una salvació que requereix guanyar diumenge a Son Moix, a la que serà la primera de les quatre finals que queden els vermells. El capità Martín Valient, protagonista i el programa Esports3, parla de màxima concentració.
10: Depende de lo que hacemos nosotros, depende de cómo haremos el partido el domingo, pero por la experiencia que ya tengo, que tienes que estar hasta última jornada absolutamente concentrado y trabajar cada día de aquí hasta el final que queda con la concentración 100% hacia el siguiente partido y yo confío mucho en nosotros.
9: L'eslovà posa també l'accent a no deixar escapar punts a Son Moix.
10: Obviamente ahora tenemos partido en casa con nuestra gente que en últimos partidos nos ha dado un grandísimo empujón, nos ha ayudado muchísimo para conseguir esos puntos. Igualmente en Girona una gran entrada y eso para nosotros es muy muy importante y por eso el domingo en casa tenemos que jugar absolutamente todos para conseguir los tres puntos.
9: A la primera federació, l'U d'Eivissa continua preparant el partit de dissabte contra l'Hèrcules, un duel en què pot assegurar la permanència. Quan falten tres partits per disputar-se, el conjunt blau-cel es nova a la classificació i té 5 punts l'opció de jugar a la Copa del Rei la pròxima temporada. El davanter Davo ha parlat d'ambició.
11: Hay que confiar, que si no hay que tener esa motivación porque, vamos, yo creo que de que hay posibilidades reales de hacerlo. Si hacemos nuestro trabajo, yo creo que sí y, bueno, Y con este equipo hay que ser ambicioso, no ver ahora mismo que estamos novenos, ver para abajo. Ahora mismo creo que es eso, asegurar eso de la permanencia, pero viendo un poquito con la cabeza hacia arriba de intentar quedar eso. Pues si se puede quedar séptimo, mejor que octavo.
9: I els qui volen pujar a la primera federació són l'Atlètic Balears i el Poblense, que encetaran aquest cap de setmana el play-off d'ascens. L'equip blanc i blau jugarà a l'anada diumenge, finalment a les 7 del capvespre, al camp del Coruixo Gallec. Escoltam el seu jugador, Jaume Pol.
12: Hem fet feina durant tot l'any per arribar en aquest moment, que és un moment clau, i crec que tant afició, club, jugadors, cos tècnic, ens mereixem una alegria així de passar aquesta eliminatòria i d'aconseguir sensiat ascens.
9: Tant aquest partit com el Numancia Poblense a les 12 del matí es podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. A la Champions ja està definida la final. PSG contra Arsenal. L'equip francès va empatar 1-1 al camp del Bayern de Múnich, deixant així el global de l'eliminatòria en 6-5. Escoltam el tècnic Luis Enrique.
13: Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
9: Per tant, a la final hi haurà duel d'entrenadors espanyols. El PSG de l'Asturià cercarà revalidar el títol contra un Arsenal dirigit per Mikel Arteta, que vol aconseguir la seva primera Champions. I a la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà avui vespre el partit de tornada de les semifinals al camp de l'Estrasburg. Els madrilens, recordam, el partit d'anada s'imposaren per 1-0. I un darrer apunt en futbol, perquè el Barça de les mallorquines Catacó i Patri Jarró va celebrar ahir el títol de campiones de Lliga. Tot això després de golejar per 5-0 el Llevant. D'aquesta manera, el club blaugrana ha aconseguit ja la seva 11a Lliga i ara deixa la mirada posada en el triplet. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a terres italianes preparant la semifinal de la Champions. L'equip mallorquí s'enfrontarà demà a l'Étoile Levallois quan siguin les 8:30 del vespre. Escoltant Fabinho, jugador del Palma Futsal.
14: Tenemos que nos preparar y disfrutar de esos momentos porque, como yo siempre digo, no sé cuándo vamos a volver a jugar otra. Entonces tenemos que aprovechar porque esto es muy especial tanto para el club, tanto para los jugadores también. Parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar una final fuera, pero esto es un sueño de todos los jugadores de estar ahí.
9: La semifinal entre Illes Balears, Palma Futsal i Etoile Lavalois la podreu seguir demà en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I un darrer punt en tennis, perquè Jaume Munar va caure ahir a la primera ronda del Masters 1000 de Roma contra Arnaldi per 3-6, 6-3 i 3-6. I en tennis acabam la informació esportiva.
15: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: I són ara les 8 i mitja. Repassam quines seran les claus d'aquest dijous. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot Espanya, també aquí a les Balears, fan vaga, reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil.
16: També millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Els serveis mínims impliquen avui el director de cada centre i una educadora per cada 3 classes. La patronal els considera insuficients.
3: I el vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife, va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana.
16: Després, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió a Madrid, on estaran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla perquè facin una quarantena preventiva. El brot ha provocat la mort de 3 persones dels 8 casos sospitosos.
3: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. Famílies afectades per l'explosió de gas a l'edifici de l'Ibavi del barri de Can Cantó denuncien abandonament i manca de respostes per part de l'administració. Carmen Cires, bon dia.
17: Bon dia. Els residents asseguren que 2 setmanes després del sinistre segueixen entre obres defectuoses, riscos elèctrics, alarmes sense control i sense un interlocutor clar per part de les administracions. Denuncien que continuen sense informació clara i sense saber com han de procedir tant en l'àmbit legal com mèdic.
3: I la reactivació del Consorci del Penya-Segat de Maó es fa realitat amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Axel Camarasa, bon dia.
18: Bon dia. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i garantir la seguretat de l'entorn. S'actuarà als punts més crítics, com la Costa d'Esmoret, on al desembre, recordem, va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Gin Xuriguer. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions i disposarà aquest consorci de personal propi.
3: I l'associació LGTBI Benamics finalment celebrarà la revetlla de l'orgull a Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
19: Bon dia. Serà si s'accepten un parell de condicions que han posat. Així ho van decidir ahir, després de reunir-se en assemblea i abans en l'Ajuntament per acostar posicions després de la polèmica d'aquesta setmana. El consistori insisteix que mai havien descartat coorganitzar l'orgull en l'entitat i reconeix el caos que s'ha generat enguany, diuen, per falta de personal municipal.
3: I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè s'ha produït un accident avui matí a la via de cintura a Palma, que està provocant algunes retencions més grosses del que és habitual. Dani Fornés, bon dia.
20: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, fa una estona a l'autopista, a la via de cintura, en sentit aeroport, a la cintura de la sortida cap a Esquerra o un poc més endavant. Ha hagut una topada que ha deixat vehicles que estan ocupant part dels carrers i això està ocasionant retencions importants. Ara mateix, des del túnel de Gènova, fins a la sortida fins a Esquerra o trobaran circulació molt lenta en sentit cap a l'aeroport. També hi ha retencions a l'entrada a la via de cintura, donguem des de l'autopista d'Inca i en sentit Andratx a trobar-se les retencions habituals en aquestes hores a l'altura de la taulera. És tot per el moment. Molt bon dia.
3: Informació del trànsit, per tant, ara en aquesta hora, quan són les 8:33, anem en directe a les Canàries. On d'aquí a uns dies arribarà el creuer afectat per un brot d'antivirus. Està previst que el vaixell hi atraqui aquest cap de setmana, però no serà fins dilluns que arribaran els avions i els passatgers seran evacuats. Recordem que en total hi ha 3 persones mortes i 8 casos sospitosos. A Tenerife hi ha Joan Guirado. Bon dia, Joan. Quina és la darrera hora?
21: Bon dia. Sí, doncs que fa tan sols unes hores han sortit des de l'aeroport de Gran Canària les 3 persones infectades amb símptomes que estaven dins un avió que estava espatllat a la terminal de l'aeroport de Gando, ja amb destí a Amsterdam per ser hospitalitzades. Entre ells hi ha el metge del vaixell, el metge del creuer, que és el que estava en un estat més greu, tot i que ha millorat en les últimes hores. El vaixell segueix el seu curs des de Cap Verd fins a Tenerife, on està previst que atraqui el proper diumenge al port de Granadilla de Bona, un port secundari de l'autoritat portuària de Santa Cruz de Tenerife. Serà dilluns, segons el Ministeri de l'Interior, quan començarà el desembarcament i arribaran també exterior, quan començarà el desembarcament i arribaran també els avions tant de l'exèrcit espanyol com dels altres països.

0: I m'agradaria demanar-li primer de tot com és, si ens pot explicar com és aquesta variant andina de l'antivirus que ha infectat els passatgers d'aquest creuer que es dirigeixen cap a les Canàries.
1: No, mira, un poc la preocupació que ve per aquest virus és perquè de tota la família d'antivirus, que n'hi ha molts, sobretot estan distribuïts més a la zona d'Àsia i d'Amèrica, clar, la característica que el fa un poc especial en aquest virus és que se pot transmetre de persona a persona. És a dir, que necessites un contacte molt estret, però la transmissió de persona a persona existeix. Tots els altres tipus d'antivirus que hi ha no se transmeten entre persona i persona, sinó que necessites un contacte amb animals infectats. Bàsicament ho tenen a reservori, són les rates, diferents tipus de rates, i necessites un contacte directe en els excrements de les rates, en sorí o en els excrements de les rates, tant perquè tinguis un contacte directe perquè ho toques, com a vegades d'immagatzems allà on hi ha rates. Quan aquests excrements s'assequen, se poden produir aerosols, i si són llocs on estan molt tancats, tu quan entres pots inhalar aquests aerosols i infectar-te. Això seria el mecanisme de transmissió principal de tots els antivirus. Quin és el tema? Que la variant andina sí que se pot transmetre de persona a persona, i per això s'està generant un poquet aquesta alarma.
0: I com es produeix el contagi amb aquesta variant?
1: No, mira, el contagi en aquesta variant se produeix igualment, sobretot, o sigui, la manera més efectiva és el contacte amb els excrements de les rates, i després amb el contacte molt estret entre persones. O sigui, la gran diferència amb altres virus, com per exemple que estan més acostumats, com el virus de grip o recentment de la pandèmia de coronavirus, eren virus que tenien una transmissió per via respiratòria, per gotetes, i sobretot el coronavirus per aerosols. Per tant, per això el va fer tan transmissible i va generar els problemes que ens va generar. En aquest cas, necessites un contacte estret entre les persones. O sigui, no basta un simple contacte esporàdic, necessita un contacte de més temps i estret. Això és el que nosaltres li deim, sobretot en convivents. Per això els dos primers casos que se van donar, el primer home, bé, que són una parella, que de fet s'han mort tots dos, clar, eren una parella que van ser, clar, estaven en la mateixa habitació, compartien aquest espai, no se sap qui va ser el primer que se va contagiar, però un ho va contagiar després a l'altre. O sigui, és per contacte directe entre les persones, un contacte molt estret.
0: Per tant, això fa que les possibilitats de contagi siguin menors i, per tant, també la preocupació, no? Perquè aquest virus pugui arribar a situacions com la que vàrem viure amb la pandèmia de la Covid.
1: Clar, evidentment. Te faré una reflexió. Si això no hagués passat dins un creuer com ha passat, ni m'ho haguéssim enterat. Perquè l'antivirus, a la zona dels Andes, a l'Argentina, a Xile, a Sud-amèrica, moltes de zones d'Àsia, cada any hi ha casos i cada any hi ha morts per antivirus. Ara no recordo exactament la xifra, però el govern argentí ja ha dit el número de casos que hi ha hagut un guany, i sí que han comentat que era un any que especialment hi havia hagut més casos de lo normal, però estan xerrant de que no arriba un centenar de casos, o sigui, que són pocs. Per tant, són virus que no són molt transmissibles, ¿vale? Per tant, si sense tenir una gran capacitat de contagi, és realment molt mal de fer que ens trobem en una situació com ens vam trobar en la pandèmia. Bueno, te seré clar, si aquest virus no mutàs i començàs a adquirir una infectivitat, una contagiositat molt més alta, és pràcticament impossible que això dugui a una situació d'una pandèmia a nivell mundial. I una altra cosa que vull que quedi clara, quan varen tenir problemes del coronavirus, vull recordar que va ser un virus nou. El coronavirus ja ens coneixíem, hi havia molt de tipus de coronavirus, però el coronavirus, el SARS-CoV-2, que se'l va... que el vàrem seqüenciar, quan se va seqüenciar el seu codi genètic, vàrem veure que era un virus nou. El antivirus andí no és un virus nou, és un virus conegut, que ja t'ho dic, que a Amèrica controlen, coneixen i que tenen casos cada any. Si això justament s'ha traslladat de les persones que se'n van allà, i que probablement l'hipòtesi més clara a dia d'avui és que aquest matrimoni ja va venir contagiat de fora, i una vegada estàs dins un vaixell, clar, heu de tenir en compte que un vaixell, un creuer, s'hi junten moltes persones. En aquest cas era un creuer de luxe i per sort no hi ha tanta de gent, però s'hi junten moltes persones a dins un espai tancat, per tant facilites molt la transmissió. Hi ha hagut aquests casos. Si això no hagués passat dins el creuer, probablement tu i jo ara no estaríem xerrant d'això, perquè no ens hauríem enterat, perquè seria uns dels més casos que hi ha cada any a Argentina.
0: I senyor Mesquida, li volia també demanar quins són els símptomes per a les persones

0: infectades i també quin és el percentatge de persones que pot tenir problemes greus?
1: Mira, és que, clar, aquests virus van des d'una persona asimptomàtica a persones que tenen una sintomatologia que no seria molt diferenciable del grip. De fet, per les notícies que he llegit en premsa, en els mitjans de comunicació, la primera sospita que varen tenir amb el primer cas va ser que tenia un grip. I després venen les complicacions. Clar, llavors, és veure que és un virus que se pot complicar molt, és un virus bastant amb un percentatge de letalitat molt elevat. Crec que aquesta soca se'n va pràcticament en el 20% i hi ha antivirus que encara tenen percentatges de letalitat més alts. Això vol dir que són virus potencialment mortals, per això també generen aquesta alarma. Si hagués estat qualsevol tipus de virus, no s'hauria generat l'alarma. L'alarma se genera perquè són virus bastant letal. Per tant, ja et dic, fins a un 20% dels casos que poden acabar morint. I després, potser hi haurà fins a un 40% dels casos que se poden posar molt greus i llavors ja, com sempre, depèn de la susceptibilitat individual, de les comorbilitats, això són les patologies que tu tinguis de base. En poques paraules, nosaltres te diríem que un 60% ho podríem passar des de pràcticament sense símptomes a símptomes molt prescuts en el grip i llavors hi haurà un 40% que se poden posar greus i fins un 20% que poden tenir, bueno, de fet poden morir per complicacions, en aquest cas de la variant andina, sobretot per complicacions a nivell pulmonar i cardíac. Les variants asiàtiques afecten més en el renyó, aquestes afecten sobretot a nivell de pulmons i de cor.
0: Uh-huh. Sí, com sigui, aquests pròxims dies estaran ben pendents d'aquest virus i d'aquest creuer que ja és de camí a Tenerife. Xavier Masquí, de cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor. Gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta entrevista arribem a les 8:42 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà avui davant del Ple del Congrés per abordar la crisi per la flotilla Global Sumut interceptada per Israel.
2: A la nau capturada a Tel Aviv hi ha 175 activistes detinguts de manera il·legal segons consideracions del govern. Entre ells hi ha un espanyol d'origen palestí, això sí, Saif Abu Keshek. El que se sap de moment és que Saif es troba bé dins les horribles circumstàncies, diuen textualment, en les quals es troba.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, apunta a un acord imminent amb l'Iran després d'haver mantingut converses positives durant les darreres 24 hores.
2: També assegura que Teheran ha acceptat renunciar a les armes nuclears.
3: In the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly.
2: Diu que veu molt possible arribar a un acord, tot quan hores abans havia amenaçat l'Iran amb atacs de més intensitat si no acceptaven aquest pacte, i pot després que Teheran hagi qualificat la proposta dels Estats Units d'esbiaixada.
0: I encara a l'Orient Mitjà, a nit, Israel va atacar el Líban. En concret, va bombardejar la capital, Beirut, i ho va fer enmig de l'alto el foc vigent des de mitjans del mes d'abril.
2: I al·leguen que el seu objectiu és el comandant d'una unitat d'elit de Hezbollah. En un comunicat han afirmat que cap terrorista pot gaudir d'immunitat i que arribaran a tots els assassins, tot quan Israel adverteix que estan preparats per atacar l'Iran i que tenen un llistat d'objectius per abatre en cas que la guerra es reprengui.
0: I un jutge de Nova York publica la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein. La nota s'hauria trobat pel seu excompany de cel·la en una novel·la gràfica.
2: A la breu nota s'hi pot llegir: m'han investigat durant mesos i no han trobat res, o és un privilegi poder triar el moment per dir adéu. La veracitat del paper encara no ha estat comprovada en qualsevol cas per les autoritats.
0: I encara als Estats Units, el secretari d'Estat d'aquest país, Marco Rubio, arribarà a Roma amb l'objectiu de reconduir la relació amb el papa i amb Giorgia Meloni, la primera ministra d'Itàlia. Aquest viatge s'ha fet després d'unes dures crítiques de Donald Trump a les dues figures fa unes setmanes.
2: Rubio estarà avui a la ciutat del Vaticà, tot per mantenir una audiència amb el pontífex. Tot i el rebuig de Lleó XIV a davant diverses polítiques de l'administració Trump, el secretari diu que vol abordar amb el papa la distribució d'ajuda humanitària a Cuba. Serà demà quan es farà la reunió amb Meloni abans de tornar després cap a Washington.
0: Lleó XIV, que arribarà a Espanya dia 6 de juny a Madrid, un viatge que inclourà escales també a Barcelona, a Gran Canària i a Tenerife. 8:45 minuts.
4: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. Les mestres de les escoletes fan vaga avui. Ho fan per reivindicar millores laborals i un reconeixement a l'etapa educativa de 0-3 anys. Una aturada que en la majoria de casos compta també amb el ple suport de les famílies. Al capvespre, manifestació a la plaça d'Esbord de Ciutadella. Tot d'una, en donem més detalls.
4: Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
5: Les mestres van avui a la vaga per exigir millores en l'atenció educativa dels infants de 0 a 3 anys, una mobilització que compta amb el suport de la major part de les famílies. En el cas de l'escola Ses Canaletes de Sant Lluís, és la mateixa APIMA qui ha organitzat un acte en favor de les reivindicacions de les educadores, un gest que celebren des del centre. La directora és Eva Bordoi.
7: I, de fet, des de l'associació de famílies, el que se'ns ha fet, han organitzat una concentració demà al pati de l'escola a les 12 del migdia, convidant a totes les famílies a venir per donar nou suport a totes les educadores que estem en el centre de les Canaletes.
5: Les mestres es mobilitzen per exigir millors condicions laborals per donar una bona atenció educativa als infants. Aquestes són les principals reivindicacions que tenen.
7: Estem en una situació amb unes ràtios molt elevades. No es pot donar una educació de qualitat amb les ràtios que tenim en aquests moments. Molt poc suport dins les aules, hi ha poc suport, es necessiten més suport dins les aules i per poder fer una inclusió real en els infants. I després la dignificació, reconeixement de l'etapa com a educació.
5: A més de la vaga, la plataforma Menorca 03 ha convocat una manifestació a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
5: I més mobilitzacions, en aquest cas la de els ecologistes del GOP, que han convocat una protesta contra la massificació turística. Serà el proper dia 13 de juny a la plaça Biosfera, on hi ha la seu del Consell Insular. Els ecologistes consideren que l'illa s'està quedant sense aigua i sense cases per viure. Critiquen que l'administració insular no aplica la limitació a l'entrada de vehicles i que el fet de ser una reserva de biosfera serveixi només, diuen, per fer més promoció turística. Defensen també que davant aquesta situació és imprescindible que la ciutadania es mobilitzi per demanar un canvi de rumb que retorni a Menorca cap al camí de la sostenibilitat i no de l'explotació sense límits.
4: Escolta l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
5: Més qüestions. El PSOE planteja restringir l'accés de vehicles privats a zones com el Toro, Cavalleria o Punta Nati durant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. En el pròxim plenari insular es presentarà una proposta per impulsar un pla de mobilitat específic per aquest dia que coincideix amb la setmana de major afluència turística. I això pot incrementar encara més la pressió humana sobre l'illa. Els socialistes són partidaris de prohibir l'accés a les zones més crítiques de 7 del matí a 10 de la nit. També proposen augmentar la freqüència de les línies de transport, tant les que connecten amb els principals punts d'interès com les que donen servei a les urbanitzacions. Sentim el conseller socialista Josep Pastrana.
8: Hem de dir que l'eclipsi coincideix en la temporada alta i precisament en la setmana que més pressió humana tenim a Sitges, perquè previsiblement preveiem que hi haurà problemes d'accés a zones estratègiques per poder observar aquest fenomen. Per aquest motiu i en l'objectiu de garantir una mobilitat que sigui segura, que sigui eficient i que sigui sostenible des del PSOE, en el proper ple de que el Consell Insular proposarà l'adopció d'un pla de mobilitat per aquest dia.
5: I un apunt encara en plana política perquè el PP de Menorca demana la dimissió del diputat socialista Marc Pons i també una rectificació pública després que la Comissió d'Ètica del Govern hagi considerat que el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, no està sotmès a cap incompatibilitat pel fet que familiars seus gestionin un port esportiu a Da. Els populars demanen que el PSOE assumeixi responsabilitats ara que diuen s'ha desmuntat la campanya de difamació contra la Fuente. L'acord de la Comissió d'Ètica exposa que no està demostrat que aquest alt càrrec tingui activitats o interessos privats incompatibles i que tampoc no hi ha indicis que hagi influït indegudament en expedients del Consell d'Administració de Ports. 8 i 50 minuts, la reactivació del Consorci del Penya-Segat de Maó es fa realitat amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i garantir la seguretat de l'entorn. S'actuarà als punts més crítics, com la Costa d'Esmoret, on, recordem, al desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginxuriguer. També s'actuarà a la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros els aporta el govern i el 1,5 milió restant al Consell Insular, en aquest cas, però, en forma de préstec. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateos, el conseller de Territori, i Dolfo Vilafranca, el president del Consell.
9: ¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Penya-Segat, también imprescindible para saber a partir de ese momento a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también pues, contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Penya-Segat.
10: Eso es un compromiso que es muy importante, fins al 2030, 10 millones de euros en total, permetrà fer moltes actuacions en el Penya-Segat i donar una empenta important a la recuperació i la consolidació d'esmateix.
5: També es contractarà personal tècnic i de l'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Mol, el seu batle Héctor Pons.
11: Això és important, especialment per l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del Consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt, molt ambiciós.
5: A més, també es farà una diagnosi global de l'estat del Penya-Segat i un vol aerofotomètric per obtenir una imatge precisa de la zona. L'autoritat portuària, de moment, queda fora d'aquest consorci per decisió pròpia, igual que l'Ajuntament d'Es Castell. El consorci, recordem, es va crear el 2003 i pràcticament ha estat inactiu fins a dia d'avui.

0: Tram final per parlar de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Quant costa realment organitzar aquesta celebració? Molts ciutadans en desconeixen la xifra, però l'Ajuntament vol posar llum al cost econòmic i també humà d'una de les celebracions més emblemàtiques i multitudinàries de l'illa. Ahir es van donar tots els detalls en una xerrada oberta al públic. A les 7:30 es va celebrar a la sala multifuncional. Escoltem què diuen la gent del carrer, què en pensa sobre el cost de les festes de Sant Joan.
1: No sé, 8.000?
2: Jo diria tal vegada 120.000 euros.
1: Uns 100.000 tapada.
3: És un assumpte que no havia pensat mai.
0: Al carrer, com sentiu, molts o ni s'ho han plantejat mai o bé es queden ben curts. En general, això sí, s'intueix que la xifra és força elevada.
4: Esto puesto cuesta un pastón, eh?
2: Que és una cosa cara, segurament que sí.
4: Yo creo que rodea los 500.000 euros por ahí.
5: Medio millón a lo mejor yo le pondría, así a lo humilde.
0: El mig milió s'acosta a la realitat, però encara va més enllà. Són prop de 700.000 euros, sentim la regidora de festes de l'Ajuntament de Ciutadella, Esther Mascaró.
6: Només de sèrie de festes, aquí no hi ha complements per hores extres o la feina que fan el personal de l'Ajuntament i extres que surten i que al final acaben pagant dels serveis de policia o d'altres bandes.
0: Una xifra que inclou seguretat, assistència sanitària, assegurances, logística i també molta feina invisible.
6: Parets blanques, serena, la quantitat de contractes que hi ha, la feinada de la brigada, que no seria possible Sant Joan sense ells.
0: Per fer visible tot aquest engranatge, l'Ajuntament ha organitzat una xerrada oberta a tota la ciutadania.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Amb els preparatius de les festes de Sant Joan arribem a les 8:55 minuts del dematí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:55 minuts. Anem amb la cultura.
2: Canto porque...
1: És una de les autores més destacades de la nova generació d'escriptors russos de ficció fantàstica. Se la descriu com a la reina del terror rus i se la compara amb Stephen King. Parlam d'Anna Starobinets, exiliada a Barcelona d'ençà de la invasió d'Ucraïna, també periodista, guionista de cinema i de televisió i una de les convidades de la COM, el Festival de Literatura i de Pensament Contemporani de la Mallorca Literària, que es va posar en marxa ahir. L'escriptora parlarà sobre el relat de l'obscur amb Lucía Pietrelli. Serà avui a les 7 a l'Aljub d'Esbaluart Museu. Sandra Martínez, bon dia.
3: Bon dia. La guerra d'Ucraïna va descol·locar la seva vida. Quan va esclatar es trobava a Geòrgia i allà va quedar amb la seva família confiant que el conflicte acabaria aviat, però no va ser així. I conscient que no volia que els seus dos fills creixessin en una societat dirigida per Putin, no torna a Rússia i s'exilia a Barcelona. Allà on els seus llibres es publiquen sense por, contràriament al que passa al seu país, on afirma la censura ha arribat també a la literatura. No es pot parlar del president, no poden haver-hi personatges LGTBIQ+, no es pot parlar de la guerra. Per tot plegat, per no posar en perill de presó els seus editors, els llibres fins ara èxit de venda, ella creu que no es podran llegir més al seu país natal. No està prohibida, però lamenta, és qüestió de temps.
4: I'm not really prohibited, but in literature, but I think it's a matter of time, unfortunately.
3: Els seus relats, la majoria de la seva producció, no són ni ciència-ficció ni realisme màgic, sinó que combinen les dues coses. El seu darrer llibre, la novel·la El cau de la guilla, és un thriller místic d'aventures a la frontera entre Manxúria i la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial. S'ha publicat en català per Mai Més, tot just l'any passat. Però va ser el seu únic llibre de ficció, Tienes que mirar, el relat autobiògràfic i terrorífic sobre el dol perinatal, quan el seu nom va transcendir el vessant cultural i va esdevenir un fenomen social. La descripció, la denúncia d'un sistema sanitari sense humanitat i on les dones no tenen cap dret sobre el seu cos, va trasbalsar el sistema i provocar fins i tot canvis. Però tot això es va aturar per mort de la guerra i l'autora no creu que es torni a posar en marxa.
4: Such an anti-humanistic social approach that I do not really expect that any other changes would be taken in this field, and I'm afraid that there'll be the regress.
3: La seva presència, com dèiem, s'inclou en el marc del Festival de Literatura i Pensament Contemporani La Coma, que fins dissabte s'entrarà i es debatrà sobre el fil del relat de la mà de veus com Mariana Enríquez, Empar Moliner, Desiré de Fez o Carlota Gurt.

0: I la mítica productora d'animació japonesa, Studio Ghibli, creada per Hayao Mizarabi i responsable d'obres mestres com El viaje de Chihiro o El castell ambulant, ha estat guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats.
1: I el jurat ha volgut destacar que aquest estudi ha transformat de forma excepcional la creativitat en coneixement i comunicació i que ho ha fet a través d'un procés artesanal de gran imaginació. L'estudi, afirmen, ha creat històries universals i amb valors humanistes com ara l'empatia, la tolerància i l'amistat, així com el respecte a les persones i la natura. El premi reconeix també que les pel·lícules transcendeixen generacions i fronteres i són un referent pels desafiaments de la societat globalitzada i la protecció del medi ambient. Valoren també que el seu cinema enalteix la bellesa del dia a dia i converteix en part essencial de les narracions els instants de silenci i contemplació.
0: I acabam amb un apunt al Festival Internacional de Música de Deà. A terra per primera vegada a Menorca, dissabte ofereix un concert preludi amb el saxofonista Rodrigo Vila i amb el pianista Alfredo Oyagüeza, la cavatina de Mau. El programa oferirà un viatge musical que uneix cultura popular i bandes sonores de cinema, amb peces de compositors reconeguts com Manuel de Falla, Ennio Morricone, John Williams i Astor Piazzolla, entre d'altres.

0: I són ara les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys estan convocades avui a una vaga nacional. Reclamen millores salarials i la dignificació de les condicions laborals i aquí a les Balears el desbloqueig del conveni col·lectiu d'educació infantil. El govern ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Cada centre hi ha com a mínim la directora i una educadora per cada 3 classes. Caterina Bany, bon dia. Ets a l'escola infantil de Ses Cases Noves a Marratxí. Com ha començat la jornada?
1: Així és, idò, ha començat, ho diríem així, s'ha iniciat amb molt poca afluència de famílies i, per tant, de retruc dels infants de 0 a 3. Aquí hem de dir que de mica en mica van arribant algunes mares, majoritàriament, també algun pare, s'han de dir que molt poques mares. De fet, avui aquí han reduït l'horari d'obertura de portes només de les 7:30 a la 1 del migdia i, a més, sense menjador. Estan decretats, com sabeu, per la Conselleria Serveis Mínims, només una directora i dues educadores per un total aquí concretament de 68 infants. Es nota, per tant, de valent que hi ha vaga avui amb cartells grocs ben visibles a les entrades del centre i puc llegir ara mateix l'educació comença als 0 anys i no als 3. L'educadora Aina Caimari es reivindica, de fet, millores urgents. L'escoltam.
2: Reconeixement de la nostra professió, baixada de ràtios, parella educativa i millora salarial.
1: Demandes que, hem de dir, tenen el suport majoritari de les famílies. Escoltam aquesta mare.
3: Fan una feina que és meravellosa, en concret en aquesta escola t'estic molt contenta i entenc que necessiten reivindicar alguna cosa que és un dret.
1: I avui mateix les educadores sortiran al carrer. Han convocat manifestacions simultànies a totes les illes a les 6 de l'hora baixa.
0: Gràcies, Caterina. I el vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife. Va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana. Això quan fa només una hora l'avió medicalitzat amb 2 casos a bord que va haver de fer una escala tècnica en un aeroport de Gran Canària ja ha tornat a sortir cap als Països Baixos.
4: Minuts en una entrevista a l'informatiu Matí, l'expert Xavier Mesquida, coordinador de la Unitat d'Infecció Hospitalària de Manacor, ha dit que no veu possible que es repeteixi una pandèmia com la de la Covid. Recorda que, a diferència del SARS-CoV-2, aquest no és un virus nou, sinó que és ben conegut a Amèrica. A més, diu que té una transmissió molt més limitada, amb només un centenar de casos registrats cada any arreu del món.
5: Hem de tenir en compte que un vaixell, un creuer, s'hi junten moltes persones, en aquest cas era un creuer de luxe i per sort no era tanta de gent, però s'ajunten moltes persones a dins d'un espai tancat, per tant, facilites molt la transmissió. Hi ha hagut aquests casos. Si això no hagués passat dins del creuer, probablement tu i jo ara no estaríem xerrant d'això, perquè no mos hauríem enterat, perquè seria uns dels més casos que hi ha cada any.
0: I avui la circulació ha estat complicada en hora punta als accessos a Palma per mort d'un accident a la via de cintura. Coneguem la darrera hora amb la DGT. Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continuem amb unes retencions molt importants. La via de cintura en sentit aeroport, una topada que ha hagut a primera hora de matí, que ha deixat ocupat el carril esquerre durant una estona. Ara aquest vehicle ja han estat retirats, ja des del dret, però la retenció continua. Ara mateix, si ben tendrats, pràcticament ben dinats, ja trobaràs retencions fins a la sortida cap a carrera o a la via de cintura. També retencions a l'autopista d'Inca, també una petita topada a l'entrada de l'autopista d'Inca, a la via de cintura, en sentit Andratx, que té un vehicle aturat a desvorar el dret. També s'ha fet mirar on està ocasionant retencions. Pràcticament ara arriben a l'Espoliona de Marratxí. Fins a l'entrada de Palma també hi trobaran retencions. Així és que avui de matí complicat a les carreteres. És tot per molt. Bon dia.
0: Gràcies, Dani, per aquesta darrera hora pel que fa a la circulació a les carreteres de Mallorca. Arribem a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dijous.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam aquest dijous amb 17 graus de temperatura, ben pendents del temps i del risc de precipitacions, que seran fortes avui a pràcticament tot l'arxipèlag. Avís groc, taronja en algunes zones de l'illa de Mallorca per pluges i tempestes, com dèiem, pràcticament tot l'arxipèlag. Serà sobretot a partir del capvespre, quan aquestes pluges podrien ser encara més intenses. Veiem aquí el mapa en què ens explica que l'alerta és groga, però sí que hi ha una zona a l'oest de l'illa de Mallorca que és alerta taronja. Compartim també algunes de les imatges que descrivim per als oients de les pluges del dia d'ahir, que es varen viure a diferents indrets amb molta intensitat, com Santa Ponça, Bunyola, també Son Bugadelles. Com dèiem, avui s'esperen també aquestes pluges, però seran sobretot de cara al capvespre. Parlem també d'altres qüestions, de nou en el focus, en el punt de mira, l'antiga presó de Palma, perquè avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que hi viuen. L'Ajuntament ha donat un termini, parlant de 5 dies hàbils, perquè puguin abandonar les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les al·legacions presentades contra aquest desallotjament. Si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial forçosa per poder recuperar aquest immoble. L'Ajuntament defensa que la decisió respon a l'estat greu de l'antiga presó i afegeix que l'espai presenta problemes d'insalubritat i riscos també per la seguretat de les persones. Ho plantejarem i ho abordarem a la nostra tertúlia, com sempre, amb la qüestió més rellevant, que és a on aniran totes aquestes persones. Posa'm el focus avui també a les escoletes, perquè les treballadores de 0 a 3 anys fan vaga. Joana, bon dia.
1: Així és, Marta, bon dia. Unes aturades que afecten tot l'estat espanyol i que exigeixen un canvi profund en el sector. Demanen el desbloqueig immediat del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil i també millores en els seus salaris i la dignificació de les condicions laborals. Si no hi ha una reacció per part de les patronals, han convocat una nova jornada de protesta pel proper 20 de maig. En qualsevol cas, els centres obriran avui, però amb uns serveis mínims. La Conselleria d'Educació ha decretat presència obligatòria del director i també d'una educadora per cada 3 classes.
0: Continuen ben pendents avui de l'arribada del creuer afectat per un brot d'antivirus. Xisco, bon dia.
2: Bon dia, Marta. L'avió amb els infectats amb antivirus ha abandonat ja Gran Canària avui vespre, passades les 3 de la matinada, hora local, i després d'un treball minuciós per recol·locar les víctimes infectades d'un avió a l'altre. Aquesta aeronau s'ha enlairat de l'aeroport de Gran Canària i finalment les traslladarà a Amsterdam. Està previst que el vaixell atraqui aquest cap de setmana, probablement entre diumenge i dilluns, a les Canàries. Una vegada aquesta embarcació arribi al port de Granadilla de Abona, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió fins a Madrid, on romandran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla fins que superin la quarantena preventiva. Recordant que el virus ha causat la mort de 3 persones del total dels 8 casos sospitosos, i d'aquests 3 han estat confirmats en proves de laboratori. Després connectarem amb el nostre enviat especial a Gran Canària, Joan Guirado.
0: En crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un jove britànic de 25 anys a Santa Margalida, a Mallorca.
1: Sí, la policia local d'aquest municipi de Santa Margalida va trobar el cos sense vida d'aquest jove i amb signes de violència a l'interior d'un habitatge del municipi. Segons les primeres investigacions, la mort s'hauria produït prop de les 7:30 del matí d'ahir, que era dimecres, després d'una nit de festa. La Guàrdia Civil no descarta la possibilitat d'una autolesió amb una porta de vidre. En les pròximes hores i quan es practiqui l'autòpsia es podran determinar les causes d'aquesta mort.
0: Pràcticament les 9 i 9 minuts, moment per la reflexió, per la frase del dia. Quina és avui, Xisco?
2: La frase d'avui és del filòsof i escriptor indi Rabindranath Tagore, que primer Premi Nobel de Literatura no europeu, va escriure: si plores per haver perdut el sol, les llàgrimes t'impediran veure els estels.

0: Maritrini, per començar amb bones energies.
1: Els dijous... Els encenedors i fer una mica així.
2: T'anava a dir, els dijous són menys dijous amb Maritrini.
0: I tant que sí, ja ho pot ben dir. De què parla tothom?
2: I de fa dies, Marta, que tothom parla de l'actriu Cameron Diaz, que ha tornat a ser mare a 53 anys.

0: La trio Cameron Diaz ha sorprès els seus seguidors anunciant que ha estat mare per tercera vegada a 53 anys. La notícia l'ha feta pública el seu home, el músic Benji Madden, a través d'Instagram, on la parella ha presentat el petit amb un nom ben peculiar, Nautas, un nom d'origen grec que significa mariner o navegant. La parella, casada des de 2015, ja tenia dos fills, Radix, nascuda el 2019, i Cardinal, que va arribar al món el 2024. Tot i l'anunci, han mantingut la mateixa discreció de sempre i no han publicat cap fotografia del nadó. La notícia arriba en un moment molt especial per a Cameron Diaz, que després d'una dècada, allunyada voluntàriament del focus, ha tornat al cinema en nous projectes, entre els quals hi ha la nova entrega de Shrek, on tornarà a posar veu al personatge de Fiona. De fet, la triu ha explicat diverses vegades que va decidir apartar-se d'allò que era Hollywood per centrar-se en la seva vida personal i el desig de formar una família. I en entrevistes recents, fins i tot ha definit la maternitat com la millor etapa de la seva vida. A xarxes, això sí, l'anunci també ha generat debat sobre la maternitat tardana i sobre els límits entre vida privada i exposició pública quan es tracta de celebritats. Però, polèmiques a banda, la família Madden Diaz ja celebra l'arribada d'aquest petit Nautas. I més enllà d'aquesta alegria, que nosaltres també compartim, sempre que neix algú, volia fer-vos una pregunta. Radix, Cardinal i Nautas. Això vos semblen noms de persona? O, com sempre, pecam d'originals a l'hora de batejar els nostres fills. Jo vull una Margalida, una Maria, una Joana, un Bernat.
1: Aquí seria un Steven, un William, un John.
2: Exacte. Això t'anava a dir, perquè no? És vera que...
0: Clar, evidentment, si a Cameron Diaz digués per a la filla Margalida, hagués flipat.
1: M'hagués cridat més atenció que Nauta.
0: I que hagués explicat que era un homenatge en Puig Antic. Ja m'hagués quedat cadàver mentre ella ho explicava, però Nautas me sona estrany.
2: Si volen ser tan originals per ventura, en lloc de cercar noms tan exòtics o noms tan, no sé, astronautes, o sí, no sé què dir.
0: Radix, Cardinal.
2: Per aventura ells no els sona estrany, però sí que és vera que a vegades els pares se passen una mica de voler ser originals. O no, si els agrada, bé està, però també crec que és un poc innecessari, no?
0: Hi havia una Gwyneth Paltrow, que Apple, li va posar Apple.
1: I va posar poma, t'ho imagina't posar-li poma a la teva filla.
2: És que clar. Aquí, aquest nom seria com un insult, no? Perquè és una mica un insult.
0: Narata Koski va passar quan era petita a atendre Sant Joan. T'ho imagina que Narata Koski, la model, li posa i triu, li posa la seva filla Apple. I a Sant Joan li diuen, ara ven a poma. Clar, és que no saps si l'insultes o la descrius. És que és un fet.
1: I damunt que siguis un pomot. Clar. Que te faltava. En tot cas, no penseu que és cosa de famosos, lo dels noms extravagants?
0: No, jo crec que sí.
1: No?
2: No.
1: Sí? Jo crec tu coneixes gent que també ha tingut la mà llarga a l'hora de posar-li els noms estranys?
2: Sí, i que per aventura, ja dic, que jo ho respeto i que vagi molt bé.
0: M'agraden a Joana, ho respet, però
2: t'escoltam. Però, és que m'ho passant de voler posar noms, ja ho he contat qualque vegada, jo una veïnada meva fa 12 anys, Ària, que per aventura ja no m'ho sona tan estrany, però en aquell moment
1: era
2: sí
1: de
2: com...
1: Joc de Trons, per
2: era
1: si
2: de
1: qualcú
2: Joc de Trons,
1: no està al dia. Sí.
2: Després, que tu tinguis...
1: Damaris, també n'hi havia moltes, eh?
2: De
1: Damaris.
2: Damaris, i Sanses. Sí.
1: I Sanses,
2: és que clar, que no passa res. Però...
0: És que posats a rescatar, exemple... que rescatin Constança, Petronila, Urraca,
2: Isolda.
0: No sé, noms
1: ostres,
0: que...
1: no sé, jo m'estim més dir-me Damaris que no Urraca, te dic la veritat.
2: És que jo, per exemple, quan jo era petita, jo sempre deia que... Però no si tingués un fill, si tingués un canet, jo hagués parat algun dels noms dels personatges de La Història Interminable. Però clar, ara pens a un can cara, però a una persona...
1: Me Fujur, el teu
2: Fujus,
1: fill.
2: Fujus, o Atrax...
1: Morla.
0: Ara ve
2: Natrello.
0: Ara ve Natrello.
2: És que clar, per aventura no fa falta.
1: On han anat els Joans, els Peps, els Miquels...
2: Però també no és que hi ha gent que encara conserva les tradicions de posar... No t'ho vull dir sempre els noms d'espredins, però per aventura noms més nostrats. Jo, com a mi, per exemple, va ser una sorpresa, Paula, no és que sigui, però bé, que se devien pensar que posaria per aventura això, un Sansa o no sé, un nom estrany, bé, però un nom com a més normal.
1: I
2: més normal per nosaltres, que no dic que...
0: Més estàndard.
1: I que també està bé, no?, exacte, respectar les tradicions, però és vera que un mateix nom a la família, a vegades és una càrrega emocional molt, molt forta i depèn del vincle que puguis tenir, no?
2: O acabes per ser un poc persona. La família de los tontos, no?, que tothom és el mateix nom. No, en el bon sentit també és paraula, jo ho dic perquè a meva també hi ha molts dels mateixos noms i no passa res, però que potser no fa falta repetir tant, no?
0: El que no es feia moltes paules.
1: Però fixeu-vos, fixeu-vos que nosaltres anàvem a parlar de la polèmica de Cameron, que és mare amb 53, que està molt bé, però hem acabat criticant el nom però que li ha posat el seu fill.
0: Però escolta'm, ho he dividit en dues parts.
1: Val.
0: En aquest, ara a les 9, vos he fet una pregunta, no passis pena, que a les 11 parlarem de la polèmica de la Cameron.
2: Vos demanaràs, vos
0: demanaré coses...
2: Sobre la seva maternitat.
0: Exacte, sí.
1: Ah, això ho deixem per les 11. Per cert, coincideix amb la seva tornada al cinema, també, de Cameron Díaz. O sigui
2: de Fiona.
1: Que és, sí, és, està molt bé, no?, que tingui aquest projecte.
0: No, i sobretot però... que no volarà prou que una dona, en el zenit de la seva carrera, decideixi dir no m'interessa seguir i arrivederci.
1: Amb la bona companyia de Facu Tenaglia als comandaments tècnics, que té Jaume Miquel Rosselló, Anas Barnissú i Yolanda Ruiz a la producció, comencem.

0: j'étais fière de moi, maman. Maman, maman, j'ai fait un rêve merveilleux.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
2: Són les 9 i 16 minuts, comença la nostra tertúlia. Tot d'una saludam als portaveus que avui ens acompanyen, però abans coneixem la darrera hora de l'avió amb els infectats amb antivirus, perquè ha abandonat Gran Canària avui vespre. Ha estat passades les 3 de la matinada, hora local, després d'un treball minuciós per poder recol·locar les víctimes infectades d'un avió o un altre, quan l'aeronau, que finalment les traslladarà a Amsterdam, es va enlairar de l'aeroport de Gran Canària. En aquesta illa, precisament, se troba el nostre enviat especial, Joan Guirado. Bon dia, quina és la darrera hora? T'escoltem, company.
3: Què tal, Marta? Sí, doncs que aquest avió amb les víctimes, amb una de les víctimes, perquè les altres ja van arribar ahir, segons ens acaba d'indicar ara mateix en Moncloa, haurien sortit suposadament des de Praia directament. En aquest avió hi anava una de les persones que va estar 12 hores parada a la terminal de Gran Canària per aquest error a la càmera d'aïllament. Ja hauria arribat fa tan sols uns minuts a l'aeroport d'Amsterdam, després de sortir, com dèiem, de matinada de Gran Canària, de fer un petit repostatge tècnic a l'estat espanyol, i per tant ja estaria a disposició de ser tractada mèdicament per la sanitat dels Països Baixos. Com dèiem, l'avió va sortir pràcticament a les 3 de la matinada, després de que un avió procedent d'Oslo la recollís, ja que l'avió amb el que havia sortit des de Cap Verd es va espatllar i no va poder seguir el viatge.
2: Joan, tot apunta que el creuer, pendents de confirmar, però podria arribar entre diumenge, dilluns. Què se sap del protocol que s'establirà quan arribi a terra?
3: Sí, la idea és que primer que arribés el dissabte, tot apunta ja el diumenge, i un cop s'arribi els metges pujaran al vaixell, faran les PCRs, faran els tests d'antígens, comprovaran que cap dels viatgers que hi ha a l'interior, que en aquests moments estan sans, no ha desenvolupat el virus en aquests 3 dies de viatge. Recordem que té 45 dies d'incubació, i per tant a partir d'aquí es farà el desembarcament el dilluns. Els 14 espanyols aniran en un avió de l'exèrcit, un avió militar, fins a Torrejón d'Ardoz, i d'aquí l'exèrcit els traslladarà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, l'hospital de referència per aquest tipus de malalties infeccioses tan greus, i els altres països on seran repatriats als seus països a través de l'aeroport de Tenerife Sur, a uns 10 quilòmetres del port de Granadilla de Bona.
2: Joan Guirado, en directe des de Gran Canària, moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Seguirem ben pendents, i sobretot de l'arribada d'aquest vaixell a port. Gràcies, company.
3: Gràcies.
2: Donem pas i saludam els nostres tertulians que ja ens acompanyen aquí als Estudis de Palma, els periodistes Alicia Mateos, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quique Oñate,
5: bon dia.
2: I ens escolta també Juanan Torres des d'Eivissa. Juanan, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia.
2: Començant per abordar, no?, aquesta qüestió que també ha generat certa polèmica sobre quan arribi a Espanya, sobre el protocol. Vàrem escoltar ahir les paraules de diferents dirigents polítics que feien una crida a la tranquil·litat, però no deixa de ser un tema seriós, no?, sobretot per el que pugui passar. Les autoritats sanitàries asseguraven que tot estava sota control. L'ha explicat el nostre company, el protocol que s'establirà una vegada arribi a port aquest creuer. Fem una primera valoració d'aquesta darrera hora que ens explicaven des de Gran Canària, Quique.
5: Jo crec que s'està fent una feina bastant coordinada entre països, que és un bon exemple d'actuació coordinada i conjunta sobre un cas que és vera, que hem de recordar que pot donar la sensació de que és com el Covid, però no té res a veure amb això. El manco de moment és un virus que no se transmet amb la facilitat que se transmet el Covid. A més, se transmet en ambients on has d'estar tancat i durant bastant de temps en un mateix lloc, com pot ser una cabina d'un avió, d'un vaixell, no? Llavors, en el final s'està actuat d'una manera bastant, amb uns protocols que estan allà per això, per complir-se, i jo crec que, de fet, el que hem de defensar és això, no? Que s'està fent una necessitat, precisament, de col·laboració entre països, que, bueno, ara que els Estats Units, per exemple, ha sortit de l'OMS i coses d'aquestes, pues, reforçar aquesta idea de que s'ha de prevenir i actuar juntament.
2: Estats Units, Argentina, altres països també implicats, no?, en el creuer, que també per això es planteja aquesta polèmica. Què en penseu de les darreres valoracions dels diferents dirigents polítics, del president de Gran Canària, de tot el que està explicant el govern, que fa una crida a la calma, a la seguretat? Vous a favor, vous en contra, Alicia?
4: Yo discrepo de Quique. Yo creo que a nivel experto sí que se está haciendo bien de forma coordinada y de verdad que tenemos que hacerle caso, que no tiene nada que ver con la pandemia de la COVID, que la tenemos todos muy presentes.
2: Pero tal vegada para que esta cuestión la gente también está
4: claro,
2: muy sensible.
4: Claro, nos asusta. Ayer vimos a una de sus caras visibles, que es Fernando Simón, y todos recordamos que dijo que serían dos o tres casos aislados como mucho.
5: Y todo va a comenzar a Canarias también, claro, es COVID España.
4: Entonces yo creo que de verdad tenemos que confiar en los expertos, ellos aseguran que no tiene nada que ver. Como Quique explicaba, la transmisibilidad es mucho más reducida, es muy difícil que lleguemos a esa situación. Ahora bien, yo creo que los países no están actuando bien. España fue la primera que dijo que no quería que viniese a Gran Canarias. Luego finalmente ha dicho que sí, se barajó también que pudiese recalar en Málaga, lo que pasa que hay una campaña electoral. Madrid tampoco tiene información de cómo tiene que actuar. Yo creo que una vez más los políticos pues no están actuando de la forma en la que deberían. También hay países que han dicho que no. Entonces yo creo que aquí, pues en lugar de tratarlo como una cuestión técnica y vamos a confiar en los expertos y seguir unos protocolos, pues no se está haciendo, se está mostrando cierto miedo y esto a la población que tiene muy presente una pandemia le asusta.
2: Juanan, sobre les valoracions dels teus companys, veus a favor, veus en contra, veus discordants també sobre la possible arribada d'aquest creuer el diumenge? Què podria suposar? Com ho estan fent les diferents autoritats? Quina és la teva valoració sobre els protocols?
6: Bé, jo em posen el paper, de, per exemple, de senyor Clavijo, del president de Canàries, i evidentment jo l'entenc, no?, la seva postura de mira que hi ha llocs al món i just ha de venir aquest, aquest iot, aquest creuer, a les nostres illes. Però bé, jo entenc també que l'Organització Mundial de la Salut ha demanat ajuda. Ells pensen que a Espanya, en el nostre país, poden ser tractats de millor manera que no, per exemple, Cap Verd o qualsevol país des que hi ha a l'Àfrica actualment entre les Canàries i Cap Verd, i evidentment s'ha de donar suport a la gent que està malalt. Recordem que també hi ha 14 compatriotes en aquest vaixell, vull dir que bé, que entenc també que el govern espanyol hagi pres aquesta decisió pressionat per SOMS o pressionat o bé atenent les demandes que demanava SOMS en aquest sentit. Evidentment és una qüestió que ve marcada evidentment per record que tenim tots de la Covid, del coronavirus, d'aquesta pandèmia que en el principi varen dir que no seria res i al final estàrem moltes setmanes tancats a casa, i bé, esperem que aquesta volta els experts tinguin raó i que això no passi d'aquest creuer.
4: A mí también me preocupa una información que publica hoy El País, que hay 23 pasajeros que se bajaron en Santa Elena y nadie ha contactado con ellos.
2: No se ha localizado.
4: Estas personas no sabemos si están contagiadas o no. Entonces yo creo que...
2: Crida l'atenció i que amb els mitjans que tenim avui no s'hagi pogut contactar amb aquestes persones. Això també
4: sí, perquè tu
2: cuando
4: viajas en un barco tienes que dar todo tipo de datos, con lo cual desde teléfonos, direcciones, es... No sé, y esto a mí sí que me preocupa porque no sabemos qué contacto tuvieron con el resto de pasajeros contagiados.
5: I on són? Però bueno, jo crec que m'haig un poc de renou polític i mediàtic també. Jo crec que està funcionant bastant el que són els protocols i les situacions de com s'està gestionant. Però bueno, te puc comprar que bueno, el que has comentat no te negaré tampoc. El que passa és que jo crec que sí que s'està més o manco actuant com toca i procedint. I en el final s'està creant un poc d'alarma.
4: Però
5: perquè... Política i mediàtica.
4: Porque, insisto, venimos asustados y porque hay algunas cosas que no cuadran. A mí, por ejemplo, que la ministra Robles haya dicho que cuando lleguen a Madrid la cuarentena no será obligatoria, me choca un poco. porque, por ejemplo, los que vinieron de China cuando la COVID sí que tuvieron cuarentenas obligatorias. De hecho, esta mañana había medios de comunicación que hablaba con algunos de ellos cómo pasaron aquellos 40 días sin poder ver a nadie. Llama l'atenció que sigui voluntari.
2: És que la pregunta és com reaccionarien altres països? Perquè si recordes, Juana, per exemple, els protocols que tenia la Xina eren totalment desmesurats o no tenien cap tipus de comparativa amb els que teníem a Espanya. Tot era el doble, el triple de temps, la quarantena igual, la seguretat era diferent, portàvem mascaretes durant més temps. Home, és una comunitat més acostumada, no?, al tema de la mascareta, però record que els protocols no tenien res a veure.
6: No, així és. Jo, el que comentava en Alicia, no? Jo no entenc... evidentment, un creuer és un lloc molt tancat on es té contacte, no direm estret, però sí que els contactes és evident que n'hi ha hagut. I jo aquí, les autoritats de cada país haurien de tenir unes mesures similars per també no alarmar la població. Vull dir, ara recordàveu aquesta gent que va baixar a l'illa de Santa Helena, però també les primeres víctimes, aquell matrimoni que també va volar amb avió fins a Sud-àfrica. Bé, jo tampoc si hagués volat amb aquesta dona que duies el seu home que ja havia mort, tampoc estaria tranquil. Jo vull dir, entenc que a partir d'ara es durà un seguiment més acurat de tota la gent que ha anat amb aquest vaixell i més que res per la seguretat de tots, perquè aquesta soca de Santavirus és de les més perilloses i de les més mortals que hi ha. Evidentment s'ha de tenir un contacte estret, segons diuen els experts, però això no deixa de ser un poc alarmant, diguem-ne.
5: Però, sí, no, l'únic, el tema de ser... Clar, és que no hem de comparar el virus aquest amb el Covid, perquè l'índex de reproducció, per exemple, d'aquest virus no és com el Covid i, per tant, no s'imposa una quarantena com en el cas del Covid. Una altra cosa és que, com a ciutadà, mos pot esquisir, però, clar, si ja no estem parlant de lo mateix, supos que també hi ha una sèrie de mesures i protocols que no s'apliquen com si fos el mateix virus.
4: Sí, pero simplemente por el hecho de mandar un mensaje de tranquilidad, yo creo que las cosas deben ser más directas y más claras. Eso de voluntario a mí me chirría un poco.
5: Però és per temes de la reproducció, de índex de reproducció dels virus, que no és igual, que no és el mateix,
4: sí,
5: i no s'aplica
4: sí,
5: el tema de la quarantena.
4: És
5: bueno,
4: cierto, però...
5: Que se pot ser encara més transparent i explicar les coses amb més pedagogia, això sempre. Que és el que va faltar també de vegades a la Covid.
2: Estirem pendents de l'arribada del creuer el diumenge. Contactarem, de fet, les dies que venen amb diferents experts, com ho han fet, no?, en els dies previs, per poder valorar aquesta situació i per poder tenir un anàlisi real del que suposarà aquesta arribada. Són les 9:28, una petita pausa, el bisturí a la ràdio, uns consells publicitaris per la televisió i continuem tot d'una.
1: Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
7: Buenos días. La noticia del día es contagiosa. Las ratas nos hacen permanecer en el barco, en los muchos frentes en los que son protagonistas. No es fácil elegir para esta voz infecciosa entre el hantavirus de las Islas Afortunadas, las de los inquiocupavirus de los ocupantes de la antigua cárcel de Palma, a los que el flautista... El alcalde señor Martínez les ha tocado melodía de desalojo bajo argumento de que pueden infectarse y la del Tribunal Supremo, donde el ratocinio de la corrupción política, la especie de rata política que mordisquea el dinero público, era noticia destacada ayer mismo. Una epidemia esta última que localiza todo tipo de roedores. Corrupción sistemática y sistémica, la llamaba el fiscal señor Luzón en el alto tribunal. El llamado juicio de las mascarillas, en el que faltan casi todos los grandes contagiantes. Una corrupción que está carcomiendo el sistema democrático, decía literalmente el fiscal. La más antigua de las viremias sin solución, que se extiende como si no hubiera un mañana, que afecta curiosamente a los muros del gobierno socialista de este país, pero sin llegar, según él, al presidente señor Sánchez. Un contagio que nos tenía aquí contenidos con el ancla echada, hasta oír en el juicio el anuncio que hacía a última hora el letrado del señor Aldama, el señor Choclán. La suerte de Ábalos y Coldo ya se sabe, la suerte de Cerdán también. Pronto se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol, decía. La suerte de la fea va a ser verdad, que la guapa la desea, que diría el adagio. Y ya mañana, siempre la suerte. Paz.

0: Són les 9:30, passen d'un minut i un dia més posam el focus a l'antiga presó de Palma. Recordam, ho hem anunciat abans al sumari d'aquest programa, avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que viuen. L'Ajuntament ha donat un termini de 5 dies hàbils perquè abandonin aquestes instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra aquest desallotjament. Si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activa la via judicial forçosa per poder recuperar aquest immoble. L'Ajuntament defensa que la decisió respon al greu estat d'aquesta antiga presó. Afegeix també que l'espai presenta problemes d'insalubritat, riscos també per la seguretat, recordem els darrers incendis. La pregunta que plantejam també és una que no deixem de plantejar les darreres setmanes, perquè precisament hem parlat recentment del desallotjament i en Juan en està al dia, sobretot, de la joveria, de Can Roba 1, de Can Roba 2, del recinte aquest de la joveria que estava ubicat molt a prop de Can Misses i com després es varen desplaçar a Cala de Bou. Juana, no mos ve de nou, però la pregunta segueix sent la mateixa. És traslladar el problema d'allò? Què passarà amb totes aquestes persones? Igual que ha passat recentment a Eivissa, s'han mogut de lloc. Aquí parlen de prop de 200. Què podria passar?
1: Vist lo vist, els darrers esdeveniments, evidentment això és traslladar el problema de lloc. Aquestes persones no desapareixen. S'aniran, els faran fora de la presó de Palma, però no s'aniran, segurament no s'aniran de Silla, vull dir, buscaran altres alternatives habitacionals i s'iniciarà un nou assentament a una altra banda o es buscaran la vida per una altra banda, però bé, es traslladarà segurament el problema de lloc. Jo entenc que l'Ajuntament de Palma vulgui tenir l'antiga presó neta, vulgui que allí no hi hagi gent per perill que suposa, evidentment, que hi hagi 200 persones a un lloc inhabitable, però clar, aquestes persones evidentment no desapareixeran i s'aniran a alguna banda. Jo crec que quan hi hagi el desallotjament no hi haurà conflicte, vull dir, la gent se'n sol anar abans de que el facin fora, però evidentment tothom es buscarà la vida i no s'aniran de Silla, i molt sobretot si evidentment tenen feina, no? Que és el que sol passar amb aquests casos.
0: Quique, Alicia, és traslladar el problema de lloc. És evident que tampoc poden viure aquí. Hem vist les instal·lacions, hem vist el risc per la seguretat, les qüestions d'insalubritat, però clar, on aniran?
2: Claro, por una parte es trasladar el problema de lugar, pero por otra es evitar que el problema vaya a más, porque como tú decías, Marta, hemos tenido varios incendios. Las condiciones de insalubridad son tremendas, allí no se puede vivir. Entonces, yo creo que la responsabilidad del ayuntamiento impide que estas personas sigan allí, porque imaginaos que los incendios que ha habido hasta ahora se han podido controlar, pero imaginaos que hay uno que no. Podría haber muertos. ¿Y entonces qué? Todos iríamos a reclamar al ayuntamiento, porque es que esto no se puede permitir. No es humano vivir así. Y una vez más, pues terminamos en lo de siempre, en el drama de la vivienda que tenemos en esta comunidad. Hoy publicamos en última hora datos del Colegio de Notarios y por primera vez el precio real de la vivienda, es decir, lo que se firma ante un notario,

0: No veo visos de que esto se pueda resolver. También es verdad que, por ejemplo, el número de visados se ha duplicado en el primer trimestre del año. Necesitamos vivienda y parece ser que, gracias a la agilización administrativa y los trámites burocráticos y demás, se están visando más viviendas. Pero claro, los precios no van a bajar. Baleares es un mercado muy atractivo, la oferta es escasa y la demanda no para de crecer, sobre todo ahora con la guerra de Oriente Medio. Entonces, pues, ¿cómo solucionamos este drama?
1: Bé, coincideix que en que això, sí, bé, que surtin d'aquí, evidentment, doncs, anirà a una altra banda, això està claríssim, passa sempre així. Això és una demostració que fallen les polítiques socials, perquè que aquesta gent arribi en aquest punt de viure així és un problema social,
0: Bueno, también se
1: polític
0: les han
1: i
0: ofrecido
1: social.
0: alternativas
1: Sí,
0: que han rechazado,
1: però
0: ¿eh?
1: vull dir que tinguis gent a Palma
0: Sí,
1: que
0: eso
1: estigui
0: sí.
1: visquent d'aquesta manera, en el final és un problema de tots. Vull dir,
0: Sí,
1: i a
0: es
1: ningú
0: un
1: li interessa que,
0: fracaso social.
1: a ningú li interessa els primers polítics, no els interessa tenir gent que estigui visquent així per rèdit polític també, vull dir, però en el final això com se soluciona? No se solucionarà traient en aquesta gent, però tampoc els pots tenir allà. És que haurem d'esperar que hi hagi un drama perquè després, no?, ens donem compte que tampoc poden estar així. A més, aquest edifici, que és una altra cosa que mai he entès, bueno, sí, per tema de burocràcia, igual que són Busquets, que estiguin tancats durant tantíssims d'anys i que se fomenti aquest joc, no?, per poder tal. Però bueno, en el final són gent que està sobrevisquent a la ciutat i s'ha ficat allà i ja du anys visquent allà. I... Però bueno, jo crec que aquí fa falta polítiques socials, perquè lo fàcil és, i no ho discutes, que el tema de que hi hagi presència policial perquè hi va haver robatoris i problemes de violència a la barriada, però no se solucionarà amb la via punitiva només. S'ha de fer també un treball social molt més profund i intens que el que s'ha fet fins ara. I el que més por me fa és que si l'Ajuntament no és capaç de gestionar una situació així, què passarà si ve una crisi i tenim el triple de persones visquent així a Palma, per exemple? Que tenim molta més gent que no està, entre comentes, donant problemes a l'administració directament, però tenim un munt de xavoles repartides per tot Palma, i això ho hem publicat moltes vegades, però a moltes zones de la via de cintura i tal, no estan generant problemes
0: I de
1: directament com
0: fet,
1: aquest,
0: són
1: però això només
0: assentaments,
1: anirà més
0: són
1: amb
0: com
1: la
0: a
1: situació que tenim ara.
0: microassentaments,
1: Sí.
0: perquè són petits nuclis,
1: Sí,
0: és
1: són
0: veritat,
1: xaboles
0: en
1: o
0: llocs on...
1: tendes.
0: Exactament, tendes de
1: Sí.
0: campanya,
1: Claro, el problema
0: etcètera.
1: es que cada vez tenemos más trabajadores pobres porque
0: Clar.
1: la vivienda se come todo el sueldo. Entonces, por mucho que los sueldos se hayan recuperado en
0: Sí, clar.
1: Baleares y por mucho que tú cuando miras las estadísticas ves que Baleares pues no está tan mal en comparación con la media. Claro, el nivel de vida es tan alto, sobre todo por el tema de la vivienda, que al trabajador, ¿qué le queda a final de mes? Si un alquiler es más caro que un sueldo íntegro. Entonces, este es el drama que tenemos y en cuanto a crisis, yo creo que ni en la crisis, vamos, estoy segura, en la crisis de 2010, cuando pinchó la burbuja inmobiliaria, no tuvimos a tanta gente viviendo en la calle. Tuvimos muchos desahucios en aquella época, pero gente viviendo en la calle como tenemos ahora, que todo empezó en Ibiza, pero ahora es que ya tenemos Palma lleno de asentamientos y en otros municipios también. Per això em fa por, si l'Ajuntament no és capaç de gestionar això d'una manera àgil i ràpida, imagineu-vos
0: Es
1: si
0: que,
1: això va a més, que
0: claro, pero
1: de moment la tendència és que vagi a
0: es que
1: més.
0: es algo que escapa al ayuntamiento,
1: Clar.
0: porque el ayuntamiento no tiene posibilidades de solventar el problema de la vivienda que tenemos en Baleares. Es verdad que, por ejemplo, a nivel urbanístico, pues la gerencia de urbanismo sí que me destacaban ayer los promotores. Es la que más está acelerando la concesión y la tramitación de licencias, que había un atasco bestial y eso lo que hacía era pues que.
1: Però, Alicia, aquest tema... O sigui, aquestes persones no són persones que de forma immediata probablement la majoria ni fan feina.
0: Bueno, hay
1: I
0: muchos que sí que
1: en el
0: trabajan,
1: cas de
0: ¿eh?
1: ser presó...
0: Porque sí, hay algunos, muchos que trabajan. De hecho, en Baleares tenemos pleno empleo. Es que hay muchos sectores que no encuentran trabajadores. O sea.
1: Però vull dir que aquestes persones no... Si hi ha gent de classe, diguem, que té feina, que té
0: Mira,
1: parella i no se pot comprar una casa, com aquestes persones que estan visquent entre rates i matalassos bruts i tal,
0: sí, pero
1: no els podràs ficar en el
0: lo que
1: mercat
0: tienen que hacer las
1: ni a la societat d'alguna
0: administraciones
1: manera
0: es por
1: immediata.
0: lo
1: Per
0: que
1: això
0: tienen.
1: perdona, se necessiten les mesures socials que no s'han fet perquè, al final,
0: Bueno,
1: aquesta gent
0: yo,
1: està
0: a
1: fora del
0: ver, a
1: sistema.
0: estas personas se les han ofrecido alternativas y no han querido también. Lo que necesitamos son políticas de vivienda social. social. Necesitamos un parque de vivienda público que se construya VPOs, viviendas de

0: precio limitado, para que cuando haya personas en esta situación que no pueden acceder a una vivienda del mercado libre, pues las administraciones les puedan ofrecer a precios asequibles un hogar en el que vivir. Eso es lo que necesitamos, porque claro, ¿qué alternativa das? No le puedes tampoco, por mucho que tú le des una ayuda no les permite
1: No me
0: pagar
1: refereixo a
0: una
1: ajudes, eh?
0: vivienda.
1: Me refereixo a projectes més amplis, pues que permetin que aquestes persones de forma autònoma se fiquin en el món
0: Jo crec que
1: laboral i tornin a sortir un poc
0: el
1: endavant.
0: drama aquí que és la
1: Donar quatre
0: vivienda.
1: ajudes mensuals no ajuda res.
0: Tenemos muchos trabajadores. Mira,
1: Claro.
0: por ejemplo, un ejemplo, los socorristas de Palma. El año pasado entrevistamos todos los medios a muchos de ellos que viven en caravanas,
1: Sí.
0: porque no se pueden pagar una casa. Es que hay mucha gente que con su sueldo no llega a fin de mes. Entonces, por eso necesitamos un parque de viviendas público para que esta gente que no puede acceder al mercado libre tenga una alternativa habitacional.
2: 9 i 41, fem una petita pausa per publicitat, deixant de banda les qüestions relacionades amb l'habitatge per parlar d'altres que no deixen de ser cridaneres. Aquesta, la d'un dels nostres companys del diari Última Hora, un ciutadà estadounidenc de 34 anys d'edat, es troba amb la seva família Felanitz, va acudir el dimarts a la Guàrdia Civil d'aquesta localitat per sol·licitar asil polític a Espanya per un temor insuperable a les polítiques de Donald Trump. Tot d'una analitzem aquesta qüestió i altres més a la nostra tertúlia després d'una petita pausa per publicitat.
3: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
4: Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 8 hasta el domingo 10. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
6: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
5: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
7: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en Joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
8: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
9: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
7: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
8: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
8: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
10: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
12: Tentol!
13: Tentol!
11: Tentol! Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
14: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
2: Són les 9 i 44 minuts. Continua la nostra tertúlia avui en la bona companyia dels periodistes Alicia Mateos, Juan Antorres i Quique Oñate i el repàs a l'actualitat, que també passa per algunes notícies que no deixen de ser curioses, perquè moltíssimes vegades hem parlat de les polítiques de Donald Trump, del que suposa el servei de duanes, l'ICE, els agents que han generat tanta por i que també a la vegada han generat tanta polèmica. La notícia és la següent. Un ciutadà estatunidenc de 34 anys d'edat que es troba amb la seva família a Felanitx va acudir dimarts a la Guàrdia Civil d'aquesta localitat i va sol·licitar formalment asil polític a Espanya per aquesta raó, per un temor insuperable a les polítiques del president Donald Trump i a la seva política migratòria, referint-se a aquests agents, els de l'ICE. És la primera vegada aquí a Mallorca que un ciutadà nord-americà sol·licita aquest tipus de protecció atorgada per un estat estranger protegits per motius polítics. Una situació que és nova per nosaltres, Juanan, però que no deixa de reflectir el que està passant al món i com aquestes polítiques estan generant, evidentment, uns efectes molt cridaners, com aquest, un ciutadà estadounidens que demana asil polític aquí.
12: Sí, em sembla una notícia brutal, no? Jo també entenc aquest ciutadà, tot i que ell ve de Florida, vull dir, no és un dels estats... és un dels millors estats que podem dir dels Estats Units i de...
2: No és Minnesota, exactament.
12: No ve d'Ohio, exactament, no és Minnesota ni res d'això, però clar, entenc que després de passar 3 setmanes a Mallorca li hagi semblat esparadís i que vulgui quedar-se aquí en altres per sempre. Ara bé, fora bromes, lo dels agents de SAIS és molt vergonyós, no?, que un pugui venir un qualsevol sense cap ordre judicial i detenir-te i bé, empresonar-te per motiu de no ser o de no aparèixer, no? De no aparèixer estatunidenc, vull dir, sembla brutal i bé, una mostra més de que les polítiques de l'actual president dels Estats Units no tenen ni cap ni peus i entenc que molta gent vulgui anar-se'n d'aquell país perquè, bé, no es sostenen per cap banda i no mos caben en el cap, no? Com poden passar aquestes coses en els que es suposa que és el país de la llibertat i és més democràtic del món, al final puguin passar coses d'aquestes.
0: Sí, Javier Jiménez explica muy bien en la noticia que no es el primero que lo hace en España, que ya en otras ciudades como Madrid, Barcelona, ya ha pasado.
2: Es el primer a Mallorca.
0: Exacto, y es, bueno, la verdad es que la situación que están viviendo en Estados Unidos pues es muy dura, porque si tú eres latino, pues en Estados Unidos estás lamentablemente bajo sospecha y te expones a que en cualquier momento la policía migratoria te pueda detener, simplemente por ser latino. También lo vemos, no en peticiones de asilo, pero si hablas con las agencias inmobiliarias, te dicen que hay un repunte de estadounidenses que están comprando viviendas en España y en Mallorca también, porque no quieren vivir en Estados Unidos, porque no quieren estar en ese clima, porque no quieren que sus hijos se eduquen allí y están abandonando el país. Es que, sinceramente, tener a un presidente como Donald Trump, que ha restringido todas las libertades y que, en función de cómo se levanta cada día, ataca a Irán, ataca a Venezuela o a Cuba o quiere Groenlandia, pues no es el mejor lugar del mundo para vivir. Vemos que también incluso los viajes a Estados Unidos se han reducido porque ya no es un lugar turístico tan atractivo.
1: Jo, bueno, jo volia precisar que justament enguany, no sé si pronunciaré bé, però bueno, és un institut suec que se diu Instituto UV-DEM, no?, de democràcia, que cada any va fent una valoració i compara la qualitat democràtica a tots els països. Enguany mateix, aquest informe deia que Estats Units ha perdut l'estatus de democràcia liberal. No? Així, tal qual.
2: No deixa de ser significatiu.
1: I el comparava amb que estan al mateix nivell ara mateix que Hongria o Turquia, en la classificació. Això és d'enguany. Precisament per segon mandat d'en Trump, no? Entre altres coses, pel tema de l'AIS i altres mesures a nivell jurídic, bueno, de com estan desmantellant certes coses de l'estat democràtic liberal d'Estats Units. L'estructura encara se manté, però bueno, això és derivat de... Vull dir, el cas de Mallorca que estem xerrant ara és completament derivat d'això.
2: Quizás si podria donar-se'n més casos, no? Que jo crec que probablement sí perquè
1: clar.
2: Quan un comença
0: sí, probablement...
2: se fa un efecte també crida a que altres estatunidencs demanin, no?
0: Claro.
2: Asil polític.
1: Sí. Jo conec una persona que feia feina a un organisme que quan en Musk se va encarregar de desmantellar una sèrie d'organismes dels Estats Units, no? El Doge, que deien, ell va haver de marxar d'allà, en mallorquí, però va haver de marxar d'allà perquè l'administració se va carregar...
2: No estirem parlant de casos aïllats, ni molt manco,
1: No.
2: Probablement es donin...
0: No, i és lo que tu dices, Marta, que cuando se da este primer paso, pues habrá personas que también digan, yo también estoy en esta situación, yo también tengo amigos de Estados Unidos que viven aquí y dicen, es que a mí ahora no me apetece ir allí, porque claro, es que y luego es ya si van acompañados por sus parejas, pues muchísimo menos, porque claro.
2: És una reflexió també per la migració que tantes vegades hem parlat. parlat, no? Uh-huh. Tota la gent que parteix de la seva llar, no? Per motius, conflicte, ja sigui sí. fam, ja sigui guerra, però és una reflexió interessant.
1: I perdó, però lo de Ren Javier Jiménez, esa notícia, uh-huh. al final advertia que això no havia pensat mai, però que els països que se consideren més democràtics és més complicat poder justificar que t'adhereixis per una qüestió d'asil polític. Però, bueno, supos que ara serà més fàcil.
2: Hem de parlar del cas Mascaretes. Llest, uh-huh. ja per sentència ens queden 10 minuts i encara alguns temes a abordar. Ho recordem perquè tots ens varen fer ressò de les declaracions de l'exministre José Luis Ábalos. Es mantenen aquests 24 anys de presó. No sé si voleu poder escoltar les seves declaracions, que deia que havia estat un judici quasi com si fos la Inquisició i, de fet, va utilitzar les paraules no sé per què se me desitja tant de mal, no? O quin mal he pogut fer perquè se me desitgi tant, uh-huh. tant de dolor. Juan, en una valoració del cas Mascaretes, que com deien ja queda llest per sentència.
12: Bé, al final ha quedat acreditat, no? Les bitlles de 500 euros que parlava en Coldo, ell va admetre que es tractava d'això, no tal les lletugues i les soles, però bé, fora anècdotes, bé, el que s'ha acreditat, no?, és que hi havia des del Ministeri de l'exministeri de Foment, el Ministeri de Transports que dirigia Ábalos, bé, hi havia una trama, evidentment, de malversació de fons amb aquesta qüestió. El que no s'ha acreditat, no hi ha hagut proves de... Aldama no ha donat proves de que aquesta trama la sabés el president del govern, Pedro Sánchez, i així també ho ha dit el fiscal que actua en aquest cas. Veurem al final com queden les sentències, però bé, tot pinta un poc magre per José Luis Ábalos, que ha vist com bé s'havia destapat aquesta trama que presumptament ell liderava.
2: Okay. Alicia, Quique, sobre el cas Mascaretes, recordant si qualcú s'incorpora, ja és ja per sentència, i fent ressò un poc de les declaracions d'ahir de José Luis Ábalos.
0: Bueno, a mi Ábalos es que de verdad me pareció aún más patético y ya es difícil. Es que esto de que, como tú decías, se nos presentaba como la víctima diciendo, es que yo ya he sido condenado. Hay un momento en el que dice, para los pocos años de vida que me quedan, pero es que de verdad me parecía tan lamentable que nos intente vender esa imagen de pobrecito cuando no era tan pobrecito. Y luego ya también, pues, Coldo, su abogada, supongo que debe estar subiéndose por las paredes, porque, no sé, es que han sido declaraciones. Y luego, en cuanto a lo de Aldama, a mí me explicaban el otro día que es que Aldama no tenía que presentar las pruebas aquí, en esta declaración, que él ya las presentó en su día a los fiscales y que por eso salió de prisión, porque han acreditado que esas pruebas que él presentó eran totalmente ciertas. Entonces, bueno, ahora veremos qué nos dice esta sentencia. Y también, muy importante, la financiación irregular del PSOE aquí no se está juzgando. Eso es una pieza aparte que está todavía en fase de investigación. Entonces, esto es únicamente mascarillas, que, como el propio Ábalos dijo, es la, vamos, la punta del iceberg, que quedan hidrocarburos, quedan muchos temas más todavía por investigar y por juzgar.
1: Jo imagino que en Coldo i en Ábalos sortiran ben escaldats a la sentència, perquè se voldrà donar una imatge, m'imagino, perquè de contundència contra aquesta trama, no? Jo apostaria que li quedaran bastant d'anys de presó, no? S'estan demanant, no, evidentment no quedarà el que s'està demanant, no? Però jo crec que sí que hi haurà contundència amb el seu cas, perquè s'ha demostrat això, no? El cas del Dama, és veritat que hi ha hagut les crítiques de que se li exoneri completament de la condemna, no? Que se li rebaixi suficient perquè ni entri en presó per haver col·laborat a desvetllar això, i de fet el fiscal deia que persones com ell és positiu en el sentit de que ajuden a rompre el silenci de la corrupció, perquè moltes vegades uh-huh. la gent s'estima més no xerrar, no? I això, clar, no afavoreix precisament la lluita contra la corrupció. hauríem de veure si realment també és necessari que se rebaixi tant com perquè no entri, perquè al final també va formar part, tot i que després
0: bueno, ell ja estuvo, ha ajudat molt ell ja en això. Estuvo però... en prisió en su dia i ara veremos si entra o no entra, però sí. ja estuvo, no m'acuerdo el tiempo.
1: Però bueno, hi ha hagut una sèrie de peticions perquè se rebaixi suficient i que no, el manco de sentència no hagi d'entrar a presó, després ja se veurà, però...
0: Bueno, això hi ha unes lleis que s'aplicaran. Sí, clar. Aquí no hi ha més...
2: Darrers 5 minuts vos vull plantejar si se necessiten mesures més estrictes en quant a restriccions, per exemple, del tema de l'aigua, no? Sabem que per una banda, Valldemossa, l'Ajuntament preveu que aquest estiu serà un estiu dur, igual que ho han fet en anys previs, tornarà a haver-hi problemes de subministrament i per això acorda que no se poden omplir ni piscines ni regar jardins, no? I així no va de tornar a recórrer el que varen fer en anys anteriors, que era tenir aquests camions cisterna, no?, que dotaven d'aigua al poble. Tot això, coneixem la notícia que just s'acaba de publicar de com la població de Balears creix. I ho dic perquè està tot íntimament relacionat. La població ha crescut un 0,13% en el primer trimestre de l'any en comparació amb els darrers mesos de 2025 i ja som 1,26 milions de persones. Això són xifres ja recent publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. És una població que creix, és una població que genera més recursos, que genera més demanda de pràcticament tot, i recordem sobretot a l'estiu, i no només, parlant de Valldemossa en concret, posem l'exemple, però això seria aplicable a una població que augmenta amb el turisme, que necessita de més recursos, i quan parlem d'un bé tan preuat com és l'aigua, clar, que ajuntaments donin un pas endavant i posin límits, no deixa de ser necessari, interessant i que tal vegada, no sé, vos plantés si haurien de prendre aquestes mesures altres ajuntaments, no esperar arribar en el moment en què ja no se pot fer res o el moment extrem, Alicia, tal vegada ser més previsors.
0: Hace poco hice un reportaje de esto, desde la Conselleria del Mar me dijeron que a nivel general no era necesario tomar medidas, pero luego ellos sí que insistían en que cada ayuntamiento tiene las competencias porque es el que mejor lo conoce y yo creo que quiero pensar que los ayuntamientos ya están muy concienciados y que toman medidas para cuando llegue el momento dado, pues tener este recurso. Aquí también tenemos las de fuente de agua, que quiero recordar que venía el agua en barco. Y de eso, bueno, pues se puso en parte solución, pero es verdad que, como tú decías, Marta, la población no deja de crecer, ¿no? Tanto la residente como la turística, pero yo quiero pensar que los ayuntamientos sí que están muy concienciados con este asunto y en cuanto se llega a un nivel de recursos, de reservas de agua, si es necesario se adoptan las medidas pertinentes.
1: Fa molt de temps que vivim per sobre de,
2: dels nostres recursos
1: de límits
2: i
1: biofísics de la terra, però també de Balears. El darrer càlcul que vaig llegir ja fa estona, però ho feia Ivan Murra i geògraf de la UIP, crec que eren com que vivim... Necessitaríem, crec que eren 13 o 14 illes Balears per poder... Però clar, en el final això és pues, un símptoma d'una cosa estructural, de que no, i els eivissencs ho saben bé, molt bé, no? També això. Han de posar, clar, han de limitar d'alguna manera el disseny urbanístic, el potencial creixement, això, clar, és un tema un poc tabú, encara.
2: I sobretot, clar, perquè alguns ajuntaments sí...
1: I sobretot per quins motius
2: altres,
1: se creix, perquè som,
2: no,
1: som comunitat que té un índex de piscines dels més alts, d'Espanya.
2: Situació a Eivissa, Juan, en el respecte.
12: Bé, ha millorat aquí la situació dels aqüífers gràcies a les plogudes, les grans plogudes que hi va haver-hi la tardor passada i també aquest hivern. Jo crec que la població aquí a Eivissa és conscient des de fa anys, també l'administració de que s'ha d'estalviar aigua. De fet, en l'hivern hi ha les cubes d'aigua, els camions cisterna omplint l'aigua de les desaladores, no varen els pous perquè bé, hi ha la consigna de que s'han de preservar els aqüífers. Ara bé, jo crec que amb els turistes s'hauria de fer molta més feina, molts d'ells venen del centre d'Europa, de les illes britàniques, on allí, per sort d'ells, no tenen falta d'aigua i potser no estan tan conscienciats, no saben que aquí a les Illes Balears mos fa molta falta l'aigua i potser ells se'ls hauria d'haver conscienciat més. Tot recordem aquell anunci del govern que passava s'aigua per les cintes de l'aeroport. Jo crec que aquestes coses s'haurien de fer més amb els turistes.
2: Juan, en Quique, Alicia, que tingueu un bon dijous.
0: Igualment.
2: Molt breument, un darrer
12: igualment,
2: apunt.
12: Salut.
2: Respecte a l'habitatge, s'encareix un 20,3% interanual al mes d'abril a Balears, segons xifres de TINSA. Balears i Canàries, on el preu de l'habitatge nou i de segona mà ha augmentat un 1% respecte al mes anterior. Notícies continuen tot d'una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
13: Bon dia. Després d'unes hores complicades en els accessos a Palma, sembla que la situació del trànsit comença a millorar, tot i que en qualque punt encara hi ha retencions. Connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
15: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, hem tingut una matí complicada, una

0: accident a l'altura de la sortida cap al carrer Agó, a la via de cintura en sentit aeroport, ha provocat retencions importants que han arribat pràcticament costa d'en Blanes, així és que ha estat una retenció bastant important. Ara mateix queda encara alguna cosa de tràfic lent a l'altura del túnel de Gènova i també a la zona de les escoles, però poca cosa, els vehicles ja han estat retirats i això està fent que la circulació a poc se vagi normalitzant. També a l'autopista d'Inca, just a la incorporació, en la via de cintura, en sentit cap a Andrats, també havia hagut una petita topada, i s'ha de mirar, també havia provocat importants retencions en aquesta via, pràcticament des de Marratxí fins a l'arribada a Palma. També hi havia bastanta retenció. Ara mateix també, en aquest punt, també s'ha suavitzat la retenció, encara queda alguna cosa, però poca cosa allà. Ja la circulació pràcticament està normalitzada. És tot, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani Fornés, per aquesta darrera hora i pel que fa a la crisi sanitària de l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es reuniran avui matí amb el president canari, Fernando Clavijo, per abordar la situació del creuer afectat pel brot víric. L'embarcació va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries a Tenerife aquest cap de setmana.
2: En una entrevista a l'informatiu matí, el coordinador de la Unitat d'Infecció Hospitalària de Manacor, Xavier Mesquida, ha explicat que no veu possible que repeteixi una pandèmia com la de la Covid. Recorda que aquest lantavirus no és un virus nou, sinó que és ben conegut a Amèrica. A més, diu que té una transmissió molt més limitada, amb només un centenar de casos registrats cada any arreu del món.
3: Hem de tenir en compte que un vaixell, un creuer, s'hi junten moltes persones, en aquest cas era un creuer de luxe i per sort no hi ha tanta de gent, però s'hi junten moltes persones a dins d'un espai tancat, per tant facilites molt la transmissió. Hi ha hagut aquests casos. Si això no hagués passat dins del creuer, probablement tu i jo ara no estaríem xerrant d'això, perquè no mos hauríem enterat, perquè seria uns dels més casos que hi ha cada any.
1: En plan laboral, les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, avui fan vaga, reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil.
2: I també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Els serveis mínims requereixen avui un director a cada centre i una educadora per cada 3 classes. La patronal els considera insuficients. Aina Caimari és educadora de l'escola infantil Ses Cases Noves de Marratxí en declaracions a IB3 Ràdio.
4: Reconeixement de la nostra professió, baixada de ràtios, parella educativa i millora salarial. El 0-3 és on comença tot, és on s'inicia aquests infants que va fent confiança, seguretat, després a nivell emocional també necessiten un bon reforçament des de baix. Si nosaltres no fem una bona feina, després és molt complicat continuar que ells se vagin desenvolupament d'una manera integral.
1: I de la política, avui destacam que tindrà lloc a Formentera la quarta conferència de presidents.
2: Comença d'aquí una hora, a les 11 del matí, i estarà presidida per la presidenta Marga Proens. Hi assistiran els responsables de tots els consells insulars. Entre els temes que es tractaran hi ha els efectes de la guerra a l'Iran, l'habitatge i qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
1: Arribem a les 10:04, amb més notícies a les 11 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 5. Ens atem aquesta segona hora de programa a través de la ràdio, també a través de la televisió. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i parlant del temps i de la possibilitat de la pluja, perquè continuem en risc de precipitacions fortes a pràcticament tot l'arxipèlag. Avís groc per pluges i tempestes i fins i tot taronja a la zona oest de les nostres illes. Compartim el mapa amb els espectadors que descrivim pels oients, on sabeu que una part de l'illa de Mallorca, concretament al sud-oest, sí que es manté aquesta alerta taronja. De moment, però, encara no plou per tot arreu, Joana.
1: No, serà sobretot, Marta, a partir del capvespre, quan aquestes pluges puguin ser més intenses. Compartim, com de la Marta, algunes de les imatges que descrivim també pels oients, perquè també entenguin d'alguna manera que és allò que s'ha anat visquent en les darreres hores, no? Imatges que ens han arribat de diferents espectadors, de diferents oients. En aquest cas podem veure, per exemple, aquí a Bunyola o a Montuïri, com ahir va caure bastanta de pluja.
2: La part bona de les pluges i el mal temps, no, és com a pensar que anava de seguides que vinc les imatges, Joana, perdona. La part bona de les pluges i el mal temps és que, a banda de ser molt positiu per al camp, que segur que s'enfronta a temperatures de rècord aquest estiu, ens deixa imatges com aquesta que ara compartíem, o que ara compartirem, d'un arc de Sant Martí doble que mos envia na Isabel G, que cau just damunt la mà. Veiem la mà preciosa, el cel blau, però tonalitats fosques, i aquesta tarda Sant Martí que cau just d'esquerra a dreta dins la mà, talment una postal.
0: Talment una postal, imatges molt poètiques, molt romàntiques, per un dia complicat el que ens espera de cara a les pròximes hores, dies de tempesta i d'alerta. Obrim les finestres, les nostres beauties que descrivim pels nostres oients per saber quin temps fa en aquest moment, Xisco.
2: I ara connectam amb el Puig de Maria, Pollença, ara tot una tindrem senyal en directe i podem veure com el cel està blau, veiem però molt de núvol, que això sempre indica tempesta, veiem els núvols que tenen aquesta part fosca, que significa que tenen aigua i que en qualque moment, pot ser no en aquest indret, però sí per aquests revolts, descarregarà aigua. Ja mos ho deia el nostre company Albert Darder, que de 12 a 12 han d'estar pendents, sí, passejant per Mallorca, sobretot a segons quines zones, perquè podrien caure ruixats forts, en definitiva.
0: No teniu roba estesa, no?
1: No, però sí que hem fet el cotxonet, o jo com a mínim la setmana passada el vaig fer net.
0: De totes maneres, no se pot d'allar la guàrdia perquè ens espera un mes de juny, ho va dir el nostre home del temps, amb molta pluja.
1: De maig.
0: De maig i de juny.
1: Ah,
0: o sigui que l'estiu, entrarà més tard, que la qual cosa vol dir que tal vegada serà un estiu més llarg, no? És veritat que comença més tard, però que ningú davalli la guàrdia ni molt manco. Tenim una altra imatge més.
2: Sí, si voleu anar fins a Sant Lluís, a Menorca, a Punta Prima. De fet, veiem de fons el far de Punta Prima i també veiem com a Menorca el cel està encapotat. Té aquest punt negre que també podria ser presagi de qualque pluja. Ara mateix veiem la platja, que hi ha una mica de vent, perquè veiem que hi ha onatge que mou l'aigua de la mà, i també, com dèiem, és una postal. Ara mateix hi podríem anar a Punta Prima, fes directe.
0: Alguns oients i espectadors ens envien imatges del que està per venir. I atenció, perquè compartim una d'uns núvols a damunt la carretera, brutals, que vaticinen i anuncien una possible pluja immediata. Així que recordar, amb risc de fortes precipitacions a pràcticament tot l'arxipèlag, alerta groga, a excepció de la zona sud-oest de l'illa de Mallorca, on aquesta alerta és taronja. Així que amb aquesta crida a la precaució, nosaltres continuem i vos contem altres qüestions que passen precisament per un tema que tornem a abordar de bell nou, perquè no deixa de ser notícia. Recordant que el Consell de Ministres va aprovar l'ampliació de la Llei de la Infància perquè els professors condemnats per assetjament, com Miquel Roldán, no puguin tornar a exercir la docència.
2: Ahir els estudiants de Son Pisà varen tornar a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. D'aquesta manera posa un punt i final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació d'aquest docent.
1: Ara bé, l'Associació de Famílies assegura que continuaran lluitant, no quedarà la cosa així. Iniciaran una recollida de signatures que s'estendrà arreu de l'Estat i volen convocar fins i tot una manifestació. Saludant per parlar-ne Verónica Fiol, que es portaveu de l'AMIPA, del CEIP Sant Pisà. Verónica, bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
1: Gràcies per atendre la telefonada d'IV3 i d'aquest programa del dia. I en primer lloc, te volen demanar com valorau vosaltres l'aprovació de la llei al Consell de Ministres, aquesta llei que d'alguna manera protegirà més en els menors.
3: Hombre, evidentment ho valorem molt positivament. De fet, part de la nostra lluita està centrada en aconseguir que aquesta llei s'adugui a terme i que s'adugui abans del pròxim curs, perquè si no el problema pues, no se solucionarà. En tot cas, també hem de dir que el nostre problema, ara per ara, amb aquesta llei no se soluciona tampoc.
1: Clar, perquè no té caràcter retroactiu, per dir-ho d'alguna manera.
3: Necessitem una solució per ara mateix. I aquesta llei encara té el seu procés.
1: Clar.
3: I les institucions que han de fer alguna cosa per ara mateix pues, continuen sense fer res. I estem així.
0: Ahir vam tornar a escola gran part dels alumnes. Queden pendents els de quart de primària, que recordem és el curs on imparteix classe Miquel Roldán. Quins eren els ànims entre les famílies, pares i mares durant la jornada d'ahir?
3: Hombre, pues no és una entrada a l'escola amb seguretat, per dir-ho de qualque manera. Les inseguretats encara hi són i estan molt preocupats pel tema de que durant aquestes dues setmanes no s'ha avançat amb el temari. I per això també hem decidit en part desconvocar aquesta vaga, perquè pensaven que els alumnes estarien en desavantatge amb els altres alumnes de la resta de centres educatius. Sobretot els de sisè de primari, que clar, al setembre s'han d'incorporar a un institut i no poden permetre's el luxe de no haver avançat tot el temari com toca.
0: Però els de quart, me confirmes, Verònica, que tampoc han tornat avui a classe?
3: Home, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, perquè la qüestió és que ja se mos ha informat que se continuarà avançant el temari, i avançar temari significa també exàmens, i les famílies, clar, estan molt preocupades i estan en aquesta situació de què feien? El duc i perd exàmens? O sigui, el duc i no estic tranquil, o no el duc i perd exàmens. I estan amb aquestes dues aigües.
1: Verònica, per aclarir concepte, o per saber si, perquè per aventura la gent se demana, aquests alumnes de quart de primària, que són alumnes, en aquest cas, que tenen la tutoria de Miquel Roldán, estan impartint classes amb Miquel Roldán ara mateix?
3: Sí.
1: D'acord.
3: I tant.
1: Per aclarir, sí. No, perquè és vera que durant tot aquest temps no han anat a escola, no han tingut classe, és vera que, bé, s'ha de dir si havien d'alguna manera intentat demanar a aquest professor de fer altres tasques, però clar, si hi ha qualcú que va a classe, aquest alumne també ha de ser atès, no?, i ha de rebre aquestes classes.
3: No,
1: i per
3: ella,
1: tant...
3: penseu que ella sempre ha tingut alumnes, molt pocs, però sempre n'ha tingut, vull dir, no... O sigui, no s'ha aturat l'activitat dins el centre, malament no s'avançàs en temari. El que se feia era un poc repassar lo ja après, però, clar, la gent que no ha pogut seguir la vaga per temes de conciliació.
1: De conciliació, clar.
3: No tothom, exacte, evidentment, no tothom pot dir pues ara no vaig a fer feina amb aquesta que nostra on són nit, o hi ha gent que no té suport familiar. Sí, clar, les casuístiques són moltes.
1: Sí, no, s'entén perfectament. S'entén perfectament.
3: Sí, sí.
2: Clar, Verònica, just ahir vareu fer una acció de protesta, no sé quines seran les passes que seguireu a partir d'ara. Els nins ja s'han reincorporat, excepte alguns nins de quart de primària que tenen a Miquel Roldán com a tutor. La resta del centre intenta avançar i recuperar més o manco la normalitat del dia a dia, però com a pares, com a MIPA, quines són les passes que fareu a partir d'ara?
3: Pues lo que comentàveu fa una estona, estan preparant pues això, mobilitzacions en plan manifestacions i signatures, argolla de signatures. I bé, clar, no podem estar tampoc cada dia fent accions, perquè evidentment hi ha nins que tot aquest aldarull els afecta. I, clar, també hem de pensar en ells. Llavors, estan pensant pues, maneres de continuar en la lluita, però sense pertorbar l'alumnat.
0: Verònica, com penseu que podria acabar, que podria cloure tot aquest episodi?
3: Com pensam o com us agradaria?
0: Com pensam, com penseu, i si vols pots afegir com vos agradaria a vosaltres si no coincideix amb el vostre pensament.
3: Mos agradaria recuperar la pau i la convivència en el centre. El docent, pues, fos...
0: Just hem perdut, Verònica, no sé si podem recuperar aquesta connexió. Li traslladàvem la pregunta de com pensen que acabarà, no?, aquest episodi i sobretot què és el que desitgen els pares. Intentem escoltar a Verònica amb aquesta darrera pregunta. Ara sí, Verònica, t'escoltant de nou.
3: No, idò, vos deia això, que clar, el que nosaltres estem demanant és que aquest docent pot sigui recol·locat a unes altres tasques, unes altres feines que no estiguin relacionades amb menors, però, vista l'actuació de les institucions ara mateix, no tenim gaire esperança, la veritat.
0: Estirem ben pendents de com evoluciona aquesta situació, igual que ho han fet en els dies previs. Hem anat escoltant els pares i mares d'aquest col·legi de Son Pisà, que reflecteixen a la seva preocupació davant la incorporació de Miquel Roldán a les classes. Moltíssimes gràcies, Verònica, per aquesta informació.
3: Gràcies a vosaltres per la cobertura. Una abraçada.
0: Igualment per tu.

0: los problemas van a ser vuelos internacionales, especialmente los vuelos que el destino es España o las Islas Baleares y no tanto las salidas desde las Islas Baleares. Indudablemente, a medida que vayamos viendo cómo progresa este problema, nosotros pues tenemos esta singularidad que para poder desplazarnos necesitamos el avión o el barco. Consecuentemente, como aportamos igual a las arcas del Estado que cualquier otro ciudadano español, pues tendríamos que no encontrarnos en una situación de desventaja. Por lo tanto, si viviéramos un momento en el que fuera muy difícil, hubiera una restricción, pues indudablemente deberíamos de contar con ayudas extraordinarias para no perder la misma capacidad que tiene cualquier otro ciudadano de español que viva en la península.
1: Som en conversa amb Alfonso Rodríguez, el portaveu de Consubal, i Alfonso, l'equip d'aquest programa ha fet una comparativa a un vol internacional i en una ruta Madrid-Nova York. El 8 d'abril adquirir un bitllet tenia un cost mitjà de 653 euros. De 7 dies després, dia 25 d'abril, l'import per passatger va passar a ser de 945 euros. És a dir, va pujar uns 300 euros de diferència, més o manco un 44,72% més, segons dades del comparador de tarifes ROAMS. Si els bitllets ara, ja pensant en l'estiu, han de ser a canari, a preu de canari jove, què recomanes com a consumidors a tots aquells que tinguin esperança o ganes de sortir?
0: Bueno, indudablemente, si ya tenemos claro fechas y destino, pues no tendríamos que esperar. Podemos proceder o deberíamos proceder ya a la compra para poder encontrar precios más razonables. Hay que tener en cuenta que los precios de los viajes cambian diariamente y están muy ligados a la demanda que se produce en determinadas rutas, ¿no? Posiblemente hoy podamos encontrar un vuelo pues a cualquier ciudad europea a un precio y pasado mañana, si este mismo vuelo pues ha sufrido un incremento en la demanda, estará muchísimo más caro. O puede pasar incluso lo contrario, que sea un vuelo que no tenga demanda y que pueda bajar de precio. Pero si ya tenemos, sabemos cuándo nos vamos a ir de viaje y a dónde nos vamos a ir de viaje, no deberíamos de esperar. Hay que tener en cuenta que una vez que hemos cerrado el contrato, es decir, una vez que hemos cambiado hemos comprado el billete y lo hemos pagado, ya no nos pueden modificar el precio.
2: Alfonso Rodríguez, moltíssimes gràcies per tots aquests consells que jo crec que són de molta utilitat, sobretot de cara a l'estiu, de cara a les previsions. No oblidem que som unes illes i que necessitem a vegades volar per poder sortir i desplaçar-nos. Moltíssimes gràcies.
0: A vosotros, encantado.
2: Uns consells, tornem tot d'una d'aquí a tan sols uns minuts.
3: El dia. IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és humor.
5: El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
6: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
7: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
8: Brumels i bessons a mon pare.
9: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
10: 646 93 45 01.
11: La vull dedicar a mon mare.
12: En el Coni.
13: En el meu pare.
14: La senyora Pedina.
15: Dadi Cul desbonin.
6: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
9: Ràdio Tradicional, sí senyor.
10: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
9: A qui dediques aquesta cançó?
6: A tu, Xavi, a tu.
9: Ai.
16: Això, que t'estim molt.
17: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, veient les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

0: Muchísimo, yo les quito la idea de la cabeza.
1: Claro.
0: Les digo, mira, no tiene sentido, o sea, que te descapitalices, que renuncies a esa seguridad. No tiene ningún sentido, porque es verdad que se habla de armonizar algún día el impuesto de sucesiones, pero la armonización se habla en el sentido de meter mano a las grandes herencias. A finales del 2024 se presentó un impuesto sobre grandes herencias para armonizar el impuesto que buscaba meter mano, gravar herencias de más de 1 millón de euros por heredero. Con lo cual, un poco mi criterio es decir, a ver, ¿cuánto patrimonio tienes? Si ahora falleces, ¿cuánto le va a tocar a cada uno de tus hijos? ¿Menos de 1 millón o mucho menos de 1 millón?
1: Claro.
0: Oye, pues no hay ningún motivo fiscal. O sea, si te apetece, pues dáselo. O sea, pero no hay ningún motivo fiscal, salvo que les quieras ayudar realmente o tengas a un piso que tu hijo ya te lo está ocupando. Oye, pues mira, ya que lo está usando él, se lo ponga a su nombre y que él asuma la comunidad, el IBI y todo lo demás.
1: De
0: Pero yo a más
1: ricos
0: de
1: no.
0: uno le quito la idea de la cabeza. Si tienes un
1: ¿Veus?
0: patrimonio
1: ¿Veus?
0: modesto, si tienes un
1: No,
0: patrimonio
1: porque.
0: modesto, ni de conya,
1: Però
0: ni
1: això
0: de
1: t'ho
0: conya.
1: volia plantejar
0: Clar, és que
1: aquesta
0: tothom,
1: pregunta, clar.
0: tinguis patrimoni que tinguis, tothom se pensa que és com a gran fortuna, és un tema com aspiracional. Clar, també s'ha de saber entendre la lletra petita o quan escoltam tertúlies o comentaris, saber si se poden aplicar a la nostra realitat. Clar, Edna Mancio Ortega, no, i de pot ser, no
1: Claro.
0: convé que
1: Claro.
0: facis tantes passes en el teu missatge.
1: Claro. Assessorar-se amb els experts, sobretot, a l'hora de fer donacions, tant sigui d'una quantitat en efectiu com sigui una donació d'un habitatge. Què seria el millor consell?
0: Sí, sin duda. Asesorarse porque si no, ya te digo, si no formalizas bien el documento, o sea, te puede salir caro. El fisco te puede reclamar su parte de la herencia o su parte de la
1: I no
0: donación.
1: s'oblida.
0: Y luego
1: I no
0: puedes
1: prendre
0: tener...
1: decisions en calent.
2: Exactament.
0: Sí,
2: Oh, que
0: sí,
2: som les
0: sí, sí.
2: famílies i les
0: Sí.
2: relacions, veritat.
0: Y además es verdad que en Baleares, yo siempre digo que Baleares se ha convertido en un paraíso fiscal para herencias y donaciones, no solo porque se ha eliminado con determinados condicionantes el impuesto de sucesiones y el de donaciones, sino porque te puedes morir todas las veces que quieras. O sea, el derecho civil de Baleares te permite morirte en el sentido de decir, toma hijo, te doy este inmueble si renuncias a la legítima. Y esa donación en vida se convierte en una herencia. Y lo bueno es que el hijo no paga nada, pero es muy importante en las donaciones, cuando no son de dinero, cuando son de propiedades, cuidado, porque el padre puede tener una ganancia patrimonial y Hacienda le puede crujir en el IRPF como si vendiera. Entonces, cuando se hacen donaciones de bienes que no son dinero, por ejemplo, participaciones en empresas o inmuebles, cuidado, hay que hacer esa donación, pero formalizarla con un pacto sucesorio, con una renuncia a la legítima para que no le salga cara la broma al padre.
2: Nosaltres ens assessoram sempre bé a través dels nostres
1: I
2: experts.
1: I sense tenir grans fortunes,
2: exactament,
1: tampoc.
2: Exactament.
0: Bé, nosaltres no, però hi ha
2: ja
0: oients,
2: començant.
0: però hi ha oients que sí, no, dic, nosaltres no, però hi ha oients que sí que tenen grans fortunes
2: i que poden estar.
0: I que ara estaven interessadíssims en aquest tema perquè mai sap el que pot passar. Sí, hay que morirse. A esto yo les digo que se tienen que morir unas cuantas veces. Yo me los cargo. O sea, yo digo, a estas muertes de mentiras, a estas donaciones con pacto sucesorio, yo le llamo eutanasia fiscal, ¿no? Entonces, yo a estos millonarios me los cargo un par de veces.
2: Alejandro del Campo, de DMS Consulting, moltíssimes gràcies per aquests consells, com sempre.
0: Gràcies, un plaer.
2: Anem amb una darrera hora respecte al creuer afectat per antivirus, una darrera hora d'aquest brot. Ha estat hospitalitzada una hostessa a Amsterdam en el vol on just viatjava una de les persones mortes per aquesta malaltia.
1: Així és, Marta, el Ministeri de Sanitat de Països Baixos ha confirmat que una d'aquestes hosteses del vol on viatjava aquesta dona que havia mort per antivirus té símptomes i ha hagut de ser hospitalitzada a Amsterdam. La cadena de televisió neerlandesa RTL ha indicat que la dona era hostessa de l'aerolínia neerlandesa KLM i que havia estat en contacte amb aquesta dona que hauria mort i que, per tant, hauria estat en contacte també amb aquesta hostessa. És la darrera hora d'aquest brot d'antivirus, d'aquest creuer, que recordem ha d'arribar en els propers dies a les Canàries.
2: Respecte a aquesta darrera hora, incorporam uns minuts a Joan Carles Marc, expert en salut pública. Joan Carles, quina lectura podem extreure d'aquesta notícia que ens ha deixat sobtats, perquè ningú esperava, no?, la rapidesa en què se produeixen els contagis, però ara, de sobte, aquesta hostessa que just viatjava en aquest vol ha mostrat símptomes.
3: Bon dia. La qüestió d'aquest cas vol dir una cosa, i és que probablement en aquest vol no se varen prendre les mesures oportunes quan hi havia una persona que havia anat en una situació probablement de contagi a altres persones. Aquest és un problema. Anar a un espai tancat s'ha de protegir, perquè això ho vàrem aprendre molt bé durant la Covid-19. I això és una una de les qüestions on se contagien les persones. La contagi és més normal quan estem molt a prop, quan tenim relacions íntimes amb una persona, però també quan la tenem sense la protecció. En aquest cas, aquesta hostessa segurament va atendre la persona que en un final se va morir i probablement la va atendre sense mascareta i, per tant, acostant-se a ella i intentant ajudar-la, però posant-se en risc, en perill, com en aquest cas per agafar aquest antivirus.
1: Joan Carles, dues qüestions, perquè si no anem malament, aquest virus s'acova, se pot incubar fins a 45 dies i el que no sabíem fins ara era que també se podia transmetre una vegada ha mort la persona, no? També se pot transmetre una vegada morta la persona?
3: Una vegada morta la persona, aquesta persona, ho dius per la persona que s'havia morta i que se podria haver contagiat altra gent.
1: Clar, per la dona morta que hauria pogut contagiar en aquesta hostessa de Països Baixos, que recordem, té símptomes i està hospitalitzada.
3: Però l'hostessa segurament va atendre a la persona abans de morir, o no és així, perdona.
1: No ho
3: perdona.
1: Sé, no, la veritat és que sí que no ho sabem, sí que ara evidentment aquesta persona ja ha mort, però el dubte que jo tenia era aquest, si te pots contagiar una vegada s'ha mort la persona també.
3: Una vegada s'ha mort la persona no tens possibilitat de contagi, és a dir que aquesta persona va protegida amb un fèretre i per tant segurament no hi ha possibilitat de contagi. Jo crec que és una qüestió abans per un servei que l'hostessa li dogué donar a aquesta persona i segurament això la va infectar i la va contagiar. Crec jo, no? Però en aquestes qüestions no ho sabem exactament. Crec que l'important davant aquesta situació d'aquest creuer, crec que hem de prendre les coses amb tranquil·litat, amb mesura, intentant saber molt bé el que ha passat i el que ha deixat de passar, i estar tranquils. La situació per una persona de les Illes és tranquil·litat absoluta. No tenim un risc zero si mos posam en contacte amb una persona que ha tingut aquest antivirus, però està clar que el risc és molt baix en general. Té un poder infectiu, aquest virus, molt baix, però té un poder de mortalitat molt alt.
2: No, però
3: aquestes dues coses ho hem de dir.
2: Important matisar, Joan Carles, i ho has fet molt bé, sobretot per fer aquesta crida a la tranquil·litat que feis als experts. Joan Carles, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció.
3: Moltes gràcies,
2: Marta. Un plaer, com sempre. 10:48, uns consells, tornant-te d'una.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
4: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
5: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
3: I des del Palau d'Esport de Salmoix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
4: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 10:51 minuts, continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió, ben pendent del temps, perquè avui, és vera, no és el dia típic per sortir a passejar amb els cans, però sí que amb el bon temps solem augmentar la freqüència d'aquests passejos i, clar, també apareixen alguns riscos invisibles, podríem dir, Joana.
1: Sí, exacte, Marta, i aquests més habituals o perillosos podem dir que són les espigues, unes petites estructures vegetals que cada any provoquen nombroses visites en el veterinari, tot i semblar inofensives, poden adherir-se al cos dels animals i penetrar en zones sensibles, provocant infeccions, molt de mal i fins i tot complicacions greus si no s'actua a temps.
2: Un tema que volem comentar amb el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris. Aquí ja tenim aquí un home que és conegut mundialment com a Catman. Manu, bon dia, com estàs?
3: Molt bé.
2: Clar, i com cada primavera torna aquest tema, és com a cíclic. Què són exactament les espigues i per què preocupen tant a la gent que conviu amb animals de companyia?
3: Bueno, les espigues són la forma que tenen les plantes que estan en el camp per reproduir-se, no? I bueno, estan dissenyades justament per entrar dins la terra, no? Tenen com uns pelets així, en els laterals, que fan que puguin entrar a la terra i que no tornin cap enrere. I això és el problema, justament, no? I clar, quan sortim a passejar amb els cans, que hi ha espigues una mica per tot en aquest moment, s'aferren a l'espel i s'aferren, i no només s'aferren a l'espel, és que també s'afiquen a llocs on no hauria de ficar-se, pel nas, els ulls, les orelles i fins i tot les cuixes també, la vagina, de fet, de vegades també. Clar, si és pel nas és fàcil, perquè és un ca que s'ha d'anar a passejar i torna i fa xams sense aturar-se.
0: No tots es poden expulsar. Jo tenia una veïnada, perdó, no, per el cas personal, sí, però que tenia un chihuahua que just li va entrar pel nas i li van haver d'intervenir.
3: Per això que dic, exacte, per això que dic que estan dissenyades per entrar, però exacte, no per sortir, però no per sortir. Pues queden aferrades allà i... o sí, aferrades allà, i normalment has de dormir el ca i anar i cercar, no? I les orelles igual, no? Tu vas a passejar i el ca torna i s'està gratant les orelles, doncs normalment hi haurà una espiga, no? Els ulls de vegades és més difícil, però també... bueno, no sé si la gent sap que els cans tenen tres parpelles i normalment se fiquen darrere de la tercera parpella. I fan úlceres i la veritat és que és bastant espectacular, i però bueno, sí que també és fàcil llevar l'espiga i normalment l'úlcera que se provoca, la còrnia, se cura ràpid.
1: I dèiem també
3: el problema són les espigues d'escòs, perquè aquestes se fiquen, no les veus, no fan res i de cop i volta...
1: Clar, i l'animal no se queixa, per
3: ventura. No se queixa i quan fas infecció, fa el que sigui, és quan tenim el problema, perquè de vegades no la trobes. La pots hospitar, és un cas que està malalt, que té mal, que té febre fins i tot, però de vegades no les trobes. I de vegades han de fer cirurgies i jo què sé, si se fiquen aquí en el lomo o en el jom, de vegades se fiquen i van fins i tot a la cavitat abdominal i de vegades les has de treure per la cavitat abdominal. I un altre lloc on hem de mirar sempre que anem a passejar és entre els dits.
0: Mira, ara aquí... estem compartint algunes de les imatges, exacte, que descrivim pels oients, perquè és precisament les potetes que se fiquen i clar, no les veus perquè entre els dits tenen pal.
1: Això és un poc com un escarràs, no? Te fiques tu com a... no, te fiques un escarràs i te va penetrant i potser és una punteta de res i se pot arribar a infectar, no?
3: Se pot arribar, no, s'infecten totes, perquè clar, al final hi ha bacteris i se fiquen allà, sí.
2: Clar, què pot passar si no s'actua ràpidament? Perquè els oients i espectadors vagin en compte si tenen animals de companyia.
3: Les potes, per exemple, te fan un abscés bastant espectacular i de vegades, o si se fiquen per aquí, pel coll, bueno, és que se poden ficar per tot, te fan un abscés bastant espectacular i de vegades tu drenes l'abscés i no trobes l'espiga. I de vegades això és el problema, que tu fas una intervenció, dues, de vegades tres, perquè no trobes lo que és, no? Els ulls, ja hem dit que provoquen úlceres i les orelles, normalment, si ningú s'adona de que tenen un problema, te fan unes otitis també bastant espectaculars. Les que entren pel nas, les han de treure el més aviat possible, perquè si se fiquen més endedins, te fan una pneumonia i això ja sí que és un problema, perquè de vegades has d'obrir el pulmó i treure un bocinet de pulmó, perquè si no, no pots treure les
1: otitis. I li passa més en els animals que tenen espot llarg, això, o no? No té per què?
3: No necessàriament. Normalment, la meva experiència és més... xerraven setmana passada de capes, són aquestes capes de pèl dur. Aquestes potser estan més... són en més risc. Propícies per això, sí.
2: Recorda'm, quines són les races de pèl dur? Per si qualcú té una casa, que vagi alerta.
3: Tekel, Westie, Fox Terrier...
0: un raté, per exemple?
3: Un raté té pèl llis.
1: Curt.
0: No seria considerat.
3: No.
0: Tot tant, i que és ben fort, eh?
3: Bueno, i els cans de doble capa també, eh? Perquè com que tenen aquesta llana a baix que encara no ha caigut, és aquesta llana la que atrapa.
2: És a dir, pel dur doble capa, tothom a vigilar els nostres cans. Supos que, Manu, recomanes com a veterinari, com a manescal, que en tornar de fer una volta aquest dia en la nostra cap, primer, el millor seria anar a llocs que tinguem controlats, que sabem que no hi pot haver gaires espigues, i si en el cas d'aquell passegem perquè anem en el bosc, en tornar a pegar una bona repassada.
3: Pegar una bona repassada en el pèl, pegar una bona repassada entre els dits, i sobretot si es cabe amb sou i sou i cluc, per exemple, pues, és que ha passat alguna cosa, és evident.
2: Si ja ha partit un suí bé i torna un suí pipa, ja hem de vigilar.
0: Això, tant de bo que sigui evident, però que a vegades no és gens evident i t'adones dies després.
3: Sí.
2: I sabeu que és evident?
0: Què és evident?
2: Ses ganes que tenen els balears d'adoptar moixets de sa canera de Son Reus. I avui no en tenim un ni en tenim dos, sinó que en tenim tres de sa canera que han batejat com... els tres mosqueters, les trois mosquetoires, podríem dir, de la canera de Son Reus. Ara els veureu, són tres moixets de poc més de tres mesos que vos esperen a la canera. No cal que t'adopteu tots tres junts, però si vos fa il·lusió i voleu tenir tota la família, escolta, amb una adopció ja en surts. Si voleu una bona companyia, només heu d'anar fins a la canera i ells vos en donaran totes les tresques per adoptar-los. Aquí teniu aquests tres mosqueters, que són tres moixius petits que fa moltes ganes de dur-los a casa.
0: Moixiu, perquè és que és veritat, és un moixiu, perquè són petitíssims. Per cert, un temps, Manu ho sabrà, no s'adoptaven quasi els moixets negres. Afortunadament, això està canviant o no?
3: Sí.
0: Està canviant?
3: Sí, ja està.
0: Ai, tant de bo, eh? Ja molta superstició.
2: Sí, però ha augmentat l'adopció de moixos negres, però també les caneres van amb especial cura perquè també hi ha molta de gent que adopta moixos negres amb intencions quiromàntiques o esotèriques. És a dir, tampoc no és que ara els moixos negres pobres esperien de començar a patir certes dèries dels seus curadors. Però bé, són tres moixets, els tres mosqueters de tenir-ho a la canera de Son Reus. Si vos fa il·lusió,
0: jo vos dic una cosa, se li ha de donar una oportunitat als moixos, perquè hi ha molta gent que diu, no, és que jo soc de cans. Has de posar un moix a la teva vida per saber si realment ets de cans o ets de moixos, perquè jo ho dic per experiència personal.
3: Els moixos són com la tònica, no? Que és la primera vegada que la veus, o la cervesa també, si vols, que és com que no t'agrada molt, però...
0: I després no pots viure sense moixos.
2: Ara ho entenc, és que jo no bec ni tònica, ni cervesa, ni alcohol, ni res.
3: Ah, però l'esprit te pega més.
2: És que no m'agraden les begudes alcohòliques, Manu, me sap greu,
0: estimat. Un dia, Xisco Nadal tindrà un moix o un ca, i jo serà crec... una de les notícies amb les quals obrirem aquest programa.
2: Sí, ten 10 segons.
0: Me compromet a fer-ho.
2: No vull adoptar cap moix, perquè si no acabaré sent estrabocat de sàtic, i en tindré 50. Per tant, com que jo me conec i sé que quan topo una porta no la puc tancar, millor no explorar aquest univers.
0: Els tres mosqueters que vos esperen, gràcies, Bernat Nadal, per aquesta música meravellosa. Són les 11, Manu, bon dijous, notícies a la ràdio, pausa per publicitat a la tele.
4: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
5: Bon dia. La població de les Balears ha tornat a créixer. En concret, ha guanyat 10.000 habitants en un any, que és un 0,8% més en respecte a l'abril de 2025. A l'arxipèlag viuen ara mateix 1.261.000 persones, segons dades de l'INE.
6: Més de 985.000 són espanyoles i 276.000 són estrangeres, gairebé el 22% del total de la població. En comparació amb l'abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que els espanyols. Per illes, Mallorca frega els 980.000 habitants, Eivissa assoleix els 167.000, Menorca compta amb prop de 103.000 residents i Formentera registra el primer trimestre gairebé 12.000 habitants.
5: Canviant de qüestió, satisfacció entre els sindicats que han convocat la vaga a totes les escoletes de 0 a 3 anys de les Illes. A l'espera d'acabar de recopilar totes les dades, a Comissions Obreres i UGT apunten que el seguiment de la vaga és més ampli del previst. Per aportar una primera dada, a una cinquantena d'escoletes de Mallorca, el 100% de les educadores han fet vaga.
6: Entre les reivindicacions, desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i millores salarials. Ja que la patronal de moment no ha mogut fitxa, Comissions Obreres, el sindicat majoritari i el sector, ha convocat a totes les parts a una reunió per al pròxim 13 de maig. A més, els sindicats en reclamen l'administració que s'impliqui en el conflicte. És la responsable, recorden, de modificar el decret de mínims per reduir les ràtios o bé introduir la parella educativa. Escolta'm, aquesta responsabilitat és de la Conselleria d'Educació. Escolta'm, Pepa Ramis, de Comissions, i Jaume Coll, d'UGT.
7: I visibilitzar una vegada més que 0-3 és educatiu i a 0-3 se l'ha de regular.
8: La conselleria, a part de fer d'interlocutor, té moltes possibilitats. Primer, hi ha un decret de mínims que s'hauria de modificar. El decret de mínims que regula tot el tema de 0-3 s'ha de modificar. Tot el tema de 0-3 en els centres concertats també requereix d'una millora. Hi ha una mesa de concertada on se poden negociar millores per a les treballadores.
5: En plana de successos, la investigació sobre la mort del turista britànic de 25 anys a Santa Margalida indica que es va autolesionar copejant-se contra una vidriera. L'impacte i els vidres li varen provocar lesions en el tòrax que li varen causar la mort. És la principal hipòtesi dels investigadors de la policia judicial.
6: El seu cos va ser trobat ahir i el cas ja està en mans de la Guàrdia Civil de Pollença. La policia local de Santa Margalida va trobar el cadàver del jove en un apartament mort amb signes de violència, però no es descarta que, com dèiem, s'autolesionàs després d'una llarga nit de festa consumint alcohol i drogues.
5: I Eivissa tornarà a viatjar aquest cap de setmana a l'edat mitjana amb una nova edició d'Eivissa Medieval, la gran fira que commemora la declaració d'Eivissa com a patrimoni mundial per part de la UNESCO.
6: N'hem parlat a l'informatiu matí amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, Fran Torres. Destacava, entre d'altres novetats, la posada en marxa d'un sistema de polseres per a localitzar els menors.
9: També tenim les polseres que las familias podrán poner a los niños y niñas en la muñeca, y estas pulseras lo que hacen es tener un código donde cualquier niño que se pueda perder en la feria, pues con las fuerzas de seguridad podamos encontrarlo mucho más rápido.
5: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Divendres a les 7 i mitja, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears, Palma Futsal.
2: A les 8 i mitja del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
3: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay mucho ojo puesto en nosotros.
1: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
2: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
4: El dia, amb Marta Grau.

0: 11:05, encetem aquesta tercera i ja darrera hora de programa. Mireu que quina pena que just acaba de partir el nostre manescal Manu Ruiz, perquè just ara mos feien ressò d'una notícia que s'acaba d'anunciar i que també va dirigida als amants dels animals, perquè podran viatjar en els bussos del tip de Mallorca a partir del 7 de juny. És una mesura que, per exemple, està establerta a moltes ciutats del món, a països europeus. Pots viatjar amb el teu ca moix, al metre, al bus, i mira, ara a partir del 7 de juny serà una realitat. Això sí, hauran d'anar en un petit transportí, no mullats ni molt manco, però que sí que se podrà pujar al bus amb els cans i moixos, Joana Maroto.
1: No,
0: és molt útil,
1: fins ara segurament només hi podien pujar en aquests busos els animals de companyia que fossin acompanyants de persones, per exemple, invidents, no? Que sí que tenien prioritat. Ara sí que ho podran fer tot tipus de cans, en aquest cas, però com d'Anna Marta, dins un transportí, no? Dins una bossa de transport o de viatge, per dir-ho d'alguna manera, no?
0: Mira, és una notícia que volien compartir amb oients i espectadors, precisament en aquest programa, que ja sabeu, som amants dels animals, alguns més que altres, però en general sí som amants dels animals. Són les 11:06, com dèiem, i en aquesta tercera hora de programa sempre recuperam la notícia que ens ha cridat tant l'atenció a primera hora, perquè tenim més temps per poder aprofundir. I és aquesta: l'actriu Cameron Diaz ha tornat a sa mare a 53 anys.

0: I mentre sona Jean Jacques, aquest nen que va representar Mònaco el 69 al Festival d'Eurovisió, recordar-vos o contar-vos que l'actriu Cameron Diaz ha sorprès els seus seguidors anunciant que ha estat mare per tercera vegada a 53 anys. La notícia l'ha feta pública el seu home, el músic Benji Madden, a través d'Instagram, on la parella ha presentat el petit amb un nom ben peculiar, Nautas, un nom d'origen grec que significa mariner o navegant.
1: La parella, casada des de l'any 2015, ja tenia altres dos fills, Raditz, que ho han dit a les 9 del matí, un nom ben curiós, nascuda el 2019, i Cardinal, que va arribar al món el 2024. Tot i l'anunci, vos hem de dir que la mateixa parella ha tingut molta discreció de publicar cap foto d'aquest nadó. La notícia arriba en un moment molt especial per Cameron Diaz, perquè després d'una dècada allunyada del focus ha tornat recentment al cinema, en aquest cas amb un nou projecte, amb una nova entrega d'Esrec, on tornarà a posar veu a Fiona.
0: De fet, l'actriu ha explicat diverses vegades que va decidir apartar-se de Hollywood per centrar-se en la seva vida personal i el desig que tenia de formar una família, i de cada vegada aquesta família en dedica creix més. En entrevistes recents, fins i tot ha definit la maternitat com la millor etapa de la seva vida. A xarxes, això sí, l'anunci ha generat debat sobre la maternitat tardana i sobre els límits que han a la vida privada i l'exposició pública quan es tracta de celebrities. Però, polèmiques a banda, la família Madden Díaz ja celebra l'arribada del petit Nautas. I volia demanar-vos a vosaltres dues, com a mares amantíssimes que sou i amb una edat propera a la de Cameron Díaz, vos animaríeu a tornar a tenir fills? Voldríeu tornar a ser mares? O en els 53 d'Anna Cameron i en els 40 llars de les meves dues companyes de programa ja fa un pot de peresa?
1: Escolta'm una cosa, ara m'ho faràs dir. Jo aquest mes em faig 10 manco que en Cameron Diaz. Per tant, no estic tan a prop. Em faré 43.
0: Jo crec que tampoc estàs tan en fora, però no passa res. Tot són maneres de veure's de som. Mig ple, mig buit.
1: Que no estic en edat per aventura de tornar a sa mare. En el meu cas, i vaja, el meu punt de vista, no. Si m'ho has de demanar, jo ja he decidit que no vull tornar a ser. Ja se m'ha passat una mica s'edat per ser-ho.
0: He de dir que jo vaig néixer a l'edat que tu tens ara. I vaig ser l'alegria de camí, vull dir, perquè a vegades...
1: Que sí!
0: I jo som un fi de rebot. Jo vaig venir, casualitat, a mi ni m'esperaven, i suposo que d'una nit de festa va venir aquesta gran sorpresa. Per tant, a vegades, aquestes sorpreses...
2: S'hauria perdut el món, eh?
0: Clar, sí.
2: Mira, si no hagués viscut els teus pares aquesta nit de sorpresa, el que s'hagués perdut
0: era
2: un xisco Nadal.
0: Acompanya-me!
1: Però, xisco Nadal, si tenim una cosa, les dones en el segle XXI, és que podem... decidir, no?
0: Sí, estimada.
1: No. Així com la Cameron Diaz ho ha decidit tard, també poden decidir deixar de ser reproductives, no?
2: O sigui, ara en aquesta part...
0: Jo no em volia en els 30, ni en els 40, ni en els 46. Clar, a mi no tenir fills no ha estat una cosa que m'hagi fet especial il·lusió, però m'encanta que siguin t'entengui, no em faltaria d'altra. Tu, Guerau, que tan ninera...
2: Mira, t'he dit que no em posaria ara intencionadament tenir un tercer, perquè crec que dos ja en aquest temps ja n'hi ha. Concilia, fer feina... és vera, du molt de treball, però si de sobte vingués també t'he dit que per què no? Tot i que els 47 seria una gran sorpresa. T'imagines ara que m'agafa una baixa per maternitat?
1: Per Ventura Marta...
2: Per què no, eh?
1: Per Ventura Marta, si no arriba aquesta alegria o aquesta sorpresa que va ser en Xisco Nadal, és el moment d'adoptar aquests tres mosqueters, que també és una opció, no?
2: Ara parlant de moixos,
1: de moixos, de moixos.
2: O sigui, qualcú s'incorpora, és que tenim tres moixets en adopció, i se diuen els tres mosqueters perquè són tots tres iguals, negrets, petitets, i sí, si no, sempre se poden adoptar moixos, però parlàvem de...
1: Era una broma, Marta, era una broma.
2: No, jo ho sé.
0: O se pot viure sa vida i ja està.
2: O se pot viure sa vida, exactament.
0: Se'n pot anar sumant tant de companys de viatge. Ara, si a qualcú li fa il·lusió tenir-ne, doncs, avanti, na Cameron Diaz ha demostrat que, evidentment, si a tu t'agrada ser mare de família nombrosa, mai és tard. Per tant, enhorabona, Cameron. Que de vegades m'ho escolta ella des de Califòrnia.
2: Sí, me consta que és una de les oients més fidels del dia.
0: I en Cardinal. En Cardinal li encanta, sobretot, l'hora de les 11.
1: Perquè, no m'estranya.
0: No, perquè com que surt molt de contingut nou, a ella li dona conhort i vol aprendre català.
2: En Nautas és molt petit, però li agrada sentir-nos de fons.
0: Sí.
2: En tot cas, avui era un dels temes que volíem analitzar, com sa mare a partir d'una edat no té per què ser ni molt manco un problema, no ho ha estat per Cameron Díaz, qui en els 53 anys ha estat mare per tercera vegada. El fill es diu Nautas, hem analitzat un poquet el tema de per què els famosos li posen noms un tant estranys als seus fills, però que cadascú li posi el que vulgui. Aquest és el resum d'una de les notícies que ens crida l'atenció, però tenim més. Atenció, Manacor estrena aquest dia, és un projecte que va molt més enllà d'una simple cafeteria. És un projecte inclusiu, obert a tothom i per a tothom.
3: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà i tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant,
1: és un projecte que neix des del cor. Se diu T'Estim i és un cafè inclusiu impulsat per la Fundació Estel de Llevant de Manacor que combina ocupació, formació i també acompanyament per a persones amb problemes de salut mental. Està ubicat a l'antiga fàbrica de Sarràfia, completament rehabilitada. És un nou espai que vol ser també un punt de trobada xiscor obert a tota la ciutadania.
0: Un projecte que té un doble objectiu. D'entrada, facilitar una oportunitat laboral i alhora ajudar a trencar estigmes i posar la salut mental al centre. I per conèixer millor aquesta iniciativa, volen saludar el seu gerent, en Guillem Febrer. Aquí ja poden saludar. Guillem, molt bon dia, com estàs?
4: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Encantat de saludar-te i volíem demanar-te quan neix la idea de crear aquest cafè inclusiu i quin buit vol cobrir dins la comunitat.
4: Bé, nosaltres, enguany, la Fundació Estel de Llevant fa 30 anys, per tant, és una edat significativa per nosaltres, i ja fa un temps que hem après que el millor no és parlar o atendre la malaltia mental d'algunes persones, sinó la salut mental de tothom. No? I jo crec que aquest cafè, aquest espai T'Estim, s'emmarca dins aquesta filosofia de la Fundació. De qualque manera, T'Estim el que resumeix la nostra manera de fer feina, que és estimant a les persones, estimant a la salut mental. I aquesta nova cafeteria, aquest nou espai, pretén ser això, un espai obert, on estimem a través de la salut mental, estimem a través de la gastronomia, i estimem a través d'aquest espai de trobada per poder xerrar de la salut mental des d'un espai tranquil, un espai agradable.
1: M'agrada això que dius.
4: Marca dins...
1: Disculpa, acaba, perdona, que pensava que havies acabat. No,
4: t'anava a dir,
1: no, que a mi m'apareix meravellós que el nom sigui aquest que heu triat, T'Estim, i que no només penseu com en sa gent que forma part d'Estel de Llevant, sinó també en tothom, no? Perquè d'alguna manera tots necessitem tenir cura de la nostra salut mental, i això està molt bé. Quan parlam d'ocupació, de formació, d'acompanyament, que és una mica el concepte d'aquest bar, què significa això? Guillem, perquè clar, darrere hi ha el dia a dia, la realitat de les persones que hi fan feina i que formen part, no?, d'Estel de Llevant.
4: Sí, és un espai més d'Estel de Llevant, és un espai on, diguéssim, està marcat dins aquesta línia d'empreniment social, aquesta empresa social nostra pròpia, que té com a objectiu crear llocs de feina, i també és un espai que, si tot va bé, ben aviat, podrà ser un espai de formació dual, on hi haurà joves que se poden formar, que se formaran en l'ofici de cambrer. Per tant, aquest espai també ens dona una opció doble, crear lloc de treball i ser un espai de formació, perquè després persones amb un trastorn mental puguin anar a fer feina a una empresa ordinària qualsevol.
1: Que tinguin una oportunitat, no?, al cap i a la fi, que és allò que cercau també per facilitar-los o ajudar-los a tornar dins la societat, no?, estar inclosos en aquesta societat que, per desgràcia, moltes vegades els esclou.
4: Jo crec que el tema de l'estigma, definitiva de la que estem parlant, ha evolucionat molt en positiu durant els darrers anys, però és veritat que encara hi ha molt de falsos mites i pensaments que no se corresponen amb la realitat per part de molt de nosaltres, de molt de membres de la nostra societat. Per tant, jo crec que un espai com un bar-restaurant, una cafeteria-restaurant, pot ser un espai ideal per compartir i d'aquesta manera fer evident que tots tenim la nostra salut mental, tots poden tenir un problema de salut mental, però aquest problema no se correspon amb aquests falsos mites, amb aquestes coses rares que de vegades associem a nostre estat mental.
0: Som en conversa amb en Guillem Febré. Ell és el gerent de la Fundació Hostal de Llevant, que acaba de posar en marxa aquest restaurant, aquesta cafeteria, aquest Estim, un projecte inclusiu que ara comentam amb ell. Te volia demanar, Guillem, que clar, aquest cafè també vol ser un pont amb el barri, allà on està ubicat. Quina ha estat la resposta que heu rebut dels veïnats i també del públic en general aquests primers dies?
4: La veritat és que està molt bona. Hem de tenir en compte que aquest edifici, l'edifici de la Ràfia, que és, tothom en el barri ho coneix per aquest nom, la Ràfia, era una antiga fàbrica de Ràfia, precisament. I era un espai com molt emblemàtic del barri. I moltíssima de gent del barri recorda com funcionava aquesta fàbrica, quina relació tenia amb aquesta fàbrica. Per tant, el fet de recuperar aquest edifici ja ha estat, diguéssim, com un punt molt positiu pel barri, perquè se recupera memòria històrica del barri, no? I la veritat és que la resposta que primers dies, perquè fa una setmana i mitja que està obert, ha estat boníssima. Per tant, vull agrair a tota aquella gent que ha vengut, que ha passat per restaurant, per la cafeteria, aquest dia, la seva col·laboració, i està molt contents perquè el barri reconeix la feina d'estat per recuperar aquest espai de memòria històrica del barri, està molt contents per veure que s'està omplint cada dia de gent del barri i de gent que no és del barri, però que vol conèixer aquest projecte. A més, és un espai molt agradable, que han cuidat molt la decoració i que, la veritat, la gent que ve està molt agraïda perquè el menjar bo, perquè l'espai és agradable i perquè tornen a entrar en aquell espai on de nins de qualque manera mitificaven aquest espai, perquè era això, un espai molt estimat pel barri.
2: Jo el que m'agrada molt és el nom, no? El T'Estim, que és tan potent, no? Jo crec que convida també a estimar, a acceptat que la societat és així, és diversa, és plural, i jo crec que això ajuda sobretot a normalitzar un tema, Guillem, que tant de bo hagués molts espais com aquest, perquè alguna cosa me diu que fa falta molta feina a fer, no? Clar, parlam de que això és notícia, que no deixa de ser superpositiu, però no hauria de ser notícia, no?, que hi hagi espais precisament per parlar obertament de salut mental, per integrar les persones amb problemes de salut mental, no? Tant de bo un dia deixi de ser notícia i estigués molt més integrat a la societat, no creus?
4: Sí, evidentment. És que jo crec que el que ens ha dit també a crear aquest espai, és evident que és crear lloc de feina, el que dèiem abans, crear un espai formatiu, però també és una manera d'obrir estar de llevant a la gent, a la societat. I la millor manera de socialitzar són els bars, són els restaurants, no? Per tant, en aquest espai hi ha gent que fa feina que té trastorn mental, hi ha gent que ve, clients que venen a prendre un cafè o a dinar, i és un espai...
2: Jo estem perdut en Guillem en aquesta darrera intervenció que estava explicant i parlant sobre el seu espai, recordàvem, ubicat a l'antiga fàbrica de la Ràfia, completament rehabilitada, un nou espai que serveix com a punt de trobada per parlar precisament de salut mental, un espai obert per a tota la ciutadania, i ens alegram que hi hagi ara sí una realitat. Es diu T'Estim, és un cafè inclusiu, i avui no volien deixar de banda aquesta qüestió, que no vos passàs per alt, i ara ja segur que teniu un nou punt de trobada a Manacor. Són les 11:21, uns consells, tornant tot d'una.

0: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
2: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Tu vals a les 9.
3: No, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Comença la temporada de ciclistes a les Balears, però també malauradament comencen algunes de les conseqüències. Quatre ciclistes, recordam la notícia, van resultar ferits després de ser atropellats per un cotxe ahir a la carretera Vella de Bunyola, a Marratxí. Tres de les víctimes van ser traslladades a diferents centres hospitalaris perquè els poguessin realitzar una exploració mèdica més exhaustiva.
1: Sí, i la Guàrdia Civil de Trànsit va acudir al lloc dels fets i es va fer càrrec de la recerca del sinistre o de la investigació del sinistre per a tractar d'esclarir les causes de l'atropellament que es va produir entorn a la una del migdia. Els quatre ciclistes varen ser atropellats per un vehicle que sortia d'un camí secundari i varen caure en terra.
2: Jaume Mas és l'encarregat de la seguretat vial a la Federació Balear de Ciclisme i ja el podem saludar. Jaume, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé. I altres?
2: Encantats de saludar-te i en primer lloc vos hem de demanar per l'estat de salut dels ciclistes ferits. Sabeu com se troben?
3: No, jo personalment no ho sé. No ho puc dir.
2: I se sap...
3: De la federació, supos que va tenir contacte, perquè són alumnes del centre de tecnificació.
2: I se sap ja què va poder provocar aquest atropellament? Quines són les causes del succés?
3: No, això hauríem d'esperar a saber la versió dels implicats i l'investigació de la Guàrdia Civil.
1: En tot cas, sabeu si el vehicle, per exemple, va respectar la prioritat de pas que venia d'un camí secundari, com explicàvem abans, o tampoc ho sabeu?
3: Hombre, per ser notícies, és que no va respectar la prioritat de pas.
0: Que és un fet que, malauradament, Jaume, es dona molt sovint, que no respectin la prioritat de pas. Pràcticament parlant d'un patró que se repeteix i que, malauradament, es presenta a les nostres carreteres tots els estius. Aquí què falla? És una qüestió d'educació vial, és una qüestió de respecte. Vosaltres, des de la federació, fa molt de temps que reivindicau que el manco hi hagi aquest respecte. No és veritat?
3: Sí. Sí, és així. Jo el que demano és respecte a la normativa de la Direcció General de Trànsit. Avui en dia, damunt la carretera, és veritat que trobem molt de ciclistes, molt de vehicles, i mos posen nerviosos, no volen arribar tard, i hem de tenir un poc de paciència.
1: Clar, la pregunta, Jaume, és saber si els conductors dels cotxes, dels vehicles, estan conscienciats no, en la presència de ciclistes, que ara vos té que n'hi ha molts, hi ha molts de ciclistes que són per carretera, i la pregunta també la fem una mica al revés, si els ciclistes també estan conscienciats dels perills a la carretera. Quina radiografia o valoració en fa de les dues parts implicades en aquest cas?
3: No, quan t'he dit... El màxim respecte a la normativa de la direcció de trànsit me refereix a tots els conductors. Jo no vull dir que tots els biciclistes facin les coses bé.
0: Clar.
3: Però els conductors han de tenir en compte que damunt la carretera han de cabre tots i que el ciclista és l'usuari més vulnerable de la via, juntament amb el peatró. I això és una cosa que s'ha de tenir en compte i han de tenir un poc de paciència.
0: I a més, que aquí parlam d'un accident de quatre persones ferides, però malauradament ja ha hagut morts en aquesta temporada. O sigui
3: sí, per
0: això que fem una crida també a la responsabilitat, perquè malauradament això, la poca prudència, el poc respecte, se cobra vida, Jaume.
3: Sí, és així, realment és així. I cada setmana tenim un accident i és molt lamentable. Molt lamentable, i el que deia vosaltres, que passa, aquest fet passa massa sovint. Hem tingut reunions, s'ha aconseguit insular i miram d'ampliar marges d'arcens a les carreteres i tot això s'està fent. Hi ha carreteres que han ampliat l'arcens, com per exemple de Campos a Porreres, que l'han fet d'un metro i mig, i són carreteres molt segures, tant pels cotxos com pels ciclistes. O sigui, el ciclista no molesta gens en el vehicle que circula. I això, aquestes carreteres són les vies, unes vies alternatives que s'haurien d'aprofitar més i cercar més de cada ciclista. I evitar aquestes carreteres més estretetes, més perilloses.
0: Des de la federació, feis alguna crida a les administracions, ara que és també moment no, de revisar, menys si realment no, la política que estem duent a terme ens funciona, si caldria reforçar alguns punts en concret per cloure aquesta conversa. Jaume, feis alguna crida a les administracions?
3: Sí. No fa gaire, fa uns mesos, van tenir una reunió en el Departament de Carreteres del Consell Insular i ens van explicar tot el que volien fer, tot el que estaven fent, i anant fent el que poden, però és difícil, és molta feina.
0: I això que...
3: I això no se pot arreglar en un dia, tot això.
0: No, tota la raó. No. I això que, malauradament, la temporada només acaba de començar, no?, amb l'arribada del bon temps. Volíem parlar amb vosaltres per fer una crida, no?, al respecte de la prudència per part de tothom, conductors, administracions i també ciclistes, com és lògic.
3: Sí.
0: Jaume, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, vinga, un saludo.
0: Igualment per tu. Sap greu, que cada temporada, cada arribada del bon temps, tenim notícies com aquesta. Jo no sé si vosaltres sou d'anar amb bicicleta, per exemple, per carretera. Perquè a mi, per exemple, sí que confés que me fa por. Si és sortir del carril bici, i, ostres, no estic preparada. Jo
1: no,
0: Maroto.
1: No. Ni jo, ni crec que en Cisco tampoc, no?, per fer carretera ni per fer molt de quilòmetres. Sí que jo he fet ús de la bicicleta, però sí que normalment he anat per carril bici. Des de casa meva i fins a la mà, perquè hi ha carril bici per arribar-hi.
2: Jo és que ja ho he confessat un parell de vegades, difícilment me trobaran un carril bici o un carretera perquè no sé col que en bici. Per tant...
1: És un repte per a aquest estiu,
2: és un repte per... Mira, me l'he plantejat per als 50.
1: Ah, sí?
2: Que me'n queden 3. Abans dels 50 he de fer la meva primera volta en bicicleta arreu de Mallorca.
0: T'acompanyarem, si ens
1: Podem
0: deixes.
1: Podem anar amb un tàndem, si vols.
2: És que els tàndems pesen molt. Sí, perquè n'he agafat... No t'ha passat...
0: Pots perdre l'equilibri.
2: No, ja no, no t'ha passat mai que vas a vegades a localitat d'aquestes de platja i agafes una bici d'aquestes de 4. Clar, allò pesa una
1: barbaritat. De 4 tampoc.
2: Allò pesa una barbaritat. Ja, però són 4 que pedalen, estimada, però pesa
1: molt,
2: allò que no està escrit.
0: En tot cas, deixem de banda aquestes qüestions per abordar unes altres que tenen a veure amb els successos. La Policia Nacional ha llançat un avís en els darrers dies davant l'augment de fraus en la compra de telèfons mòbils. Si vos heu comprat un recentment, atenció.
2: Agents del grup de blanqueig a Balears han detectat la venda de dispositius falsificats que imiten marques conegudes, sobretot a través de xarxes socials. Un problema que no és només econòmic. Aquests productes no passen controls de qualitat, poden suposar un risc per la seguretat i fins i tot poden estar finançant xarxes criminals.
1: Per això se recomana desconfiar de perfils sense informació clara, evitar compres fora de canals oficials i també es recomana utilitzar sempre mètodes de pagaments segurs. Per aprofundir i per conèixer més detalls d'aquesta qüestió, saludam a David Pola. Bon dia, David, com estàs?
4: Muy buenos días, muy bien.
1: Bé, conta-mos de què estan parlant exactament, quin tipus de frau amb els mòbils s'estan detectant ara mateix aquí, a les Balears?
4: Bueno, pues se está detectando, yo creo que un repunte en todo el territorio con respecto a la venta de dispositivos electrónicos que no son legítimos y que en un primer instante y de manera rápida nos pueden parecer que sí lo son, pero rápidamente cuando empezamos a darles uso vemos que no son, que no tienen las características que debía de tener ese producto que en principio era el que estábamos buscando. Por ese motivo... Tenemos que ser muy prudentes y cautos a la hora de comprar fuera del mercado habitual de venta de este tipo de dispositivos porque podemos ser víctimas pues, de un fraude o de una estafa.
2: Clar, hauríem d'anar alerta i dèieu, heu dit des de la policia, David, que les xarxes socials són el principal focus d'aquestes estafes. Com operen habitualment aquests venedors? Com podem o com pot algú comprar un mòbil a través d'una d'aquestes xarxes?
4: Bueno, efectivamente. Ahora mismo yo creo que el método más habitual que todos tenemos para intentar pues vender un producto de segunda mano o algo que ya no utilizamos está a través de las redes o de las aplicaciones que tenemos en el móvil o en el ordenador. Obviamente los malos, los delincuentes, también lo saben y lo utilizan. ¿Cuáles son las técnicas habituales que se utilizan para intentar engañarnos? Pues que siempre son las mismas. Intentar colocarnos algo a muy buen precio o fuera de mercado y meternos mucha prisa. Siempre la prisa aparece en todas las estafas. En los casos concretos que se han visto últimamente, pues hablan de un exceso, de un remanente, de un producto muy concreto, de unos teléfonos de muy alta calidad, que bueno, que tras un congreso o una reunión muy importante donde se habían desarrollado, pues se habían enseñado las características de estos dispositivos, pues sobraban. Y al final buscan pues la rapidez, un precio muy competitivo fuera de mercado y terminan pues generándote la duda y quizás pues llegando a comprar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? Obviamente comprobar físicamente el dispositivo si funciona correctamente, si cumple con las exigencias. Los teléfonos móviles en concreto tienen un IMEI, el IMEI tiene que coincidir, por ejemplo, con el que viene en la caja y yo siempre abogaría porque se pida la factura original del dispositivo, poder comprobar que ese dispositivo se ha comprado de manera legítima en un centro, en un sitio habitual de venta de este tipo de productos, que coincidan los datos de la caja con el producto y con el ticket. O sea, tomar las precauciones necesarias, nunca caer en las prisas, nunca ver, intentar ver siempre el mal en aquellas circunstancias donde nos quieran llevar corriendo a tomar una decisión rápida, y aunque sea un producto de muy buen precio hay que sospechar, sobre todo cuando vamos a gastar muchísimo dinero, como és el cas d'aquests dispositius tan caros.
1: Clar, desconfiar i ser molt prudents, però clar, més enllà de perdre els dobbers, que per ventura per nosaltres és important, quins perills poden tenir aquests dispositius falsificats per nosaltres, pels usuaris, no? Perquè més enllà de que has perdut els dobbers, què mos pot passar, que pot repercutir en nosaltres?
4: Bueno, aparte de si compramos un producto de este tipo, aparte del disgusto que nos llevaremos en muy poco tiempo cuando empecemos a utilizarlo y veamos que no es realmente lo que queríamos, estos productos tampoco cumplen con las garantías de seguridad que da el producto legítimo, el producto original. Podemos estar también ante peligro de pues de una disfunción de la batería o de otros productos técnicos, tecnológicos del propio dispositivo que nos pueden incluso producir o llevar a tener problemas de seguridad. Evidentemente, ¿qué tipo de productos podemos ver en el mercado ser susceptibles de ser falsificados? Pues todos los que estén en demanda actualmente y que sean muy llamativos para la sociedad. Estamos hablando de ordenadores, teléfonos móviles, cualquier tipo de producto tecnológico que nos podamos imaginar, pues si nos dirigimos a los bazares internacionales que tienen página web y que se pueden consultar fácilmente, podemos ver qué tipo de productos son los que están en el mercado a otro tipo de precios y que da la impresión de ser los originales. Incluso en algunos de ellos pues cumplen con todas las características a nivel físico para intentar pues, simularlo, pero luego no son los mismos productos, ni tienen las mismas calidades, ni el mismo sistema operativo.
2: I David, heu dit que aquest tipus de venda pot estar vinculat a xarxes criminals organitzades. Clar, això també pot arribar a ser perillós, m'imagino, perquè tractar amb una xarxa criminal ja d'entrada no fa molta gràcia.
4: Hombre, desde luego que no. El usuario que a través

0: que estaban favoreciendo otro tipo de delitos y que personas que se organizan para pertenecer a una banda criminal organizada está utilizando esa compraventa para financiarse.
1: Atenció, per favor, no caure en aquest tipus d'estafa, sobretot sospitada els preus, perquè no hi ha cap ganga, sinó que, evidentment, és un frau i un frau d'una gran magnitud. David Pola, secretari de la Confederació Espanyola de Policia, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
0: Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
1: Igualment per tu. 11 i 36, tot d'una parlam de sèries, però abans, alguns titulars. Joana, com se presenten aquesta setmana? Que per cert fa mal temps i jo crec que pot ser una bona idea gaudir de les millors sèries, de les millors recomanacions.
2: I de mira, te duc dues adaptacions, o vos duc dues adaptacions de novel·les, que són bastant interessants.
1: Sí.
2: La Casa de los Espíritus i El senyor de les mosques.
1: Sí.
2: I un cas real duit a la televisió, un true crime, que diuen. Així que no me la podeu perdre.
1: Vos ho contam d'aquí a tan sols uns minuts.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
3: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
2: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
4: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en Joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
5: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
6: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
4: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
5: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
4: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
5: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
9: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 11 i 39 minuts, és dijous, no hi ha dijous en què no vos posem al dia del que es cou a les plataformes. Toca parlar de les estrenes de les sèries més destacades d'aquesta setmana.
1: Crispetes i sofà.

0: què mos dius, Joana Maroto?
1: Idò, com sempre, tres cosetes, tres estrenes, però amb una sèrie que no s'estrena aquesta setmana, i m'ho heu de disculpar, però és que no podíem no destacar aquesta estrena de la setmana passada. En tot cas, tres històries potents, amb ambició i molt a dir. Fem una repassada, com sempre, perquè cadascú decideixi que posar en el seu proper marató, que no maroto, marató.
0: Els maratons de Namaroto, és que és boníssim.
1: Els maratons de Namaroto, exacte. Bé, la primera estrena és La Casa de los Espíritus, és una de les grans apostes internacionals del moment, és l'adaptació televisiva de la mítica novel·la d'Isabel Allende, que arriba en format sèrie amb 8 episodis de 45 minuts. Està dirigida per Francisca Alegría i per Andrés Wood. La ficció ens convida a seguir, igual que el llibre, la família Trueba, al llarg de diverses generacions, en un recorregut que va des dels

0: 1920 i fins als anys 70, enmig de canvis socials i polítics molt intensos. Mireu.
1: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida. Para que 50 años después, yo reconstruyera esta historia.
2: Eres especial, Clara.
0: Una família, quatre generacions, per si no heu llegit el llibre, o per si el voleu recuperar ara i llegir-lo, passions desbordades, amors secrets, conflictes familiars i una revolució que ho canvia tot. Vos he de dir que pel que fa a la crítica, els primers comentaris són bastant bons, destaquen especialment la seva posada en escena, molt curada, molt cuidada, i una aposta també molt forta pel realisme màgic, tot i que també hi ha qui apunta que el repte d'adaptar una obra tan icònica no és senzill, no és una cosa fàcil de fer. Ja me'l va passar també en l'altre... Ai, ara volia dir Macondo?
3: Sí.
0: 100 anys de soledat.
4: També han adaptat, ara que HBO va estrenar la segona temporada, de Como agua para chocolate, que són aquestes grans novel·les hispanoamericanes.
0: I és molt difícil.
3: Però és que tu fixa't una cosa.
4: Que se van
3: parlar
4: d'un moment determinat.
3: I La casa de los espíritus tenen gran novel·la i gran pel·lícula. Uh-huh. O sigui, i totes dues són boníssimes.
4: Sí, Macondo ja és una altra cosa. 100 anys de soledat ja
3: va
4: anar per un altre camí.
3: Ja
0: a mi no m'ha agradat, sí. Per exemple, la vaig intentar veure i la veritat és que m'ha costat molt d'entrar-hi, la sèrie, que fa. A vegades és difícil, no? I era un repte molt complicat i en aquest cas a mi no m'ha seduït. Crec que aquesta sí que me pot enganxar més o me pot seduir més.
4: Perquè La casa de los espíritus i Como agua para chocolate és més fulletó. És a dir, no, té més material,
0: sí,
4: de sèrie, ho dic perquè la sèrie que ha fet HBO basada en la novel·la de Laura Esquivel és una meravella. Jo vaig veure la primera temporada, té en pendent la segona, però a mi la història de Natita i les gualeres amb pètals de rosa surten una altra vegada a la sèrie i és una fantasia. I quan vaig veure que feien La casa de los espíritus vaig dir, ja era hora de tornar a tenir una sèrie hispanoamericana potent.
0: Per cert, que la teniu a Prime Video i per cert també, disculpa Marta que t'he interromput, que sí que per ventura la gent pot qüestionar, sobretot la gent sud-americana, que hagin triat com a protagonista a Nicole Wallace, que no té accent sud-americà i l'ha hagut de preparar i de fer per...
4: Sí, de practicar, donar-te un coach d'aquests vocals.
0: No ho fa malament, vull dir que te la creus, però clar, evidentment no és la seva llengua materna, no, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, és una sèrie coral, amb repartiment internacional i amb noms importants, que també ara haguéssim pogut repassar, perquè la veritat és que n'hi ha molt, però vos he de dir que a la producció... Ana Allende, vull dir que Isabel Allende està implicada en aquest projecte, que això també ja és un segell, una garantia, i també Eva Longoria, que jo no sabia, Xisco, per ventura, tu sí que sabies, que també està ficada i involucrada,
4: sí,
0: en temes de producció.
4: Va fer una Longoria. Sèrie gravada a Espanya, ja
0: sí,
4: no és la
0: només...
4: primera vegada, supos que perquè a lo millor com a actriu no li arriben els papers que ella vol, i ha optat per desenvolupar aquesta part més sud-americana seva, i gairebé tots els projectes que ella produeix són, com a mínim, en gran participació en llengua espanyola.
3: I què penseu? Si les persones no han vist encara les pel·lícules, que veien la sèrie, que no...
0: Per ventura sí, per ventura és una bona manera d'introduir-t'hi.
3: També.
0: No ho sé, fins i tot si no t'han llegit el llibre, però clar, després hi ha qui...
3: És que jo he de dir que La casa de los espíritus és una de les pel·lícules, de les 10 pel·lícules que crec que s'han de veure abans de morir.
0: Llibre.
3: I Com agua per chocolate també. I els llibres igual.
4: Jo
3: els llibres
4: la
3: igual.
4: La casa de los espíritus, estimada, no la record tan bona.
3: Però per favor, què dius?
4: No,
3: Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder,
0: com a llibre,
3: Antonio
0: com a
3: Banderas...
4: Gent anglesa fent una pel·lícula basada en una
3: preciosa.
4: Gran novel·la hispanoamericana.
3: A mi la pel·lícula m'ha passat
0: no te la creus tant.
4: Jo me vaig dormir.
0: Per això jo demanava si llibre o pel·lícula, Xisco. Llibre o pel·lícula?
4: A mi el llibre em va encantar. De fet, la meva amiga Vanessa Pisà el va llegir a la vegada quan anàvem a l'institut i va ser un d'aquells llibres que recorda amb especial efecte.
3: I toc,
0: qui sap si ara és un bon moment per quedar-nos teva amiga.
4: Una abraçada a la Vanessa Pisà, cartera de Marratxí.
3: Per jo van de la mà, llibre i pel·lícula.
0: Jo t'he de dir que la pel·lícula no l'he vista, sí que el llibre me l'he llegit, però bé, recomanada per qui cerqui drama intens, que li agradi en Xisco de fulletó, però res de fulletó.
3: No.
0: Drama intens...
4: Per mi fulletó és positiu.
0: Val,
4: que hi ha Tita.
0: Tita.
4: I no na Tita.
3: No na Tita i na Rosaura.
4: Sinó que hi ha Tita i que passen coses.
0: Bé, sigui com sigui, drama intens, elegant, amb rerefons històric,

històric i... vos havia demanat disculpes perquè no és una estrena d'aquesta setmana, la teniu a Prime Video des de dia 29, que la setmana passada, però com que la setmana passada no ho vàrem poder parlar, l'he volguda recuperar per aquesta setmana.

0: I d'un drama intens, elegant i en rerefons històric, ara una sèrie basada en fets reals i que ens du al Regne Unit. Una sèrie en segell de la BBC, Legendes, que ara arriba a Netflix. Mirau i escoltau.
1: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
2: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can solve, and here it is.
3: Segona parada, música ara de The Prodigy, que per cert serà en el Mallorca Live, perquè aquest tema forma part de la banda sonora de la pròpia sèrie. Canvi total, en aquest cas, de registre amb aquesta producció britànica que ja apunta a ser una de les sorpreses de l'any dins del True Crime. Vosaltres sé que vos agrada molt el True Crime, per tant, la podeu apuntar.
0: Nosaltres ja hi som, en aquesta
3: sèrie. Ja hi sou, ja vos hi heu ficat de... Vos heu tirat a la piscina, ja, per veure-la. Bé,
0: ja
3: n'hi dau. Creada per Neil Fulstil, responsable de títols com The Gold, la sèrie està basada, vos heu d'abans, en fets reals i ens du a la Gran Bretanya, concretament dels anys 90. De què va? I llavors he de dir que d'una operació real en què agents de duanes, sense cap tipus d'experiència prèvia en espionatge, van ser convertits en infiltrats dins del narcotràfic, creant identitats falses, les famoses legends, d'aquí el títol de la sèrie Legendes. El repartiment està liderat per Tom Burke, Steve Coogan i Charlotte Ritchie, amb interpretacions que la crítica ja qualifica de sòlides i també de molt creïbles. Eh? Ara que parlaven de si creure que en Meryl Streep podia fer una sèrie en segell sud-americà, i doncs, en aquest cas, molt creïble tot per part dels actors i de les actrius. La sèrie destaca per un enfocament molt realista també, rodatge en localitzacions reals, documentació basada en entrevistes amb agents encoberts i una mirada que evita els clixés de bons i dolents. La crítica subratlla sobretot la tensió constant i el component psicològic, mostrant el cost de personal, mostrant el cop personal d'aquestes dobles vides que varen dur de manera real i a la vida real aquestes persones. Diria que és ideal si t'agraden les històries reals, evidentment, en ritme i també en profunditat emocional, perquè abans explicàvem, Marta, o hem parlat en alguna ocasió, que ara tot és com molt ràpid, no? I no mos deixen entrar o no s'aprofundeix bé.
4: Estic en guerra amb aquest concepte.
3: Clar, i tu mos deies això, que tu estaves una mica
4: totalment
3: en guerra en aquest sentit. A veure, que abans, ahir, per exemple, xerràvem amb en Gonzalo Adán, que els temps canvien, que les noves generacions volen una cosa ràpida per entrar aviat, que per ventura no se volen aturar a veure una pel·lícula de 3 hores.
4: Una pel·lícula és una obra d'art, i s'ha de contemplar,
3: sí, però,
4: és veritat, que per això tenen, més que altres. Clar.
3: És veritat que per això tenen tant d'èxit i tant de seguidors les sèries, no? Perquè tu pots veure cosetes de 20...
4: Pots becar.
3: 20, no, però perquè també pots veure coses més curtes de temps, 20-40 minuts per capítol, més o manco, i que te canses o que tal,
4: no,
3: llavors demà ja en veuràs una altra, no? És una
0: també
3: mica concepte.
0: També és el que és una pel·lícula dura 4 hores.
4: La veus per trossos. Jo a vegades l'he vist per parts.
0: Quan te pegues son, tures. Jo si hagués de veure pel·lícules de 4 hores senceres d'una tacada, te puc assegurar que és que no en veuria cap mai.
4: Perquè també qui ha vist lo que el viento se llevó d'una tirada?
0: Mai.
3: Mai.
0: L'he vist de
3: 3,
0: 7 o 8 pits, però sencera crec que mai.
4: Sempre xapada.
3: És que és complicat tenir, ja no vola, si no trobes temps, no? Per poder-les veure d'una tirada, però bé.
4: Música que precisament fa referència al títol de la següent sèrie, l'escoltam.

0: mica rigor, però clar, Walter, ja sabeu que jo intent trobar el fil de la música a cada sèrie, abans escoltaven de Prodigy perquè forma part de la banda sonora, en aquest cas he de xerrar de mosques, i que millor que la mosca set ser amb aquest parano verte más, no?, per parlar d'aquesta altra sèrie. I la sèrie és El senyor de les mosques, una altra adaptació d'una altra novel·la mitiquíssima, El senyor de les mosques. Primer, si voleu, anem a veure i escoltar el tràiler i tot d'una en parlam i conversam.
1: We're having a meeting.
2: Don't join in.
1: We're on an island and there's no people here.
2: So let's allocate jobs.
1: Yes, I'd like to be chief.
3: There's more to Ellen than I remember on the plan.
1: We need to think about food and shelter.
2: We need to help each other. We need to be good campmates.
1: We're going to...
0: Acabam amb aquesta nova adaptació d'un clàssic, la novel·la de William Golding, Premi Nobel de Literatura, i he escrit aquesta novel·la l'any 1954. És una minissèrie que trobareu a Movistar Plus. Ara veiem i sentíem el tràiler en anglès. Són 4 episodis. Està escrita per Jack Turner, conegut per His Dark Materials. Aposta per una lectura molt més crua i psicològica d'aquesta història, que no sé si heu llegit el llibre o si heu vist la pel·lícula, que també hi ha una pel·lícula que també és bastant descriptiva i sobretot realista respecte al llibre. Però bé, Boscon, que s'argument va d'un grup de nins que sobreviuen a un accident d'avió, un poc com allò que va passar a Los Andes, i aquests al·lots, aquests infants, queden atrapats a una illa deserta. Però el veritable perill no és l'entorn, no és el perill que tingui aquesta illa, sinó ells mateixos. I fins aquí puc llegir perquè després m'ha dit que faig molt d'espoilers. Un dels punts forts de la banda sonora...
4: Home, estimada, és una novel·la de l'any 50.
0: Bé,
4: sa gent...
0: però Anna Marta m'ha ratllat cada setmana.
4: Ha tingut temps de llegir-la.
0: Bé, doncs, en el final, els perills són ells més que res perquè creen com una societat i sí, entre ells rivalitzen com a molt, no? I hi ha... bé,
4: allò de tot.
0: Que, allà de tot, és que també, per contar ara és una mica complicat, però vos la recomano moltíssim. Un dels punts forts de la banda sonora, en noms com Hans Zimmer, que aporta una atmosfera molt intensa, ja sabeu que la música, la banda sonora també te fa introduir-te o no en aquesta atmosfera. La crítica ha rebut aquesta versió amb bastant d'entusiasme, vos he de dir, clar, ja amb segell de la BBC, crec que...
4: ja ho diu tot.
0: És que sí, és que no poden dir una altra cosa, és que sempre fan coses de qualitat. Destaquen el to visceral, inquietant i fidel a l'esperit original del llibre, amb interpretació molt potents de joves actors, perquè tots són molt joves, són nins que jo no crec que tinguin més de 14 anys. Per tant, ja apunten maneres, segurament no només els veurem en aquesta sèrie, sinó que els veurem en altres sèries, pel·lícules, altres, fins i tot teatre, qui sap, perquè ho fan molt bé. És una proposta curta, ja vols dir, també són 4 episodis, molt impactants, molt viscerals, perfecte si vols una experiència intensa i també reflectiva. No sé si ho he dit, però la teniu a Movistar Plus des d'aquesta setmana, i en definitiva, i ja amb això a cap, són 3 sèries, com sempre, com cada setmaneta, 3 maneres d'entendre la televisió, perquè d'una banda, en la primera sèrie vos du aquesta part més emocional, amb La Casa de los Espíritus, una cosa més realista i intensa, amb Leyendas, i molta tema profunda psicològica, profunditat psicològica, amb aquesta El senyor de les mosques. No sé si la pregunta ara seria en quina de les 3 vos quedaríeu.
4: Jo crec que començaré a Legends, però és vera que la BBC fa molt bona ficció com EB3, que nostra, que també quan fem una sèrie,
0: lligat,
4: quan fem una
0: lligat
4: sèrie aquí en aquesta casa, també sempre et segell de qualitat.
5: Jo crec que La Casa de los Espíritus.
4: Veus, ja ho sabia.
5: Tinc ganes de fer la comparativa, pel·lícula, llibre, sèrie...
4: Ja, si és una de les 10 pel·lícules que s'han de veure abans de morir...
5: 10, igual 20.
4: Estimada, jo crec que la posam a una de les 1.000 pel·lícules que s'han de veure abans de morir i crec que et ser generós.
5: Jo la recordo una pel·lícula molt emotiva, molt emotiva.
4: Fem una cosa, revisa-la i mos contes.
5: Perquè no, la vaig revisar no fa tant.
4: Fa 2 dies.
5: No, fa 2 dies no, fa uns mesos. La vaig revisar i me va semblar que seguia sent una bona pel·lícula i que no havia envaït malament. Però bé, gustos, colors.
6: Repassar la casa.
5: En tot cas, són les recomanacions que tenim per aquest dijous. Xisco, Joana, moltíssimes gràcies com sempre.
0: Fins demà.
5: Tot d'una, els esports.

0: Ribas, bon dia. Com se presenta l'actualitat esportiva per avui dijous?
1: Bon dia, i ho apuntarem per demà, perquè demà divendres hi ha un bon vespre esportiu pel que fa al món de l'esport. A les 8:30 el Palma Futsal disputarà les semifinals de la Champions contra l'Étoile Levallois. L'equip francès, per cert, ja li va guanyar al Palma. El va guanyar 1-2 al partit corresponent a la fase de grup d'aquesta competició, i el Palma cercarà arribar de nou a una nova final de la Champions. I també després, a les 9 del vespre, al Palau d'Esports de Sant Mos es disputarà un derbi mallorquí en bàsquet. A la primera FEP, el Palmer Bàsquet s'enfrontarà al Figuí Mallorca. I un partit que ha de tenir en compte el resultat d'un altre partit que jugarà a la mateixa hora, el Burgos contra Cartagena, perquè de fet, si el Burgos guanya aquest partit, tant el Palmer com el Figuí Mallorca aconseguirien la permanència a la primera FEP, però si el Burgos perd, el que perdi entre Palmer i Figuí baixaria de categoria.
0: Ampliem aquesta informació en tan sols una hora a partir de la una. Moltíssimes gràcies, company.
1: Moltes gràcies.
0: I ara el repàs, el contingut del programa del dia. Començant per Menorca, saludam Clara i Mamí. Bon dia, continguts per aquest dijous, companya.
2: Bon dia, avui conversarem amb en José María Roqueta, més conegut com en Roque d'UGT, per veure com estan començant la temporada turística els treballadors i treballadores del sector de la restauració i l'hostaleria. Després rebrem en els estudis en Gonzal Seguí. Ell és el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca, amb qui parlarem de les diferents gestions que es coordinen des de la federació a demanda dels veïns de Menorca. Avui, primer dijous del mes de maig, rebrem en el sommelier del Dia Menorca, en Marcel Roland, amb la seva secció mensual dedicada a Nesvi de la Terra, i salutació musical a càrrec del cantant Alan Florit, que acaba de publicar nou disc.
0: Moltíssimes gràcies. I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui, com fem habitualment, el primer dijous de cada mes, obrirem el nostre espai de debat polític, on avui tractarem assumptes que són competència de la màxima institució insular, en aquest cas de Formentera. Participaran el conseller Rafa Ramírez del PSOE i també la consellera de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer. I més tard posarem damunt la taula també la situació d'enguany de la llei de regulació d'entrada de vehicles a Formentera, el Formentera.eco, i en parlarem amb una de les entitats que va participar al Consell d'Entitats d'enguany, que és l'Obra Cultural Balear. Parlarem amb el portaveu d'aquesta entitat a Formentera, en Sergi Navarro, i en Guillem, perquè ens faci una valoració de com veuen aquesta regulació per enguany. Tot això, companya.
0: Moltíssimes gràcies, Laura. Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca, també a punt de començar.
4: Sí, com avui fa una estona que he rodat per aquí, si vos heu fixat, això és com d'on està Wally. Bé, no, ara davant de veres. El Dia Mallorca avui n'han carregat de temes. Per exemple, un grup de metges mallorquins partiran a Libèria per fer en 8 dies 50 operacions. La Fundació Arts Sanes i demanarem a menys com s'organitzaran per fer això en aquest país del golf de Guinea. Després pegarem un vot a Sineu perquè en les obres de remodelació del poble han trobat restes romanes i medievals, molt interessant. Després parlarem amb una empresa que fins ara se dedicava a reciclar fibrociment, més conegut com Uralita, i ara reciclarà roba, tota la roba que nosaltres llençam en els contenidors. Alguna la venen Càritas i la venen deixalles, però la majoria l'han d'enviar a la península perquè aquí no tenim planta de reciclatge. I ara n'hi haurà una, d'aquí un any aproximadament. I finalment parlarem de la qualitat de l'aire a Mallorca. Òbviament Palma, els bobons tenim els límits més crítics, són que dins el que toca, però la part forana i la tramuntana són allà on ha d'anar millor, normalment.
0: Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Com sempre, vos esperam demà en una nova cita aquí al dia a partir de les 9, que acabeu de passar un bon dijous.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia. El Tribunal Suprem estudiarà dimecres de la setmana que ve si paralitza de manera cautelar la regularització extraordinària de persones estrangeres. La Comunitat de Madrid, Vox i Azeoir, entre d'altres, reclamen suspendre temporalment aquest procés mentre l'alt tribunal resol els seus recursos.
7: La sala analitzarà les mesures cautelars sol·licitades pel govern de Díaz Ayuso, la formació d'Abascal i 3 entitats més. Totes defensaran que el Suprem paralitzi la regularització mentre resol els seus recursos contra aquesta decisió del govern de Pedro Sánchez. L'advocacia de l'Estat, en representació de l'executiu espanyol, s'oposarà a la paralització del procés.
6: Pel que fa a la darrera hora de la crisi sanitària de l'antivirus, la notícia és un possible nou cas, el d'una hostessa de vol que ha estat hospitalitzada amb possibles símptomes en un centre mèdic d'Amsterdam. La pacient havia estat en contacte amb una de les 3 persones mortes arran del brot en el creuer.
7: És una ciutadana holandesa que mostra símptomes lleus i està internada i aïllada al centre sanitari. L'afectada havia estat en contacte a Johannesburg amb la passatgera holandesa del creuer de 69 anys que va morir el passat 26 d'abril.
6: I precisament sobre aquesta crisi sanitària ha parlat avui la consellera de Salut, Manuela García, ha empatitzat amb la postura del govern canari i reclama a l'Estat un protocol propi per als 2 arxipèlags per tenir en compte la insularitat a l'hora de gestionar casos de contagis de risc.
8: En un archipiélago todo cuesta mucho más y todo tiene que estar muy bien estructurado a la hora de tener miedo. Desconozco las razones por las que lo haya podido decir el presidente o si hay otras razones, pero lo que sí que entiendo es que hay que hacer un protocolo específico para los archipiélagos.
6: Canviant de qüestió, Banyalbufar se suma als municipis que destinen aparcament d'ús exclusiu per a residents, sobretot durant la temporada turística. L'Ajuntament preveu que la iniciativa entri en funcionament a mitjan mes de juny.
7: Es tracta d'una reivindicació dels veïnats, especialment del port d'Escanonja, on s'aplicarà aquesta mesura que el consistori espera que pugui entrar en vigor a mitjan del mes que ve. Joan Vives és el tinent de Balda.
9: A dia d'avui l'aparcament sempre s'ha convertit en un gran problema, sobretot per als residents, que de cada dia veuen més difícil trobar lloc de vora o a prop de les cases, i creant aquesta zona SAR el que se vol aconseguir és també prioritzar els residents que, i els turistes puguin aparcar a una zona més des de fora del poble, del nucli urbà.
6: I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, apunta a un acord imminent amb l'Iran després d'haver mantingut converses positives, diu, durant les darreres 24 hores.
7: I també assegura que Teheran ha acceptat renunciar a les armes nuclears.
10: In the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there.
7: Diu que veu molt possible arribar a un acord, tot quan hores abans havia amenaçat l'Iran amb atacs de més intensitat si no accepten el pacte i poc després que Teheran hagi qualificat la proposta dels Estats Units d'esbiaixada.
6: Amb aquesta notícia arribarem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio quan siguin la 1 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
0: Els treballadors i treballadores del sector de l'hostaleria de Menorca demanen que els doblers que es recapten amb la popularment coneguda com ecotaxa es destinin a pal·liar els problemes d'habitatge que pateixen els qui volen venir a fer feina durant la temporada turística a la nostra illa. Després d'aconseguir signar millores en un conveni històric i de començar temporada amb l'aplicació del segon increment en el salari i base, la mirada està posada, com a la resta de sectors, a la crisi de l'habitatge. Els treballadors fixadiscontinus que cada estiu fan feina a l'illa comencen a sol·licitar excedències perquè no troben on viure durant els mesos que els hi dura el contracte. Avui en parlarem en una jornada marcada a Menorca per la vaga de mestres en l'educació de 0 a 3 anys per exigir millores en la primera etapa educativa dels infants. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dijous 7 de maig.
11: Benvinguts al Dia Menorca.
12: Bon dia, Menorca.
13: Benvinguts i benvingudes.
14: Comença l'espectacle.

0: Mundial de la Contrasenya.
1: 24 hores, llevo de taller.
0: Xavier, com estàs? Molt bon dia. Quan fa que no canvies les contrasenyes de les teves coses?
2: De les meves coses fa molta estona.
0: Molta estona, eh?
2: A la feina t'obliguen cada mes a canviar-la.
0: Perquè és molt segur, això.
2: Exacte.
1: Que és americana, però vivendo hermana.
0: Avui commemorem una rutina que fem desenes de vegades cada dia, però sobre mai ens posem a reflexionar sobre aquest acte de teclejar una contrasenya. En els últims anys el tema de les contrasenyes se'ns ha escapat de les mans, vos he de dir. No us heu parat mai a pensar i a comptar totes les contrasenyes que tenim en el nostre dia a dia?
2: I és molt antic, això, d'haver de posar contrasenyes per tot.
0: A què vols dir que és antic? Perquè
2: hauria d'estar resolt, ja.
0: El facial, aquest.
2: El facial, sí.
0: Bueno, va, amb tu, quan arribes a la feina, quantes contrasenyes has posat ja el teu dia?
2: Buf.
0: Buf. I quan arribam aquí, la contrasenya és l'ordinador, la desmail de feina, la desmail personal, la desmòbil constantment, des de que t'aixeques al matí, la de sa. Ens passam la meitat del temps davant d'una pantalla i, per tant, estem tot el dia posant contrasenya.

0: Bueno, sí, la gent que s'estima per internet i que té relacions per internet o que ha conegut o la seva estimada o estimat per internet, primer ha de posar una contrasenya abans de trobar-se amb, no? amb el seu estimat.
1: La contrasenya de l'amor.
0: La contrasenya de l'amor, què et sembla, Axel Camarasa? Com estàs? Molt bé, bon dia, i tu? Molt bé, molt bé. Que no pots, no, posa'm la contrasenya per obrir el micròfon, per
2: favor.
0: Hola, hola. Bueno, molt
2: sí,
0: bé, molt
2: ara
0: bé.
2: Ara sí.
0: Idò, avui es commemora aquest dia perquè és un recordatori de la importància de mantenir les claus de les portes que defensen la nostra identitat a internet. Números pares, de si se don't soñar de regresar. Números pares. I és la nostra butxaca, també, que les més importants són les que ens protegeixen els doblers dels lladres, no?
2: Sí.
0: Sí. Va, rànquing de les pitjors contrasenyes del món. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Un clàssic entre els clàssics.
0: Però és la pitjor, pitjor, és el rànquing 1 de tot el món, a tot arreu, en tots els diferents idiomes, 1, 2, 3, 4, 5, però és sempre aquesta relació. També ocupa el pòdium a la contrasenya més repetida del món, admin.
2: Ah, sí?
0: Password, en anglès. Admin 1, 2, 3.
2: Aquesta és molt usual.
0: Són molt. Sí, sí, són les més comunes i saps que en 2 segons un hacker te les troba ràpid, Vull dir, qui t'entren fàcilment són 0 segures. Dates d'aniversari, els noms dels nostres fills o de pares, avis, tiets, nòvios, marits, el que sigui.

0: La mateixa contrasenya tot arreu tampoc va bé. Totes aquestes tan fàcils, els ciberdelinqüents les desxifren en qüestió de segons.
1: Doncs jo vaig malament.
0: Vas malament, eh?
1: Sí.
0: No serà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: no,
0: la teva
1: és complicada, però és la mateixa tot arreu.
0: Podria dir que jo també.
1: És que...
0: Bé, és que masses contrasenyes. L'altra cosa que fa bastanta gent també és posar totes les contrasenyes dins el mòbil per recordar-les. Llavors, qualsevol accés al mòbil tens l'accés de la vida personal perquè ja tot ho posem en el
1: mòbil. El que has de fer és,
0: quan
1: et pregunta el dispositiu si vols recordar la contrasenya, és dir que sí. Perquè així no l'has d'anar posant cada vegada i si les fiques diferents, doncs és més fàcil.
0: Que imagina, cada mes canvies les contrasenyes. Puf! Bueno, sabeu com fins a on es remunta l'ús de contrasenyes com a mètode de seguretat?
1: Home, molt antic.
0: Molt, però no, no, eh? Allò dels sentinelles militars, del santisenya, sí o no?
2: No.
0: Les contrasenyes que es feien servir per accedir a zones protegides eren dues paraules clau que es feien servir, per exemple, en nits de guàrdia, entre el personal, per verificar la identitat i diferenciar dels enemics la persona que volia entrar. La cosa era una paraula secreta que deia el sentinella, que és el sant, i una paraula com a resposta correcta, que era la senya. No, eh? No saps de què t'estic ratllant?
1: No gaire.
0: No gaire. No, tu tampoc?
2: Jo vaig perdudíssim.
0: Santo i senya, no? En castellà? No he jugat mai, tu amb els teus cans no, però tu amb els teus fills, allò de contrasenyes, de... Contrasenya, xocolati!
1: Sí, sí.
0: Pues seria això,
1: una contrasenya
0: aquesta,
1: tota la vida.
0: Una contrasenya sí. Que una persona deia una paraula i l'altra donava la resposta correcte.
1: I només si coincidien les dues paraules pots accedir allà on
0: vols. Correcte,
1: no?
0: Perquè si no podies ser l'enemic i podies ja desaparèixer ja en qüestió de trets. Va, exemples que es feien servir. Vam si intuïu que alguna resposta. Jo dic et sant, valtros d'ells se senya, vale?
1: Vale.
0: No? Vinga, va. Respostes aquí. Goma.
1: Llapis.
0: Molt bé, entres.
1: Hombre. Les cares d'en Pere no es paguen en diners.
2: Jo anava a dir dos.
0: Vinga, ungla. No pots entrar.
2: Goma dos,
1: tu estàs
0: mort.
1: Et volar pels aires a
0: tu
1: tot.
0: Estàs mort, no tu, estàs mort perquè dos paraules et disparem a tu. Vinga, va, una altra, Pere, esforça't. Ungla.
2: Dit.
1: Carn.
0: Lletja.
1: Lletja.
0: Estan utilitzades a la guerra de les Maldives, aquestes, o la guerra de perllà. Vinga, una altra, va. Aquest era, escolta'm, això, retdieu-li en els sentinelles, eh? Ànec.
1: A la naranja.
2: Amb peres.
0: Borni.
1: Què dius, ara?
0: Sí.
1: Borni. Escolta un moment.
0: Abam,
1: no imagino dient... un soldat a la porta d'un castell dient-li Borni.
0: Perquè jo ho he traduït en el català. Vinga, va, riu.
2: Llac.
1: Plora.
0: Sec.
1: Riu sec.
0: Jo no us estic dient que tingui lògica.
1: No,
0: és...
1: no.
0: Són contrasenyes.
1: Però entenc que és
0: que
1: molt difícil
0: ells.
1: Respondre perquè no té cap mena de sentit.
0: Clar,
1: res.
0: Clar, correcte,
1: va,
0: perquè és que si no et mataven.
1: Pedrada,
0: és
1: venga.
0: Que si no et mataven. Vinga, va. Rata.
2: Claveguera.
1: Sarda.
0: Negra.
3: Vinga, va, vés a cercar un pedal.
0: Quina altra? Podem posar. Vinga, a veure, una altra. Pala. Aquesta no té res a veure.
1: Tomba.
0: No. Arròs.
2: Arròs?
0: Pala, arròs. Que no té res a veure, que algunes sí, eh? Parra, raïm. Aquesta sí, per exemple. Però vale. N'hi ha algunes que no tenen res a veure. Res
1: algunes
0: a veure.
1: Algunes no, totes.
0: Algunes. Forat.
2: Uf.
1: Golf.
0: T'hi acostes per similitud
1: que,
0: de paraula?
1: És que,
2: com sembla aquesta.
0: Gros. Golf, gros. Fem-ho fàcil. Podríem, per exemple, cercar la nostra Santi Senya per entrar i accedir als estudis de IB3 Ràdio, que us sembla, eh? Els convidats els hi deim un sant i que ens diguin un senya.
2: Abans
0: què diuen, eh? Què us sembla? Vinga, va, que ve la pregunta, que no era aquesta, eh? Aquesta pregunta entenc una altra per vosaltres. Entre el 1960 i 1977, la contrasenya secreta que li permetien als presidents estatunidencs llançar missils nuclears en cas de donar s'ordre era... Opció A, 8 buits. Opció B, 8 uns. Opció C, 8 zeros.
1: 8 buits.
0: 8 buits.
2: 8 uns.
0: 8 zeros.
4: Sí,
0: qualsevol cosa passava i tenien que rebre l'ordre ràpida perquè tira un missil era 0000, bum, volava.
1: 8 vegades, n'has fet 4.
0: Espera't. 0000000, m'he descomptat, 0, ja estem tots.
1: Ara n'has tirat, 3.
0: 3 missils de cop, que sóc jo. Bueno, vam, què tenim preparat pel programa, Pere? Sense contrasenyes avui,
2: sense
0: eh?
2: Sense contrasenyes. Conversarem amb en José María Roqueta, més conegut com en Roque d'UGT, per veure com estan començant la temporada turística els treballadors del sector de la restauració i l'hostaleria. Després rebrem els estudis en Gonçal Seguí, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca, amb qui parlarem de les diferents gestions que es coordinen des de la Federació a demanda dels veïns de l'illa. Avui, primer dijous de mes de març, de maig, rebrem el sommelier de l'Aldia Menorca, Marcel Rodan,
0: en
2: la seva secció mensual dedicada al vi de la terra.
0: Contrasenya trampa.
2: Sí, un parany. I la salutació musical serà a càrrec del cantant Alan Florit, que acaba de publicar un nou disc.

0: no sé quanta a sa cançó.
1: No és anar a la Florida, deixa-m'ho clar, eh?
0: No, no, això és ubicar.
1: Ah, vale.
0: Millor, perquè no veia clar lo de començar ses notícies amb OBK. Per on passa l'actualitat, Axel?
1: Passa avui per la platja de Sant Tomàs, on només hi queda oberta una de les tres passarel·les d'accés a l'Arenal. Fa uns mesos es va tancar la primera, que va quedar malmesa, recordem, per en temporal, i ara la caiguda d'una turista ha obligat a tancar la segona. Fa uns dies, una britànica de 70 anys va caure mentre utilitzava les escales d'aquesta segona passarel·la, a la qual hi falta un esglaó. Va patir un traumatisme al cap i va requerir punts de sutura. Per evitar més accidents, l'Ajuntament ha decidit tancar l'accés. És la segona passarel·la, com dèiem, que es clausura en aquesta urbanització, després que el temporal de principi d'any també deixés malmesa l'única rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest primer cas, Costas explica que el començament de les feines a la rampa és imminent, ja que l'actuació estava prevista per a finals d'abril o bé principis de maig. Sentim Onofre Obrador, és socorrista responsable de la platja de Sant Tomàs.
2: Va ser la primera accidentada de seguir tenint constància per culpa de l'estat de les passarel·les d'enguany. Aquí a Sant Tomàs no havia passat mai que estigués tan deteriorada la platja. Qualsevol persona que s'ofresqui d'una incapacitat o d'algun defecte motor que no pugui, que l'impossibiliti caminar com qualsevol altre, no pot accedir a aquesta platja.
1: L'Ajuntament carrega contra Costas i li exigeix la reparació integral i immediata d'aquestes passarel·les. També reivindica Ciutadella, en aquest cas davant el Ministeri, perquè agilitzi els tràmits per fer realitat la nova seu judicial del municipi. Fa 3 anys que el consistori va cedir els terrenys al Ministeri de Justícia. A hores d'ara ja es disposa del projecte redactat, que actualment s'està revisant. L'inici de les obres es preveu per a finals d'any o principis de l'any que ve, i es preveu una inversió superior als 15 milions d'euros per construir un jutjat de nova planta a la zona de Santa Rita i que permeti traslladar allà tota l'activitat judicial. I és que les actuals dependències presenten mancances importants des de fa temps. Manca espai, problemes d'accessibilitat i edificis antics que suposen una dificultat afegida tant per als treballadors com per als ciutadans. Maria Jesús Bagú és batlessa de Ciutadella.
3: Expressam la nostra preocupació per, bueno, tots aquests terminis que s'acumulen i, bueno, demanam aquesta agilització dels tràmits pendents i que, bueno, que realment els jutjats comencin a veure el seu final, no? I que sigui una realitat per al nostre poble.
1: I acabem explicant que el PSOE planteja restringir l'accés de vehicles a zones com el Toro, Cavalleria o Punta Nati durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. En el pròxim plenari presentarà una proposta per impulsar un pla de mobilitat específic per aquest dia, que recordem coincideix amb la setmana de màxima afluència turística. Els socialistes són partidaris de prohibir l'accés a les zones més crítiques des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit. També proposen augmentar la freqüència de les línies de transport públic, tant les que connecten els principals punts d'interès com les que donen servei a les urbanitzacions. Sentim el conseller socialista Josep Pastrana.
4: Hem de dir que l'eclipsi coincideix en la temporada alta i precisament en la setmana que amb més pressió humana tenim a Sitges, perquè previsiblement preveiem que hi haurà problemes d'accés a zones estratègiques per poder observar aquest fenomen. Per aquest motiu i en l'objectiu de garantir una mobilitat que sigui segura, que sigui eficient i que sigui sostenible, des del PSOE, en el proper ple de que el Consell Insular proposarà en l'adopció d'un pla de mobilitat per aquest dia.
0: Moltes gràcies, Axel, a les 2:30, aquestes i d'altres informacions. Fins aquí una estona.
1: Que vagi bé.
0: Igualment.

0: Jordi Fàbregas avui a MoveK. T'agraden? És perquè vol que cantis.
1: A veure, hem ballat tots cançons MoveK que tenen certa edat, sí. Que m'agradin com per cantar-los, no.
0: M'ho vas deleitar ahir amb la teva veu.
1: Deleitar.
0: Cantant.
1: Si vaig dir tres paraules.

0: 축하합니다.
1: Acaba de donar-li sentit a tot ara mateix, eh? Amb aquesta aportació fantàstica. Gràcies, Axel, gràcies, Pere,
2: per
1: gràcies, Jordi. Avui som feliços. Hem de fer el temps, ja ho sé, però és que, escolta'm, això és insuperable.
2: Si ha de ploure, no sé per què serà.
1: Vinga, va, ha de ploure.
3: Faig el temps.
1: Sisplau.
3: Vinga, som-hi. Tot i que al matí hem tingut algunes ullades de sol, la d'avui serà una jornada inestable, amb intervals de núvols ara al migdia i que aniran a més durant les pròximes hores. Al capvespre i a la nit hi ha previsió, com dèieu, de ruixats que poden ser localment forts i anar acompanyats de tempesta. De fet, a les 6 quedarà activat un avís groc per pluges abundants. Pel que fa a les temperatures, es mantenen amb pocs canvis i oscil·laran entre els 12 i els 22 graus. Vent de llevant, tirant a fluix, però amb algunes ràfegues moderades.
1: 12 a 22, pausa i tornem.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és participació. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
0: El dia Menorca. Fet a casa.
2: Els treballadors i treballadores de l'hostaleria a Menorca han començat la temporada turística 2026 amb la nova pujada salarial establerta en el conveni d'hostaleria de Balears firmat l'any passat, en què s'estableix un increment salarial del 13,5% en 3 anys. El primer ja ha efectuat del 6%, el segon des de l'abril d'enguany del 4% i el tercer del 3,5% restant.
3: Una pujada salarial d'un conveni històric pel sector i pels més de 180.000 treballadors que fan feina en el sector de les nostres illes. Tenim comunicació amb en José María Roqueta, en Roque, secretari general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT a Menorca. Com està, Roque? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: S'ha fet efectiva aquesta segona pujada salarial contemplada en el conveni del 4%. Quin és el salari base que teniu en aquests moments a la vostra nòmina mensual?
4: Efectivament, des del dia 1 d'abril del present any, doncs, ha pujat des del 4%. L'únic salari està catalogat en tres tipus, A, B i C, que depenien de les estrelles que tingui l'hotel. Vale? En el qual tothom, en les tres categories, el salari mínim són 1.613,71, ja ens ha pujat.
3: Només queda la tercera per completar aquest 13,5%. Quan es farà el 3,5% restant?
4: Pues és 1 d'abril de l'any venidor, del 27.
3: Del 2027, i en aquí ja tindreu completat aquest increment salariat que va sortir després d'aquest conveni i de signar aquest acord. Ha millorat aquest conveni la situació dels treballadors de l'hostaleria i mirant també un poc els fixes discontinus, que també era un dels punts importants d'aquest conveni?
4: Salarialment no hi ha dubte, és el millor conveni del sector de tot Espanya, tant per fixos com per fixos discontinus, aquí no hi ha diferència entre uns i els altres.
3: En el moment de la negociació del conveni per part dels sindicats encara no patíem les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran, però ja havíem viscut èpoques amb l'IPC disparat, com la que vivim ara, on el mes de març l'IPC a Balears es va disparar un 3,6%, per tant, en aquests moments encara més satisfacció, imagino.
4: Correcte. L'acord d'enguany, com bé has comentat antes, és un 4% damunt del tema de la inflació, el qual demostra que la negociació va ser bona i efectiva.
3: Amb el nou conveni, aquesta segona pujada salarial, com comenceu temporada els treballadors i treballadores de la restauració i de l'hostaleria aquí a Menorca? Quines són ara un poc les vostres demandes?
4: Les demandes les tenim amb el problema de l'allotjament. Hi ha molt poc habitatge i és poc habitatge que hi ha, degut a les circumstàncies i més derivat de, com bé has comentat, de la guerra, és la pujada de preus, en la qual tenim el gran problema que els pisos discontinus d'enguany, hi ha molts d'ells que s'han vist obligats a demanar excedència per no venir a fer feina la temporada. Aunque sigui el conveni que millor retribució econòmica té, tenim el problema que per una vivienda demanen preus desorbitants. No els hi surt a compte venir a treballar a Menorca.
3: Aquesta és una problemàtica que us esteu trobant ara a principi de temporada i que imagino que fa que les plantilles encara no estiguin complertes a dia d'avui, però és que queden els mesos més forts de temporada i un eclipsi al mes d'agost.
4: Efectivament, és la gran problemàtica. Nosaltres ja hem visitat pràcticament tots els hotels que ja estan oberts, que és el 95%, i a tots les plantilles no estan en el 100% a dia d'avui.
3: I no estan en el 100% perquè no hi ha habitatge i sí que hi ha mà d'obra o també falta mà d'obra especialitzada, que és un dels temes que hem ratllat també en diferents ocasions, de formar a persones de Menorca perquè puguin completar aquestes plantilles.
4: Correcte. Falta mà d'obra i la poca mà d'obra que tenim aquí a Menorca, incloïu amb l'escola d'hostaleria, l'empresari pues, està comentant damunt taula de que no estan preparats o no estan formats com correspon per posar-los a treballar en marxa des del primer dia.
3: No tenir les plantilles completes afecta directament a la feina. Podem tenir un millor conveni, però si no tenim plantilles completes, els treballadors tenen més càrrega de feina, manco descans, i això també es va notant i es notarà al llarg de la temporada turística amb l'estat de salut dels treballadors i també amb el tracte i la qualitat del servei per les persones que ens visiten. Com esteu solucionant o buscant solucions o fent feina des de sindicats per tal de poder garantir aquest accés d'habitatge en els treballadors que vulguin venir a fer temporada, que dius que ja comencen a demanar excedències?
4: A veure, tenim... Realment, les excedències estan ja sol·licitades perquè els treballadors ja han estat amb els cridaments oportuns de les empreses. Amb la qual cosa, una altra diferència de l'anterior conveni és que ara te fan un primer cridament. Si tu estàs fent feina o no te va bé incorporar-te a la data que t'ha posat l'hotel, hi ha un segon cridament. I hi ha hagut gent ja que en el primer cridament ja ha presentat les excedències. No és que a dia d'avui les presentin, sinó que ja han estat cridats i han dit que no venen a fer feina enguany.
3: Val, per tant, ja teniu exactament les persones que no vindran a fer feina enguany.
4: No el 100%, perquè els cridaments es fan paulatinament per categoria professional i per antiguitat, i hi ha gent que encara no està cridada. Vale?
3: Des d'UGT demaneu que els doblers de l'ITS que recapten els hotels, la popularment coneguda ecotaxa, es pugui retornar en el mateix sector, però per ajudar a pal·liar la manca d'habitatge per tal de que no ens trobem en aquestes situacions i poder tenir el 100% de les plantilles.
4: Correcte, va ser una proposta del nostre secretari general, el José García, a la taula amb el govern balear de l'imposta turístic sostenible, el que és conegut com ITS. Es va fer la proposta que si no podia ser el 100%, doncs que una gran part retornés en aquests treballadors fixos discontinus, ja que realment, com que tenen aquesta problemàtica i són ells els que cobren aquesta ecotaxa, perquè la feina la fan ells, que poguessin tenir aquest retorn. La contestació a la darrera reunió va ser que no era viable per part del govern.
3: No era viable i no se'n parlarà més?
4: De moment estem esperant una data nova per una pròxima reunió i a veure si tornen a contestar o no, però en principi ja han dit que no és viable.
3: I quins motius us donen?
4: No em donen motius, és a dir, que l'impost sostenible era per a altres terminis, projectes finals, i que aquest no era inclòs i que no li veien solució. Amb la qual cosa va ser la contestació que hi va haver.
3: I us donen alguna alternativa? No sé si els empresaris o des de les administracions menorquines. Bé, el problema de l'habitatge és en el vostre sector, a tots els sectors i tots els i a molts altres territoris, no? També és un problema global. S'estan buscant per part d'empresaris, per exemple, seguir, tornar allò de tenir habitacions dins dels hotels per als treballadors o bé llogar o comprar pisos per atendre aquesta necessitat?
4: Correcte. Alhora, fa uns anys que això ja era un dret adquirit per part dels treballadors, però a mesura que es van anar jubilant, els empresaris el que van fer és llevar aquestes habitacions i posar-les a disposició dels clients. Pues ara tornem a la inversa. Com que no tenim treballadors qualificats a Menorca i els treballadors de la península no poden venir pels problemes d'habitatge, estan ja cercant pues, viabilitat o bé tornar a fer habitacions en els propis hotels o bé llogant pensions i pisos per donar allotjament a aquesta gent que no us ve.
3: Idò, aquestes són les noves realitats. Roque, no sé si també ens pots ratllar un poquet de situació d'altres treballadors dins del món de la restauració, de l'hostaleria, de les cambreres de pis, per exemple, que sempre són també unes treballadores que tenen situacions complicades en aquests mesos.
4: Correcte, mira, les cambreres de pis estem ja en l'any 2026, van començar el tema de l'avaluació de les targues de feina. Enguany estem visitant els hotels per veure com ha anat aquesta avaluació, recollint els resultats per intentar pues, davallar la càrrega de feina d'aquest sector i que no tinguin tanta problemàtica en fer les habitacions que els hi donen des d'un inici.
3: I de José María Roqueta, secretari general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT a Menorca, moltes gràcies. Imaginem que estàs en matí de feina.
4: Correcte.
3: I de com va aquest matí de feina i com està anant? Molts turistes de feina?
4: Doncs mira, avui estic a la banda de Ciutadella. Turistes se'n veuen, però també se veuen moltes obres en marxa. Que ho tenim un poc oblidat, tot el que és el tema de la costa.
3: Encara falta molta feina, eh?, per les urbanitzacions de Ciutadella.
4: Correcte.
3: De, sí, sí, una de les demandes històriques de Menorca, del destí Menorca. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
4: A vosaltres, bon dia.
0: El dia Menorca, fet a casa.
5: Hola, sóc Nalan Florit, cap pensant del projecte musical Es nou Maldossishead, i m'agradaria presentar-vos el meu nou disc, que es diu L'altra illa, que està distribuït pel segell Berlín Es Mavui Music, amb el meravellós format de casset, per si qualcú té un Walkman, i digital. Primer serà exclusiu de la plataforma Bandcamp per donar suport a l'edició física, i després sortirà a altres plataformes com Spotify i altres. Convid els oients del Dia Menorca a escoltar un tema del disc que es diu Acampada, que és un tema un poc nostàlgic que tracta de quan els menorquins podíem anar a acampar, bàsicament, cosa que ara mateix és impossible que puguem fer. De fet, és quasi impossible anar a la platja, fins i tot. I bueno, espero que us agradi molt. Moltes gràcies per escoltar-lo.

0: Acampada d'aquest nou disc de Nalan Florit a l'altra illa. Quin temps aquells, quan es podia acampar a les platges, a Ciutadella, hi havia famílies que passaven allà tot l'estiu. I, per exemple, amb un botilet de vi, no, Marcel?
1: Pues claro, com a mínim.
0: Quina imatge més fantàstica.

0: I diumenge, amb el plat fort del festival, que va ser la Fira a l'Aire Lliure al centre d'Amor, amb moltes activitats i una gran participació de gent.
1: Pues sí, sí, sí. La veritat és que va començar tot el dijous en la presentació i en una petita explicació que va fent la Catalina Bibiloni, de Mallorca, que va venir a explicar una idea molt bonica de vins que miren al mar, en una explicació de diferents tipus de vins actuals de les Illes Balears i sobretot de la importància dels raïms autòctonos. Després, el dissabte va ser el dia gros, que va ser el dia de la festa, que va ser de 12 a 11 quasi de la nit, fins que es va acabar el vi, jo crec.
0: Vau acabar vi, eh?
1: Varen acabar, els cellers varen acabar els botis que tenien, i en cellers que van anar dos cops fins al seu celler per
0: tornar a portar
1: més vins.
0: Quina meravella, sí, sí. Quan passa això, eh?
1: Estaven, sí, sí, supercontents. A més, és un viatge que normalment costa, però aquell dia no costava gens. Era com, mira que bé, no? Que clar, he d'anar a per més capses de vi. I va haver-hi una sensació, un ambient molt alegre, molt festiu, molt guapo i molt cuidat, sobretot.
0: Van ser 11 cellers, 12?
1: 12 cellers.
0: 12 cellers, i es van presentar novetats perquè ni tot tenia un vi nou. No sé, sí, si ho vas poder tastar.
1: L'amo, sí, sí, jo és que com tinc una mica d'enxufillo, doncs ja molts d'ells ja s'havia catat abans. Però sí, hi havia novetats, aquí en Son Cremant d'aquí de Mo presentava l'amo, que és un vi negre en una mica més de barrica, una producció molt petita. El Perico presentava el Matices, que és una garnatxa i una mica de xirà molt jove, molt fresca, molt fluida. Que més, també estava Hort de Sant Patrici, que presentava la Vaca Vermella, i un blanc nou que no tenia etiqueta, en aquest cas. Que més, les anyades noves també es presentaven, de quasi tots els cellers.
0: Unes anyades que han estat ben bones.
1: Sí, sí, sí, sí. Pues mira, una mica recuint el que deia ja la Catalina, i després en els tastos que varen fer, la línia que està agafant Menorca, que jo crec que ja es pot dir que comencem a tenir un caràcter definit, és aquesta frescura. En boca són vins una mica més cruixents, hi ha molta facilitat i sobretot són vins que agraden molt. I això jo crec que és una de les idees que me puc dur d'aquesta festa, no? Que Menorca comença a agradar molt.
0: En aquesta festa es van poder viure aquests tasts, per tant, es van provar els vins nous, es van provar els diferents vins de les diferents ofertes dels cellers de Menorca, i sa gent quins comentaris feien?
1: Pues, mira, en el meu cas, que jo feia els tastos a cegues, era molt graciós, perquè clar, tothom sabia que era vi de Menorca, però no sabia quin vi era, no? I sempre tens una mica més d'afinitat en un altre. Però quan no sabia quin era, pues era lo que hi ha. I tastaven, i sobretot es sorprenia que estiguessin tots amables, això, sobretot frescos, que fossin aromàticament superatractius tots. I la línia, quan acabaves els tastos, és ui, no, tenen algo que se poden assemblar, no? Una mica de salinitat, una mica, algo. I jo crec que aquesta era la part més guapa, no? Que la gent, quan se'n va d'una cata, se'n va a gust, se'n va contenta, no?, de lo que ha tastat. I després anaven a les paradetes i demanaven aquell vi que havien tastat abans.
0: I ha servit aquesta primera fira dedicada en el vi, amb els 12 cellers de Menorca, per fer contactes, per crear xarxa, sinergia amb els diferents restaurants, i que cada vegada trobem més vi de Menorca a les cartes del sector de la restauració?
1: Mira, jo crec que hi ha hagut dos línies. Una, tot el centre va treballar molt, perquè hi havia molta gent. Entonces, tot el centre va treballar molt en la restauració, i a més la gent venia de la festa del vi de Menorca i demanava vi de Menorca. I això és superimportant.
0: Clar, també educar els comensals.
1: Exactament.
0: Per demanar el producte de la terra.
1: Clar, i el que varen fer en aquesta festa és que es varen botar una mica, es varen saltar la línia normal, que és bodega, distribuïdora, restaurant, públic final. I el que han anat a cercar és públic final, perquè aquest públic final vagi a demanar el vi de Menorca als restaurants. I entonces és una altra manera, però jo crec que és una manera molt fàcil, molt directa, sobretot perquè al final qui jutja és el client final. I al client final jo crec que li ha agradat el vi de Menorca. Entonces, molt bé.
0: Satisfacció.
1: Sí.
0: s'han fet contactes, s'ha gaudit, s'ha donat a conèixer es vi i com es presenta sa temporada.

0: Ara, per als cellers i per tots els que vos dediqueu en el sector des de es vi de Menorca?
1: Jo crec que enguany, a més que hi ha vi i tots els cellers tenen vi, és com l'any aquest que dius, quin trio, no? O sea, és com... Demana la carta als Reis.
0: Hi ha una il·lusió més pujada, no?
1: Sí,
0: enguany, amb tot
1: guai,
0: el sector d'esví, tot després de... Clar, això és, a cap i a fi, és una feina feta durant anys que també començau a recollir els fruits de tota aquesta producció.
1: Claro, o sea, hi ha productes que duen 20 anys. O sea, sí que hi ha generacions, hi ha canvis. Una de les coses que també m'ha agradat molt és veure el canvi generacional d'alguns cellers de Menorca, no? Que ja estaven els seus fills treballant allí. I això és guai. Entonces, sí, jo crec que hi ha una il·lusió de tot el grup que ara es mou i és molt important. I si ja sabem que el temps és molt important per la vinya, si acompanya, pues hi haurà anys següents que també hi hagi molta il·lusió. I el que ja és molt de vi i ganes de vendre'l i ganes de veure'l. O sigui, ho tenim tot.
0: I hi haurà més edicions? Vi Menorca Fest ha arribat per seguir i per quedar-se?
1: Jo crec que aquesta és la intenció i a més, tenint aquest dissabte com a referent, jo crec que està clar que sí, no? Estaria molt bé, la gent demanava, pues el següent serà aquí o serà un altre poble, no? Bueno, ahí està la sorpresa.
0: Molt bé, bona iniciativa, enhorabona a tots els amics, cellers i tots els que feis feina per es producte vi, terra, illa de Menorca i gràcies per estar un mes més amb nosaltres, Marcel.
1: Ja ho sabeu, clar que sí.
0: El mes que ve, un poquet més.
1: El mes que ve ja som a juny.
0: Ja estarem a juny, mare.
1: Ja farà calor.
0: Ja farà molta calor. Moltes gràcies.
1: De res, un plaer.
2: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
3: Divendres a les 7:30 viu amb els portres en joc la prèvia de la Champions de l'Illa Balears Palma Futsal.
4: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Étoile Lavalois i el Palma Futsal.
5: Saber que somos el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
3: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
4: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb els postres en joc.
2: El dia Menorca.
0: Les 12:45 minuts, recta final del dia Menorca, per canviar de tema.
6: Sí, la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca estrena nova pàgina web a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes de l'illa i per informar de totes les activitats i gestions que es duen a terme des de les diferents agrupacions veïnals.
0: Entre les demandes, es projecte de millores en el tram de la carretera des Castell a Sant Lluís, el servei d'ambulància 24 hores en el Mercadal o també la licitació del servei públic de transport d'autobusos durant l'hivern. Per ratllar d'aquestes i d'altres qüestions, saludam el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca, que Gonzal Seguí, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia. Molt
0: benvingut. Bueno, teniu llarga llista, en aquesta fantàstica web, enhorabona, fabmenorca.com.
7: Jo me'n dic que passaven els Reis i dic, pues farem llista a veure si passen.
0: Bueno, una web que vos convidam a visitar, molt completa, amb el contacte de totes les associacions de veïns de Menorca, entre les demandes, gestions que s'estan duent a terme per millorar la vida dels veïns, també les activitats que s'organitzen. Gonzal, quines són d'aquestes? Hi ha moltes qüestions, anirem ratllant en altres oportunitats, però per anar desgranant, tenim unes millores que se sol·liciten des dels veïns del Castell en el tram de la carretera del municipi a Sant Lluís. Quines són aquestes millores?
7: Home, aquestes millores, la veritat és que són més que urgents, perquè el projecte està redactat i està dibuixat des de l'any 16, que jo tinc entès de que eres conseller de mobilitat nada menys que en Damià Borràs, vull dir que no ha plogut ni res. De 10 anys. I en principi inclou continuar el carril bici que només arriba fins a Es Molins, inclou una petita rotonda perquè puguis girar sense problemes, perquè allà hi va haver un accident greu mortal d'una moto davant de Santana, inclou aquest carril bici compartit que arribi fins de vora al cementiri, i allà és on l'obra és important, perquè allà sí que es fa una rotonda bastant grossa que inclou una parada de bus de línia. I és una reivindicació que l'Associació Veïns del Castell és històrica, de que l'autobús de línia no acabi a l'església, sinó que arribi fins a Sol de l'Est. I la reivindicació ara darrerament l'ha aixecat el veïnat de Sínia d'en Riera, perquè té nois, bueno, el Los i el Lot, amb edat adolescent, que és un perill que els deixin anar des de Sínia d'en Riera sense vora via i que travessin allà la Bruta per esperar el bus dels instituts. No hi ha pas de peatons, no hi ha rotonda, no hi ha senyalització i no tenen espai, o sigui, la línia acaba i ja hi ha paret seca, o sigui, no tens espai de protecció.
0: I s'ha rebut alguna resposta? On s'han fet aquestes peticions?
7: Jo em consta que han demanat una reunió, no sé si la setmana passada, al grup de veïns de Sínia d'en Riera amb el conseller de mobilitat, i els hi ha pintat tot color de rosa, que el projecte està redactat, que està previst per fer enguany, i tot color de rosa. Ara
0: però
7: veurem.
0: Però sense data fixa, concreta, no?
7: No, sí,
0: diguem-ne.
7: No hi ha licitació encara, però... Uh-huh. Però em s'ha promès que dins enguany es farà aquesta obra.
0: Es farà. Si ratllem de mobilitat, també és parada obligatòria ratllada de servei d'autobusos a l'hivern. Cada vegada hi ha més gent que viu a les urbanitzacions turístiques. Fa uns dies ratllàvem amb l'Associació de Veïns d'Escanotells, que hi viuen moltes persones i que tampoc tenen aquest servei d'autobús al mes d'hivern. Es contracta de licitació del Servei Públic de Transport d'Autobusos caducat des de fa anys.
7: Sí, si jo en tos de ser un, diguem, un lerdo en la matèria, doncs fos un expert, si fos un interventor d'Ajuntament o de Consell Insular, te podria dir si realment és legal que un contracte de servei públic d'autobús s'hagi hagut de prorrogar tantíssimes vegades, perquè la llei crec que permet dues o màxim tres, si està prou justificat, però és que aquest contracte està caducat fa molt més de 3 anys. I no li fan més que pròrrogues i pròrrogues, i no hi ha hagut cap equip de govern que s'hagi atrevit a licitar, perquè és un servei de tot el servei públic d'autobús de tota Menorca.
0: Val? I no acabeu de... I per el motiu se sap? L'heu intentat averiguar,
7: no, no
0: investigar, o
7: jo
0: no se sap?
7: Jo
0: no
7: el sé.
0: O sigui, està caducat.
7: Jo crec que li has de demanar més al conseller de mobilitat, no? El responsable de la matèria.
0: Heu tingut altres contacte amb ell?
7: No.
0: Heu pogut demanar, sol·licitar una reunió, per exemple, a través de la sindicatura de greuges, que també poden atendre aquestes sol·licituds?
7: Pues és bona idea, prenc nota, perquè hi ha diverses coses que afecten a mobilitat i a lo millor serà la manera de demanar... Bueno, entre 2 o 3 de la Junta de la Federació una reunió amb ell, perquè jo he tingut petit contacte, no el conec gaire, he tingut petit contacte amb ell i és una persona en principi predisposta a rebre la gent i a escoltar, que ja és molt per un polític, no?
0: El problema de l'autobús, això és, com bé dius, afecta a totes els pobles, a totes les urbanitzacions. Vinibec, cada vegada hi ha més gent, te'n dic algunes que estan més properes, però sí. A Ciutadella, a Mercadal, a totes les urbanitzacions hi ha aquesta necessitat, i com bé dius, cada vegada més gent viu a les afores i molts amb fiets i en lots en edat que són joves, que no poden encara tenir un cotxe, però que poden ja anar sols de l'institut a casa o de quedar amb els amics i poder tornar a casa amb total seguretat.
7: Sí.
0: També altres qüestions, per quina vols seguir? Perquè et veig aquí passant llista de totes les demandes. Servei d'ambulància medicalitzada 24 hores en el centre de l'illa, en Es Mercadal, un altre servei, si ratllam dels autobusos a l'hivern, autobús, servei mèdic també necessari.
7: Aquest és un, diguem, és una petició que supos que l'Associació de Veïns de Mercadal i de Ferreries són les que més sensibles a que aquest servei, d'una vegada per totes, però jo crec que és una reivindicació històrica de l'O també, que són els 3 pobles, bueno, i Migjorn, que fa molt d'anys que no tenen servei d'ambulància medicalitzat, no? Les 24 hores. L'O està pendent de que el centre de la unitat sanitària se'ls hi ha quedat petita, i hi ha un projecte per fer es banyer, fer-lo o nou o ampliar es banyer, hi havia una mica es debat aquest, i Mercadal i Ferreries, doncs, bueno, són els tres pobles que aglutinen aquest centre de Menorca i que no hi ha dret, que bueno, si una persona es posa de part ha de tenir dret a mitjanit a tenir una ambulància a prop, no? Per exemple.
0: I més amb el creixement de població que tenim a Menorca en els darrers anys, de població resident durant tot l'any.
7: Ja, ja, ja. Sí, sí. Lo que crec que aquest, diguem, aquest tema ja depèn més de l'Ipsalud, diguem. Mm-hmm. És un tema, diguem, que hauríem de pigar un vot a nivell autonòmic.
0: Clar,
7: no?
0: Que cada tema que teniu i que manegeu des de la federació amb les diferents associacions, un ha d'anar cap a una administració, un altre ha d'anar cap a una altra, i clar, sí, cadascú té la seva gestió, que no són ràpides, ja, ni són fàcils moltes, sí, vegades, no?
7: Jo hi he fet bastant d'anys lluitant amb l'administració, amb ajudes europees, i sé el que és lluitar amb l'administració, i és molt complicat. Hi havia un famós conseller que deia: l'administració és un elefante artrítico que para pedirle que mueva una pata necesitas tiempo y paciencia.
0: Hi ha mogut la pota a la qüestió de la contaminació acústica i de l'aire, de la renou dels vaixells, que crec que va ser la darrera vegada que vas venir, que em vam ratllar d'Esport de Moll, de tots els veïns que cerquen aquesta solució.
7: Jo, les darreres declaracions del delegat d'APB en Esport de Moll eren superoptimistes, no sé si va ser el mes de febrer, que ho va donar tot per fet, de que ja la tuberia que venia de la Dragonera ja s'estava fent, i que la maquinària, que serà com una espècie de grua per adaptar-se a l'altura i a la distància de cada vaixell, que estaria en fase de proves durant el mes d'abril, crec que va dir. I ja estem a 7 de maig, no? Crec, o... Uh-huh. Vull dir que... A Ciutat de Granada jo me consta que segueix arribant els dissabtes, els dos darrers dissabtes jo l'he vist, i no se'n va després fins diumenge que vespre. O sigui que fa la tira d'hores, estan incomplint les promeses que mos van fer l'any 23 i l'any 24, que no pernoctaria o que pernoctaria a la Bocana, fora port, i estan incomplint les mateixes promeses que ells van fer. I l'altra incògnita, hi ha dues incògnites: quan entrarà Scott Ironing en funcionament, i si el Ciutat de Granada i Grimaldi Lines han adaptat el Ciutat de Granada perquè s'hi pugui endollar, perquè ells mateixos van reconèixer que és tan antic que no, l'any passat o fa dos anys no estava en condicions de que se li pogués endollar. Hi ha dos barcos que no estan en condicions, i un, a més, té l'agreujant de que el Colt Ironing només arriba a l'estació marítima on arriben els vaixells de passatgers i de mercaderies. Uh-huh. Però hi ha un barco que es diu Tinerfe, de CLH, que du el querosè i la benzina que tots necessitem per circular, i aquest amarra a l'estació naval militar, i allà no arriba el Colt Ironing, i crec que ens consta que de CLH el Tinerfe tampoc està preparat perquè se'l pugui endollar. I a més és un vaixell que va, el que en menorquí dèiem, escarada, o sigui, arriba a les dues de la matinada, i si en 4 hores pot enxufar totes les bombes que impulsen el querosè cap a l'aeroport, i a les 6 se'n pot anar, quantes menys hores faci millor, perquè ell té una ruta i acostuma a arribar a mitjanit, i engega totes les bombes, buida el querosè i se'n va, sigui l'hora que sigui. O sigui, és una altra problemàtica, sa que no han rebut resposta mai, ni de Consell Insular, ni de Síndic de Greuges, ni d'Autoritat Portuària. Tothom va donant llargues, sa gran promesa d'Escolta Ironing ve des del 23 i el 24, ara la promesa de febrer del 26 era que el mes d'abril, o sigui, el mes passat, ja estaria en fase de proves i en funcionament, i res de res.
0: I aquest seguiment que s'ha d'anar fent, i no et pots despistar, que durarà anys i que no és fàcil fer tot el seguiment, perquè són qüestions, com bé dius, molt lentes i molt feixugues. Per acabar, que mos queda un minutet, fer menció també en el negoci de les motos aquàtiques a Canotells, a Cala Molí, aquestes demandes veïnals que cada vegada més hem de conviure amb el creixement del turisme i dels serveis pel turista a la nostra illa, renous i altres qüestions.
7: Això és mèrit de l'Associació de Veïns de Canotells, que ha fet una feina feinada, ha fet una feinada perquè s'ha mobilitzat i sap que és una immobiliària que té sa seu en el carrer Còrsega de Barcelona i que ja té una autorització a Cala Molí. Jo crec que hi ha una estratègia de que si bufa del nord i les motos aquàtiques no poden sortir a Cala Molí cap a la costa nord, agafar les motos aquàtiques i dur-les a la costa sur a Canutells. I a Canutells, la veritat és que quan Nana m'ho va explicar, jo és que fa esgarrifar. En aquella mateixa rampa ja hi ha autorització per quatre empreses de lloguer de caiacs i dues empreses d'embarcacions, de lloguer d'embarcacions. Són sis empreses i encara hi volen afegir una setena.
0: I l'espai és tan petit i una cala tan familiar
7: que
0: sembla mentida.
7: I un espai que era de bany, correcte. Era un espai de bany, o sigui. Li han robat a la gent que tota sa vida allà havia anat a nedar.
0: Idò, Gonzal, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Hi ha més qüestions, però ja tornaràs. No?
7: Guardarem la llista. Idò, moltes gràcies
0: guardes,
7: a vosaltres.
0: Hem tocat uns quants punts de la llista i tota la informació a fabmenorca.com. Gràcies. Marxo, però el meu cos el deixo aquí, amb el cap sobre el coixí. I avui tenim una recomanació fantàstica als cinemes Moix Negre de Ciutadella.
6: Sí, anem a les 8 perquè hi ha la presentació del documental A un lloc de la ment, en presència dels protagonistes, l'humorista José Corbacho i l'actriu mallorquina Catalina Soldivelles, amb col·loqui posterior sobre teatre i salut mental.

0: on anem amb Ginestar, un dels grups que conformen el programa de la temporada 2026 d'Esclaustre. Ja vos avancem que demà donarem tots els detalls perquè hi haurà en Fita, un dels programadors, un dels amics d'Esclaustre, que us presentarà aquestes i d'altres propostes. Molt interessant totes. Poques paraules que mos queden. Fins demà. Adéu.
1: La justa, fins demà a les 12.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, avui estan pendents del temps. Des de les 12, Mallorca està en avís taronja i la resta d'illes en groc per la previsió d'intenses pluges. L'EMET preveu acumulacions de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora al sud de Mallorca i fins a 60 litres en 12 hores arreu de l'arxipèlag.
2: L'episodi d'inestabilitat afectarà especialment les Balears fins a les 10 de la nit. La situació també pot anar acompanyada de ratxes fortes de vent i tempestes localment també fortes. L'EMET demana extremar la prudència davant possibles inundacions puntuals, especialment a zones urbanes i torrents. També recomana evitar desplaçaments innecessaris durant els moments de més intensitat de les precipitacions.
1: Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Palma ha informat que es tancaran de manera preventiva el Passeig Sagrera i els parcs de la Riera, Can Terrés i Bellver fins demà a primera hora.
2: I a Eivissa, la previsió de pluja ha obligat a ajornar fins demà la inauguració d'Eivissa Medieval. També queden suspeses totes les activitats a l'aire lliure previstes per aquest dijous en el marc d'aquesta fira medieval.
1: Mentrestant, el creuer afectat per un brot d'antivirus continua la seva travessa cap a Tenerife amb els 140 tripulants de moment asimptomàtics. Mentrestant, la naviliera ja ha contactat amb els 30 passatgers que varen desembarcar a l'illa de Santa Helena enmig de l'Atlàntic abans de detectar-se el brot, recordam, amb 8 casos confirmats, 3 d'ells morts.
2: L'Organització Mundial de la Salut assegura que fa una vigilància epidemiològica estricta de tots els passatgers. Així ho ha explicat la cap d'atenció clínica de l'organisme, Janet Díaz, que ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a les Canàries, on continua el malestar per com s'està gestionant aquesta crisi declarada en alta mar.
3: Tener un protocolo que vamos a estar todos de acuerdo, la OMS, los Ministerio de Salud de España, también los de el European CDC, para tener todo un protocolo que estamos de acuerdo, cómo manejar las personas que están desembarcando del barco. Y todo eso van a hacer para proteger, que asegurar que no haya ningún problema para las personas que viven ahí en donde van a desembarcar.
1: I precisament sobre la crisi de l'antivirus n'ha parlat avui la consellera de Salut. En un berenar informatiu a Madrid, Manuela García ha criticat la gestió improvisada, ha dit, del Ministeri de Sanitat.
4: Creo que las cosas hay que hacerla con tranquilidad, algo que con rigor científico, con rigor técnico y sobre todo teniendo un plan. Y una vez se anuncia un plan, es un plan. Esto no es el coronavirus.
1: I enmig del debat polític sobre la prioritat nacional, la justícia europea considera discriminatori exigir 10 anys de residència per accedir a ajudes socials. Diu que aquesta mesura afecta principalment els no nacionals i que no està justificada pel cost econòmic o administratiu de l'ajuda.
2: La sentència respon a una consulta d'un tribunal italià sobre el cas d'un estranger en protecció subsidiària. Se li va retirar l'ajuda després de comprovar que no complia el requisit d'haver residit al Mancor 10 anys a Itàlia, dos de manera ininterrompuda. La resolució assenyala que aquesta exigència afecta principalment els no nacionals i constitueix, per tant, una discriminació indirecta prohibida pel dret de la Unió. L'alt Tribunal Europeu recorda més que la legislació comunitària reconeix el dret a la igualtat tant en matèria d'accés a l'ocupació com de prestacions socials bàsiques.
1: Arribem a la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 7 de maig. Bon dia, tot preparat perquè demà comenci a Pesaro la Final Four de la Champions. El Palma cercarà tornar a Mallorca amb la seva quarta corona europea. En Bernat Nadal al control tècnic. Començant amb les portes d'avui, l'Illes Balears Palma Futsal es troba a les portes d'afrontar una nova Final Four de la Champions. Els mallorquins cercaran continuar fent història guanyant la seva quarta Champions a la seva quarta participació a la màxima competició continental. El conjunt d'Antonio Vadillo jugarà demà a les 8 i mitja, una de les semifinals contra l'Étoile Lavallois. Francesc és el jugador del Palma, Ernesto.
1: Creo que es una competición muy especial. Nos encontramos más de una vez ahí en un momento muy, muy especial. Y llegamos fuerte, ¿no? Yo creo que estamos ahí y estamos ahí para ganar más una.
0: Arriba en un bon moment el Palma Futsal, entrenat avui de matí, ho tornarà a fer avui a la baixa a terres italianes. Tot d'una sabrem la darrera hora de l'equip amb el nostre company Gavi Fortesa. I també en futbol sala, males notícies, el Gasifred té gairebé impossible jugar al play-off d'ascens a primera, tot després de la inesperada derrota del partit ajornat amb el Melistar. Els de José Fernández varen caure contra un equip que estava en descens per 4-2. Ara queden dues jornades de Lliga, han de guanyar els dos partits, que Móstoles perdi el 2 i que el Barça Atlètic en punxi com a mínim un. Per tant, ho té molt complicat el conjunt pitius. I en futbol, el Mallorca també té un compromís importantíssim diumenge a Son Moix contra el Villarreal, el conjunt mallorquinista que pot deixar gairebé a paraulada de la permanència a primera divisió si guanya aquest partit. El Mallorca afrontarà aquesta jornada a dos punts del descens que marca l'Alavés. A més, el conjunt vermell votarà damunt la gespa de Son Moix, ja sabent resultats de ser dels seus rivals directes. Divendres juga el Llevant, demà juga el Llevant a les 9 a casa contra Osasuna, i dissabte quin dos partits. A les 2 es disputarà l'Elx a l'Alavés i a les 4 i quart el Sevilla Espanyol. Per tant, el Mallorca diumenge ha de guanyar sí o sí, ho diu el seu migcampista Samu Costa.
2: Queda un poco el partido de domingo, estamos muy enfocados en la semana de entrenos, pues en seguir evolucionando cada jugador y llegar a la mentalmente y físicamente lo mejor posible, y vamos a pelear el domingo pues como hacemos siempre. Sabemos que es un juego súper importante, pues el apoyo de la afición pues va a ser súper importante también, y esperemos que vengan aquí y pues apoyen mucho.
0: Parlava Samu Costa del suport de l'afició. El Mallorca ha fet una crida a l'afició mallorquinista. Diu que tothom vagi de vermell per veure aquest partit a l'estadi de Son Moix. A més, també ha demanat al públic, a l'afició mallorquinista, que a les 12 del migdia i d'hora esperi a la porta zero de l'estadi l'arribada de l'equip per animar el conjunt de Martín de Michelis en vista en aquest partit contra el Villarreal. I també en futbol ja tenim final de la Champions, la jugaran l'Arsenal i el Paris Saint-Germain. Ahir es va classificar el conjunt francès, va empatar a un el seu partit a terres alemanyes i va fer bo el 5-4 del partit d'anada disputat a París. Luis Enrique és el tècnic del Paris Saint-Germain.
3: Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
0: I avui també parlarem de bàsquet perquè, mare meva, demà quin partit que viurem en directe per IB3 en ràdio i també per IB3 televisió. A Son Moix s'enfrontaran el Fiwi i el Palmer, darrera jornada de la Lliga regular i la permanència en joc. Avui volem saber com es viu en aquestes hores prèvies en aquest partit dins els vestidors d'ambdós equips. Parlarem amb el jugador del Fiwi Mallorca, amb en Falou Niang, i també amb el capità del Palmer, amb en Joan Feliu, i també xerrarem de la fase d'ascens a primera FEB perquè el Sant Antoni jugarà dissabte el partit d'anada dels quarts de final d'aquesta competició, dissabte a les 6 contra el Morón Sevillà a terres andaluses. També entrevistarem a un jugador del Sant Antoni, a Daniel de la Rua. I en tennis, Jaume Monar no ha pogut passar de la primera ronda al Master 1000 de Roma. El tenista de Santanyí va caure ahir contra Matteo Arnaldi en 3 sets. El jugador local se'n va dur el primer set després d'imposar-se per 6-3. Monar va reaccionar, va igualar el partit, va guanyar el segon set per 3-6, però el tenista italià va guanyar el tercer i definitiu set també per 6-3. De moment, Jaume Monar només ha guanyat un partit a la gira de Terra Batuda. Una i 11 minuts.

0: Avui de començar amb aquest Esport 3 migdia d'avui dijous, ja moltes mirades ja posades a la Final Four de la Champions de Futbol Sala, perquè d'aquí a poc més de 24 hores el Palma Futsal jugarà a Pesaro, a Itàlia, una de les semifinals contra l'Étoile Levallois francès, un rival que ja coneix bé el conjunt de Vadillo. Se varen enfrontar a la Main Round a Sant Moix i va guanyar el Palma per 2-1 aquest partit. L'equip fa feina a terres italianes, ha entrenat avui de matí, si no hi ha res de nou, ho tornarà a fer avui a baixa amb aquesta il·lusió de guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Una Champions que una vegada més, un any més, mos contarà aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio el nostre company Gavi Fortesa. Gavi, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, Miqui, bon dia.
0: Que preparat ja, no?, per viure un altre Final Four de Champions, aquesta emoció de la Lliga de Campions de la màxima competició europea, i que guapo seria tornar per quarta vegada consecutiva amb el trofeu cap a Mallorca.
1: Sí, imagina't, no? Jo tinc clar una cosa, mira, el Palma ja està en modus Champions, ara falta saber si la Champions està en modus Palma, que és el que ha passat els tres darrers anys, no? Anem a veure. Mira, d'inici, te faig una petita correcció, perquè s'ha aplaçat, s'ha suspès l'entrenament d'avui de matí.
0: Ah, mira.
1: Finalment, Antonio Vadillo ha decidit que no hi hauria sessió preparatòria avui de matí. L'equip s'entrenarà avui a hora baixa, a la pista oficial, al Pesaro Futsal Arena, un recinte de l'any 1996 amb 8.000 espectadors d'aforament. El primer dia, dimarts en arribar, i ahir dimecres, l'equip va entrenar el dematí al Palafiera, que és una petita pista més antiga i més vea, i després al vespre ja varen prendre el primer contacte amb la pista oficial on se jugarà aquesta Final Four. Ara mateix l'equip està dinant i tot està preparat, com t'he dit, per l'entrenament a la Pesaro Futsal Arena avui vespre, i la roda de premsa oficial dels entrenadors, en aquest cas d'Antonio Vadillo, de cara al partit de demà a les 8:30. Hi ha il·lusió, com sempre, i mira que el Palma ha arribat en aquesta Final Four amb més dubtes encara que els darrers anys, no? El primer any tot eren dubtes perquè era la primera vegada. El segon any, allò que dius que bé, ja ho van aconseguir una vegada, serà molt difícil. Jo l'any passat tenia moltíssim de dubtes, pensava que no, i va arribar a la tercera. I aquest any l'equip, si qualque cosa ha mostrat al llarg de la temporada, és una irregularitat absoluta. És a dir, no sabem quin Palma trobarem en el primer partit contra l'Étoile Levallois.
0: El que és cert,
1: és un misteri.
0: El que és cert, Gavi, que sí que coincideixen aquesta vegada tant el cos tècnic com els jugadors que han pogut parlar. Tot una també escoltarem Ernesto, que va parlar amb Antoni Fuster, amb el nostre company, però sí que coincideixen que arriben en aquesta recta final en un gran moment, podríem dir que en el millor moment de la temporada. Per tant, la feina de Vadillo, en aquest sentit, ha arribat en el moment oportú, que l'equip estigui en el seu 100%, no?
1: Sí, això és vera, això és vera. És el millor moment de la temporada. Una temporada molt irregular al principi, després va arribar aquell mes de març que va ser un autèntic desastre en tots els sentits.
0: Esportiu i extraesportiu,
1: sí. Tothom va perdre el cap el mes de març, va ser horrorós. I és vera que el mes d'abril l'equip s'ha refet, tot va començar amb una golejada a Sant Moix davant el Jaén, i l'equip s'ha refet de tal manera, fixa't el que són les coses, s'ha refet de tal manera que està tothom a disposició d'Antonio Vadillo, fins i tot Luan Müller, que ha estat 5 mesos fora de l'equip. Això m'assembla, és una intuïció meva, que realment ha estat 3 mesos i mig, i que la resta s'han preocupat només de que arribi en condicions per aquesta Champions.
0: Va dir Vadillo la prèvia dilluns que estava molt content perquè recuperaven en el seu millor jugador, el jugador més important per l'equip.
1: Sí. Bueno, s'ha de dir que les tres darreres Champions, Luan Müller va ser elegit millor porter de la Final Four a les tres. O sigui, és evident que és un jugador diferencial des de la porteria i amb el seu atac també improvisat, no? Anem a veure, estan tots disponibles. Això vol dir que demà contra Étoile Levallois un jugador quedarà fora d'acte. Són 15 els futbolistes i només entren 14 a l'acte oficial de partida. O sigui, jo m'imagino que no serà Luan Müller, que tanta feina que han fet perquè Luan Müller estigui en aquesta Final Four no serà per quedar ara de fora, perquè no ha jugat gens darrerament. I no sé què he de pensar. Si no hi ha ningú que tingui molèsties o qualque problema que no sabem, jo penso que entre Maia i Penya pot estar el descart el dia de demà pel partit contra l'Etoile, que no vol dir que després no hi sigui a una hipotètica final o en el tercer i quart lloc que se jugaria diumenge. Anem a una pista que té molta història. En aquesta pista, des de l'any 96, ha jugat, no eren els seus millors anys, que varen ser els 80, però el famós Scavolini de Pesaro,
0: Ah,
1: l'equip de
0: sí.
1: bàsquet, que va ser campió de la Recopa, que va ser campió de la Lliga Italiana i que té molta transcendència en el país italià. No? Ara l'equip se diu Victoria Libertas, perquè Scavolini era el llinatge de l'home que va posar el dobés en aquell equip de Pesaro de bàsquet. No? Bé, és un recinte molt guapo, jo ja he vist qualque imatge i allà s'ha jugat Copa Davis, s'ha disputat Mundial de Gimnàstica, han fet concerts, és un recinte espectacular, com te dic, de 8.000 espectadors i pot ser molt, molt guapo. Ara ja té la pista negra, la mateixa que varen instal·lar al Velòdrom Illes Balears, a la primera Champions del Palma. I bueno, ha tornat la il·lusió. Després d'uns mesos
0: Ja
1: complicats,
0: tocava, perquè ha
1: ha
0: estat una
1: tornat la il·lusió.
0: temporada peculiar, peculiar. Ha estat una temporada
1: Sí,
0: complicada, ho deien, tant
1: molt rara.
0: esportiva com extraesportiva dins el Palma Futsal, però que tot que enviaria si tornen d'Itàlia amb aquest trofeu. Ràpidament, Gavi, perquè hem
1: Imagina't.
0: d'escoltar n'Ernesto, però l'equip francès, ho deia al començament, ja s'ha enfrontat en el Palma, a la main round, va guanyar el Palma 2-1. Quin equip podem esperar que vas trobar d'aquest rival de demà?
1: Un equip molt, molt, molt competitiu, molt fort físicament, que va posar en problemes el Palma, que, com tu dius, va guanyar per 2-1, remuntant l'1-0 inicial dels francesos, que li varen arribar 7 gols en el CMI, que era el gran favorit del grup d'aquella main round que es va jugar el mes d'octubre a Son Moix, i alerta que el futbol sala francès està creixent i molt. Aquest any ha arribat aquest equip a la Final Four i recordaràs que l'any passat la UEFA li va donar la seu de Le Mans per jugar a la Final Four. El futbol francès, el futbol sala francès està creixent i molt, i aquest ara mateix és l'equip que jo considero el gran tapat, perquè el favorit, com sempre, és l'Sporting de Portugal, i després Palma i Cartagena juguen el seu paper, no? El Cartagena arriba per segona vegada a una Final Four. El favorit és l'Sporting, com sempre, però alerta amb els francesos, que és el rival del Palma demà.
0: Han d'anar vius demà a partir de les 8 i mitja. Vinga, anem escoltant Ernesto, el jugador de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha parlat d'aquesta cita tan important i també il·lusionant per l'equip i pel club de la Final Four de la Champions, que es disputarà a Pesaro a partir de demà. És Ernesto, jugador del Palma Futsal, que ha parlat amb el nostre company Toni Fuster.
2: Parlam ara amb Ernesto. Bon dia, buenos días.
3: Buenos días.
2: Bueno, qué semana interesantísima, la más importante, yo diría, de la temporada, ¿no?
3: Sí, yo creo que es la más importante, ¿no? Es el sueño de cada jugador y ahí estamos más una vez, ¿no?
2: ¿Cómo estás personalmente?
3: Yo personalmente sí, y profesionalmente también, ¿no? Yo estoy muy bien. Yo creo que es la temporada que me encuentro más bien así físicamente y mentalmente. Todo ha crecido mucho, ¿sabes? Aquí en Palma y este año estoy muy bien mismo.
2: De las competiciones que habéis disputado de momento, esta es especial. Esta tiene algo. Ahora que vemos aquí delante estas tres copas que tenemos que hemos ganado. El míster ha dicho, falta una.
3: Sí, yo creo que es una competición muy especial. Nos encontramos más de una vez ahí en un momento muy, muy especial y llegamos fuerte, ¿no? Yo creo que estamos ahí y estamos ahí para ganar más de una.
2: Para ganar, lógicamente, hay que estar mentalizado, hay que hacer un buen partido. El míster nos comentaba también durante la semana que es por tema de detalles, ¿no? Que cree que se va a decidir que la cosa va a estar muy igualada por el tema de detalles. Eso significa que hay que tener muchísima concentración, me imagino, a lo largo de todo el momento.
3: Como en todos los partidos, ¿no? Los partidos grandes, los detalles van a decidir los partidos y esto también, ¿no? Yo creo que en todas las Champions que ganamos ahí, las tres, fue decidido en detalles, ¿no? Entonces, más una que tenemos que estar mentalizados y muy focalizados para conseguir las victorias y, bueno, lo quedan dos partidos para levantar más una.
2: porque como aquel que dice, aquí son finales, es decir, la semi será una final, porque si no, no hay final, y luego la siguiente en caso de pasar. Aquí no hay error, como en la liga, que te puedes equivocar o aquí no.
3: No, no hay, porque, como has dicho, los grandes...
2: Porque volvemos a casa, vamos.
3: Sí, claro, eso es lo más importante, que tenemos que estar focalizados en nuestra cabecita para que ahí sí lleguemos a más una final y ojalá levantar más una taza.
2: Del equipo que vais a enfrentar, más o menos, que ya lo conocéis, porque ya os habéis enfrentado, ¿qué esperáis?
3: Bueno, un partido muy difícil, ¿no? Y que ellos también tienen el balón, ahí... 60-70% del partido, pero eso no quiere decir nada y nosotros tenemos muy focalizados para que podamos ganar de ellos.
2: ¿Quizá mejor este equipo que Cartagena o Sporting?
3: Bueno, yo creo que... no voy a quedar ahí, pero yo creo que no, pero ellos también tienen los sus ventajas, ¿no? Están ahí en la final four, ganaron de Semeiro, un grandísimo equipo, y ellos por la primera vez están ahí, entonces tienen que valorar eso también.
2: No tiene nada que ver con la liga, es decir, lo digo porque ha habido la liga, esto era altibajos, el aficionado realmente, el Palmasusal, conoce perfectamente de qué va eso, porque es el que ha estado presente en todos los partidos. El que no está tan aficionado a lo mejor al mundo de fútbol sala, pero que sabe que este fin de semana hay una Champions, que el Palma la puede volver a ganar, pero repasa un poco cómo ha ido la temporada en la Liga, puede tener dudas, ¿no?
3: Sí, para todos, ¿no? Yo creo que eso es normal, pero las sensaciones que tenemos hoy mismo, ¿no? Es diferente de yo hablar a 2-3 meses atrás y tener unas sensaciones ruines y tal, pero hoy mismo yo creo que todo el equipo está con unas sensaciones muy buenas. Tenemos 2-3 partidos ahí que han venido con partidos buenos y eso es lo que importa, ¿sabe? Lleguemos bien con unas sensaciones muy buenísimas.
2: Pues Ernesto, que vaya todo muy bien, que ojalá podamos cantar desde ahí, nuestro compañero Gaby Forteza pueda cantar un triunfo del Palma Futsal en semis y, como no, luego la gran final y volver a ganar. Mucha suerte y buen viaje.
3: Bueno, muchas gracias.
0: Avui, doncs, ja ho sap, Gaby, a cantar un altre títol, una altra victòria, una Final Four.
1: Així, tant de bo sigui així, no?
0: Clar que sí.
1: Seria espectacular. Cap equip ho ha aconseguit, eh? Hi ha equips que tenen més Champions, però no les han aconseguit
0: de manera consecutiva ho diu sempre Vadillo, sí, sí. Ho han normalitzat i m'ho pareix fàcil, sí, i sí, sembla, sí, que el Palma, sí, està obligat, sí, a fer-ho, però és que és molt complicat, sí, sí, guanyar-ne una, imagina't quatre si en cas que el Palma guanyi a Itàlia a pes zero. Gavi, t'escoltam, quines ganes, ja que arribi el partit. T'escoltam demà, sí, a partir de les 7:30.
1: Sí. Hi ha ganes de partit, allà hi serem.
0: Molt bé, Gavi, gràcies.
1: Adéu,
0: que vagi molt bé. 1:24, davant directe, ja ho sabeu, aquest gran partit de futbol sala que viurem aquí a IB3 Ràdio.
4: Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears, Palma Futsal.
5: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
6: Saber que somos el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
4: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
5: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
7: IB3 Ràdio és actualitat.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
10: ¿Vols anar a Sant Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IDPAS, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: Una i 26 minuts, continuem Esports en migdia, Vitres en ràdio, també hem de parlar una miqueta de futbol perquè el Mallorca té un partit de pinyol vermell diumenge contra el Villarreal a Son Moix a partir de les dues del migdia. Vos ho comentava a l'inici, el club ha fet una crida a l'aficionat del Mallorca, primer perquè vagi tothom de vermell per animar a l'equip i perquè també tothom que vulgui a les 12 faci acte de presència a la porta zero de Son Moix per rebre el conjunt de Demichelis quan arribi a l'estadi per jugar contra el submarí Groguet. Partit important, el Mallorca a dos punts del descens, si guanya fa una passa de gegant cap a la permanència. Els nostres companys d'IB3 Televisió han parlat amb un dels jugadors que ara és important i l'esquema de Martín Demichelis, han parlat amb en Pablo Torre.
12: Muy bien, la verdad. Nunca había estado a este nivel, ¿no? No futbolístico, sino en lo físico, en tantos partidos como titular. Creo que bueno, está siendo importante para mí y estoy disfrutando mucho, que es lo importante. Cada jugador igual tiene su perfil de juego. El de Iagoba empezamos con una idea, después con el calendario que tuvimos al principio cambió y después, bueno, pues no me sentía tan cómodo jugando, salía igual 20 minutos y me iba frustrado porque, bueno, sabía que podía dar mucho más, que al final no soy un jugador de jugar 10 minutos, 15 minutos, sino de jugar 70, 80 minutos, manteniendo el control del partido, ¿no? Entonces era normal que no podía dar mi mejor versión, ¿no? Entonces, bueno, ahora también con Demichelis creo que se está viendo que el juego me está haciendo disfrutar mucho y bueno, estoy muy feliz, la verdad. Sinceramente, yo lo que quería era jugar, no llegué a plantearme eso, pero bueno, estaba bastante frustrado, sí. Eso es verdad.
0: Ara ja és important Pablo Torre dins l'onze del Mallorca, tot gràcies a l'arribada de Martín Demichelis, el migcampista. Valorava així per IB3 Televisió l'arribada del tècnic argentí a la banqueta del Mallorca.
12: Bueno, al final creo que ha venido un gran entrenador, se está viendo. Nosotros somos evidentemente buenos jugadores, estamos en primera división. Lo que estábamos haciendo antes, pues evidentemente no estábamos a nuestro nivel, porque bueno, al final no nos sentíamos cómodos en el campo, el perfil de jugador, lo que te digo, creo que estaba sufriendo en el campo y ahora es totalmente distinto. Desde el día a día estamos corrigiendo e intentando hacer cosas nuevas y bueno, evidentemente se está viendo otro Mallorca y es lo que tiene que ser. Bueno, ha dado un cambio en todo, ¿no? En el tipo de entrenamientos, de tareas, de también por la tarde nos mandan venir a veces a entrenar cosas que tenemos que mejorar, que es lo principal, ¿no? En primera división, al final nos pagan para estar todo el día comprometidos en el fútbol y bueno, creo que eso es lo que tiene que ser un profesional. A mí me encanta hacerlo, no tengo problema y bueno, es por el bien de todos, por el bien de nuestro, del equipo, de la afición que va a disfrutar mucho más. Y entonces también me alegra ver a la gente que está ilusionada, ¿no? Y bueno, eso, llamar desde aquí, bueno, a la afición, que el domingo quiero ver a todo el mundo allí. Es muy cercano, parece que es muy, muy estricto, que lo es, pero después es como tiene que serlo. Al final es lo que necesitamos. Entonces, pero después es muy cercano con todos, hasta con los chicos del filial que vienen a entrenar. Evidentemente es exigente, pero es muy cercano.
0: Idò, així valorava l'arribada de Demichelis Pablo Torre en el Mallorca i el jugador de Santander del Mallorca. Idò, també ha parlat del partit importantíssim de diumenge. Diu que el Mallorca no pot fallar a casa ni contra el Villarreal ni el darrer partit contra l'Oviedo, i també espera que el Villarreal, que ja no se jugui res perquè ja s'ha classificat per disputar la Champions la temporada que ve, i també diu que no passaria res si, com han fet el Sevilla i l'Atlètic de Madrid i també la Reial Societat contra el Sevilla, i de fer rotacions, fa canvis i no surt amb l'11 tipus, diu Monge Son Moix.
12: Bueno, creo que pasa mucho por los partidos de casa, que la gente, como los últimos partidos, esté metida, porque es vital para nosotros, pero también en el siguiente partido, ¿no? No pensar en no, a ver si ganamos en Levante, y no. Villarreal ir a ganar, si no se gana, Getafe ir a ganar, si no se gana, pues creo que eso tiene que ser un poco lo que tenemos que ver en este Mallorca estos días y estas últimas semanas. Bueno, evidentemente, ojalá que también rote como les rotan a otros equipos. Evidentemente son grandes jugadores los que rotarán, pero bueno, estamos viendo a un Mole a un gran nivel, a un Pepe a un gran nivel, a un Gueye muy bien, a Mika Utache, pero bueno, también si rotan como a otros equipos también nos vendrá bien.
0: I així espera Pablo Torre que arribi al Villarreal de Son Moix, i ja a la darrera, el Mallorca, vos ho deia, jugarà diumenge, ja sabent, resultats importants, com per exemple el del Llevant, on els partits que disputaran el dissabte l'Elx i l'Alavés i el Sevilla i l'Espanyol. Diu Pablo Torre que no s'ha de mirar altres camps, que s'ha de guanyar diumenge a Son Moix.
12: Sí, se mira, pero yo prefiero centrarnos en nosotros, salir al campo, no pensar, hacer lo que tenemos que hacer, ganar, y los demás que después hagan lo que sea. Es verdad que evidentemente si pierden mejor, pero si nosotros sumamos es que hemos hecho una jornada buena, ¿no? Cuando ganamos, sobre todo este último tramo de la temporada, cuando estamos ganando, a mí personalmente es como que me quita presión de ver otros partidos, y muchas veces hasta pierden. Entonces creo que también, no sé, yo prefiero no ver lo que pasa en los otros partidos y ya está.
5: Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Villarreal.
13: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
14: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
5: Des de l'estadi de Son Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
13: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
13: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
0: I de diumenge el partit del Mallorca i també la fase d'ascens a Primera Federació, en una Primera Federació que juga la U d'Eivissa, ho farà dissabte a les 4 i quart al camp de l'Hèrcules, el conjunt pitius que vol treure una victòria per deixar ja tancada la permanència un any més a la categoria. Acaba de parlar a Can Misses el tècnic de la UD, Miguel Álvarez.
15: Y luego pues, el partido en sí, pues claro, es un partido atractivo con dos equipos, teóricamente, como tú bien decías, que de inicio pues partían con un objetivo que al final se está luchando por otro. Hay una igualdad tremenda porque estamos con 47 puntos, creo que hemos ganado los mismos partidos, empatado los mismos, perdido los mismos. La única diferencia que me parece que hay 6 o 7 goles encajados por ellos más. O sea, hay una igualdad tremenda. Y bueno, un campo y un escenario fenomenal, un escaparate para todos y para seguir trabajando para quedar lo mejor posible de cara a final de temporada.
0: Ha estat una temporada complicada dins la U d'Eivissa. Li han demanat també a Miguel Álvarez que ha fallat aquest any dins el vestidor del conjunt pitius.
15: Cada uno tiene su manera de ver. Yo creo que nos ha podido un poco la situación. Nos ha comido la situación de sí o sí. Creo que cuando lo teníamos más, creo que lo más difícil, cuando estábamos en lo más difícil, que teníamos que ir a Cartagena, ganar al Murcia, ganar al Atlético Madrileño, en fin, ganamos aquí el Sabadell, que lo teníamos todo a mano. Cuando hemos visto que somos capaces y hacemos las cosas, esa ansiedad, esas ganas de hacerlo tan bien, esa necesidad que no puedes fallar, eso es lo que yo creo que nos haya, que nos ha podido, indudablemente.
0: Dissabte a les 4 i quart es disputarà aquest partit Hèrcules 1 d'Eivissa, com sempre en directe per IB3 Ràdio. 1 i 36 minuts, faig la darrera aturada per la publicitat i parlant de bàsquet perquè demà tenim un partit d'infart al Palau de Son Moix.
7: IB3 Ràdio Est. Jornada.
10: ¿Quieres ir a Son Moix a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
11: A IB3 Radio, Esports 3.
0: Au, idò, continuem endavant, hem de parlar de bàsquet perquè demà tenim un partit, ho dèiem, d'infart en el Palau de Son Moix. Darrer partit de la Lliga Regular, derbi mallorquí entre el Ciutat Mallorca i el Palmer. També juga un Tizona Burgos-Cartagena. Si el Tizona guanya, el Palmer i el Ciutat

0: amb en Falou Niang. Falou, què tal, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: Molt bé, i vosaltres com esteu? Perquè quina setmaneta, quina tensió i quin nervis, eh? Suposo que amb ganes ja que arribi el partit.
1: Sí, preparant el partit i amb ganes que arribi el divendres.
0: Com ho afrontau, un partit d'aquestes característiques? Perquè no és habitual que en un partit com aquest se jugui tot pràcticament a una carta.
1: Sí, bueno, el primer de tot és un derbi, ja un derbi ja és una cosa, i després ja més que és una final per quedar-se a la categoria, ja t'imagines, i bueno, nosaltres ho afrontem amb ganes i estem preparats i amb moltes ganes que arribi ja.
0: Jugueu contra el Palmea a Sant Moix aquest derbi, però també, indirectament, també jugueu una miqueta en el partit entre el Tizona Burgos i el Cartagena. Estareu pendent de reull, perquè hem de recordar que si el Tizona Burgos guanya el seu partit contra el Cartagena, el Palmer i el Fiwi continuaran un any més a la primera FEB. Serà inevitable, no?, mirar un poc de reull el que passa en aquest partit.
1: Sí, bueno, nosaltres el que hem de fer és, doncs, guanyar el partit, i és el més segur, perquè mai se sap, i ojalà guanyi el Tizona, però millor guanyar el partit i estar tranquils.
0: Quin partit esperau? Quin Palmer, que coneixeu molt bé, esperau?
1: Doncs, bueno, esperem un Palmer que ve de competir els últims partits i quasi guanya la setmana passada a Estudiantes, sí que vindran amb ganes com nosaltres i serà un partit, doncs, complicat.
0: Falou, i vosaltres com esteu? Perquè, mare meva, quin començament de temporada tan bo, i vos trobeu ara en aquest partit que ho jugueu tot, que és una autèntica final. Com esteu mentalment? Com està el vestidor?
1: Bueno, estem bé, estem units, jo crec, perquè bueno, jo he arribat a la segona volta. La primera volta, doncs, l'equip va fer una molt bona primera volta, i doncs la segona no ha sortit com volíem, però bueno, l'equip jo crec que ha competit, en molts partits l'hem perdut al final, i en plan dintre el vestuari estem iguals que abans.
0: Què trobes que ha passat en aquestes jornades? Canvi d'entrenador que tampoc ha funcionat, no arriba aquesta victòria, s'ajunta un poc tot, la mala sort, un poc l'ansietat d'aconseguir aquest triomf, perquè són 13 ja consecutives.
1: Sí, bueno, tampoc crec que sigui, doncs, el canvi d'entrenador o, doncs, això és el bàsquet. Al final, quan entres en un bucle, per exemple, mentre el bucle de perdre, doncs tens l'ansietat, doncs, de voler guanyar, de voler sortir d'aquell bucle, i jo crec que, doncs, aquest divendres és el moment de poder sortir, tancar aquest any i tirar cap endavant.
0: Quin fiu hi veurem en aquest partit tan decisiu? Què vos demana l'entrenador, en Pablo García?
1: Doncs ser nosaltres mateix, estar units i a guanyar el partit.
0: És importantíssim guanyar aquest partit en un Sant Moix que presentarà un ambient de luxe. Jugueu com a visitants, però supos que l'afició del Fiu Mallorca també estarà present en aquest partit, no pot fallar.
1: Sí, exacte. Jo crec que divendres, doncs, serà una festa i que tothom, doncs, disfruti d'aquest espectacle i, doncs, que el Fibu guanyi.
0: I com està el vestidor en quant a baixes? Perquè heu tingut baixes importants aquestes darreres jornades.
1: Bueno, sí, ja hem tingut, doncs, el Pedro, doncs, que bueno, es va fer mal, i el Jonan, doncs, també, bueno, en un entreno es va fer mal el genoll, i a veure si arriba al partit.
0: Això pel que fa al vestidor, t'ho demana tu, no sé si ho sap, no sé si ha baixat a animar-vos una miqueta. Com està el president? Com està en Guillem Boscana? Perquè
1: no.
0: és un guanyador, viu els partits amb molta tensió, aquesta ratxa no sé com l'està duent, no sé si ha parlat amb vosaltres, ha vist en aquest partit tan important.
1: Sí, exacte. Els directius, jo crec que, bueno, sempre, i segueixen, doncs, confiar en nosaltres, i dintre del vestuari jo crec que estem, doncs, tots units. Des que vaig arribar aquí, en plan, ningú ha canviat la manera de ser, estem units i doncs anem a enfrontar aquest partit amb ganes i intentar sortir d'aquest bucle

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. L'Ajuntament de Palma tanca el passeig de Sagrera i tres parcs de la ciutat, els de Bellvec, Can Terrés i la Ribera, a causa de la vista taronja activat avui al sud de Mallorca. Des de les 12 s'espera aquest canvi de temps sobtat que pot dur pluges molt fortes i persistents en aquesta part de l'illa. A la resta de l'arxipèlag l'avís és més baix, és groc, però les autoritats han pres algunes mesures. La més destacada afecta una de les cites clau que cada any té la ciutat d'Eivissa, la Fira Medieval. Tant la inauguració com els actes previstos per al capvespre s'ajornen. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. Una cerimònia d'inauguració que estava prevista inicialment per a les 7 d'aquesta tarda al portal de Ses Taules, però que en principi s'ajorna fins demà divendres a les 6 de la tarda al mateix indret. El consistori també ha informat que la resta d'activitats previstes per aquesta tarda a l'aire lliure queden igualment suspeses fins demà divendres. Això sí, abans de l'inici oficial aquest matí ja s'han celebrat algunes activitats. Els més petits ja s'han convertit en protagonistes amb una gincana medieval solidària en un recorregut pels carrers que ocupa aquesta fira medieval.
0: Gràcies, Carmen. La Direcció General d'Emergències ha enviat les notificacions i recomanacions pertinents als municipis afectats per aquest avís taronja i podran prendre les mesures que considerin adients. Es demana precaució encara tot l'hora baixa i les primeres hores del vespre perquè l'avís taronja es manté. És així, Xesca Cifra, bon dia.
3: Bon dia, sí, es manté la vista taronja fins a les 4 de la matinada al sud i al sud-est de Mallorca. La resta de Mallorca i també a Menorca tindrem avís groc activat també fins a les 4 i serà a les 12 d'aquesta propera nit quan es desactivi aquest avís a les Pitiuses. Hem d'estar ben atents a les precipitacions d'aquestes pròximes hores, estan ben pendents de l'evolució. Plourà a principi del cap vespre encara al sud de Menorca, a Eivissa, a Formentera i també al sud i sud-est de Mallorca. Però la precipitació ha d'anar avançant a poc a la resta de les illes i durant aquesta pròxima nit i matinada encara pot caure amb intensitat i ser precipitació persistent. Esperem també vent de component est que s'ha d'anar reforçant amb el pas de les hores. Tindrem a la mà redols de maró, amb ones que superaran el metre d'altura, sobretot a punts de l'est i també del nord de les illes, i la temperatura davalla una mica respecte a la que teníem ahir, amb unes màximes entre els 20 i 23 graus. Demà encara continua l'ambient insegur, ja es desactiven els avisos, però encara amb possibilitat de qualque precipitació, núvols d'evolució a l'interior de Mallorca i també al nord que poden descarregar alguna precipitació. El cap de setmana el temps es comença tranquil·litzat, tot i que dissabte poden tenir possibilitat encara de precipitacions en terra roja.
0: Gràcies, Xesca. El temps és un dels temes de l'actualitat avui dijous, 7 de maig. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia.

0: I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per la vaga d'escoletes secundada per 7 de cada 10 educadores.
1: Una aturada convocada en el col·lectiu 03 arreu de l'Estat per reclamar una regularització del sector amb millores salarials i a les Balears amb un conveni col·lectiu propi que es troba actualment bloquejat, segons els sindicats. Els convocants parlen d'un seguiment proper al 70%.
0: El govern tanca amb els consells un paquet de mesures socials per afrontar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Formentera ha estat l'escenari de la conferència de presidents insulars amb la cap de l'executiu en què s'han abordat altres assumptes com la crisi migratòria i de l'habitatge. A la factura de la guerra, les administracions de l'arxipèlag destinaran 15 milions d'euros.
0: En clau política també, el vicepresident del Consell de Mallorca nega l'ús indegut de cotxes oficials, però admet que no vigila si estan rotulats.
1: Pedro Bastart ha comparegut avui a la Comissió Insular de Transparència per donar explicacions sobre l'ús dels cotxes del departament. L'oposició l'acusa de fer-ne un ús personal. El PP diu que si es demostren irregularitats, es depuraran responsabilitats.
0: Les obres del futur centre multiserveis de Pere Garau a l'antic cinema Metropolitan de Palma començaran el tercer trimestre de l'any que ve. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Els arquitectes Joan Fortuny i Martí Sanz del projecte guanyador l'han presentat avui al vestíbul de les sales que fa anys que estan tancades. Han destacat que el nou edifici té l'aspiració de convertir-se en un espai de cohesió per al barri més poblat i divers de la ciutat.
0: A Menorca, un tram del Camí de Cavalls al seu pas per l'Arenal d'en Castell es troba tancat aquests dies per una batuda contra cabres silvestres. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. La Conselleria de Medi Ambient ha autoritzat la caça d'aquests animals que han generat queixes entre alguns residents pels danys i molèsties que causen en jardins i vehicles. Diversos caçadors disparen aquests dies als animals amb escopetes, la qual cosa ha alertat algunes persones que es trobaven a la zona. A l'accés al Camí de Cavalls hi ha una senyalització que informa que es troba tancat del 6 al 8 de maig per tasques de gestió i manteniment i s'ofereix una ruta alternativa.
0: Tot això amb la vista posada en les novetats sobre el creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus que arribarà a les Canàries diumenge. Un dels focus d'atenció són els passatgers que davallaren del vaixell abans de detectar aquest brot.
1: Es parla ja d'una trentena amb qui la companyia afirma ja ha contactat. D'altra banda, l'aïllament dels 14 espanyols que són al creuer ja genera polèmica, donat que no és obligatori, només és recomanable.
0: En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ultima detalls per a la semifinal de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. El conjunt mallorquí s'enfrontarà demà a l'Étoile Lavallois quan siguin les 8:30 del vespre a la penúltima ronda del torneig. Els d'Antonio Vadillo tindran avui un doble entrenament i demà matí faran la darrera sessió per deixar-ho tot engestit en vista aquesta semifinal. En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit de diumenge contra el Villarreal i a la Champions el PSG s'enfrontarà a l'Arsenal a la final que es disputarà el 30 de maig. I pel que fa al bàsquet, a la primera FEB demà també hi ha derbi per la permanència al Palau d'Esports de Somos. A les 9 del vespre, Palmer Bàsquet i Fibu i Mallorca s'enfrontaran a la darrera jornada de la Lliga regular, un partit en què el guanyador, depenent del que faci el Tizona Burgos, podria fer descendir l'altre a la segona FEB.
0: I el d'avui és un dia complicat quant al trànsit, ho ha estat ja a primera hora del matí amb diversos accidents i també pareix que ho és ara. Connectem amb la DGT, Dani Fornés, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, des de les 11:30 aproximadament a l'autopista d'Andratxa, enllaç en la via de cintura, han estat retirant un vehicle que s'havia accidentat i això està ocasionant retencions ara mateix. Crec que ja s'ha acabat la feina aquí, però clar, queden retencions bastant importants. Ara mateix, des de Palma Nova fins a l'entrada, restaurant de Genova, la circulació és molt, molt lenta, així és que tinguin paciència si circulen per aquest punt. Tampoc recomanem que surtin per la carretera B o per la carretera que va més a propera la mà, perquè també està col·lapsada, així és que millor que quedin a l'autopista i tinguin un poquet de paciència. I és tot per el moment. Bon dia.
6: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Ho dèiem en titular, 7 de cada 10 treballadores de totes les escoletes de 0 a 3 anys de les Illes secunden la vaga general que s'ha convocat arreu de l'Estat. Són dades dels sindicats, comissions, UGT i l'ESTEI, que s'han mostrat satisfets amb la participació. En espera de tenir les dades oficials per part de la Conselleria d'Educació, Menorca és l'illa on el seguiment ha estat més massiu. 8 de cada 10 treballadores han secundat aquesta protesta, seguida de Mallorca, amb un 70% de seguiment. A les Pitiuses, es rebaixa una mica, ha estat del 60%, Carme Moreno.
1: Entre les reivindicacions del col·lectiu, desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i també aconseguir millores salarials, Pepa Ramis, de Comissions Obreres, s'ha mostrat satisfeta amb el seguiment de la vaga, tot i que ha denunciat que algunes treballadores han patit coaccions per part d'empreses que gestionen escoletes petites. Ramis també ha criticat que la patronal no ha mogut fitxes, per això que el sindicat ha convocat totes les parts a una reunió dimecres que ve, dia 13 de maig.
2: Lamentablement, aquest donar s'esquena a les treballadores i les demandes de les treballadores mos ha duit en aquest escenari de mobilitzacions i de vaga general.
1: Els sindicats també reclamen a l'administració que s'impliqui en el conflicte. Jaume Coll, d'UGT, assenyala que Educació és la responsable de modificar el decret de mínims per reduir les ràtios o bé augmentar les plantilles.
3: La conselleria, a part de fer d'interlocutor, té moltes possibilitats. Primer, hi ha un decret de mínims que s'hauria de modificar. El decret de mínims que regula tot el tema del 0-3 s'ha de modificar. Tot el tema de 0-3 en els centres concertats també requereix d'una millora. Hi ha una mesa de concertada on se poden negociar millores per a les treballadores.
1: Les educadores de 0-3 anys són un col·lectiu, hem de dir, molt conscienciat pel que fa a la millora de les seves condicions laborals i també de les necessitats dels infants. Ho explica l'educadora Aina Caimari en declaracions a l'informatiu Matí, que avui ha cobert els serveis mínims a l'escola infantil de Ses Cases Noves de Marratxí.
4: El 0-3 és on comença tot, és on s'inicia aquests infants que va fent confiança, seguretat, després a nivell emocional també necessiten un bon reforçament des de baix. Si nosaltres no fem una bona feina, després és molt complicat continuar que ells se vagin desenvolupament d'una manera integral.
1: Per la part empresarial, el president de l'Associació de Centres d'Ensenyament de les Balears, Ventura Black, diu que encara no sap si participaran en la reunió de dimecres amb els sindicats. Tot i això, assegura que té voluntat de dialogar. Black, però, manté el mateix argument de sempre. A la mesa s'han de seure totes les parts implicades.
5: Hi ha altres actors? Que és que Madre Alberta no té 0-3? Que és que la Salle no té 0-3? Que és que el CIDE no sé 0-3? Clar que sí, i molts. El que passa és que no som de CIDE, però en tenen de 0-3.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, insisteix que són els sindicats i la patronal els qui s'han de seure a negociar.
6: Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic perquè no és una competència nostra. Si fos nostra o d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
1: Les famílies donen suport a les seves reivindicacions i avui algunes mares i pares no han duit els infants a les escoletes.
7: Vamos, aparte, una educadora para tantos niños, no, es que no puede ser. Y lo hacen súper bien. O sea, salen adelante, pero no puede ser que sean... que tengan tan pocas educadoras. Tendrían que haber más, no por ellas no tienen culpa, son muchos niños.
8: Apoyo, obviamente, porque entiendo que son trabajadoras y tienen derechos como todos, aunque del lado de madre se complica en cuanto al trabajo y que no hay quien cubra esa asistencia para cuidar a los niños.
1: Els sindicats esperen que les concentracions d'avui a les 6 de l'hora baixa siguin un èxit de participació i que les famílies també s'hi sumin. A Palma, l'acte de protesta serà, com dèiem, a la plaça d'Espanya, Eivissa tindrà lloc a Vara de Rei i a Ciutadella serà a la plaça d'Esborn.
9: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: En portada, estem molt pendents avui de com evolucionen els avisos meteorològics. A les 12 s'ha activat el nivell taronja al sud de Mallorca per pluges intenses i groc a la resta. De moment s'ha ajornat fins demà la inauguració de la Fira Eivissa Medieval, que havia de tenir lloc avui a la baixa, així com la resta d'activitats a l'aire lliure. A Palma s'han tancat els parcs de la Ribera, Canterrés i Bellver, així com el passeig de Sagrera, també per precaució.
1: La Direcció General d'Emergències ha enviat les notificacions i recomanacions als municipis perquè prenguin les mesures que consideren necessàries, entre les quals el tancament dels parcs a Palma i la suspensió de la inauguració de la Fira Medieval d'Eivissa, prevista per avui a la baixa i que finalment es farà demà. En el cas dels espais públics de Palma, de la Ribera, Canterrés i Bellver, així com del passeig de Sagrera, la previsió de l'Ajuntament és mantenir-los tancats almenys fins demà matí a primera hora, tot i que dependrà de com evolucionin les alertes. De moment, la EMET preveu pluges intenses al sud de Mallorca, en avís taronja des de les 12 del migdia i fins a les 4 de la matinada, amb precipitacions que poden acumular 30 mil·lilitres en una hora. A la resta de l'arxipèlag, l'avís és groc, pel mateix motiu, si com sigui, el pronòstic és arribar a una acumulació d'aigua de 60 mil·lilitres en 12 hores a totes les Balears.
0: És un temporal que arriba en ple mes de maig, després de dies de molta bonança, fins i tot setmanes amb sol i temperatures càlides. Avui turistes i residents es mostraven sorpresos pel canvi de temps tan marcat.
2: Yo encantada con el tiempo, pero para los turistas es verdad que un poquito no bien para ellos, porque vienen desde lejos gastando su dinerito, entonces...
3: Esperaba que el clima estuviese más favorable, con sol, para meterme al agua, tomar sol, sí.
4: Sí, bueno, voy a aprovechar lo que queda hoy del día y si no me pilla la tormenta, pues en la playa estaremos un rato.
0: Son gairebé las 2:15. L'MB Ondius, el creuer afectat per un brot d'antivirus, continua el seu viatge cap a Tenerife amb els 140 tripulants de moment asimptomàtics. Arribarà entre dissabte i diumenge i, segons acaba de confirmar el president canari, Fernando Clavijo, no atracarà, sinó que hi quedarà fondejat per minimitzar així el risc de contagi.
5: Nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues, se disminuyen. Y por lo tanto, la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto. En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto.
0: És l'explicació que ha donat l'Estat al govern canari després de dos dies de molt de malestar a l'arxipèlag per la manca d'informació al respecte, una reunió de la qual Clavijo ha sortit satisfet.
6: Per part seva, l'Organització Mundial de la Salut assegura que fa una vigilància epidemiològica estricta de tots els passatgers, així ho ha explicat la cap d'atenció clínica de l'organisme, Janet Díaz.
7: Para tener todo un protocolo que estamos de acuerdo cómo manejar las personas que están desembarcando del barco. Y todo eso van a hacer para proteger, que asegurar que no haya ningún problema para las personas que viven ahí en donde van a desembarcar.
0: Mentrestant, els tres afectats que varen desembarcar a Cap Verd ja són als Països Baixos. Un d'ells ha arribat aquest mateix matí, després que l'avió medicalitzat en què viatjava fos obligat a fer una aturada per problemes tècnics a Gran Canària durant unes hores i després que el Marroc hagués prohibit que aterrés al seu territori.
6: A més, avui també han sabut que ha estat hospitalitzada una hostessa d'un vol en el qual va intentar viatjar sense èxit des de Johannesburg, la segona víctima mortal parella de la primera. També dos britànics que varen estar al creuer, que varen desembarcar a Santa Helena, s'han autoaïllat a casa seva de manera preventiva. Formen part del grup de 30 persones que va baixar del vaixell el 24 d'abril, dies abans que es notificàs el primer cas confirmat el 4 de maig. Ara la companyia fa feina per contactar amb tots els passatgers i tripulació que varen desembarcar en les diferents escales que va fer el creuer des del 20 de març.
0: Ara el dubte saber què passarà amb els 14 passatgers espanyols que, segons ha explicat la ministra de Sanitat, hauran de fer quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, perquè no queda clar si estan obligats o no a complir amb l'aïllament.
6: De moment, la ministra Mònica García apel·la a la responsabilitat, però per si de cas el seu departament ja prepara un informe jurídic per avalar les quarantenes obligatòries a passatgers en casos així. Són declaracions a la cadena SER.
8: e instrumentos legales según la Ley Orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Sí, tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer que estar vigilados y controlados en materia de cuidado de su propia salud y también en materia de cuidado de la salud pública.
0: Precisament sobre la crisi de l'antivirus, ha parlat avui la consellera de Salut, Manuela García, ha empatitzat amb la postura del govern canari i reclama a l'Estat un protocol propi per als dos arxipèlags per tenir en compte la insularitat a l'hora de gestionar casos de contagis de risc.
9: En un archipiélago todo cuesta mucho más y todo tiene que estar muy bien estructurado a la hora de tener miedo. Desconozco las razones por las que lo haya podido decir el presidente o si hay otras razones, pero lo que sí que entiendo es que hay que hacer un protocolo específico para los archipiélagos.
0: Són paraules de García avui a Madrid en un berenar informatiu organitzat per Europa Press en què ha fet balanç de la seva gestió i ha parlat també del futur. Un futur que ha dit ja és aquí, que implica una transformació digital que està canviant la sanitat.
1: García ha trepit de l'esforç que es fa per modernitzar els sistemes digitals per impulsar una sanitat de precisió i personalitzada.
9: Estamos trabajando hoy la medicina del mañana. Estamos adelantándonos a lo que pueda, a la situación real, a la medicina personalizada que llega ya, que está aquí y que ya es real. En este sentido, quiero decir que nosotros nos encontramos Excel y palitos.
1: I també en salut mental, una àrea que aquesta legislatura ha passat a tenir categoria de direcció general i que ha permès, entre d'altres coses, potenciar mesures com reforçar els centres de salut i les escoles en psicòlegs.
10: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
0: El govern i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà, ho ha anunciat la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents que ha tingut lloc avui a Formentera. Aina Morales.
11: El Consell de Govern aprovarà demà més de 20 mesures que van dirigides a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Proens ha explicat que aquestes mesures complementaran el primer paquet econòmic de 160 milions d'euros aprovat recentment pel govern per protegir sectors econòmics com les pimes, els autònoms, davant els contexts d'incertesa internacional i també l'augment de la inflació.
12: Nosaltres fem polítiques, posam sempre els ciutadans de les illes en el centre i fem polítiques per la gent d'aquí. I quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
0: Però ens ha detallat 5 blocs diferents d'ajudes. Un és d'ajudes directes a les famílies i preveu, entre d'altres, un increment de les beques menjador i dels ajuts per la conciliació i la protecció dels menors.
11: En aquest bloc també s'inclou la revalorització de la pensió no contributiva, la renda social garantida i la renda d'emancipació. Un segon bloc preveu una inversió de 3 milions d'euros per reforçar els serveis socials municipals. També hi haurà ajudes al tercer sector perquè puguin aplicar els programes d'atenció a persones amb discapacitat, dependència, trastorns mentals i malalties neurodegeneratives, entre d'altres. Així mateix es mobilitzarà fons públics per garantir recursos residencials a col·lectius vulnerables i també per impulsar la finestreta social única, entre d'altres.
0: Tot això quan hem sabut que actualment viuen a les Balears 10.000 persones més que fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre l'abril del 2025 i el d'enguany, la població ha crescut un 0,8% i s'enfila fins a 1.261.000 persones.
6: Gairebé 1 milió són espanyols i 275.000 són estrangers, amb un pes del 22% del total de la població. En comparació amb abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que els espanyols. Per illes, Mallorca frega els 980.000 habitants, Eivissa assoleix els 167.000, Menorca té prop de 103.000 residents i Formentera enregistra 12.000.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
13: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
10: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: L'Associació Espanyola contra el Càncer té repartides avui una trentena de paradetes arreu de les illes per tal de recaptar fons. El 7 de maig és per a l'associació un dia de col·lecta per poder continuar invertint en la investigació i en el suport als afectats del principal problema sociosanitari de les Illes Balears.
1: Només a les Illes, l'Associació Espanyola contra el Càncer va dedicar més de 740.000 euros a la investigació durant el 2025. L'objectiu és arribar al 70% de supervivència al 2030. José Reyes n'és el president.
14: Una entitat que es financia principalment a través dels seus propis recursos. Més del 90% del total dels recursos que utilitza l'associació procedeixen directament de donatius, d'activitats que desenvolupem i una part molt petita procedeix de fons públics. Per tant, això ens dona una força enorme per poder ajudar, per poder decidir de manera autònoma el que es vol fer.
1: Desenes de voluntaris participen en aquesta col·lecta, com n'Antònia, que ho fa des de fa 26 anys, i na Joana Maria, que ho ha fet els darrers 5. Les dues han participat avui en la recollida de fons a la plaça de Cort de Palma. Coincideixen que els costa captar donatius.
15: La gent no és molt receptiva. La gent que sol col·laborar sol ser la gent que està a l'entorn de la gent que està afectada o estada o ha tingut un familiar proper.
16: Li costa bastant, perquè has d'anar darrere i explicant i això, però bueno, que de totes maneres molta gent passa.
1: Per fer front al càncer, la prevenció també és important. Fomentar hàbits saludables pot ajudar a evitar fins al 40% dels casos.
0: I els bisbes s'han mostrat avui disposats a reunir-se amb Vox per tractar la regularització extraordinària d'immigrants. Això després que el líder de la formació, Santiago Abascal, ha manifestat que estarien encantats de reunir-se amb l'Església per parlar d'aquest procediment que, recordem, rebutgen frontalment. El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, ha defensat l'escolta mútua com a única manera de trobar solucions.
11: Són declaracions després de la presentació avui d'un informe sobre precisament l'assistència de les esglésies a les persones migrants, a la qual el president de la Conferència Episcopal s'ha referit a la polèmica per la no reunió amb Vox pel procés de regularització. Ha dit Argüello que fa un any varen demanar una trobada amb Abascal que no va obtenir resposta, mentre que el president de Vox manté que ningú no l'ha citat. Sigui com sigui, el president de la Conferència Episcopal ha destacat la necessitat de parlar amb tots els partits polítics i de tenir amplitud de cor, ha dit, respecte d'un tema tan delicat. També ha assegurat que no és un problema que es pugui tractar només l'estat espanyol, que ha d'haver grans acords en la Unió Europea.
0: Només al 2024 l'Església va engegar prop de 490 projectes per atendre les persones migrants a través de 23.000 parròquies, la major part de les vegades les primeres a atendre les necessitats bàsiques del col·lectiu. Argüello ha destacat la importància d'aquesta tasca humanitària i de la xarxa consolidada a les diferents comunitats autònomes.
17: Los proyectos impulsados por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, como la Red Eclesial de Hospitalidad Atlántica, los corredores de hospitalidad entre Canarias y la Península o la Mesa del Mundo Rural.

0: El judici del cas Kitchen continua a l'Audiència Nacional. Un excomissari ha admès que l'exdao de la Policia Nacional, Eugenio Pino, un dels acusats, el va informar d'una operació de vigilància entorn de Luis Bárcenas.
1: L'excomissari ha contat que dies després de la seva presa de possessió com a cap de policia judicial el 2013, Pino el va informar de l'operatiu, una investigació que finalment no es va dur a terme, segons li va explicar dies més tard en una reunió l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Policia Nacional. Avui també ha testificat com a testimoni el president del tribunal que va avaluar la prova d'accés al cos de Sergio Ríos, l'exxofer de Luis Bárcenas. Ha negat ordres o instruccions per facilitar el seu ingrés a la Policia Nacional. També han declarat alguns dels policies que varen participar en el registre del domicili de Ríos. La trama li hauria estat pagant uns 2.000 euros al mes per espiar l'extresorer del PP.
0: I dos passatgers d'un vol de Ryanair Londres a Eivissa han estat condemnats a 10 mesos de presó i 10.000 euros de multa per mala conducta.
2: Els fets varen tenir lloc fa un any. Segons la condemna, els dos passatgers es varen comportar de manera abusiva amb altres viatgers i no varen complir les instruccions de la tripulació. La companyia ha fet pública aquesta informació i ha celebrat la condemna. Ryanair diu que va en la línia de tolerància zero enfronta la mala conducta dels passatgers i confia que sigui exemplaritzant i dissuasiva de comportaments similars.

0: Donald Trump parla d'un acord imminent amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president estatunidenc ha assegurat que les autoritats iranianes han acceptat renunciar al desenvolupament d'armes nuclears i això, afirma, facilita una entesa entre Washington i Teheran.
1: In the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons.
0: Diu que veu molt possible arribar a un acord, tot quan hores abans amenaçava l'Iran amb atacs de més intensitat si no accepten el pacte.
2: El país persa, per la seva banda, estudia la proposta dels Estats Units. Es tracta d'una llista de 14 punts i Trump amenaça de reprendre els bombardejos si no els compleixen. Les esperances de pau a l'Orient Mitjà han servit ja de revulsiu per a les borses i han calmat també els preus del petroli. Avui el barril de Brent cotitza a manco de $100.
0: En paral·lel, Israel assegura haver mort el cap de la força d'elit de Hezbollah en el primer atac a Beirut en un mes.
2: D'altra banda, un soldat israelià ha resultat ferit i tres més han patit ferides lleus després de l'impacte d'un dron carregat d'explosius al sud del Líban, sobre la zona que controla Israel. És la resposta als darrers bombardejos d'aquest país sobre Beirut durant el suposat alto el foc. Segons les autoritats libaneses, els atacs d'Israel sobre el Líban han deixat ja gairebé 3.000 morts.
0: I abans d'arribar a les 2:30, us expliquem un apunt en clau política espanyola. Alfonso Fernández Mañueco, proposat com a candidat a la presidència de la Junta de Castella i Lleó.
2: Gairebé dos mesos després de les eleccions, el popular i l'actual president és l'únic candidat a la presidència. Amb tot, encara no hi ha acord amb Vox.
0: Ara sí, arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
3: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
4: Bon dia, Menorca. El 80% dels mestres d'escoleta s'han sumat a la vaga convocada per avui. Exigeixen millores laborals i millors condicions per atendre els infants. La majoria de famílies els donen suport i tampoc no han portat els petits als centres. Avui que vespre es manifesten a la plaça d'Esborn. Tot d'una, en donen més detalls.
3: Edició Menorca. Excel Camarasa. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
4: Entrem en matèria. Seguiment massiu a la vaga de mestres d'escoleta convocada avui. Segons els sindicats, l'aturada ha tingut un seguiment del 80% entre els treballadors i prop d'un 70% de les famílies no han duit els infants a les aules. Denuncien ratios massa elevades i també manca de personal. Reclamen millors condicions laborals, més recursos per garantir una atenció de qualitat als infants. Laia Coll és portaveu de la plataforma Menorca 03.
5: A més, durant aquests darrers cursos s'està implementant les aules eficients econòmicament i, clar, els criteris pedagògics ja no hi són perquè creen inestabilitat en els grups, en el personal. Realment no hi hauria d'haver aquest tipus de caire lucratiu en l'educació dels nostres infants, no?
4: Un exemple de seguiment i suport s'ha viscut a l'escoleta Ses Canaletes de Sant Lluís. Ha estat escenari d'una trobada de suport a les educadores infantils. Famílies i professionals s'han unit per denunciar la manca de recursos, les ràtios elevades i també reclamar millores laborals. La trobada ha visualitzat el suport de les famílies a les reivindicacions de les educadores. En aquest cas, ha estat la mateixa APIMA qui ha impulsat l'acte per donar veu a les demandes del sector 03. Famílies i mestres han volgut reivindicar conjuntament la importància educativa d'aquesta etapa. Sentim Cristina Herrera, membre de la PIMA, i Eva Bordoi, directora de l'escoleta.
6: Nosaltres estem al seu costat perquè millorin les seves condicions i al final això va de la mà amb la qualitat educativa dels nostres fills, que és el que no podem oblidar.
7: Al final saben que no només estem batallant, diguéssim, pels nostres drets i per tenir una feina digna, en condicions dignes, sinó que és per un benefici de la infància del 03.
4: La jornada de vaga culminarà amb una manifestació avui a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Precisament a Ciutadella Anam, l'Ajuntament demana al Ministeri que agilitzi els tràmits per fer realitat la nova seu judicial del municipi. Fa 3 anys que el consistori va cedir els terrenys al Ministeri de Justícia. Hores d'ara ja es disposa del projecte redactat que actualment s'està revisant. L'inici de les obres es preveu per a finals d'any o per a principis del 2027. Contempla una inversió superior als 15 milions d'euros per construir un jutjat de nova planta a la zona de Santa Rita que ha de permetre traslladar allà tota l'activitat judicial. I és que les actuals dependències presenten mancances importants i des de fa temps. Manca d'espai, problemes d'accessibilitat i edificis antics que suposen una dificultat afegida tant per als treballadors com per als ciutadans. Maria Jesús Bagú és batlessa de Ciutadella.
8: Expressam la nostra preocupació per tots aquests terminis que s'acumulen i demanam aquesta agilització dels tràmits pendents i que realment els jutjats comencin a veure el seu final, no? I que sigui una realitat per al nostre poble.
4: El nou jutjat és una infraestructura llargament reivindicada i considerada essencial per garantir un servei públic de justícia adequat a la ciutadania. A la platja de Sant Tomàs, es mitjorn gran, només hi queda oberta una de les 3 passarel·les d'accés a l'Arenal. Fa uns mesos es va tancar la primera, que va quedar malmesa per un temporal. I ara, la caiguda d'una turista ha obligat a tancar la segona. Fa uns dies, una britànica de més de 70 anys va caure mentre utilitzava les escales d'aquesta segona passarel·la, a la qual li faltava un esglaó. Va patir un traumatisme al cap i va requerir punts de sutura. Per evitar més accidents, l'Ajuntament ha decidit tancar aquest accés. És la segona passarel·la, com dèiem, que es clausura en aquesta urbanització després que el temporal de principi d'any també deixés malmesa l'única rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest primer cas, Costes explica que el començament de les feines a la rampa és imminent, ja que l'actuació estava prevista per a finals d'abril o principis d'aquest mes de maig. Onofre Obrador és socorrista responsable de la platja de Sant Tomàs.
9: Va ser la primera accidentada de seguir tenint constància per culpa de l'estat de les passarel·les d'enguany. Aquí a Sant Tomàs no havia passat mai que estigués tan deteriorada la platja. Qualsevol persona que s'ofresqui d'una incapacitat o d'algun defecte motor que no pugui que l'impossibiliti caminar com qualsevol altre no pot accedir a aquesta platja.
4: L'Ajuntament d'Es Migjorn carrega contra Costes i li exigeix la reparació integral i immediata d'aquestes passarel·les.
3: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
4: En plana política, el PP de Menorca demana la dimissió del diputat socialista Marc Pons i també una rectificació pública després que la Comissió d'Ètica del Govern hagi considerat que el conseller de la Mai Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, no està sotmès a cap incompatibilitat pel fet que familiars seus gestionin un port esportiu a Da. Els populars demanen que el PSOE assumeixi responsabilitats ara que diuen s'ha desmuntat la campanya de difamació contra Lafuente. Sentim el president dels populars menorquins, és Cristóbal Marquès.
10: I per tant, nosaltres deim prou, ja basta. Quan s'acusa algú públicament i després es demostra que tot era fals, el mínim és demanar disculpes i assumir responsabilitats. Per tant, des del Partit Popular de Menorca, exigim una rectificació immediata i la dimissió de Marc Pons per haver liderat aquesta campanya basada en insinuacions i mentides.
4: L'acord de la Comissió d'Ètica exposa que no està demostrat que l'alt càrrec tingui activitats o interessos privats i incompatibles i que tampoc no hi ha indicis que hagi influït indegudament en expedients del Consell d'Administració de Ports. Més qüestions. Tret de sortida avui a una nova edició del Cine Dolore, el Congrés Mundial contra el Dolor. Des d'avui i fins diumenge, experts en diverses disciplines relacionades amb el dolor es donen cita en aquest esdeveniment de referència mundial que converteix l'illa en un espai de pensament, divulgació i innovació al voltant del dolor, oferint una mirada integral que combina medicina, ciència, humanitats, emocions i també tecnologia. El Cine Dolore ofereix diverses activitats entre les

0: contra el dolor y por la calidad de vida. En este parque temático se desarrollan múltiples actividades culturales, deportivas, musicales, también científicas, porque no tenemos que perder de vista que el dolor tiene dos grandes aliados, unos que no se ve y otros que no se puede medir, pero afecta a nada menos que al 20% de la población según la Organización Mundial de la Salud, con lo cual en Menorca tenemos suficiente gente afectada para poder asistir a todas estas charlas únicas.
1: El Cine Dolor inclou, a més de les xerrades municipals, un ampli programa d'activitats, entre les quals destaca la cerimònia inaugural que se celebra avui que vespre a l'Hotel Menorca Occidental de Punta Prima.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I no deixem la salut perquè creix el consum de vapejadors i begudes energètiques entre els adolescents. Molt joves ja els consumeixen amb normalitat, també dins els instituts. Una informació de Cristina Tomàs.
3: Ciutadella ja ha aixecat enguany 7 actes per consum de vapejadors dins els instituts, segons Margarita Pastrana, policia tutor de Ciutadella.
4: També ens hem trobat en ignorància dels pares que es pensen que és una joguina i efectivament no és una joguina. I amb el tema de mostres, pues, que inclús pues, se'ls abouen per berenar. Un alumne que inclús li costava rendir, no? Que es vespre no podia dormir i resulta que per berenar pues, es bevia pues, un parell de llaunes de mòster.
3: El consum està completament normalitzat entre els adolescents. Un de cada dos joves ho ha provat o en consumeix de forma habitual sense pensar en els efectes de la salut.
5: La gent pensa que es va, però és molt millor que el tabac.
3: Els experts alerten d'un canvi d'hàbits. Es fuma menys tabac i cànnabis, però augmenta el consum de vapejadors. També s'ha detectat una baixada en el consum de begudes alcohòliques en favor de les begudes energètiques. Entre els 12 i els 16 anys, més de la meitat dels adolescents n'ha consumit durant el darrer mes i gairebé un de cada quatre les mescla amb alcohol. Alberto Borràs és subdirector de Projecte Home Menorca.
6: Una percepció de menys risc, que además és peligroso perquè además piensan que no lo hago bien, pero no lo hago mal. ¿Sabes? No lo hago tan mal como si fumase tabaco, como si fumase otras cosas.
3: Els professionals alerten que aquestes begudes poden provocar insomni, problemes de concentració i afectar la salut cardiovascular i mental. I recorden que els vapejadors també creen addicció i contenen substàncies tòxiques presents en dissolvents o detergents molt perjudicials per als pulmons.
1: Gràcies, Cristina Tomàs. I atenció a aquesta informació perquè un tram del camí de cavalls al seu pas per Arenal d'en Castell es troba tancat aquests dies per una batuda contra cabres silvestres en diferents finques del municipi. La Conselleria de Medi Natural ha utilitzat la caça d'aquests animals a petició de l'Ajuntament d'Es Mercadal, ja que han generat queixes entre alguns residents pels danys i destrosses que provoquen en jardins, horts i vehicles, entre d'altres. Diversos caçadors disparen els animals amb escopetes, la qual cosa ha alertat algunes persones que es troben a la zona. Pel que fa als exemplars abatuts, els cadàvers no es retiren, excepte en aquells casos en què quedin visibles o pròxims a zones transitades. Aquesta decisió respon a criteris de gestió ambiental i d'equilibri ecològic, ja que contribueixen a l'alimentació d'aus carronyaires presents aquí a l'illa com milanes o bé miloques. A l'accés al camí de cavalls hi ha una senyalització que informa que es troba tancat aquest tram fins demà dia 8 per tasques de gestió i manteniment i s'informa d'una ruta alternativa.
2: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Moment ara per a la informació esportiva. Parlem de bàsquet perquè l'Estia Menorca disputa demà el darrer partit de la fase regular contra un Melilla ja descendit. Un enfrontament sense res en joc per part dels dos equips, més enllà d'intentar tancar la Lliga amb un bon gust de boca. Els menorquins volen donar un nou triomf a l'afició abans dels quarts de final del playoff d'ascens de la setmana que ve. Davant el dubte de si és millor reservar jugadors o bé assegurar el seu rodatge amb minuts a la pista, el tècnic Javi Zamora ho té clar.
7: Pues intentaremos equilibrar las cargas de trabajo, intentaremos que todos los jugadores, como bien decías, tengan esa chispa y ese ritmo de máximo de competición, pero lo que sí vamos a hacer también es respetar muy mucho el partido, tratar de sacar una victoria que para nosotros es importantísima.
1: El club disputarà per primera vegada des de la seva refundació una eliminatòria d'ascens, tot i que encara no és oficial, el més probable és que el rival sigui el Leima Corunya, equip que ja ha anunciat que en cas de disputar l'eliminatòria, el primer partit s'avança un dia i es disputaria el pròxim dijous, una qüestió amb la qual l'Estia Menorca no hi està d'acord.
7: Estoy convencido que tanto la competición como la liga tendrá el respeto suficiente por las bases y por nosotros para que todos los implicados

0: implicados en los playoffs tengan las mismas condiciones y puedan luchar de la misma manera, ¿no?
1: A avançar el partit suposaria reduir el temps de preparació i haver de passar més temps a Galícia, un contratemps amb el qual el club diu no compta. Tram final per a la cultura. Parlem del RAW Photo Fest, el nou festival internacional dedicat a la fotografia documental que arrenca amb 1.000 participants inscrits. Una programació extensa amb exposicions, activitats, tallers i conferències que omple l'O fins diumenge. L'any 1964, Zàmbia va posar en marxa un programa especial amb l'objectiu d'enviar el primer africà a la Lluna. Aquesta és la història que explica l'exposició Els Afronautes, que es pot veure des d'avui al Centre Cultural Loac de l'O. És una de les 23 exposicions que formen part d'aquest certamen i que es poden veure en diferents espais de la localitat menorquina. Un dels ingredients principals d'un festival que compta ja en aquesta primera edició amb 1.000 participants. Sentim Jorge Delgado Ureña, cofundador de The RAW Society, i tot seguit el valladolid José Luis Banejam.
2: Igual un 30% iguales de Estados Unidos, después repartidos por Europa, de todos los países que te puedes imaginar, y luego otras partes del mundo, de China, de Australia.
3: No podem estar, ja dic, més satisfets al respecte de com ha respost la comunitat internacional vinculada en el món de les fotografies.
1: Amb la cultura, un dia més arribem a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara, recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports. Xisco Ribas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Ho dèiem en titulars, l'Illes Balears Palma Futsal està enllestint els detalls per la semifinal de la Champions.
1: Així és, el conjunt mallorquí s'enfrontarà demà a l'Étoile Levallois quan siguin les 8:30 del vespre a la penúltima ronda del torneig. El Palma ha tingut avui matí a la pista Palafiera di Pesaro el primer entrenament del dia i el completarà amb una altra sessió avui hora baixa al Pesaro Futsal Arena, a la pista on es disputarà la Final Four. Escoltam el jugador del Palma, Ernesto, parlant del rival.
2: Bueno, un partido muy difícil, ¿no? Que ellos también tienen el balón, hay 60-70% del partido, pero eso no quiere decir nada y nosotros tenemos muy focalizados para que podamos ganar de ellos.
1: El brasiler també ha destacat que en aquest tipus de partits els detalls poden marcar la diferència.
2: Como en todos los partidos, ¿no? Los partidos grandes, los detalles van a decidir los partidos y esto también, ¿no? Yo creo que en todas las Champions que ganamos ahí, las tres, fue decidido en detalles, ¿no? Entonces, más una que tenemos que estar mentalizados y muy focalizados para conseguir las victorias y, bueno, hace lo que da dos partidos para levantar más una.
1: La semifinal entre Illes Balears Palma Futsal i Étoile Levallois la podreu seguir demà en directe a partir de les 7:30 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
0: En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit contra el Villarreal, el penúltim a Somos de la temporada.
1: El conjunt vermell afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar la primera divisió, una salvació que requereix guanyar diumenge a Somos, en la que serà la primera de les quatre finals que queda el conjunt vermell. El portuguès Samu Costa ha parlat de la importància d'aquest enfrontament.
3: Queda un poc el partit de domingo, estamos muy enfocados en la semana de entrenos, pues en seguir evolucionando cada jugador y llegar a la mentalmente y físicamente lo mejor posible y vamos a pelear el domingo pues como hacemos siempre. Sabemos que es un juego súper importante, pues el apoyo de la afición pues va a ser súper importante también y esperemos que vengan aquí y pues apoyen mucho.
1: El migcampista es conscient també de la importància dels dos partits que queden a Somos i que, a més, no s'han de distreure amb el resultat d'altres equips.
3: Bueno, sí, es muy importante, nos quedan dos partidos en casa. Son dos partidos pues, que tenemos obligación de ganar y vamos a pelear por todo, como te digo. Lo importante es mañana y día a día y enfocar lo máximo posible para el partido. Bueno, lo importante es que nosotros ganemos, los equipos demás pues, nos da un poquito igual, hay que mirarnos a nosotros, ganar nuestros partidos y así no va a hacer falta hacer cuentas.
1: Y el cántabro Pablo Torre ha hablado de la situación actual del Mallorca.
4: Bueno, está muy bien, está con confianza, está cada vez cogiendo los conceptos que quiere el staff. Físicamente cada vez está mejor. Tenemos muchas ganas de recibir el domingo al Villarreal y de que venga mucha gente, porque creo que va a ser un partido bueno, bonito, les necesitamos. Tres puntos serían claves para la permanencia y bueno, necesitamos un buen ambiente en Somos.
1: Per part seva, el Villarreal va tornar i hora baixa a la feina després de gaudir de tres dies lliures. Recordem que el conjunt de Marcelino, qui per cert va anunciar que no continuarà el club la pròxima temporada, ja té els deures fets i està classificat matemàticament per a la Champions. Per tant, el Mallorca cercarà aprofitar aquesta situació i més encara tenint en compte que els groguets només han guanyat un dels seus darrers cinc partits a domicili. Per tant, el duel entre Mallorca i Villarreal començarà diumenge a les 2 del migdia a Somos i el podreu seguir en directe a partir de les 12 en tota la prèvia a IB3 Ràdio.
0: A la primera federació, la UD Eivissa vol acabar bé la temporada.
1: I per això l'equip pitius té dissabte un partit decisiu per tancar de manera matemàtica un any més la seva participació a la categoria. Víctor Sancho, bon dia.
5: Bon dia, visita dissabte a l'Hèrcules, que està en una situació similar, amb 47 punts. Avui ha parlat Miguel Álvarez en la prèvia.
6: Un escenario donde la gente aprieta, si no le salen las cosas, aprietan de verdad, y si le salen, pues aprietan mucho más todavía. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de llevar el partido donde nosotros queremos, de que sufran con nosotros, de hacerle llegar a porteria, hacerle ocasiones.
5: En una compareixença que s'ha centrat més en el seu futur i en el de l'entitat, Álvarez ha dit que ell voldria continuar mentre que els rumors apunten a la seva sortida i ha explicat el que creu que necessita l'equip i l'entitat per desenvolupar tot el seu potencial. Diu que cal partir des de la humilitat.
6: A lo mejor hay que ser más humilde interiormente, partir de decir de trabajo, vamos a hacer objetivos pequeños pero realizables a corto plazo. Tú no puedes salir en la jornada 1 que quiero ser campeón, pero eso es una falta de respeto a todo el mundo. Es decir, es que ahí se tiene que alinear muchas cosas y aquí creo que hay el entorno, toda la historia que hay, creo que si se alinea bien, que creo que está, pues un club que tiene posibilidades.
5: Recordem l'Hércules Eivissa per signar la permanència dissabte a les 4 i quart per IB3 Ràdio.
0: Continuem amb més futbol, Xisco, perquè la final de la Champions ja té protagonistes.
1: El PSG s'enfrontarà a l'Arsenal el pròxim 30 de maig. L'actual campió de la competició va empatar 1-1 al camp del Bayern de Múnich i va deixar així el global de l'eliminatòria en 6-5. Escoltam el tècnic Luis Enrique.
7: Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
1: D'aquesta manera, a la final hi haurà duel d'entrenadors espanyols i, de fet, també hi serà present el mallorquí Rafael Pol, segon de Luis Enrique. Per tant, com dèiem, l'Arsenal de Mikel Arteta cercarà aconseguir la seva primera Champions contra un PSG que voldrà revalidar el títol.
7: Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil, pero bueno, nosotros confiamos mucho en la manera que tenemos de jugar, en lo que queremos conseguir y hicimos la historia el año pasado, queremos continuar con esa historia y generando cosas positivas para el club y seguro que daremos guerra.
1: I a la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà avui a les 9 del vespre el partit de tornada de les semifinals al camp de l'Estrasburg. Els madrilens, recordam, el partit d'anada s'imposaren per 1-0.
0: En bàsquet, a la primera FEB hi haurà demà derbi per la permanència al Palau d'Esports de Son Moix.
1: A les 9 del vespre, Palmer Bàsquet i Fiwi Mallorca s'enfrontaran a la darrera jornada de la Lliga regular. Un partit en què les mirades estaran posades a Burgos, perquè una victòria del Tizona contra el Cartagena certificaria la permanència matemàtica de tots dos conjunts. Però si d'altra banda el Tizona perd, el derbi mallorquí es convertiria en un dol a vida o mort. Qui guanyi se salvarà i qui perdi descendirà a la segona FEB. Escoltar en Joan Feliu, capità del Palmer Bàsquet.
8: És vera que la dinàmica que duen fins ara no és bona. Ells saben la important que és aquest partit, saben que és un derbi i com sempre dic, independentment de les dinàmiques, quan s'arriba un derbi, el marcador o la dinàmica se posa zero i els dos equipos ho donaran tot per treure la victòria, i sobretot en aquesta situació.
1: I Falun Yang, jugador del Fiwi Mallorca, sap que el més important és guanyar el derbi.
9: Nosaltres el que hem de fer és doncs, guanyar el partit, és el més segur, perquè mai se sap, i ojalà guanyi el Tizona, però millor guanyar el partit i estar tranquils. Doncs bueno, esperem un pal bé que ve de competir els últims partits, que li guanya la setmana passada a Estudiantes, així que vindran amb ganes com nosaltres i serà un partit doncs, complicat.
1: I també a la 9 del vespre, l'Estia Menorca, amb el play-off assegurat, s'enfrontarà a un Melilla que ja ha descendit a la segona FEB. El derbi, per tant, entre Palmer i Fiwi, el podreu seguir en directe demà a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
0: I acabam amb dos apunts breus.
1: En tenis, Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda dels Masters 1000 de Roma després de perdre contra Matteo Arnaldi per 2-7-1 amb un parcials de 3-6, 6-3 i 3-6. El santanyiner només ha guanyat un partit en els tres tornejos de la gira de terra batuda. I en ciclisme, a la quarta etapa de la Vuelta, les participants mallorquines varen completar ahir els 115 quilòmetres entre les 20 primeres. Mavi García va acabar a la 12a posició, la mateixa que ocupa la general, mentre que Marina Garau va arribar de novena. Avui es cursarà la cinquena etapa de 109 quilòmetres entre Lleó i Astorga.
0: Gràcies, Xisco. En 5 minuts seran les 3. Fem una pausa i cultura.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. La música
11: ressona. Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: hai l'Alzheimer, es una enfermedad horrible. Te aniquila, pero aniquila también a los de alrededor. Porque yo los últimos 20 años no he podido dejarlo solo, he tenido que dejar la sinfónica.
1: Qui parla, qui toca el violí, és Nalvina, una de les protagonistes de Raval. Raval és un llibre, però també és una pàgina web i vol ser una exposició. És la història d'una de les barriades més gentrificades de Ciutat, Santa Catalina, i de tot el que implica fer-se gran sense un coixí social que t'empari. L'ha escrit en Pep Pérez Castelló, fotògraf documental i professor de Psicologia de Desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears, i demà es presenta a Ínsula Literària. Sandra Martínez, molt bon dia.
2: Bon dia. Com tantes altres coses, ara el projecte va néixer en temps de pandèmia, quan va tenir lloc la primera de les històries, la d'Anna Catalina, una veïnada de tota la vida que rebia l'empar de la comunitat.
3: Feia uns anys que estava malalta i no podia baixar de casa perquè no hi ha ascensor. I els veïns li ajudàvem a pujar i baixar coses o anar al súper. I durant la pandèmia un dia vaig veure que a la nit que una ambulància esperava de baix casa i se l'enduien cap a la clínica i ja no va tornar. I tot això em va fer pensar que com ella devia haver molta gent gran a Santa Catalina que vivia sola i en condicions difícils.
2: Soles, en condicions difícils i sense un coixí de coneguts o d'establiments, d'amics que facin el dia a dia un poc millor, en una zona de moda on el paisatge canvia constantment i on les llengües no s'entenen.
3: Una d'elles, de fet, a la seva finca, no viuen més que estrangers. Me comentava que si ha de demanar ajuda o ha de tenir algun tipus de conversa amb algun veí, no es pot entendre. Ha de sortir de l'edifici per trobar algú amb qui pugui xerrar, que la pugui entendre, no? Però la gentrificació el que fa és, d'alguna forma, aïllar-les més, no? Augmentar la seva manca de vincle.
2: Tot això és Raval, i Raval és Nalvina, i també na Magdalena, na Beatriz, i és Santa Catalina, però podria ser qualsevol altra zona on els vells són supervivents d'un món que ja no existeix.
3: Evidentment, són probablement l'última generació que queda aquí, i si hi són, en molts casos, és perquè la casa és seva. Vull dir, això també és una dada curiosa, que exceptua en una, que vivia en una casa de lloguer, totes les altres eren propietàries de la seva casa i que no volien deixar-la de cap manera, no?
2: Raval, el fotollibre, ha estat editat per La Perifèrica i l'autor, com dèiem, la presentarà demà a Ínsula Literària, acompanyat de la guionista, escriptora i professora de la UIB, Carme Morell.

0: I ho dèiem en portada, les autoritats han ajornat a demà la inauguració de l'Eivissa medieval, prevista avui capvespre, és una de les cites culturals i patrimonials més destacades del calendari pitiús i que, com sempre, us acostarà a IB3 Ràdio, Sandra, amb una cobertura especial.
1: Hi haurà connexions en directe, programes especials i continguts des de diferents punts de Dalvila per acostar aquest ambient de la fira a les llars de totes les illes. El programa El dia Eivissa i Formentera s'emetrà en directe des de la plaça d'Espanya amb entrevistes a artesans, músics i participants de la fira, i també el programa Tèntol es desplaçarà fins a Vila amb una edició especial dedicada a aquesta celebració.
0: Podeu seguir, doncs, tot el que passi en aquesta Eivissa medieval, que recordem s'inaugura demà per mort del mal temps davant d'aquest risc de pluges, i ho podreu seguir a la sintonia d'IB3 Ràdio. Nosaltres ens acostem a les 3 del capvespre.

0: I amb el senyal als horaris és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 7 de maig. L'Ajuntament de Palma tanca el passeig de Sagrera i tres parts de la ciutat, el de Bellver, Can Terrés i la Ribera, a causa de la vista taronja activat avui al sud de Mallorca. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia, sí. Des de les 12 s'espera que aquest canvi de temps sobtat que pot dur a pluges molt fortes i persistents en aquesta part de l'illa. A la resta de l'arxipèlag l'avís és groc. A Eivissa, l'inauguració de la Fira Medieval i els actes previstos per al capvespre s'han ajornat. Emergències demana precaució a tot l'hora baixa, també les primeres hores del vespre.
0: El govern tanca amb els consells un paquet de mesures socials per afrontar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Formentera està l'escenari de la conferència de presidents insulars amb la cap de l'executiu, en què s'han abordat altres assumptes com la crisi migratòria i de l'habitatge. A la factura de la guerra, les administracions de l'arxipèlag destinaran 15 milions d'euros.
2: Nosaltres fem polítiques, posam sempre els ciutadans de les illes en el centre i fem polítiques per la gent d'aquí. I quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
0: Els titulars avui se centren de nou en la vaga d'escoleta secundada per 7 de cada 10 educadores.
1: Una aturada convocada en el col·lectiu 03 arreu de l'Estat per reclamar millores salarials i a les Balears per reclamar un conveni col·lectiu propi que es troba actualment bloquejat, segons denuncien els sindicats. Els convocants parlen d'un seguiment proper al 70%. La conselleria insisteix que són els sindicats i la patronal els qui s'han de seure a negociar. Són Jaume Coll, d'UGT, i el conseller Antoni Vera.
3: La conselleria, a part de fer d'interlocutor, té moltes possibilitats. Primer, hi ha un decret de mínims que s'hauria de modificar. El decret de mínims que regula tot el tema del 03 s'ha de modificar. Tot el tema de 03 en els centres concertats també requereix d'una millora. Hi ha una mesa de concertada on se poden negociar millores per a les treballadores.
4: Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic, perquè no és una competència nostra. Si fos nostra d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
0: Recordem que els sindicats han convocat avui concentracions a les 6 del capvespre a diferents indrets. A Palma, l'acte de protesta serà a la plaça Espanya, Eivissa, a Vara del Rei, i a Ciutadella serà a la plaça d'Esborn. I el vicepresident del Consell de Mallorca ha reconegut que fa ús dels vehicles oficials durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a l'agenda pública i que el seu departament no du un registre d'aquestes sortides.
1: Pedro Bastart ho ha dit avui a la Comissió de Transparència de la Institució Insular, que s'ha celebrat a l'institució per demanar-li explicacions. L'Esquerra demana la seva dimissió i el PP diu que si es demostren irregularitats es depuraran responsabilitats.
5: Els dissabtes i els diumenges, tot el dissabte i diumenge, vaig a les carreres. Vull dir, a part, sempre tinc qualque activitat que no tinc per què, és veritat que no està publicada en una agenda, però basta veure els recursos de premsa, perquè vull dir, cada vegada que hi ha carreres i tot això estan temporades.
0: I el vaixell del brot d'antivirus només fondejarà les Canàries per minimitzar així el risc de contagi.
1: Per tant, no atracarà. Passatgers i tripulació s'esperaran a bord de l'embarcació fins que arribin a Tenerife els avions que els han de dur als seus països.
0: Arribem així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia, sí, avui és dijous gros a Inca, conegut com dijous bo de maig, una jornada amb un programa que combina la gastronomia relacionada amb les faves, el mercat setmanal i diverses activitats específiques des d'avui de matí i fins al capvespre. És, sí, temporada de faves i a Inca avui la fava també n'és l'estrella. Un aliment molt valuós antigament que ha donat infinites dites i refranys. Per exemple, aquesta que diu Déu dona faves a qui no té queixals, que vol dir que moltes vegades els mitjans per fer una cosa estan en mans de qui no els pot aprofitar. De fet, el mes de maig se'l coneix com el començament del bon temps. També tenim altres expressions, com ara, això són faves contades, per dir que una cosa és molt segura, que no pot fallar i que no permet rèplica. O quan estem extremadament abatuts, descoratjats, quan no podem ni alçar la veu, deim que no podem dir ni fava, no podem dir ni fava. Però a banda d'un llegum, la paraula fava també té altres significats, com ara també deim fava a una persona aturada, que no se sap desfer de les dificultats. A més, si ho hem de dir tot, la fava també s'utilitza per referir-se al membre viril en llenguatge grosser. Així que queda dit, avui és Festa Inca, se celebra dijous gros, també conegut com a dijous bo de maig. Començam.

esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui aquí també les saben totes són en Cisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: Benvingudes i ben trobats avui en aquest programa i també donem la benvinguda a l'equip de Tento, el Xisco Nadal, com anam?
1: Molt bon dia.
0: Celestia Libé, com va?
2: Bon dia,
0: i
2: bé.
3: Bon dia, va bé.
0: I doncs, sí, ben trobats, avui faves contades, no ho sabem, però sí que és vera que s'ha fet aquest dijous gros, perquè Inca és terra de dijous, ja ho sabeu, i també el mes de maig tenen el seu dijous gros, que ha estat avui, que la fava, aquest aliment que antigament era molt important per la nutrició de les persones, n'ha estat el protagonista. Però bé, a banda d'això, òbviament, parlarem d'altres continguts. I Celestí, si vols, començant per tu.
2: Sí, jugarem a Téntola un dia més, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb l'escriptor i periodista Màrius Serra, que aquest cap de setmana farà una petita gira per Mallorca presentant el seu darrer llibre que es titula El malentès.

0: I del malentès, segons el seu autor, Màrio Serra, és probablement la novel·la més ambiciosa que ha escrit mai, una tragicomèdia protagonitzada per un traductor rebentat per tota mena de malentesos. Demà, divendres, hora baixa, el presenta la llibreria Món de Llibres de Manacor, conversant amb l'actor Toni Gomila, i dissabte, dia 9 de maig, a les 12 del migdia, ho farà la llibreria Rata Corner de Palma amb l'escriptor recentment multipremiat Sebastià Alsamora.
1: Exacte, doncs avui parlarem amb Màrio Serra d'aquest llibre, El mal entès. I també avui hem de parlar de cinema en aquest programa perquè vendrà la nostra col·laboradora Eugenia Sampedro, que avui parlarà d'una pel·lícula que s'estrena aquest divendres. És una òpera prima d'una directora espanyola, Marta Matute, i se titula Jo no moriré de amor.
2: Avui a Plaça Objectiu us vull xerrar d'una pel·lícula que arriba aquest divendres a Cine Ciutat, una òpera prima que abans d'estrenar-se ja ha donat moltíssim que xerrar, perquè aquest mateix any se n'endú i Sabinaga d'Or al Festival de Màlaga. Avui xerrant de Jo no moriré d'amor, la òpera prima d'Ana Marta Matute. Fins després!
3: Hombre, la señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla. Invierno.
4: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
3: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
4: Pero si acabas de llegar.
1: Yo que sabía que mamá se iba a... Doncs hi apuntava aquest títol, Jo no moriré d'amor, amb un repartiment fantàstic, una pel·lícula dura i tendra a l'hora, que després comentarem en Eugenia Sampedro, perquè s'estrena demà divendres a tot l'estat espanyol després de guanyar a Màlaga. Però, Miquel, tenim més temes avui.
6: Sí, sí, avui a la taula de redacció començarem parlant de la Biennal de Venècia, una de les fires d'art i arquitectura més importants del món, i vos hem de contar que encara no ha obert les seves portes al públic, però ja mos ha donat molt de temes per xerrar i per debatre, perquè n'hi ha de coses. Hi ha gent que ja ha pogut entrar, sobretot crítics d'art, i han fet cròniques de les exposicions que hi poden trobar, i hi ha coses que sorprenen. Després les comentam un poquet. També parlarem de gastronomia i de la festa que va organitzar el xef Tomeu Caldentei per celebrar el 25è aniversari d'un dels seus plats més estimats, el Caneló 2001. No sé si l'heu tastat mai en aquest caneló.
1: No ho sé.
6: Jo no sé si, era el 2001 o un altre caneló,
1: jo
6: però...
1: Jo el 2001 no.
6: Qualque caneló he tastat d'en Tomeu.
0: Tengut sort.
6: Idò, bé, xerrarem d'aquesta festa que va fer.
1: Sí, va fer 1.000, no?
6: Va, més de 1.000 canelons.
1: Per celebrar el caneló 2001.
6: Exacte, 25è aniversari d'aquest caneló. Després mos explicarà un poquet que dur, com està fet aquest caneló.
1: En Tomeu, que mos acompanya cada dia.
6: Sí, cada dia.
1: A través de televisió.
6: He de dir que no mos pot atendre en directe perquè té feina, però mos ha enviat àudios explicant coses sobre aquest caneló.
1: Com és aquest caneló, que ara el volen conèixer i que, com dèiem, cada dia mos acompanya perquè és a IB3 Televisió, el mateix temps que feim, tento l'IB3 Ràdio, i nosaltres el veiem, no l'escoltem, però el veiem.
6: El veiem, sí, el menjar que fa i mos fa entrar gana a vegades. I acabarem amb música i donant-vos més detalls del nou disc del mallorquí Rels B, que se publica demà.

0: Els B publica nou disco i, a més, segons allò que ja s'ha pogut avançar, que no és molt, xerrarà de Sant Galeu, el barri
1: pot ser.
0: Va viure.
1: Si hi ha qualcú per Madrid, us hem de dir que avui vespre fa una listening party a Madrid. Que explicarà un poc sobre què van les cançons en el seu públic.
0: Mos encanten les listening parties. Donem-nos una listening party, quina. Llàstima que no serem a Madrid.
1: És a Madrid.
0: Més coses, Xisco.
2: I a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, entrevistarem Tomàs Graves, dissenyador gràfic, impressor, músic i escriptor mallorquí. Avui el fill de Robert i Beryl Graves vendrà als estudis d'Iberta Ràdio perquè acaba de recuperar un llibre que es considera com la joia culinària dels anys 90 i que moltes persones diuen que és la Bíblia del pa amb oli. Volem pa

0: Colin Pambol és una celebració d'aquest invent explicada per l'autor Thomas Graves en les veus de forners i tafoners, pagesos i cuiners, metges i botiguers, que inclou un grapat de receptes que vos obriran els ulls a les mil i una possibilitats d'aquesta especialitat tan nostrada com és el pa amb oli.
1: Exacte, i avui en parlarem amb en Thomas Graves, amb moltes ganes de que arribi i de xerrar de pa amb oli i d'aquesta reedició d'aquest llibre fantàstic que va fer ja fa uns anys i que ara s'ha tornat a publicar. A partir de les 5:30 rebrem el nostre col·laborador, però, que ens parla de la pagesia. Ja sabeu que és en Tomeu Mesquida, avui amb les fites ben netes per parlar de tondre.
2: Bon dia, com anem? Com esteu? Idò, ja som en el maig de ple, i tot i que facin aquestes pluges i la temperatura sigui més agradable que altres anys, hi ha una feina fora vila que és ineludible, sobretot per ramaders d'oví, que és tondre, és llevar la llana de les ovelles per tal que tinguin un estiu més agradable, sense tant d'estrès tèrmic i que tinguin manco problemes de pell i que els insectes hi vagin manco. Tot això, qui ho fa? Estonadors. I avui, com no podia ser d'una altra manera i com fan sempre en aquesta petita secció de les fites netes, escoltarem veus de fora vila, en concret d'un jove que s'hi ha dedicat durant uns anys i que ara ha pres un altre camí, i a partir de la seva història i altres veus podran conèixer en quin estat se troba aquest ofici, que tot i que és antic, té molta vigència i és molt necessari a dia d'avui. Ara!

0: si anirà a Tondre, veure qui ho farà. Avui parlarem amb en Tomeu més qui d'aquesta feina de Tondre les uves. 3 hores de programa, que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participa en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic,
5: o sorpresa,
4: que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
0: Fantàstic, ja ho tenim tot preparat per començar aquest programa. Xisco, moltes gràcies, Miquel, a tu també, perquè ara hem de saludar la nostra tècnica, no sé si anirà a Tondre, per Pollença, no em fa comptes. En tot cas, avui sí que la tenim aquí, als estudis de Beta Ràdio, el comandament, na Marga Cifra. Moltes gràcies, Marga. Ara sí, però ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: és el moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar del Festival de Teatre de Sa Pobla, el Bopàs, fins ara dedicat al dramaturg Alexandre Ballester i enguany dedicat a Llorenç Moya. Faig una

Així és, el festival El Bopàs, és Sa Pobla Sant Revés, jo tampoc no ho sabia, i està bé dir-ho, perquè El Bopàs és Sa Pobla, durà a terme la seva 6a edició entre els dies 7 i 10 de maig a Sa Pobla, a Mallorca. L'Ajuntament de Sa Pobla i la companyia Omnipresents impulsen aquesta nova edició del Bopàs, el Festival de Teatre Alexandre Ballester, amb una programació diversa, oberta a tot el poble i amb una aposta per les arts escèniques contemporànies i el talent local. Enguany, el lema és Metamorfosis, perquè aquesta edició fa homenatge a un altre dramaturg, l'autor Viní Salamé, Llorenç Mollà, reivindicant la seva aportació a l'adaptació teatral com a forma de creació i transformació artística. El festival El Bopàs comença avui dijous, 7 de maig, amb l'actuació i la inauguració a la plaça Alexandre Ballester, que inclou el pregó que enguany farà l'escriptora Laura Gost.

0: I doncs, sí, un dels eixos centrals dels festivals són les rutes teatralitzades Cati Pons, o la importància de la dramatúrgia i direcció de Nana Gago. La proposta convidarà en el públic a recórrer els carrers de la Pobla amb una experiència immersiva sobre memòria i retorn amb l'univers enguany de Lloret Moyà com a fil conductor pels carrers de la Pobla. Pel que fa als espectacles, destaca Cyrano de la companyia La Impaciència, en coproducció amb el Teatre Principal de Palma. També el públic familiar podrà gaudir de la Rateta 2.0 de Mio Tragos Teatre. I la programació també inclou espai de reflexió com una taula redona que l'han titulat Adaptar als clàssics, repensar, reescriure o revisitar.
1: Baixant la

0: justet d'inspiració.
1: I de ser el festival El Bopàs reforça el seu vincle també amb el Teatre Principal de Palma, perquè enguany coprodueixen amb la companyia Omnipresents una lectura dramatitzada titulada El caire de les campanes, d'en Alexandre Ballester, dirigida per Joan Albinyana, interpretada per Guillem Galmés, Alicia Grau, Albert Mèlic, Madalena Esbert i Héctor Seoane. Una proposta apuntaula perquè es podrà veure també al Teatre Principal de Palma dia 18 de maig i posteriorment farà gira per espais teatrals de l'illa de Mallorca. Aquest festival es complementa amb propostes singulars com es Vermut amb espectacle sorpresa, en Albert Mèlic i en Marc Joy en col·laboració amb el Festival de la Paraula, i acabarà amb l'espectacle 39 graus a l'ombra, una proposta de Rata Cultura basada en l'obra, en el llibre d'en Antoni Vicenç. El Bopàs, idò, és un festival de proximitat, de petit format i localitzat al poble de Sa Pobla i pretén ser la casa dels nostres autors i autores de teatre.
2: Idò, sí, i és per això que hem decidit que dedicarem avui el joc de Tèntol en aquest festival de teatre de Sa Pobla, l'El Bopàs, dedicat al dramaturg Alexandre Ballester, però enguany també a Llorenç Moya.
1: Així ho faran, són les 3:25. Tèntol.

Continuem, però, i avui també tenim pregunta del dia. Atenció, amens, si avui també la sabeu respondre, perquè la pregunta del dia diu així. Ja que avui hem pegat per Sa Pobla i aquest festival, el Bo Pas, hem de dir que originàriament Sa Pobla era una alqueria àrab que se deia Ui el Fas, però amb la conquesta catalana de Mallorca a partir de les ordinacions de Jaume II se va passar a dir La Pobla d'Ui el Fas, i d'aquí el nom actual, Sa Pobla, La Pobla. La pregunta, però, és: sabeu què vol dir en àrab Ui el Fas, que dona nom a la localitat de Sa Pobla?

0: Celestí, si responem a la pregunta d'avui, tenim, com sempre, tres opcions per contestar-la. Què significa i el fas?
1: Significa aigües del Prat, aigües pudentes o aigües netes.
0: D'acord, és un topònim àrab. De quin deriva sa pobla? Què creus que hi ha hagut des del temps dels àrabs a sa pobla? Aigües del Prat, aigües pudentes o aigües netes? I així podrem resoldre a la pregunta d'avui. Per jugar nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I si ja ho sabeu a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-1399-00, i així vos sentim, 971-1399-00.
0: Què vol dir en àrab Ullalfàs, que dona nom a la localitat de sa Pobla? Ara tornem.

0: Cappella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: Diumenge a les 12, viu amb Esports en Joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
2: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
3: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
1: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
2: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
1: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
2: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: S'entén que són les 3 i mitja i tenim una pregunta per resoldre. Una pregunta curiosa perquè vull conèixer d'on ve el nom de la pobla, sobretot el seu origen, i teníem 3 opcions de resposta perquè, ja ho dèiem, ve de Ullalfàs, aquest topònim àrab, i què és, però, què significa?
1: Idò, és aigües del Prat, aigües pudentes o aigües netes.
0: Què trobes? Què diuen els poblers?
1: Pudentes, no.
0: Poblers, manifestau-vos.
1: T'ha de dir que no.
0: No, pudentes no.
1: Pudentes no. Netes?
0: Netes són aigües del Prat. Efectivament, la resposta correcta. Perquè, clar, allà ja sabeu que d'ençà d'uns anys hi fan... i cultiven arròs i també altres coses, supos que per aquesta proximitat a l'Albufera i per tot això, imaginam que d'aquí se van anar a inspirar, perquè a més la pobla era un terme municipal encara més gros que allò que coneixem avui dia, per tant, per allò, per això, per aquest motiu, imaginam-ho, i el fas, que vol dir Aigües del Prat, va ser aquesta alqueria musulmana de Mallorca documentada al repartiment, que ja tenia 50 jovades i que incloïa el torrent de Muros, l'alqueria de Talapí, el torrent de Buges, el torrent de Sant Miquel i el Masjal de l'Albufera de Mallorca. Per tant, com dèiem, era un terme gros. L'any 1300, després de les ordinacions de Jaume II, se va anomenar la pobla, tal com la coneixem avui en dia. Molt bé, resolt aquest misteri, ja sabem... Perquè se diu sa pobla, sa pobla, perquè ara xerrem de salvapàs. Preparats?
1: Sí.
0: Endavant.
1: Vinga.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Idò, sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el Festival de Teatre Albopàs, enguany dedicat a Llorenç Moià. Però abans de parlar amb ell, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Sigueu benvinguts. Comencem.
3: Qui sou?
4: No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
6: Bel Albertí.
7: Miquel Masfiol, adreça a Santa Blanca.
8: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
6: No. Tu menys?
7: No, gens.
9: No? A on viviu?
6: Jo, a Serenal.
9: No és en fora, Serenal.
6: No, però tampoc. Bueno.
7: No.
10: Ara pot dir l'adreça, Miquel?
7: Jo visc a la Casa Blanca, no és a prop d'aquí, tampoc.
9: Tampoc? Ai, que són de mallorquí, tot això.
7: Sí, quin horror.
11: Treballa pel govern o pel seu compte?
6: Diran compte propi, però de vegades ha tocat també.
7: Mem, hem de tocar poltrona, tocant poltrona.
6: Si mos criden.
7: Ah, si mos criden.
8: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
12: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
6: Paciència i un ordenador.
7: Jo diré inspiració i a vegades alcohol.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Li paguen bé?
6: No.
7: Geni mica!
8: Li agrada el seient de la finestra o l'altra?
6: Finestra sempre. Les vistes són més guapes.
7: Sí, sí, total, finestra.
8: Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però... És que tal l'haig de fer. Ets feliç?
6: Majoritàriament, sí.
7: Escolta, sí que estàs feliç.
6: Sí, no, en general, sí.
7: Sí, som feliços.
9: Tu també, Miquel.
7: Sí, una vela està embarassada. Això és una felicitat, no? Això dona felicitat.
9: Doble felicitat.
7: Claro.
14: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
6: Sí, molt bé avui.
7: Jo també.
10: Com bé, com bé. Com bé dormir.
15: Sí. Una actuació extraordinària. De vegades la sinceritat pot ser fatal.
16: Jo us crec. Però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
17: Estic molt content que hagin vingut.
8: Són tan encantadors.
18: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
19: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
20: Adéu, que vagi bé!
21: Fins demà!
22: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: tenien les han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar a Bel Albertí, actriu i gestora cultural. Benvinguda, Bel.
1: Hola, com va?
0: I organitzadora també del festival El Bopàs de Sa Pobla. Sí. I també tenim en Miquel Masfiol, el dramaturg, la reina dels millennials de la dramatúrgia balear. Sí, sí, bueno. Balear i també senyà.
2: Bueno, fes lo que poda.
0: No, Miquel.
2: Fes lo que poda.
0: Després de la teva trilogia millennial, ara ja, de dalt de tot.
2: Ara ja haurem de fer molt grans.
0: Ara en parlarem de tot plegar, però també organitzador d'aquest festival, el Bopàs, 6 anys.
1: 6 anys, però mentida.
0: Han passat aviat.
1: Sí, estic molt contents, de veritat, perquè és un projecte molt petitó, que han cuidat amb molt d'amor, i jolín, 6 anys... Ja n'hi ha, no?
2: Varen començar només fent 3 activitats i ara, en sa broma, ja en duim 12 d'activitats. Enguany, poc a poc va creixent exponencialment.
0: Sí, i més dies, perquè avui, més demà, dies. Passat fins diumenge.
1: Mm. Sí, de dijous a diumenge.
2: Jo crec que la màgia del Bopàs és que és, a lo millor, petit, perquè no té moltes possibilitats més de créixer, les coses, quan són sempre, és un festival petit, però amb molt d'amor, un petit gran festival.
0: I que sempre agafau la Sandra Ballester, el teniu sempre allà, però també altres dramaturgs que anau interactuant.
1: Sí, és que el festival neix com amb el objectiu de donar valor als nostres autors i autores. Això és com el mantra, no? I a partir d'aquí cada any elegim una persona com per homenatjar-la i per fer la programació a partir del seu estil, no? De les seves maneres de pensar, d'escriure, de crear. Sí, i enguany...
2: Llorenç Moyà.
0: Com a dramaturg t'inspira Llorenç Moyà, Miquel?
2: Moltíssim. Sí. De fet, és que la finalitat, el que deia Nabel, la finalitat del Bopàs no deixa de ser un festival que revisita tots aquells que varen escriure teatre i que a vegades el teatre pareix que queda un calaix, no? Fa més cas sempre la poesia o la narrativa i la gent que ha escrit teatre...
0: Els poetes no sé si t'hi dirien això.
2: Els poetes a lo millor no me dirien això, però la narrativa, saben que té molt de narrativa, nostres autors i autores patrimonials es de coneixen,

0: entre més els antics o mites antics i els de transformada per xerrar del seu present. I això vàrem pensar, ostres, que curiós seria fer que enguany dedicar-se al festival a Llorenç Mollà i a la vegada dedicar-lo a les adaptacions. Per això es li han dit com a títol les metamorfosis, no? Com agafar un text que ja mos ve dels nostres antics antepassats i l'intentant transformar en mirades actuals.
1: Molt bé, que interessant. I clar, tot això vos durà un programa ric i divers, ja ho han dit. Hi haurà aquesta ruta teatralitzada que cada any agrada molt.
2: Sí, és com el nostre... Cada any repetim perquè funciona, és una manera també de conèixer el poble, de conèixer el Bopàs, no? Com volia Alexandra Ballester, i cada any les feien dedicades a l'autor homenatjat o l'autora, i enguany són escrites i dirigides per Anna Gago, i res, el que fa és recuperar personatges de Llorenç Mollà i col·locar-los en aquesta història a partir de Necati, que és un personatge que fa viatge amb aquests dos personatges de Llorenç Mollà. Uh-huh. I és una manera molt... divertida i familiar de que el públic, que tal vegada no coneix la figura de Llorenç Mollà, se pugui endinsar, no?, dins la seva història i aprendre coses sense, tal vegada, d'una manera molt acadèmica, no? Sinó d'una manera més lúdica, divertida, a partir del teatre.
1: Aquesta és l'activitat principal, no?, de Llorenç Mollà, que teniu un guany.
2: Sí, de Llorenç, sí.
0: De fet, també les farem a Binissalem, aquestes rutes teatralitzades.
1: Sí,
0: dia 16 de maig les feim a Binissalem. A la casa, a Can Gelabert, i farem... serà molt guapo.
1: Que bé, és a dir, que els dos pobles que dialoguen, tant la pobla com Binissalem, amb aquest autor, però també Alexandra Ballester hi serà present, perquè justament el Teatre Principal de Palma estrenarà dia 18 de maig una obra d'Alexandra Ballester.
2: Sí, és que enguany el Teatre Principal de Palma fa com s'any Alexandra Ballester i ha estat perfecte per fer aquesta col·laboració que han fet, no? I ells fan aquesta obra, no?
0: Un bel grau per Nofre Taylor.
2: I nosaltres hem decidit, amb aquesta col·laboració conjuntament, pujar damunt l'escenari el test del Caire de les Campanes, que és el test inèdit d'Alexandra Ballester que no va veure mai escenificat, i mos pareixia important donar-li el seu lloc. De fet, és una promesa que varen fer a la primera edició i a la fi la faran realitat.
1: Però com a lectura dramatitzada.
0: Sí, aquesta és a dir, celebram que sigui una lectura dramatitzada, però també celebrarem el dia que el Caire de les Campanes pugi damunt l'escenari, perquè va guanyar el premi del Teatre Principal de Palma l'any 87, li varen prometre a Ballester que la pujarien en els escenaris i encara avui és una promesa incompleta, però sí que és vera que ja la lectura dramatitzada és una primera passa, és un text preciós que jo crec que gaudiran.
3: Però segur que serà aviat, eh?
0: Jo crec que sí, perquè crec que el Teatre Principal ara té una aposta molt gran en recuperar els nostres autors i autores patrimonials i jo crec que tard o d'hora se podrà xerrar.
1: Però ha triat un altre test de Ballester.
0: Ja ho celebrem també, que tot el que sigui recuperar els nostres autors i autores és més que benvingut.
1: Que bé, doncs Alexandra Ballester, Llorenç Mollà, però també agafau companyies d'aquí, per exemple, el Cyrano, que enguany ha fet La Impaciència, també, que també va fer el Teatre Principal, està molt bé aquesta obra.
2: Sí, és molt divertida. També, bueno, si vos hi fixeu, és una manera de recuperar un clàssic una altra vegada, no? I recuperar-lo, però a la nostra manera. La Impaciència dona una volta entre els actors, fa múltiples personatges d'una manera molt divertida, fàcil de seguir la història, perquè és una història complexa, no? I res, i mos va encantar quan la vàrem anar a veure i, evidentment, benvinguts són.
1: L'heu programada.
2: Clar. I després tenim també 39 graus a l'ombra d'Antònia Vicenç, no? Dirigit per Carme Serna, de Rata Cultura, que també és una manera d'incloure la música, la dansa, el text, dins un clàssic, també, nostre, i de contemporanitzar-ho.
1: Clar, perquè enguany una de les coses que també voleu fer és pensar, repensar, revisitar com adaptar-me als clàssics.
0: Fem aquesta col·laboració. Bé, en realitat l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana organitza aquesta taula rodona dins del Festival El Bopàs. Nosaltres sempre hem col·laborat amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i convidam a tres autors bastant consagrats i que també han treballat molt amb els clàssics, que són en Lluc i Portes, en Josep Pedrals i en Ferran d'Ordal, i els convidam a xerrar sobre què significa adaptar un clàssic i també les pors que pot arribar a generar, perquè clar, què fem amb els clàssics? Els hi tenim un respecte? Els destruïm? Els estimam? Què respectam?
1: Ara, és que fa poc que vaig anar a veure Els Miserables
0: de
1: Miquel Masfiol.
2: Sí.
1: I allò és...
0: Això està més passat per ser turmits, clar que sí.
1: Es queixar Els Miserables, però també és un bon exercici, no?
2: Clar.
0: Sí, però, bueno, presenta una... és interessant, no?

0: És a dir, què fem amb aquests clàssics? Perquè crec que per mi una cosa és un Antígona o un Els Miserables, que ja coneixem un poc l'argument, i l'altra cosa, per exemple, per mi està en, ostres, El caire de les campanes, per exemple. Jo crec que sí que podria ser un text clàssic i se l'ha de tractar d'una manera diferent, perquè molta gent el coneix, no? Això, bueno, són preguntes que tirarem
1: sí,
0: a l'aire.
1: Sí, sí, molt bé, clar. Molt interessant. Sí. Ara parlar...
2: Estàs pensant...
1: Sí, la trilogia millennial de Miquel Masfiol. Explica un poc què és, per la gent que no ho conegui.
0: Bé, la trilogia de la condició millennial és un espectacle, són tres espectacles, que jo el que he fet ha estat agafar tres clàssics universals, que són Càndida, l'optimisme de Voltaire, Les penes del jove Werther de Goethe i Els miserables de Victor Hugo, i tot ho he passat per Saturmins amb una mirada bastant generacional, i en el Teatre Lliure de Barcelona es van poder veure les obres seguides, i vam estar 6 hores tancant dins del teatre, i enguany Producció de Ferro, la marató, i enguany les ha programat la Producció de Ferro, i anar molt
1: separat,
0: bé de públic.
1: Sí,
0: anar molt bé de públic, ha estat punky.
1: No, no marató, però qualque dia arribarà a la marató a Mallorca.
2: Seria xulo, per favor.
0: Sí. Jo no me canso de dir-ho, perquè en micros...
3: Per mal de fer.
2: Jo trobo que no tant, no.
0: És bastant bo de fer, i si hi ha qualque programador valent...
1: Són mateixos actors, actrius.
2: Clar, és fàcil.
0: I és quasi la mateixa escenografia. Jo sempre...
1: Ah, sí?
0: Sí, el que passa és que em vi tocs les portes i no m'obrin. Des d'aquí, qui me vulgui escoltar, que m'escolti.
3: I El miserable se que has triturat més, se que has dit, mira, que et de ja rematar.
2: Diria que s'estres, eh?
0: S'estres, som... Sí,
2: és veritat que aquesta és molt potent, perquè són tres actors junts allà, és forta.
0: Tot. No, el que passa és que com que ja estan criant malves, ja estan en petits sectes, els nostres estimats Goethe, Voltaire i Hugo, ja està, no m'aniran a cridar a la porta i me diran...
1: Què has fet?
0: Ja està.
3: Ni un somnis.
0: Ja va bé.
1: Molt bé, doncs revisitar els clàssics també serà una de les coses d'aquest Albó Pas, i també es pregó que farà avui na Laura Agost.
0: Mos pareixia interessant que fos na Laura Agost, sí. També en part...
1: Però cada any hi ha pregó?
0: Cada any
2: hi
0: ha pregó.
2: No n'hi ha hagut sempre, però que fa 3 anys que ho vàrem...
0: Sí,
2: vàrem trobar que era interessant, perquè al final la inauguració va sortir com una cosa un poc, i va agradar, va funcionar, i vàrem dir, ostres, idò, anem a fer encara que la poble participi més dins el festival, perquè... Ens agrada intentar incloure sempre que podem, no? I agafam una personalitat interessant poblera cada any, i enguaina Laura, sí.
0: Sí, i que damunt Laura me fa gràcia, perquè estem xerrant de...
1: És
0: dramaturga. I de fet té obres molt bones dins el calaix, na Laura. Té La deliberació dels escorpins,
1: sí, que
0: és divertidíssima.
1: Sí, que va guanyar el Premi Dinca.
0: I és superxistosa, i està en el calaix. Jo ho dic per si hi ha algun director o directora que s'animi a muntar-lo.
3: També.
2: Qualque dia el bo pas amb mono, Laura.
0: Això m'encantaria.
1: Ah,
2: seria guapo.
0: Seria guapo,
1: clar.
0: No?
1: Molt bona feina que feis aquest festival de teatre en un cap de setmana que passen moltes coses, però que segur que vendrà molta gent, i la gent de sa pobla no s'ho deu perdre mai, i d'altres pobles.
2: Esperen que no, que veniu per favor, i encara que hi ha moltes coses, està bé que hi hagi coses, perquè mos hem de passar bé, hem de disfrutar de sa cultura, hem de gaudir, i lo important per nosaltres també és de centralitzar una mica, no, culturalment, que no tot passi a Palma ni a sa costa. Per tant, sí, veniu a sa pobla, que se menja molt bé, sa pobla, hi ha molt bona gent, el tren va directe, és perfecte.
0: Passau un dia al Bopàs, el Bopàs vos abraçarà i no vos amollarà.
1: Vosaltres quedeu a dormir allà?
2: És que nosaltres tenim una, com se diu això, no sé com se diu en català, una mecenas poblera, com dir-ho?
0: Sí, mecenas.
2: Una mecenas poblera que està, Elisabet Palou, que va crear aquest festival en nosaltres, però enguany no ha anat bé l'assumpte, perquè, bueno...
0: Enguany estem fent economia domèstica i vigilant també la benzina que utilitzem per pujar a la
3: pobla. No vos ha deixat les claus.
2: No, perquè és que té moltes coses, té enguany, pobreta meva, no és culpa seva, l'ha agafada una feina nova, bueno, moltes coses. Enhorabona, Elisabet, per cert, si mos escoltes.
0: Estem compartint cotxe per pujar i baixar de la pobla.
1: Si no sempre teniu el tren.
2: Sí,
0: però a vegades duim trastos, ja, i els trastos en el tren no toquen.
1: No hi caben.
0: No.
1: Avui ja els escoltava en Miquel Masfiol i també en Abel Albertí, jugam amb ells dos amb l'Albó Pas, aquest festival de teatre a Alexandre Ballester.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Miquel, Bel, arriba el moment de jugar, que ja saben que vos agrada molt. Començant aquesta prova, tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el Bopàs.
3: Vinga, Miquel, comencem per tu, ja que heu triat en Llorenç Moya. Tens 30 segons per enumerar obres seves.
0: Obres seves? Vinga, tenim...
3: Ja compta.
0: Tenim Tiresies, tenim Ulisses, tenim Llorenç Malcasadís, entremesos en Llorenç Malcasadís i na Susana d'Enfils, entremesos de ses xorques de Crestaig. Tenim l'obra que és meravellosa, que se diu La importància de tenir un siurell, que hi ha, atenció, quatre obres. Hi ha tres obres dins d'aquesta importància de tenir un siurell. Tenim després també Fedra, que Fedra també surt a ses rutes. Tenim també... Ai, vinga, m'estic quan nerviós.
1: Molt bé.
3: Beníssim.
2: Increïble.
1: Ha molt estudiat,
3: sí, sí.
0: És que m'agrada molt, Llorenç Moya. Està guapo. Mm-hmm.
1: Molt bé, molt bé. Sí, encara en tenia algunes més de teatre, perquè també té dues de prosa i també va fer poesia.
0: Sí, sí. Jo conec com autoteatral.
1: Però sí, com autoteatral. Aquests entremesos que des, sí. També el Ball de les Baldufes.
0: Divertidíssima.
1: La Fira de les Banyes.
0: També. És que tenia moltes maneres d'anomenar sa verdesca, aquest home. Era molt picant, molt xistós.
1: Que divertit. I l'Adoració dels Reis, que és tal vegada més coneguda.
0: Ah, sí? Mira, clar. És que me'ls acordem tots.
3: Però és dir, que anomenant sempre.
0: És que anomenant sempre és l'Adoració dels Reis. Sí,
1: sí, sí, molt bé, molt bé. Miquel, fantàstic. Ara li toquen a Bel, amant Bel.
3: Vinga, Bel, no podria faltar. Tu hauràs de dir noms d'obres d'Alexandre Ballester. Vinga, tens.
2: El Caire de les Campanes, Volgrot de Nofre Taylor...
1: Ajuda-la,
3: ajuda-la.
2: Ai, sí, ja ho benvingut, sí, sí, sí.
3: Miquel, li diu a sa orella.
2: Un gruix de vellut. Mm. Perdó, em posa molt nerviós, això. Que...
3: Clar, dual.
2: Foc colgant.
0: Foc colgant.
2: Perdó.
3: Dos auriculars, clar, no sé si te sent.
2: Mira que l'estima, en Alexandre, però em posa molt nerviosa. Quin més? Dins un calaix?
0: Dins un
2: calaix. Ah, dins un calaix. Dins un calaix. Vale,
1: com és
3: molt
1: aquest?
3: Bé.
0: No hi cap
1: al cap del replà.
2: Jo aquesta no
1: replà.
2: La tenia gent.
0: Bueno, jo aquest títol no mai me l'he arribat a prendre.
3: Repetiu-lo.
0: Cap al cap del replà.
1: Molt bé.
3: Molt bé.
2: Wow.
3: Molt bé.
1: Fantàstic. També té una bona...
2: Sí.
0: Sí, sí, sí. No suficientment obre, representada.
1: No? No, perquè moltes no
2: si
1: els han
2: vist. Si heu benvingut, més representada.
1: Sí, és vera. I ara, vosaltres que fareu la lectura dramatitzada i també la del teatre principal.
2: Sí.
1: Que també n'hi haurà dues més.
2: Sí, enguany anant bé.
1: A Rallo, que ja està bé.
2: Sí, ja està.
1: Molt bé aquesta primera prova. Ara vos podeu posar més...
2: Gràcies, Miquel.
1: Tranquil, perquè la següent jo crec que serà més fàcil. O no?
4: Guanya qui la sap més llarga.
1: Va, continuem i ara vos farem dues preguntes per home relacionades amb aquest festival fantàstic que feis, que es diu el Bopàs, aquest teatre de, festival de teatre de Sa Pobla. Miquel, començarem per tu.
0: Vinga.
1: Dedicar el festival del Bopàs, ho hem dit ara, a un dels autors de teatre més important de les Illes, Alexandre Ballester, era pobler, tot i que va néixer accidentalment a Gavà, Alexandre Ballester, però va viure i fer feina gairebé sempre a Sa Pobla, on se va dedicar a la divulgació cultural per l'Ajuntament, que el 1968 el va distingir amb l'escut d'or de la vila i també era el cronista oficial de Sa Pobla. Sí, parlant de la seva obra, la primera obra de teatre de Ballester duu per títol Foc colgat, que ara ho dèiem, és de 1967, una obra que va rebre el Premi Carles Lemos. Ara, no sé si ho sabíeu, però hi ha una expressió mallorquina que és foc colgat.
0: Ai.
1: Ben si sabeu què vol dir. Foc colgat.
3: Foc colgat. És una persona molt calorosa, és una persona activa sexualment.
0: És que saps què passa? Que això ho vaig llegir i no me'n record. Tenim persona activa sexualment i persona molt calorosa. Mm. Anem a dir persona activa sexualment, que és més divertit.
3: I així és.
1: Ai, i no, sí, foc colgat.
0: Qualcú
1: que dius foc colgat, ja me'l podeu imaginar. Què significa? M'agrada la descripció del diccionari. Diu, dit d'algú que, sota l'aparença de mosqueta morta, és actiu sexualment.
0: Ostres, no, la mos l'has d'introduir, la mos, ja la mos quedam.
1: Aquest és un foc colgat. Ja té idees per l'any que ve.
0: Sí, sí. Llorenç Moya agafaria foc colgat i
2: sí.
0: És que diu molt... Sí,
1: mireu,
0: sí,
1: mireu.
0: Sí.
1: Amb això coincideixes.
0: Coincide, amb aquest món verdès que podrien coincidir.
1: Va, segona pregunta, molt bé, Miquel. Sa Pobla, ja ho sabeu, aquest dia es viurà l'Albopàs, aquest festival de teatre, i en aquesta ocasió hi haurà representades companyies de Mallorca, moltes, rutes dramatitzades i altres activitats. Enguany aquestes rutes dedicades a Llarem Mollà, que era missè, de fet es va llicenciar en dret a la Universitat de Saragossa, i va fer feina com a auxiliar i oficial habilitat de justícia en Llarem Mollà. Sí, paraules majors. Però, com a escriptor, va conrear diversos gèneres literaris, especialment la poesia i el teatre, i un altre aspecte de la seva tasca és el diàleg amb el públic en general, a través de les pàgines que escrivia el diari Última Hora, perquè també ell era articulista en aquest diari, que feia unes dècimes que diuen que era de factura impecable. Però Última Hora escrivia amb un pseudònim. Quin pseudònim utilitzava el Llarem Mollà?
3: Era un xafarder o es mascle ros.
0: Sóc jo, sóc jo. Ah, un xafarder. Xafarder.
1: Que això la sabies, no?
0: Ah, pensava que era en Abel. I...
2: No l'haves de dir.
1: Aquesta és per tu, també. Un xafarder.
0: Un xafarder.
1: Així se feia dir.
2: Això no ho sabia.
0: I deia coses molt punkis, sempre comentava coses de l'època, dels aconteixements, els glosava d'una forma impecable. També s'hauria de recuperar, crec que sí que hi ha un...
2: Hi ha
0: edicions d'aquest xafarder.
1: Ah, sí? Però hi ha recopilacions?
0: Crec que sí, però feia coses molt xules.
1: Estaria bé
0: recuperar-lo.
1: Aquestes cròniques. Bé, aquestes eren dècimes, no?
0: Eren com a dècimes, sí, eren poemes.
1: Exacte. Que feien el diari Última Hora. El mascle ros era un altre, era en Jordi Martí Rosselló, que també era dramaturg, per cert.
0: Jordi Martí Rosselló,
1: I escrivia amb el pseudònim del mascle ros perquè sabeu que tenia els cabells rossos. Però bé, també era punyent el mascle ros.
0: Els haurem de conèixer.
1: Sí. Més temes. Ara per Nabel, dues preguntes per tu. Primera pregunta. A Sa Pobla hi trobam una possessió situada al nord de la vila amb molta importància arqueològica, tot i que la varen urbanitzar sense cap mirar els jaciments arqueològics que hi havia. Ens referim a les terres de Sobac o Sobac, un nom, el de Sobac, que trobem documentat ja des del segle XV en les formes Sobac o Sobacs. La pregunta és, saps què significa la paraula Ubac o Obac?
3: Bel, dues opcions. Ombrívol, on no arriba el sol, o tapat de pedres.
2: M'agrada més la primera.
1: I ets correctíssima. Un obac. Un obac és un lloc on brívol. Un lloc on no hi arriba el sol. És guapo.
2: És guapo. Que no. M'agrada.
1: I dona nom a una possessió a Des Poble.
2: No la coneixem, aquesta possessió?
0: Jo crec que sí.
2: Sí?
0: Una Elisabeta mos ha xerrat.
1: Ah, mira, pot
0: ser. Si no, Miquel Junc mos hi durà un dia.
2: Mos hi has de dur, Miquel.
1: Beníssim. Continuem, segona pregunta per Nabel. Sa Pobla ha donat molts escriptors, És curiós que un municipi tingui tant d'escriptors. A banda d'en Alexandre Ballester, també hi ha en Miquel López Crespí, en Miquel Segura, en Pere Bonnin, en Agustí Serra, i ara també, contemporàniament també, amb el Cio Comas, Ana Laura Agost, que ara ho parlàvem, que és la pregonera d'enguany i que va guanyar el 5è torneig de dramatúrgia de les Illes Balears l'any 2019 amb una obra. Te recordes del títol d'aquesta obra que Ana Laura Agost va guanyar el premi del torneig de dramatúrgia?
3: Sí, fans que sí. No, dues opcions. Seguir o menjaràs pols?
2: Menjaràs pols. No, et seguia. Perdó, Laura, perdó, no ho sabia això.
0: I era divertida aquella obra. Sí, anava sobre un home que anava a teràpia perquè no sabia pronunciar la S. Ah. I tot es té, era, però què li passa? I no deia cap paraula en la S.
1: Uf, ha de ser, hi ha moltes S's.
0: Clar, llavors tu l'escoltaves i deies, ostres, és que no té cap paraula en CS. I tenia un problema perquè deia, és que no puc dir una lletra, i al final tothom deia, ostres, no pot dir CS, no pot dir CS. I un moment donat li diu, vale, però vostè com se nom de llinatge? Té un paper i un boli? Perquè se nomia seguir. I no podia dir el seu llinatge. I va guanyar estona. Era una obra xistosa, era xistosa.
1: Que simpàtic. I de, mira, també. Teniu feina amb tot això que han dit avui?
0: No, no. Està, tenim edicions del Bopat per aturar el tren.
2: Exacte. Que bé, està bé.
1: Això ja vol dir llarga vida del Bopat. Si heu de representar també seguir, ja podeu anar pensant en actors i actrius que no pronunciïn sense això.
2: Que difícil, eh?
1: Enhorabona. Bé, de fet, tenim una darrera prova molt ràpida.
3: Vinga. Au. Fet.
4: D'on m'has dit que és?
1: Ara, Miquel i Bel, escoltarem un fragment molt breu d'una persona i on mos haureu de dir de bones.
2: Ai, Déu.
1: Au,
5: Déu. Els moreros abans, ara ja no se diu. Teoria de carabasses, ara ja no.
6: Er de muro, crepsots. I en els de pollança, si se me permet l'expressió, pollencins portarfins.
7: Xicatès. El xicatès és que m'agrada més xerrar del veïnat que dels nostres problemes. Això és un xicatès.
1: De on són aquestes persones que han sentit?
0: Jo m'apareix, no ho sé, però són poblers, no? Vull dir, pobles sí. I pobleres.
2: Sí. Quan ha dit muro he pensat que sí, que eren sí, poblers.
0: Sí, qui no pot ser
1: poblers fent amics amb el seu veí.
3: Anava a dir pollencins, no són.
2: No.
1: Moreros tampoc, no. Són poblers. Va, no vos perdeu aquest cap de setmana al Festival del Bopàs. Miquel Mas, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Bel Albertina, enhorabona. Moltes gràcies.
2: Gràcies. I vosaltres.
1: Cuideu-vos i bon festival.
0: Que guai, que bon bé, programa.
1: Gràcies. Gràcies. Fins aviat.
3: Gràcies.
1: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
9: Bon dia. El govern ha tancat amb el Consell un paquet de mesures socials per afrontar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, 20 propostes que s'aprovaran en el Consell de Govern de demà.
10: S'ha decidit a una conferència de presidents insulars a Formentera, encapçalada per Marga Proens. La crisi migratòria i de l'habitatge també han estat al centre dels debats institucionals. A la factura de la guerra, les administracions de l'arxipèlag destinaran 15 milions d'euros.
11: Nosaltres feim polítiques, posam sempre els ciutadans de les illes en el centre i feim polítiques per la gent d'aquí. I quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
9: Al voltant d'un 70% de treballadores de totes les escoletes de 0 a 3 anys de les Illes s'han sumat a la vaga general que s'ha convocat arreu de l'Estat. Són dades dels sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estell, que han mostrat la seva satisfacció per aquest seguiment a l'espera de tenir les dades oficials de la Conselleria d'Educació. Menorca és l'illa on el seguiment ha estat més massiu.
10: 8 de cada 10 treballadores han secundat la protesta, seguida de Mallorca amb un 70% de seguiment. A les Pitiüses ha estat del 60%. Entre les reivindicacions del col·lectiu, desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i aconseguir millores salarials. Pepa Ramis, de Comissions Obreres, ha criticat que la patronal no ha mogut fitxa. És per això que el sindicat ha convocat totes les parts a una reunió dimecres que ve, dia 13 de maig.
12: Lamentablement, aquest donar s'esquena a les treballadores i les demandes de les treballadores mos ha duit en aquest escenari de mobilitzacions i de vaga general.
10: El conseller d'Educació, Antoni Vera, insisteix que són els sindicats i la patronal els qui s'han de seure a negociar.
13: Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic perquè no és una competència nostra. Si fos nostra d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
9: I el vicepresident del Consell ha reconegut que fa ús dels vehicles oficials durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a l'agenda pública i que el seu departament no du un registre d'aquestes sortides.
10: Ho ha dit avui en la Comissió de Transparència que s'ha celebrat a la institució insular per demanar-li explicacions. L'Esquerra demana la seva dimissió. El PP diu que si es demostren irregularitats es depuraran responsabilitats.
14: Els dissabtes i els diumenges, tot el dissabte i diumenges, vaig a les carreres. Vull dir, a part, sempre tinc qualque activitat que no tinc per què. És veritat que no està publicada en la agenda, però basta veure els recursos de premsa, perquè vull dir que cada vegada que hi ha carrera i tot això estan polades.
9: El vaixell del brot d'antivirus només fondejarà a les Canàries per minimitzar així el risc de contagi. Passatgers i tripulació s'esperaran a bord de l'embarcació fins que arribin a Tenerife els avions que els han de dur als seus països.
10: La consellera de Salut, Manuela García, ha empatitzat amb la postura del govern canari i reclama a l'Estat un protocol propi enfront de l'antivirus per als dos arxipèlags per tenir en compte la insularitat a l'hora de gestionar casos de contagis de risc.
15: En un archipiélago todo cuesta mucho más y todo tiene que estar muy bien estructurado a la hora de tener miedo. Desconozco las razones por las que lo haya podido decir el presidente o si hay otras razones, pero lo que sí que entiendo es que hay que hacer un protocolo específico para los archipiélagos.
9: Arribam així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que aquesta setmana comença la Biennal de Venècia, una de les cites més importants pel món de l'art i l'arquitectura.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Moment per començar la segona hora de programa, segona hora de Tèntol, tenim totes les lletres i ara molt content de veure en Miguel Soler. Com estàs, Miguel? Fa estona que no te veiem, gràcies, que és en nosaltres el control tècnic. Sí, fins ara hem jugat amb les paraules i amb la dramatúrgia i aquest festival, el Bopàs de Teatre de Sa Pobla. Ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
2: La taula de redacció.

0: Mira, si és el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol, ho farem amb en Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Celestí Olivent.
2: Som aquí.
0: I Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com estàu?
2: Bé.
0: I de pegar un botet a Venècia, vos agradaria?
2: Ai, sí.
0: I si hi ha la Bienal d'Art, alertau perquè ve carregada de propostes molt arriscades.

0: Idò, la Biennal de Venècia és una de les fires d'art i arquitectura més importants del món. Aquesta edició número 61 obre les seves portes al públic aquest dissabte, dia 9 de maig, però molta gent relacionada amb el món de la cultura ja ha pogut visitar els pavellons que participen en aquesta exhibició d'enguany. Segons les cròniques de mitjans de comunicació que han pogut llegir, hi ha alguns d'aquests pavellons que estan donant molt de temes de conversa. Un d'ells és l'austríac, a càrrec de l'artista Florentina Holzinger, en el qual hi trobam una dona que practica, atenció, snorkel dins d'un tanc que s'alimenta de l'orina dels mateixos visitants.
1: Jo no m'hi ficaria.
0: Bé.
1: Jo no hi nedaria, ja.
0: No sé si hi pixaríeu, també.
2: És art. No, clar, ho fas directament.
0: Però abans has d'orinat, no?
2: No, però les feines les fan en un lloc comú.
1: Hi ha botsis d'aquests.
0: D'acord.
1: Que...
0: amb un potet.
2: No.
0: Quan vas al metge.
2: No, en aquests vates químics.
1: Portàtils, sí.
0: Va.
2: Tu fas allà les teves necessitats fisiològiques,
0: sí.
2: I llavors això se converteix en una performance artística, una instal·lació.
1: Així és com fa males cares, no sé per què. No.
3: Jo és que toques ja, tot li dient performance.
0: S'ho repensa, sí.
3: Però tot i així, bé, si és art,
0: bé,
3: ja està.
0: Segons...
1: Té una explicació.
0: Sí,
3: no,
0: segons,
3: sí, ja ho sé, però...
0: Segons l'artista, aquesta instal·lació vol ser una metàfora extrema sobre la contaminació, el turisme massiu i el deteriorament ambiental que pateix Venècia.

0: Si està bé, no? Si sabem...
1: Bé, jo crec que hi ha qualque
0: perquè l'ha feta. I...
1: hi ha qualque piscina en l'estiu a Mallorca que més o menys era igual que això.
0: Està bé si sabem el discurs que hi ha darrere. Bé, però hi ha més pavellons que criden l'atenció en aquesta Bienal de Venècia, per exemple, el danès. En una de les sales s'hi pot observar un grup de joves que competeixen en una cursa d'espermatozoides. Sí.
1: Sí,
0: bé. No. Per ara som més o menys allà mateix, no?
2: Bé. Això, sí. Sí. Això que són les que han criat més... Rànquing
1: de, sí, rànquing de coses, d'exposicions que han criat més atenció.
2: Esperpèntiques sí, d'aquesta sí, sí. Bienal que veurem a Venècia d'art artística.
1: Sí, d'art, sí, sí.
0: Bé, en el de Japó hi ha 200 bebès de joguina amb ulleres de sol i el públic els pot agafar, dur-los a passejar o canviar-los als bolquers.
2: Això és una pràctica que també...
1: Sí, per aprendre, no ho sé.
2: No, que ja hi ha gent que ho fa amb juguetes, bebès de jugueta.
1: Sí, sí, sí.
2: Però bé, ara és una instal·lació artística.
1: Sí, ara s'ha convertit en art.
0: Bé, idò, a part d'això, aquesta 61a Bienal de Venècia ha començat ben envoltada de polèmica i protestes. Col·lectius com Pussy Riot o Femen s'han manifestat contra la presència dels pavellons de Rússia i d'Israel. Una vegada més, aquesta fira s'ha convertit en un reflex del món actual a través de l'art provocador i els conflictes polítics.
2: Doncs això és el que s'espera en aquesta Bienal de Venècia, que comença aquest dissabte, dia 9 de maig, i que segur que nosaltres vos hem fet 5 cèntims, però segur que aquest dia vos sorprendrà perquè ens sentireu a parlar de les diferents manifestacions artístiques que proposa cada pavelló i que també intenta, doncs això, sacsejar, remoure un poc aquest art més provocador, per allò que podem veure fins ara, no?, amb aquest titulars.
3: Home, jo crec que ja és la provocació, ja.
1: Sí, s'ha duit a segon quin límit.
3: Que... No, des del moment en què el 61, en Pierre Manzoni, va ficar dins llaunes les seves femtes i li va dir merda artist, se suposava que jugar en les secrecions humanes ja havien provocat en el seu moment.
0: Ja ho
3: que,
0: han fet.
3: Sí, que l'any 2026 torna amb l'any 61, a mi m'acosta. Que pot ser quan li dones un sentit, sí, però és com quan comentàvem l'altre dia, crec que eren vosaltres, quan Rosalía va anar a la Met Gala fa 2 anys, que va anar vestida de negre, no sabia què fer i se va inventar com un discurs dins el cotxe per justificar com anava vestida. A vegades també tens la sensació de que en el món de l'art contemporani tenim tendència a inventar-nos un discurs i a partir d'aquí és quan creem aquesta instal·lació. Jo, lo de dins un tanc, qualcú que estigui nedant dins orina que s'ha anat replegant en els diferents pavellons d'aquesta Bienal de Venècia, me fa entre oiet i peresa. Les coses com són. Crec que se pot denunciar la contaminació i els efectes del turisme d'una altra manera. Però si l'única via que ha trobat artistes per fer això, avanti. Que res d'espermatos nous.
1: Cridar l'atenció.
3: Que sembla crida, meravellós. No? Lo des nadons amb ueres de sol de joguina repartits aquesta setmana, tothom en va ple d'una parella d'enamorats que tenen un bebè reborn i volien inscriure'l a una escoleta infantil. I han parat escrit en el cel perquè aquesta escoleta infantil ha dit, me sap greu, aquí només poden engordar bebès humans. Clar, des del moment en què després ho transformes en art i la gent perd una mica aquesta noció de ser realitat i allò artístic, també no és més que un reflex d'aquesta contemporaneïtat una mica esbojarrada que m'ha tocat viure a tot plegats. Ara, jugant les secrecions, a mi ja me fa una mica de peresa.
1: Clar, i deu anava, ser un pa perillós a nivell de salut.
0: També. Anava a dir, qui fa snorkel deu anar amb un neoprè.
2: Sí,
0: però,
3: supos
2: sí,
3: que deu anar, com a segellada.
0: Hermèticament.
3: Evidentment, però allò hermètic també falla.
0: Bé, m'he posat un neoprè per fer rafting.
3: Ah, no sabia.
0: Que no vas totalment...
2: Rafting has fet. Solució sí. Que fa rafting?
0: No, faig no.
1: Una vegada.
0: He fet una vegada. Però no anava completament segellat, però entenc que quan te lleves el neoprè, qualque gota d'aquells 1000 pixums
3: t'ha
0: d'arribar.
3: I llavors aquest artista deu ser la cosa més estugosa del món, que si se troba malauradament un pèl a la sopa, és que vas a tornar al plat i ha estat bussejant entre orina i femta.
1: No, però no és l'artista que està bussejant. És una altra persona.
3: Bé, o la persona que tinguin contractada... Sí.
1: Clar, que ja s'hauria de ficar l'artista, però jo, saps? Si tens aquesta idea...
3: Sí, però situacions o pixum, qualque dia l'haurien d'estudiar. Perquè jo fa... Crec que va ser el Nadal passat, quan vaig anar a Londres, que vaig anar a la Tate, que tenen una instal·lació, que són les fotografies, perquè evidentment a la Tate no hi ha neu, que eren un matrimoni d'artistes que feien flors a la neu com a resultat de com pixaven. I que, clar, feien com una espècie com a de cossis.
0: Clar,
3: i posaven
0: si
3: neu.
0: Damunt la neu fas
3: clar,
0: dibuixos.
3: Sorino, normalment, sol estar més calenta que la neu. I dins aquest I cossis, llavors, llevaven el que seria la part sobrant i feien com unes flors i els es posaven. No ho sé, pot ser. Ja ho experimentat massa en els fluids corporals. I a partir d'ara hauríem de tornar, no ho sé, en el Renaixement. Un tauló de fusta, una mica de pintura a l'oli, no ho sé, diguem clàssic.
0: Una floreta pintada.
3: Exacte,
0: ja està.
3: Tornant als bàsics, sí pot ser. Però, per això hi ha biennals, i gràcies a això avui ho estan comentant aquí a la taula de relació.
2: Exacte, 61a Biennal de Venècia comença aquest dissabte. Més temes, ara parlam de gastronomia, de menjar, i de la Caneló Party que ha fet el xef mallorquí, també el Caldentall.

0: I d'oci, el xef d'IB3, Tomeu Caldentei, va celebrar diumenge el Caneló Party per celebrar el 25è aniversari d'un dels seus plats més estimats, el Caneló 2001. Així explicava a un vídeo a xarxes socials com va néixer aquest plat que va crear en el seu anterior restaurant, es molí d'en Bou de Sant Llorenç.
1: En aquell moment, l'any 2001, nosaltres duim un anyet, oberts, i tota la cuina catalana estava en ple ebullició. I el Caneló, tan clàssic de Catalunya, vam intentar donar-li una volteta i fer-lo nostre. I crec que el que va marcar la diferència va ser aquesta pasta wonton, que fa 25 anys no era tan usada, no la feien servir tant dia a dia, i ens va donar una textura especial en aquest caneló. I després la barreja de dues carns, el porc, el sorpeu de porc, i el confit d'ànera. I després tot ben lligadet amb un pot de foie d'ànera, que això li dona aquest punt de puntuositat i aquest puntet marcadet, i després un potet d'ubercot sec, no? Que mos dona tota l'essència d'aquesta cuina mediterrània tan nostra. Això és Caneló.
0: Això era el Caneló, contava en Tomeu Caldentei. Per celebrar el quart de segle d'aquest plat, el passat dia 3 de maig, va fer aquesta Caneló Party al seu restaurant. Durant aquest esdeveniment es varen servir de manera gratuïta més de 1.000 canelons. No poden tenir en directe en Tomeu Caldentei perquè té feines, però avui de matí hem parlat amb ell i ens ha enviat un grapat d'àudios, per exemple, que ara escoltarem. Li hem demanat per què és tan especial aquest caneló i ens ha contestat això, escoltau.
1: Els canelons són especials no perquè nosaltres ho diguem, sinó perquè la gent durant tots aquests anys ha dit que eren especials i és el client, la persona que l'has anat menjant, les que les mor van demanant. Nosaltres simplement el que hem fet és intentar mantenir la recepta tal qual l'hem fet des del principi i de qualque manera això, en el final, les coses no és el que nosaltres deim o el que nosaltres mos pensam, sinó el que diuen de nosaltres, no? La gent. Per tant, aquest plat s'ha convertit en icònic perquè la gent l'ha convertit en icònic. No ha estat una cosa premeditada nostra, ni molt manco.
0: En Tomeu no ho tenia premeditat, però com que és tan bon cuiner, ha hagut de fer aquesta festa. I també ens ha contat per què van voler celebrar aquest 25è aniversari del Caneló 2001. L'escolta.
1: I la festa simplement va ser un agraïment a totes les persones que durant aquests 25 anys han fet que no ho fos possible. Si l'han vengut a menjar, si n'han parlat, si m'ho han donat suport tots aquests anys, i era un poquet això, agrair, amb una festa oberta a la gent que ja havia provat alguna vegada, que aquest plat hagi pogut persistir i durar durant 25 anys. Els plats les proposen nosaltres, els cuiners, però si les mantenen perquè les demanen i perquè agraden, són els clients, tot la gent, no? I això és un poc el que ha passat amb aquest caneló.
0: Clar, els cuiners proposen i els clients disposen.
2: Clar,
0: i
2: si
0: en
2: no
0: aquest cas,
2: gent...
0: Tomeu Caldentei, és que ja és perquè a mi m'agafa molt escarramar, perquè jo cada dia dinaria de Tomeu Caldentei.
2: Jo també.
0: Però mos hem de conformar en veure'l cada migdia aquí a IB3 Televisió.
3: Que mos ho menjam pels ulls.
0: Exactament.
2: Quasi, quasi.
3: Perquè no el sentim.
0: No, tots som molt de mirar la tele, però de no sentir-la, de no escoltar-la, perquè no tenim volum, perquè si no interferiria en l'evolució d'aquest programa.
4: Però és veritat que els canelons, tot i que són una cuina d'aprofitament, cada xef té el seu caneló amb la seva innovació. Ara ho deien, Tomeu, aquest du pasta one, du peu de porc, can de porc, confit d'ànec. L'altre dia també vaig anar a un restaurant de la Maca de Castro i també té els seus canelons com a molt característics. Vull dir que sí que és una cuina refinada, tenint en compte d'on ve el caneló, que és de cuina d'aprofitament.
2: És que realment li pot posar allò que vulguis.
0: Jo estic a la Maca de Castro, te vaig estar fa un parell de setmanes i són molt bons.
4: Molt bons.
0: Jo és que el caneló troc que és, si estan ben fets, és una fantasia, perquè ja t'ha bé tot com a enrotllat. Mm-hmm. No has de fer res. Mm-hmm. Només agafar sa cuera o sa forqueta, quan t'estimis més, perquè fa una miqueta de beixamel, i després ja menjar-te tot aquell farcit. A mi el que m'agrada és que tinguin sa pasta gruixada. Per això trobo que sa idea d'en Tomeu de posar pasta guanton li donaria una mica més de lleugeresa, que a vegades passa que quan fas canelons industrials, d'això que vas a un hotel de cap de setmana, i com que és aprofitament sempre hi ha canelons, engafes i a vegades hi ha més pasta que farcit. Jo crec que el secret d'un bon caneló és que hi hagi molta tita. No sé tu, Celestí, que ets un home
3: també... Quants en menjau? No, ho vas anar a demanar. De quants en menjau?
5: Depèn si
3: són canelons. Quan hi ha canelons...
0: Depèn de sang clar.
5: Si són canelons del meu predí, que en 3 o 4 basta.
3: Clar. 3 o 4.
5: Són perquè són grossos, però clar. Si vas a un restaurant...
3: Ja m'ho mal, fa petits i sempre són 6.
4: Sí, són menys. I mira que estàs magre.
0: Tu ets de refegir.
3: Però són petits i fins.
0: Clar. Sí. És que ara el que s'estila molt, o manco, alguns restaurants que fan canelons, no fan canelons, fan caneló. I te'n fan un com una mica llarg, que deu fer 15-20 centímetres, amb un farcit d'allò que ells consideren. Però aquells canelons de padrina, d'un temps, que anaves a un bar de menú i te feien dins aquella olleta de test, 3 o 4 canelons amb una miqueta de beixamel, això ja fa un munt de temps que no m'ho trob. Per favor, restaurants del món.
3: I del món
0: va bé, perquè anant pel món de vegades, però sobretot de Balears, posau-vos a fer canelons, per favor.
4: El món del caneló.
3: Sí, sí. I sobretot duint a migdia aquí a Ivetres.
5: Clar, sí. Ara en Tomeu Mos em podria enviar
3: quan passar qualcú.
4: Així els haguéssim provat. M'encanta anar en caneló a dormir-lo. Així ja sabem cada any quan n'hi té. 25 anys. I no, aquesta festa fantàstica que va fer en Tomeu Caldentei, que el podeu veure cada migdia a Ivetres Televisió. Acabam aquesta taula de redacció posant un poquet de música. Hem d'escoltar en Rels B, perquè demà publica nou disc.

0: Fa una setmana, el cantant mallorquí més internacional, en Rels B, va publicar una fotografia a Instagram amb el que semblava ser una portada d'un disc, una publicació que va fer després d'haver esborrat tots els continguts que tenia en aquesta xarxa social.
1: És una nova campanya de màrqueting.
0: Ho han xerrat més d'una vegada, que quan un artista borra totes les fotos que té a Instagram és perquè traurà qualque cosa, o anunciarà qualque cosa. I ha estat cert, perquè durant aquests dies en Rels B ha anat donant més detalls d'aquest nou àlbum que sortirà demà. Ha explicat que durant aquests mesos ha fet una pausa de les xarxes socials per aconseguir un impacte creatiu, un impacte positiu de la seva creativitat. El nou treball de Rels B es titularà Love Love Flag. Con esa carita angelical, mi chula, mi bebé. Yo quiero saber cuántos besos te puedo dar en una. I si tenim qualque oient que mos escolti des de Madrid, ha de saber que en Rels B avui vespre a les 9:30 celebrarà una listening party del nou disc a la plaça Major de la capital espanyola, coincidint amb el començament de les festes de Sant Isidre. Una cosa que s'ha posat molt de moda també, això de fer les listening party. No sé si heu anat mai a cap.
1: Sí, jo sí que he anat.
0: Xisco, tu?
1: És molt divertit.
2: Jo és que quan hi ha tanta de gent, ja saps que
0: normalment són d'aquella que nostra. Party no, sol ser un pal limitat.
2: Jo aniria a una listening party a una casa particular.
0: Una casa.
2: Si ara, per exemple, na Maria Jaume,
0: te fas amic seu i
2: na Rosalia, en Rels B, fa una festa per 40 amics,
1: sí, normalment,
2: a mi m'hi toparan, però una d'aquestes multitudinàries...
1: Hi ha poca gent en aquestes listening parties.
0: En aquesta d'en Rels B segurament hi haurà molta gent perquè serà un acte públic a mig de la plaça Major de Madrid i
1: ho ha anunciat. Sí.
0: Per Instagram ahir ho va anunciar.
2: I aquest cap de setmana, gran presència illenca a Madrid, perquè també Naina Fullana presentarà dissabte Los Días Buenos a Madrid.
1: Que bé.
0: Companya d'aquesta casa.
2: La nostra companya lingüista, però també novel·lista d'èxit. Tothom ja està esperant la seva segona novel·la, que el darrer pic vàrem parlar amb ella. Va dir que l'estava engirgolant, que estava en execució. Aquest cap de setmana serà a Madrid dissabte, concretament, per presentar aquest llibre.
1: Que bé, perquè és una novel·la fantàstica i que segur que també és molt ben rebuda en castellà,
0: que
1: s'ha publicat en castellà.
0: Recorregut,
1: per
0: així,
1: això la presenta a Madrid.
0: Exacte.
1: Com en Rels B complirà la plaça Major, per allò que veig, perquè si és un tema públic...
0: És molt fàcil omplir la plaça Major de Madrid.
1: Molt fàcil,
0: fent un concert d'aquests així sense avisar quasi. És molt fàcil que la gent s'aturi i que...
2: La plaça Major no és molt grossa.
0: No és molt grossa i que la gent s'atura també, si vol que hi ha trull.
2: Sí, és més o menys el meu banco semblant, el que passa que crec que hi ha aquella
3: estàtua... Un poc més grossa. La de Madrid.
2: Si és la plaça Major...
0: Que tu has estat.
2: És que jo he estat, és com la plaça Major de ciutat. I just de vora hi ha la xocolateria Sant Ginés. Vull dir, perquè d'aquí vas, aprofites per anar a fer una xocolata.
1: Jo hi vaig anar, justament, era el dia dels enamorats, no sé per què, era a Madrid, 14 de febrer, i vaig anar en aquesta xurreria, i justament aquest dia els xurros estaven tenyits de color rosa. Jo no ho vaig demanar. Però mai vaig de menjar un xurro rosa.
2: Roses.
1: Perquè era el dia de Sant Valentín.
2: Bueno, aquest diumenge jo hi seré en aquesta xerreria. Els hi demanaré ment si...
0: No hi arribarà demà. Que és avui,
2: No, jo arribo dissabte.
3: Ja hi vaig anar diumenge, tampoc no fa gaire. I no vaig haver de fer molta cor.
1: No, perquè després...
2: I vas anar en dissabte?
3: En diumenge.
2: És que jo és d'epic, vaig anar amb el meu ropit i els nebots varen fer de bé.
3: Diumenge que tenien 3/4 d'hora.
2: Mitjoreta de cor.
1: Però llavors que té, és que té 4 o 5 portal oberts ja.
2: Sí. T'has d'anar com a repartint.
3: Tenen un... Tres carrers, pràcticament.
0: Jo, l'única vegada que he anat a Madrid, vaig anar a un bar normal a fer xurros i no vaig haver de fer cor. Estava assegut, tranquil·let.
2: Jo te comp ara aquest rotllo senzillesa que intentes vendre en antena, estimat. Però és com venir a Palma i no anar a Can Joan de Saigo a fer una encimada amb un gelat de mel·la. Les coses s'han de fer
0: no fa falta anar sempre en el lloc més famós.
3: No.
0: A vegades n'hi ha de més bons i
2: per tant, tampoc has anat en el Diamante a fer el panet de Calamars.
0: No.
3: Bé, com que és a Madrid, direm que n'hi ha de més bons, el Diamante.
0: Veus?
1: Bé.
0: Que a vegades sigui més conegut, no és igual que sigui més bon.
3: Però també podem anar a fer un Torrefnos.
2: Sí, el que passa és Torrefnos. A mi Torrefnos pens que on et fan bons és a Segovia. Ho dic perquè tenen aquesta tradició.
0: Els pocos amb un viatge de Tentol
2: si voleu,
0: a Segòvia,
2: ja sabeu,
0: menjar torres.
2: Jo els millors que he menjat va ser a Segòvia a, una, a un bar que mai m'hagués imaginat que fessin aquells aquell torrednos espectaculars.
3: Anirem a mirar.
2: Visca a Segòvia. I és cochinilla. Tot i que la porcella és molt bona. Abans que qualcú digui
1: quilòmetre zero. I a Can Joan de Saigo també fan coa, que l'altre dia
0: sí, sí, no? És veritat que sempre hi ha coa.
1: I hi havia d'haver 20 minutets de cova també per anar a fer un gelat.
2: Ja, però quan més Can Joan de Saigo obrin, més coa, eh?
3: És el nostre Sant Ginés.
0: Perquè com que n'hi ha tant ja...
2: No, no, però jo
0: sempre...
2: Però jo sempre que hi vaig, tant si vaig en el del centre de Palma com es de Vinguda, sempre he de fer, com a mínim, 5-10 minutets de coa, que està molt bé, que, és, que
0: no, no, ja va
2: el comerç el local
0: funcioni.
2: I la restauració local funcioni, però és cert que...
3: I la xocolata on és més bona.
2: És un èxit.
0: A quin de, Joan de Saigo és més bo?
3: No. Entre Sant Ginés o Can, Can Joan de Saigo.
2: Evidentment Can Joan de Saigo.
0: Clar,
2: i
0: que
2: també,
0: si
2: no, no, no.
3: I també
2: t'he dit una cosa, els xurros se fan gràcia un dia, però aquella cosa tan oliosa on se posi una encimada o un quarto de Can Joan de Saigo...
1: Consum ocasional.
2: Res a dir. Clar, si fas gràcia i passes allà el cap de setmana, has de berenar amb gent, no saps on anar, acabes fent un xurros. Sí. Si no, ja me diràs que se m'ha perdut a mi per allà.
1: Tenir roses, si no el dia de els enamorats, Sant Valentín. Bé, en tot això, fem un tempo.
4: Quin és el teu moment de Tentol?
5: Hola, bon dia, som en Xavi i jo és moment que trobo habitualment per fer un petit Tentol, el dia que m'adona la vida per fer-lo, sol ser després del dinar, que arriba de la feina dint i després de dinar intento habitualment fer una becadeta, que és un moment màgic en el que aprofit per no utilitzar el mòbil, intentar desconnectar, encara que sigui per 20 minuts del món, mirar el telediario, mirar un documental, mirar algo i després continuar amb el dia. Així que aquest és el meu moment de fer un Tentol i ja també, si es cau, pues puc anar amb els amics o prendre alguna cosa pel carrer. Però aquest seria el moment de la becada. Una abraçada, que vagi bé.
4: IB3 Ràdio és servei públic. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Com es diu en català la persona, empresa o organització que dona feina? Les persones que treballen per compte d'altri amb un contracte són assalariats o empleats. I les persones, empreses o organitzacions que els donen feina són els ocupadors, en castellà, empleador. La probabilitat que té una persona de trobar un lloc de treball o de conservar el que ja té s'anomena ocupabilitat, en castellà, empleabilitat. I encara tenim un mot més general i més tècnic, demandant. És la persona, física o jurídica, que sol·licita una feina, un producte o un servei. Recapitulam. Assalariat o empleat. Ocupador i ocupabilitat. I demandant. A fer feina s'ha dit. I terme explicat, terme acabat.
1: La subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.

0: Aquesta música ja indica que hem de parlar de cinema. Amb Eugenia Sanpedro, com estàs?
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé.
0: No has pogut venir avui, quina llàstima, però dus una pel·lícula que jo crec que se'n sentirà a parlar. No ho sé, tu què trobes?
1: Total, total. A mi
0: sí?
1: És una pel·lícula que, de veritat, em fa moltíssimes ganes, aquesta pel·li. Pues, és a dir, sé que sempre dic el mateix i que sempre deu pel·lis que realment em fa molta il·lusió veure, però és vera que en l'historial de premis que ha guanyat aquests darrers mesos, pues, és un indicador de que serà una pel·lícula important per cinema espanyol i per la taquilla espanyola.
0: Sí? Creus que també farà bona taquilla? És una pel·lícula independent? Alternativa?
1: A veure, sí, és una pel·lícula petita, en realitat totes les pel·lícules així, no tan òperes primes, però una pel·lícula de 94 minuts, amb un càsting que realment no és molt conegut, amb una temàtica que tampoc s'hi aposta molt, a veure que cinema espanyol sí, però els drames, l'adolescència familiar, l'Alzheimer, tot això fan que en realitat sigui una pel·lícula petita, però tot i així jo crec que amb els premis que vau tenir en el Festival de Màlaga faran que el públic espanyol decidís quina veure-la.
0: Parlam de Jo no moriré de amor, escoltam el tràiler.
2: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
3: Mamá, sopla.
2: Invierno.
4: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
2: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
3: Me voy.
4: Pero si acabas de llegar.
5: Yo que sabía que mamá se había perdido.
2: Hay que estar más pendientes.
3: Sí, claro, como tú, ¿no?
5: ¿Como yo qué?
3: Madre, ¿qué tal? Bien, ahí va.
4: Joder.
5: ¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
3: ¿Y tú cómo vas con eso?
5: Yo bien, bien.
6: Claudia, ¿estás bien?
3: Sí, sí.
4: ¿Qué haces?
6: ¿Sí, seguro?
4: ¿Pero qué haces?
5: ¡Cuídate un poco, joder!
6: ¿Puede pasar otra pareja?
5: ¡Que no!
7: ¡Clau!
5: ¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque yo tengo aquí mi vida, mis colegas, estoy bien?
2: La mamá, qué pelos tiene, ¿no?
3: La acabo de peinar.
0: Eugenia, ¿por qué xerram avui d'aquesta pel·lícula òpera prima d'Anna Marta Matute?
1: Pues mira, xerram d'aquesta pel·lícula perquè neix d'un lloc bastant personal i a mi, a més, me toca molt de prop. En aquest cas, la directora, Anna Marta Matute, parteix d'una experiència pròpia on ella mateixa va haver de fer-se càrrec de la seva mare quan ella era jove. I, d'alguna manera, aquesta pel·lícula és la seva manera de tornar en aquell moment i contar-ho, contar la seva vivència i contar com ella ho va viure, no?
0: És a dir, que és allò una miqueta que ha un poquet d'autoficció.
1: Sí, sí, sí, sí, exactament.
0: Com és la literatura, també. Sí. En el cinema, en aquest cas.
1: Sí, jo crec que aquesta pel·lícula, en el final, és interessant perquè en el final no mos mostra la típica pel·lícula que conta com una filla té una mare malalta i xerra d'això, no? Xerra d'un personatge que decideix viure la seva adolescència sense fer-se càrrec. Crec que aquest punt és bastant interessant. Crec que les famílies que en algun moment han hagut de patir d'això s'hi han trobat en algun moment, sobretot tenint infants adolescents que diuen: ostres, què han de fer, saps? Han de seguir amb la nostra vida, han de fer molts càrrecs de la nostra mare, no? És allà com un punt d'inflexió molt important per la família, i que aquesta directora pues, ho va viure d'aquesta manera. Jo no sé si ella va decidir pues, això, no? Viure la seva adolescència i que una altra persona se'n fes càrrec de sa mare, però és el personatge que ella ha escrit i que ha triat per representar aquest estil d'adolescència, diguéssim.
0: La malaltia de sa mare és Alzheimer?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. I, bueno, el que vos deia, és una pel·lícula petita, és una òpera prima, però és veritat que ha aconseguit imposar-se en uns ben bé consolidats en el festival més important de cinema espanyol. Va guanyar a Màlaga, després va guanyar també Premi Feroz Puerta Oscura, vull dir que Bueno, sí que és veritat que al final el cinema espanyol, si no, que ja ho hem xerrat altres vegades, si no és un Torrente o si no és un Padre Más Que Uno, pues Pontura, Seient no s'hi atraca, però crec que les persones que mos estiguin escoltant vos animo a veure-la, perquè és veritat que les persones que l'estan, que l'han vist en algun moment, en algun festival o algun passi de premsa o això, xerren molt bé d'ella, i el fet de que Elàstica Films hagi decidit distribuir-la també és un molt bon indicador.
7: Clar, Eugènia, parlaves del seu pas per el Festival de Màlaga, on se'n va dur millor pel·lícula, millor interpretació femenina i millor actor de repartiment. No és només un premi menor, sinó que se n'han duit tres de les grans categories. S'ha estrenat massa aviat perquè això faci la de Goya, o encara pot arribar en el Goya de l'any que ve? Ho dic perquè el Manco, com a directora novell i com a actriu novell, està cantat que pot ser, hauria d'entrar dins d'aquesta categoria.
1: Sí, i sé que és molt pres per dir-ho, però estic segura que la Marta de Matute guanyarà millor Goya, millor direcció novell.
7: Un moment, Sant Pietro, torno a dir, li donarem un rec i d'aquí res, un parell de mesos, quan venguin es Goya, li donarem un play i sabrem si han encertat o no.
1: Sí, sí, sí, estic seguríssima. És que, a més, bueno, jo que soc molt friqui d'això, fa uns mesos ja... Bueno, fa uns mesos, perdona, fa unes setmanes ja va sortir com a la papeleta de Goya de direcció novell, i la Marta Matute està aquí de dins. I sabeu qui està també? En Joan Porcel amb la Carn, que recordem va guanyar també en el Festival de Màlaga, el nostre company mallorquí, cineasta, i potser s'hi trobaran allà. A la gala.
7: Ara, com Alejandro Sanz, Corazón Partido, per una vegada sí. que una dona direcció novell ha de competir amb un dels nostres, sempre els nostres primer, faltaria més. Joan Porcel, forever. Sí.
1: Totalment, jo l'adoro, és una persona meravellosa i sap molt bé el que fa.
0: Sí, i tenim molta gana de veure aquesta pel·lícula.
1: Sí, és així.
0: L'altre dia el vaig trobar en el teatre i Joan, tenim tantes ganes de veure la teva pel·lícula, diu, bé, aviat la veureu, no? No falta tant i...

0: Aquesta no serà el cas, és veritat que no crec que tothom vagi a veure aquesta pel·lícula, però sí que jo la recomano perquè al final pues, mos mostra una realitat que a vegades sovint està invisibilitzada, que pues està allà, no? Per ta mare o ton pare en el moment en el que tu no t'esperes. I crec que és un personatge molt interessant perquè se revela, perquè diu que ella en aquest moment no vol haver de viure això. I bueno, pues sí, perquè crec que serà una bona pel·lícula. De veres, jo no l'he vista, però estic 100% convençuda de que sa gent l'anirà a veure i li agradarà.
1: Mirant el tràiler, clar, també és aquesta cosa de les relacions familiars, no? Perquè crec que són dues germanes, una adolescent i una que és un poc més gran,
0: Sí,
1: que
0: exacte.
1: interpreten a Laura Weimer, no sé com se diu.
0: Sí, Laura Weisman, que a mi
1: Sí.
0: m'agrada molt aquesta actriu
1: Sí,
0: també.
1: que sé que va fer aquella pel·lícula duríssima, aquell que feia
0: Sí,
1: d'aquella mare...
0: sí, s'ha d'anar, que és de
1: De
0: Salve
1: Macoy.
0: Maria, d'anar a
1: Sa
0: Marco i
1: sí,
0: Salve
1: Salve
0: Maria.
1: Maria. Era la protagonista que també va guanyar molt de premis, na Laura, amb
0: Un
1: aquest...
0: Goya,
1: Sí, per
0: sí.
1: exemple.
0: Sí.
1: Amb aquesta pel·lícula. Però bé, ho dèiem perquè és això, no? Aquestes relacions entre mare, pare, filla adolescent i germana, que se nota que hi ha diferència d'edat entre totes dues. Una
0: Sí.
1: que també les relacions entre germanes quan una mare està malalta, quan una mare comença a desenvolupar una malaltia. El pare també com interactua amb elles dues. Crec que també aquestes relacions familiars són interessants perquè molta gent com que empatitza molt.
0: Clar, perquè és el que deien, que no tothom xerra d'això, saps? A mi personalment me va passar. Per sort, ma mare ja està bé, però varen ser molts anys molt, molt difícils, que a mi, a més, me va agafar a mig de l'adolescència i era una situació complicada de viure i de gestionar. Per això jo crec que el fet de que el focus de la pel·lícula, de que el personatge protagonista sigui la filla més jove, crec que hi pot treure molt, no? Una persona que escriu sobre això. Per tant, sí, és una pel·lícula, doncs, una mica oscura, una mica també introvertida, però en el final la crítica ho està dient. És una pel·lícula que serà la sorpresa del cinema espanyol d'enguany.
1: Vaja. I de
0: Sí.
1: l'haurem d'anar a veure. I el títol està molt ben triat, també. Jo no moriré d'amor.
0: Sí, és molt guapo. Me fa moltes ganes, la veritat.
1: I la Nina no l'havia vista mai. La que fa d'adolescent, la triu protagonista, qui és? La coneixes tu?
0: No, jo crec que és el primer que ha fet i pot ser, potser ha fet algun curt com a els seus primers papers, no? O algo de televisió o teatre, però és la seva primera pel·lícula llarga, el seu
1: Ah,
0: primer
1: val.
0: llargmetratge, sí.
1: I els altres?
0: Clar, després tenim un actor que a mi també m'agrada molt, que com bé ha dit en Xisco, ell va guanyar Màlaga, millor actor, i és en Tomàs de l'Estal, que bueno, que jo crec que és bastant famós a Espanya, ha fet bastantes pel·lícules i a mi també m'agrada molt, la veritat. Bueno, ha fet moltes coses, ha fet molta pel·lícula, ha fet molta sèrie, amb en Sorogoyen, ha
1: Sí.
0: fet molta cosa per Netflix també, però és molt bon actor.
1: Sí, surt Antidisturbios, per exemple, entre moltes
0: Sí.
1: altres, perquè és veritat que té una carrera
0: I en
1: extensa.
0: l'Almodóvar també crec que ha fet coses, sí.
1: També surt Anatomia d'un instant, aquesta darrera sèrie de Movistar que descriu el llibre d'en Cercas. Bé, sí
0: Sí.
1: que és una carrera. I la que fa de mare... l'actriu que fa de mare no la coneixia tampoc. Júlia Mascort.
0: No,
1: Ah, no,
0: no.
1: Júlia
0: Ah,
1: Chenina,
0: no.
1: perdona.
0: Sí, no, Sonia al marxa, pot ser.
1: Sí, Sonia al marxa.
0: Sí, jo tampoc la conec. És veritat que crec que va fer El Talento, crec que és la darrera pel·li que s'ha estrenat en els cines, però a mi tampoc me sona aquesta dona.
1: Que bé, també fa un paper difícil
0: Home, i
1: i
0: tant.
1: impactant,
0: Sí.
1: només de veure els tràilers d'aquelles pel·lícules que te fan pensar, que te fan connectar amb la família, que te fan posar també en aquesta situació tan, tan tendra, tan familiar i a vegades també tan
0: Sí.
1: complicada com
0: Talment.
1: és la malaltia d'una mare. Idò,
0: Sí.
1: Eugènia, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I per cert, ja sabem de què anirà, de

0: qui estarà dedicat al cicle de Cine Ciutat després d'en Tarantino? Qui arriba?
1: Pues mireu, era algo que me feia moltes ganes contar avui, però finalment la distribuïdora d'Espanya ha denegat els drets d'exhibició abans de la gran estrena.
0: Què
1: sí,
0: dius?
1: És una pena.
0: Oh.
1: Sí. Crec que no ho podran resoldre, la veritat, però bueno, et fèiem un univers dedicat a Steven Spielberg i bueno, la distribuïdora, com que al final, dia 12 de juny, si no m'equivoco, estrena la pel·lícula, en Spielberg, pues, crec que han decidit no donar drets d'exhibició per les seves pel·lícules anteriors.
0: És
1: sí,
0: a dir, que
1: una
0: no se
1: pena.
0: podrà veure cap pel·lícula en Spielberg en pantalla grossa de moment.
1: No, exacte, de moment no.
0: Ui, vaja.
1: Abans del dia de la revelació, que serà dia 12, això ho tenim segur.
0: Això sí?
1: Sí.
0: Això s'estrena? Sí?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
2: I de molt,
1: però bueno.
2: I de molt malament, Sant Pietro.
1: Ja, no, és una pena, perquè ja, bueno, nosaltres ja ho teníem tot preparat i tal, però bueno, va ser que no.
0: No ha pogut
1: coses ser. Que passen.
0: Sí, a vegades hi ha contratemps que no hi podem fer-hi res i mos hagués agradat veure un cicle d'en Spielberg, però a més serà un altre director que segur que també mos agradarà.
1: Sí, sí, sí, algo farà. No sabem estar quietes, això ho tenim clar.
0: Exacte. Una ferrada, Eugènia, bon cap de setmana. Gràcies a tu, també.
1: Igualment.
0: Ara
1: adeu,
0: hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una, que hem de parlar amb en Màrio Serra, que ve a Mallorca aquest cap de setmana per presentar la seva darrera novel·la, El malentès.
3: Petres Ràdios, coneixement.
4: Com ho fas per triar aquestes històries?
5: Però això és una bona pregunta personal.
4: Com s'entén el concepte de buit?
6: És una molt bona pregunta.
4: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
7: És una bona pregunta, ara, Filip. Me l'han fet moltes vegades.
4: Quan necessita un pinzell per no pensar.
8: Una bona paretxa que pot durar.
4: Quantes jubiles de cosir?
7: Això és una gran pregunta.
4: Bona pregunta.
7: Això és una molt bona pregunta.
6: És una de les preguntes difícils de contestar.
4: Te sap greu contestar?
7: Ja et pregunto del millor, ara ja està.
9: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
10: Divendres a les 7 i mitja, viu amb Esport 3 en joc, la prèvia de la Champion de l'Iller Balears, Palma Futsal.
11: A les 8 i mitja del vespre, en directe des de Pizzaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
12: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
10: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
11: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
9: Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
0: Idò sí, continuem i ara heu de saber que aquest dissabte a migdia en Màrio Serra presenta el darrer llibre, El malentès, a la llibreria Rata Corner de Palma i també ho farà demà a Manacor, a Mont de Llibres, molt ben acompanyat.

0: Editat per Proa, El malentès de Màrius Serra és una tragicomèdia d'intriga, humor, tendresa i acció. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la a qui el món se li esbuca de cop quan la seva dona, na Rosa, mor en accident de trànsit en la seva filla Auba, de 5 anys, poc després que la dona l'hagi trobat a la dutxa en la cangur. La filla sobreviu, però aviat en Joan descobreix que no és el seu pare biològic. A partir d'aquí esclata una allau de revelacions, traïcions i mals entesos que afectaran totes les esferes de la seva existència, des de la familiar, la sentimental i la professional, fins a arribar a la legal, Maria Lida.
1: I nosaltres en volem parlar amb l'autor d'aquest mal entès, és en Màrius Serra. Màrius, benvingut, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé, encantat de ser amb vosaltres.
1: Nosaltres també, Màrius, moltes gràcies per atendre'm-vos. He llegit que dius que és probablement la teva novel·la més ambiciosa que has escrit mai. És així?
2: Sí. La veritat, sempre fa de mal valorar i de mal dir, no? Quan sobre el que tu escrius, però la veritat és que he estat com 3 anys convivint amb en Joan Ferrer i l'Alba, però també amb tota la resta de personatges de la novel·la, i m'ha anat creixent fins al punt que m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que quan l'estiu passat la vaig acabar, fa pràcticament un any, una mica menys d'un any, vaig sentir dol. Em vaig sentir de dir, ja està, no, en fi, no m'havia passat mai, per això parlo d'aquesta ambició literària també, sí.
1: Ho dèiem, la presentes en 2 dies, demà divendres a Mont de Llibres, a Manacor, amb en Toni Gomila, aquest actor que aquí tindrà el conversa, i dissabte ho faràs a la llibreria Ratacone a les 12 del migdia amb en Sebastià Samora. Has trobat dos amics.
2: Sí, dos bons amics, dos admirats amics, cadascun en el seu llenguatge artístic, ben divers i alhora ben ric, no? Jo estic molt expectant per la presentació de demà a Mont Llibres, perquè ja en Toni Gomila ja em va presentar una novel·la negra allà, i just abans de fer-la va dir, mira, saps què? Jo faré veure que entro, m'amago, entro amb una pistola, faig pum i et mato. I jo vaig haver de... No ho havia fet mai i em va encantar, però ja veurem què hem de parar demà.
1: En Toni, quina t'haurà preparat? Segur que qualcuna. Clar, és el malentès separat, malentès, sí. No junt.
2: Sí, evidentment que hi ha la voluntat de fer-t'ho mirar 2 vegades, de dir què m'està dient, va junt, va separat, sí que hi ha aquest joc verbal, però la novel·la n'està farcida de malentesos junts, que sovint són confusions atzaroses que determinen moltes vegades la nostra vida sentimental. El mateix Joan Ferrer coneix a la seva primera dona, de qui queda vidu, com heu explicat, perquè s'intercanvien per atzar les maletes en un viatge en un aeroport, i coneix la seva segona parella, una antropòloga, la Muriel Vaireda, perquè en una casa de fotocòpies va buscar el que ell havia encarregat i també s'intercanvien els sobres, no? Aquesta mena d'atzar sí que són malentesos junts, però la novel·la va una mica més enllà, va mostrant aquesta tensió i conflicte que hi ha sempre en el que és la vida, que no deixa de ser una lluita del bé i el mal, i de distingir-los, de manera que, en fi, és molt pretensiós voler entendre el mal, però el títol va per aquí, sí.
0: Me fa gràcia, Màrius, que parlis de mals entesos i cada vegada que nomenes el teu protagonista, en Joan Ferrer, a mi va ben escapar en Joan Ferrés, que és el meu company, que fins ara ha estat aquí nosaltres a la ràdio, ara és a la tele, i a vegades els mals entesos passen per això, per un atzar, per una cosa mínima, allò de la feta papallona, aquella pel·lícula d'en Gwyneth Paltrow, que girar un cantó o girar-ne un altre pot fer que la teva vida canviï a les totes.
2: Absolutament, sí, per un nom, per una confusió, per un atzar, en definitiva. Tenim una mica la voluntat de començar una novel·la amb totes aquestes desgràcies tràgiques que li passen al seu protagonista, és per intentar valorar després la novel·la profundament. El que analitza és com es relaciona amb aquesta filla seva, que no és biològica, però ella no ho sap, durant 15 anys, fins que ella es fa gran i esdevé músic, no? Però tota aquesta influència de l'atzar és molt palesa quan perdem totes les certeses. No? El pobre Joan Ferrer, no el teu company, sinó el protagonista de la novel·la, d'un dia per l'altre queda sense esposa i sense filla biològica, com ell preveia que tenia només 3 dies abans. I, per tant, tot es reconstrueix i l'efecte papallona o l'efecte borinot, depèn de com volis. No?
0: Clar, no, depèn d'esbategar de ses ales. Per cert, Màrius, es darrer que parlàrem va ser en el teu cicle de novel·les lúdico-criminals, amb aquell Oriol Comas i Coma de protagonista que va investigant coses. Clar, com se passa d'aquest gènere a fer aquesta novel·la gruixada, perquè torna el Màrius Serra, escriptor, en totes les lletres i en totes les pàgines, clar, quan fas un reset per passar d'una història a una altra?
2: De fet, ben bé, es tracta una mica, ho he anat fent aquests últims anys, des d'ençà que vaig començar la sèrie Comas i Coma, de simultanejar projectes molt diferents. No? Per exemple, entre una de les... entre la segona i la tercera de les novel·les de la sèrie Ludo Criminal, vaig reescriure en català actual el Tirant-lo Blanc, que era també una altra tasca i un altre repte importantíssim, i allà no d'invenció, sinó al contrari, d'adaptació lingüística i d'aprenentatge, però era majúscul, no? I aleshores les novel·les Ludo Criminals em serveixen com per respirar, per divertir-me, no vol dir que pateixi amb les altres, però és una altra tessitura. I aquí, doncs, ha estat el mateix, no? En aquests, durant aquests 3 anys que jo he escrit El malentès, ja havia acabat la quarta, El rol del rock, la quarta de la sèrie Ludo Criminal, a finals del 2024 va sortir, però clar, sempre anem una mica... diguem, amb el calendari mogut, no? Jo el malentès el vaig acabar l'estiu del 25 i surt ara, vaja, ara, el mes de març del 26, i jo ja estic al cap a un altre lloc. Sí que vaig simultanejant registres diferents. Això a mi m'agrada, m'ajuda.
0: Ets un home de registres canviants. Per cert, tant com ha anat actualitzar en el català contemporani Escorial i Güelfa, ho dic perquè a mi s'heu tirat lo blanc, me va encantar, troc que és una molt bona fórmula per atracar aquests clàssics medievals en el públic contemporani. No sé si després d'una tasca com actualitzar Estirat lo blanc, te vas quedar amb ganes de seguir ampliant aquest horitzó.
2: Sí, sí, no deixa de ser. En el cas del Tirant lo blanc, el que vaig fer és... canviar de registre, vaja, de registre d'estil, i fer-ne una versió teatral, una dramatúrgia, que també doncs, va girar. El Curial i Güelfa hi ha una versió molt en paral·lel quan jo estava actualitzant el Tirant, en Lluís Anton Baulenes, un escriptor de la meva generació també, li van encomanar i la va publicar per l'editorial Barcino, i molt, molt recomanable, també. Jo trobo que els clàssics està bé que vagin tenint, igual com les traduccions van tenint cada generació, va traduint el Tolstoi i tornen a traduir-lo, però és que ja és la llengua que va evolucionant, doncs els clàssics propis en una cultura normal i que es precii de la seva tradició literària, és bo també que quan han passat això, 500 anys, 400 anys, doncs hi hagi versions completes. No parlo d'adaptacions, sinó versions completes actualitzant la llengua.
0: I venim d'unes dates que són molt especials per qualsevol escriptor, com ara estem com a Sant Jordi, i quan un escriptor té novetat, el Sant Jordi fa un regust diferent. No sé com el va viure en Màrius Serra.
2: Sí, bé, el vaig viure joiós i feliç, com l'he viscut, i adonant-me que era el meu 39è Sant Jordi, jo vaig començar a publicar amb 24 anys, vaig començar a publicar i el meu primer Sant Jordi, les primeres memòries que tinc, és al costat d'un escriptor mallorquí de Manacor, en Jaume Capó, bon amic, que acabava de publicar també, i estàvem tots dos intentant firmar els nostres llibres a la Rambla de Barcelona, i mos venia la gent i deia... Noi, tens l'últim del Vázquez de Montalbán? I mos prenia com de llibreters, no? Això fa 39 anys ara que va passar i aquest va ser molt, molt plàcid, molt, molt feliç, amb un passeig de Gràcia absolutament inundat de persones, però com que és prou ample i estava tot tallat, vaig poder anar de parada en parada caminant. que ja és un gran què, no? Però acabes esgotat. Feliç, però esgotat.
1: Ho crec. Està publicat per Grup 62, aquest malentès. Recordem, demà a Manacor i dissabte a Palma. I, clar, tu també jugues molt en les paraules, Màrius, sí. T'agrada tot això? T'hi trobes ben bé l'assaig o la novel·la també t'agrada? Tot t'agrada?
2: Jo on em sento més còmode és a la novel·la, a l'àmbit de la creació de trames i sobretot de personatges. Jo m'he arribat a enamorar dels personatges del mal entès. Hi ha una advocada que necessitava una advocada i li vaig posar el nom d'una veïna que jo havia tingut perquè trobava que era molt adequat, Digna Pena. Sembla un acudit, però és la pura realitat a la vida. I ja em va venir el dia Sant Jordi una lectora dient-me que ell es diu Digna Pena i
1: ostres,
2: vaig dedicar el llibre. Jo em sento còmode, especialment en la novel·la, i jo és on em sento millor.
1: Idò, la recomanem moltíssim el malentès, Màrius Serra. Que vagi molt bé aquesta gireta per Mallorca.
2: Encantat de venir-hi sempre, i teniu molt bons llibreters, molt bons lectors i molt bons escriptors, com s'ha vist darrerament. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, sí. En Biel Mesquida.
1: Gràcies.
2: El Premi Sant Jordi,
1: no en
2: Rabassa.
1: No tenim més temps. Me sap greu. Sí, gràcies, sí. Màrius.
2: Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. Pendents avui de com evolucionen els avisos meteorològics. A les 12 s'ha activat el nivell taronja al sud de Mallorca per pluges intenses i groc a la resta. De moment s'ha posposar fins demà la inauguració de la Fira d'Eivissa Medieval, que havia de tenir lloc avui a hora baixa, així com la resta d'activitats a l'aire lliure. A Palma s'han tancat el Parc de la Riera, Can Terrés i Bellver, així com el Passeig de Sagrera, també per precaució.
5: És un temporal que arriba en ple mes de maig, després de dies de molta bonança, fins i tot setmanes amb sol i temperatures càlides. Avui turistes i residents es mostraven sorpresos pel canvi de temps tan marcat.
6: Yo encantada con el tiempo, pero para los turistas es verdad que es un poquito no bien para ellos, porque vienen desde lejos gastando su dinerito, entonces...
7: Esperaba que el clima estuviese más favorable, con sol, para meterme al agua, tomar sol, sí.
8: Sí, bueno, voy a aprovechar lo que queda hoy del día y si no me pilla la tormenta, pues en la playa estaremos un rato.
4: Avui és dia de vaga general a les escoletes de 0 a 3 anys. Els sindicats esperen que les concentracions d'avui a les 6 de l'hora baixa siguin un èxit de participació i que les famílies també s'hi sumin.
5: A Palma, l'acte de protesta serà a la plaça d'Espanya i a Eivissa tindrà lloc a Vara de Rei. A Ciutadella serà la plaça d'Esborn. No és l'única protesta de la jornada a Palma. De fet, a les 7:30 s'ha convocat una concentració davant la seu a Dalmorada per exigir l'alliberació dels dos membres de la flotilla empresonats per Israel.
4: Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat també el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, qui considera inadmissible i inassumible allargar la detenció de Saif Albuquerque. Per això exigeix la seva alliberació immediata.
5: Ho ha dit avui al Congrés, on ha explicat que ahir va tornar a convocar l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per tractar aquesta qüestió. Álvarez considera que l'abordatge de la flotilla en aigües internacionals és una acció contrària al dret internacional.
9: Exigimos su inmediata liberación y así lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Se trata de una acción contraria al derecho internacional, tras un abordaje en aguas internacionales, y debe ser inmediatamente puesto en libertad.
4: I actualment viuen a les Balears 10.000 persones més que fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre l'abril de 2025 i el d'enguany, la població ha crescut un 0,8% i s'enfila fins a 1.261.000 persones.
5: Gairebé 1 milió són espanyols i 276.000 són estrangers, amb un pes del 22% del total de la població. En comparació amb abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que els espanyols. Per illes, Mallorca frega els 980.000 habitants, Eivissa assoleix els 167.000, Menorca té prop de 103.000 residents i Formentera en registra 12.000.
4: I troben un jove mort de 27 anys a l'interior d'un cotxe accidentat a l'autovia d'Andratx en direcció a Palma, prop del túnel de Gènova. Sembla que el vehicle va sortir de la via, però ha passat desapercebut fins a les 11:30.
5: La hipòtesi és que el turisme conduït per la víctima hauria sortit de la via i, a causa de la ubicació i la manca de visibilitat del lloc, el sinistre hauria passat desapercebut fins a que a mitjan matí un altre conductor ha avisat que hi havia un cotxe atrapat entre els rails. Les tasques de rescat han ocasionat retencions quilomètriques. Fins a la 1:15 no han pogut fer l'aixecament del cadàver.
4: Són les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol!
2: Heu de saber que l'editorial Rosa del Vents ha reeditat Volem pa amb oli, un clàssic del deianenc Thomas Graves.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

final de 5 i 5 minuts ens atam aquesta tercera hora de programa. Avui molt contents perquè tenim a Miguel Saler, el control tècnic, i aquí als estudis d'Iveta Ràdio, la companyia del músic i escriptor Tomàs Graves.

0: Com canta Peret, Volem pa amb oli, de Thomas Graves, torna a les llibreries en una nova edició publicada per Rosa dels Vents. Aquest és un llibre que molts consideren gairebé una bíblia sentimental del pa amb oli i que més enllà de la cuina parla de paisatge, d'identitat, de memòria i també de maneres de viure. Fill del poeta Robert Graves i nascut a Deà l'any 1953, Thomas Graves ha combinat durant dècades la música, el disseny gràfic i l'escriptura. Ha format part de bandes i de rebel·les populars, ha escrit sobre Mallorca i la seva cultura i ha convertit el pa amb oli en una manera d'explicar el Mediterrani. I ara volen conversar amb ell una estona en profunditat, precisament per parlar d'aquesta reedició, però també sobre el pas del temps, la transformació de Mallorca i la necessitat, pot ser més urgent que mai, de conservar les coses senzilles com un bon pa amb oli.
1: En profunditat. Thomas Graves, com estàs?
2: Ah, molt bé, gràcies.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: M'has fet un pa amb oli, però...
2: Sí, però imaginari.
1: Sí. El tenim ben present.
2: Jo he somiat moltes vegades amb pa amb oli a Anglaterra quan anava a l'escola allà. O sigui, no,
1: ah,
2: sí? Sí, no falta un pa amb oli material per disfrutar.
1: Perquè com és un pa amb oli a Anglaterra?
2: És un pa amb Bimbo amb oli de... Bueno, en fi, no entraré en detalls,
1: no
2: però és la cosa més escèptica que se pot imaginar. No hi ha res allà, no. No, fins i tot les temàtiques són de les illes de la Manxa i no tenen gust a res.
1: No hi ha res que s'assembli un pan
2: exacte,
1: amb oli mallorquí.
2: No. Com... Bueno, sí, és, dins altres llocs de
1: la Mediterrània.
2: Sí.
1: Això sí que ara en parlarem, perquè
2: sí.
1: En aquesta reedició que fas del teu Volem pa amb oli, parles precisament d'això, de l'origen del pa amb oli, que bé, en el llibre ja ho fes, ara s'ha reeditat i és una edició preciosa, de t'has anat un poquet a cercar l'essència del pa amb oli.
2: Sí, perquè és una cosa que va arribar aquí amb els romans. El que passa és que la temàtica no va arribar fins molt més tard. Però el que aposta aquí s'identifica més els mallorquins amb el pa amb oli i a Catalunya amb pa amb tomàquet. O sigui, per allà la temàtica és molt més important que no soli... O sigui, amb pa amb oli jo a l'escola menjàvem pa amb oli amb sucre, perquè quan s'oli ja se torna un poc ranci, se posa un poc de sucre i és el bimbo franquista. Va, perdona, no volia dir el bimbo, el tigreton de la meva joventut, no? O sigui, el que menjàvem a l'escola, en el pati,
1: era
2: pa amb oli amb sucre.
1: El teu sí. Bollicao.
2: Això.
1: També se pot dir de moltes maneres, moltes marques.
0: Clar, i Tomàs, quan vas escriure i vas publicar Volem pa amb oli en els anys 90, imaginaves que acabaria sent un llibre de culte i que s'ha reeditat, i ho dic perquè és un d'aquells llibres que ha estat descatalogat a cert temps i que la gent anava a llibreries de vell a cercar-lo i se'n anaven pensant... Demà en mà, això significa que és una bona notícia que un llibre encara tingui interès tant d'anys després.
2: Sí, això me deixa un poc estorat perquè no sabia això, que se considerava d'aquesta manera. Sé que a Anglaterra, quan ho vaig traduir, va tocar, no sé, una... És que els anglesos, tots els del nord d'Europa, tenen una idea de la Mediterrània molt exagerada. Bueno, són com uns enamorats de tot aquí, i molt més que els que vivim a la Mediterrània. No, nosaltres no sabem el que mengen els grecs ni els italians. Bueno, els italians sí, perquè ja ells són els mestres de màrqueting. Però vull dir que del nord d'Europa tenen com mitificat tot lo de el menjar local d'aquí i tal. I és clar, això va tenir bastant èxit, més èxit allà que no aquí.
0: Clar, precisament, potser el que ha fallat en el pa amb oli és una mica és màrqueting. Tu ara parlaves dels italians que et cerquen exportat la cuina mediterrània arreu del món, quan en realitat en molt de països de la conca mediterrània trobarien plats semblants i la coca de trampó de fent no és més que la nostra pizza, si m'apures. I, en canvi, tothom sap
2: no
0: el que és una pizza.
2: No,
0: tothom sap el que és una pizza, però no sap el que és una coca de trampó.
2: Exacte,
0: perquè els italians ho varen saber vendre millor. Però què creus que té el pa amb oli perquè desperti tanta emoció i tanta identificació a casa nostra. Perquè si una cosa mos unes com a poble és fer un pan boli plegats i tothom se va passant el companatge, que sol i circuli, se sal, se tomàtic, encara que cadascú se'l prepari la seva manera. Que tu en el llibre ho expliques, que cada persona un pan boli. Sí. Com allò d'un sol Déu, una sola dona, cada persona la seva recepta.
2: Sí, pues, quina era la pregunta?
0: No, que creus que té el pan boli que ha despertat tanta emoció i sobretot tanta identificació.
2: Bueno, primer, perquè normalment és la primera cosa que pot fer un nen a la cuina és fer-se un pan boli. I és com un sentit d'orgull de fer-se un pan boli i ja se li acompanya tota la vida, no? I és una cosa que se pot fer tot sol, se pot fer en companyia, és una cosa que basta lo mínim, una ratxeta d'oli, un pot de, tros de pa i un pot de sal, o pots anar allà on vulguis. I darrerament també s'està arribant a uns extrems del pan boli que jo especulava un poc fa 30 anys de lo que podria arribar a ser un pan boli, i crec que ha arribat bastant de llocs que ho fan... Fan unes cartes de pan bolis que són al·lucinants.
0: Sí, i que no és barat.
1: No, que tampoc no. Està allò que val, sí, perquè ara un cuixot o un formatge bo pots arribar a gastar-te molt de dobbes per un pan boli.
2: Sí, però el cuixot aquí no havia, o sigui, va arribar amb el costum de menjar pan boli amb jamón, perquè aquí sempre s'ha de dir això. Per què s'ha de dir jamón? Perquè eren els estaments, els andalusos, que venien aquí a fer feina de turisme i varen introduir això, perquè aquí no s'ha fet mai pernil, cuixot o...
1: No. Amb el que se menjava, el pan boli.
2: El pan boli...
1: Quin companatge era, el primigeni?
2: Un primigeni, doncs, un pot de... No sé, bàsicament, o rengada o coses molt... a l'abast de la gent de poble.
1: Peix.
2: Sí,
1: peix.
2: Sí.
1: Una cosa més humil.
2: Bueno,
1: més...
2: i també figues, fruita, formatge, segons...
1: Obercocs.
2: Obercocs, sí.
1: Olives?
2: I olives.
1: També.
2: Sempre. Sí. El fonoll marí i tot és... el coro, no? De les olives, el fonoll marí, els taparots, aquestes coses.
0: Clar, parlant de pan boli, en el llibre ho dius, cada persona un pan boli, perquè no hi ha una fórmula canònica.
2: Pues hi ha segons d'allà on vens. O sigui, se serra, normalment se comença amb sodi, perquè és el més abundant. En el pla se posa a vegades, no sempre, però és temàtica primer, perquè n'hi ha més temàtica per aquí que no oli, i vaig demanar una vegada que vaig donar una xerrada a Campos, i aquí que posava el primer, l'oli o la temàtica? I tots van dir la sal, perquè clar, estan al costat del trenc i tenen, o sigui, per ells el que és més generós és la sal. O sigui que cada un, segons d'on ve, pues, s'enfoca el pan boli d'una manera diferent.
1: És curiós això, jo recordo la meva padrina, Margalida, que untava la domàtica per les dues bandes del pa perquè quedava més humit.
2: Sí, el meu germà que banyava el pa a soli, les dues bandes també.
1: També,
2: sí.
1: Perquè fos un pot més, no tant. A vegades el pa era un pot sec, tenia un parell de dies.
2: Però segons els experts, el pa ha de tenir un dia o dos.
1: Un dia o dos, màxim.
2: Sí. No, mínim.
1: Ah, mínim.
2: Un dia o dos, perquè si no, se desfà. O sigui, ha de tenir un... Ha d'estar un poc madur.
1: Sí.
0: Ha de tenir certa consistència.
2: Sí, una consistència, sí. El que també ha desbaratat tot ha estat el pa de benzinera i tot això que arriba mig cuit i la fiquen en el forn i quan ho talles se acabes amb una grapada d'amigues i respus. Necessita un fondari, un fons un poc sòlid, un pan boli.
0: I quina és la fórmula Thomas Graves per fer un pan boli?
2: Puf, segons el dia, però no, bàsicament és pa torrat, fregat un pot d'all, una ratxa d'oli...
0: Tu comences per l'oli, diguem-ne.
2: Sí, sí, sí, ja sé. I després tomàtiga i sal. I després el que hi hagi és a la gelera, en el rebost. El rebost és una cosa que ha desaparegut bastant de les cases mallorquines i el pamboli anava la gent cercant el rebost, que era pues, o formatge o no sé, camallot o botifarró o tal. La sobrassada no casava molt bé perquè són dos greixos molt diferents. Però el rebost és una cosa que ja no trobes un apartament, una casa moderna. I el que surt de la gelera ja has de deixar-lo un poc que se quedi a ambient, a temperatura ambient.
1: Deixar ben bo. Sí. Ja no, quan un arquitecte fa una casa nova ja no pensa fer un rebost.
2: No. I també hi ha una ciència del rebost, ha de tenir una entrada a 90 graus d'aire, a 90 graus de l'altra, un ha de mirar cap al nord perquè ha d'entrar l'aire fresc. Bueno, en fi,
1: Sí. I vosaltres quan vareu venir a viure a Mallorca teníeu el rebost que vostre?
2: Sí. Mon pare va confiar en els màsters d'obres de d'allà i va fer un rebost com toca, no?
1: Com toca, sí, amb orientat, al nord, exacte. Tot això com dit.
2: Sí.
1: I què teníeu en el rebost? Teníeu també coses, ingredients en la terra o tot una ja per vareu adaptar?
2: Sí. Si venia qualcú d'Inglaterra sempre venia amb una maleta plena de coses allà, però bueno, sobretot dolços perquè aquí no hi havia. No, menjàvem bastant local.
0: Clar, quan parlam de pa amb oli, també parlam d'autenticitat, en certa manera. Sí. No sé si tens la sensació, tant anys després, que és a Mallorca que tu vares reflectir en aquella primera edició d'aquest Volem pa amb oli, el llibre del qual avui parlam, en Thomas Graves, anar perdent una mica d'aquesta autenticitat, aquesta illa que tu tant vares estimar i tant has estimat des que eres nin.
2: Sí, bueno, sempre el pa amb oli sempre ha estat un poc, com es diu, salvavides.
0: Com una àncora.
2: Exacte, que la gent sempre, bueno, que no mos poden llevar el pa amb oli. Bueno, mentre se faci el pa moreno mallorquí i de massa mare, que ara tot és massa madre, però resulta que el pa moreno mallorquí sempre ha estat fet d'aquesta manera, és més digestiva, més consistent, no té sal, o sigui que té uns avantatges i aguanta, gràcies a la falta de sal, aguanta una setmana o més. Mentre un pa, una baguette, si tens sort, doncs en 24 hores encara se pot llescar, però si no, no.
0: I l'has de passar per la torradora.
2: Exacte, sí.
0: Perquè si no és mangívola. Clar, tu com a estranger, com a guiri, diríem, sí, de qualque manera, Thomas Graves, sí, també dos ho havia cometre segons quin pecat. Ho dic perquè jo un pic, jo que de vegades m'agrada anar d'hotelet a les zones de costa, sí, m'he trobat pambolis per estrangers, que clar, dubt molt que qualque local fos capaç de preparar-lo d'aquesta suerte, que diria mo mare, perquè sí, tomàtica que ve dins una mena de bidó o llauna, sí, pinten amb un pinzell la llesca, oliet mínim, i llavors això sí, cuixot salat o allò que demanis. Clar, això no és ben bé un pa amb oli. També corre el risc de que popularitzant-lo el prostituïm en certa manera i que llavors haurà un pa amb oliarisme que no és escanònic. No sé si hauria de posar un segell de protecció.
2: Sí, jo crec que menciono aquí... He fet una petita introducció per explicar el que ha passat des de que vaig escriure el llibre i ara. I entre ells, pues, la serra, que ara és una, està protegida, és una, no sé què, de la humanitat, i he proposat que el pa amb oli hauria de ser un bé cultural immaterial de la humanitat.
0: No, i que se prohibissin segons quins atemptats en el pa amb oli.
2: Bueno, sí. s'ha de poder tenir la llibertat de fer el que vulguis dins la teva cuina, però jo crec que vendre una cosa com un pa amb oli hauria de tenir un pot de, no de control, però per lo manco comentaris dels consumidors. No?
0: Mm. Això els valencians ho tenen com a molt clar, sí. Tomàs. Ells no els agrada que se'ls digui qualsevol cosa paella, perquè la paella és canònica i ha de dur coní, ha de dur garrafó, sí. És a dir, ha de dur quatre coses, sí. I a tot l'altre li diuen arròs amb coses. En el pa amb oli hauríem de fer el mateix. Una cosa és pa amb oli i l'altra cosa és pa amb coses.
2: Mm. No sé, no m'agrada prohibir.
0: No, prohibir. Però, no, sí, però no, no anirem però... a totes les cares del món amb una pistola per dir el pa amb oli se fa d'aquesta manera, però a vegades també que quan s'ensenyi a fer un pa amb oli se entengui clar com és o com s'hauria de fer.
2: Sí, això sí, s'hauria d'ensenyar com se fa, amb, quines són els ingredients tradicionals. Hauríem de distingir entre un pa amb oli tradicional i un pa amb oli com es diu, desestructurat o postmodern o el que vulguis. Sí.
1: Un pa amb oli que faria en Ferran Adrià, no?
2: Exacte, podria ser, sí. Clar, bueno, sí. Ell també ha fet una sí, essència de pa amb tomàquet amb espuma i de no sé
1: sí,
2: què.
1: Sí, sí, que
2: sí, tot això està...
1: Ha
2: de ser perquè la gent reaccioni, també.
1: Sí, perquè i... és una evolució sí, tot, sí. No? Però a nivell de restauració, trobes molt de llocs on se pugui menjar un bon pa amb oli?
2: Pues, no sé, és que en el moment d'escriure el llibre hi havia un moviment molt de joves així nacionalistes i que cercaven la identitat cultural pròpia i van sortir un munt de locals de pa amb oli, sobretot a Santa Catalina, a Palma, que avui no queda cap ni un, perquè hi havia com a 14 o 15 en aquella barriada. Sí, a Samagatell, a Sa Llimona, a Mano, i, bueno, així un munt, que eren llocs on se reunia la gent per xerrar i per passar una estona, perquè començaven els McDonald's que estan pensats perquè entris, mengis
1: i
2: te vas sí. Tot d'una, perquè la llum i l'ambient no acompanya.
1: No
2: i això era, la reacció era un puesto que era com un poc un punt de trobada no sé, tribal d'una manera.
1: Sí, sí, rústica,
2: sí, exacte,
1: amable,
2: sí,
1: que
2: amable,
1: permetia tant. Això.
2: Clar, aquesta generació que hi ara deu tenir pues, 60 anys o una cosa així, pues, no hi ha hagut una continuïtat d'aquesta cercar aquestes rels, però jo veig que hi ha molt de puestos de tots els pobles. Ja, per lo manco, qualsevol poble trobes un puesto que te fan un pa amb oli com toca.
1: Mm, això és vera. Sí. I en Tomàs Graves on compres pa? O fa ell?
2: Ho feia jo, però darrerament pues, sí, hi ha una tenda de a Manacor de productes locals i ecològics i hi ha uns pans.
1: Has trobat
2: allà,
1: un poble.
2: Sí, sí, sí.
1: Allà, has endevinat.
2: Sí.
1: Ara ja no ho fas, ara ja el trobes.
2: Exacte, sí. Sí.
1: Bo, sí, perquè clar, també du feina fer...
2: Bueno, entres en un ritme que un dia fas la primera tovada i el endemà fas la segona i ja...
1: Ja no te pots aturar perquè...
2: No, ja no te pots aturar perquè massa, has de guardar la massa per el dia següent, sí. Uh-huh.
1: I ho has fet durant molts anys.
2: Sí, sí, sí, bastant.
1: I això també de família, ton pare ja va quedar captivat pel pa amb oli quan vareu venir aquí a Mallorca.
2: Sí, sí, sí. Bueno, a casa nostra sempre una de les coses... Ma mare em va dir, una de les primeres frases que vaig dir és Mother, I want a pa amb oli. Sí, mama, vull un pa amb oli, perquè havia estat malalt i no se m'havia fuit la gana i quan me va tornar...
1: Pobre, sí. Li van dir a ta mare, sí. Per favor, un pa amb oli. És a dir, que t'ha surat des de ben
2: sí,
1: petit.
2: Sí, sí, sí.
1: El pa amb oli. I com el menjaven ton pare i ta mare?
2: Pues com tothom, sí.
1: No feien un pa amb oli gourmet? O...
2: No, que va, no. A casa nostra se menjava bastant frugalment, no? Uh-huh.
0: Clar, també, sí, Pan Boli té un punt de, ara que parlàvem de Canallull, té un punt de memòria familiar, sí, perquè també cada casa fa Pan Boli de la seva manera, i jo, per exemple, jo tinc 46 anys, i encara ara li demana a mo mare, si la veig aixecada, li mama, me fas Pan Boli, perquè ningú te fa un Pan Boli com una mare. Clar, és connectar, és com la Madalena de Proust, és connectar, sí, amb aquella infantesa, amb aquells gustos, i les tomàtiques són a que nostra, soli és a que nostra, i se salt també. Sí. Però també hi ha aquest punt de mare que fa que el Pan Boli sigui 30 vegades més bo.
2: I també ara es venen tomàtiques de fregar, que diuen que són d'un color vermell.
0: Són falses.
2: Són falses, sí, perquè el que té és la tomàtica mallorquina, o de penjar, o de...
0: Sí, de Ramallet.
2: De Ramallet, és que la més parescuda a la tomàtica original dels Andes, és d'aquest color groc, un poc groc, taronja.
0: No, que som, i el que té és Ramallet és que és molt lleig aquesta tomàtica. Quan t'ha passat ja una sèrie, sí, de dies, la gent no la compra perquè la vol lletjona. En canvi, aquesta tomàtica de Ramallet falsa, que és com un híbrid, sí, que han creat, està sempre vermella,
2: sí,
0: sempre fa com a mirera, en canvi això no és Ramallet.
2: No, però és de Ramallet, a més, té una concentració molt més alta de minerals i de vitamines que no una tomàtica d'ensalada, per exemple. I aguanta pues, quasi 9-10 mesos.
1: Tomàs, que va ser primer el llibre o la Pan Boli Band?
2: La Pan Boli Band, sí. Sí, perquè com estava clar que no arribaríem mai a gravar un disc, jo vaig dir, per lo mal que podríem fer un llibre de recetes de Pan Boli. I, bona idea, vinga. Però ningú se posava i jo... Pues me posaré jo. I me va començar a sortir totes aquestes històries de forners, de tafoners, de tal i qual, o sigui, gent de les veus, o sigui, veus de la terra, no? És gent xerrant de la seva experiència. I vaig començar en castellà, perquè pensava això, per introduir els castellanoparlants de lo que és el Pan Boli, però com totes les paraules eren tan carregades de sentiment, no se podia traduir, i va sortir així, en català.
0: Clar, parlant de que és una reedició que ha fet, sí, Thomas Graves en Rosa dels Vents, no sé què t'agradaria que descobrís el lector jove que agafi ara aquest volum de Volem Pan Boli per primera vegada.
2: Pues, no sé... Sí, escoltar un poc lo que és el Pan Boli en paraules de la gent de la terra, i riure un poc, perquè també faig un poc de bafa i m'he ficat un poc amb els catalans i el pan tomàquet. I...
1: S'agrada molt, bueno, en fi, Tomàs.
2: Vaig fer una enquesta amb els polítics de Mallorca, i només me varen contestar els de dretes. Els d'esquerres, cap ni un me varen contestar. Però vaig tenir unes contestacions dels polítics d'aquella època, no? Que són bastant divertides.
1: I surten en el
2: llibre. Sí. Uh-huh. I també xerrant amb metges que expliquen la qüestió dietètica.
1: Ah, sí,
2: no?
1: Els beneficis.
2: Sí.
1: Uh-huh. Perquè, clar, és el dimoni menjar carbohidrats al vespre.
2: Exacte, sí. Sí.
1: Però no renunciarem mai a un Pan Boli.
2: Tampoc és bona idea menjar una truita de patata, però el 90% d'Espanya sopa de truita de patata i l'altre 10% Pan Boli.
1: Exacte. I ara seguiu amb actiu també a Pan Boli Band?
2: Sí, hem tornat a tocar fa un mes, quan ens hem tornat a juntar.
1: I com us podrem escoltar?
2: Pues, per casualitat. No sé, no tenim res programat encara per enguany. Només era un experiment a veure si encara mos coneixíem musicalment, i sí. Va ser molt divertit.
1: Vareu menjar Pan Boli?
2: Sí. Hi havia Pan Boli, sí.
1: I ara tenim les dues coses, música i llibre.
2: Sí, en rock aquest... and roll.
1: Sí, totalment, Tomàs. Amb aquesta reedició fantàstica, tu dius que ha quedat com un còmic.
2: Bueno, un poc l'estètica dels anys 50 i tal. Sí, me'n recordo els dibuixos un poc al TVO. I Sí, originalment havia pintura, quadres, o sigui, il·lustracions de gent, pintors d'aquí, Pere Joan, Max, Nils Burwitz, Mati Clarwine, bueno, gent. I clar, no entrava en aquest format, però sí, a la meva pàgina web he penjat fotos que estan aquí en el llibre, ho posa tomasgraves.com, i allà surten els dibuixos que van sortir a la edició primera aquí a Mallorca, que era editada per Olanyeta a la col·lecció de la Foradada.
1: Que això ara deu ser un tresor, tenir aquest llibre.
0: Haurem d'anar a llibreries de vell, segurament, si encara la trobam.
1: Tomàs, enhorabona, molta gràcies.
2: Molta gràcies a
1: vosaltres. Molta il·lusió a tornar també a parlar d'aquest llibre i que se'n torni a editar i que em puguen tornar a tenir-lo damunt la taula.
2: Super.
1: Gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Thomas Graves ha reeditat Volem Pan Valley, aquest llibre. Ara són les 5:31, hem de fer una pausa i tornem tot d'una que han tomat més quida.

0: IB3 Ràdio és informació.
1: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
6: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el Coni.
9: En el meu pare.
10: A la meva padrina.
11: Dadi cul desboni.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui li dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
7: Això, que t'estim molt.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
16: Quina paraula creus que s'està perdent?
17: Hola, bon dia, som en Xavi, som de Palma, i d'una paraula que jo diria que ja no s'empra tant, que jo sí que veré que empra bastant, amb bastant freqüència, és la paraula revenir, no? Això quan dius, pues, ara no me revé això, o ara estava pensant en una cosa, però llavors no me revé, no? És com que no te tornen les idees, llavors. Idò, jo crec que aquesta seria una paraula que actualment està en desús, és una paraula que jo trobo que és molt guapa i crec que podríem utilitzar una micona més, eh? Idò, revenir seria aquesta paraula, val? Vinga, una abraçada a tothom.
18: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Són les 5:34 minuts i tenim en Tomeu Mesquí de 15 Fites ben netes. Tomeu, com estàs?
1: Molt bé, voltros.
0: Ben tornats.
1: Com aneu?
0: Molt bé, avui amb una pràctica molt interessant.
1: Sí, ho és.
0: Tondre, ho ves?
1: Tondre. És una feina que pentura molta gent avi qualque vegada, perquè és una cosa que ara, bé, sense anar més en fora, crec que aquest cap de setmana és en allò, en bars que fan la festa d'estondre, crec, si no vaig errat.
0: La van fer el cap de setmana passat?
1: Crec que sí, no? Sí, dia 4.
0: Sí, em van parlar amb Sobal la Pedani.
1: Ah, mira, aquest dia no vos vaig escoltar. I és una cosa que pentura hem vist a televisió o a qualque fira, que se fan moltes demostracions, però vull dir que és un ofici que segueix viu, que és necessari i que està bé que en parlem, perquè encara hi ha molta gent.
0: I que sobretot les uvets s'han de tondre.
1: Exacte.
0: Sí, sí,
1: bé,
0: perquè
1: ho xerrarem, eh?
0: Ah,
1: ho xerrarem. Duc un
0: que
1: dubte
0: ja
1: per això.
0: Sí, que sí.
1: És una bona pregunta de fer, que a vegades pensam que quedarem jo pot moltes vegades, és un doi de pregunta i no, jo les faig a gent major i això i dius, mira, encara m'he pres alguna cosa.
0: D'un any passar a l'altre.
1: Perquè han de tondre, no? Sí. Bé, això, vull dir que és una feina que té la seva cosa. Sí, estonadors fan una feinada, t'ajups, la màquina que no atura, es van entens. Vull dir, és una feina feixuga que avui en dia encara té relleu en la mesura que encara hi ha ovelles i ramaders que han de menester que hi vagin a tondre les ovelles.
0: Ara, i una feina de primavera.
1: Exacte. Sí, és vera que tradicionalment a les zones d'esplà de Mallorca se solia tondre ara en primavera, entre abril i maig, i a la tramuntana tradicionalment s'ha esperat una mica més perquè també fa més fresqueta i a lo millor no és tan urgent. Els darrers anys, com tot, pues, anem un poc així. Enguany és vera que amb aquesta primavera amable, diria, que està intentant, ja sé que s'ha començat a tondre, però potser no hi ha aquesta urgència els darrers anys que d'un dia per un altre s'ha posat a fer calor i els animals ho passen malament, i és quan hi ha un pot d'embut, falten tondredors i pagesos cerquen gent, no? Però enguany, en principi,
2: jo crec que
1: Balears, està assegurat.
2: Ara mateix està fent una pregunta i et sento més guida, el rei de ses fites netes, a tos qualque vegada,
1: no.
2: Que ha fet una ovella i has començat allà en sa màquina.
1: T'imagines? Jo que són tan poca cosa, no.
2: Jo penso que hi ha d'haver un vídeo d'això, perquè seria allò que ha de fer joves una fantasia.
1: He anat a veure tondre un parell de vegades, però no... Que
0: no
1: vaig, allò, no, ni t'ho deixen. Hi ha un pic que hi vaig anar i m'han dit, és tan important és que mos ajuden a fer sa feina, o sigui, que es que lleva sa llana, és que passa s'aigua, és que posa sol i quan... o te passa sol i quan t'has de menester sa màquina, o sigui, que hi ha feina si volen ajudar i vos fas un toc això. I a més és que és una cosa quasi festiva. Tradicionalment, les finques grosses de tramuntana i tot això, quan se replegaven les guardes, que eren dos pits a l'any, una ara primavera i sí, per octubre se feien altres feines, era un moment on te donava un suplement econòmic i vulguis o no, tot això se celebrava, hi havia quadrilles de gent, un pot de bauxa, ja dinava, ja feia jornada i tradicionalment estava associat també amb un dia,
0: un dia
1: de festa.
0: Com un dia de matances,
1: i avui,
0: el dia de tondre.
1: Exacte, i avui, que lo millor ja no hi ha aquesta necessitat econòmica, se m'entén també per aquest esperit de juntar-se un dia, d'un ofici, sí, de prendre de pares
0: encara,
1: a fills.
0: Encara gent que ho fa.
1: Hi ha gent que ho fa.
0: I que queden aquest... i fan un dinar.
1: Exacte. A lo millor qui té una guarda de 30 o 50 animals no fas una festa, te venen un dematí i en dues hores està fet.
0: Sí, però tens la teva família per
1: dinar. Exacte.
0: Bé, de tot això n'has parlat amb Magdalena Drové, en Manescal,
1: sí.
0: I fa molta feina amb el món de la sellana.
1: Sí, ell els darrers anys ha fet bastanta feina perquè ja unireu veient, sellana ara no és que sigui, bueno, això de que deia, no dona un benefici, per tant, han sortit alguns problemes. Lo que, això, el que te deia, Margalia, jo m'ho vaig fer aquesta pregunta i li vaig dir, mira, Magdalena, en risc de quedar com una persona inepta, te deman sí o sí s'ha de tondre un ovell, si voleu l'escoltem.
3: Els ovells salvatges no s'han de tondre, van produint-se llana i espel que necessiten segons el clima, però a cada temporada, quan ja fa massa calor, tenen un mecanisme de pèrdua de pèl, fan com una muda i van perdent la llana que els hi sobra. I tampoc tenen un creixement excessiu i limitat de llana, creix la temporada.

0: hem triat les races, sí, sí, diguem, sí, sí, que m'ordenava més llana. Hi ha aquests animals, si no els hi lleven, em perden, però arriben a passar unes calorades.
1: Sí.
0: És una cosa que no és només estètica, sinó que té una qüestió de benestar animal, fins i tot, a part del benefici econòmic que entreguis de vendre la llana, si la pots vendre, també de prevenció, vull dir, quan t'arriba la calor, si la llana va carregada, allò pesa, vulguis o no pesa, estrès tèrmic i hi ha humitat, llana, suor... els animalons indesitjables ahir van a posar larves i tot se pot complicar una mica.
2: Clar, i en canvi, Tomeu és una feina que cada vegada costa més de cobrir, perquè ovaers n'hi ha, tot i que el nombre de ramats hagi minvat, però tonadors no sempre són fàcils de trobar o que puguin venir a fer feina.
0: Sí, avui dia molts de ramaders tenen aquest problema que se troben que hi ha quadrilles que fan feina però van bastant saturades perquè és una feina que és molt dura, molt física i que també és una cosa que és de temporada.
1: Molt temporal, sí. I has això, de fer un altre ofici.
0: Clar, no tens una empresa que només visqui de fer feina. Exacte. 3 mesos. I també requereix molta tècnica. La gent necessita gent de confiança, no? Una persona que t'acompanyi un dia que no coneguis de res. Normalment ja són relacions perquè són els teus animals, hi va tota la guarda darrere i una mala tosa també pot ser un problema, sí? De ferides, de malalties. Ah, un moment, sí, que s'aprofita també per fer venir manescal. Vull dir, bé, són com a moments bastant
1: importants,
0: delicats.
1: Clar.
0: I sí, i això, que no vos imagineu només això que estem acostumats de gent major amb ses estidores, sinó que ja és una cosa totalment professionalitzada que fins i tot els darrers anys, i ara en xerrarem, hi ha gent que ve de fora, d'altres províncies, a fer feina aquí o fins i tot d'altres països, perquè hi ha demanda, però no... Bueno, s'ha de cobrir aquesta demanda.
1: I tenim un altre protagonista avui, és en Miquel Reus, des de Lloseta,
0: sí,
1: i encara va fer un viatge a Sant Revés. Se'n va anar a Nova Zelanda aprendre com se atondre...
0: Sí, que parlar de Nova Zelanda...
1: És de Nova Zelanda.
0: És com xerrar de la Champions League, sí, del món ramader. O sigui, allà sí que fan una feina... És una indústria molt potent.
1: I a més que les veus amb aquella llana...
0: Tot tupidotes.
1: Tot inflada.
0: Sí, no són com ses d'aquí. I en Miquel hi va estar 3 mesos per aprendre-ne i després va tornar aquí i s'hi va intentar dedicar i li demà que mos conti una mica la seva experiència.
3: L'ofici d'estondre el vaig aprendre en la meva família. Amb el meu predi jove, vaig començar amb ell i allà va ser on ho vaig començar a agafar com una afició i una petita feina. Però on realment em vaig aprendre va ser a Nova Zelanda. Allà em van ensenyar la tècnica, en les passes a haver de fer, i a partir d'aquí va ser quan m'hi vaig poder dedicar més temps complet, però només allà en el país, a Nova Zelanda. Quan vaig tornar, vaig fer feina aquí a Mallorca, però només feia feina 3 mesos, que era la temporada de tondra, que solen ser des de mitjans abril fins a mitjan juny. Aquells anys que m'hi vaig dedicar varen ser bastant durs perquè és una feina de temporada on no hi ha horaris, és de sol a sol i de dilluns a diumenge. Són 90 dies i t'has de mentalitzar que aquests 90 dies són purament per anar a visitar diferents finques i granges de Mallorca per poder tondre el màxim nombre d'ovelles. I en el final ho vaig deixar perquè me vaig dedicar en el món de soci tan lliure i de projectes educatius i esportius en la nova empresa, en l'empresa que vaig muntar i que avui en dia, ara ja té 8 anys.
2: Com dius, Guió, anem a parlar d'euros, de doblers, de cash. Està tan mal pagat, Tomeu, com perquè no hi hagi relleu. Relleu.
0: És, clar, com moltes coses fora vila, no és que diguis que vas a preu per hora, que això seria... O aniries de jornal, que faig la feina del dia, sinó que com empaltar, com aixequear, com sembrar, vas per unitat. I aquí se va per ovella.
1: Ah, per ovella.
0: Sí. Per situar-nos, he demanat un poc, també, perquè entengueu com se paga. Ara mateix s'està pagant 1,60 € a l'empresa, diguem, del qual el treballador percebrà 1,20 €, 1,30 €, depèn de l'empresa.
1: Uf, és poquíssim, per
0: cada
1: ovella.
0: Sí, per cada ovella. És vera que és poc, però se fa una viada, no sé si ho heu vist,
1: sí,
0: mai, o sigui, en una hora,
1: totes,
0: si són 2 o 3,
1: sí,
0: la feina queda feta i te'n vas a una altra finca, com deia en Miquel, acabes, supos que has brevenat, perquè una feina bastant física, i de moure't tu d'una finca a una,
1: sí,
0: altra.
1: Sí, i que has d'aguantar les ovelles també, perquè les ovelles se moven, òbviament.
0: Se moven, fan força,
1: força.
0: Els mascles a lo millor no van de que els apunyin molt, sí, sí, és una feina.
1: Vaja, és a dir, 1,60 € per obeir.
0: Exacte.
1: M'ha pres com molt poca.
0: Trobes?
1: Sí.
0: Mira,
1: sí,
4: se'n paga així.
1: Sí, quan veus un bon tonador...

0: fa com una mica d'efecte hipnòtic, no ho sé, tot meu.
1: Sí.
0: No és anar tant així com surt, l'animal se col·loca d'una manera determinada, també l'has de saber col·locar, el cos d'estonador fa de suport damunt l'animal, la màquina segueix un recorregut determinat i cada moviment té un sentit per tondre l'ovella. Per tondre. Sí. Si ho fas malament, pots fer mal a l'animal o te'n pots fer tu fins i tot.
1: Clar, estàs ajupit tot el rato i has d'anar bastant alerta amb equilibrar el pes. Al final és un animal que pot pesar 30 quilos tranquil·lament i l'has de saber manejar una darrere l'altra, te fugen, això, anar un poc pendent. I demà tenen Miquel, que mos ho contés a menys si mos podríem imaginar nosaltres tancant els ulls, com ho gestiona ell, diguem, però si qualcú no ho ha vist mai que ho escolti ara a la ràdio, si aneu conduint no tanqueu els ulls, òbviament, sempre ho dic, però si voleu l'escoltam.
2: Agafes un animal, és a dir, l'ovella, o el merdà, o el mel, i sempre pel cap. Tomba-lo, col·loca-lo ben assegut damunt el tauler, i a partir d'aquí se comença per la panxa, tres passes, i després segueixes per la cuixa. Després de la cuixa agafes part de l'esquena i després ja te'n vas directe cap en el coll. Des del coll, fas tota la banda del coll i la part esquerra de l'ovella. No agafes la part esquerra de l'ovella la tornes a girar des del cap per amunt i vas baixant des de la part de lo que és l'espatlló dreta, per avall fins a la cuixa dreta i acabant per el cul. Això és l'explicació més ràpida que vos puc donar i que és més, no ho sé, no sé com... Per explicar-ho en paraules és molt difícil i t'hi pots endinsar molt en aquest tema perquè no és el mateix explicar les passes que després agafar la màquina i saber per on ha de passar. I també un factor molt important és que la feina, la mà esquerra sempre fa més feina que la dreta. Què vol dir això? És molt important saber-la també dominar perquè... pugui tenir la millor postura perquè puguis fer la millor passada.
1: Idò sí, una feina ben complicada.
0: Molta tècnica.
1: Molta tècnica.
0: En Miquel és un crac.
1: T'ho compten així i després sí. Ho veus i tu no ho sabries fer seguit. Antigament aquesta feina, com he dit, se feia amb vestidors, que són unes, no sé si l'heu vist mai, són precioses, i una cosa que no sé si només se fa a Mallorca, agrairia que si qualcú té més informació mos ho faci arribar, que és que són de metall i a ses anses, perquè mos entenguem, jo he vist que a ses antigues hi van posant filois de llana, floquet de llana, que allò... en sa feina, en sa suor, en tot, se va fent, diria que cada vestidora té sa forma directament de sa mà de sa persona que l'ha empleada tant d'any. I sé que passen de predins a nets, o sigui que si qualcú sap si això se fa a altres bandes, perquè jo no ho he vist si a sa península això, no sé si ho empleaven o no ho empleaven, no he trobat molta informació, potser ara en Miquel m'escriu i m'ho diu, jo t'ho hauria pogut contar, però pot ser.
0: Són aquestes vestidores que des... de tondre.
1: Exacte. I ara... sí.
0: Que ara se fa amb màquina, però bé.
1: Cercanten a Salcover Moll, que no passeu pena, que encara no et sa paraula, tot i que no mos queda molt de temps avui, potser haurem de fer una segona part d'això. He estat cercant a sa paraula tondre i he trobat que hi ha diferents maneres de tondre que tenen noms molt guapos que jo no coneixia, que és una petita joia que té Salcover Moll, que recueix aquestes coses d'incultura popular, i li he demanat a en Xis comenci molt a poder llegir.
3: Idò, ho tinc aquí. Hi ha diverses maneres de tondre que a Mallorca tenen aquests diferents noms. Tondre de filera, que es fa tallant la llana seguit, com si es llauràs, fent ratlla o filera. Tondre de gra d'ordi, que consisteix a tallar la llana de manera que el teatre romangui fent una multitud de regruixos rombals. I tondre de miralló, en què es talla de manera que el tall formi regruixos quadrats. La tosa es feia cantant cançons especials de lletra i ritme adequats a la feina.
1: Idò, és que és preciós, aquest diccionari té unes coses meravelloses. I té, d'entre aquestes cançons, n'hi ha una que a mi m'ha agradat molt i la trobo super, no sé, poètica, que diu, val més tondre una setmana que segar un pensament. No trobeu que és diferent tocar cars o tocar llana? Me pareix preciós, jo no sé qui va escriure això, però segar un pensament és una cosa bastant... que antigament, vull dir, no tot era fer feina, sinó que feien aquesta... aquesta festa i sortien aquestes cançons que, com tu deies l'altre dia, Margalida, no convé romantitzar perquè també era feina,
0: sí,
1: però vaja, que el manca...
0: Per carreters. Però ara mos ha quedat aquestes tonades precioses, com
1: sí,
0: aquesta que ha llegida.
1: Sí.
0: Té gràcia també que mostra això, era una feina en ritme, de festa, de
1: sí,
0: llenguatge.
1: Sí, no te podies aturar i això, si havies d'anar fent serratxes o havies d'anar fent això de gra d'ordi, vull dir, molta literatura al voltant d'una feina tan puntual. Si voleu, podem escoltar lo millor la darrera pregunta que li he fet, perquè no tenim molt de temps més.
0: I d'avui, escoltam en Miquel, sí, nostre expert en tondre.
2: El tema dels pagesos, sí, encara demanen feina dels professionals. El problema és que no hi ha professionals. No hi ha gent. Han sortit alguns equips ara mateix i tanta sort que han sortit. Intentant animar el màxim de gent que es pugui al manco, no dedicar-se al 100%, perquè és impossible a Mallorca dedicar-se al 100%, però sí que gent pugui agafar aquesta responsabilitat de agafar-se com una feina i que puguin resoldre aquests problemes en els pagesos de Mallorca. I el fet de que els professionals no s'hi dediquin no és perquè ja no tingui valor, sinó perquè és una feina molt dura i que només dura 3 mesos, no és tot l'any. I el principal motiu és aquest, perquè tots sabem que la llana de ser obert s'ha de llevar per benestar de l'animal.
1: Idò, sí, un altre dia xerrem dels problemes que té la llana avui en dia, però bé, avui, si voleu, ho podem deixar aquí.
0: Ho deixem aquí,
1: sí.
0: Idò, li donant-se gràcies a en Miquel.
1: I a Magdalena, també.
0: I a Magdalena.
1: Que està amb mare fa poc, l'enviem una ferrada d'aquí,
0: sí,
1: amb en Violet.
0: Exacte, Magdalena. I molt interessant el tema aquest que mos ha duit avui,
1: sí,
0: de tondre, i de totes aquestes uves que ara mateix se fa aquesta feina. Així que introduïm una paraula al diccionari.
1: Sí, posam una... No ficaré en tondre. En Miquel, molt generosament, m'ha passat una llista de paraules que ell aquests darrers anys ha anat recuint, que ha anat escoltant de les feines de tondre. Qualcuna ja la teníem afegida, com pugui ser romana, que és aquest instrument per mesurar pesos. I d'altres que jo directament no coneixia, n'he triat una, que és toís o toïssa, que és el cove moll, diu que és el cap de bestiar de llana que té d'un any fins a dos, i que Mallorca i Menorca s'emplea com a sinònim de lo que en castellà diuen borro, és a dir, una ovella, un animal que té sa llana jove, que sol ser més apreciada, i que han passat el primer any, però encara no arriben en els dos anys. O sigui, que és una llana que té força valor.
0: Uh-huh. I d'avui m'entomem après que tondre no només és llevar llana, és salut animal, és ofici, és tècnica, i és també part viva de la ramaderia que necessita relleu i reconeixement.
1: Molt de reconeixement.
0: Per totes aquelles persones que fan aquesta feina moltes vegades poc valorada. Gràcies, Tomeu.
1: A vosaltres.
0: Vols escoltar un pot de música?
1: Sempre, sempre.
4: El Guateque Musical.
0: I de seguir moment per la música en aquest programa, avui dedicada als insectes que volen. Molt bé, així és com
3: així. Ja que venim de les fites netes, contar-los que d'ençà de l'any 2016, l'Organització Panamericana de la Salut, l'OPS, du a terme la Setmana d'Acció contra els Moscars, amb l'objectiu de conscienciar la població, reduir el focus de cria de mosquits i evitar malalties com podria ser el dengue o el zika. I per això dedicarem en els moscars i altres insectes de la seva família, en aquests que volen, el nostre guateque d'avui. I començarem precisament pel protagonista, en Mosquito Song, The Queen of the Stone Age. Thank you.

Més insectes que volen, torna ara per la mosca que volava per la llum, que tots varen cantar de nins amb les 5 vocals, que soni la versió que em va fer Cucorba.

I les papallones, a més d'insectes que volen, solen ser sinònim d'enamorament quan les notam dins la panxa, així ho cantaren els presumptos implicados a Mil Mariposas.

Els nens dels 80, l'insecte volador que varen tenir com a referent va ser l'Abe, gràcies a una sèrie de dibuixos animats protagonitzada per l'Abeja Maya, i aquesta era la banda sonora.

0: Bé, aquesta ben bé no era la banda sonora, aquesta és la versió de l'Home de Linterna, ho dic perquè no m'agradaria que ara siguem a pensar que el Nins del 80 teníem precisament aquesta.
1: Bé, en italià i en català Vespa es diuen igual i també va donar nom a un tipus de motocicleta molt famosa que enguany ha fet 80 anys. Els Luna Pop varen dedicar-li aquesta cançó, Vespa Especial. Vespa.

vespre. Més insectes que volen i a qui han dedicat cançons. Torna ara per a la xigala. Aquí Joana Pons, amb ses guitarres, varen fer un homenatge en La Cigarra.

0: Mariner.
1: De la família dels insectes voladors, un dels més molestos és l'arna, perquè fa malbé la roba. El Jansky, acompanyats de Mira Yam, va cantar-los aquesta La veu de l'arna.
2: Hem esbotzat la porta portant-nos a les mans les arnes del magraner. Des d'on veníem a foradar el solc, esbocinar la llei.
3: I tancam ja la paradeta amb els escarabats i els menorquins berlat que canten aquestes formigues i escarabats.

0: I de fins aquí aquest insectes, gràcies Miquel Celestí, Xisco, Tomeu, gràcies.
1: A vosaltres.
0: I Miguel Soler, el control tècnic. Demà serem part de l'equip a Eivissa, es fa la Fira Medieval i la viurem en directe des de Dalt Vila. Fins demà, gràcies. Moltíssima.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia. Ja hi ha dades de la Conselleria d'Educació sobre el seguiment de la vaga a les escoletes de 0 a 3 anys. S'hi han sumat més d'un 35% de les treballadores, bastant lluny del 70% que diuen els sindicats. En tot cas, en aquesta hora estan convocades concentracions a la plaça d'Espanya de Palma, a Vara del Rei Eivissa i a la plaça d'Esborna Ciutadella. Anem a la nostra companya Victòria Morell al centre de ciutat. Victòria, bon dia. Quin és l'ambient ara mateix?
1: Bon dia. Doncs, tot i que el temps no acompanya i plou fort aquí a la plaça d'Espanya, això no ha impedit que una onada de camisetes grogues estigui avui present en aquesta concentració. Més de 200 persones amb xiulets, pancartes, globus de color groc i també caceroles reclamen i protesten per les mesures preses en quant a temes d'escolarització. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 reclamen també el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic, millores salarials i laborals, així com més recursos per reduir ràtios i reforçar plantilles. Una concentració que es du de forma simultània a diferents illes per donar suport a unes reivindicacions que consideren clau per millorar les condicions del primer cicle d'educació infantil.
0: Gràcies, Victòria, i aquest mal temps que també fa que afecta en aquesta manifestació també està provocant retencions a les entrades i sortides de Palma. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia. Com està la situació ara mateix?
2: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents. La CNA 20, via cintura, el sentit a la port, des del polígono Sant Valentí fins a Sant Llàs, en l'autopista Llumelló. També en l'autopista Llumelló, en sentit a la port, des de la rotonda del Molinar fins al polígono de Sònoms. I a CNA 13, autopista 20, en sentit Inca, ha hagut un accident a l'altura de Sant Cos, que està causant retencions que arriben ja fins al centre comercial de Campo. Això és tot per ara. Bon dia.
0: Gràcies, Dani Femenia, que li han canviat el nom. I repatrien a Algèria 5 menors migrants no acompanyats que estaven tutelats pel Consell d'Eivissa. L'anunci l'ha fet la cap de l'executiu, Marga Proent, després de la conferència de presidents. No ha concretat quan dels lots eren, però sí com s'ha fet.
3: S'ha produït la primera repatriació de menors immigrants no acompanyats que tenien, com tenen molts altres menors que estan baix la custòdia del Consell, contacte directe amb les famílies, que si hi ha voluntat, aquesta repatriació i tornar els menors amb les seves famílies no només és possible, sinó que és positiu.
0: I l'origen del brot d'antivirus es podria haver originat en un viatge ornitològic.
4: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que els dos primers casos havien viatjat per l'Argentina, Xile i l'Uruguai per observar aus abans d'embarcar el creuer.
5: Prior to boarding the ship, the first two cases had traveled through Argentina.
4: Ha dit que varen viatjar a llocs on hi ha la rata coneguda per portar el virus. Així mateix ha dit que col·laboren amb l'Argentina per esbrinar quina ruta va fer la parella.
0: I anem amb una altra qüestió de salut, perquè l'Associació Espanyola contra el Càncer té repartides avui una trentena de paradetes arreu de les illes per recaptar fons. El 7 de maig és per l'associació un dia de col·lecta per poder continuar invertint en la investigació i en el suport als afectats del principal problema sociosanitari de les Balears. Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.

0: de Viedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui, capítol 9 de Postveritat i altres drames, un poc més del Festival Cranc i les sèries i pel·lícules de cada dijous. Comença l'Aviador, comença la cultura. Benvingudes. La Núria Esbert, una de les nostres trios, condueix la secció d'avui de Postveritat, que centrarem en el problema de l'habitatge, que també té i molt de cultural. Després connectarem amb la Mònica, que es troba al Casal Balaguer, on es dona el sus a l'edició d'enguany del Cranc Festival. Acabarem amb les sèries que ens duen a Cata Rosell i l'escapada cinèfila de na Marta Pérez. I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7, i en Lluís Fortesa, al control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
2: I d'avui la nostra millennial és la Núria Esbert. Com estàs, Núria?
3: Molt bé, molt bé. Banyadota, però molt bé.
2: Sí, t'has banyat d'aquesta tempesta, no?
3: Que com a mínim... volgut fer veure que no plovia i he agafat la bici igual.
2: I dic... Ai, de no te veig. El cabell ho tens molt aixut.
3: He vengut molt prest.
2: Sí, i d'aquí estàs a coure, com a mínim.
3: Sí.
2: A què li donem avui?
3: I d'avui venc amb la Mariona, que és una persona que segurament tornarà aquí, perquè és una persona amb qui podria venir aquí a xerrar de mil coses, perquè és d'aquestes persones inquietes i polifacètiques que està a mil truis i saraus. Ella, entre moltes altres coses, és sexòloga, activista, molt lectora, assassina de plantes i investigadora independent. Però avui m'ho ve a xerrar del sindicat de llogateres que se presenta aquí a Palma dissabte 9 a les 12 en el Cine Ciutat.
2: Mariona, benvinguda. Com estàs?
4: Moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
2: M'interessa especialment allò d'assassina de plantes, perquè jo l'altre dia comentava en la meva tribu, no, és que només tenc cactus i encara així se m'amoren.
4: Pues és per això sóc aquesta persona.
2: Se m'amoren els cactus, Núria. Sí.
3: A mi m'estan...
4: Jo els he ofegat moltes vegades. Però no sé si era perquè a casa meva no pegava gens de llum a la casa anterior, però bueno, no ho sé.
3: No tens cultura de...
2: Assassinar amb cactus, això ja és...
3: I a mi m'estan cresquent xerris en el balcó.
2: Una vegada vaig tenir tomàtic i ramallet.
3: Veus, però no ets...
2: 4, 5... Sí, però va ser una excepció. No sé què faig, però...
4: Jo l'únic que no he matat, però que tampoc ha crescut, són les sansevieres.
2: Mira,
3: se mantenen.
4: Sí.
2: Estan allà, molt bé.
3: I d'això, Mariona, te volia demanar que com estàs tu i tu, i com estàs en relació a la presentació d'aquest dissabte?
4: Pues estic bastant nerviosa, amb moltes ganes també de que passi ja, tinc molta estona fent feina, i nerviosa per veure com anirà, també, si hi haurà èxit, si vendrà molta gent, que és un poc el nostre objectiu, si se pogués desbordar, mos encantaria, però bueno, estic nerviosa, però amb moltes, moltes ganes.
2: Se presenten, no me recordeu, recordarem un període de vegades perquè els oients i les oients sàpiguen on és la cita, dissabte, 9, a quina hora?
4: A les 12.
2: A les 12, a Cine Ciutat.
3: Sí.
2: Allà a l'escorxador tenim la presentació.
3: He triat una cançó per anar així enclantint motors, que m'agrada bastant, és divertida i...
4: És molt bo.
2: Sí? L'escoltam?
3: Sí.
2: Vinga.

0: remei de cala fresca que ens posa un poc en les piles, no? per parlar d'aquesta qüestió.
1: Crec que sí.
0: Urgent i necessària.
1: Sí, Mariona, seguint en el que deies, m'agradaria saber, bueno, com us comentessis, què esperau de dissabte.
2: Això un poquet, la nostra idea i la nostra il·lusió és que se desbordi. També esperam que pugui venir molta gent, molt diversa, perquè jo crec que això en xerrarem de que ja afecta molta gent i molt diversa. I sobretot esperam que sigui un tret de partida per moltes coses que tinguin a veure amb el sindicat de llogateres. I també serà un lloc de reunió, diguem, com ens reunirem diferents, no? Vendrà el sindicat de llogaters de Catalunya, vendrà la confederació de sindicats, una persona representant també, i també hi ha una part d'il·lusió, no? De poder-les escoltar, poder escoltar les companyes, tota la lluita que han fet, i que mos puguin traslladar també èxits i fracassos, no? Per poder veure com traslladar-ho tot aquí a Mallorca, no? Perquè també tenim unes característiques bastant concretes.
1: Clar. I per qui no ho conegui, què és el Sindicat de Llogateres i per què neix?
2: El Sindicat de Llogateres de Mallorca, no sé si és o pretén ser, el manco, una unió de persones precàries del món de l'habitatge, afectades per el món de l'habitatge o sensibles amb la qüestió de l'habitatge. Pretén ser un espai on aglutinar-nos, on estar juntes per fer front a les misèries que el mercat immobiliari ens està generant, i la idea és que puguem estar juntes, revertir-les, i sobretot volem que sigui un espai d'apoderament personal i col·lectiu, no? És un poc el subjectiu de que juntes ens puguem apoderar i que puguem canviar una mica la situació que estem visquent.
0: Com se pot formar part, Mariona? Com se pot formar part del sindicat?
2: Ara, en la presentació, com que ara estem presentant des del grup motor, encara no seríem com a sindicat, però estem el grup motor movent tot això, i després, pues, com un altre sindicat, pues, sindicant-se, no? Que vol dir que d'alguna forma puguem fer, no? Part de sindicat, alhora venir també... dissabte presentarem la propera reunió, que serà en obert, no? Perquè tothom qui vulgui participar pugui venir, i ja sigui també, se pot participar de moltes formes que no són tan actives, com seguir xerrant del tema, duent persones que xerrin del tema, per exemple, a la ràdio, o poder ajudar-nos quan facem campanyes o quan facem coses més grosses, no? Perquè també una de les coses que pretén el sindicat és un moviment de masses, no? És un moviment on pugui moure molta gent i on puguem fer campanyes grosses, campanyes que no siguin, moltes vegades també se treballa des de cas a cas, però que també puguin moure molta gent alhora, no?
0: S'autofinançarà el sindicat amb quotes que
2: sí,
0: puguin...
2: Sí, utilitzarem el sistema de quotes. Sí, exacte.
1: Clar, és que el problema del lloguer no és només un problema individual, no? Sinó col·lectiu. Vull dir que té una part individual i familiar com molt totxa, però també és molt un problema col·lectiu. Vull dir, estem veient com s'estan desfent barris, com se rompen xarxes veïnals, s'encareix el preu del teu barri, no? Desapareixen comerços de tota la vida, aquests que han format part del nostre dia a dia, tanquen merceries, papereries, ferreteries, i aquestes són substituïdes per llocs de maduixes en xocolata, que ara estan sortint, no ho sé, crec que s'estan intercanviant amb els de les ungles de
0: cheesecakes. L'altre dia una coa que el sindicat de Palma vaig demanar, però una coa immensa, i era de cheesecakes.
1: L'han oberta nova.
2: Sí. A més que és bastant un símptoma, perquè passa exactament el mateix a Barcelona, que cada setmana hi era, i vaig veure també una cua de cheesecakes. Vull dir que en el final és un poc també el que passa amb el tema de no només de l'habitatge, sinó de les ciutats, ara que xerrem Barcelona, Palma, de com s'estan construint, que en el final són iguals, no? Clar. Tots els negocis són iguals, aquests negocis cíclics, no? Que hi va haver... la gelateria, la llogarteria, tot això, cada 6 mesos hi havia un negoci florint aquí.
1: És que quan vaig veure un lloc d'això de maduixes en xocolata, vaig pensar, quina tonteria. I al cap de 2 dies, una més. I la mateixa zona. Vull dir, en el centre de Palma, a 2 carrers de diferència, n'hi ha com a 3.
0: Quina té aquestes... entre totes les cometes del món, necessitats de la població, com per dir, ostres, això és un bon negoci ara mateix. Supos que és emulació de Barcelona, però Barcelona a lo millor està imitant a Londres, Londres a lo millor està imitant a Boston, no sé, com és? Jo crec que se genera la necessitat, no? De qualque manera, o que...
1: Jo crec
0: la primera,
1: que sí.
0: La primera botiga de maduixes en xocolata, per què sorgeix?
2: No sé si detecten la necessitat o creen la necessitat, sí, no? Perquè en el final genera, no? També hi ha molta... Bueno, no sé, amb aquest tipus de negocis té molt a veure amb que són cíclics, tenen a veure, no?, amb el que fa un poquet del capitalisme, que és dur-te una cosa, explotar-la i sí, que desaparegui d'una cosa, explotar-la i que desaparegui, com també està fent amb l'habitatge. I alhora el que fa és generar una necessitat, jo crec que en tema xarxes també, no?, de fer-te la foto amb el cheesecake, és que és una cosa bastant
0: ubicació,
2: estranya.
0: No?, per aventura, estic també especulant, la primera va ser a Times Square, no? I clar, ja és supervisible, no? I a partir d'aquí, ostres...
1: Jo crec que les xarxes aquí crec que fan molt, exacte, no? De cop deuen pillar quatre influencers i de cop, no? Pues aquesta tendència que hi ha gent a voler imitar en aquestes persones a consumir allò que elles consumeixen. Ara pensava també en aquestes bolletes com a de te, que aquestes són com uns tassons grans de plàstic amb bolletes... Va
0: això
1: voltir.
0: No ho he vist encara.
1: No, però això ja és antic, eh?
0: Sí, ja.
1: Vull dir, ja va estar. A lo millor no, hi ha maduixes.
0: És que no som exemple de res, en aquest sentit. Les modes passen davant gent.
2: Clar.
1: Bueno, vaig veient també amb els residus que deixen la gent pel carrer.
0: Sí, si te fitxes amb una mica, sí. No?
1: Sí.
2: I també aquest gran de Palma Ciutat, no? Que és un model també de turisme molt concret, que també els és igual una mica les necessitats de les que vivim a Palma. Que en el final, jo no sé si necessito una tenda sencera de cheesecake, no? Ja. Crec que no aniria allà a comprar-la, no?
0: Ens han desviat una mica.
1: Sí, no, però bé, és que el que fan, el que fan ho aconsegueixen.
0: Un estudi de mercat del pròxim negoci.
1: Jo vos volia demanar, bueno, concretament a tu, Mariona, i tu també, què penses, Rafa? Sempre m'interessa saber què penses. Que les persones que tenim accés a l'habitatge per altres vies, és a dir, ja sigui que hem pogut comprar i pagar una vivenda, o que mos hagi arribat per herència, o que tinguem un lloguer a preu assequible, vaja, és que ara mateix mos creiem tenir un cert privilegi en relació amb com està la situació ara actualment, com podem recolzar o col·laborar amb aquesta causa? I concretament amb el sindicat.
2: Clar, amb això pensava, i també passa bastant a Mallorca, que com que és una... Volem que sigui que hi hagi un canvi de model, no?, d'aquest model d'habitatge especulatiu que tenim ara mateix, o un model social d'habitatge, no?, que ses cases siguin per viure, no estem demanant també coses molt estranyes. Crec que estar d'acord, lluitar i participar en, no?, en un moviment que el que està demanant és que l'habitatge sigui, no?, aquesta via que vagi per lo social, crec que és de tothom. No? I poden participar totes les persones, no necessites ser només llogatera per lluitar de vora nosaltres, sinó que és igual si tens una casa en propietat. També moltes vegades les lluites de sindicat de llogateres, com hem vist a altres llocs, pues, han estat per moltes persones, no totes eren llogateres, no? Vull dir que moltes vegades també les persones que en barraques o que estan en el carrer o que, vull dir, que són una lluita que aglutina moltes persones que estan, que en el final mos afecta aquest problema, però no només que mos afecti directament, sinó que no estem d'acord amb aquesta forma de muntar, no?, aquest monopoli que diu molt bé Javier Gil, ara no sé si en Palomera, que se xerra del monopoli, però que ja no volen participar, no?
1: Clar, i com deies abans, no?, i de difondre tots els actes que se facin, assistint als actes, qualsevol, no?, acompanyar qualsevol tipus de campanya...
2: Bueno, jo tinc l'experiència, ara xerré bastant de Catalunya perquè conec molta gent allà i conec gent que està en el sindicat de llogateres d'allà, i molta gent és propietària, igualment va a les assemblees, ajuda la gent, vull dir que no tens per què anar a les assemblees només sent llogatera, no? T'hi pots acostar des d'aquí, molta gent s'hi acosta des d'aquí, demanant ajut, però molta gent s'hi queda com a militant, no? Perquè entén que aquesta lluita, per molt que ja tingui una casa, és una lluita de totes, aleshores no necessitem només les llogateres, i a més, no?, tenir una situació precària per poder acostar-te en el sindicat, sinó que, bueno, crec que és una situació com es pot afectar i que podem pensar totes que volen canviar, no?
0: Jo soc llogater, no tenc res en propietat. Ara, tenia una bici, me la van robar fa dos dies.
1: No!
0: Sí, la segona en sis mesos.
1: Però vas a fer-me
0: bé. Sí, però no. A més, el carrer Fàbrica, no pot ser un carrer més, no sé, lliure de... És igual. La qüestió és que tenc una propietària d'aquestes que no vol especular amb en la seva propietat, i crec que és interessant que gent, com ha dit la Mariona, no? Propietaris, propietàries, se puguin acostar també per explicar, per exemple, en el cas de la meva propietària, que se pot llogar un pis a un preu assequible, no? per una persona de classe treballadora com jo. Vull dir que aquests testimonis crec que també són interessants. No?
1: Se m'han anat a la pinça en el moment que això, no, que de cop passen a mercaderies, que de cop passa a ser un negoci el fet de llogar, no? De cop gent que, no sé, m'imagino gent que té feina i a més especula, o gent que ja no fa feina i senzillament especula.
0: O que té 6 pisos llogats i, claro, i continua experiment...
1: Claro, a preus superalts, saps? Aleshores... no sé.
2: Per això jo crec que el canvi de model no afecta les persones que potser vulguin llogar. Jo crec que té a veure també en poder fer una transició, no, d'aquest model especulatiu que afavoreix el rendisme i simplement anar a uns models on, perquè recordem també que a Mallorca l'habitatge públic és ridícul. No? No sé si ara m'equivocaré, però crec que era un 1,6% de l'habitatge públic, quan la mitjana d'Europa és del 9%, i molts de països d'Europa també ja estan veient que no és suficient. No? Aleshores, bueno, també això, hi ha una metàfora que utilitza en Javier Gil, que m'agrada molt, que és que pareix com que el tema de l'habitatge és com, a més avui que plou, un fenomen meteorològic, no? Que no podem fer res i que simplement, pues, quan plou, plou i per cada ploure i que ens hem de tapar amb un paraigua, com a molt, no? És el molt que podem ver. Com si no hi hagués darrere tota una història i totes unes polítiques públiques que el que han fet és afavorir que a més d'anar tot el tema de l'habitatge cap a una forma de fer-ho pública, no? Que s'hagi fet cap a la forma privada. Aleshores, bueno, això ho explica molt bé, a part dels diferents llibres, no? Que potser van directament xerrant de l'habitatge, el nou llibre de na Llucia Ramis, no? Que ha tret, que ara,
0: un metre quadrat.
2: Sí, ara la setmana que ve surt en català, un metre quadrat.
0: Sí.
2: I hi ha un capítol que m'ha encantat, no? Perquè explica molt bé aquesta transició del tema de l'habitatge a l'estat espanyol, no? On tota aquesta... d'alguna forma, ja hi ha hagut polítiques públiques que han afavorit que estiguem on estem ara, perquè pareix que ha estat una cosa sense intervenció i que ara començam a pensar en intervenir-ho, no? La intervenció ha estat sempre, però a favor d'uns, no? Des que poden, d'alguna forma, acumular, perquè sabem que de cada vegada hi ha menys propietaris i els propietaris que hi ha tenen més cases, no? Més pisos. Per tant, això és el que volem canviar, d'alguna forma, no? Com que com tenir una casa sigui per viure.
0: Clar, està al fil d'allò que dius, no? Núria Mariona, està el concepte mercat, com si no, el mercat fos una cosa abstracta, no? Que sorgeix del magma de la Terra. Ah, mira, el mercat ha decidit que ara pagam el triple que fa un any.
2: Totalment.
0: Qui és
1: no hi ha ningú al volant.
0: Són les institucions, són les grans empreses, són els tenedors, són els bancs que financien tot això. Tenen noms i llinatges i gent que està darrere.
1: I que és molt fort que m'ha arribat un moment que tot és mercat, no? Vull dir, des d'això, cases, vendres de lloguer, de tot, no?
0: Clar. Ho dic perquè si s'han de cremar coses, per exemple, en una acció directa, hi ha llocs on cremar, no és una...
1: No, existeixen.
0: En direccions, direccions concretes, carrer tal, número tal, segon pis, allà se pot cremar alguna cosa.
1: Jo moltes vegades penso...
0: Com a metàfora o no, això que estic dient. Ho podeu agafar com vulgueu.
1: A vegades penso en tota aquesta gent que no està regulant a favor d'això, per exemple, no, la regularització d'estope, de lloguer, etc. Penso, on viuen? Perquè jo, amb tot el meu privilegi, quan de cop veig que un edifici sencer, de devora que meva, se ven sencer, un edifici on hi havia 4 plantes, hi vivien 4 famílies, de cop jo sé qui serà el meu veïnat. El meu veïnat serà possiblement una família sueca que vendran 3 pics a l'any, no? I m'està passant a devora, m'està passant en els pis de davant, Casa Roca, que de cop és un hotel, no? Totes aquestes coses.
0: S'altre jo i Picalla.
1: Sí? Pues sí.
0: No, vaig picar. Me vaig veure un bar per les finestres, vaig dir, no, jo vull entrar, som del barri, la meva amiga, que és del barri, jo no som... I no està obert encara, però jo volia entrar, no sé per què.
1: I si tu ets del barri?
0: Bueno, no, jo som de...
1: Però tu habites molt els barris.
0: Sí, el meu poble, sí. Estic més en els bars del barri que en el meu barri. Sí, gràcies, Núria.
1: No, clar.
0: Per recordar-me, sí, és així.
1: Els barris també són això.
0: I de sí, som del barri. I volíem entrar. Com havia quedat la reforma, no? Que en realitat hem pagat un poquet entre tots.
1: No, i van deixar preciós.
0: Sí, sí, i no mos van deixar entrar.
2: Per això que ara des que hem pagat un poquet entre tots és que l'habitatge se'n vagi cap a lo privat també ho han pagat entre totes. Vull dir que això, aquestes polítiques públiques han existit i les hem pagat els nostres dobles, també. Vull dir que... I a més, ara, així un poquet de dada, els inversors estrangers ja tenen quasi el 50% de vivendes d'alguns municipis de Mallorca, un poc de la costa, hi ha un mapa ara que han tret, que és increïble, i una de cada quatre vivendes, a les dades del 2025, ja estan a mans d'estrangers.
0: Crec que té referida, no? Té un estudi també
2: sobre... Exacte.
1: Que bé que hi torna a té referida.
2: Sí. És que en el final també, per això de xerrant que és aquest canvi de model, que a més en el sistema sanitari, en el sistema educatiu, tenim super assumit que els defensarem per la majoria social, no? I és una cosa que quan se va decidir defensar això, no se va decidir defensar l'habitatge amb el mateix nivell, no? Però nosaltres defensam que l'habitatge com a dret que és ha d'estar en el mateix nivell que el sistema sanitari i que el sistema educatiu, no? És a dir, d'alguna forma, és una cosa que si ho xerram pot tenir un poc de sentit, però que no ho pensam en la mateixa lògica.
1: Ja, a veure, però el que xerràvem ahir, no, l'altre dia, oi? No ho sé, que de cop és un problema que ja no podem evitar. És a dir, just varen, no, comentaven que ja, jo què sé, te'n vas anar super i ja pots sentir que qualcú parla d'això. Quedes amb col·legues i de cop una te diu, ostres, tio, com et trauen despís o com pugen al lloguer. Just varen xerrar d'això i sobre baixa varen quedar amb unes col·legues i una li passava això, no? que les trauen despís. No, és com, ja, vull dir, ja ha arribat a un nivell que està afectant molt i molt a prop, no? I que vull dir que ja no se pot deixar, no se pot no parlar o no se pot fer veure com si no passés o si passés una minoria.
0: Que treuen gent que pot pagar el preu establert en el contracte, o sigui, però que no interessen perquè interessa molt més 3 mesos a turistes o
1: clar,
0: coses així.
1: No? No, amb això que sí que te poden treure si la propietària te diu que anirà a viure ella o una filla seva, però després aquesta filla la pot vendre o la pot rellogar. Ah, no, ben sí, que dir... Sí, sí. No hi ha cap seguretat tampoc amb això.
2: Sí, a veure, col·lectius afectats per l'habitatge n'hi ha hagut sempre, les persones racialitzades estan excloses de... abans de que nosaltres ens adonàssim, moltes persones estan excloses d'aquest mercat, no? El que passa és que ara ja estem de dins un poc totes, no? I m'ho adonam. Jo crec que això és un... També mos dona una mica de... Ei, que abans teníem un privilegi, si posem així, no? Que ara se vos estan tocant.
1: Sí.
2: És una... O jo ho veig, no? Ho veig com un... Ei, espavilam, no? Perquè mos afecta a totes, però no només perquè mos afecta a nosaltres.
1: Claro.
2: Per això, quan deia abans de com es podem acostar, no necessitem que mos afecti el tema per voler canviar aquest model, claro. No? Perquè si mos deixa d'afectar, voldrà dir que mos serà igual, no? Quan tinguem cert privilegi... No, claro. La idea és que no mos sigui igual, no? Perquè hi haurà gent sempre afectada per el problema de l'habitatge si no canviem el model, no? I sempre, bueno, les afectades són les mateixes persones, no? Són les closes de la societat, i són totes aquelles que, per certes vies, pues, no poden entrar dins l'habitatge de la mateixa manera que la resta, no? A mi m'ha passat cercant lloguer que, bueno, que veus el racisme també molt de prop, no? Que te diguin, ostres, si te llogarem a tu, segurament perquè tu ets d'aquí, no? I aquí ja te quedes com, vale... Ara que
1: si
2: faig, a més, com te respon, que te dic, no? Com...
0: Una vegada en llogar, perquè me fa gràcia, perquè és l'única vegada que la meva professió de periodista m'ha servit per qualque cosa pràctica, perquè me coneixien de la tele. Ah, sí, doncs pues mira, tu, hi ha molta coa, però...
1: Mira!
0: Sí, jo, bueno,
2: però tu de banda.
0: Sí, no sé, va ser una cosa estranya.
1: Clar. I Mariona, te volia demanar si saps qualque exemple així que de la península o això que arrel de la lluita veïnal o la lluita sindical de llogateres hagi tingut així com una victòria, una petita victòria.
2: Totalment. a veure, hi ha desnonaments aturats massivament, com ha estat Casa Orsola, com ha estat ara fa res, fa unes setmanes, el bloc de Sant Agustí. Mm. És vera que són lluites difícils, però que, a més, jo vaig estar a l'aturament del bloc Sant Agustí i el que s'està fent és molt gros, per això també és il·lusió de poder-ho traslladar aquí, perquè és això, és veure massivament com s'atura un desnonament. Sí que és vera que els desnonaments són molt difícils d'aturar, yeah. Ho sabem. I també pues, s'estan fent vagues de lloguer, com la vaga de contra la Caixa, que s'ha fet, i ara està en actiu també se vaga contra Alquiler Seguro. Que Alquiler Seguro ha estat denunciada a Consum per conductes fora de llei, no? Com bueno, clàusules abusives, movint immobiliari, no? Ha rebut una multa de 3,6 milions i és una de ses vagues que estan actives i l'empresa gestiona 30.000 vivendes.
1: Wow.
0: Idò, queda dit, recordem una vegada més, la cita és a Cine Ciutat, a Palma, ja a l'Escorxador, dissabte a les 12, Mariona, presentació de Sindicat de Llogateres.
2: Moltes gràcies
0: llarga
2: per aquest espai.
0: Llarga vida, no?
1: A tu,
0: Sindicat, que
1: gràcies.
0: Serveixi de molt, que s'apunti moltíssima gent, perquè crec que és més que necessari. Núria, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ai, bueno, i la cançó que hem triat per acomiadar-nos.
2: Ah, sí,
0: l'has triat tu, Mariona?
2: Sí, l'he triat jo.
0: I quina és? Vinga, presenta-la. Boníssima, per cert.
2: Sí, bueno, ha decidit el nom.
0: Gaditanes,
2: el tema. Gaditanes, i és una cançó també que va contra tot el tema del turisme, que l'hem nombrat poc, però aquí és clau també.
0: És molt bona, la lletra i també la música.
2: Exacte.
0: I a més, clar, les gaditans i gaditanes que tenen molta gràcia.
2: Exacte.
0: No escoltar-les.
3: Y sus trabajadores. Llorando ríos y mares, lágrimas como garbanzo. Mamá, yo cómo te explico que de mi Cádiz me están echando.

0: IB3 Ràdio és actualitat. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Actuals de les 9.
1: No, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Continua amb l'Eva Dió, són les 6 i 33 minuts. Aquesta setmana ens hem ocupat, estem ocupant del Cranc Festival, la versió, diguem, mallorquina, perquè al setembre se farà a Menorca. Demà i dissabte hi ha un caramull de concerts al Principal de Palma, també en Esgremi, al Museu d'Esbaluar, però avui ja hi ha actuacions al Casal Balaguer i allà s'hi troba la Mònica. Mònica, endavant.
1: Idò, som a un lloc privilegiat del Casal Balaguer, que és aquesta gran sala de sorga. Justament estan fent la prova de so Two Little Rooms. Sentiu com en Gori Matas toca el piano i també tenim amb nosaltres Aines Noguera, que són els protagonistes d'aquesta actuació tan especial que pràcticament encetarà aquesta nova edició d'Escrança d'Esena. Aina, com estàu? Com va aquesta prova de so?
2: Hola, Mònica, molt bé, molt bé, molt contents. Estem superemocionats. També estem com molt contents per poder mostrar noves cançons i contents de xerrar amb tu.
1: Encantadíssima. A més, pots sentir ara que tu fas servir loops, vull dir que teniu una música en principi molt íntima, molt sensible, però llavors jugueu també amb aquests elements electrònics actuals, no?
2: Exacte, és un format molt senzill. En Gori està tocant ara, segurament l'haureu escoltat així de fons, un Fender Rhodes, que és un piano que, tot i que pareix molt electrònic, ara que no ho esteu veient des de casa, és realment tot un engranatge analògic. És com un piano de paret, diguéssim, i també té martell ells que peguen. No és vera, Gori? No sé si m'estic equivocant. Me diu que sí amb el cap. I jo cant, per tant, és un duo, és molt petitet, però intentant fer una proposta que sigui senzilla, que sigui el més honesta possible i jugar també amb una pedalera que me dona uns efectes de veu per poder anar-nos a viatjar a diferents llocs.
1: És que no se pot tenir una veu més dolça que la teva, Aina. I a més, això se veu també en Gori, que te va seguint en aquesta prova de so, pendent en tot moment de per on va el cant d'en Aina. Com estàs, Gori? Parlàvem ara del piano, que és, com deia en Aina, un piano portàtil, podríem dir, no? De casa.
3: Sí, és un piano portàtil que se va inventar tipus als anys 60 i era com, en aquell moment era un piano portàtil, ara el consideram com que no és portàtil perquè pesa molt, però en aquell moment era el més portàtil que hi havia, sí, sí.
1: I com és tocar i cantar en Aina?
3: Bé, és molt guapo perquè crec que ella té una sensibilitat en sa veu i així com expressa, no? Quan canta, que jo m'agrada molt, no? I crec que és el que, a més, quan que feim cançons que hem escrit nosaltres i hem composat nosaltres, en el final sempre és molt, molt agradable, no? Sí.
1: Quin és una mica l'ideari vostre de Two Little Rooms, Aina?
2: I de Two Little Rooms és un projecte que neix una miqueta sense voler, però neix a les nostres dues petites habitacions, a Bunyola i a Palma, jo vivia a Son Oliva, però ara, des de fa un parell d'anys, visc a Hamburg. Aleshores, les nostres dues petites habitacions s'han separat una mica i aquest és una mica el concepte que estem ara treballant, sobre el que estem treballant, que és aquesta distància, la soledat, la sensació de la necessitat de fer música una mica per tornar com a trobar-se, no? Com a individus, com a humanitat, també, és a dir, ens agrada xerrar des de lo petit perquè sigui universal. I una miqueta és això en el que estem treballant. De fet, el nostre propi àlbum se diu A Room to Dream, una habitació per somiar, i tracta d'això, d'aquests temes.
1: Molt bé. Bé, parlàvem del piano i aquest gran orgue en aquesta gran sala del Casal Balaguer. No s'hauria pogut tocar, no? Vull dir que no seria aplicable a la vostra música, però ganes te deu fer, no? Tocar-lo.
3: Sí, a mi, aplicable segur que ho hagués estat. El que passa és que realment, bé, hem arribat aquí amb Bitsorga, però no estava planejat, o sigui que sí, que no el tocarem, però és com si tocàs, perquè està aquí just damunt nosaltres els tubs de sorga i formaran part d'aquest concert, això segur.
1: Que bé, idò, avui, bé, això començarà d'aquí una estona, a les 7:30, tindrem a Two Little Rooms pràcticament com a primer plat d'aquest festival gran que comença avui, demà continua i dissabte. També tindrem Solú Solú i unes jornades professionals que s'estan fent ara. L'entrada és lliure, si no vaig malament, en la qual cosa qualsevol persona que passegi ara i que m'ho senti se pot acostar. Quina capacitat té Anna en aquesta sala?
2: Ostres, pues jo som molt dolenta amb els números, però jo diria que aquí deuen cabre que unes 50-60 persones, probablement. Qualcú que vulgui estar dret, qualcú que se vulgui seure amb nosaltres, qualcú que vulgui cantar, també és benvingut.
1: I és una oportunitat molt especial. Vosaltres quedareu després, vos fa ganes algun altre concert o activitat del festival, Gori?
3: Sí, sí, sí, segur que sí. El que mos han dit que mos hem de moure de costat perquè és el Cranc Festival. Sí, perquè els crancs se mouen de costat.
1: Quin desastre que m'ho han hagut d'explicar. Això ja és de lo darrer. I estant a Hamburg, Aina, com se presenta l'estiu? Allà que fas estudies, tens altres grups, com ho compagines tot?
2: Sí, allà ara estic a punt d'estudiar a la Universitat de Teatre i Música, que va fer un màster, i a part tinc un grup que fem música jazz i també hem estat ara fa poquet amb en Gori en el mateix festival de jazz, en el Jazz Ahead, que és el festival internacional de jazz més gran del món, no, Gori, o algo així, o... Safira, perdó, no volia dir dates incorrectes, i en Gori va estar allà en K12 presentant producte local i jo vaig estar allà amb el meu nou grup de Bremen, Deriva, presentant també la nostra proposta, va ser molt graciós.
1: I de quina coincidència tan guapa. No vos volíem interrompre del tot perquè encara estàveu acabant aquesta prova de so. De cara a l'estiu, les pròximes setmanes, podem avançar més actuacions vostres?
3: Sí, de fet, dia 24 de maig, que crec que és d'aquí tipus dos diumenges, presentam l'àlbum, serà com a la presentació del nou àlbum en el teatre principal a la Sala Petita, o sigui que esteu tots i totes convidats i convidades.
1: Que bo, i doncs has de dir alguna cosa més del disc abans d'acabar, Aina.
2: Bé, que el disc sortirà d'aquí molt poquet, que mos podeu seguir també a les nostres xarxes, que allà anirem

0: Josep Elorda, que mos encanta.
1: Que bo. Idò, moltíssimes gràcies a tots dos. Aina Senoguera, un guster haver-te trobat, perquè efectivament no atures. I també en Gori Mates, que també és un guster sempre parlar-lo, parlar amb ell i escoltar-lo tocar qualsevol instrument. Idò, moltes gràcies a tots dos.
2: Gràcies a tu.
1: Vos deixem continuar la prova de so i mos anem escoltant-la. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Mònica.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Idò, si voleu, tenim també altres persones en Espàtia, ha començat ja, sembla que l'actuació de Zulu Zulu, allà tenim en Pep Toni, encara que cauen quatre gotes, i si voleu mos hi podem acostar per parlar amb alguna persona del públic, encara que queden moltes activitats en el Casal Balaguer, com vos dèiem, avui aquestes propostes, però demà a partir de les 8 se presenta el disc de Pitxorines en el Teatre Principal de Palma i després continuarà la festa també en el gremi per tancar-ho tot dissabte a partir de la 1 també en el Baluart.
4: Moltes gràcies a Mònica des del Casal Balaguer. S'ha començat aquesta edició del Cranc i nosaltres ens ocupem durant tota la setmana. 6:42. Cata Rossell, com estàs? Preparada ja per la sèrie?
5: Preparadíssima.
4: Sèries? Vinga, vamos, princesa Consuela.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb princesa Consuela.
4: I doncs ja està preparada la nostra princesa per recomanar aquestes sèries que avui, a més bé, amb un clàssic, perquè el mare que l'hem posat ja en la quarta temporada envidiosa i l'hem xerrat d'ella.
5: En dos clàssics, idò.
4: I s'altre d'un clàssic de la literatura, també. No?
5: Exacte. Venga, en La casa de los espíritus. Qui no coneix La casa de los espíritus, no? Basada en el clàssic d'Isabel Allende, publicat el 82 a Barcelona, que ella va començar a escriure amb una carta al seu avi quan ella estava exiliada a Venezuela. Si voleu, sentim tráiler y ahora encerramos.
7: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida, para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
8: Eres especial, Clara. Eres mucho más poderosa de lo que te imaginas.
9: Clara, especial. ¿Cómo especial?
10: Mover cosas con la mente.
9: Es para decirle gracias. ¿Quieres casarte conmigo?
5: Pues sí. Aquí tenim que mos adapta la novel·la més emblemàtica d'ella, no, mos porta a Xile al segle XX a través de la història de la família Trueba, no, entre amors impossibles, secrets, tensions polítiques i elements de realisme màgic. La sèrie segueix tres generacions de dones marcades pels canvis socials i la dictadura. És una producció ambiciosa que recupera l'essència emocional i històrica del llibre. Per què dic això, Rafa? Perquè la pròpia Isabel Allende ha supervisat els guions, que això ja dona bastant,
4: no? Sí.
5: I ha dit que clar, és molt més propera a la seva història que la pel·li del 83 de la Meryl Streep, on tots eren blancs, parlaven anglès i se blanquejava molt els canvis polítics, no? Aconsegueix una cosa molt difícil, que és adaptar un clàssic immens sense perdre l'ànima. Estèticament, la fotografia és, o sigui, visualment molt potent, és elegant, cuidada, decorat, molt detallistes, grans cases burgueses, cases de cites i sendes rurals. Després també funciona molt bé el contrast entre la intimitat familiar i la duresa política, no? de la dictadura. És vera que ho han de dir, també alguns personatges i conflictes pues, passen una mica ràpid, com sempre passa a les sèries, i també la part del realisme màgic, que la novel·la era com a més quotidià, pues, aquí és més visual, més cinematogràfic, però funciona. Sobretot les relacions entre les dones de la família tenen el seu protagonisme, Clara, Blanca i Alba, el lloc així que mereixen, i jo crec que qui hagi llegit el llibre reconeixerà aquest univers de seguida, i qui no l'ha llegit pues,
4: que ho faci.
5: Clar, sí, però també pot ser la sèrie que te fa entrar ganes, no? És una sèrie que està a Prime, li tenc un pot de venir a Prime perquè te posa un pot d'anuncis, però bueno, està a Prime, són 8 capítols.
4: A mig del capítol te posa un anunci?
5: Sí, me fa molta ràbia. Això és vera que són d'un minut i tal, però com que ja no estem acostumats, és una sèrie Prime de 8 capítols, d'una horeta, i de moment estan estrenats 5 i la setmana que ve els 3 que queden.
4: Saludem a Marc.

0: Exacte.
1: Men si li fa ganes o ja ha començat a veure La Casa dels Espíritus. Marta, com estàs?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
1: Molt bé.
2: Avui no he començat.
1: Podem dir on ets perquè fas una mica d'enveja.
2: Sí, estic a Bilbao. He de dir que plou, però...
1: Aquí també.
2: Sí, sí. Pues mira, plou, però jo estic a Bilbao i demà aniré a veure en Ivan Ferreiro per aquesta gira de 35 aniversari, així que sí.
1: Per favor. I vens aniràs també el 24 quan vengui aquí als jardins?
2: És que saps què passa? Que tenc entrades per Bilbao, tenc entrades per Madrid, som superfan i crec que Mallorca és massa. No,
1: sí?
2: Ja
1: i jo sí que aniré. 24 de juliol,
2: sí, ja
1: Ivan Ferreiro.
0: Què vols, m'endús, Rafa?
1: Clar, per favor, n'han plegats.
2: En el final acabarem voltros, ja ho saps.
1: Vinga, ja està, arreglau.
0: I una cosa que no he comentat abans de la sèrie, si la veus, per favor, fixeu-vos que apareix que Antonio Banderas, quan és jove, està fent la sèrie. En Alfonso Herrera té uns planos que només se li veuen els ulls, que és, però tal qual Antonio Banderas de jove, és una passada el que s'apareix.
1: Té un aire, una passada.
0: Molt bé. Una coproducció també espanyola, vull dir, tenim en Eduard Fernández i en Nicole Wallace, encara que quasi tots els actors són...
1: I de La Casa dels Espíritus, primera recomanació de Nakata, i ara comentant la quarta temporada...
0: I darrere, ja s'acaba, sí, ja s'ha acabat. La podeu veure a Netflix, la quarta temporada d'Envidiosa. Envidiosa, si algú encara no sap d'acabar, és una sèrie que segueix en Vicky, no?, que és una dona plena d'inseguretats i amb una obsessió per comparar-se amb els altres. Es veu una comèdia caòtica. Es veu que aquesta temporada ella està més tranquil·la perquè té una parella estable, en qui li van bé les coses, però tot canvia perquè ve un ex de la primera temporada, un ex molt tòxic, i bueno, la fa tornar un poc loca una mica. També es veu que ha de conviure de cop amb el fill de la seva parella, en qui li costa connectar, però bé, manté l'humor àcid, les situacions caòtiques, el punt de realitat que la fa tan addictiva. La interpretació de Griselda Siciliani és espectacular. Després, encara que sigui una comèdia molt loca, tracta temes serios com els de, ostres, una dona, que això passa molt, una dona, 40 anys, és la meva darrera oportunitat per sa mare i mare no me fa ganes.
1: Bueno,
0: i no me fa ganes, però dic, i si després me n'apenent? O sigui, això de dius, és un desig que sempre he volgut per una pressió social que m'han creat des de nina perquè tocava o realment tinc ganes de sa mare, no?
1: Pues sí.
0: I després, lo millor d'aquesta sèrie és sa relació amb ses amigues i sa germana. És vera que és una mica més madura, però totes juntes fan un caos meravellós i aquesta cosa que aconsegueixen tant els actors argentins, els intèrprets argentins, que tu veus aquestes amigues xerrant, diguent-se coses, riguent, plorant, i pareix que no tenen un guió, sinó que
1: se trepitgen.
0: O sigui, sí,
1: anem a escoltar-la, si vols.
0: Exacte. Vinga, escoltem el tràiler.
3: Tranquila, va estar todo bien.
4: Esa es Vicky, ¿te acordás?
5: Hola.
3: Me detesta. Me parezco aburrida, pesada. No me bancas, nene.
5: ¿Vos tenés ganas de quedarte con ellos?
3: Que se vaya con Nora.
6: Devuélveselo.
7: Ninguna amiga mía que haya tenido un hijo sigue en pareja.
3: ¿Te la querés levantar?
4: Sentí como que hubo...
3: No me quiero separar.
1: I d'Envidiosa, temporada 4. Però com saps que acaba del tot?
0: No, perquè ho han dit. I a part, no faré spoilers, però home, diré sí, que m'ha encantat el final, perquè no tracta de que canviï, de que ara sigui una dona perfecta. Ella segueix neuròtica, insegura, però aprèn a conviure millor, no?, amb ella mateixa. I és una sèrie... Mira, té un capítol que sa mare se casa i de veres que jo me queien en llàgrimes tot el rato de sa reacció d'ella i sa germana. És que, clar, està també de Pilar Gamboa, o sigui, és un repàs part fantàstic.
1: Idò, vinga, dues recomanacions avui a les sèries. Anem al cinema.
8: L'escapada amb Marta Pérez.
1: L'escapada d'Anna Marta, que avui ens du, no sé si és un debut, Marta.
2: És una òpera prima, sí. Avui crec que mos agradarà a tots tres, sí, perquè és una pel·lícula que ve amb Saval de Begoña de Màlaga, a Birnaga a la pel·lícula, també actriu i actor, també va guanyar un premi feroz, i és Jo no moriré d'amor, d'Anna Marta Matute, que a més està basada en una història personal, i és que ella, quan era més jove, a sa mare li varen diagnosticar una malaltia degenerativa, i és aquest moment quan sa família transita tant de sentiments, és de sa frustració, sa pena, tot aquest procés que passa a sa mare, sobretot, però també quan transforma a tota sa família. Si vols, sentim
1: el trailer. Escolta'm el trailer.
9: Mamá, sopla.
6: invierno.
9: Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
10: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
11: Me voy.
9: Pero si acabas de llegar.
12: Yo que sabía que mamá se había perdido.
13: Hay que estar más pendientes.
14: Sí, claro, como tú, ¿no?
15: ¿Como yo qué?
16: Tu madre, ¿qué tal?
17: Bien, ahí va.
9: Joder.
16: ¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
11: ¿Y tú cómo vas con eso?
16: Yo bien, bien.
18: Claudia, ¿estás bien?
11: Sí, sí.
9: ¿Qué haces?
18: Sí, seguro.
1: I d'així sona, jo no miré de... no moriré d'amor, Marta.
2: Sí, és una pel·lícula que no està centrada en aquest procés degeneratiu de sa mare, sinó sobretot a una de ses germanes. Són dues germanes i una d'elles té 18 anys i això li cau com un pes perquè ella és aquesta dualitat, aquesta dicotomia entre estar en sa mare i començar a viure, no? Passa de sa adolescència a sa edat adulta amb una notícia així que no ha de ser gens fàcil, no? Ella és na Júlia Mascort, que és una actriu que ja no tenia controlada i està estupenda, i sa germana és na Laura Beismar, que és aquesta actriu que en Salme Bania a mi me va volar el cap.
1: Que bon.
2: I és una pel·lícula que ella ha fet, sa directora, perquè per acompanyar persones que passin per aquesta mateixa situació que va passar ella i se va trobar completament tota sola, que tenia amigues, sí, tenia familiars, però necessitava aquesta companyia de qualcú que hagués passat el mateix que ella, no? I és una pel·lícula que jo crec que mos destrossarà emocionalment, però...
1: Que s'ha de veure, que s'ha de veure.
2: A nosaltres sí, a nosaltres a vegades mos agrada aquestes pel·lícules, sí.
1: Clar que sí. I,
0: A part, té premis, no?, del Festival de Màlaga.
1: Sí,
2: té premis, sí. Millor pel·lícula, també. Millor actriu, sí, és actor secundari. Per això, tot el que ve de Màlaga, a mi, a priori, ja sé que m'agradarà i aquesta sé que no serà una excepció.
1: I se podrà veure a Cine Ciutat a partir de
2: sí,
1: demà
2: mateix. Sí, a partir de demà, sí.
1: Molt bé, què heu vist aquesta setmana? Home, ja, Nakata, a que no endivines que ha vist Nakata, Marta? Doncs
2: pues, ho diré en sa boca petita, perquè crec que jo he vist una cosa igual que ella. Què has vist, Cata?
0: El Diablo Viste de Prada 2.
1: Ah, que bo. Vinga, qui comença?
0: Jo l'he disfrutada. Jo he dit que jo l'he disfrutada molt, m'ha agradat la química de ses protes, cada plano sembla que estàs mirant sa Vogue i que passes pàgina. M'agrada que no sigui gens intensa, m'he divertit, outfits impossible, diàlegs afilats, i jo m'he divertit. Que la tornaria a veure, no ho crec, però
2: que jo som l'altra cara d'aquesta moneda, i és que a mi la primera sí que m'ha agradat molt, aquesta crec que és totalment innecessària.
0: Jo te diria que crec que m'ha agradat més.
2: I saps qui me fa nosa? La persona que més nosa me fa d'aquesta pel·lícula? Anne Hathaway. Crec que està sobrepassadíssima. Uf! Natalie Tucci m'agrada. Meryl Streep, per suposat. La història a mi se me fa avorridíssima. He de dir que per jo és un no i jo la primera m'agrada.
0: I de fet, jo crec que només la primera escena, quan elles dues estan a Meryl Streep i arriben en Hathaway, o sigui, jo ja plorava allà, però de riure.
1: Que bé.
2: De fet, he de dir que vaig anar a veure-la amb el meu cosí i avui de matí encerrat per WhatsApp i em diu nada memorable, eh? Dic que va, dic, per un diumenge així tonto, diu, no, has de tenir ressaca i tot.
1: Però no, l'havíeu... I aquests comentaris, perquè no se van produir just en sortir al cinema? L'havíeu de veir?
2: Mira, perquè plovia, van sortir corrents.
1: A la carrera,
2: sí,
1: clar.
2: I però per
0: després
2: compensar,
0: per WhatsApp, que mal aire.
2: És a dir, que per compensar, he vist una altra cosa que m'ha encantat, jo no sé si heu vist, és un poeta.
1: No, encara no.
2: Quina cosa però més ben feta.
1: Sí, la tenc pendent.
2: Quin personatge més tendre, més bona persona, més desastrós. És una... Bueno, Rafa, crec que t'encantarà.
1: Sí, estic molt segur.
2: Increïble, molt increïble.
1: Jo a la fi he vist Nouvelle Vague de Linklater, que no la se m'havia escapat. Bueno, m'ha agradat molt, però és per molts cinèfils.
0: A mi m'ha agradat moltíssim.
1: És per molts cinèfils i per molt de la novel·la.
0: Jo crec que li pot agradar tot. Sí, jo era la pregunta que vaig fer quan vaig sortir. Vaig dir, aquesta pel·lícula a mi m'ha agradat tant perquè he vist... O li pot agradar a una persona. Jo crec que sí, que te
1: sí?
0: pot agradar. No sé.
1: Que és
2: avui estic disposada a discutir amb tots, perquè a mi, que era una pel·lícula que m'havia de, a priori, que m'havia d'encaixar moltíssim,
1: sí.
2: No m'ha encantat. I jo crec
1: perquè
2: que
1: tu ets més d'en Trifó. I la pel·li està més basada en Godard.
2: Això per suposat.
1: La pel·li és en Godard.
2: Que sabem tant tot el que envolta aquesta pel·lícula, tot el que envolta la novel·la Bach,
1: sí,
2: que, que vale, que sí, que això ja ho sabia, que no m'ha contat res nou.
1: Però, i el, i...
0: però,
1: la,
0: però és que no està per contar-te però la mitomania, no, està per
1: la mitomania que traspoa, que de cop i volta te surt en Bresson, que surt en Rossellini, de cop i volta allà. Mm. O sea, me sembla meravellós, això.
2: Sí, no, sí, sí, sí, la vaig disfrutar, però no me va emocionar.
1: No te va emocionar. Jo no. Sí. Bueno, emocionar no, però sí que m'agrada, clar.
2: De fet, hi ha moments que la trobo un poc avorrida, ja ho he dit.
0: Sí, ja, ja, ja, va passar superràpid.
1: Jo, el que passa amb el personatge d'en Godard, que no estic tan segur que fos exactament així, tot sí, i que sí que té aquesta aura, no?,
0: de diva.
1: De divo, d'estrafalari, sí, de voy aquí por la vida d'atormentado, com si fos el James Dean de l'època. Però és vera que això me carrega un poc, però com que se'n va la caricatura, al final entres amb el codi, no?
2: Sí, sí, sí, està bé. El que passa és que jo estic amb en Rafa. No sé si és una pel·lícula que si no has vist...
1: Clar, jo...
2: Si no t'agrada el cinema, jo no sé si te...
0: Marta, te veig molt pessimista. Espero que quan surtis en Ivan Ferreira no surtis així.
2: No, he dit que un poeta me va xiflar. No, m'han agradat coses. He vist coses i m'han agradat.
1: Quina enveja,
2: sí.
1: Ivan Ferreira. Més que ja més, des de que sé que toca a Palma, no hi ha pràcticament dia que no me'l posi.
2: Perquè, a més, és el primer concert d'aquesta gira que fa pel 35 aniversari d'ella, sa música. És a dir, farà coses de Los Pirates.
1: Clar,
2: que és verdaderament important, això. Ja. Així que estic molt emocionada, ja vos contaré.
1: Ja vos contaràs, ja vos contaràs la setmana que ve. Moltes gràcies, Marta, disfruta molt.
2: Jo, gràcies.
1: I, Cata, la setmana que ve més...
0: Saps per què tinc entrades, també?
1: Vinga, conta-m'ho.
0: Per Shakira.
1: Això no me fa tant... És un personatge que me cau molt bé.
0: A mi me cau,
1: ella me cau molt bé.
0: M'agrada molt, m'agrada aquest
1: àlbum. Jo sempre conto i... que vaig anar a Colòmbia quan a Shakira... No, la coneixien a Colòmbia per al reste del món, no?
0: I vares lligar amb ella, segur.
1: No, vaig conèixer, vaig saber de la seva assistència. Vaig arribar a un bar, a Cartagena d'Índies i tal i qual, de cop i volta posen una cançó en vídeo de Shakira i tot el bar... explota, comença a commocionar perquè ja Colòmbia era una ídola absoluta i jo vaig demanar qui és i de Shakira, pronto llegarà a Europa i efectivament al cap d'uns mesos va arribar a Europa.
0: Bueno, 12 concerts a Madrid. Bueno, 12 concerts a Europa i els fa tots a Madrid.
1: I de no acabarem avui en Shakira, que fa manralla diplomàtica que toquen a tu en dissabte en Esbaluar en el context del Festival Cran, del qual ens estem ocupant també aquesta setmana. Escolta la lletra d'aquesta cançó, que és molt divertida.
0: Bé.
1: El títol és Hetero Farropero. O sigui, ja t'ho dic. Vinga, en la música de Ratlla Diplomàtica ens acomiadem per avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Nosaltres tornem demà. Vagi bé.

0: o qué?
1: Pero la tía, es que yo no sé qué hacer. Es que drogadicto, farlopero. Es que no sé qué hacer.
2: Centenars de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys i famílies es manifesten a les Balears per desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i aconseguir millores salarials en el sector. Bon vespre, són les 7.
3: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
2: Educació xifra el seguiment de la vaga general en un 35%, una vaga que està convocada arreu de l'Estat. El sindicat Comissions, UGT i l'Estell, en canvi, eleven aquesta xifra fins a un 70%. Segons la Conselleria, Menorca i Formentera són les illes on el seguiment ha estat més massiu. Pepa Ramis és responsable de la Federació d'Ensenyament de Comissions.
4: La regulació del sector 03 a nivell de normativa i a nivell de decret de mínims, i que el 03, que està inclòs en l'etapa educativa del 06, se la tracti a nivell de conselleria com una autèntica etapa educativa.
2: Tot d'una connectam amb el centre de Palma i Ciutadella, on han aplegat mig miler de persones i 200 respectivament també. Més de mig centenar s'han concentrat a Vara de Rei a Eivissa. És dijous, dia 7 de maig, i continua activada l'alerta taronja al sud de Mallorca per pluges intenses i groga a la resta d'illes, unes alertes que no han deslluït aquestes manifestacions. Com a mesura de precaució s'han posposat, això sí, les activitats a l'aire lliure i la inauguració de la Fira Eivissa Medieval, i s'han tancat alguns parcs municipals de Palma. L'aeroport de Palma ha registrat també una desena de vols en retard. Sapiguem en aquesta hora quin temps ens espera per les properes hores. Dani Capó, bon vespre.
0: Bon vespre. Idò, encara mantindrem la possibilitat de ruixats i de plogudes que, més que tenir grans puntes d'intensitat, poden presentar persistència aquesta pròxima nit. Per tant, les plogudes poden anar sumant alguns litres més i caurien fins a entrada matinada. A partir de les hores també coincideix en que es desactiva l'avís taronja per part de l'AEMET. En vista demà, mantindrem un ambient una mica insegur, perquè encara es poden produir alguns ruixats més locals, més dispersos, sense molta intensitat tampoc, però amb un dia en general bastant carregat de núvols. Poden veure qualque clariana, però en conjunt veurem més núvols que sol. Les temperatures demà no canviaran gaire, poden pujar qualque grau, no serà un canvi notable, i el vent bufarà en conjunt fluix de llevant en la cas de Mallorca i Menorca, i de migjorn a les Pitiuses.
2: Gràcies, Dani. Precaució, per tant, si heu de circular per les carreteres. I les Balears mobilitzarà 15 milions d'euros en ajudes socials per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. Cristina Bausà, bon vespre.
5: Bon vespre. Es tracta de més de 20 mesures que complementaran el primer paquet econòmic destinat a les pimes i autònoms. Les noves ajudes, que s'aprovaran demà en Consell de Govern, estan destinades a les famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho anuncia la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents.
6: Quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
5: Seran ajudes per a la conciliació, s'incrementen les beques menjadors i el bo social tèrmic augmenta en un 30%.
2: I el creuer afectat per l'antivirus fondejarà i no atracarà el port de Tenerife. L'evacuació es farà amb una llanxa per reduir el risc de contagi.
5: Així ho ha explicat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, després de reunir-se amb el Ministeri de Sanitat. L'Organització Mundial de Salut ha confirmat que 5 dels 8 casos sospitosos del vaixell han donat positiu i apunta que l'origen del brot es podria haver organitzat, originat en un viatge ornitològic.
7: Prior to boarding the ship, the first two cases had traveled.
5: El director Tedros Adhanom ha explicat que els dos primers casos havien viatjat per Argentina, Xile i l'Uruguai, on podrien haver estat en contacte amb la rata coneguda per portar el virus. La companyia del creuer diu que no hi ha més persones amb símptomes a bord.
2: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal, últim els detalls per a les semifinals de la Champions. Marta Sampas, bon vespre.
8: Bon vespre. El Palma s'enfrontarà demà a l'Etoile Valois quan siguin les 8:30 del vespre amb l'objectiu de ser a la final de diumenge. El Palma s'ha fet 0 des de dimarts i ja ha entrenat a l'escenari del partit, on cercarà fer història aconseguint la classificació per a la que seria la quarta final de Champions consecutiva. En futbol, el Real Mallorca ha fet una crida a l'afició mallorquinista perquè diumenge tothom vagi de vermell a rebre l'equip a les 12 del matí en la seva arribada a Son Moix. Els vermells cercaran contra el Villarreal fer una passa molt important de cara a la permanència. I en bàsquet, demà vespre, al Palau Municipal d'Esports de Son Moix es viurà una autèntica final per la permanència primera FEB entre els dos representants mallorquins, el FIBO i Mallorca i el Palmer Bàsquet.
2: I un apunt de servei. Connectam amb la sala de coordinació de la Direcció General de Trànsit perquè un accident causa retencions a l'autopista d'Inca, direcció la capital del Reguer, Dani Femenia. Bon vespre, quina és la situació?
9: Hola, bon vespre. Pues en aquest moment trobam tràfic lent i durats intermitents, a senya 13, autopista d'Inca en sentit Inca, des de l'altura de Son Romanell fins a costa de Son Cor, degut a un accident. També a senya 20, via cintura en sentit aeroport, des de l'altura de l'espolígono Son Valentí, fins a l'enllaç amb l'autopista Llumallor, i a senya 9, autopista Llumallor en sentit aeroport, des del Palau de Congressos fins a l'espolígono de Son Oms. Això és tot per ara, bon vespre.
2: Gràcies, Dani. I a Barcelona se celebra d'aquí a mitja hora la gala dels Premis Sonor, els guardons que reconeixen els millors podcasts en llengua catalana i on el podcast d'IB3 Les Desaparicions, liderat pel periodista Joan Cabot, opta a dos premis. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
3: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Són les 7:06.

0: Educació xifra el seguiment de la vaga general de les escoletes de 0 a 3 anys en un 35%, una vaga que està convocada arreu de l'Estat. El sindicat Comissions, UGT i l'Estell, en canvi, eleven el seguiment fins a un 70%. Segons la conselleria, Menorca i Formentera són les illes on el seguiment ha estat més massiu. Entre la reivindicació del col·lectiu, desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i aconseguir millores salarials. Hores d'ara hi ha mobilització en què estaven en marxa des de les 6 de l'hora baixa a totes les illes. Sapiguem si continuen en marxa en aquesta hora. A la plaça d'Espanya de Palma hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quantes persones s'han aplegat aquí?
1: Bon vespre. Més de 500 persones ho han volgut deixar alt i clar aquesta hora baixa a la plaça d'Espanya de Palma. Tot i la pluja, treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys, famílies i representants sindicals s'han concentrat entre xiulet, caceroles i pancartes per denunciar la situació que viu el sector i reclamar millores urgents. Les treballadores denuncien precarietat laboral, sou baixos, ràtios elevades i falta de recursos i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avanços.
2: I ho vivim, que la pluja, ni els governants, ni els sindicats mos impediran alçar la veu davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
3: Està enfadat perquè volem visibilització, volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
1: Des del sindicat UGT, el seu portaveu, Jaume Coll, ha volgut agrair a totes les persones que avui s'han desplaçat fins a la plaça d'Espanya malgrat la pluja per donar suport a la protesta. Coll també ha reclamat al govern autonòmic que posi ordre, diu, en el sector i que s'impliqui per desbloquejar la situació que viuen les treballadores de les escoletes.
4: Per això el que demanem avui, a part de donar gràcies a totes les educadores per l'esforç que han fet per posar-se de vaga i amb el dia que fa venir aquí, donar-se gràcies a les educadores i demanar a l'administració que d'una vegada per totes posi un pot d'ordre a 0-3 a nivell autonòmic, perquè està molt bé tot el tema de la gratuïtat per 0-3, però han començat la casa per la teulada.
1: Una altra de les reivindicacions centrals de la jornada ha estat la necessitat de desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i millorar les condicions laborals i salarials del sector. Des de Comissions Obreres, la seva portaveu, Pepa Ramis, ha insistit en la importància de reduir ràtios, reforçar plantilles i garantir unes condicions dignes per als professionals.
5: La negociació és desbloqueig del conveni autonòmic, la regulació del sector 0-3 a nivell de normativa i a nivell de decret de mínims, i que el 0-3, que està inclòs en l'etapa educativa del 0-6, sigui o se la trati a nivell de conselleria com una autèntica etapa educativa.
1: La concentració arriba després d'una jornada de vaga que, segons els sindicats, ha tingut un seguiment d'entorn al 70% a Silles. Els convocants esperen ara que la pressió exercida avui als carrers serveixi per reactivar les negociacions i aconseguir avanços reals en les properes setmanes. Sandra Serres, del sindicat Estell.
6: El moviment 0-3 està molt organitzat, per xarxes hi ha molt de moviment i ni la pluja els atura.
1: Una mobilització, la d'avui, que s'ha fet de manera simultània arreu de l'Estat i també a totes les illes, en concentracions a Palma, Eivissa i Ciutadella, en una jornada en què el sector ha volgut fer visible el seu malestar.
0: Gràcies, Victòria. De fet, a Eivissa, a Vara de Reis, s'han aplegat més de mig centenar de persones. Alguns dels participants duien cartells on s'hi podia llegir atenció a les necessitats dels infants com amb una educadora no és realitat o el 0 a 3 no és un aparcament, és educació, es vincle. També hi ha hagut a Menorca concentracions, han aplegat 200 manifestants, han estat a la plaça d'Esbornes Ciutadella, Ramiro López.
7: La pluja ha aturat les reivindicacions de les 200 persones que s'han reunit a Ciutadella per demanar millores en l'educació 0-3 anys. A la plaça d'Esbons s'han reunit educadores, famílies i simpatitzants. Paraigües en mà, xiulets en boca i baix la pancarta de Visibilitzem el 03. Aquí comença tot. Han marxat per la plaça i tot seguit s'han explicat casos particulars per denunciar les situacions que viuen famílies i educadores. A Menorca el seguiment de la vaga ha estat del 80% i un 70% de les famílies no ha duit els infants avui a les aules. Escoltem a Mandy Mir, una de les organitzadores, i alguns pares assistents.
8: El que volem és dignificar l'etapa 03. Volem que s'entengui que és una etapa educativa, que hi falten recursos.
0: Com dèiem, el principal reclam és desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic, una mesura que assegura el conseller d'Educació, Antoni Vera, queda fora de les seves competències. Insisteix que són els sindicats i la patronal els qui s'han de seure a negociar.
9: Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic perquè no és una competència nostra. Si fos nostra d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
0: Són les 7:12. I a aquesta hora continua activada l'alerta taronja al sud de Mallorca per pluges intenses i groga a la resta d'illes. Com a mesura de precaució s'han posposat les activitats a l'aire lliure i s'han tancat els parcs de Palma. L'aeroport de Palma també registra una desena de vols amb retard.
10: Entre els actes ajornats a demà hi ha la inauguració de la fira Eivissa Medieval que havia de tenir lloc avui a hora baixa. A Palma s'han tancat els parcs de la Ribera, Can Terrers i Bellva, així com el passeig de Sagrera almenys fins demà a primera hora. La Direcció General d'Emergències ha enviat les notificacions i recomanacions pertinents als municipis perquè prenguin les mesures que considerin necessàries.
0: L'AM manté la vista taronja al sud de Mallorca fins les 4 de la matinada amb precipitació que poden acumular 30 mil·lilitres en una hora. La resta de l'arxipèlag l'avís és groc pel mateix motiu. Sigui com sigui, el pronòstic és arribar a una acumulació d'aigua de 60 mil·lilitres en 12 hores a totes les illes.
10: És un temporal terrible en ple mes de maig després de dies de molta bonança, fins i tot de setmanes amb sol i temperatures càlides. Avui, turistes i residents es mostraven sorpresos pel canvi de temps tan marcat.
11: Yo encantada con el tiempo, pero para los turistas es verdad que un poquito no bien para ellos, porque vienen desde lejos gastando su dinerito, entonces...
12: Esperaba que el clima estuviese más favorable con sol para meterme al agua, tomar sol. Sí.
13: Sí, bueno, voy a aprovechar lo que queda hoy del día y si no me pilla la tormenta, pues en la playa estaremos un rato.
0: I en plena de successos ha estat localitzat un jove de 27 anys mort a l'interior d'un cotxe accidentat a l'autovia d'Andratge en direcció Palma, prop del túnel de Gènova. Tot apunta que el vehicle hauria sortit de la via a nit, però no ha estat trobat fins avui matí.
10: La hipòtesi és que el turisme conduït per la víctima hauria sortit de la via i a causa de la ubicació i la manca de visibilitat del lloc, el sinistre hauria passat desapercebut. Un altre conductor ha avisat que hi havia un cotxe atrapat entre els rails. Les tasques de rescat han ocasionat retencions quilomètriques. Fins a la 1:15 del migdia no han pogut fer l'aixecament del cadàver.
0: I el Consell de Govern aprovarà demà més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. En total, Govern i Consells Insulars mobilitzaran 15 milions d'euros que van dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha anunciat la presidenta del Govern, Marga Proens, després de la conferència de president que ha tingut lloc avui a

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Tancàvem el primer bloc de l'eclèctic amb Stars Alink. I ara han començat el segon amb Color Light, un dels temes més popis de l'àlbum. Midnight Pond és el nou disc de Tom Chaplin i el que presentem a la nostra sessió d'avui. Un àlbum amb el qual, com ell mateix explica i comenta en alguna que altra entrevista, es presenta per complet com a escriptor, cantant, espòs i artista mundial. En qualsevol cas, reflecteix l'equilibri que es troba en una edat mitjana, en el seu cas, 43 anys. Oh.

It's Over era el primer dels dos temes que acabem de sentir de forma seguida. El segon, New Flowers, una balada en la que el piano recupera el seu paper principal per a una proposta reflexiva i ben allunyada de la que ens presentava amb la banda Kane. És Tom Chaplin amb dos temes més del nou treball, Midpoint, Cameo i Overshop.

l'optimisme de Cameo i la sobrietat i major intimisme de Overshot. Contrast que també trobem en aquest Midpoint. Un àlbum produït per Ethan Jones, productor de Laura Marling i Paul McCartney, entre altres, enregistrat en la companyia d'un reduït grup de músics durant 6 setmanes de finals de l'any passat entre els estudis de Peter Gabriel i Paul Epworth. Panoramic Ace és un altre dels temes que trobem a l'àlbum.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és memòria.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Hem encetat el tercer bloc del programa amb el tema que dona títol a l'àlbum, Midpoint, punt mig, que és el punt en el que Tom Chaplin considera trobar-se un bon moment per a la reflexió. I d'aquesta reflexió sorgeix aquest treball que avui vos presentem, carregat de belles balades i, si em permeteu, podríem considerar com a de pop contemporani. Continuem amb aquesta atmosfera relaxada i intimista. Rise and Fall.

Tom Chaplin, avui a l'Eclèctic, presentant el seu tercer i darrer àlbum, Midpoint, enregistrat les darreres setmanes de l'any passat i editat recentment, pràcticament fa 15 dies, el passat 14 d'octubre. Bé, hauríem d'anar acomiadant la sessió d'avui de l'Eclèctic. Ho farem en Gravitational. Eclèctic, recordeu, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre per IB3 Ràdio i IB3 Ràdio 2, el programa musical amb el qual tanquem el dia. Hi ha millor forma de fer-ho que amb música? A la realització tècnica i postproducció, Joan Jiménez. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia, sí, avui és dijous gros a Inca, conegut com dijous bo de maig, una jornada amb un programa que combina la gastronomia relacionada amb les faves, el mercat setmanal i diverses activitats específiques des d'avui de matí i fins al capvespre. És, sí, temporada de faves, i a Inca avui la fava també n'és l'estrella. Un aliment molt valuós antigament que ha donat infinites dites i refranys. Per exemple, aquesta que diu «Déu dona faves a qui no té queixals», que vol dir que moltes vegades els mitjans per fer una cosa estan en mans de qui no els pot aprofitar. De fet, el mes de maig se'l coneix com el començament del bon temps. També tenim altres expressions, com ara «això són faves contades», per dir que una cosa és molt segura, que no pot fallar i que no permet rèplica. O quan estem extremadament abatuts, descoratjats, quan no podem ni alçar la veu, deim que no podem dir ni fava, no poden dir ni fava. Però a banda d'un llegum, la paraula fava també té altres significats, com ara també deim fava a una persona aturada, que no se sap desfer de les dificultats. A més, si ho hem de dir tot, la fava també s'utilitza per referir-se al membre viril en llenguatge grosser. Així que queda dit, avui és festa Inca, se celebra dijous gros, també conegut com a dijous bo de maig. Comencem.

com esteu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui aquí també les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Benvingudes i ben trobats avui en aquest programa i també donem la benvinguda a l'equip de Tenta, el Xisco Nadal, com anam?
1: Molt bon dia.
0: Sebastià Oliver, com va?
2: Bon dia, bé.
3: Bon dia, va bé.
0: Idò, sí, ben trobats, avui faves contades, no ho sabem, però sí que és vera que s'ha fet aquest dijous gros, perquè Inca és terra de dijous, ja ho sabeu, i també el mes de maig tenen el seu dijous gros, que ha estat avui, que la fava, aquest aliment que antigament era molt important per la nutrició de les persones, n'ha estat el protagonista. Però bé, a banda d'això, òbviament, parlarem d'altres continguts. I Celestí, si vols, començant per tu.
2: Sí, jugarem a Tèntol un dia més, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb l'escriptor i periodista Màrius Serra, que aquest cap de setmana farà una petita gira per Mallorca presentant el seu darrer llibre que es titula El malentès. Hey,

0: sortirà el malentès, segons el seu autor, Màrius Serra, és probablement la novel·la més ambiciosa que ha escrit mai, una tragicomèdia protagonitzada per un traductor rebentat per tota mena de malentesos. Demà, divendres, hora baixa, el presenta la llibreria Món de Llibres de Manacor, conversant amb l'actor Toni Gomila, i dissabte, dia 9 de maig, a les 12 del migdia, ho farà la llibreria Rata Corner de Palma amb l'escriptor recentment multipremiat Sebastià Alsamora.
1: Exacte, doncs avui parlarem amb Màrius Serra d'aquest llibre, El mal entès. I també avui hem de parlar de cinema en aquest programa perquè vendrà la nostra col·laboradora Eugenia Sampedro, que avui parlarà d'una pel·lícula que s'estrena aquest divendres. És una òpera prima d'una directora espanyola, Marta Matute, i se titula Jo no moriré d'amor.
2: Avui a Plaça Objectiu us vull xerrar d'una pel·lícula que arriba aquest divendres a Cine Ciutat, una òpera prima que abans d'estrenar-se ja ha donat moltíssim que xerrar, perquè aquest mateix any se n'endú i se vinaga d'or al Festival de Màlaga. Avui xerrant de Jo no moriré d'amor, la òpera prima d'Anna Marta Matute. Fins després!
3: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla. Invierno.
4: Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
3: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
4: Pero si acabas de llegar.
1: Yo que sabía que mamá se iba a... Doncs hi apuntava aquest títol, Jo no moriré d'amor, amb un repartiment fantàstic, una pel·lícula dura i tendra a l'hora, que després comentarem en Eugenia Sampedro, perquè s'estrena demà divendres a tot l'estat espanyol després de guanyar a Màlaga. Però, Miquel, tenim més temes avui.
6: Sí, sí, avui a la taula de redacció començarem parlant de la Bienal de Venècia, una de les fires d'art i arquitectura més importants del món, i vos hem de contar que encara no ha obert les seves portes al públic, però ja mos ha donat molt de temes per xerrar i per debatre, perquè n'hi ha de coses. Hi ha gent que ja ha pogut entrar, sobretot crítics d'art, i han fet cròniques de les exposicions que hi poden trobar, i hi ha coses que sorprenen. Després les comentam un poquet. També parlarem de gastronomia i de la festa que va organitzar el xef Tomeu Caldentei per celebrar el 25è aniversari d'un dels seus plats més estimats, el caneló 2001. No sé si l'heu tastat mai, en aquest caneló.
1: No ho sé.
6: Jo no sé si, jo no sé si era el 2001 o un altre caneló,
1: jo
6: però...
1: Jo el 2001 no.
6: Qualque caneló he tastat d'en Tomeu.
0: Tengut sort.
6: I de, bé, xerrarem d'aquesta festa que va fer.
1: Sí, va fer 1.000, no?
6: Va, més de 1.000 canelons.
1: Per celebrar el caneló 2001.
6: Exacte, 25è aniversari d'aquest caneló. Després mos explicarà un poquet que dur, com està fet aquest caneló.
1: En Tomeu, que mos acompanya cada dia.
6: Sí, cada dia.
1: Tres televisió.
6: He de dir que no mos pot atendre en directe perquè té feina, però mos ha enviat àudios explicant coses sobre aquest caneló.
1: Com és aquest caneló, que ara el volen conèixer i que, com dèiem, cada dia mos acompanya perquè és a IV3 Televisió, el mateix temps que feim, tenint a l'IV3 Ràdio, i nosaltres el veiem, no l'escoltem, però el veiem.
6: Sí, el menjar que fa i mos fa entrar gana a vegades. I acabarem amb música i donant-vos més detalls del nou disc del mallorquí Rels B, que se publica demà. Me quedo con el...

0: sí, demà Relsby publica nou disco i, a més, segons allò que ja s'ha pogut avançar, que no és molt, xerrarà de Sant Galeu, el barri
1: pot ser.
0: Va viure.
1: Si hi ha qualcú per Madrid, us hem de dir que avui vespre fa una listening party a Madrid. Que explicarà un poc sobre què van les cançons en el seu públic.
0: Mos encanten les listening parties. Donem-nos una listening party, quina. Llàstima que no serem a Madrid.
1: És a Madrid.
0: Més coses, Xisco.
2: I a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, entrevistarem Tomàs Graves, dissenyador gràfic, impressor, músic i escriptor mallorquí. Avui el fill de Robert i Beryl Graves vendrà als estudis d'Iberta Ràdio perquè acaba de recuperar un llibre que es considera com la joia culinària dels anys 90 i que moltes persones diuen que és la Bíblia del pa amb oli.

0: Poland Pan Ball és una celebració d'aquest invent explicada per l'autor Thomas Graves en les veus de forners i tafoners, pagesos i cuiners, metges i botiguers, que inclou un grapat de receptes que vos obriran els ulls a les mil i una possibilitats d'aquesta especialitat tan nostrada com és el pa amb oli.
1: Exacte, i avui en parlarem amb en Thomas Graves, amb moltes ganes de que arribi i de xerrar de pa amb oli i d'aquesta reedició d'aquest llibre fantàstic que va fer ja fa uns anys i que ara s'ha tornat a publicar. A partir de les 5:30 rebrem el nostre col·laborador, però que ens parla de la pagesia. Ja sabeu que és en Tomeu Mesquida, avui amb les fites ben netes per parlar de tondre. Tondre.
2: Bon dia, com anem? Com estàu? Idò, ja som en el maig, maig de ple, i tot i que facin aquestes pluges i la temperatura sigui més agradable que altres anys, hi ha una feina fora vila que és ineludible, sobretot per ramaders d'oví, que és tondre, és llevar la llana de les ovelles per tal que tinguin un estiu més agradable, sense tant d'estrès tèrmic i que tinguin manco problemes de pell i que els insectes hi vagin manco. Tot això, qui ho fa? Estonadors. I avui, com no podia ser d'una altra manera i com fem sempre en aquesta petita secció de les fites netes, escoltarem veus de fora vila, en concret d'un jove que s'hi ha dedicat durant uns anys i que ara ha pres un altre camí, i a partir de la seva història i altres veus podrem conèixer en quin estat se troba aquest ofici, que tot i que ser antic, té molta vigència i és molt necessari a dia d'avui. Fins ara!

0: qui anirà a tondre, a veure qui. Qui ho farà? Avui parlarem amb en Tomeu Mesquí d'aquesta feina de tondre les uves. 3 hores de programa, que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participa en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa!
4: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Fantàstic, ja ho tenim tot preparat per començar aquest programa. Xisco, moltes gràcies, Miquel, a tu també. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnica, no sé si anirà a tondre. Per Pollença, no em fa comptes. En tot cas, avui sí que la tenim aquí, als estudis de Beta Ràdio, al comandament, na Marga Cifra. Moltes gràcies, Marga. Ara sí, però ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: és el moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar del Festival de Teatre de Sa Pobla, el Bopàs, fins ara dedicat al dramaturg Alexandre Ballester i enguany dedicat a Llorenç Moya. Faig una

Així és, el festival El Bopàs, és Sa Pobla Sant Revés, jo tampoc no ho sabia, i està bé dir-ho, perquè El Bopàs és Sa Pobla, durà a terme la seva sisena edició entre els dies 7 i 10 de maig a Sa Pobla, a Mallorca. L'Ajuntament de Sa Pobla i la companyia Omnipresents impulsen aquesta nova edició del Bopàs, el Festival de Teatre Alexandre Ballester, amb una programació diversa, oberta a tot el poble i amb una aposta per les arts escèniques contemporànies i el talent local. Enguany, el lema és Metamorfosis, perquè aquesta edició fa homenatge a un altre dramaturg, l'autor Viní Salamé, Llorenç Mollà, reivindicant la seva aportació a l'adaptació teatral com a forma de creació i transformació artística. El festival El Bopàs comença avui dijous, 7 de maig, amb l'actuació i la inauguració a la plaça Alexandre Ballester, que inclou el pregó que enguany farà l'escriptora Laura Gost.

amb l'univers enguany de Lloret Moià com a fil conductor pels carrers de Sa Pobla. Pel que fa als espectacles, destaca Cyrano de la companyia La Impaciència, en coproducció amb el Teatre Principal de Palma. També el públic familiar podrà gaudir de Sa Rateta 2.0 de Mio Tragos Teatre. I la programació també inclou espais de reflexió com una taula redona que l'han titulat Adaptar als clàssics, repensar, reescriure o revisitar. Baixant...

0: justet d'inspiració.
1: I de ser el festival El Bo Pas reforça el seu vincle també amb el Teatre Principal de Palma, perquè enguany coprodueixen amb la companyia Omnipresents una lectura dramatitzada titulada El caire de les campanes, d'en Alexandre Ballester, dirigida per en Joan Albinyana, interpretada per Guillem Galmés, Alicia Grau, Albert Mèlic, Magdalena Esbert i Héctor Seoane. Una proposta de puntaula perquè es podrà veure també al Teatre Principal de Palma dia 18 de maig i posteriorment farà gira per espais teatrals de l'illa de Mallorca. Aquest festival es complementa amb propostes singulars com es Vermut amb espectacle sorpresa, en Albert Mèlic i en Marc Joy en col·laboració amb el Festival de la Paraula, i acabarà amb l'espectacle 39 graus a l'ombra, una proposta de Rata Cultura basada en l'obra, en el llibre d'en Antònia Vicenç. El Bo Pas, idò, és un festival de proximitat, de petit format i localitzat al poble de Sa Pobla i pretén ser la casa dels nostres autors i autores de teatre.
2: Idò, sí, i és per això que hem decidit que dedicarem avui el joc de Tèntol en aquest festival de teatre de Sa Pobla, l'El Bo Pas, dedicat al dramaturg Alexandre Ballester, però enguany també a Llorenç Moya.
1: Així ho farem, són les 3:25. Tèntol.

continuem, però, i avui també tenim pregunta del dia. Atenció, Amenci, avui també la sabeu respondre, perquè la pregunta del dia diu així. Ja que avui hem pegat per sa pobla i aquest festival, el Bopàs, hem de dir que originàriament sa pobla era una alqueria àrab que se deia Ui el Fas, però amb la conquesta catalana de Mallorca a partir de les ordinacions de Jaume II se va passar a dir la pobla d'Ui el Fas i d'aquí el nom actual, sa pobla, la pobla. La pregunta, però, és, sabeu què vol dir en àrab Ui el Fas, que dona nom a la localitat de sa pobla?

0: Celestí, si responem a la pregunta d'avui, tenim, com sempre, tres opcions per contestar-la. Què significa i el fas?
1: Significa aigües del Prat, aigües pudentes o aigües netes.
0: D'acord, és un topònim àrab. De quin deriva sa pobla? Què creus que hi ha hagut des del temps dels àrabs a sa pobla? Aigües del Prat, aigües pudentes o aigües netes? I així podrem resoldre a la pregunta d'avui. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I si ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-139-00, i així vos sentim, 971-139-00.
0: Què vol dir en àrab, ui el fas, que dona nom a la localitat de sa pobla? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
2: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
3: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
4: Brumels i bessons a mon pare.
5: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
1: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: A la Cone.
8: En el meu pare.
9: A la meva padrina. D'Avicul, desbonim.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
6: Això, que t'estim molt.

0: entenc que són les 3 i mitja i tenim una pregunta per resoldre. Una pregunta curiosa perquè avui volem conèixer d'on ve el nom de la pobla, sobretot el seu origen, i teníem 3 opcions de resposta perquè, ja ho dèiem, ve de Ullalfàs, aquest topònim àrab, i què és, però, què significa?
1: I d'oi, és aigües del Prat, aigües pudentes o aigües netes?
0: Què trobes? Què diuen els poblers?
1: Pudentes, no.
0: Poblers, manifestau-vos.
1: Oh, sí. Ja diria que no.
0: No, pudentes no.
1: Pudentes no. Netes?
0: Netes són aigües del Prat. Efectivament, la resposta correcta. Perquè, clar, allà ja sabeu que d'ençà d'uns anys hi fan... i cultiven arròs i també altres coses, supos que per aquesta proximitat a l'Albufera i per tot això, imaginam que d'aquí se van inspirar, perquè a més la pobla era un terme municipal encara més gros que allò que coneixem avui dia, per tant, per allò, per això, per aquest motiu, imaginam-ho, i el fas, que vol dir Aigües del Prat, va ser aquesta alqueria musulmana de Mallorca documentada al repartiment, que ja tenia 50 jovades i que incloïa el torrent de Muros, l'alqueria de Talapí, el torrent de Buja, el torrent de Sant Miquel i el Majal de l'Albufera de Mallorca. Per tant, com dèiem, era un terme gros. L'any 1300, després de les ordinacions de Jaume II, se va anomenar la pobla, tal com la coneixem avui en dia. Molt bé, resolt aquest misteri, ja sabem... Per què se diu la pobla, la pobla? Perquè ara xerrem de l'Albopàs. Preparats?
1: Sí. Endavant. Vinga.
2: Tendol, amb Margalida Mateu.
0: Idò, sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el Festival de Teatre Albopàs, enguany dedicat a Llorenç Moeà. Però abans de parlar amb ell, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: funzionari. Ora trovi.
1: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
2: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
3: Sigueu benvinguts. Comencem.
4: Qui sou?
5: No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Bel Albertí.
8: Miquel Masfiol, adreça a la Casa Blanca.
9: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
7: No. Tu menys?
8: No, gens.
10: No? A on viviu?
7: Jo, a Serenal.
10: No és en fora, Serenal.
7: No, però tampoc. Bueno.
8: No.
11: Ara pot dir s'adreça, Miquel.
8: Jo visc a la Casa Blanca, no és a prop d'aquí, tampoc.
10: Tampoc? Ai, que són de mallorquí, tot això.
8: Sí, quin horror.
12: Treballa pel govern o pel seu compte?
7: Diran compte propi, però de vegades ha tocat també.
8: Mem, si hem de tocar poltrona, tocant poltrona.
7: Si mos criden.
8: Ah, si mos criden.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
1: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Paciència i un ordenador.
8: Jo diré inspiració i a vegades alcohol.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Li paguen bé?
7: No.
8: Geni Mica!
9: Li agrada el seient de la finestra o l'altra?
7: Finestra sempre. Les vistes són més guapes.
8: Sí, sí, total, finestra.
9: Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
7: Majoritàriament sí.
8: Escolta, sí que estàs feliç.
7: Sí, no, en general sí.
8: Sí, som feliços.
10: Tu també, Miquel.
8: Sí, a veure, està embarassada, això és una felicitat.
14: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
11: Com bé, com bé. Com bé dormir. Sí.
15: Una actuació extraordinària.
16: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
17: Estic molt content que hagin vingut.
9: Són tan encantadors.
18: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
19: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
20: Adéu, que vagi bé!
21: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: les han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar Anabel Albertí, actriu i gestora cultural. Benvinguda, Bel.
1: Hola, com va?
0: I organitzadora Hola, sí. també del festival El Bopàs de Sa Pobla. I també tenim en Miquel Masfiol, el dramaturg, la reina dels millennials de la dramatúrgia balear. Sí, bueno. Balear i de més enllà.
2: Bueno, fent el que poden.
0: No, Miquel.
2: Fent el que poden.
0: Després de la teva trilogia millennial, ara ja, ara de dalt de tot.
2: Ara ja haurem de fer molt grans.
0: Ara en parlarem de tot plegar, però també organitzador d'aquest festival, el Bopàs, sis anys,
1: preimentidor.
0: Han passat aviat.
1: Sí, estem molt contents, de veritat, perquè és un projecte molt petitó, que han cuidat amb molt d'amor, i jolín, sis anys... Ja n'hi ha, no?
2: Varen començar només fent tres activitats i ara, en sa broma, ja en duim 12 d'activitats. Sí, o sigui, sí. Enguany, a poc a poc va crescent exponencialment.
0: Sí. I més dies, perquè avui, més demà, dies. Passat fins diumenge.
1: Mm-hmm. Sí. De dijous a diumenge.
2: Molt bé. La màgia del Bopàs és que és, a lo millor, petit, perquè no té moltes possibilitats més de créixer, les coses, quan són sempre, és un festival petit, però molt d'amor, un petit gran festival.
0: Mm-hmm. I que sempre agafau la Sandra Ballester, el teniu sempre allà, però també altres dramaturgs que anau interactuant, també.
1: Sí, és que el festival neix com amb l'objectiu de donar valor als nostres autors i autores. Això és com el mantra, no? I a partir d'aquí cada any elegim una persona com per homenatjar-la i per fer la programació a partir del seu estil, no? De les seves maneres de pensar, d'escriure, de crear... Sí, i enguany...
2: Llorenç Moyà.
0: Llorenç Moyà.
2: Sí.
0: Com a dramaturg t'inspira Llorenç Moyà, Miquel?
2: Moltíssim. Sí. De fet,

0: És que la finalitat, el que deia Nabel, la finalitat del Bopàs no deixa de ser un festival que revisita tots aquells que varen escriure teatre i que a vegades el teatre pareix que queda un calaix, no? Fa més cas sempre la poesia o la narrativa i la gent que ha escrit teatre...
1: Els poetes no sé si t'hi dirien això.
0: Els poetes a lo millor no me dirien això, però la narrativa saben que té molt de... La narrativa, els nostres autors i autores patrimonials es coneixen, però els nostres autors i autores que han escrit teatre, ostres, a vegades mos costa mirar-los en els ulls, no? I jo m'agrada com a autor també dir, ostres, qui me precedeix? I Llorenç Mollà és un clar exemple. Llorenç Mollà és una passada d'autor.
2: Per quins motius l'heu triat?
0: Sobretot...
2: Què destacaríeu?
0: Sobretot, a nosaltres ens agrada molt Llorenç Mollà perquè Llorenç Mollà va dur molt l'adaptació teatral per bandera. I nosaltres, a seguir Llorenç Mollà, per xerrar del seu temps, en els anys 60, 70, 80, quan ell va ser més prolífic a nivell teatral, ell, sobretot, agafava entremesos antics o mites antics i els transformava per xerrar del seu present. I això vàrem pensar, ostres, que curiós seria fer que enguany dedicar-se al festival a Llorenç Mollà i a la vegada dedicar-los a les adaptacions. Per això li han dit, com a títol, les metamorfosis, no? Com agafam un text que ja mos ve dels nostres antics antepassats i l'intentant transformar en mirades actuals.
1: Molt bé, que interessant. I, clar, tot això vos durà un programa ric i divers, ja ho han dit. Hi haurà aquesta ruta teatralitzada que cada any agrada molt.
3: Sí, és com el nostre... Cada any repetim perquè funciona, és una manera també de conèixer el poble, de conèixer el Bopàs, no? Com volia Alexandra Ballester, i cada any les feien dedicades a l'autor homenatjat o l'autora, i enguany són escrites i dirigides per Anna Gago, i res, el que fa és recuperar personatges de Llorenç Mollà i col·locar-los en aquesta història a partir de Necati, que és un personatge que fa el viatge amb aquests dos personatges de Llorenç Mollà. I és una manera molt... divertida i familiar de que el públic, que tal vegada no coneix la figura de Llorenç Mollà, se pugui endinsar, no?, dins la seva història i aprendre coses sense, tal vegada, d'una manera molt acadèmica, no?, sinó d'una manera més lúdica, divertida, a partir del teatre.
1: Aquesta és l'activitat principal, no?, de Llorenç Mollà, que teniu un guany.
3: Sí, de Llorenç, sí.
0: De fet, també les farem a Binissalem, aquestes rutes teatralitzades. Sí, dia 16 de maig les feim a Binissalem. A la casa Can Gelabert, i farem... serà molt guapo.
1: Que bé, és a dir, que els dos pobles que dialoguen, tant el poble com Binissalem, amb aquest autor, però també Alexandra Ballester serà present perquè justament el Teatre Principal de Palma estrenarà dia 18 de maig una obra d'Alexandra Ballester.
3: Sí, és que enguany el Teatre Principal de Palma fa com l'any Alexandra Ballester i ha estat perfecte per fer aquesta col·laboració que han fet, no? I ells fan aquesta obra, no?
0: Un bol groc per Nofre Taylor.
3: I nosaltres hem decidit, amb aquesta col·laboració conjuntament, pujar damunt l'escenari el test del Caire de les Campanes, que és el test inèdit d'Alexandra Ballester que no va veure mai escenificat, i mos pareixia important donar-li el seu lloc. De fet, és una promesa que vàrem fer la primera edició i a la fi la faran realitat.
1: Però com a lectura dramatitzada.
0: Sí, aquesta és a dir, celebram que sigui una lectura dramatitzada, però també celebrarem el dia que el Caire de les Campanes pugi damunt l'escenari, perquè va guanyar el premi del Teatre Principal de Palma l'any 87, li varen prometre a Ballester que la pujarien en els escenaris i encara avui és una promesa incompleta, però sí que és vera que ja la lectura dramatitzada és una primera passa, és un text preciós que jo crec que gaudiran.
2: Però segur que serà aviat, eh?
0: Jo crec que sí, perquè crec que el Teatre Principal ara té una aposta molt gran en recuperar els nostres autors i autores patrimonials i jo crec que tard o d'hora se podrà xerrar.
1: Però han triat un altre test de Ballester.
0: Ja ho celebrem també, que tot el que sigui recuperar els nostres autors i autores és més que benvingut.
1: Que bé, doncs Alexandra Ballester, Llorenç Mollà, però també agafau companyies d'aquí, per exemple, el Cyrano, que enguany ha fet l'Impaciència, que també el va fer el Teatre Principal, està molt bé aquesta obra.
3: Sí, és molt divertida. També, si vos hi fixeu, és una manera de recuperar un clàssic una altra vegada, no? I recuperar-lo, però a la nostra manera. La Impaciència dona una volta entre els actors, fa múltiples i múltiples i múltiples personatges d'una manera molt divertida, fàcil de seguir la història, perquè és una història complexa, no? I res, i mos va encantar quan la vàrem anar a veure i, evidentment, benvinguts són.
1: L'ho programada.
3: Clar. I després tenim també 39 graus a l'ombra d'Antònia Vicenç, no?, dirigit per Carme Serna, de Rata Cultura, que també és una manera d'incloure la música, la dansa, el text, dins un clàssic, també, nostre, i de contemporanitzar-ho.
1: Clar, perquè enguany una de les coses que també voleu fer és pensar, repensar, revisitar com adaptar els clàssics.
0: Fem aquesta col·laboració, bé, en realitat l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana organitza aquesta taula rodona dins del Festival El Bopàs. Nosaltres sempre hem col·laborat amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i convidam a tres autors bastant consagrats i que també han treballat molt amb els clàssics, que són en Lluc i Portes, en Josep Pedrals i en Ferran d'Ordal, i els convidam a xerrar sobre què significa adaptar un clàssic i també les pors que pot arribar a generar, perquè clar, què fem amb els clàssics? Els hi tenim un respecte? Els destruïm? Els estimam? Què respectam?
1: Ara, és que fa poc que vaig anar a veure Els Miserables
0: de
1: Miquel Masfiol.
3: Sí, sí.
1: I allò és...
0: Això està bé passat per ser tòrmits, clar que sí.
1: Es queixar Els Miserables, però també és un bon exercici, no?
3: Clar.
0: Sí, però bueno, presenta una és interessant, no? És a dir, què fem amb aquests clàssics? Perquè crec que per mi una cosa és un Antígona o un Els Miserables, que ja coneixem un poc l'argument, i l'altra cosa, per exemple, per mi està en, ostres, El Caire de les Campanes, per exemple. Jo crec que sí que podria ser un text clàssic i se l'ha de tractar d'una manera diferent, perquè molta gent no el coneix, no? Això, bueno, són preguntes que tirarem
1: sí,
0: a l'aire.
1: Sí, sí, molt bé, clar. Molt interessant. Sí. ara parlar...
3: Estàs pensant...
1: Sí, la trilogia millennial de Miquel Masfiol. Explica un poc què és, per la gent que no ho conegui.
0: Bé, la trilogia de la condició millennial és un espectacle, són tres espectacles, que jo el que he fet ha estat agafar tres clàssics universals, que són Càndida, l'optimisme de Voltaire, Les penes del jove Werther de Goethe i Els Miserables de Víctor Hugo, i tot ho he passat per Saturmins amb una mirada bastant generacional, i en el Teatre Lliure de Barcelona es varen poder veure les obres seguides, i vam estar 6 hores tancant dins del teatre, i enguany Producció de Ferro, la Marató, i enguany les ha programades Producció de Ferro, i ha anat molt bé de públic.
1: Sí,
0: ha anat molt bé de públic, ha estat punquí.
1: No, no Marató, però qualque dia arribarà a la Marató a Mallorca.
3: Seria xulo, per favor.
0: Sí. Jo no me cans de dir-ho, perquè en micros...
2: El mal de fer.
3: Jo trob que no.
0: És bastant bo de fer i si hi ha qualque programador valent...
1: Són els mateixos actors, actrius.
3: És fàcil.
0: I és quasi la mateixa escenografia. Jo sempre...
1: Ah,
0: sí? Sí, el que passa és que a mi toc les portes i no m'obrin. Des d'aquí, qui me vulgui escoltar, que m'escolti.
2: I El Miserable se que has triturat més. Se que has dit, mira, que has de ja rematar.
3: Diria que s'estres, eh?
0: S'estres, home, no sé.
3: És vera que aquesta és molt potent perquè són tres actors junts allà, és forta.
0: No, el que passa és que com que ja estan criant malves, ja estan en petits sectes, els nostres estimats Goethe, Voltaire i Hugo, ja està, no m'aniran a cridar a la porta i me diran...
1: Què has fet?
0: Ja està,
2: ni en somnis.
0: Ja va bé.
1: Molt bé, doncs revisitar els clàssics també serà una de les coses d'aquest El Bopàs i també es pregó que farà avui na Laura Agost.
0: Mos pareixia interessant que fos na Laura Agost, sí. També en part...
1: Però cada any hi ha pregó?
0: Cada any hi ha pregó.
3: No n'hi ha hagut sempre, però que fa tres anys
0: edicions,
3: que vàrem trobar que era interessant, perquè al final l'inauguració va sortir com una cosa un poc i va agradar, va funcionar i vàrem dir, ostres, idò, anem a fer encara que la poble participi més dins el festival perquè mos agrada intentar incloure sempre que podem, no? I agafam una personalitat interessant poblera cada any i enguany a Laura, sí.
0: Sí, i que damunt a Laura me fa gràcia perquè estem xerrant de...
1: És dramaturga.
0: I de fet té obres molt bones dins escalars, na Laura. Té la deliberació dels escorpins,
1: sí, que
0: és divertidíssima.
1: Sí, que va guanyar el Premi d'Inca.
0: I és superxistosa, i està en escalar, jo. Vull dir, per si hi ha algun director o directora que s'animi a muntar-lo.
2: També.
3: Qualque dia el bo pas amb mono...
0: Això m'encantaria.
3: Ah, seria guapo.
0: Seria guapo,
1: clar. Molt bona feina que feis aquest festival de teatre. En un cap de setmana que passen moltes coses, però que segur que vendrà molta gent, i la gent de sa pobla no s'ha de perdre mai. I d'altres pobles.
3: Esperen que no, que veniu, per favor. I encara que hi ha moltes coses, està bé que hi hagi coses, perquè mos ho hem de passar bé, hem de disfrutar de la cultura, hem de gaudir, i lo important per nosaltres també és descentralitzar una mica, no, culturalment, que no tot passi a Palma ni a la costa. Per tant, sí, veniu a la pobla, que se menja molt bé, la pobla. Hi ha molt bona gent. El tren va directe.
1: És
3: perfecte.
0: Passau un dia al Bopàs. El Bopàs vos abraçarà i no vos amollarà.
1: Vosaltres quedeu a dormir allà?
3: És que nosaltres tenim una... Com se diu això? No sé com se diu en català. Una mecenas poblera.
0: Sí, mecenas.
3: Una mecenas poblera que està... Bueno, Elisabet Palau, que va crear aquest festival en nosaltres. Però enguany no ha anat bé, no ha anat bé l'assumpte, perquè, bueno...
0: Enguany estem fent economia domèstica i vigilant també la benzina que utilitzem per pujar la
2: pobla. No vos ha deixat les claus.
3: No, perquè és que té moltes coses d'enguany, pobreta meva. No és culpa seva, l'han agafada una feina nova, bueno, moltes coses. Enhorabona, Elisabet, per cert, si mos escoltes.
0: Estem compartint cotxe per pujar i baixar des de poble.
2: Vaja, cotxades.
1: Si no, sempre teniu el tren.
3: Sí,
0: però a vegades duim trastos i els trastos en el tren no toquen.
1: No hi caben.
0: No.
1: Avui ja els escoltàvem en Miquel Masfial i també en Abel, el Bertí, jugam amb ells dos, amb l'Alba Pas, aquest festival de teatre, Alexandre Ballester.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Miquel, Bel, arriba el moment de jugar, que ja sabem que vos agrada molt. Començar amb aquesta prova, tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el bo pas.
2: Vinga, Miquel, comencem per tu, ja que ho he triat en Llorenç Moyà. Tens 30 segons per enumerar obres seves.
0: Obres seves? Vinga, tenim...
2: Ja compta.
0: Tenim Tiresies, tenim Ulisses, tenim en Llorenç Malcasadís, entremesos en Llorenç Malcasadís i na Susana d'Enfils, entremesos de ses xorques de Crestaig. Tenim l'obra que és meravellosa, que se diu La importància de tenir un ciurell, que hi ha, atenció, quatre obres. Hi ha tres obres dins d'aquesta importància de tenir un ciurell. Tenim després també Fedra, que Fedra també surt a ser rutes. Tenim també... Ai, vinga, m'estic posant nerviós.
1: Molt bé.
2: Beníssim.
3: Increïble.
1: Ha volgut estudiar,
2: sí, sí.
0: És que m'agrada molt, Llorenç Moyà. Està guapo. Mm-hmm.
1: Molt bé, molt bé. Sí, encara en tenia algunes més de teatre, perquè també té dues de prosa i també va fer poesia.
0: Sí, sí. Era jo conec com a autoteatral.
1: Però sí, com a autoteatral. Aquests entremesos que des, sí. També el Ball de les Baldufes.
0: Divertidíssima.
1: La Fira de les Banyes.
0: També. És que tenia moltes maneres d'anomenar sa verdesca, que aquest home. Era molt picant, molt xistós.
1: Que divertit. I l'Adoració dels Reis, que és tal vegada la més coneguda.
0: Ah, sí, mira, clar. És que me'ls acordem tots.
2: Però el que anomenant sempre.
0: El que anomenant sempre és l'Adoració dels Reis. Sí,
1: sí, molt bé, molt bé. Miquel, fantàstic. Ara li toquen a Bel, a men, Bel.
2: Vinga, Bel, no podria faltar. Tu hauràs de dir noms d'obres d'Alexandre Ballester. Vinga, tens.
3: El Caire de les Campanes, Volgrot de Nofre Taylor...
1: Ajuda-la.
2: Pot dir
3: ai, sí, ja ho benvingut. Sí.
2: Miquel, li dius ara.
3: Un gruix de vellut. Mm. Perdó, em poso molt nerviós, això. Que?
2: Clar, dual.
3: Foc colgant.
0: Foc colgant.
3: Perdó.
2: Dots auriculars, clar, no sé si t'estim.
3: Mira que l'estimo, en Alexandre, però em poso molt nerviosa. Quin més? Dins un calaix? Dins un calaix. Ah, dins un calaix.
1: Com és
0: molt
1: aquest?
0: Bé. No hi cap.
1: Cap al cap
3: jo
1: del replà.
3: No la tenia gent.
0: Bueno,
3: si
0: jo aquest títol mai me l'he arribat a prendre.
2: Repetir-ho.
0: Cap al cap del replà.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
3: Wow.
2: Molt bé.
1: Fantàstic. També té una bona...
3: Sí.
0: No suficientment representada.
1: No, perquè moltes no
3: si
1: els han
3: vingut,
1: vist.
3: Si heu benvingut, ets la més representada.
1: Sí, és vera. I ara, vosaltres que fareu la lectura dramatitzada i també la del teatre principal.
3: Sí.
1: Que també n'hi haurà dues més.
3: Sí, enguany anant bé.
1: A Rallo, que ja està bé. Sí, ja està. Molt bé aquesta primera prova. Ara vos podeu posar més...
3: Gràcies, Miquel.
1: Tranquil, perquè la següent jo crec que serà més fàcil. O no?
4: Guanya qui la sap més llarga.
1: Va, continuem i ara vos farem dues preguntes per home relacionades amb aquest festival fantàstic que feis, que es diu el Bo Pas, aquest teatre de, festival de teatre de Sa Pobla. Miquel, començarem per tu.
0: Vinga.
1: Dedicau el festival del Bo Pas, ho han dit ara, a un dels autors de teatre més important de les Illes, Alexandre Ballester, era pobler, tot i que va néixer accidentalment a Gavà, Alexandre Ballester, però va viure i fer feina gairebé sempre a Sa Pobla, on se va dedicar a la divulgació cultural per l'Ajuntament, que el 1968 el va distingir amb l'escut d'or de la vila i també era el cronista oficial de Sa Pobla. Sí, parlant de la seva obra, la primera obra de teatre de Ballester du per títol Foc Colgat, que ara ho dèiem, és de 1967, una obra que va rebre el Premi Carles Lemos. Ara, no sé si ho sabíeu, però hi ha una expressió mallorquina que és foc al gat.
0: Ai.
1: Ben si sabeu què vol dir. Foc al gat.
2: Foc al gat. És una persona molt calorosa. És una persona activa sexualment.
0: És que saps què passa? Que això ho vaig llegir i no me'n record. Tenim persona activa sexualment i persona molt calorosa. Anem a dir persona activa sexualment, que és més divertit.
2: I així és.
1: Ai,
0: foc colgat.
1: Qualcú que dius foc colgat, ja me'l pot imaginar. Què significa? M'agrada la descripció del diccionari. Diu, dit d'algú que, sota l'aparença de mosqueta morta, és actiu sexualment.
3: Ostres,
0: no, l'has d'introduir, ja l'hem quedat.
1: Aquest és un foc colgat. Ja té idees per l'any que ve.
0: Sí, sí. Llorenç Moyà agafaria foc colgat. I sí, és que vols? Diu molt... Sí,
1: mireu,
0: sí,
1: mireu.
0: Sí.
1: Amb això coincideixes.
0: Coincide, amb aquest món verdès que podria coincidir.
1: Va, segona pregunta, molt bé, Miquel. Sa Pobla, ja ho sabeu, aquest dia es viurà l'Albopàs, aquest festival de teatre, i en aquesta ocasió hi haurà representades companyies de Mallorca, moltes, rutes dramatitzades i altres activitats. Enguany aquestes rutes dedicades a Llorenç Moyà, que era misser, de fet es va llicenciar en dret a la Universitat de Saragossa, i va fer feina com a auxiliar i oficial habilitat de justícia en Llorenç Moyà. Sí. Paraules majors. Però, com a escriptor, va conrear diversos gèneres literaris, especialment la poesia i el teatre. I un altre aspecte de la seva tasca és el diàleg amb el públic en general, a través de les pàgines que escrivia el diari Última Hora, perquè també ell era articulista en aquest diari que feia unes dècimes que diuen que era de factura impecable. Però Última Hora escrivia amb un pseudònim. Quin pseudònim utilitzava el Llorenç Moyà?
2: Era un xafarder o el mascle ros.
0: Sóc jo? Sóc jo? Ah, un xafarder. Xafarder.
1: Que això la sabies,
0: eh? Ah, pensava que era Nabel. I...
3: No m'anaves a dir.
1: Aquesta és per tu, també. Un xafarder.
0: Un xafarder.
1: Així se feia dir.
3: Això no ho sabia.
0: I deia coses molt punkis, sempre comentava coses de l'època, dels aconteixements, els glosava d'una forma impecable. També s'hauria de recuperar, crec que sí que hi ha un... Hi ha edicions d'aquest xafarder.
1: Ah, sí? Però hi ha recopilacions?
0: Crec que sí, però feia coses molt xules.
1: Estaria bé...
0: Recuperes-lo.
1: Aquestes cròniques. Bé, aquestes eren dècimes, no?
0: Eren com a dècimes. Sí, eren poemes.
1: Exacte. Que feien el diari Última Hora. El mascle ros era un altre, era en Jordi Martí de Rosselló, que també era dramaturg, per cert.
0: Jordi Martí de Rosselló.
1: I escrivia amb el pseudònim del mascle ros perquè sabeu que tenia els cabells rossos. Però bé, també era punyent el mascle ros.
0: Els haurem de conèixer.
1: Sí. Més temes. Ara per Nabel, dues preguntes per tu. Primera pregunta. A Sa Pobla hi trobam una possessió situada al nord de la vila amb molta importància arqueològica, tot i que la varen urbanitzar sense cap mirar els jaciments arqueològics que hi havia. Mos referim a les terres de Sobac o Sobac. Un nom, el de Sobac, que trobem documentat ja des del segle XV en les formes Sobac o Sobacs. La pregunta és, saps què significa la paraula Ubac o Obac?
2: Bé, dues opcions. Ombrívol, on no arriba el sol, o tapat de pedres.
3: M'agrada més la primera.
1: I ets correctíssima. Un obac. O un obac és un lloc on brívol. Un lloc on hi arriba el sol. És guapo.
3: És guapo. Que no. M'agradat.
1: I dona nom a una possessió del poble.
3: No la coneixem, aquesta possessió?
0: Jo crec que sí.
3: Sí.
0: Que
3: sí.
0: Una Elisabeta mos ha xerrat.
3: Ah, mira,
0: si no, Miquel Junc mos hi durà un dia.
3: Mos hi has de dur, Miquel.
1: Beníssim. Continuem, segona pregunta per Nabel. Sa Pobla ha donat molts escriptors, és curiós que un municipi tingui tant d'escriptors. A banda d'en Alexandre Ballester, també hi ha en Miquel López Crespí, en Miquel Segura, en Pere Bonnin, en Agustí Serra, i ara també, contemporàniament també, amb el Cio Comas, Ana Laura Gost, que ho parlàvem, que és la pregonera d'enguany i que va guanyar el 5è Torneig de Dramaturgia de les Illes Balears l'any 2019 amb una obra. Te recordes del títol d'aquesta obra que Ana Laura Gost va guanyar el premi del Torneig de Dramaturgia?
2: Sí, fan que sí. No, dues opcions. Seguir o menjaràs pols.
3: Menjaràs pols. No, et seguia. Perdó, Laura, perdó, no ho sabia això.
0: I era divertida aquella obra.
2: Justament,
0: sí, sí, anava sobre un home que anava a teràpia perquè no sabia pronunciar sa S. Ah. I tot estén, tot estén, tot estén. Però què li passa, què li passa? I no deia cap paraula en sa S.
1: Uf, ha de ser, hi ha moltes S's.
0: Claro, clar, llavors tu l'escoltaves i deies, ostres, és que no té cap paraula en CS. I tenia un problema perquè deia, és que no puc dir una lletra i al final tothom deia, ostres, no pot dir CS, no pot dir CS. I un moment donat li diu, vale, però vostè com sa nom de llinatge? Té un paper i un boli? Perquè sa nom ia seguir. I no podia dir seu llinatge. Uh-huh. I va guanyar estona. Era una obra xistosa, eh? Era xistosa.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que simpàtic. I de, mira, també teniu feina amb tot això que han dit avui.
0: No, no, ja està. Tenim edicions del Bopat per aturar el tren.
3: Exacte. Que bé, està bé.
1: Això ja vol dir llarga vida del Bopat. Si heu de representar també seguir, ja podeu pensant en actors i actrius que no pronuncien sense això.
3: Que difícil.
1: Enhorabona. Bé, de fet tenim una darrera prova molt ràpida.
2: Vinga. Au. Fet.
4: D'on m'has dit que és?
1: Ara, Miquel i Bel, escoltarem un fragment molt breu d'una persona i on mos haureu de dir de bones.
3: Ai, Déu.
1: Au,
5: els moreros abans, ara ja no se diu. Torita de carabasses, ara ja no.
6: Era de muro, crepsots. I en els de pollança, si se m'ha permet l'expressió, pollancins puterfins.
7: Xicatès. El xicatès és que m'agrada més xerrar del veïnat que dels nostres problemes. Això és un xicatès.
1: De on són aquestes persones que han sentit?
0: Doncs jo m'apareix i no ho sé, però són poblers, no? Vull dir, pobles sí. I pobleres.
3: Quan ha dit muro he pensat que sí, que eren
0: sí,
3: pobles.
0: Sí, qui no pot ser
1: pobles fent amics amb el seu veïnat.
2: Anava a dir, pollancins no són.
3: No.
1: Moreros tampoc. No. Són pobles. Va, no vos perdeu aquest cap de setmana al Festival del Bopàs. Miquel Mas, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Bel Albertina Arbona, moltes gràcies.
3: Gràcies, vosaltres.
1: Cuideu-vos i bon festival.
0: Que guai, que bon bé, programa.
1: Gràcies. Gràcies. Fins aviat.
2: Gràcies.
1: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que aquesta setmana comença la Bienal de Venècia, una de les cites més importants pel món de l'art i l'arquitectura.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Moment per començar la segona hora de programa, segona hora de Tèntol, tenim totes les lletres i ara molt content de veure en Miguel Soler. Com estàs, Miguel? Fa estona que no te veiem, gràcies, que és en nosaltres el control tècnic. Sí, fins ara hem jugat amb les paraules i amb la dramatúrgia i aquest festival, el Bopàs de Teatre de Sa Pobla. Ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
2: La taula de redacció.

0: Vinga, si és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol, ho farem amb en Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Celestí Olivent.
2: Som aquí.
0: I Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com estàu?
2: Bé.
0: I de pegar un botet a Venècia, vos agradaria?
2: Ai, sí.
0: I si hi ha la Bienal d'Art, alertau perquè ve carregada de propostes molt arriscades.

0: Idò, la Biennal de Venècia és una de les fires d'art i arquitectura més importants del món. Aquesta edició número 61 obre les seves portes al públic aquest dissabte, dia 9 de maig, però molta gent relacionada amb el món de la cultura ja ha pogut visitar els pavellons que participen en aquesta exhibició d'enguany. Segons les cròniques de mitjans de comunicació que han pogut llegir, hi ha alguns d'aquests pavellons que estan donant molt de temes de conversa. Un d'ells és l'austríac, a càrrec de l'artista Florentina Holzinger, en el qual hi trobam una dona que practica, atenció, snorkel dins d'un tanc que s'alimenta de l'orina dels mateixos visitants.
1: Jo no m'hi ficaria.
0: Bé.
1: Jo no hi nedaria. Ja.
0: No sé si hi pixaríeu, també.
2: És art. No, clar, no ho fas directament. Bé, però
0: abans has d'orinat, no?
2: No, però les feines les fan en un lloc comú.
1: Hi ha botsis d'aquests.
0: D'acord, amb un potet.
2: No,
0: quan vas al metge.
2: No, en aquests vàters químics.
1: Portàtils, sí.
2: Tu fas allà les teves necessitats fisiològiques i llavors això es converteix en una performance artística, una instal·lació.
1: Així és com fa males cares, no sé per què.
3: No. Jo és que tot que ja tot li dient performance.
0: S'ho repensa, sí.
3: Però tot i així, bé. Si és art, ja
0: bé,
3: està.
0: Segons...
1: Té una explicació.
0: Sí,
3: no,
0: segons,
3: sí, ja ho sé, però...
0: Segons l'artista, aquesta instal·lació vol ser una metàfora extrema sobre la contaminació, el turisme massiu i el deteriorament ambiental que pateix Venècia.

0: Així està bé, no? Si sabem...
1: Mem, jo crec que hi ha qualque
0: perquè l'ha fet,
1: i... hi ha qualque piscina en l'estiu a Mallorca que més o menys corre de... igual que això.
0: Està bé si sabem el discurs que hi ha darrere. Bé, però hi ha més pavellons que criden l'atenció en aquesta Bienal de Venècia, per exemple, el danès. En una de les sales s'hi pot observar un grup de joves que competeixen en una cursa d'espermatozoides. Sí.
1: Sí,
0: bé.
1: No.
0: Per ara som més o menys allà mateix, no?
2: Bé. Això, sí. Sí. Això que són, les que han criat més... Rànquing
1: sí, rànquing d'exposicions que han criat més atenció.
2: Esperpèntiques d'aquesta Bienal que veurem a Venècia d'art artística.
1: Sí, d'art, sí, sí.
0: Bé, en el de Japó hi ha 200 bebès de joguina amb ulleres de sol i el públic els pot agafar, dur-los a passejar o canviar-los als bolquers.
2: Això és una pràctica que també...
1: Sí, per aprendre, no ho sé.
2: No, que ja hi ha gent que ho fa amb juguetes, bebès de jugueta.
1: Sí, sí.
2: Però bé, ara és una instal·lació artística.
1: Sí, ara s'ha convertit en art.
0: Bé, idò, a part d'això, aquesta 61a Bienal de Venècia ha començat ben envoltada de polèmica i protestes. Col·lectius com Pussy Riot o Femen s'han manifestat contra la presència dels pavellons de Rússia i d'Israel. Una vegada més, aquesta fira s'ha convertit en un reflex del món actual a través de l'art provocador i els conflictes polítics.
2: Doncs això és el que s'espera en aquesta Bienal de Venècia, que comença aquest dissabte, dia 9 de maig, i que segur que nosaltres vos hem fet 5 cèntims, però segur que aquests dies vos sorprendrà perquè ens sentireu a parlar de les diferents manifestacions artístiques que proposa cada pavelló i que també intenta, doncs això, sacsejar, remoure un poc aquest art més provocador per allò que podem veure fins ara, no?, amb aquest titulars.
3: Home, jo crec que ja s'ha provocació, ja.
1: Sí, s'ha duit a segon quin límit.
3: Que... No, des del moment en què el 61, en Pierre Manzoni, va ficar dins llaunes les seves femtes i li va dir merda artist, se suposava que jugar en les secrecions humanes ja havien provocat en el seu moment.
0: Ja ho
3: que,
0: han fet.
3: Sí, que l'any 2026 torna amb l'any 61, a mi m'acosta. Que pot ser quan li dones un sentit, sí, però és com quan comentaven l'altre dia, crec que eren vosaltres, quan Rosalía va anar a la Met Gala fa 2 anys, que va anar vestida de negre, no sabia què fer i se va inventar com un discurs dins el cotxe per justificar com anava vestida. A vegades també tens la sensació de que en el món de l'art contemporani tenim tendència a inventar-nos un discurs i a partir d'aquí és quan creem aquesta instal·lació. Jo, lo de dins un tanc, qualcú que estigui nedant dins orina que s'ha anat replegant en els diferents pavellons d'aquesta Bienal de Venècia, me fa entre oet i peresa. Les coses com són. Crec que se pot denunciar la contaminació i els efectes del turisme d'una altra manera. Però si l'única via que ha trobat els artistes per fer això, avanti. Que res d'espermatozous.
1: Cridar l'atenció.
3: Sembla meravellós. Lo dels nadons amb ueres de sol de joguina repartits aquesta setmana, tothom en va ple d'una parella d'enamorats que tenen un bebè reborn i volien inscriure'l a una escoleta infantil. I han parat escrit en el cel perquè aquesta escoleta infantil ha dit, me sap greu, aquí només poden guardar bebès humans. Clar, des del moment en què després ho transformes en art i la gent perd una mica la noció de la realitat i allò artístic, també no és més que un reflex d'aquesta contemporaneïtat una mica esbojarrada que m'ha de cap viure a tot plegats. Ara, jugant les secrecions a mi ja me fa una mica de peresa.
1: Clar, i perquè deu ser un pa perillós a nivell de salut.
0: També. Anava a dir, qui fa snorkel deu anar amb un neoprè.
2: Sí,
3: supos
2: sí.
3: Que deu anar, com a segellada.
0: Hermèticament.
3: Evidentment, però allò hermètic també falla.
0: Bé, m'he posat un neoprè per fer rafting. Però
3: ah, no sabia.
0: Que no vas totalment...
2: Rafting que has fet. Solució sí. Que fa rafting?
0: No, faig no.
1: He fet
0: una vegada. Però no anava completament segellat, però entenc que quan te lleves el neoprè, qualque goteta d'aquells mil pixums...
3: Exactament.
0: T'ha d'arribar.
3: I llavors pell, aquest no? Artista deu ser la cosa més estugosa del món, que si se troba malauradament un pèl a la sopa, és que va retornar al plat i ha estat bussejant entre orina i femta.
1: No, però no és l'artista que està bussejant. És una altra persona.
3: Bé, o la persona que tinguin contractada...
1: Sí. Clar, que ja s'hauria de ficar l'artista, però jo, si tens aquesta idea...
3: Sí, però si es deixen sopixum, qualque dia l'haurien d'estudiar. Perquè jo fa... Crec que va ser el Nadal passat, quan vaig anar a Londres, que vaig anar a Satellite, que tenen una instal·lació, que són les fotografies, perquè evidentment a Satellite no hi ha neu, que eren un matrimoni d'artistes que feien flors a la neu com a resultat de com pixaven. I que, clar, feien com una espècie com de cossis.
0: Clar,
3: i posaven
0: si
3: neu...
0: Clar, si pixes damunt la neu, fas dibuixos.
3: Sorino, normalment, sol estar més calenta que la neu, i dins aquest cossis, llavors, llevaven el que seria la part sobrant i feien com unes flors i els exposaven. No ho sé, pot ser... Deu experimentar massa en els fluids corporals. I a partir d'ara hauríem de tornar, no ho sé, en el Renaixement, un tauló de fusta,
1: una mica
3: de pintura a l'oli, no ho sé, diguem clàssic,
0: una
3: però...
0: Una floreta pintada.
3: Exacte,
0: ja està.
3: Tornant als bàsics. Sí, pot ser. Però això hi ha biennals, i gràcies a això avui ho estan comentant aquí a la taula de redacció.
2: Exacte, 61a Biennal de Venècia comença aquest dissabte. Més temes. Ara vam parlar de gastronomia, de menjar, i de la Caneló Party que ha fet el xef mallorquí, també el Caldentall.

0: I doncs sí, el xef d'IV3, Tomé Miquel Dantell, va celebrar diumenge el Caneló Party per celebrar el 25è aniversari d'un dels seus plats més estimats, el Caneló 2001. Així explicava a un vídeo a xarxes socials com va néixer aquest plat que va crear en el seu anterior restaurant, es molí d'en Bou de Sant Llorenç.
1: En aquell moment, l'any 2001, nosaltres duim un anyet, oberts, i tota la cuina catalana estava en ple ebullició. I el Caneló, tan clàssic de Catalunya, vam intentar donar-li una volteta i fer-lo nostre. I crec que el que va marcar la diferència va ser aquesta pasta wonton, que fa 25 anys no era tan usada, no la feien servir tant dia a dia, i ens va donar una textura especial en aquest caneló. I després la barreja de dues carns, el porc, el sorpeu de porc, i el confit d'ànnera. I després tot ben lligadet amb un pot de foie d'ànnera, que això li dona aquest punt de puntuositat i aquest puntet marcadet, i després un potet d'ubercot sec, no? Que mos dona tota l'essència d'aquesta cuina mediterrània tan nostra. Això és Caneló.
0: Això era el Caneló, comptava en Tomé Miquel Dantell. Per celebrar el quart de segle d'aquest plat, el passat dia 3 de maig, va fer aquesta Caneló Party al seu restaurant. Durant aquest esdeveniment es varen servir de manera gratuïta més de 1.000 canelons. No poden tenir en directe en Tomé Miquel Dantell perquè té feines, però avui de matí hem parlat amb ell i ens ha enviat un grapat d'àudios, per exemple, que ara escoltarem. Li han demanat per què és tan especial aquest caneló i ens ha contestat això, escoltau.
1: Els canelons són especials no perquè nosaltres ho diguem, sinó perquè la gent durant tots aquests anys ha dit que eren especials i és el client, la persona que l'has anat menjant, les que l'amor van demanant. Nosaltres simplement el que hem fet és intentar mantenir la recepta tal qual la vam fer des del principi i de qualque manera això, en el final les coses no és el que nosaltres deim o el que nosaltres ens pensam, sinó el que diuen de nosaltres, no? La gent. Per tant, aquest plat s'ha convertit en icònic perquè la gent l'ha convertit en icònic. No ha estat una cosa premeditada nostra, ni molt manco.
0: En Tomé no ho tenia premeditat, però com que és tan bon cuiner, ha hagut de fer aquesta festa. I també ens ha contat per què varen voler celebrar aquest 25è aniversari del Caneló 2001. L'escolta.
1: I la festa simplement va ser un agraïment a totes les persones que durant aquests 25 anys han fet que aquest caneló fos possible. Perquè l'han vengut a menjar, se n'han parlat, se mos han donat suport tots aquests anys, i era un poquet això, agrair, amb una festa oberta a la gent que ja havia provat alguna vegada, que aquest plat hagi pogut persistir i durar durant 25 anys. Els plats les proposen nosaltres, els cuiners, però si les mantenen perquè les demanen i perquè agraden, són els clients, tot la gent. No? I això és un poc el que ha passat amb aquest caneló.
0: Clar, els cuiners proposen i els clients disposen.
2: Clar,
0: i
2: si
0: en
2: no
0: aquest cas, en Tomé Miquel Dantell, és que ja és perquè a mi m'agafa molt escarramar, perquè jo cada dia dinaria de Tomé Miquel Dantell.
2: Jo també.
0: Però mos hem de conformar en veure'l cada migdia aquí a IV3 Televisió.
3: Que mos ho menjam pels ulls.
0: Quasi.
3: Perquè no el sentim.
0: No, tots som molt de mirar la tele, però de no sentir-la, de no escoltar-la, perquè
2: no
0: tenim volum, perquè si no interferiria en l'evolució d'aquest programa.
4: Però és veritat que els canelons, tot i que són una cuina d'aprofitament, cada xef té el seu caneló amb la seva innovació. Ara ho deia en Tomeu, aquest du pasta one, du peu de porc, can de porc, confit d'ànec. L'altre dia també vaig anar a un restaurant de la Maca de Castro i també té els seus canelons com a molt característics. Vull dir que sí que és una cuina refinada, tenint en compte d'on ve el caneló, que és de cuina d'aprofitament.
2: Realment li pot posar allò que vulguis.
0: Jo estic a la Maca de Castro, te vaig d'estar fa un parell de setmanes i són molt bons.
4: Molt bons.
0: Jo és que el caneló, troc que és, si estan ben fets, és una fantasia, perquè ja t've tot com a enrotllat. No has de fer res. Només agafar sa cuera o sa forqueta, com t'estimis més, perquè fa una miqueta de beixamel, i després ja menjar-te tot aquell farcit. A mi el que m'agrada és que tinguin sa pasta gruixada. Per això troc que sa idea d'en Tomeu de posar pasta guanton li donaria una mica més de lleugeresa, que a vegades passa que quan fas canelons industrials, d'això que vas a un hotel de cap de setmana i com que és aprofitament sempre hi ha canelons, engafes i a vegades hi ha més pasta que farcit. Jo crec que el secret d'un bon canelós que hi hagi molta tita. No sé tu, Celestí, que ets un home
3: també... Quants en menjau? No ho vas anar a demanar. Quants canelons?
0: Depèn de sangria.
5: Si són canelons del meu predí, crec que en 3 o 4 basta.
3: 3 o 4.
5: Són perquè són grossos. Però clar, si vas a un restaurant...
3: Ja m'ho mal, els petits sempre són 6.
4: Sí, són menys. I mira que estàs magre.
0: Tu ets de refegir.
3: Però són petits i fins.
0: Clar. Sí. És que ara el que s'estila molt,
3: no,
0: o manco,
3: grossos,
0: alguns,
3: no?
0: Alguns restaurants que fan canelons, no fan canelons, fan caneló. I te'n fan un com una mica llarg, que deu fer 15-20 centímetres, amb un farcit d'allò que ells consideren. Però aquells canelons de padrina d'un temps, que anaves a un bar de menú i te feien dins aquella olleta de test, 3 o 4 canelons amb una miqueta de beixamel, això ja fa un munt de temps que no m'ho trob. Per favor, restaurants del món.
3: I del món
0: va bé, perquè anant pel món de vegades, però sobretot de Balears, posau-vos a fer canelons, per favor.
4: El món del caneló.
3: Sí, sí. I sobretot duina a migdia aquí a Ivetres.
5: Clar, sí. Ara en Tomeu Mos em podria enviar
3: a posar qualcú.
4: Així els haguéssim provat. M'encanta, no? En Canelo ja se m'han 25 anys. I no, aquesta festa fantàstica que va fer en Tomeu Caldente, que el podeu veure cada migdia a Ivetres Televisió. Acabam aquesta taula de redacció posant un poquet de música. Hem d'escoltar en Rels B, perquè demà publica nou disc. Et

Fa una setmana, el cantant mallorquí més internacional, en Rels B, va publicar una fotografia a Instagram amb el que semblava ser una portada d'un... una fotografia a Instagram amb el que semblava ser una portada d'un disc, una publicació que va fer

0: del Rels B es titularà Love Love Flag. Con esa carita angelical, mi chula, mi bebé, yo quiero saber cuántos besos te puedo dar en una. I si tenim qualque oient que mos escolti des de Madrid, ha de saber que en Rels B avui vespre a les 9:30 celebrarà una listening party del nou disc a la plaça Major de la capital espanyola, coincidint amb el començament de les festes de Sant Isidre. Una cosa que s'ha posat molt de moda també, això de fer les listening party. No sé si heu anat mai a cap.
1: Sí, jo sí que he anat.
0: Xisco, tu?
1: És molt divertit.
2: Jo és que quan hi ha tanta de gent, ja saps que
0: normalment són d'aquella que nostra. Party no, sol ser un pal limitat.
2: Jo aniria a una listening party a una casa particular.
0: Una casa,
2: si ara, per exemple, na Maria Jaume,
0: te fas a mig seu i
2: na Rosalia, en Rels B, fa una festa per 40 amics,
1: sí, normalment,
2: a mi m'hi toparan. Però una d'aquestes multitudinàries...
1: Hi ha poca gent en aquestes listening parties.
0: En aquesta d'en Rels B segurament hi haurà molta gent, perquè serà un acte públic
1: al mig
0: de la plaça Major de Madrid, i
1: ho ha
0: anunciat. Sí. Per Instagram ahir ho va anunciar.
2: I aquest cap de setmana, gran presència illenca a Madrid, perquè també Naina Fullana presentarà dissabte Los Días Buenos a Madrid.
1: Que bé.
0: Companya d'aquesta casa.
2: La nostra companya lingüista, però també novel·lista d'èxit. Tothom ja està esperant la seva segona novel·la, que el darrer pic que vàrem parlar amb ella va dir que l'estava engirgolant, que estava en execució. Aquest cap de setmana serà a Madrid dissabte, concretament, per presentar aquest llibre.
1: Que bé, perquè és una novel·la fantàstica i que segur que també és molt ben rebuda en castellà,
0: que
1: ara s'ha publicat en castellà.
0: Recorregut,
1: per
0: així,
1: això la presenta a Madrid.
0: Exacte.
1: Com en Rels B complirà la plaça Major, per allò que veig, perquè si és un tema públic...
0: És molt fàcil omplir la plaça Major de Madrid.
1: Molt fàcil,
0: no, fent un concert d'aquests així sense avisar quasi. És molt fàcil que la gent s'aturi i que...
2: La plaça Major no és molt grossa.
0: No és molt grossa, no. I que la gent s'atura també, si vol que hi ha trull.
2: Sí, és més o menys banco semblant, el que passa que crec que hi ha...
3: Un poc més grossa, sí, un poc més grossa. La de Madrid.
2: Si és la plaça Major.
0: Que tu has estat.
2: És que jo he estat, és com la plaça Major de ciutat. I just de vora hi ha la xocolateria Sant Ginés. Vull dir, perquè ja aquí vas, aprofites per anar a fer una xocolata.
1: Jo hi vaig anar, justament, era el dia dels enamorats, no sé per què, era Madrid, 14 de febrer, i vaig anar en aquesta xurreria, i justament aquest dia els xurros estaven tenyits de color rosa. Jo no ho vaig demanar. Però mai vaig de menjar un xurro rosa.
2: Roses.
1: Perquè era el dia de Sant Valentín.
2: Bueno, aquest diumenge jo hi seré en aquesta xurreria. Els hi demanaré menys si...
0: No hi arribaràs demà. No, que és avui, se li sent
2: impacte. No, jo arribo dissabte.
3: Ja hi vaig anar diumenge, tampoc no fa gaire. I no vaig haver de fer molta cor.
1: No, perquè després...
2: I vas anar en dissabte?
3: En diumenge.
2: En diumenge. És que jo és d'aquí, vaig anar amb el meu ropit i els nebots varen fer de bé.
3: Diumenge que tenien 3/4 d'hora.
2: Mitjoreta de cor.
1: Però llavors que té, és que té 4 o 5 portal oberts ja.
2: Sí. T'has d'anar com a repartint.
3: Tenen un... Tres carrers, pràcticament.
0: Jo, l'única vegada que he anat a Madrid, vaig anar a un bar normal a fer xurros i no vaig haver de fer cor. Estava assegut, tranquil·let.
2: Jo te comp ara aquest rotllo senzillesa que intentes vendre en antena, estimat. Però és com venir a Palma i no anar a Can Joan de Saigo a fer una encimada amb un gelat de mel·la. Les coses s'han de fer
0: no fa falta anar sempre en el lloc més famós.
3: No.
0: A vegades n'hi ha de més bons i
2: per tant, tampoc
0: has anat
2: en el Diamante a fer el panet de Calamars.
0: No.
3: Bé, com que és a Madrid, direm que n'hi ha de més bons, el Diamante.
0: Veus?
1: Bé.
0: Que a vegades
3: que
0: sigui més conegut no és igual que sigui més bo.
3: Però també podem anar a fer un Torrefnos.
2: Sí, el que passa és Torrefnos. A mi Torrefnos pens que on et fan bons és a Segovia. Vull dir, perquè tenen aquesta tradició
0: de... Vol que fes un viatge de Tentol a Segòvia,
2: ja sabeu,
0: a menjar Torrefnos.
2: Jo, els millors que he menjat va ser a Segòvia, a un bar que mai m'hagués imaginat que fessin aquells Torrefnos espectaculars.
3: Anirem i da.
2: Visca a Segòvia. I és cochinillo. Tot i que la porcella és molt bona, abans que qualcú digui
1: quilòmetre zero. I a Can Joan de Saigo també fan coa, que l'altre dia
0: hi vaig anar. Sí, és veritat que sempre hi ha coa.
1: I hi havia d'haver 20 minutets de cova també per anar a fer un gelat.
2: Ja, però quan més Can Joan de Saigo obrin, més coa hi ha.
3: És el nostre Sant Ginés.
0: Perquè com que n'hi ha tant ja...
2: No, però jo
0: sempre...
2: Però jo sempre que hi vaig, tant si vaig en el del centre de Palma com es de Vinguda, sempre he de fer, com a mínim, 5-10 minuts de cor, que està molt bé, que
0: el
2: comerç local i la restauració local funcioni, però és cert que...
3: I la xocolata on és més bona.
2: És un èxit.
0: A quin de Joan de Saigo és més bo?
3: No. Entre Sant Ginés o Can Joan de Saigo.
2: Evidentment que en Joan de Saigo.
0: Clar, és que s'ha trit.
2: No, no, no.
3: I també
2: t'he dit una cosa, a xurros se fan gràcia un dia, però aquella cosa tan oliosa, on se posi una encimada,
0: exacte,
2: o un quarto,

0: evidentment.
1: De Can Joan de Saigo.
2: Consum ocasional.
1: Res a dir. Clar, si fas la gràcia i passes allà el cap de setmana, has de berenar amb gent, no saps on anar, acabes fent un xurros. Sí. Si no, ja me diràs que se m'ha perdut a mi per allà.
2: Tenir roses, així nou el dia dels enamorats, Sant Valentín. Bé, en tot això, fem un tempo.
3: És el teu moment de Tèntol.
4: Hola, bon dia. Som en Xavi i jo és moment que trobo habitualment per fer un petit Tèntol, el dia que m'adona la vida per fer-lo, sol ser després de dinar, que arriba la feina dint i després de dinar i intent habitualment fer una becadeta, que és un moment màgic en el que aprofit per no utilitzar el mòbil, intentar desconnectar, encara que sigui per 20 minuts del món, mirar el telediari, mirar un documental, mirar algo i després continuar amb el dia. Així que aquest és el meu moment de fer un Tèntol i ja també, si es cau, pues puc anar amb els amics o prendre alguna cosa pel carrer. Però aquest seria el moment de la becada. Una abraçada, que vagi bé.
3: Tres ràdios, Dial.
5: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illa Balears Palma Futsal.
6: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
7: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hi ha molts ojos puestos en nosotros.
5: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
6: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
8: De 8 i 47
9: són les 8.
10: Passen 24 minuts de les 10 del matí,
11: no importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Com es diu en català la persona, empresa o organització que dona feina? Les persones que treballen per compte d'altri amb un contracte són assalariats o empleats. I les persones, empreses o organitzacions que els donen feina són els ocupadors, en castellà, empleador. La probabilitat que té una persona de trobar un lloc de treball o de conservar el que ja té s'anomena ocupabilitat, en castellà, empleabilitat. I encara tenim un mot més general i més tècnic, demandant. És la persona, física o jurídica, que sol·licita una feina, un producte o un servei. Recapitulam. Assalariat o empleat. Ocupador i ocupabilitat. I demandant. A fer feina s'ha dit. I terme explicat, terme acabat.
1: La subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.

0: Aquesta música ja indica que hem de parlar de cinema amb Eugenia Sanpedro. Com estàs?
1: Hola, què tal? Com
0: Molt bé,
1: estàu?
0: i tu?
1: Molt bé, molt bé.
0: No has pogut venir avui, quina llàstima, però dus una pel·lícula que jo crec que se'n sentirà a parlar. No ho sé, tu què trobes?
1: Total, total. A mi
0: Sí?
1: és una pel·lícula que, de veritat, me fa moltíssimes ganes, aquesta pel·li. Vos he de dir, sé que sempre dic el mateix i que sempre deu pel·lis que realment me fa molta il·lusió veure, però és vera que en l'historial de premis que ha guanyat aquests darrers mesos, pues, és un indicador de que serà una pel·lícula important per cinema espanyol i per la taquilla espanyola.
0: Sí, creus que també farà bona taquilla? És una pel·lícula independent,
1: A
0: alternativa?
1: veure, sí, és una pel·lícula petita, en realitat totes les pel·lícules així, no tan òperes primes, però una pel·lícula de 94 minuts, amb un càsting que realment no és molt conegut, amb una temàtica que tampoc s'hi aposta molt, a veure que el cinema espanyol sí, però els drames, l'adolescència familiar, l'Alzheimer, tot això fan que en realitat sigui una pel·lícula petita. Però tot i així, jo crec que amb els premis que vau tenir en el Festival de Màlaga, faran que el públic espanyol decidís quin a veure-la.
0: Parlam de Jo no moriré de amor. Escoltam el tràiler.
2: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
3: Invierno.
4: Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
2: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
3: Me voy.
4: Pero si acabas de llegar.
5: ¿Yo qué sabía que mamá se había perdido?
2: Hay que estar más pendientes.
3: Sí, claro, como tú, ¿no?
5: ¿Como yo qué?
3: Tu madre, ¿qué tal? Bien, ahí va.
4: Joder.
5: ¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
3: ¿Y tú cómo vas con eso?
6: Yo bien, bien.
7: Claudia, ¿estás bien?
3: Sí, sí.
4: ¿Qué haces?
7: ¿Sí, seguro?
4: ¿Pero qué haces?
5: ¡Júdete un poco, joder!
7: ¿Puede pasar otra pareja?
5: ¡Que no!
8: ¡Clau!
5: ¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque yo tengo aquí mi vida, mis colegas, estoy bien?
2: Hola, mamá.
3: Hola.
2: ¿Qué pelos tiene, no?
3: Lo acabo de peinar.
0: Eugenia, per què xerram avui d'aquesta pel·lícula òpera prima d'Anna Marta Matute?
1: Pues mira, xerram d'aquesta pel·lícula perquè neix d'un joc bastant personal i a mi, a més, me toca molt de prop. En aquest cas, la directora, Anna Marta Matute, parteix d'una experiència pròpia on ella mateixa va haver de fer-se càrrec de la seva mare quan ella era jove. I, d'alguna manera, aquesta pel·lícula és la seva manera de tornar en aquell moment i contar-ho, contar la seva vivència i contar com ella ho va viure, no?
0: És a dir, que és allò una miqueta que ha un poquet d'autoficció.
1: Sí, sí, sí, sí, exactament.
0: Com és la literatura, també. Sí. En el cinema, en aquest cas.
1: Sí, jo crec que aquesta pel·lícula en el final és interessant perquè en el final no mos mostra la típica pel·lícula que conta com una filla té una mare malalta i xerra d'això, no? Xerra d'un personatge que decideix viure la seva adolescència sense fer-se càrrec. Crec que aquest punt és bastant interessant. Crec que les famílies que en algun moment han hagut de patir d'això s'hi han trobat en algun moment, sobretot tenint infants adolescents que diuen: ostres, què hem de fer, saps? Hem de seguir amb la nostra vida, hem de fer-nos càrrec de la nostra mare, no? És allà com un punt d'inflexió molt important per la família, i que aquesta directora pues, ho va viure d'aquesta manera. Jo no sé si ella va decidir pues, això, no? Viure la seva adolescència i que una altra persona se'n fes càrrec de sa mare, però és el personatge que ella ha escrit i que ha triat per representar aquest estil d'adolescència, diguéssim.
0: La malaltia de sa mare és Alzheimer?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. I, bueno, el que vos deia, és una pel·lícula petita, és una òpera prima, però és veritat que ha aconseguit imposar-se en uns ben bé consolidats en el festival més important de cinema espanyol. Va guanyar a Màlaga, després va guanyar també Premi Feroz Puerta Oscura, vull dir que Bueno, sí que és veritat que al final el cinema espanyol, si no, que ja ho hem xerrat altres vegades, si no és un Torrente o si no és un Padre Más Que Uno, pues Ventura, Seient no s'hi atraca, però crec que les persones que mos estiguin escoltant vos animo a veure-la perquè és veritat que les persones que l'estan, que l'han vist en algun moment, en algun festival o algun passi de premsa o això, xerren molt bé d'ella, i el fet de que Elàstica Films hagi decidit distribuir-la també és un molt bon indicador.
8: Clar, Eugènia, parlaves del seu pas per el Festival de Màlaga, on se'n va dur millor pel·lícula, millor interpretació femenina i millor actor de repartiment. No és només un premi menor, sinó que se n'han duit tres de les grans categories. S'ha estrenat massa aviat perquè això faci la de Goya, o encara pot arribar en el Goya de l'any que ve? Ho dic perquè el Manco, com a directora novell i com a actriu novell, està cantat que pot ser, hauria d'entrar dins d'aquesta categoria.
1: Sí, i sé que és molt pres per dir-ho, però estic segura que la Marta Matute guanyarà millor Goya, millor direcció novell.
8: Un moment, San Pietro, torno a dir, li donarem en el rec i d'aquí res, un parell de mesos, quan vinguin es Goya, li donarem en el play i sabrem si han encertat o no.
1: Sí, estic seguríssima. És que, a més, bueno, jo que soc molt friqui d'això, fa uns mesos ja... Bueno, fa uns mesos, perdona. Fa unes setmanes ja va sortir com a sa papeleta del Goya de direcció novell i na Marta Matute està aquí de dins. I sabeu qui està també? En Joan Porcel amb la carn, que recordem va guanyar també en el Festival de Màlaga el nostre company mallorquí, cineasta. I pot ser si trobaran allà. A sa gala.
8: Ara,
0: Ostres,
8: com d'Alejandro
0: això.
8: Sanz, Corazón Partido, per una vegada
1: Sí.
8: que una dona direcció novell ha de competir amb un dels nostres, sempre els nostres primer, faltaria més. Joan Porcel
1: És
8: Forever.
1: així. Totalment. Jo l'adoro. És una persona meravellosa i sap molt bé el que fa.
0: Sí, i tenim molta gana de veure aquesta pel·lícula.
1: Sí,
0: Sí,
1: és
0: ja
1: així.
0: l'altre dia el vaig trobar al teatre i Joan, tenim tantes ganes de veure la teva pel·lícula, diu, bé, aviat la veureu, no? No falta tant i
1: No,
0: també la
1: no
0: podrem
1: falta tant.
0: comentar aquí, la carn,
1: Sí,
0: aquesta
1: sí.
0: pel·lícula d'en Joan Porcel, que també ha guanyat premis i ja també se comença a parlar d'ella i d'en Joan com a autor novel. Però bé, tornem a aquesta pel·lícula, Jo no
1: Sí.
0: moriré d'amor, s'estrena, com dèiem, demà, just demà, aquest divendres. Per què creus que
1: Sí.
0: l'haurien de veure?
1: A mi, jo crec que és una pel·lícula important perquè, bueno, al final s'allunya una mica pues, dels blockbusters o d'aquestes pel·lícules que ja hem dit són les més taquilleres a Espanya, que són pues, aquests blockbusters espanyols, aquest tipus de comèdia una mica més per veure amb els infants o no, però que tot i així hi ha aquest misteri de que a tothom li agraden aquest tipus de pel·lis. Aquesta no serà el cas, és veritat que no crec que tothom vagi a veure aquesta pel·lícula, però sí que jo la recomano perquè al final pues, mos mostra una realitat que a vegades sovint està invisibilitzada, que pues està allà, no? Per ta mare o ton pare en el moment en el que tu no t'esperes. I crec que és un personatge molt interessant perquè se revela, perquè diu que ella en aquest moment no vol haver de viure això. I bueno, pues sí, perquè crec que serà una bona pel·lícula. De veres, jo no l'he vista, però estic 100% convençuda de que sa gent l'anirà a veure i li agradarà.
0: Mirant el tràiler, clar, també és aquesta cosa de sa relació amb familiars, no? Perquè crec que són dues germanes, una adolescent i una que és un poc més gran,
1: Sí,
0: que
1: exacte.
0: interpreten a Laura Veimar, no sé com se diu.
1: Sí, Laura Veismar, que a mi
0: Sí.
1: m'agrada molt aquesta actriu
0: Sí,
1: també.
0: que és que va fer fa aquella pel·lícula duríssima. Aquell que feia
1: Sí,
0: d'aquella mare
1: sí, que és
0: de
1: de Salve
0: Marcoi
1: Maria, d'Anna Marco i Salve
0: sí, Salve
1: Maria.
0: Maria era la protagonista que també va guanyar molt de premis na Laura
1: Un Goya?
0: sí, per
1: Sí.
0: exemple
1: Sí.
0: amb aquesta pel·lícula però bé, ho dèiem perquè és això, no? Aquestes relacions entre mare, pare, filla adolescent i germana que se nota que hi ha diferència d'edat entre totes dues. Una
1: Sí.
0: que també les relacions entre germanes quan una mare està malalta, quan una mare comença a desenvolupar una malaltia. El pare també com interactua amb elles dues. Crec que també aquestes relacions familiars són interessants perquè molta gent com que empatitza molt.
1: Clar, clar, perquè és el que deien, que no tothom xerra d'això, saps? A mi personalment m'ho va passar. Per sort, ma mare ja està bé, però varen ser molts d'anys molt, molt difícils, que a mi, a més, m'ho va agafar a mig de l'adolescència i era una situació complicada de viure i de gestionar. Per això jo crec que el fet de que el focus de la pel·lícula, de que el personatge protagonista sigui la filla més jove, crec que hi pot treure molt, no? Una persona que escriu sobre això. Per tant, sí, és una pel·lícula, doncs, una mica oscura, una mica també introvertida, però en el final la crítica ho està dient. És una pel·lícula que serà la sorpresa del cinema espanyol d'enguany.
0: Vaja. I de
1: Sí.
0: l'haurem d'anar a veure. I el títol està molt ben triat, també. Jo no moriré d'amor.
1: Sí, és molt guapo. Me fa moltes ganes, la veritat.
0: I la Nina no l'havia vista mai. La que fa d'adolescent, l'actriu protagonista, qui és? La coneixes tu?
1: No, jo crec que és el primer que ha fet i pot ser potser ha fet algun curt com a els seus primers papers, no? O algo de televisió o teatre, però és la seva primera pel·lícula llarga, el seu
0: Ah,
1: primer
0: val.
1: llargmetratge, sí.
0: I els altres?
1: Clar, després tenim un actor que a mi també m'agrada molt, que com bé ha dit en Xisco, ell va guanyar Màlaga, millor actor, i és en Tomàs de l'Estall, que, bueno, que jo crec que és bastant famós a Espanya, ha fet bastantes pel·lícules i a mi també m'agrada molt, la veritat. Bueno, ha fet moltes coses, ha fet molta pel·lícula, ha fet molta sèrie amb en Sorogoyen, ha
0: Sí.
1: fet molta cosa per Netflix també, però és molt bon actor.
0: Sí, surt Antidisturbios, per exemple, entre moltes
1: Sí.
0: altres, perquè és veritat que té una carrera
1: I
0: extensa.
1: en l'Almodóvar també crec que ha fet coses, sí.
0: També surt Anatomia d'un instant, aquesta darrera sèrie de Movistar que descriu el llibre d'en Cercas. Bé, sí
1: Sí.
0: que és una carrera. I la que fa de mare... l'actriu que fa de mare no la coneixia tampoc. Júlia Mascort.
1: No,
0: Ah, no, la
1: no.
0: Júlia
1: Ah,
0: Chenina,
1: no.
0: perdona.
1: Sí, no, Sonia al marxa, pot ser?
0: Sí, Sonia al marxa.
1: Sí, jo tampoc la conec. És vera que crec que va fer El Talento, crec que és la darrera pel·li que s'ha estrenat en els cines, però a mi tampoc me sona aquesta dona.
0: Que bé, també fa un paper difícil
1: Home, i
0: i
1: tant.
0: impactant,
1: Sí, sí.
0: només de veure els tràilers d'aquelles pel·lícules que te fan pensar, que te fan connectar amb la família, que te fan posar també en aquesta situació tan, tan tendra, tan familiar i a vegades també tan
1: Sí,
0: complicada com
1: totalment.
0: és la malaltia d'una mare. Idò,
1: Sí.
0: Eugènia, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I per cert, ja sabem de què anirà, aquí estarà dedicat el cicle de Cine Ciutat després d'en Tarantino. Qui arriba?
1: Pues mireu, era algo que me feia moltes ganes contar avui, però finalment la distribuïdora d'Espanya ha denegat els drets d'exhibició abans de la gran estrena.
0: Què
1: Sí, és una
0: dius?
1: pena.
0: Oh.
1: Sí. Crec que no ho podran resoldre, la veritat, però bueno, et fèiem un univers dedicat a Steven Spielberg i bueno, la distribuïdora, com que al final, dia 12 de juny, si no m'equivoco, estrena la pel·lícula, en Spielberg, pues, crec que han decidit no donar drets d'exhibició per les seves pel·lícules anteriors.
0: És a dir,
1: Sí,
0: que no
1: una
0: se podrà
1: pena.
0: veure cap pel·lícula d'en Spielberg en pantalla grossa de moment.
1: No, exacte, de moment no.
0: Ui, vaja.
1: Abans del dia de la revelació, que serà dia 12, això ho tenim segur.
0: Això sí, això
1: Sí.
0: és estrena, sí.
1: Sí. Sí.
8: I de molt
1: Però
8: ma i
1: bueno.
8: de molt malament, San Pietro.
1: Ja, no, és una pena, perquè ja, bueno, nosaltres ja ho teníem tot preparat i tal, però bueno, va ser que no.
0: No ha pogut
1: Coses
0: ser.
1: que passen.
0: Sí, a vegades hi ha contratemps que no hi podem fer-hi res i mos hagués agradat veure un cicle d'en Spielberg, però bé, serà un altre director que segur que també mos agradarà.
1: Sí, algo farà. No sabem estar quietes, això ho tenim clar.
0: Exacte. Una ferrada, Eugènia, bon cap de
1: Gràcies.
0: setmana, gràcies a tu
1: I
0: també.
1: igualment.
0: Ara hem de
1: Adeu,
0: fer una
1: adeu.
0: petita pausa i tornem tot d'una, que hem de parlar amb en Màrius Serra, que ve a Mallorca aquest cap de setmana per presentar la seva darrera novel·la, El malentès.
9: Ivetres Ràdio és música. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IV3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
10: Podem gravar, idò.
11: Dale play.
10: Raül Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
10: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
10: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
10: A partir de les 9.
11: Duals a les 9.
10: No, i no t'obram, i no t'obram.
11: Aquí, a IV3 Ràdio.
12: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
10: Sí.
12: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tenta'l, la pausa que necessites a IV3 Ràdio.
0: I doncs sí, continuem, i ara heu de saber que aquest dissabte a migdia en Màrius Serra presenta el darrer llibre, El malentès, a la llibreria Rata Corner de Palma, i també ho farà demà a Manacor, a Món de Llibres, molt ben acompanyat.

0: Editat per Proa, el malentès de Màrius Serra és una tragicomèdia d'intriga, humor, tendresa i acció. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la, a qui el món se li esbuca de cop quan la seva dona, na Rosa, mor en accident de trànsit en la seva filla Auba, de 5 anys, poc després que la dona l'hagi trobat a la dutxa en la cangur. La filla sobreviu, però aviat en Joan descobreix que no és el seu pare biològic. A partir d'aquí esclata una allau de revelacions, traïcions i mals entesos que afectaran totes les esferes de la seva existència, des de la familiar, la sentimental i la professional, fins a arribar a la legal, Maria Lida.
1: I nosaltres en volem parlar amb l'autor d'aquest mal entès, és en Màrius Serra. Màrius, benvingut, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé, encantat de ser amb vosaltres.
1: Nosaltres també, Màrius, moltes gràcies per atendre'm-vos. He llegit que dius que és probablement la teva novel·la més ambiciosa que has escrit mai. És així?
2: Sí. La veritat, sempre fa de mal valorar i de mal dir, no? Quan sobre el que tu escrius, però la veritat és que he estat com 3 anys convivint amb en Joan Ferrer i l'Alba, però també amb tota la resta de personatges de la novel·la, i m'ha anat creixent fins al punt que m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que quan l'estiu passat la vaig acabar, fa pràcticament un any, una mica menys d'un any, vaig sentir dol. Em vaig sentir de dir, ja està, no, en fi, no m'havia passat mai, per això parlo d'aquesta ambició literària també, sí.
1: Ho dèiem, la presentes en 2 dies, demà divendres a Mont de Llibres, a Manacor, amb en Toni Gomila, aquest actor que aquí tindrà el conversa, i dissabte ho faràs a la llibreria Ratacone a les 12 del migdia amb en Sebastià Zamora. Has trobat dos amics.
2: Sí, dos bons amics, dos admirats amics, cadascun en la seva, en el seu llenguatge artístic, ben divers i alhora ben ric, no? Jo estic molt expectant per la presentació de demà a Mont Llibres, perquè ja en Toni Gomila ja em va presentar una novel·la negra allà, i just abans de fer-la va dir, mira, saps què? Jo faré veure que entro, m'amago, entro amb una pistola, faig pum i et mato. I jo vaig haver de... No ho havia fet mai i em va encantar, però ja veurem què em depara demà.
1: A veure, en Toni, quina t'haurà preparat? Segur que qualcuna. Clar, és el malentès separat, malentès, sí. No junt.
2: Sí, evidentment que hi ha la voluntat de fer-t'ho mirar 2 vegades, de dir què m'està dient, va junt, va separat, sí que hi ha aquest joc verbal, però la novel·la n'està farcida de malentesos junts, que sovint són confusions atzaroses que determinen moltes vegades la nostra vida sentimental. El mateix Joan Ferrer coneix a la seva primera dona, de qui queda vidu, com heu explicat, perquè s'intercanvien per atzar les maletes en un viatge en un aeroport, i coneix la seva segona parella, una antropòloga, la Muriel Vaireda, perquè en una casa de fotocòpies va buscar el que ell havia encarregat i també s'intercanvien els sobres, no? Aquesta mena d'atzar sí que són malentesos junts, però la novel·la va una mica més enllà, va mostrant aquesta tensió i conflicte que hi ha sempre en el que és la vida, que no deixa de ser una lluita del bé i el mal, i de distingir-los, de manera que, en fi, és molt pretensiós voler entendre el mal, però el títol va per aquí, sí.
0: Me fa gràcia, Màrius, que parlis de mals entesos i cada vegada que nomenes el teu protagonista, en Joan Ferrer, a mi va ben escap en Joan Ferrés, que és el meu company, que fins ara ha estat aquí nosaltres a la ràdio, ara és a la tele, i a vegades els mals entesos passen per això, per un atzar, per una cosa mínima, allò de la feta papallona, aquella pel·lícula d'en Gwyneth Paltrow, que girar un cantó o girar-ne un altre pot fer que la teva vida canviï a les totes.
2: Absolutament, sí, per un nom, per una confusió, per un atzar, en definitiva. Tenim una mica la voluntat de començar una novel·la amb totes aquestes desgràcies tràgiques que li passen al seu protagonista, és per intentar valorar després la novel·la profundament. El que analitza és com es relaciona amb aquesta filla seva, que no és biològica, però ella no ho sap, durant 15 anys, fins que ella es fa gran i esdevé músic, no? Però tota aquesta influència de l'atzar és molt palesa quan perdem totes les certeses, no? El pobre Joan Ferrer, no el teu company, sinó el protagonista de la novel·la, d'un dia per l'altre queda sense esposa i sense filla biològica, com ell preveia que tenia només 3 dies abans. I, per tant, tot es reconstrueix i l'efecte papallona o l'efecte borinot, depèn de com volis. No?
0: Clar, no, depèn de batallar de ses ales. Per cert, Màrius, el terapí que parlàrem va ser en el teu cicle de novel·les lúdico-criminals, amb aquell Oriol Comas i Coma de protagonista que va investigant coses. Clar, com se passa d'aquest gènere a fer aquesta novel·la gruixada, perquè torna el Màrius Serra, escriptor, en totes les lletres i en totes les pàgines, clar, quan fas un reset per passar d'una història a una altra?
2: De fet, ben bé, es tracta una mica, ho he anat fent aquests últims anys, des d'ençà que vaig començar la sèrie Comas i Coma, de simultanejar projectes molt diferents. No? Per exemple, entre una de les... entre la segona i la tercera de les novel·les de la sèrie Ludocriminal, vaig reescriure en català actual el Tirant-lo Blanc, que era també una altra tasca i un altre repte importantíssim, i allà no d'invenció, sinó al contrari, d'adaptació lingüística i d'aprenentatge, però era majúscul, no? I aleshores les novel·les Ludocriminals em serveixen com per respirar, per divertir-me, no vol dir que pateixi amb les altres, però és una altra tessitura. I aquí, doncs, ha estat el mateix, no? En aquests, durant aquests 3 anys que jo he escrit El malentès, ja havia acabat la quarta, El rol del rock, la quarta de la sèrie Ludocriminal, a finals del 2024 va sortir, però clar, sempre anem una mica... diguem, amb el calendari mogut, no? Jo el malentès el vaig acabar l'estiu del 25 i surt ara, el mes de març del 26, i jo ja estic al cap a un altre lloc. Sí que vaig simultanejant registres diferents. Això a mi m'agrada, m'ajuda.
0: Ets un home de registres canviants. Per cert, tant com ha anat actualitzar en el català contemporani Escorial i Güelfa, ho dic perquè a mi s'heu tirat lo blanc, me va encantar, troc que és una molt bona fórmula per atracar aquests clàssics medievals en el públic contemporani. No sé si després d'una tasca com actualitzar Tirant lo blanc, te vas quedar amb ganes de seguir ampliant aquest horitzó.
2: Sí, no deixa de ser. En el cas del Tirant lo blanc, el que vaig fer és... canviar de registre, de registre d'estil, i fer-ne una versió teatral, una dramatúrgia que també doncs, va girar. El Curial i Güelfa hi ha una versió molt en paral·lel quan jo estava actualitzant el Tirant, en Lluís Anton Baulenes, un escriptor de la meva generació també, li van encomanar i la va publicar per l'editorial Barcino, i molt, molt recomanable, també. Jo trobo que els clàssics està bé que vagin tenint, igual com les traduccions van tenint cada generació, va traduint el Tolstoi i tornen a traduir-lo, però és que ja és la llengua que va evolucionant, doncs els clàssics propis en una cultura normal i que es preciï de la seva tradició literària, és bo també que quan han passat això, 500 anys, 400 anys, doncs hi hagi versions completes. No parlo d'adaptacions, sinó versions completes actualitzant la llengua.
0: I venim d'unes dates que són molt especials per qualsevol escriptor, com ara el tema com el Sant Jordi, i quan un escriptor té novetat, el Sant Jordi fa un regust diferent. No sé com el va viure en Màrius Serra.
2: Sí, bé, el vaig viure joiós i feliç, com l'he viscut, i adonant-me que era el meu 39è Sant Jordi, jo vaig començar a publicar amb 24 anys, vaig començar a publicar, i el meu primer Sant Jordi, les primeres memòries que tinc, és al costat d'un escriptor mallorquí de Manacor, en Jaume Capó, bon amic, que acabava de publicar també, i estàvem tots dos intentant firmar els nostres llibres a la Rambla de Barcelona, i mos venia la gent i deia... Noi, tens l'últim del Vázquez Montalbán? I mos prenia com de llibreters, no? Això fa 39 anys ara que va passar, i aquest va ser molt, molt plàcid, molt, molt feliç, amb un passeig de Gràcia absolutament inundat de persones, però com que és prou ample i estava tot tallat, vaig poder anar de parada en parada caminant. que ja és un gran què, no? Però acabes esgotat. Feliç, però esgotat.
1: Ho crec. Està publicat per Grup 62, aquest malentès. Recordem, demà a Manacor i dissabte a Palma. I, clar, tu també jugues molt en les paraules, Màrius, sí. T'agrada tot això? T'hi trobes ben bé l'assaig o la novel·la també t'agrada? Tot t'agrada?
2: Jo on em sento més còmode és a la novel·la, a l'àmbit de la creació de trames i sobretot de personatges. Jo m'he arribat a enamorar dels personatges del malentès. Hi ha una advocada que necessitava una advocada i li vaig posar el nom d'una veïna que jo havia tingut perquè trobava que era molt adequat, Digna Pena. Sembla un acudit, però és la pura realitat a la vida. I ja em va venir el dia Sant Jordi una lectora dient-me que ell es diu Digna Pena i
1: ostres,
2: vaig dedicar el llibre. Jo em sento còmode, especialment en la novel·la, jo és on em sento millor.
1: Idò, la recomanem moltíssim el malentès, Màrius Serra. Que vagi molt bé aquesta gireta per Mallorca.
2: Encantat de venir-hi sempre i teniu molt bons llibreters, molt bons lectors i molt bons escriptors, com s'ha vist darrerament. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, sí. En Biel Mesquida,
1: gràcies.
2: El Premi Sant Jordi,
1: no tenim més temps.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que l'editorial Rosa del Vents ha reeditat Volem pa amb oli, un clàssic del deianenc Thomas Graves.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

Són les 5 i 5 minuts, ens atam aquesta tercera hora de programa. Avui molt contents perquè tenim en Miguel Soler, el control tècnic, i aquí als estudis d'Iveta Ràdio, la companyia del músic i escriptor Tomàs Graves.

0: Com canta Peret, Volem pa amb oli, de Thomas Graves, torna a les llibreries en una nova edició publicada per Rosa dels Vents. Aquest és un llibre que molts consideren gairebé una bíblia sentimental del pa amb oli i que més enllà de la cuina parla de paisatge, d'identitat, de memòria i també de maneres de viure. Fill del poeta Robert Graves i nascut a Deà l'any 1953, Thomas Graves ha combinat durant dècades la música, el disseny gràfic i l'escriptura. Ha format part de bandes i de rebel·les populars, ha escrit sobre Mallorca i la seva cultura i ha convertit el pa amb oli en una manera d'explicar el Mediterrani. I ara volen conversar amb ell una estona en profunditat, precisament per parlar d'aquesta reedició, però també sobre el pas del temps, la transformació de Mallorca i la necessitat, pot ser més urgent que mai, de conservar les coses senzilles com un bon pa amb oli.
1: En profunditat. Thomas Graves, com estàs?
2: Ah, molt bé, gràcies.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Mos falta un pa amb oli, però...
2: Sí, però imaginari. Sí.
1: El tenim en presenta.
2: Jo he somiat moltes vegades amb pa amb oli a Anglaterra quan anava a l'escola allà. O sigui, no,
1: sí?
2: Sí, no falta un pa amb oli material per disfrutar.
1: Perquè com és un pa amb oli a Anglaterra?
2: És un pa amb Bimbo amb oli de... Bueno, en fi, no entraré en detalls,
1: no
2: però és la cosa més escèptica que se pot imaginar. No hi ha res allà, no. Fins i tot les temàtiques són de les illes de la Manxa i no tenen gust a res.
1: No hi ha res que s'assembli un pa amb oli mallorquí.
2: No. Com... Bueno, sí, és, dins altres llocs de
1: la Mediterrània.
2: Sí.
1: Això sí que és veritat, ara en parlarem, perquè
2: sí.
1: En aquesta reedició que fas del teu volant pa amb oli, parles precisament d'això, de l'origen del pa amb oli, que bé, en el llibre ja ho fes, ara s'ha reeditat i és una edició preciosa, de t'has anat un poquet a cercar l'essència del pa amb oli.
2: Sí, perquè és una cosa que va arribar aquí amb els romans.